0: les Canàries, que podria dur a sobre entre 30 i 45 tones de cocaïna. Si es confirma, es tractaria del carregament de droga més gran interceptat a alta mar, fins i tot a nivell internacional. Hi ha una vintena de detinguts i la investigació està sota secret de sumari. La pròxima temporada del Palau de la Música estarà protagonitzada per les commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach, i la Pau serà el fil conductor de la programació. El concert inaugural serà el 28 de setembre. Esports.
1: L'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens, un cop tancada la jornada 34 a primera. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona a 2. El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar en vol xàrter el mateix dia del partit amb la tornada després de la final a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa. I a la Lliga de Campions masculina de futbol, aquest dimarts se sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares després de l'empat a 1 gol de l'anada amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
0: I aquest dimarts el temps tindrà 2 cares. El matí serà assolellat, amb boires extenses per les planes interiors i, en canvi, a la tarda reapareixeran els ruixats i les tempestes. Seran localment intenses al prelitoral, amb possibilitat d'anar acompanyades de calamar-se. Les temperatures al migdia baixaran.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info.
0: La tensió bèl·lica al Golf Pèrsic s'ha escalfat aquest dilluns després de setmanes d'una calma relativa per les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que els contactes entre els dos països continuen, el Comandament Central Militar dels Estats Units assegura que ha enfonsat 7 naus iranianes. Teheran diu que ha atacat un vaixell de guerra nord-americà després que Donald Trump anunciés que reobrirà el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Trump ha amenaçat l'Iran d'esborrar-los de la faç de la Terra si ataquen la flota militar dels Estats Units desplegada a la zona. Washington afirma que l'anomenat Projecte Llibertat ha permès sortir del Golf 2 vaixells mercants nord-americans. En canvi, un altre vaixell comercial amb bandera sud-coreana, situat a l'estret d'Hormuz, ha patit una explosió arran d'un atac d'origen desconegut. Aquest mateix dilluns, Teheran ha llançat míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Un dels drons ha caigut sobre una zona industrial petroliera de l'Emirat de Fujairah i ha provocat un gran incendi. 3 treballadors han resultat ferits lleus. Mentrestant, els contactes entre Washington i Teheran continuen, però el portaveu del ministre d'Exteriors iranià declara que les converses van encaminades a aturar la guerra i diu que només quan això s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: L'impacte de l'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic ha fet pujar el preu del petroli un 5% aquest dilluns. Les borses han tancat amb baixades. El principal indicador de Wall Street, l'índex Dow Jones, ha perdut més d'un 1%, i a Europa, l'índex que ha caigut més és l'IBEX 35 espanyol, que ha reculat un 2,39%. El president rus, Vladimir Putin, declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per aquest divendres i dissabte per blindar la desfilada militar del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. El seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, respon amb una proposta de treva que comenci la mitjanit de dimarts a dimecres. Moscou, Cristina Solies.
4: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou. El Kremlin ja havia anunciat que no desfilaran ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos. Ara bé, davant aquesta treva unilateral de Moscou, Ucraïna proposa començar-la ja aquest dimarts de la nit, perquè no vol que només serveixi perquè Putin celebri tranquil la seva festa. Volodymyr Zelensky diu que aturar la guerra només unes hores no té cap sentit.
5: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just. Avui merefa, ahir ni pro. Morts, ferits, adults, nens. Ho sento, però després de tot això, dir que s'aturin els atacs amb míssils i drons sobre ciutats ucraïneses un dia abans de la desfilada russa i dir, fem un alto al foc de 24 hores, això no és seriós.

0: Formacions d'extrema dreta i diversos perfils a les xarxes socials han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista. La principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. Esplugues, David Àngela.
1: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
2: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
1: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
3: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
1: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Espluga s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consulat.
0: Junts per Catalunya carrega contra el president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per les agressions del cap de setmana a l'àrea de Barcelona, amb dues víctimes mortals. El portaveu del partit, Josep Rius, els reclama més recursos i lideratge.
4: Demanem que hi hagi molta més coordinació, que hi hagi molt més recursos i que hi hagi molt més lideratge. El president Illa i l'alcalde Collboni se'ls està descontrolant la seguretat tant a Catalunya com a Barcelona. I això és inadmissible i no és l'única cosa que se'ls està descontrolant.
0: En una línia similar, el Partit Popular de Catalunya ha acusat el govern de no actuar davant d'aquests episodis violents i ha demanat la compareixença al Parlament del president Illa.
5: Només per posar un exemple, hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap a allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
0: La compareixença del president que demana el PP s'ha de votar al Parlament i cal que sigui aprovada per majoria.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més notícies. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas Mascaretes que jutgen al Tribunal Suprem després d'haver escoltat les seves declaracions. Recordem que són 24 anys de presó per Ábalos, 19 anys i mig per al seu exassessor Koldo García i 7 per l'empresari Víctor de Aldama. El PP, que lidera les acusacions populars, ha sol·licitat rebaixar la pena a Aldama a menys de 2 anys per haver col·laborat amb la justícia. I les defenses d'Ábalos i Koldo demanen per ells l'absolució. L'últim acusat en declarar ha estat l'exministre socialista José Luis Ábalos, que ho ha fet aquest dilluns. S'ha desmarcat d'Aldama, ha carregat contra els informes de la Guàrdia Civil que l'acusen de cobrar comissions i ha denunciat ser víctima d'una conxorxa mediàtica. Madrid, Dani Saindeaja.
7: Durant més de 6 hores, un José Luis Ábalos, tan irònic com desafiant, ha qüestionat el rigor de l'UCO. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo quan li han atribuït un suposat enriquiment.
8: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Koldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Eso es el gran caso de corrupción de las mascarillas.
7: I és que ha deixat clar que ni va cobrar comissions ni va beneficiar les empreses de Víctor de Aldama, a qui desvinculat de la compra de mascaretes.
8: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
7: De fet, acusa l'empresari de sostenir un relat fals i polititzat per lliurar-se de la presó o de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, per fer-la declarar en contra seu. Ábalos lamenta que la manera com s'ha airejat la seva privacitat l'ha convertit en carn de mem i l'ha condemnat mediàticament.
8: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
7: I tot i que s'ha desmarcat dels bitllets de 500 euros que Koldo diu que li va pagar el PSOE, s'hi ha agraït la lleialtat del seu antic ajudant que ha fet, reconeix que no s'hagin traït mútuament.
0: El judici quedarà vist per sentència dimecres, després que Anticorrupció hagi donat un dia més a les defenses per preparar els seus informes finals. I un altre judici, el de l'operació Kitchen contra les excúpules d'Interior i del PP, L'exdirector del CNI nega de totes que l'organisme formés

0: part d'una conxorxa per robar material a Luis Bárcenas. Félix Sanz Roldán ha rebutjat a l'Audiència Nacional el que fins ara ha insinuat l'extresorer dels Populars i el que ha afirmat el comissari Villarejo.
1: No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
0: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures des del 2009 de prop de 50.000 milions d'euros. Són els càlculs que fa la patronal Foment del Treball, que constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix a Catalunya. No arriba al 60% i ni tan sols al 50% en el cas del gestor d'infraestructures ferroviàries Adif. Les administracions locals han fet el 85% de les obres previstes i gairebé el 90% la Generalitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, defensa la necessitat que es facin les inversions.
2: Aquest dèficit afecta directament a la competitivitat de les empreses, a la competitivitat del nostre teixit productiu, a la mobilitat dels ciutadans i a la capacitat que té el nostre país per poder créixer adequadament.
0: Per mirar de solucionar-ho, la patronal reclama la unitat de les forces polítiques catalanes.
2: Considerem que una vegada es pogués assolir aquesta unitat de les forces polítiques parlamentàries a Catalunya, seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
0: Una proposta que arriba just després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts el Consorci d'Inversions que impulsaven el PSC i Esquerra per garantir l'execució d'obres públiques a Catalunya. I Rodalies recupera aquest dimarts el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. També es torna a activar el tren en el tram de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Tot i això, el servei està lluny de normalitzar-se. A l'R15, aquest dilluns, s'ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però ho ha fet amb molts problemes. La plataforma Trens Dignes demana que no es cobri el bitllet perquè encara es mantenen moltes limitacions de velocitat enmig de les crítiques dels usuaris al servei que reben.
3: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
4: Bueno, avui ja han anat puntual.
5: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
0: També aquest dilluns, l'estació de Valls, a l'Alt Camp, s'ha tornat a quedar sense trens per unes obres en diversos túnels de l'R13, que duraran 2 mesos. Recordem que a partir de dissabte, Rodalies tornarà a ser de pagament, perquè el govern considera que la xarxa va reduint les seves incidències.
6: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts tenim ja la conseqüència de les precipitacions de dilluns i es manifesten en bancs de boira presents a primera hora del matí a les planes interiors, des del Pla de Lleida fins a la Catalunya Central. També arriben a punts de l'Empordà. Unes boires que tendiran a esvair-se a mesura que vagi avançant el dia i sobretot vagi pujant d'alçada al sol. Tot i així, s'espera que a partir del migdia, primera hora de la tarda, arribin les primeres precipitacions a punts del prelitoral, al Pirineu Occidental i al Massís dels Ports. I atenció aquesta tarda, perquè aquestes precipitacions s'intensificaran. Tot i que s'esperen també a punts del Pirineu, les pluges més intenses de dimarts es donaran a les muntanyes del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona fins als Ports. I atenció, perquè poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això en un dia en el qual les temperatures reculen una miqueta. Deixem enrere els 24-25 graus de la jornada de dilluns i avui les més altes amb prou feines arribaran als 22-23 graus. Aquesta situació d'inestabilitat encara tindrà continuïtat de cara a demà dimecres.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti, també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa. Amb la reforma, que està previst que aprovi aquest dimarts al Consell de Ministres, es crearà un torn d'ofici especialitzat i s'ampliarà l'assistència jurídica gratuïta. En l'àmbit judicial es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. En els últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
8: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
0: La nova llei ampliada també permet la intervenció en casos de desprotecció greu i impedeix que condemnats per delictes contra la infància treballin amb infants i adolescents. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha aixecat massa polseguera amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius i insisteix que es tracta només d'una prova. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó ha defensat que algunes direccions els havien demanat més suport per tractar els conflictes i que ara estudiaran si aquesta mesura pot ser una solució.
9: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
0: Després de la polèmica dels últims dies, el departament ha deixat d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla. Pel que fa al calendari de vagues que els sindicats han tornat a convocar, les primeres la setmana que ve, la consellera ha demanat desescalar el conflicte i ha estès la mà al sindicat USTEC. Niubó ja ha deixat clar, però, que no es poden augmentar més els sous si no hi ha nous pressupostos.
6: 3CAT Info.
0: Un brot d'antivirus en un creuer que travessava l'Atlàntic deixa 3 morts i més d'un centenar de persones aïllades a bord de l'embarcació. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i havia d'acabar el trajecte a les Canàries, però durant la navegació, 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van acabar morint. Les víctimes són un matrimoni holandès i una dona alemanya. Hi ha una passatgera més que va ser evacuada a Sud-àfrica i que està ingressada a l'UCI i 2 tripulants amb símptomes que són al vaixell i requereixen assistència sanitària. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. És per això que Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi és probable que fos durant una excursió que els passatgers van fer en alguna de les parades i que el contagi entre persones, diu, és molt excepcional.
10: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Es pot produir, però s'ha de tenir un contacte molt directe amb la persona malalta. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: Cap Verd, que és on el vaixell havia de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si el vaixell va cap a les Canàries. La Guàrdia Civil investiga el vaixell que va interceptar el cap de setmana passat al sud de les Canàries i que duria a sobre un carregament d'entre 30 i 45 tones de cocaïna. És l'estimació que fa el Ministeri de l'Interior i que el situaria en la quantitat de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar, fins i tot a nivell internacional. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final. El ministre Fernando Grande Marlaska ja apunta que s'arribaran a xifres de rècord.
11: Por las primeras observaciones es uno de los más importantes, diría no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos que en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones, es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
0: El mercant de nom Arconian va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone i anava cap a Líbia. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació.
6: 3CAT Info.
0: A Lleida investiguen la mort d'una interna de la presó de Ponent. S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental. Lleida, Júlia Albacar.
12: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. Una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó. Fa unes setmanes, a la mateixa presó de Lleida, es va treure la vida un intern, un home acusat de matar el seu gendre a trets, el cinquè suïcidi en el que portem d'any als centres penitenciaris del país.

0: La pròxima temporada del Palau de la Música Catalana tindrà la Pau com a fil conductor de la programació, amb commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach. La direcció del Palau ha dissenyat una temporada de concerts que, començant amb la sessió inaugural del 28 de setembre, presenta el llenguatge musical com la millor eina per aconseguir la pau al món, com propugnava el mestre Pau Casals. Joan Uller, director general del Palau de la Música Catalana.
1: Tindrem un concert Humanity in War, on la Matis Trio i Thomas Kowaskoff, com a narrador, aniran llegint poemes de soldats. També molt important el concert amb el trio Fortuny i la Cristina Mateo, on s'interpretarà el quartet Per la fi dels temps d'Olivier Messiaen. Tancarà tots aquests concerts al voltant de la pau el concert Pro Pacem de Jordi Savall.
0: El Palau s'afegeix a la celebració a tota Europa dels 200 anys de la mort de Beethoven amb una integral de sinfonies. I pel que fa a Bach, els 8 concerts del cicle Palau Bach i la integral de l'obra per orgue recordaran el compositor alemany amb motiu dels 300 anys de l'estrena de La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música.
2: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva, i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Premis Pulitzer, que distingeixen cada any el bo i millor del periodisme als Estats Units, s'han guardonat el diari The Washington Post amb el seu premi més prestigiós, el de servei públic, i ho fa per una sèrie de reportatges sobre les retallades a l'administració Trump. Aquesta distinció posa en valor la feina del Washington Post, que ha passat també per una retallada molt dràstica de plantilla, amb l'acomiadament d'un terç dels treballadors, més de 300 periodistes. La reestructuració s'ha produït després que Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, comprés el diari. El Pulitzer d'investigació ha estat per l'equip del New York Times per una sèrie de reportatges sobre com Trump ha beneficiat el seu entorn familiar i polític. També s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. El Pulitzer de l'àmbit internacional ha guardonat l'agència Associated Press per una investigació sobre tecnologies de vigilància massiva desenvolupades entre Silicon Valley i la Xina.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: L'Espanyol i el Girona han vist alterada la seva situació classificatòria cap a pitjor, un cop tancada la jornada 34 a primera, ja que han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 aquest dilluns fa que l'Espanyol quedi ara 13è a 3 punts de les places que fan baixar segona, i el Girona és 16è amb 2 punts de marge sobre el descens.
3: 3CAT Info.
4: Pel que fa al Barça, diumenge disputarà el clàssic de Lliga contra el Madrid al Camp Nou, amb títol matemàtic per als blaugranes si puntuen. El Madrid, per la seva banda, el lateral francès Mendy té molt complicat poder jugar el partit a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. I en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, s'ha referit a l'interès del Barça pel defensa Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
5: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments, Bastoni és jugador nostre. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
4: L'endemà de la classificació del Barça femení de futbol per disputar la seva 6a final consecutiva de Lliga de Campions, el club blaugrana ha ofert un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. La final s'ha de jugar a Oslo, a Noruega, el 23 de maig, contra l'Olímpic de Lió, i el Barça proposa viatjar en vol xàrter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. El Barça femení, d'altra banda, oferirà el títol de Lliga a l'afició aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff en el partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. Del Barça i la Lliga de Campions femenina passem a la masculina ara.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I és que aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a l'Emirates Stadium de Londres després de l'empat a un gol de l'anada a l'estadi Metropolitano. L'entrenador matalasser Diego Simeone ha subratllat l'experiència en la gestió de les emocions com a factor clau.
6: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
4: Mentrestant, Mikel Arteta, el tècnic dels anglesos, veu els seus futbolistes extramotivats. Són declaracions a Movistar.
7: Estamos como aviones. Tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia.
4: L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Triomfa l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina per a la belga Shari Bossuyt, de l'equip AG Insurance. Després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau des Vinyes a Galícia, Bossuyt s'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, de la France DG, que ha estat segona i de retruc escala el lideratge de la general. Pel que fa a la participació catalana, Paula Blasi és la millor ciclista de casa nostra en desena posició a 16 segons del lideratge. I encara en ciclisme, l'equip de Caldón ha comunicat que el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la pròxima edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol. Sexas, de 19 anys, serà el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. Aquesta temporada, Sexas ha guanyat la Volta al País Basc i la Fletxa Valona i ha estat segon a l'Estrade Bianche i a l'Aleja Bastogna-Lieja.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana, tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. A partir d'ara us explicarem que ha mort als 87 anys Carlos Garaikoetxea, el primer lendakari després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 sota les sigles del Partit Nacionalista Basc. Explicarem també que la vaga del servei de recollida d'escombraries de Girona ja es fa visible a la ciutat amb acumulació de bosses al voltant dels contenidors, sobretot al barri vell. I que la periodista i escriptora bielorussa Svetlana Alexievich, que va guanyar el Premi Nobel de Literatura el 2015, recuperarà el personatge de l'Home Roig en el seu pròxim llibre. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens un cop tancada la jornada 34 a la primera divisió de futbol. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixa segona i el Girona a 2.
0: I el temps, un dia més, caldrà aprofitar el sol de la primera meitat del dia i també hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia creixeran les nuvolades, aleshores descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins a les muntanyes dels Ports, al Montsià. La tensió bèl·lica al Golf Pèrsic s'ha escalfat aquest dilluns després de setmanes d'una calma relativa per les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que els contactes entre els dos països continuen, el Comandament Central Militar dels Estats Units assegura que han enfonsat 7 naus iranianes. Teheran diu que ha atacat un vaixell de guerra nord-americà després que Donald Trump anunciés que reobrirà el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Trump ha amenaçat l'Iran d'esborrar-los de la faç de la Terra si ataquen la flota militar dels Estats Units desplegada a la zona. Washington afirma que l'anomenat Projecte Llibertat ha permès sortir del Golf 2 vaixells mercants nord-americans. En canvi, un altre vaixell comercial amb bandera sud-coreana situat a l'estret d'Hormuz ha patit una explosió arran d'un atac d'origen desconegut. Aquest mateix dilluns, Teheran ha llançat míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Un dels drons ha caigut sobre una zona industrial petroliera de l'emirat de Fujairah i ha provocat un gran incendi. 3 treballadors han resultat ferits lleus. Mentrestant, els contactes entre Washington i Teheran continuen, però el portaveu del ministre d'Exteriors iranià declara que les converses van encaminades a aturar la guerra i diu que només quan això s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: L'impacte de l'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic ha fet pujar el preu del petroli un 5% aquest dilluns. Les borses han tancat en baixades. El principal indicador de Wall Street, l'índex Dow Jones, ha perdut més d'un 1%. I a Europa, l'índex que ha caigut més és l'IBEX 35 espanyol, que ha reculat un 2,39%. La Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi, traslladada de la presó a un hospital aquest cap de setmana, necessita ajuda mèdica urgent, segons diu el seu germà. L'activista va ser ingressada d'urgència després de patir un greu deteriorament de salut amb 2 episodis de pèrdua total de consciència, una crisi cardíaca i fortes fluctuacions de la pressió arterial. Segons ha explicat el seu germà, exiliat a Noruega, la vida de la Premi Nobel està en perill i necessita almenys estar un mes fora de la presó, amb un tractament mèdic adequat. Mohammadi va ser distingida amb aquest Premi Nobel el 2023, quan ja era a la presó, per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort. A principis de febrer la van condemnar a 7 anys i mig de presó per conspiració i propaganda contra la República Islàmica.
1: 3CAT Info.
0: Europa i el Canadà s'alineen amb la pau i el dret internacional davant guerres com les de l'Orient Mitjà i Ucraïna. Ha estat Armènia en la 8a reunió de la Comunitat Política Europea, que és la primera en què pren part un país no europeu. Un missatge a favor del multilateralisme, amb una clara referència a Donald Trump i Vladimir Putin. Des d'Europa s'han posat els valors del continent i s'ha subratllat l'amistat i les coincidències amb el Canadà. El seu primer ministre, Mark Carney, ha buscat la complicitat afirmant que són els més europeus dels països no europeus. El president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat una estratègia en defensa pròpia, sense dependències de Washington.
1: Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
0: La cinquantena de líders que hi havia, entre els quals l'ucraïnès Zelensky, han debatut també la desinformació i les amenaces híbrides encarnades per Rússia. Aquest dimarts, a Yerevan mateix, es fa una cimera entre la Unió Europea i Armènia. I aquest dimarts han de passar a disposició judicial els dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts dijous per Israel en aigües internacionals. Un jutge de la ciutat d'Ashkelon ha de decidir si en prorroga la detenció o els deixa en llibertat. Saif Abukeshek, un palestí que viu a Barcelona, i el brasiler Tiago Ávila fa 5 dies que estan en vaga de fam. Les seves defenses, que qualifiquen el procés d'il·legal, denuncien maltractaments, amenaces i abusos. Interrogatoris de 8 hores, cel·les molt fredes i amb llums potents tota l'estona són alguns dels tractes soferts. La dona de Bukeshek, Sali Issa, ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que l'objectiu d'això és dissuadir la resta de vaixells perquè abortin la missió a la franja.
4: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalitzar la solidaritat con el pueblo palestino.
0: La fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, però no ha formulat cap acusació formal. La policia alemanya investiga el motiu que ha dut un home a atropellar diverses persones al centre de la ciutat de Leipzig, a l'est del país. El balanç oficial és de 2 morts, 3 ferits greus i diversos de lleus. Les autoritats de Saxònia han parlat dels possibles problemes mentals de l'autor, però deixant clar que això ho hauran de determinar les forces de seguretat i la fiscalia. Els fets han passat en una zona de vianants. La policia ha detingut el sospitós, un home de 33 anys, que no ha presentat resistència. Els incidents precedents en què s'ha atropellat gent de forma deliberada a Alemanya han fet créixer els temors d'un nou atemptat, però de moment les hipòtesis no van per aquí. I desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta i diversos perfils a les xarxes socials han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. L'Esplugues de Vitant Gelà.
5: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
6: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
5: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
7: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
5: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Espluga s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consulat.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Salt, al Gironès, acusada de matar el seu home. Els fets han passat aquest dilluns al vespre a l'interior d'un garatge al carrer Doctor Ferran d'aquesta població. Segons els primers indicis, la dona hauria atacat la víctima amb una arma blanca i s'hauria entregat als Mossos en una comissaria propera. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. Ha mort als 87 anys l'exlandacari Carlos Garaikoetxea, el primer president d'Euskadi després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 amb el PNB i després va fundar Eusko Alkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau en la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc, com ha destacat en un comunicat el landacari actual. I Manuel Pradales ha remarcat la determinació i lluita de Garaikoetxea per la llibertat del poble basc i l'ha definit com el líder dels temps més difícils, un home pragmàtic, somiador, sensat i valent, del qual, diu, ha sigut un honor aprendre. Carlos Garaikoetxea va condemnar sempre la violència d'ETA i va celebrar que s'abandonés la via armada. S'hi referia així en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio l'any 2011.
8: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Més qüestions. La indústria de defensa podria duplicar el seu pes a Catalunya en els propers 5 anys, segons un informe de la Cambra de Barcelona. Si es complís aquest escenari, l'ENS diu que es podrien crear 10.000 llocs de treball vinculats al sector fins al 2030 i que es podrien moure 1.000 milions d'euros. La Cambra fa aquests càlculs pel potencial que tenen les tecnologies duals, les que poden tenir tant usos civils com militars. El president de la Cambra, Josep Santacreu, diu que s'hi ha d'apostar.
9: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia, d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, hi veu una sortida a l'impacte negatiu que pot tenir la intel·ligència artificial en el mercat laboral.
10: Hi haurà un primer moment de sotrac en què determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se en d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
0: L'estudi ha identificat 812 empreses que podrien formar part del sector amb tecnologies de doble ús o que tenen potencial per fer-ne servir. I els efectes de la vaga de recollida d'escombraries de Girona comencen a notar amb acumulació de bosses, sobretot al centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament avancen que, si no s'arregla aviat, no descarten reclamar la declaració d'emergència per falta de salubritat. Aquest dilluns hi ha hagut una nova reunió de mediació amb el Departament de Treball que ha acabat sense cap avenç. Girona, Maria Rovira.
11: Ja hi ha brossa acumulada al voltant dels contenidors en zones com el barri Vell. En la primera jornada de vaga, a més de la recollida comercial, els serveis mínims només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana i el plàstic un sol dia. Uns serveis mínims insuficients, segons el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot.
12: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
11: L'Associació d'Hostaleria de Girona critica l'impacte que la vaga ja té als bars i restaurants de la zona del barri Vell. Els treballadors reclamen a l'empresa privada que gestiona el servei Girona Més Neta un increment salarial de l'IPC, la regulació adequada dels torns de feina o la incorporació d'una part del personal eventual des de fa anys. Ho explicava el portaveu del comitè, Gregori Soto.
13: L'empresa ens està dient que hem de fer i crear nous horaris que estan fora del conveni. No només això, tenim gairebé 80-100 persones que estan en situació d'eventuals. El que volem és fer una borsa de treball, una llista que reguli el passaplantilla i que els doti d'estabilitat. L'empresa aquí també s'hi nega, l'empresa es nega amb l'IPC.
11: Si la vaga no s'atura, podria coincidir amb el temps de flors que comença dissabte.
0: I els alcaldes del Pallars Sobirà s'han concentrat aquest dilluns per reclamar la construcció d'un túnel al Port de la Bonaigua que garanteixi la connexió amb la Vall d'Aran. Denuncien la inestabilitat del terreny després de l'esllavissada de fa 2 mesos i exigeixen solucions urgents i més informació per part del govern. Port de la Bonaigua, Pau Rovira.
14: Gairebé tots els alcaldes de la comarca s'han concentrat per exigir actuacions immediates davant dels moviments de terra aquí al Port de la Bonaigua. Recorden que, a banda de l'esllavissada del febrer, hi ha almenys 5 trams afectats a la carretera. Temen que nous despreniments puguin provocar talls prolongats i això deixaria el Pallars Sobirà incomunicat pel nord durant mesos. El president del Consell Comarcal, Carlos Issus, reclama una solució estructural com el túnel.
15: No solament té problemes a l'hivern, que els estem tinguent sempre, sinó sinó que, a més, ara s'ha acumulat un problema també a l'estiu. Vol dir que aquesta comunicació necessita, amb urgència, una millora. Sí que hem d'arreglar el problema que tenim actualment, però la reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua.
14: Els batlles lamenten també la manca d'informació del govern sobre l'estat de les obres i els terminis. Per tot plegat, reclamen més transparència i coordinació i avisen que la mobilitat, els serveis bàsics i l'economia del territori depenen d'aquesta connexió.
0: El temps. Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts tenim ja la conseqüència de les precipitacions de dilluns i es manifesten en bancs de boira presents a primera hora del matí a les planes interiors, des del Pla de Lleida fins a la Catalunya Central. També arriben a punts de l'Empordà. Unes boires que tendiran a esvair-se a mesura que vagi avançant el dia i sobretot vagi pujant d'alçada al sol. Tot i així, s'espera que a partir del migdia, primera hora de la tarda, arribin les primeres precipitacions a punts del prelitoral, al Pirineu Occidental i al Massís dels Ports. I atenció que aquesta tarda, perquè aquestes precipitacions s'intensificaran. Tot i que s'esperen també a punts del Pirineu, les pluges més intenses de dimarts es donaran a les muntanyes del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona fins als ports. I atenció, perquè poden anar acompanyades de calamars o pedra. Tot això en un dia en el qual les temperatures reculen una miqueta. Deixem enrere els 24-25 graus de la jornada de dilluns i avui les més altes amb prou feines arribaran als 22-23 graus. Aquesta situació de dinamització estabilitat encara tindrà continuïtat de cara demà dimecres.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. L'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit reduir en un terç els ingressos a urgències de pacients crònics amb patologies complexes, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. La clau de l'èxit és avançar-se a les descompensacions habituals d'aquests pacients, majoritàriament persones fràgils de més de 80 anys, que prenen entre 10 i 12 medicaments al dia. Des de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord se'n fa un seguiment continu i això permet detectar problemes abans que s'agreugin. El doctor Jordi Acezat, que és metge de família, explica com ho fan.
17: L'èxit d'aquest programa està amb la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
0: 4 anys després de la posada en marxa del programa, ha millorat la qualitat de vida dels pacients, especialment en aspectes com el dolor, la mobilitat, l'autonomia i també l'ansietat o la depressió. Més de la meitat dels guardonats amb els Premis Nacionals d'Investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans. Els guardons reconeixen la tasca científica en àmbits tan diversos com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria, les matemàtiques o l'estudi dels ecosistemes. Entre els guardonats catalans hi ha Josep Dalmau, Premi Nacional d'Investigació en Medicina, Carme Rovira i Virgili, en Ciència i Tecnologia Química, o Marcos Fernández, en Ciències i Tecnologies Naturals, que ha aprofitat l'acte per fer una crida als joves.
18: Tenemos unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante.
0: El lliurament dels guardons l'ha presidit el rei Felip VI al Palau de Pedralbes de Barcelona, que ha reivindicat el paper de la ciència per resoldre reptes en un moment de grans transformacions com l'actual. I ho dèiem al sumari, la periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve. En una entrevista al Catalunya Nit, l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge, centrat en el final del règim soviètic, i que apareixia el llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Ara, però, s'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden coses per explicar.
19: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
0: Segons Svetlana Alexievich, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin i acceptin anar a la guerra. En el cas de Bielorússia, l'escriptora té clar que el president Alexander Lukashenko no entregarà el poder sense sang. i ella descarta jugar un paper polític, tot i les propostes que li han fet. Alexievich, juntament amb el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martin Bayron, ha rebut aquest dilluns a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País, en reconeixement a la seva trajectòria professional. Tots tres han alertat sobre el perill que corre avui en dia la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà, i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges icòniques del poble que cada vegada està més deteriorada. Una part de veïns, sobretot a les xarxes socials, qüestionen que siguin ells els que n'hagin de pagar una part. Girona, Fèlix Martín.
21: Que es pinti l'església de Santa Maria de Cadaqués molt bé, però a l'hora de pagar, Hugo Escotxa, veí de Cadaqués, escriptor i columnista.
22: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
21: D'altres veïns tenen resposta. N'han parlat a 3catinfo, l'Eladi, l'Ester i en Carles.
23: Lo greu és el que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no? Llavors, que ara es faci alguna cosa és el mínim que s'hauria de fer, però no a través de donacions, sinó ells mateixos, no?
24: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
25: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes. És veritat que és un emblema, no?, l'església de Cadaqués, però el bisbat té suficients, més que suficients diners per fer-ho.
21: El lema de la campanya, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'iglesi.

0: El Cineclub Torroellenc celebra 50 anys. Va néixer just després de la dictadura i a dia d'avui gestionen la sala municipal Cinema Montgrí. I projecten estrenes i també pel·lícules en versió original pels amants del setè art. Actualment tenen més de 150 socis i un repte de futur, atraure públic jove. Torroella, Laia Claret.
1: El Cineclub neix de manera independent després de la dictadura franquista, com explica Josep Colomer, que és membre de la Junta.
2: Es decideix fer un cineclub l'any 76, quan, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, activar el que seria la democràcia.
1: A Torroella hi va arribar a haver tres sales de cinema, qui més qui menys hi tenia vincle. Jordi Bellapart és president del Cineclub.
3: Jo tenia un tio i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine.
4: Projeccionista.
3: Tu has vist la pel·lícula de Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs home, potser una mica més gran, però jo era aquell.
1: La mitjana d'edat dels socis és alta, per tant, lluiten per buscar complicitat amb el públic jove.
2: Aquest és el gran, la qüestió del moment i la feina pendent a fer. No caben tampoc ells de tenir l'hàbit de veure en una sala.
5: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
2: sí,
5: no?
2: Sí, sí. Per exemple, ens van demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
1: Per saber-ne la història, podeu visitar l'exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una obra inèdita d'Elita Cavallut s'exposa des d'aquest dilluns a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on quan era petita va passar hores asseguda a la plaça Universitat. L'artista multidisciplinària, considerada una de les més rellevants del panorama artístic internacional i que viu des de fa anys als Països Baixos, explica la importància del banc exposat.
7: La primera vez que expongo una pieza en una institución física de esta manera, sí. No podría ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me gustaba muchas veces, me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
0: L'obra, titulada Llum, reivindica el paper de la UB com a creadora de llum i coneixement i l'educació com a dret de l'ésser humà.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: L'Espanyol i el Girona han vist alterada la seva situació classificatòria cap a pitjor, un cop tancada la jornada 34 a primera, ja que han perdut dos punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 aquest dilluns fa que l'Espanyol quedi ara 13è a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona és 16è amb 2 punts de marge sobre el descens.
6: 3Cat Info.
8: Pel que fa al Barça, diumenge disputarà el clàssic de Lliga contra el Madrid al Camp Nou amb títol matemàtic per als blaugranes si puntuen. El Madrid, per la seva banda, el lateral francès Mendy té molt complicat poder jugar al partit a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. I en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, s'ha referit a l'interès del Barça pel defensa Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
9: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments, Bastoni és jugador nostre. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
8: L'endemà de la classificació del Barça femení de futbol per disputar la seva sisena final consecutiva de Lliga de Campions, el club blaugrana ha ofert un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. La final s'ha de jugar a Oslo, a Noruega, el 23 de maig. Contra l'Olímpic de Lió. I el Barça proposa viatjar amb vol xàrter el mateix dia del partit, amb la tornada just després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. Del Barça i la Lliga de Campions femenina passem ara a la masculina.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I és que aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a l'Emirates Stadium de Londres després de l'empat a un gol de l'anada a l'estadi Metropolitano la setmana passada. L'entrenador matalasser Diego Simeone ha subratllat l'experiència en la gestió de les emocions com a factor clau.
4: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
8: Mentrestant, Mikel Arteta, que és el tècnic dels anglesos, veu els seus futbolistes extra motivats. Són declaracions a Movistar.
10: Estamos como aviones. Tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia.
8: L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més futbol. Tornant a primera, el Villarreal ha anunciat que prescindirà de l'entrenador Marcelino García Toral de cara a la temporada que ve. L'anunci del club groguet arriba just després que l'equip s'hagi garantit competir novament a la Lliga de Campions la temporada vinent. I el futbol català, el Reus Redis, disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens de la Primera Federació contra l'Ourense, segons ha deparat el sorteig que s'ha fet aquest dilluns a Madrid. El partit d'anada serà a Reus aquest dissabte a les 7 i el de tornada al cap de setmana del 16 i 17 de maig a Ourense. Dit això, obrim pàgina de Poliesportiva parlant de ciclisme.
6: 3CAT Info.
8: Triomfa a l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina per a la belga Shari Bossuyt, de l'equip AG Insurance. Després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrao des Vinyes, a Galícia, Bossuyt s'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, de la França DG, que ha estat segona, i de retruc escala el lideratge de la General. Pel que fa a la participació catalana, Paula Blasi és desena, a 16 segons del lideratge, i Mireia Benito, 36ena, a 40 segons del mallot vermell. La neerlandesa Marianne Vos ha hagut d'abandonar abans de la sortida com a conseqüència de la caiguda que va patir en la primera etapa. Aquest dimarts, tercera etapa, 121 quilòmetres de mitja muntanya entre Padrón i La Corunya. I encara en ciclisme, afegim que l'equip Decathlon ha comunicat que el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la propera edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol. Sexas, de 19 anys, serà el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. Del ciclisme al bàsquet.
6: 3CAT Info.
8: El jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir la seva situació de baixa. En un missatge a les xarxes socials, Clyburn assegura que es troba bé i està sa, i que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat des del club blaugrana. El comunicat mèdic del Barça assegurava que Clyburn estaria sense jugar 4 setmanes per un problema de salut, sense concretar-ne els detalls. I en handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que viurà aquesta fase final del 5 al 7 de juny a Alacant.
6: Tresca Info.

0: Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres. Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona a la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas Mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'últim a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, que aquest dilluns ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama. Ha tornat a carregar contra la investigació de la Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica. Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures de prop de 50.000 milions d'euros des del 2009. L'Estat és l'administració amb l'execució pressupostària més baixa. Són els càlculs de Foment del Treball que reclama la unitat de les forces polítiques catalanes per solucionar definitivament la falta d'inversió. La policia investiga el carregament d'un vaixell interceptat al sud de les Canàries que podria dur a sobre entre 30 i 45 tones de cocaïna. Si es confirma, es tractaria del carregament de droga més gran interceptat a alta mar, fins i tot a nivell internacional. Hi ha una vintena de detinguts i la investigació està sota secret de sumari. La pròxima temporada del Palau de la Música estarà protagonitzada per les commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach, i la Pau serà el fil conductor de la programació. El concert inaugural serà el 28 de setembre.
1: Esports.
2: L'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens, un cop tancada la jornada 34 a primera. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona a 2. El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol xàrter el mateix dia del partit amb la tornada després de la final a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa. I a la Lliga de Campions masculina de futbol, aquest dimarts se sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares després de l'empat a un gol de l'anada amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
0: I aquest dimarts el temps tindrà dues cares. Al matí serà assolellat, amb boires extenses per les planes interiors i, en canvi, a la tarda reapareixeran els ruixats i les tempestes. Seran localment intenses al prelitoral, amb possibilitat d'anar acompanyades de calamar-se. Les temperatures al migdia baixaran.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: La tensió bèl·lica al Golf Pèrsic s'ha escalfat aquest dilluns després de setmanes d'una calma relativa per les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que els contactes entre els dos països continuen, el Comandament Central Militar dels Estats Units assegura que ha enfonsat 7 naus iranianes. Teheran diu que ha atacat un vaixell de guerra nord-americà després que Donald Trump anunciés que reobrirà el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Trump ha amenaçat l'Iran d'esborrar-los de la faç de la Terra si ataquen la flota militar dels Estats Units desplegada a la zona. Washington afirma que l'anomenat Projecte Llibertat ha permès sortir del Golf 2 vaixells mercants nord-americans. En canvi, un altre vaixell comercial amb bandera sud-coreana, situat a l'estret d'Hormuz, ha patit una explosió arran d'un atac d'origen desconegut. Aquest mateix dilluns, Teheran ha llançat míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Un dels drons ha caigut sobre una zona industrial petroliera de l'emirat de Fujairah i ha provocat un gran incendi. 3 treballadors han resultat ferits lleus. Mentrestant, els contactes entre Washington i Teheran continuen, però el portaveu del ministre d'Exteriors iranià Declara que les converses van encaminades a aturar la guerra i diu que només quan això s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: L'impacte de l'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic ha fet pujar el preu del petroli un 5% aquest dilluns. Les borses han tancat amb baixades. El principal indicador de Wall Street, l'índex Dow Jones, ha perdut més d'un 1%, i a Europa, l'índex que ha caigut més és l'IBEX 35 espanyol, que ha reculat un 2,39%. El president rus, Vladimir Putin, declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per aquest divendres i dissabte per blindar la desfilada militar del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. El seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, respon amb una proposta de treva que comenci la mitjanit de dimarts a dimecres. Moscou, Cristina Solies.
4: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou. El Kremlin ja havia anunciat que no desfilaran ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos. Ara bé, davant aquesta treva unilateral de Moscou, Ucraïna proposa començar-la ja aquest dimarts de la nit, perquè no vol que només serveixi perquè Putin celebri tranquil la seva festa. Volodymyr Zelensky diu que aturar la guerra només unes hores no té cap sentit.
5: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just. Avui merefa, ahir ni pro. Morts, ferits, adults, nens. Ho sento, però després de tot això, dir que s'aturin els atacs amb míssils i drons sobre ciutats ucraïneses un dia abans de la desfilada russa i dir fem un alto al foc de 24 hores... Això no és seriós.
4: En les últimes hores, Ucraïna ha posat la por al cos a Putin quan un dron s'ha estavellat contra un gratacel de luxe a menys de 10 quilòmetres del Kremlin. Les companyies de telefonia russes també han advertit als ciutadans que tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat.
1: 3Cat Info.
0: Desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formes

0: Deixem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
1: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
2: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
1: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consolat.
3: Junts per Catalunya carrega contra el president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per les agressions del cap de setmana a l'àrea de Barcelona, amb dues víctimes mortals. El portaveu del partit, Josep Rius, els reclama més recursos i lideratge.
4: Demanem que hi hagi molta més coordinació, que hi hagi molt més recursos i que hi hagi molt més lideratge. El president Illa i l'alcalde Collboni se'ls està descontrolant la seguretat tant a Catalunya com a Barcelona. I això és inadmissible i no és l'única cosa que se'ls està descontrolant.
3: En una línia similar, el Partit Popular de Catalunya ha acusat el govern de no actuar davant d'aquests episodis violents i ha demanat la compareixença al Parlament del president Illa.
5: Només per posar un exemple, hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
3: La compareixença del president que demana el PP s'ha de votar al Parlament i cal que sigui aprovada per majoria.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: Més notícies. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas Mascaretes que jutgen al Tribunal Suprem després d'haver escoltat les seves declaracions. Recordem que són 24 anys de presó per Ábalos, 19 anys i mig per al seu exassessor Koldo García i 7 per l'empresari Víctor de Aldama. El PP, que lidera les acusacions populars, ha sol·licitat rebaixar la pena a Aldama a menys de 2 anys per haver col·laborat amb la justícia. I les defenses d'Ábalos i Koldo demanen per ells l'absolució. L'últim acusat en declarar ha estat l'exministre socialista José Luis Ábalos, que ho ha fet aquest dilluns. S'ha desmarcat d'Aldama, ha carregat contra els informes de la Guàrdia Civil que l'acusen de cobrar comissions i ha denunciat ser víctima d'una conxorxa mediàtica. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Durant més de 6 hores, un José Luis Ábalos, tan irònic com desafiant, ha qüestionat el rigor de l'UCO. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo quan li han atribuït un suposat enriquiment.
8: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Koldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Eso es el gran caso de corrupción de las mascarillas.
7: I és que ha deixat clar que ni va cobrar comissions ni va beneficiar les empreses de Víctor de Aldama, a qui desvinculat de la compra de mascaretes.
8: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
7: De fet, acusa l'empresari de sostenir un relat fals i polititzat per lliurar-se de la presó o de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, per fer-la declarar en contra seu. Ábalos lamenta que la manera com s'ha erigit la seva privacitat l'ha convertit en carn de mem i l'ha condemnat mediàticament.
8: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
7: I tot i que s'ha desmarcat dels bitllets de 500 euros que Koldo diu que li va pagar el PSOE, s'hi ha agraït la lleialtat del seu antic ajudant que ha fet reconeix que no s'hagin traït mútuament.
3: El judici quedarà vist per sentència dimecres, després que Anticorrupció hagi donat un dia més a les defenses per preparar els seus informes finals. I un altre judici, el de l'operació Kitchen contra les excúpules d'Interior i del PP. L'exdirector del CNI nega de totes que l'organisme formés part d'una conxorxa per robar material a Luis Bárcenas. Félix Sanz Roldán ha rebutjat a l'Audiència Nacional el que fins ara ha insinuat l'extresorer dels Populars i el que ha afirmat el comissari Villarejo.
9: No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.

0: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures des del 2009 de prop de 50.000 milions d'euros. Són els càlculs que fa la patronal Foment del Treball, que constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix a Catalunya. No arriba al 60% i ni tan sols al 50% en el cas del gestor d'infraestructures ferroviàries Adif. Les administracions locals han fet el 85% de les obres previstes i gairebé el 90% la Generalitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, defensa la necessitat que es facin les inversions.
1: Aquest dèficit afecta directament a la competitivitat de les empreses, a la competitivitat del nostre teixit productiu, a la mobilitat dels ciutadans i a la capacitat que té el nostre país per poder créixer adequadament.
0: Per mirar de solucionar-ho, la patronal reclama la unitat de les forces polítiques catalanes.
1: Considerem que una vegada es pogués assolir aquesta unitat de les forces polítiques parlamentàries a Catalunya, seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
0: Una proposta que arriba just després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts el Consorci d'Inversions que impulsaven el PSC i Esquerra per garantir l'execució d'obres públiques a Catalunya. I Rodalies recupera aquest dimarts el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. També es torna a activar el tren en el tram de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Tot i això, el servei està lluny de normalitzar-se. A l'R15, aquest dilluns, s'ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però ho ha fet amb molts problemes. La plataforma Trens Dignes demana que no es cobri el bitllet perquè encara es mantenen moltes limitacions de velocitat enmig de les crítiques dels usuaris al servei que reben.
2: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
3: Bueno, avui ja han anat puntual.
4: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
0: També aquest dilluns, l'estació de Valls, a l'Alt Camp, s'ha tornat a quedar sense trens per unes obres en diversos túnels de l'R13, que duraran 2 mesos. Recordem que a partir de dissabte, Rodalies tornarà a ser de pagament, perquè el govern considera que la xarxa va reduint les seves incidències.
5: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts tenim ja la conseqüència de les precipitacions de dilluns i es manifesten en bancs de boira presents a primera hora del matí a les planes interiors, des del Pla de Lleida fins a la Catalunya Central. També arriben a punts de l'Empordà. Unes boires que tendiran a esvair-se a mesura que vagi avançant el dia i sobretot vagi pujant d'alçada al sol. Tot i així, s'espera que a partir del migdia, primera hora de la tarda, arribin les primeres precipitacions a punts del prelitoral, al Pirineu Occidental i al Massís dels Ports. I atenció aquesta tarda, perquè aquestes precipitacions s'intensificaran. Tot i que s'esperen també a punts del Pirineu, les pluges més intenses de dimarts es donaran a les muntanyes del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona fins als ports. I atenció, perquè poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això en un dia en el qual les temperatures reculen una miqueta. Deixem enrere els 24-25 graus de la jornada de dilluns i avui les més altes amb prou feines arribaran als 22-23 graus. Aquesta situació d'inestabilitat encara tindrà continuïtat de cara demà dimecres.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti, també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa. Amb la reforma, que està previst que aprovi aquest dimarts al Consell de Ministres, es crearà un torn d'ofici especialitzat i s'ampliarà l'assistència jurídica gratuïta. En l'àmbit judicial es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. En els últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
7: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, era imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
0: La nova llei ampliada també permet la intervenció en casos de desprotecció greu i impedeix que condemnats per delictes contra la infància treballin amb infants i adolescents. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha aixecat massa polseguera amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius i insisteix que es tracta només d'una prova. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó ha defensat que algunes direccions els havien demanat més suport per tractar els conflictes i que ara estudiaran si aquesta mesura pot ser una solució.
8: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra, d'aquests agents de convivència, com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
0: Després de la polèmica dels últims dies, el departament ha deixat d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla. Pel que fa al calendari de vagues que els sindicats han tornat a convocar, les primeres la setmana que ve, la consellera ha demanat desescalar el conflicte i ha estès la mà al sindicat USTEC. Niubó ja ha deixat clar, però, que no es poden augmentar més els sous si no hi ha nous pressupostos.
5: 3CAT Info.
0: Un brot d'antivirus en un creuer que travessava l'Atlàntic deixa 3 morts i més d'un centenar de persones aïllades a bord de l'embarcació. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i havia d'acabar el trajecte a les Canàries, però durant la navegació, 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van acabar morint. Les víctimes són un matrimoni holandès i una dona alemanya. Hi ha una passatgera més que va ser evacuada a Sud-àfrica i que està ingressada a l'UCI i 2 tripulants amb símptomes que són al vaixell i requereixen assistència sanitària. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. És per això que Juan Pablo Orcajada, cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi és probable que fos durant una excursió que els passatgers van fer en alguna de les parades i que el contagi entre persones, diu, és molt excepcional.
9: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Es pot produir, però s'ha de tenir un contacte molt directe amb la persona malalta. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: Cap Verd, que és on el vaixell havia de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si el vaixell va cap a les Canàries. La Guàrdia Civil investiga el vaixell que va interceptar el cap de setmana passat al sud de les Canàries i que duria a sobre un carregament d'entre 30 i 45 tones de cocaïna. És l'estimació que fa el Ministeri de l'Interior i que el situaria en la quantitat de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar, fins i tot a nivell internacional. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final. El ministre Fernando Grande Marlaska ja apunta que s'arribaran a xifres de rècord.
10: Por las primeras observaciones es uno de los más importantes, diría no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
0: El mercant de nom Arconian va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone i anava cap a Líbia. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació.
5: 3CAT Info.
0: A Lleida investiguen la mort d'una interna de la presó de Ponent. S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental. Lleida, Júlia Albacar.
11: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fons penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. Una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó. Fa unes setmanes, a la mateixa presó de Lleida, es va treure la vida un intern, un home acusat de matar el seu gendre a trets, el cinquè suïcidi en el que portem dany als centres penitenciaris del país.

0: La pròxima temporada del Palau de la Música Catalana tindrà la Pau com a fil conductor de la programació, amb commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach. La direcció del Palau ha dissenyat una temporada de concerts que, començant amb la sessió inaugural del 28 de setembre, presenta el llenguatge musical com la millor eina per aconseguir la pau al món, com propugnava el mestre Pau Casals. Joan Uller, director general del Palau de la Música Catalana.
1: Tindrem un concert Humanity in War, on la Matis Trio i Thomas Kowaskoff, com a narrador, aniran llegint poemes de soldats. També molt important el concert amb el trio Fortuny i la Cristina Mateo, on s'interpretarà el quartet Per la fi dels temps d'Olivier Messiaen. Tancarà tots aquests concerts al voltant de la pau el concert Pro Pacem de Jordi Savall.
0: El Palau s'afegeix a la celebració a tota Europa dels 200 anys de la mort de Beethoven amb una integral de sinfonies. I pel que fa a Bach, els 8 concerts del cicle Palau Bach i la integral de l'obra per orgue recordaran el compositor alemany amb motiu dels 300 anys de l'estrena de La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música.
2: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva, i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Premis Pulitzer, que distingeixen cada any el bo i millor del periodisme als Estats Units, han guardonat el diari The Washington Post amb el seu premi més prestigiós, el de servei públic, i ho fa per una sèrie de reportatges sobre les retallades a l'administració Trump. Aquesta distinció posa en valor la feina del Washington Post, que ha passat també per una retallada molt dràstica de plantilla, amb l'acomiadament d'un terç dels treballadors, més de 300 periodistes. La reestructuració s'ha produït després que Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, comprés el diari. El Pulitzer d'investigació ha estat per l'equip del New York Times per una sèrie de reportatges sobre com Trump ha beneficiat el seu entorn familiar i polític. També s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. El Pulitzer de l'àmbit internacional ha guardonat l'agència Associated Press per una investigació sobre tecnologies de vigilància massiva desenvolupades entre Silicon Valley i la Xina.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: L'Espanyol i el Girona han vist alterada la seva situació classificatòria cap a pitjor, un cop tancada la jornada 34 a primera, ja que han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 aquest dilluns fa que l'Espanyol quedi ara 13è a 3 punts de les places que fan baixar segona, i el Girona és 16è amb 2 punts de marge sobre el descens.
3: 3CAT Info.
4: Pel que fa al Barça, diumenge disputarà el clàssic de Lliga contra el Madrid al Camp Nou, amb títol matemàtic per als blaugranes si puntuen. El Madrid, per la seva banda, el lateral francès Mendy té molt complicat poder jugar el partit a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. I en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, s'ha referit a l'interès del Barça pel defensa Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
5: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments Bastoni és jugador nostre. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
4: L'endemà de la classificació del Barça femení de futbol per disputar la seva 6a final consecutiva de Lliga de Campions, el club blaugrana ha ofert un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. La final s'ha de jugar a Oslo, a Noruega, el 23 de maig, contra l'Olympique de Lió, i el Barça proposa viatjar en vol charter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. El Barça femení, d'altra banda, oferirà el títol de Lliga a l'afició aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff en el partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. Del Barça i la Lliga de Campions femenina passem a la masculina ara.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I és que aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a l'Emirates Stadium de Londres després de l'empat a un gol de l'anada a l'estadi Metropolitano. L'entrenador matalasser Diego Simeone ha subratllat l'experiència en la gestió de les emocions com a factor clau.
6: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
4: Mentrestant, Mikel Arteta, el tècnic dels anglesos, veu els seus futbolistes extramotivats. Són declaracions a Movistar.
7: Estamos como aviones. Tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia.
4: L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Triomfa l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina per a la belga Shari Bossuit, de l'equip AG Insurance. Després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau d'Esvinyes a Galícia, Bossuit s'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, de la França DG, que ha estat segona i de retruc escala al lideratge de la General. Pel que fa a la participació catalana, Paula Blasi és la millor ciclista de casa nostra en desena posició a 16 segons del lideratge. I encara en ciclisme, l'equip de Caldón ha comunicat que el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la pròxima edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol. Sexas, de 19 anys, serà el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. Aquesta temporada, Sexas ha guanyat la Volta al País Basc i la Fletxa Valona i ha estat segon a l'Estrade Bianche i a l'Aleja Bastogna-Lieja.
3: 3CAT Info. Són 3:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana, tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. A partir d'ara us explicarem que ha mort als 87 anys Carlos Garaikoetxea, el primer lendakari després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 sota les sigles del Partit Nacionalista Basc. Explicarem també que la vaga del servei de recollida d'escombraries de Girona ja es fa visible a la ciutat amb acumulació de bosses al voltant dels contenidors, sobretot al barri vell. I que la periodista i escriptora bielorussa Svetlana Alexievich, que va guanyar el Premi Nobel de Literatura el 2015, recuperarà el personatge de l'Home Roig en el seu pròxim llibre. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens un cop tancada la jornada 34 a la primera divisió de futbol. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona a 2.
0: I el temps, un dia més, caldrà aprofitar el sol de la primera meitat del dia i també hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia creixeran les nuvolades, aleshores descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins a les muntanyes dels Ports, al Montsià. La tensió bèl·lica al Golf Pèrsic s'ha escalfat aquest dilluns després de setmanes d'una calma relativa per les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que els contactes entre els dos països continuen, el Comandament Central Militar dels Estats Units assegura que han enfonsat 7 naus iranianes. Teheran diu que ha atacat un vaixell de guerra nord-americà després que Donald Trump anunciés que reobrirà el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Trump ha amenaçat l'Iran d'esborrar-los de la faç de la Terra si ataquen la flota militar dels Estats Units desplegada a la zona. Washington afirma que l'anomenat Projecte Llibertat ha permès sortir del Golf 2 vaixells mercants nord-americans. En canvi, un altre vaixell comercial amb bandera sud-coreana situat a l'estret d'Hormuz ha patit una explosió arran d'un atac d'origen desconegut. Aquest mateix dilluns, Teheran ha llançat míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Un dels drons ha caigut sobre una zona industrial petroliera de l'emirat de Fujairah i ha provocat un gran incendi. 3 treballadors han resultat ferits lleus. Mentrestant, els contactes entre Washington i Teheran continuen, però el portaveu del ministre d'Exteriors iranià declara que les converses van encaminades a aturar la guerra i diu que només quan això s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: L'impacte de l'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic ha fet pujar el preu del petroli un 5% aquest dilluns. Les borses han tancat en baixades. El principal indicador de Wall Street, l'índex Dow Jones, ha perdut més d'un 1%, i a Europa, l'índex que ha caigut més és l'IBEX 35 espanyol, que ha reculat un 2,39%. La Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi, traslladada de la presó a un hospital aquest cap de setmana, necessita ajuda mèdica urgent, segons diu el seu germà. L'activista va ser ingressada d'urgència després de patir un greu deteriorament de salut amb 2 episodis de pèrdua total de consciència, una crisi cardíaca i fortes fluctuacions de la pressió arterial. Segons ha explicat el seu germà, exiliat a Noruega, la vida de la Premi Nobel està en perill i necessita almenys estar un mes fora de la presó, amb un tractament mèdic adequat. Mohammadi va ser distingida amb aquest Premi Nobel el 2023, quan ja era a la presó, per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort. A principis de febrer la van condemnar a 7 anys i mig de presó per conspiració i propaganda contra la República Islàmica.
1: 3cat Info.
0: Europa i el Canadà s'alineen amb la pau i el dret internacional davant guerres com les de l'Orient Mitjà i Ucraïna. Ha estat Armènia en la 8a reunió de la Comunitat Política Europea, que és la primera en què pren part un país no europeu. Un missatge a favor del multilateralisme, en una clara referència a Donald Trump i Vladimir Putin. Des d'Europa s'han posat els valors del continent i s'ha subratllat l'amistat i les coincidències amb el Canadà. El seu primer ministre, Mark Carney, ha buscat la complicitat afirmant que són els més europeus dels països no europeus. El president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat una estratègia en defensa pròpia, sense dependències de Washington.
1: Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
0: La 50a de líders que hi havia, entre els quals l'ucraïnès Zelensky, han debatut també la desinformació i les amenaces híbrides encarnades per Rússia. Aquest dimarts, a Yerevan mateix, es fa una cimera entre la Unió Europea i Armènia. I aquest dimarts han de passar a disposició judicial els dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts dijous per Israel en aigües internacionals. Un jutge de la ciutat d'Ashkelon ha de decidir si en prorroga la detenció o els deixa en llibertat. Saif Abukeshek, un palestí que viu a Barcelona, i el brasiler Tiago Ávila fa 5 dies que estan en vaga de fam. Les seves defenses, que qualifiquen el procés d'il·legal, denuncien maltractaments, amenaces i abusos. Interrogatoris de 8 hores, cel·les molt fredes i amb llums potents tota l'estona són alguns dels tractes soferts. La dona de Bukeshek, Sali Issa, ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que l'objectiu d'això és dissuadir la resta de vaixells perquè abortin la missió a la franja.
4: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalitzar la solidaritat con el pueblo palestino.
0: La fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, però no ha formulat cap acusació formal. La policia alemanya investiga el motiu que ha dut un home a atropellar diverses persones al centre de la ciutat de Leipzig, a l'est del país. El balanç oficial és de 2 morts, 3 ferits greus i diversos de lleus. Les autoritats de Saxònia han parlat dels possibles problemes mentals de l'autor, però deixant clar que això ho hauran de determinar les forces de seguretat i la fiscalia. Els fets han passat en una zona de vianants. La policia ha detingut el sospitós, un home de 33 anys, que no ha presentat resistència. Els incidents precedents en què s'ha atropellat gent de forma deliberada a Alemanya han fet créixer els temors d'un nou atemptat, però de moment les hipòtesis no van per aquí. I desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta i diversos perfils a les xarxes socials han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. L'Esplugues de Vitant Gelà.
5: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
6: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
5: Per la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
7: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
5: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consolat.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Salt, al Gironès, acusada de matar el seu home. Els fets han passat aquest dilluns al vespre a l'interior d'un garatge al carrer Doctor Ferran d'aquesta població. Segons els primers indicis, la dona hauria atacat la víctima amb una arma blanca i s'hauria entregat als Mossos en una comissaria propera. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. Ha mort als 87 anys l'exlandacari Carlos Garaikoetxea, el primer president d'Euskadi després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 amb el PNB i després va fundar Eusko Alkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau en la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc, com ha destacat en un comunicat al lendakari actual. I Manuel Pradales ha remarcat la determinació i lluita de Garaikoetxea per la llibertat del poble basc i l'ha definit com el líder dels temps més difícils, un home pragmàtic, somiador, sensat i valent, del qual, diu, ha sigut un honor aprendre. Carlos Garaikoetxea va condemnar sempre la violència d'ETA i va celebrar que s'abandonés la via armada. S'hi referia així en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio l'any 2011.
8: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Més qüestions. La indústria de defensa podria duplicar el seu pes a Catalunya en els propers 5 anys, segons un informe de la Cambra de Barcelona. Si es complís aquest escenari, l'ENS diu que es podrien crear 10.000 llocs de treball vinculats al sector fins al 2030 i que es podrien moure 1.000 milions d'euros. La Cambra fa aquests càlculs pel potencial que tenen les tecnologies duals, les que poden tenir tant usos civils com militars. El president de la Cambra, Josep Santacreu, diu que s'hi ha d'apostar.
9: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia, d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, hi veu una sortida a l'impacte negatiu que pot tenir la intel·ligència artificial en el mercat laboral.
10: Hi haurà un primer moment de sotrac en què determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se en d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
0: L'estudi ha identificat 812 empreses que podrien formar part del sector amb tecnologies de doble ús o que tenen potencial per fer-ne servir. I els efectes de la vaga de recollida d'escombraries de Girona comencen a notar amb acumulació de bosses, sobretot al centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament avancen que, si no s'arregla aviat, no descarten reclamar la declaració d'emergència per falta de salubritat. Aquest dilluns hi ha hagut una nova reunió de mediació amb el Departament de Treball que ha acabat sense cap avenç. Girona, Maria Rovira.
11: Ja hi ha brossa acumulada al voltant dels contenidors en zones com el barri Vell. En la primera jornada de vaga, a més de la recollida comercial, els serveis mínims només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana i el plàstic un sol dia. Uns serveis mínims insuficients, segons el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot.
12: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
11: L'Associació d'Hostaleria de Girona critica l'impacte que la vaga ja té als bars i restaurants de la zona del barri Vell. Els treballadors reclamen a l'empresa privada que gestiona el servei Girona Més Neta un increment salarial de l'IPC, la regulació adequada dels torns de feina o la incorporació d'una part del personal eventual des de fa anys. Ho explicava el portaveu del comitè, Gregori Soto.
13: L'empresa ens està dient que hem de fer i crear nous horaris que estan fora del conveni. No només això, tenim gairebé 80-100 persones que estan en situació d'eventuals. El que volem és fer una borsa de treball, una llista que reguli el pas a plantilla i que els doti d'estabilitat. L'empresa aquí també s'hi nega, l'empresa es nega amb l'IPC.
11: Si la vaga no s'atura, podria coincidir amb el temps de flors que comença dissabte.
0: I els alcaldes del Pallars Sobirà s'han concentrat aquest dilluns per reclamar la construcció d'un túnel al Port de la Bonaigua que garanteixi la connexió amb la Vall d'Aran. Denuncien la inestabilitat del terreny després de l'esllavissada de fa 2 mesos i exigeixen solucions urgents i més informació per part del govern. Port de la Bonaigua, Pau Rovira.
14: Gairebé tots els alcaldes de la comarca s'han concentrat per exigir actuacions immediates davant dels moviments de terra aquí al Port de la Bonaigua. Recorden que, a banda de l'esllavissada del febrer, hi ha almenys 5 trams afectats a la carretera. Temen que nous despreniments puguin provocar talls prolongats i això deixaria el Pallars Sobirà incomunicat pel nord durant mesos. El president del Consell Comarcal, Carlos Issus, reclama una solució estructural com el túnel.
15: No solament té problemes a l'hivern, que els estem tinguent sempre, sinó sinó que, a més, ara s'ha acumulat un problema també a l'estiu. Vol dir que aquesta comunicació necessita, amb urgència, una millora. Sí que hem d'arreglar el problema que tenim actualment, però la reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua.
14: Els batlles lamenten també la manca d'informació del govern sobre l'estat de les obres i els terminis. Per tot plegat, reclamen més transparència i coordinació i avisen que la mobilitat, els serveis bàsics i l'economia del territori depenen d'aquesta connexió.
0: El temps. Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts tenim ja la conseqüència de les precipitacions de dilluns i es manifesten en bancs de boira presents a primera hora del matí a les planes interiors, des del Pla de Lleida fins a la Catalunya Central. També arriben a punts de l'Empordà. Unes boires que tendiran a esvair-se a mesura que vagi avançant el dia i sobretot vagi pujant d'alçada al sol. Tot i així, s'espera que a partir del migdia, primera hora de la tarda, arribin les primeres precipitacions a punts del prelitoral, al Pirineu Occidental i al Massís dels Ports. I atenció que aquesta tarda, perquè aquestes precipitacions s'intensificaran. Tot i que s'esperen també a punts del Pirineu, les pluges més intenses de dimarts es donaran a les muntanyes del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona fins als ports. I atenció, perquè poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això en un dia en el qual les temperatures reculen una miqueta. Deixem enrere els 24-25 graus de la jornada de dilluns i avui les més altes amb prou feines arribaran als 22-23 graus. Aquesta situació de dinamització estabilitat encara tindrà continuïtat de cara demà dimecres.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. L'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit reduir en un terç els ingressos a urgències de pacients crònics amb patologies complexes, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. La clau de l'èxit és avançar-se a les descompensacions habituals d'aquests pacients, majoritàriament persones fràgils de més de 80 anys, que prenen entre 10 i 12 medicaments al dia. Des de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord se'n fa un seguiment continu i això permet detectar problemes abans que s'agreugin. El doctor Jordi Acezat, que és metge de família, explica com ho fan.
17: L'èxit d'aquest programa està amb la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
0: 4 anys després de la posada en marxa del programa, ha millorat la qualitat de vida dels pacients, especialment en aspectes com el dolor, la mobilitat, l'autonomia i també l'ansietat o la depressió. Més de la meitat dels guardonats amb els Premis Nacionals d'Investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans. Els guardons reconeixen la tasca científica en àmbits tan diversos com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria, les matemàtiques o l'estudi dels ecosistemes. Entre els guardonats catalans hi ha Josep Dalmau, Premi Nacional d'Investigació en Medicina, Carme Rovira i Virgili, en Ciència i Tecnologia Química, o Marcos Fernández, en Ciències i Tecnologies Naturals, que ha aprofitat l'acte per fer una crida als joves.
18: Tenemos unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante.
0: El lliurament dels guardons l'ha presidit el rei Felip VI al Palau de Pedralbes de Barcelona, que ha reivindicat el paper de la ciència per resoldre reptes en un moment de grans transformacions com l'actual. I ho dèiem al sumari, la periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve. En una entrevista al Catalunya Nit, l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge, centrat en el final del règim soviètic, i que apareixia el llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Ara, però, s'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden coses per explicar.
19: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
0: Segons Svetlana Alexievich, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin i acceptin anar a la guerra. En el cas de Bielorússia, l'escriptora té clar que el president Alexander Lukashenko no entregarà el poder sense sang. i ella descarta jugar un paper polític, tot i les propostes que li han fet. Alexievich, juntament amb el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martin Bayron, ha rebut aquest dilluns a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País, en reconeixement a la seva trajectòria professional. Tots tres han alertat sobre el perill que corre avui en dia la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà, i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges icòniques del poble que cada vegada està més deteriorada. Una part de veïns, sobretot a les xarxes socials, qüestionen que siguin ells els que n'hagin de pagar una part. Girona, Fèlix Martín.
21: Que es pinti l'església de Santa Maria de Cadaqués molt bé, però a l'hora de pagar, Hugo Escotxa, veí de Cadaqués, escriptor i columnista.
22: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
21: D'altres veïns tenen resposta. N'han parlat a 3catinfo, l'Eladi, l'Ester i en Carles.
23: Lo greu és lo que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no? Llavors, que ara es faci alguna cosa és lo mínim que s'hauria de fer, però no a través de donacions, sinó ells mateixos, no?
24: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
25: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes. És veritat que és un emblema, no?, l'església de Cadaqués, però el bisbat té suficients, més que suficients diners per fer-ho.
21: El lema de la campanya, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'iglesi.

0: El Cineclub Torroellenc celebra 50 anys. Va néixer just després de la dictadura i a dia d'avui gestionen la sala municipal Cinema Montgrí. I projecten estrenes i també pel·lícules en versió original pels amants del setè art. Actualment tenen més de 150 socis i un repte de futur, atraure públic jove. Torroella, Laia Claret.
1: El Cineclub neix de manera independent després de la dictadura franquista, com explica Josep Colomer, que és membre de la Junta.
2: Es decideix fer un cineclub l'any 76, quan, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, activar el que seria la democràcia.
1: A Torroella hi va arribar a haver tres sales de cinema, qui més qui menys hi tenia vincle. Jordi Bellapart és president del Cineclub.
3: Jo tenia un tio i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine.
4: Projeccionista.
3: Tu has vist la pel·lícula de Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs home, potser una mica més gran, però jo era aquell.
1: La mitjana d'edat dels socis és alta, per tant, lluiten per buscar complicitat amb el públic jove.
2: Aquest és el gran, la qüestió del moment i la feina pendent a fer. No caben tampoc ells de tenir l'hàbit de veure-ho en una sala.
5: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
2: sí, sí,
5: no?
2: Sí, sí. Per exemple, ens van demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
1: Per saber-ne la història, podeu visitar l'exposició a la Capella de Sant Antoni de Torroella.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una obra inèdita d'Elita Cavallut s'exposa des d'aquest dilluns a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on quan era petita va passar hores asseguda a la plaça Universitat. L'artista multidisciplinària, considerada una de les més rellevants del panorama artístic internacional i que viu des de fa anys als Països Baixos, explica la importància del banc exposat.
7: La primera vez que expongo una pieza en una institución física de esta manera, sí. No podría ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me gustaba muchas veces, me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
0: L'obra, titulada Llum, reivindica el paper de la UB com a creadora de llum i coneixement i l'educació com a dret de l'ésser humà.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: L'Espanyol i el Girona han vist alterada la seva situació classificatòria cap a pitjor, un cop tancada la jornada 34 a primera, ja que han perdut dos punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 aquest dilluns fa que l'Espanyol quedi ara 13è a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona és 16è amb 2 punts de marge sobre el descens.
6: 3Cat Info.
8: Pel que fa al Barça, diumenge disputarà el clàssic de Lliga contra el Madrid al Camp Nou amb títol matemàtic per als blaugranes si puntuen. El Madrid, per la seva banda, el lateral francès Mendy té molt complicat poder jugar al partit a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. I en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, s'ha referit a l'interès del Barça pel defensa Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
9: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments, Bastoni és jugador nostre. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
8: L'endemà de la classificació del Barça femení de futbol per disputar la seva sisena final consecutiva de Lliga de Campions, el club blaugrana ha ofert un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. La final s'ha de jugar a Oslo, a Noruega, el 23 de maig, contra l'Olímpic de Lió. I el Barça proposa viatjar amb vol xàrter el mateix dia del partit, amb la tornada just després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. Del Barça i la Lliga de Campions femenina passem ara a la masculina.
6: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
8: I és que aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a l'Emirates Stadium de Londres després de l'empat a un gol de l'anada a l'estadi Metropolitano la setmana passada. L'entrenador matalasser Diego Simeone ha subratllat l'experiència en la gestió de les emocions com a factor clau.
4: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
8: Mentrestant, Mikel Arteta, que és el tècnic dels anglesos, veu els seus futbolistes extra motivats. Són declaracions a Movistar.
10: Estamos como aviones. Tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia.
8: L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més futbol. Tornant a primera, el Villarreal ha anunciat que prescindirà de l'entrenador Marcelino García Toral de cara a la temporada que ve. L'anunci del club groguet arriba just després que l'equip s'hagi garantit competir novament a la Lliga de Campions la temporada vinent. I el futbol català, el Reus Redis, disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens de la Primera Federació contra l'Ourense, segons ha deparat el sorteig que s'ha fet aquest dilluns a Madrid. El partit d'anada serà a Reus aquest dissabte a les 7 i el de tornada al cap de setmana del 16 i 17 de maig a Ourense. Dit això, obrim pàgina de poliesportiva parlant de ciclisme.
6: 3CAT Info.
8: Triomfa a l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina per a la belga Shari Bossuyt, de l'equip AG Insurance. Després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrao d'Esvinyes, a Galícia, Bossuyt s'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, de la França DG, que ha estat segona, i de retruc escala el lideratge de la General. Pel que fa a la participació catalana, Paula Blasi és desena, a 16 segons del lideratge, i Mireia Benito, 36ena, a 40 segons del mallot vermell. La neerlandesa Marian Vos ha hagut d'abandonar abans de la sortida com a conseqüència de la caiguda que va patir en la primera etapa. Aquest dimarts, tercera etapa, 121 quilòmetres de mitja muntanya entre Padrón i La Corunya. I encara en ciclisme, afegim que l'equip Decathlon ha comunicat que el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la propera edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol. Sexas, de 19 anys, serà el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. Del ciclisme al bàsquet.
6: 3CAT Info.
8: El jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir la seva situació de baixa. En un missatge a les xarxes socials, Clyburn assegura que es troba bé i està sa, i que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat des del club blaugrana. El comunicat mèdic del Barça assegurava que Clyburn estaria sense jugar 4 setmanes per un problema de salut, sense concretar-ne els detalls. I en handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que viurà aquesta fase final del 5 al 7 de juny a Alacant.
6: Trescat Info.

0: Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres. Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona a la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas Mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'últim a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, que aquest dilluns ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama. Ha tornat a carregar contra la investigació de la Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica. Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures de prop de 50.000 milions d'euros des del 2009. L'Estat és l'administració amb l'execució pressupostària més baixa. Són els càlculs de Foment del Treball que reclama la unitat de les forces polítiques catalanes per solucionar definitivament la falta d'inversió. La policia investiga el carregament d'un vaixell interceptat al sud de les Canàries que podria dur a sobre entre 30 i 45 tones de cocaïna. Si es confirma, es tractaria del carregament de droga més gran interceptat a alta mar, fins i tot a nivell internacional. Hi ha una vintena de detinguts i la investigació està sota secret de sumari. La pròxima temporada del Palau de la Música estarà protagonitzada per les commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach, i la Pau serà el fil conductor de la programació. El concert inaugural serà el 28 de setembre. Esports.
1: L'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens, un cop tancada la jornada 34 a primera. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona a 2. El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar en vol xàrter el mateix dia del partit amb la tornada després de la final a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa. I a la Lliga de Campions masculina de futbol, aquest dimarts se sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares després de l'empat a un gol de l'anada amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
0: I aquest dimarts el temps tindrà 2 cares. Al matí serà assolellat, amb boires extenses per les planes interiors i, en canvi, a la tarda reapareixeran els ruixats i les tempestes. Seran localment intenses al prelitoral, amb possibilitat d'anar acompanyades de calamar-se. Les temperatures al migdia baixaran.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info.
0: La tensió bèl·lica al Golf Pèrsic s'ha escalfat aquest dilluns després de setmanes d'una calma relativa per les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que els contactes entre els dos països continuen, el Comandament Central Militar dels Estats Units assegura que han enfonsat 7 naus iranianes. Teheran diu que ha atacat un vaixell de guerra nord-americà després que Donald Trump anunciés que reobrirà el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Trump ha amenaçat l'Iran d'esborrar-los de la faç de la Terra si ataquen la flota militar dels Estats Units desplegada a la zona. Washington afirma que l'anomenat Projecte Llibertat ha permès sortir del Golf 2 vaixells mercants nord-americans. En canvi, un altre vaixell comercial amb bandera sud-coreana, situat a l'estret d'Hormuz, ha patit una explosió arran d'un atac d'origen desconegut. Aquest mateix dilluns, Teheran ha llançat míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Un dels drons ha caigut sobre una zona industrial petroliera de l'emirat de Fujairah i ha provocat un gran incendi. 3 treballadors han resultat ferits lleus. Mentrestant, els contactes entre Washington i Teheran continuen, però el portaveu del ministre d'Exteriors iranià Declara que les converses van encaminades a aturar la guerra i diu que només quan això s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: L'impacte de l'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic ha fet pujar el preu del petroli un 5% aquest dilluns. Les borses han tancat amb baixades. El principal indicador de Wall Street, l'índex Dow Jones, ha perdut més d'un 1%, i a Europa, l'índex que ha caigut més és l'IBEX 35 espanyol, que ha reculat un 2,39%. El president rus, Vladimir Putin, declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per aquest divendres i dissabte per blindar la desfilada militar del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. El seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, respon amb una proposta de treva que comenci la mitjanit de dimarts a dimecres. Moscou, Cristina Solies.
4: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou. El Kremlin ja havia anunciat que no desfilaran ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos. Ara bé, davant aquesta treva unilateral de Moscou, Ucraïna proposa començar-la ja aquest dimarts de la nit, perquè no vol que només serveixi perquè Putin celebri tranquil la seva festa. Volodymyr Zelensky diu que aturar la guerra només unes hores no té cap sentit.
5: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just. Avui merefa, ahir ni prou. Morts, ferits, adults, nens. Ho sento, però després de tot això, dir que s'aturin els atacs amb míssils i drons sobre ciutats ucraïneses un dia abans de la desfilada russa i dir fem un alto al foc de 24 hores... Això no és seriós.
4: En les últimes hores, Ucraïna ha posat la por al cos a Putin quan un dron s'ha estavellat contra un gratacel de luxe a menys de 10 quilòmetres del Kremlin. Les companyies de telefonia russes també han advertit als ciutadans que tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat.
2: 3Cat Info.
0: Desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta i diversos perfils a les xarxes socials han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. Esplugues, David Àngela.
6: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.

0: violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
1: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Espluga s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consolat.
2: Junts per Catalunya carrega contra el president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per les agressions del cap de setmana a l'àrea de Barcelona, amb dues víctimes mortals. El portaveu del partit, Josep Rius, els reclama més recursos i lideratge.
3: Demanem que hi hagi molta més coordinació, que hi hagi molt més recursos i que hi hagi molt més lideratge. El president Illa i l'alcalde Collboni se'ls està descontrolant la seguretat tant a Catalunya com a Barcelona. I això és inadmissible i no és l'única cosa que se'ls està descontrolant.
2: En una línia similar, el Partit Popular de Catalunya ha acusat el govern de no actuar davant d'aquests episodis violents i ha demanat la compareixença al Parlament del president Illa.
4: Només per posar un exemple, hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
2: La compareixença del president que demana el PP s'ha de votar al Parlament i cal que sigui aprovada per majoria.
5: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Més notícies. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas Mascaretes que jutgen al Tribunal Suprem després d'haver escoltat les seves declaracions. Recordem que són 24 anys de presó per Ábalos, 19 anys i mig per al seu exassessor Koldo García i 7 per l'empresari Víctor de Aldama. El PP, que lidera les acusacions populars, ha sol·licitat rebaixar la pena a Aldama a menys de 2 anys per haver col·laborat amb la justícia. I les defenses d'Ábalos i Koldo demanen per ells l'absolució. L'últim acusat en declarar ha estat l'exministre socialista José Luis Ábalos, que ho ha fet aquest dilluns. S'ha desmarcat d'Aldama, ha carregat contra els informes de la Guàrdia Civil que l'acusen de cobrar comissions i ha denunciat ser víctima d'una conxorxa mediàtica. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Durant més de 6 hores, un José Luis Ábalos, tan irònic com desafiant, ha qüestionat el rigor de l'UCO. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo quan li han atribuït un suposat enriquiment.
7: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Koldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Eso es el gran caso de corrupción de las mascarillas.
6: I és que ha deixat clar que ni va cobrar comissions ni va beneficiar les empreses de Víctor de Aldama, a qui desvinculat de la compra de mascaretes.
7: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
6: De fet, acusa l'empresari de sostenir un relat fals i polititzat per lliurar-se de la presó o de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, per fer-la declarar en contra seu. Ábalos lamenta que la manera com s'ha airejat la seva privacitat l'ha convertit en car de mem i l'ha condemnat mediàticament.
7: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
6: I tot i que s'ha desmarcat dels bitllets de 500 euros que Koldo diu que li va pagar el PSOE, s'hi ha agraït la lleialtat del seu antic ajudant que ha fet, reconeix que no s'hagin traït mútuament.
2: El judici quedarà vist per sentència dimecres, després que Anticorrupció hagi donat un dia més a les defenses per preparar els seus informes finals. I un altre judici, el de l'operació Kitchen contra les excúpules d'Interior i del PP. L'exdirector del CNI nega de totes que l'organisme formés part d'una conxorxa per robar material a Luis Bárcenas. Félix Sanz Roldán ha rebutjat a l'Audiència Nacional el que fins ara ha insinuat l'extresorer dels Populars i el que ha afirmat el comissari Villarejo.
8: No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
2: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures des del 2009 de prop de 50.000 milions d'euros. Són els càlculs que fa la patronal Foment del Treball, que constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix a Catalunya. no arriba al 60% i ni tan sols al 50% en el cas del gestor d'infraestructures ferroviàries Adif.

0: Les administracions locals han fet el 85% de les obres previstes i gairebé el 90% la Generalitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, defensa la necessitat que es facin les inversions.
1: Aquest dèficit afecta directament a la competitivitat de les empreses, a la competitivitat del nostre teixit productiu, a la mobilitat dels ciutadans i a la capacitat que té el nostre país per poder créixer adequadament.
0: Per mirar de solucionar-ho, la patronal reclama la unitat de les forces polítiques catalanes.
1: Considerem que una vegada es pogués assolir aquesta unitat de les forces polítiques parlamentàries a Catalunya, seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
0: Una proposta que arriba just després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts el Consorci d'Inversions que impulsaven el PSC i Esquerra per garantir l'execució d'obres públiques a Catalunya. I Rodalies recupera aquest dimarts el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. També es torna a activar el tren en el tram de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Tot i això, el servei està lluny de normalitzar-se. A l'R15, aquest dilluns, s'ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però ho ha fet amb molts problemes. La plataforma Trens Dignes demana que no es cobri el bitllet perquè encara es mantenen moltes limitacions de velocitat enmig de les crítiques dels usuaris al servei que reben.
2: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
3: Bueno, avui ja han anat puntual.
4: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
0: També aquest dilluns, l'estació de Valls, a l'Alt Camp, s'ha tornat a quedar sense trens per unes obres en diversos túnels de l'R13, que duraran 2 mesos. Recordem que a partir de dissabte, Rodalies tornarà a ser de pagament, perquè el govern considera que la xarxa va reduint les seves incidències.
5: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts tenim ja la conseqüència de les precipitacions de dilluns i es manifesten en bancs de boira presents a primera hora del matí a les planes interiors, des del Pla de Lleida fins a la Catalunya Central. També arriben a punts de l'Empordà. Unes boires que tendiran a esvair-se a mesura que vagi avançant el dia i sobretot vagi pujant d'alçada al sol. Tot i així, s'espera que a partir del migdia, primera hora de la tarda, arribin les primeres precipitacions a punts del prelitoral, al Pirineu Occidental i al Massís dels Ports. I atenció aquesta tarda, perquè aquestes precipitacions s'intensificaran. Tot i que s'esperen també a punts del Pirineu, les pluges més intenses de dimarts es donaran a les muntanyes del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona fins als Ports. I atenció, perquè poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això en un dia en el qual les temperatures reculen una miqueta. Deixem enrere els 24-25 graus de la jornada de dilluns i avui les més altes amb prou feines arribaran als 22-23 graus. Aquesta situació d'inestabilitat encara tindrà continuïtat de cara a demà dimecres.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti, també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa. Amb la reforma, que està previst que aprovi aquest dimarts al Consell de Ministres, es crearà un torn d'ofici especialitzat i s'ampliarà l'assistència jurídica gratuïta. En l'àmbit judicial es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. En els últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
7: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, era imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
0: La nova llei ampliada també permet la intervenció en casos de desprotecció greu i impedeix que condemnats per delictes contra la infància treballin amb infants i adolescents. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha aixecat massa polseguera amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius i insisteix que es tracta només d'una prova. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó ha defensat que algunes direccions els havien demanat més suport per tractar els conflictes i que ara estudiaran si aquesta mesura pot ser una solució.
8: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
0: Després de la polèmica dels últims dies, el departament ha deixat d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla. Pel que fa al calendari de vagues que els sindicats han tornat a convocar, les primeres la setmana que ve, la consellera ha demanat desescalar el conflicte i ha estès la mà al sindicat USTEC. Niubó ja ha deixat clar, però, que no es poden augmentar més els sous si no hi ha nous pressupostos.
5: 3CAT Info.
0: Un brot d'antivirus en un creuer que travessava l'Atlàntic deixa 3 morts i més d'un centenar de persones aïllades a bord de l'embarcació. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i havia d'acabar el trajecte a les Canàries, però durant la navegació, 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van acabar morint. Les víctimes són un matrimoni holandès i una dona alemanya. Hi ha una passatgera més que va ser evacuada a Sud-àfrica i que està ingressada a l'UCI i 2 tripulants amb símptomes que són al vaixell i requereixen assistència sanitària. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. És per això que Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi és probable que fos durant una excursió que els passatgers van fer en alguna de les parades i que el contagi entre persones, diu, és molt excepcional.
9: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Es pot produir, però s'ha de tenir un contacte molt directe amb la persona malalta. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: Cap Verd, que és on el vaixell havia de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si el vaixell va cap a les Canàries. La Guàrdia Civil investiga el vaixell que va interceptar el cap de setmana passat al sud de les Canàries i que duria a sobre un carregament d'entre 30 i 45 tones de cocaïna. És l'estimació que fa el Ministeri de l'Interior i que el situaria en la quantitat de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar, fins i tot a nivell internacional. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final. El ministre Fernando Grande Marlaska ja apunta que s'arribaran a xifres de rècord.
10: Por las primeras observaciones es uno de los más importantes, diría no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
0: El mercant de nom Arconian va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone i anava cap a Líbia. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació.
5: 3CAT Info.
0: A Lleida investiguen la mort d'una interna de la presó de Ponent. S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental. Lleida, Júlia Albacar.
11: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. Una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó. Fa unes setmanes, a la mateixa presó de Lleida, es va treure la vida un intern, un home acusat de matar el seu gendre a trets, el cinquè suïcidi en el que portem d'any als centres penitenciaris del país.

0: La pròxima temporada del Palau de la Música Catalana tindrà la Pau com a fil conductor de la programació, amb commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach. La direcció del Palau ha dissenyat una temporada de concerts que, començant amb la sessió inaugural del 28 de setembre, presenta el llenguatge musical com la millor eina per aconseguir la pau al món, com propugnava el mestre Pau Casals. Joan Uller, director general del Palau de la Música Catalana.
1: Tindrem un concert Humanity in War, on la Matisse Trio i Thomas Kowaskoff, com a narrador, aniran llegint poemes de soldats. També, molt important, el concert amb el trio Fortuny i la Cristina Mateo, on s'interpretarà el quartet per la fi dels temps d'Olivier Messiaen. Tancarà tots aquests concerts al voltant de la pau el concert Pro Pacem, de Jordi Savall.
0: El Palau s'afegeix a la celebració a tota Europa dels 200 anys de la mort de Beethoven amb una integral de sinfonies. I pel que fa a Bach, els 8 concerts del cicle Palau Bach i la integral de l'obra per orgue recordaran el compositor alemany amb motiu dels 300 anys de l'estrena de La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música.
2: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva, i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Premis Pulitzer, que distingeixen cada any el bo i millor del periodisme als Estats Units, han guardonat el diari The Washington Post amb el seu premi més prestigiós, el de servei públic, i ho fa per una sèrie de reportatges sobre les retallades a l'administració Trump. Aquesta distinció posa en valor la feina del Washington Post, que ha passat també per una retallada molt dràstica de plantilla, amb l'acomiadament d'un terç dels treballadors, més de 300 periodistes. La reestructuració s'ha produït després que Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, comprés el diari. El Pulitzer d'investigació ha estat per l'equip del New York Times per una sèrie de reportatges sobre com Trump ha beneficiat el seu entorn familiar i polític. També s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. El Pulitzer de l'àmbit internacional ha guardonat l'agència Associated Press per una investigació sobre tecnologies de vigilància massiva desenvolupades entre Silicon Valley i la Xina.
3: Esports.
0: Amb David Ubac.
4: L'Espanyol i el Girona han vist alterada la seva situació classificatòria cap a pitjor, un cop tancada la jornada 34 a primera, ja que han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 aquest dilluns fa que l'Espanyol quedi ara 13è a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona és 16è amb 2 punts de marge sobre el descens.
3: 3CAT Info.
4: Pel que fa al Barça, diumenge disputarà el clàssic de Lliga contra el Madrid al Camp Nou, amb títol matemàtic per als blaugranes si puntuen. El Madrid, per la seva banda, el lateral francès Mendy té molt complicat poder jugar el partit a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. I en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, s'ha referit a l'interès del Barça pel defensa Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
5: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments Bastoni és jugador nostre. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
4: L'endemà de la classificació del Barça femení de futbol per disputar la seva 6a final consecutiva de Lliga de Campions, el club blaugrana ha ofert un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. La final s'ha de jugar a Oslo, a Noruega, el 23 de maig, contra l'Olympique de Lió, i el Barça proposa viatjar en vol charter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. El Barça femení, d'altra banda, oferirà el títol de Lliga a l'afició aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff en el partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. Del Barça i la Lliga de Campions femenina passem a la masculina ara.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I és que aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a l'Emirates Stadium de Londres després de l'empat a un gol de l'anada a l'estadi Metropolitano. L'entrenador matalasser Diego Simeone ha subratllat l'experiència en la gestió de les emocions com a factor clau.
6: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
4: Mentrestant, Mikel Arteta, el tècnic dels anglesos, veu els seus futbolistes extramotivats. Són declaracions a Movistar.
7: Estamos como aviones. Tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia.
4: L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Triomfa l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina per a la belga Shari Bossuit, de l'equip AG Insurance. Després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau d'Esvinyes a Galícia, Bossuit s'ha imposat a l'alemanya Francisca Koch, de la França DG, que ha estat segona i de retruc escala al lideratge de la General. Pel que fa a la participació catalana, Paula Blasi és la millor ciclista de casa nostra en desena posició a 16 segons del lideratge. I encara en ciclisme, l'equip de Caldón ha comunicat que el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la pròxima edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol. Sexas, de 19 anys, serà el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. Aquesta temporada, Sexas ha guanyat la Volta al País Basc i la Fletxa Valona i ha estat segon a l'Estrade Bianche i a l'Aleja Bastogna-Lieja.
3: 3CAT Info. Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana, tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. A partir d'ara us explicarem que ha mort als 87 anys Carlos Garaikoetxea, el primer lendakari després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 sota les sigles del Partit Nacionalista Basc. Explicarem també que la vaga del servei de recollida d'escombraries de Girona ja es fa visible a la ciutat amb acumulació de bosses al voltant dels contenidors, sobretot al barri vell. I que la periodista i escriptora bielorussa Svetlana Alexievich, que va guanyar el Premi Nobel de Literatura el 2015, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens un cop tancada la jornada 34 a la primera divisió de futbol. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona a 2.
0: I el temps, un dia més, caldrà aprofitar el sol de la primera meitat del dia i també hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia creixeran les nuvolades, aleshores descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins a les muntanyes dels Ports, al Montsià. La tensió bèl·lica al Golf Pèrsic s'ha escalfat aquest dilluns després de setmanes d'una calma relativa per les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que els contactes entre els dos països continuen, el Comandament Central Militar dels Estats Units assegura que han enfonsat 7 naus iranianes. Teheran diu que ha atacat un vaixell de guerra nord-americà després que Donald Trump anunciés que reobrirà el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Trump ha amenaçat l'Iran d'esborrar-los de la faç de la Terra si ataquen la flota militar dels Estats Units desplegada a la zona. Washington afirma que l'anomenat Projecte Llibertat ha permès sortir del Golf 2 vaixells mercants nord-americans. En canvi, un altre vaixell comercial amb bandera sud-coreana situat a l'estret d'Hormuz ha patit una explosió arran d'un atac d'origen desconegut. Aquest mateix dilluns, Teheran ha llançat míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Un dels drons ha caigut sobre una zona industrial petroliera de l'emirat de Fujairah i ha provocat un gran incendi. 3 treballadors han resultat ferits lleus. Mentrestant, els contactes entre Washington i Teheran continuen, però el portaveu del ministre d'Exteriors iranià declara que les converses van encaminades a aturar la guerra i diu que només quan això s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: L'impacte de l'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic ha fet pujar el preu del petroli un 5% aquest dilluns. Les borses han tancat en baixades. El principal indicador de Wall Street, l'índex Dow Jones, ha perdut més d'un 1%. I a Europa, l'índex que ha caigut més és l'IBEX 35 espanyol, que ha reculat un 2,39%. La Premi Nobel de la Pau iraniana, Narges Mohammadi, traslladada de la presó a un hospital aquest cap de setmana, necessita ajuda mèdica urgent, segons diu el seu germà. L'activista va ser ingressada d'urgència després de patir un greu deteriorament de salut amb 2 episodis de pèrdua total de consciència, una crisi cardíaca i fortes fluctuacions de la pressió arterial. Segons ha explicat el seu germà, exiliat a Noruega, la vida de la Premi Nobel està en perill i necessita almenys estar un mes fora de la presó, amb un tractament mèdic adequat. Mohammadi va ser distingida amb aquest Premi Nobel el 2023, quan ja era a la presó, per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort. A principis de febrer la van condemnar a 7 anys i mig de presó per conspiració i propaganda contra la República Islàmica.
1: 3cat Info.
0: Europa i el Canadà s'alineen amb la pau i el dret internacional davant guerres com les de l'Orient Mitjà i Ucraïna. Ha estat Armènia en la 8a reunió de la Comunitat Política Europea, que és la primera en què pren part un país no europeu. Un missatge a favor del multilateralisme, en una clara referència a Donald Trump i Vladimir Putin. Des d'Europa s'han posat els valors del continent i s'ha subratllat l'amistat i les coincidències amb el Canadà. El seu primer ministre, Mark Carney, ha buscat la complicitat afirmant que són els més europeus dels països no europeus. El president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat una estratègia en defensa pròpia, sense dependències de Washington.
1: Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
0: La 50a de líders que hi havia, entre els quals l'ucraïnès Zelensky, han debatut també la desinformació i les amenaces híbrides encarnades per Rússia. Aquest dimarts, a Yerevan mateix, es fa una cimera entre la Unió Europea i Armènia. I aquest dimarts han de passar a disposició judicial els dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts dijous per Israel en aigües internacionals. Un jutge de la ciutat d'Ashkelon ha de decidir si en prorroga la detenció o els deixa en llibertat. Saif Abukeshek, un palestí que viu a Barcelona, i el brasiler Tiago Ávila fa 5 dies que estan en vaga de fam. Les seves defenses, que qualifiquen el procés d'il·legal, denuncien maltractaments, amenaces i abusos. Interrogatoris de 8 hores, cel·les molt fredes i amb llums potents tota l'estona són alguns dels tractes soferts. La dona de Bukeshek, Sali Issa, ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que l'objectiu d'això és dissuadir la resta de vaixells perquè abortin la missió a la franja.
4: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalitzar la solidaritat con el pueblo palestino.
0: La fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, però no ha formulat cap acusació formal. La policia alemanya investiga el motiu que ha dut un home a atropellar diverses persones al centre de la ciutat de Leipzig, a l'est del país. El balanç oficial és de 2 morts, 3 ferits greus i diversos de lleus. Les autoritats de Saxònia han parlat dels possibles problemes mentals de l'autor, però deixant clar que això ho hauran de determinar les forces de seguretat i la fiscalia. Els fets han passat en una zona de vianants. La policia ha detingut el sospitós, un home de 33 anys, que no ha presentat resistència. Els incidents precedents en què s'ha atropellat gent de forma deliberada a Alemanya han fet créixer els temors d'un nou atemptat, però de moment les hipòtesis no van per aquí. I desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta i diversos perfils a les xarxes socials han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. L'Espluga de Vitant Gelà.
5: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
6: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
5: Per la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
7: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
5: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consolat.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Salt, al Gironès, acusada de matar el seu home. Els fets han passat aquest dilluns al vespre a l'interior d'un garatge al carrer Doctor Ferran d'aquesta població. Segons els primers indicis, la dona hauria atacat la víctima amb una arma blanca i s'hauria entregat als Mossos en una comissaria propera. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. Ha mort als 87 anys l'exlandacari Carlos Garaikoetxea, el primer president d'Euskadi després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 amb el PNB i després va fundar Eusko Alkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau en la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc, com ha destacat en un comunicat al landacari actual. I Manuel Pradales ha remarcat la determinació i lluita de Garaikoetxea per la llibertat del poble basc i l'ha definit com el líder dels temps més difícils, un home pragmàtic, somiador, sensat i valent, del qual, diu, ha sigut un honor aprendre. Carlos Garaikoetxea va condemnar sempre la violència d'ETA i va celebrar que s'abandonés la via armada. S'hi referia així en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio l'any 2011.
8: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Més qüestions. La indústria de defensa podria duplicar el seu pes a Catalunya en els propers 5 anys, segons un informe de la Cambra de Barcelona. Si es complís aquest escenari, l'ENS diu que es podrien crear 10.000 llocs de treball vinculats al sector fins al 2030 i que es podrien moure 1.000 milions d'euros. La Cambra fa aquests càlculs pel potencial que tenen les tecnologies duals, les que poden tenir tant usos civils com militars. El president de la Cambra, Josep Santacreu, diu que s'hi ha d'apostar.
9: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia, d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, hi veu una sortida a l'impacte negatiu que pot tenir la intel·ligència artificial en el mercat laboral.
10: Hi haurà un primer moment de sotrac en què determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se en d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
0: L'estudi ha identificat 812 empreses que podrien formar part del sector amb tecnologies de doble ús o que tenen potencial per fer-ne servir. I els efectes de la vaga de recollida d'escombraries de Girona comencen a notar amb acumulació de bosses, sobretot al centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament avancen que, si no s'arregla aviat, no descarten reclamar la declaració d'emergència per falta de salubritat. Aquest dilluns hi ha hagut una nova reunió de mediació amb el Departament de Treball que ha acabat sense cap avenç. Girona, Maria Rovira.
11: Ja hi ha brossa acumulada al voltant dels contenidors en zones com el barri Vell. En la primera jornada de vaga, a més de la recollida comercial, els serveis mínims només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana i el plàstic un sol dia. Uns serveis mínims insuficients, segons el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot.
12: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
11: L'Associació d'Hostaleria de Girona critica l'impacte que la vaga ja té als bars i restaurants de la zona del barri Vell. Els treballadors reclamen a l'empresa privada que gestiona el servei Girona Més Neta un increment salarial de l'IPC, la regulació adequada dels torns de feina o la incorporació d'una part del personal eventual des de fa anys. Ho explicava el portaveu del comitè, Gregori Soto.
13: L'empresa ens està dient que hem de fer i crear nous horaris que estan fora del conveni. No només això, tenim gairebé 80-100 persones que estan en situació d'eventuals. El que volem és fer una borsa de treball, una llista que reguli el pas a plantilla i que els doti d'estabilitat. L'empresa aquí també s'hi nega, l'empresa es nega amb l'IPC.
11: Si la vaga no s'atura, podria coincidir amb el temps de flors que comença dissabte.
0: I els alcaldes del Pallars Sobirà s'han concentrat aquest dilluns per reclamar la construcció d'un túnel al Port de la Bonaigua que garanteixi la connexió amb la Vall d'Aran. Denuncien la inestabilitat del terreny després de l'esllavissada de fa 2 mesos i exigeixen solucions urgents i més informació per part del govern. Port de la Bonaigua, Pau Rovira.
14: Gairebé tots els alcaldes de la comarca s'han concentrat per exigir actuacions immediates davant dels moviments de terra aquí al Port de la Bonaigua. Recorden que, a banda de l'esllavissada del febrer, hi ha almenys 5 trams afectats a la carretera. Temen que nous despreniments puguin provocar talls prolongats i això deixaria el Pallars Sobirà incomunicat pel nord durant mesos. El president del Consell Comarcal, Carlos Issus, reclama una solució estructural com el túnel.
15: No solament té problemes a l'hivern, que els estem tinguent sempre, sinó sinó que, a més, ara s'ha acumulat un problema també a l'estiu. Vol dir que aquesta comunicació necessita, amb urgència, una millora. Sí que hem d'arreglar el problema que tenim actualment, però la reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua.
14: Els batlles lamenten també la manca d'informació del govern sobre l'estat de les obres i els terminis. Per tot plegat, reclamen més transparència i coordinació i avisen que la mobilitat, els serveis bàsics i l'economia del territori depenen d'aquesta connexió.
0: El temps. Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts tenim ja la conseqüència de les precipitacions de dilluns i es manifesten en bancs de boira presents a primera hora del matí a les planes interiors, des del Pla de Lleida fins a la Catalunya Central. També arriben a punts de l'Empordà. Unes boires que tendiran a esvair-se a mesura que vagi avançant el dia i sobretot vagi pujant d'alçada al sol. Tot i així, s'espera que a partir del migdia, primera hora de la tarda, arribin les primeres precipitacions a punts del prelitoral, al Pirineu Occidental i al Massís dels Ports. I atenció que aquesta tarda, perquè aquestes precipitacions s'intensificaran. Tot i que s'esperen també a punts del Pirineu, les pluges més intenses de dimarts es donaran a les muntanyes del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona fins als ports. I atenció, perquè poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això en un dia en el qual les temperatures reculen una miqueta. Deixem enrere els 24-25 graus de la jornada de dilluns i avui les més altes amb prou feines arribaran als 22-23 graus. Aquesta situació de dinamització estabilitat encara tindrà continuïtat de cara demà dimecres.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. L'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit reduir en un terç els ingressos a urgències de pacients crònics amb patologies complexes, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. La clau de l'èxit és avançar-se a les descompensacions habituals d'aquests pacients, majoritàriament persones fràgils de més de 80 anys, que prenen entre 10 i 12 medicaments al dia. Des de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord se'n fa un seguiment continu i això permet detectar problemes abans que s'agreugin. El doctor Jordi Acezat, que és metge de família, explica com ho fan.
17: L'èxit d'aquest programa està amb la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
0: 4 anys després de la posada en marxa del programa, ha millorat la qualitat de vida dels pacients, especialment en aspectes com el dolor, la mobilitat, l'autonomia i també l'ansietat o la depressió. Més de la meitat dels guardonats amb els Premis Nacionals d'Investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans. Els guardons reconeixen la tasca científica en àmbits tan diversos com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria, les matemàtiques o l'estudi dels ecosistemes. Entre els guardonats catalans hi ha Josep Dalmau, Premi Nacional d'Investigació en Medicina, Carme Rovira i Virgili, en Ciència i Tecnologia Química, o Marcos Fernández, en Ciències i Tecnologies Naturals, que ha aprofitat l'acte per fer una crida als joves.
18: Tenemos unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante.
0: El lliurament dels guardons l'ha presidit el rei Felip VI al Palau de Pedralbes de Barcelona, que ha reivindicat el paper de la ciència per resoldre reptes en un moment de grans transformacions com l'actual. I ho dèiem al sumari, la periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve. En una entrevista al Catalunya Nit, l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge, centrat en el final del règim soviètic, i que apareixia el llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Ara, però, s'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden coses per explicar.
19: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
0: Segons Svetlana Alexievich, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin i acceptin anar a la guerra. En el cas de Bielorússia, l'escriptora té clar que el president Alexander Lukashenko no entregarà el poder sense sang. i ella descarta jugar un paper polític, tot i les propostes que li han fet. Alexievich, juntament amb el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martin Bayron, ha rebut aquest dilluns a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País, en reconeixement a la seva trajectòria professional. Tots tres han alertat sobre el perill que corre avui en dia la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà, i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges icòniques del poble que cada vegada està més deteriorada. Una part de veïns, sobretot a les xarxes socials, qüestionen que siguin ells els que n'hagin de pagar una part. Girona, Fèlix Martín.
21: Que es pinti l'església de Santa Maria de Cadaqués molt bé, però a l'hora de pagar, Hugo Escotxa, veí de Cadaqués, escriptor i columnista.
22: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
21: D'altres veïns tenen resposta. N'han parlat a 3catinfo, l'Eladi, l'Ester i en Carles.
23: Lo greu és lo que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no? Llavors, que ara es faci alguna cosa és lo mínim que s'hauria de fer, però no a través de donacions, sinó ells mateixos, no?
24: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
25: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes. És veritat que és un emblema, no?, l'església de Cadaqués, però el bisbat té suficients, més que suficients diners per fer-ho.
21: El lema de la campanya, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'iglesi.

0: El Cineclub Torroellenc celebra 50 anys. Va néixer just després de la dictadura i a dia d'avui gestionen la sala municipal Cinema Montgrí. I projecten estrenes i també pel·lícules en versió original pels amants del setè art. Actualment tenen més de 150 socis i un repte de futur, atraure públic jove. Torroella, Laia Claret.
1: El Cineclub neix de manera independent després de la dictadura franquista, com explica Josep Colomer, que és membre de la Junta.
2: Es decideix fer un cineclub l'any 76, quan, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, activar el que seria la democràcia.
1: A Torroella hi va arribar a haver tres sales de cinema, qui més qui menys hi tenia vincle. Jordi Bellapart és president del Cineclub.
3: Jo tenia un tio i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine.
4: Projeccionista.
3: Tu has vist la pel·lícula de Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs home, potser una mica més gran, però jo era aquell.
1: La mitjana d'edat dels socis és alta, per tant, lluiten per buscar complicitat amb el públic jove.
2: Aquest és el gran, la qüestió del moment. I la feina pendent a fer. No caben tampoc ells de tenir l'hàbit de veure-ho en una sala.
5: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
2: sí, sí,
5: no?
2: Sí, sí. Per exemple, ens van demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
1: Per saber-ne la història, podeu visitar l'exposició a la Capella de Sant Antoni de Torroella.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una obra inèdita d'Elita Cavallut s'exposa des d'aquest dilluns a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on quan era petita va passar hores asseguda a la plaça Universitat. L'artista multidisciplinària, considerada una de les més rellevants del panorama artístic internacional i que viu des de fa anys als Països Baixos, explica la importància del banc exposat.
7: La primera vez que expongo una pieza en una institución física de esta manera, sí. No podría ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me gustaba muchas veces, me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
0: L'obra, titulada Llum, reivindica el paper de la UB com a creadora de llum i coneixement i l'educació com a dret de l'ésser humà.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: L'Espanyol i el Girona han vist alterada la seva situació classificatòria cap a pitjor, un cop tancada la jornada 34 a primera, ja que han perdut dos punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 aquest dilluns fa que l'Espanyol quedi ara 13è a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona és 16è amb 2 punts de marge sobre el descens.
6: 3Cat Info.
8: Pel que fa al Barça, diumenge disputarà el clàssic de Lliga contra el Madrid al Camp Nou amb títol matemàtic per als blaugranes si puntuen. El Madrid, per la seva banda, el lateral francès Mendy té molt complicat poder jugar al partit a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. I en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, s'ha referit a l'interès del Barça pel defensa Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
9: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments, Bastoni és jugador nostre. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
8: L'endemà de la classificació del Barça femení de futbol per disputar la seva sisena final consecutiva de Lliga de Campions, el club blaugrana ha ofert un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. La final s'ha de jugar a Oslo, a Noruega, el 23 de maig, contra l'Olímpic de Lió. I el Barça proposa viatjar amb vol xàrter el mateix dia del partit, amb la tornada just després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. Del Barça i la Lliga de Campions femenina passem ara a la masculina.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I és que aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a l'Emirates Stadium de Londres després de l'empat a un gol de l'anada a l'estadi Metropolitano la setmana passada. L'entrenador matalasser Diego Simeone ha subratllat l'experiència en la gestió de les emocions com a factor clau.
4: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
8: Mentrestant, Mikel Arteta, que és el tècnic dels anglesos, veu els seus futbolistes extra motivats. Són declaracions a Movistar.
10: Estamos como aviones. Tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia.
8: L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més futbol. Tornant a primera, el Villarreal ha anunciat que prescindirà de l'entrenador Marcelino García Toral de cara a la temporada que ve. L'anunci del club groguet arriba just després que l'equip s'hagi garantit competir novament a la Lliga de Campions la temporada vinent. I el futbol català, el Reus Redis, disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens de la Primera Federació contra l'Ourense, segons ha deparat el sorteig que s'ha fet aquest dilluns a Madrid. El partit d'anada serà a Reus aquest dissabte a les 7 i el de tornada al cap de setmana del 16 i 17 de maig a Ourense. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
6: 3CAT Info.
8: Triomfa l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina per a la belga Shari Bossuyt, de l'equip AG Insurance. Després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau d'Esvinyes, a Galícia, Bossuyt s'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, de la France DG, que ha estat segona, i de retruc escala el lideratge de la General. Pel que fa a la participació catalana, Paula Blasi és desena a 16 segons del lideratge i Mireia Benito 36ena a 40 segons del mallot vermell. La neerlandesa Marianne Vos s'ha hagut d'abandonar abans de la sortida com a conseqüència de la caiguda que va patir en la primera etapa. Aquest dimarts, tercera etapa, 121 quilòmetres de mitja muntanya entre Padrón i La Corunya. I encara en ciclisme afegim que l'equip Decathlon ha comunicat que el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la propera edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol. Sexas, de 19 anys, serà el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. Del ciclisme al bàsquet.
6: 3CAT Info.
8: El jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir la seva situació de baixa. En un missatge a les xarxes socials, Clyburn assegura que es troba bé i està sa, i que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat des del Club Blaugrana. El comunicat mèdic del Barça assegurava que Clyburn estaria sense jugar 4 setmanes per un problema de salut, sense concretar-ne els detalls. I en vol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que viurà aquesta fase final del 5 al 7 de juny a Alacant.
6: Trescat Info.

0: Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Vladimir Putin declara un alto el foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres. Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona a la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas Mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'últim a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, que aquest dilluns ha negat haber cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama. Ha tornat a carregar contra la investigació de la Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica. Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures de prop de 50.000 milions d'euros des del 2009. L'Estat és l'administració amb l'execució pressupostària més baixa. Són els càlculs de Foment del Treball que reclama la unitat de les forces polítiques catalanes per solucionar definitivament la falta d'inversió. La policia investiga el carregament d'un vaixell interceptat al sud de les Canàries que podria dur a sobre entre 30 i 45 tones de cocaïna. Si es confirma, es tractaria del carregament de droga més gran interceptat a alta mar, fins i tot a nivell internacional. Hi ha una vintena de detinguts i la investigació està sota secret de sumari. La pròxima temporada del Palau de la Música estarà protagonitzada per les commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach, i la Pau serà el fil conductor de la programació. El concert inaugural serà el 28 de setembre. Esports.
1: L'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens, un cop tancada la jornada 34 a primera. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona a 2. El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar en vol xàrter el mateix dia del partit amb la tornada després de la final a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa. I a la Lliga de Campions masculina de futbol, aquest dimarts se sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares després de l'empat a un gol de l'anada amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
0: I aquest dimarts el temps tindrà 2 cares. Al matí serà assolellat, amb boires extenses per les planes interiors i, en canvi, a la tarda reapareixeran els ruixats i les tempestes. Seran localment intenses al prelitoral, amb possibilitat d'anar acompanyades de calamar-se. Les temperatures al migdia baixaran.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info.
0: La tensió bèl·lica al Golf Pèrsic s'ha escalfat aquest dilluns després de setmanes d'una calma relativa per les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que els contactes entre els dos països continuen, el Comandament Central Militar dels Estats Units assegura que han enfonsat 7 naus iranianes. Teheran diu que ha atacat un vaixell de guerra nord-americà després que Donald Trump anunciés que reobrirà el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Trump ha amenaçat l'Iran d'esborrar-los de la faç de la Terra si ataquen la flota militar dels Estats Units desplegada a la zona. Washington afirma que l'anomenat Projecte Llibertat ha permès sortir del Golf 2 vaixells mercants nord-americans. En canvi, un altre vaixell comercial amb bandera sud-coreana, situat a l'estret d'Hormuz, ha patit una explosió arran d'un atac d'origen desconegut. Aquest mateix dilluns, Teheran ha llançat míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Un dels drons ha caigut sobre una zona industrial petroliera de l'Emirat de Fujairah i ha provocat un gran incendi. 3 treballadors han resultat ferits lleus. Mentrestant, els contactes entre Washington i Teheran continuen, però el portaveu del ministre d'Exteriors iranià Declara que les converses van encaminades a aturar la guerra i diu que només quan això s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: L'impacte de l'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic ha fet pujar el preu del petroli un 5% aquest dilluns. Les borses han tancat amb baixades. El principal indicador de Wall Street, l'índex Dow Jones, ha perdut més d'un 1%, i a Europa, l'índex que ha caigut més és l'IBEX 35 espanyol, que ha reculat un 2,39%. El president rus, Vladimir Putin, declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per aquest divendres i dissabte per blindar la desfilada militar del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. El seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, respon amb una proposta de treva que comenci la mitjanit de dimarts a dimecres. Moscou, Cristina Solies.
4: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou. El Kremlin ja havia anunciat que no desfilaran ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos. Ara bé, davant aquesta treva unilateral de Moscou, Ucraïna proposa començar-la ja aquest dimarts de la nit, perquè no vol que només serveixi perquè Putin celebri tranquil la seva festa. Volodymyr Zelensky diu que aturar la guerra només unes hores no té cap sentit.
5: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just. Avui Merefa, ahir ni pro. Morts, ferits, adults, nens. Ho sento, però després de tot això, dir que s'aturin els atacs amb míssils i drons sobre ciutats ucraïneses un dia abans de la desfilada russa i dir, fem un alto al foc de 24 hores... Això no és seriós.
4: En les últimes hores, Ucraïna ha posat la por al cos a Putin quan un dron s'ha estavellat contra un gratacel de luxe a menys de 10 quilòmetres del Kremlin. Les companyies de telefonia russes també han advertit als ciutadans que tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat.
2: 3Cat Info.
0: Desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta i diversos perfils a les xarxes socials han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. Esplugues, David Àngela.
6: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
7: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
6: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
8: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència.

0: des del 2009 de prop de 50.000 milions d'euros. Són els càlculs que fa la patronal Foment del Treball, que constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix a Catalunya. No arriba al 60% i ni tan sols al 50% en el cas del gestor d'infraestructures ferroviàries Adif. Les administracions locals han fet el 85% de les obres previstes i gairebé el 90% la Generalitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, defensa la necessitat que es facin les inversions.
1: Aquest dèficit afecta directament a la competitivitat de les empreses, a la competitivitat del nostre teixit productiu, a la mobilitat dels ciutadans i a la capacitat que té el nostre país per poder créixer adequadament.
0: Per mirar de solucionar-ho, la patronal reclama la unitat de les forces polítiques catalanes.
1: Considerem que una vegada es pogués assolir aquesta unitat de les forces polítiques parlamentàries a Catalunya, seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
0: Una proposta que arriba just després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts el Consorci d'Inversions que impulsaven el PSC i Esquerra per garantir l'execució d'obres públiques a Catalunya. I Rodalies recupera aquest dimarts el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. També es torna a activar el tren en el tram de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Tot i això, el servei està lluny de normalitzar-se. A l'R15, aquest dilluns, s'ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però ho ha fet amb molts problemes. La plataforma Trens Dignes demana que no es cobri el bitllet perquè encara es mantenen moltes limitacions de velocitat enmig de les crítiques dels usuaris al servei que reben.
2: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
3: Bueno, avui ja no ha anat puntual.
4: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
0: També aquest dilluns, l'estació de Valls, a l'Alt Camp, s'ha tornat a quedar sense trens per unes obres en diversos túnels de l'R13, que duraran 2 mesos. Recordem que a partir de dissabte, Rodalies tornarà a ser de pagament, perquè el govern considera que la xarxa va reduint les seves incidències.
5: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts tenim ja la conseqüència de les precipitacions de dilluns i es manifesten en bancs de boira presents a primera hora del matí a les planes interiors, des del Pla de Lleida fins a la Catalunya Central, també arriben a punts de l'Empordà. Unes boires que tendiran a esvair-se a mesura que vagi avançant el dia i sobretot vagi pujant d'alçada el sol. Tot i així, s'espera que a partir del migdia, primera hora de la tarda, arribin les primeres precipitacions a punts del prelitoral, al Pirineu Occidental i al Massís dels Ports. I atenció aquesta tarda, perquè aquestes precipitacions s'intensificaran. Tot i que s'esperen també a punts del Pirineu, les pluges més intenses de dimarts es donaran a les muntanyes del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona fins als Ports. I atenció, perquè poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això en un dia en el qual les temperatures reculen una miqueta. Deixem enrere els 24-25 graus de la jornada de dilluns i avui les més altes amb prou feines arribaran als 22-23 graus. Aquesta situació d'inestabilitat encara tindrà continuïtat de cara a demà dimecres.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti, també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa. Amb la reforma, que està previst que aprovi aquest dimarts al Consell de Ministres, es crearà un torn d'ofici especialitzat i s'ampliarà l'assistència jurídica gratuïta. En l'àmbit judicial es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. En els últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
7: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
0: La nova llei ampliada també permet la intervenció en casos de desprotecció greu i impedeix que condemnin

0: condemnats per delictes contra la infància treballin amb infants i adolescents. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha aixecat massa polseguera amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius i insisteix que es tracta només d'una prova. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó ha defensat que algunes direccions els havien demanat més suport per tractar els conflictes i que ara estudiaran si aquesta mesura pot ser una solució.
1: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
0: Després de la polèmica dels últims dies, el departament ha deixat d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla. Pel que fa al calendari de vagues que els sindicats han tornat a convocar, les primeres la setmana que ve, la consellera ha demanat desescalar el conflicte i ha estès la mà al sindicat USTEC. Niubó ja ha deixat clar, però, que no es poden augmentar més els sous si no hi ha nous pressupostos. 3CAT Info. Un brot d'antivirus en un creuer que travessava l'Atlàntic deixa 3 morts i més d'un centenar de persones aïllades a bord de l'embarcació. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i havia d'acabar el trajecte a les Canàries, però durant la navegació, 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van acabar morint. Les víctimes són un matrimoni holandès i una dona alemanya. Hi ha una passatgera més que va ser evacuada a Sud-àfrica i que està ingressada a l'UCI i 2 tripulants amb símptomes que són al vaixell i requereixen assistència sanitària. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. És per això que Juan Pablo Horcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi és probable que fos durant una excursió que els passatgers van fer en alguna de les parades i que el contagi entre persones, diu, és molt excepcional.
2: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Es pot produir, però s'ha de tenir un contacte molt directe amb la persona malalta. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: Cap Verd, que és on el vaixell havia de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si el vaixell va cap a les Canàries. La Guàrdia Civil investiga el vaixell que va interceptar el cap de setmana passat al sud de les Canàries i que duria a sobre un carregament d'entre 30 i 45 tones de cocaïna. És l'estimació que fa el Ministeri de l'Interior i que el situaria en la quantitat de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar, fins i tot a nivell internacional. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final. El ministre Fernando Grande Marlaska ja apunta que s'arribaran a xifres de rècord.
3: Por las primeras observaciones es uno de los más importantes, diría no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
0: El mercant de nom Arconian va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone i anava cap a Líbia. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació.
4: 3CAT Info.
0: A Lleida investiguen la mort d'una interna de la presó de Ponent. S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental. Lleida, Júlia Albacar.
5: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fons penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí, una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó. Fa unes setmanes, a la mateixa presó de Lleida, es va treure la vida un intern, un home acusat de matar el seu gendre a trets, el cinquè suïcidi en el que portem d'any als centres penitenciaris del país.

0: La pròxima temporada del Palau de la Música Catalana tindrà la Pau com a fil conductor de la programació, amb commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach. La direcció del Palau ha dissenyat una temporada de concerts que, començant amb la sessió inaugural del 28 de setembre, presenta el llenguatge musical com la millor eina per aconseguir la pau al món, com propugnava el mestre Pau Casals. Joan Oller, director general del Palau de la Música Catalana.
1: Tindrem un concert Humanity in War, on la Matis Trio i Thomas Kowaskoff, com a narrador, aniran llegint poemes de soldats. També, molt important, el concert amb el trio Fortuny i la Cristina Mateo, on s'interpretarà el quartet Per la fi dels temps d'Olivier Messiaen. Tancarà tots aquests concerts al voltant de la pau el concert Pro Pacem, de Jordi Savall.
0: El Palau s'afegeix a la celebració a tota Europa dels 200 anys de la mort de Beethoven amb una integral de sinfonies. I pel que fa a Bach, els 8 concerts del cicle Palau Bach i la integral de l'obra per orgue recordaran el compositor alemany amb motiu dels 300 anys de l'estrena de La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música.
2: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva, i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Premis Pulitzer, que distingeixen cada any el bo i millor del periodisme als Estats Units, s'han guardonat el diari The Washington Post amb el seu premi més prestigiós, el de servei públic, i ho fa per una sèrie de reportatges sobre les retallades a l'administració Trump. Aquesta distinció posa en valor la feina del Washington Post, que ha passat també per una retallada molt dràstica de plantilla, amb l'acomiadament d'un terç dels treballadors, més de 300 periodistes. La reestructuració s'ha produït després que Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, comprés el diari. El Pulitzer d'investigació ha estat per l'equip del New York Times per una sèrie de reportatges sobre com Trump ha beneficiat el seu entorn familiar i polític. També s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. El Pulitzer de l'àmbit internacional ha guardonat l'agència Associated Press per una investigació sobre tecnologies de vigilància massiva desenvolupades entre Silicon Valley i la Xina.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: L'Espanyol i el Girona han vist alterada la seva situació classificatòria cap a pitjor, un cop tancada la jornada 34 a primera, ja que han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 aquest dilluns fa que l'Espanyol quedi ara 13è a 3 punts de les places que fan baixar segona, i el Girona és 16è amb 2 punts de marge sobre el descens.
3: 3CAT Info.
4: Pel que fa al Barça, diumenge disputarà el clàssic de Lliga contra el Madrid al Camp Nou, amb títol matemàtic per als blaugranes si puntuen. El Madrid, per la seva banda, el lateral francès Mendy té molt complicat poder jugar el partit a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. I en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, s'ha referit a l'interès del Barça pel defensa Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
5: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments Bastoni és jugador nostre. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
4: L'endemà de la classificació del Barça femení de futbol per disputar la seva 6a final consecutiva de Lliga de Campions, el club blaugrana ha ofert un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. La final s'ha de jugar a Oslo, a Noruega, el 23 de maig, contra l'Olímpic de Lió, i el Barça proposa viatjar en vol xàrter el mateix dia del partit amb la tornada després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. El Barça femení, d'altra banda, oferirà el títol de Lliga a l'afició aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff en el partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. Del Barça i la Lliga de Campions femenina, passem a la masculina ara.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I és que aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a l'Emirates Stadium de Londres després de l'empat a un gol de l'anada a l'estadi Metropolitano. L'entrenador matalasser Diego Simeone ha subratllat l'experiència en la gestió de les emocions com a factor clau.
6: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
4: Mentrestant, Mikel Arteta, el tècnic dels anglesos, veu els seus futbolistes extramotivats. Són declaracions a Movistar.
7: Estamos como aviones. Tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia.
4: L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Triomfa l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina per a la belga Shari Bossuyt, de l'equip AG Insurance. Després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau des Vinyes a Galícia, Bossuyt s'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, de la França DG, que ha estat segona i de retruc escala al lideratge de la General. Pel que fa a la participació catalana, Paula Blasi és la millor ciclista de casa nostra en desena posició a 16 segons del lideratge. I encara en ciclisme, l'equip de Caldón ha comunicat que el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la pròxima edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol. Sexas, de 19 anys, serà el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. Aquesta temporada, Sexas ha guanyat la Volta al País Basc i la Fletxa Valona i ha estat segon a l'Estrade Bianche i a l'Aleja Bastogna-Lieja.
3: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana, tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. A partir d'ara us explicarem que ha mort als 87 anys Carlos Garaikoetxea, el primer lendakari després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 sota les sigles del Partit Nacionalista Basc. Explicarem també que la vaga del servei de recollida d'escombraries de Girona ja es fa visible a la ciutat amb acumulació de bosses al voltant dels contenidors, sobretot al barri vell. I que la periodista i escriptora bielorussa Svetlana Alexievich, que va guanyar el Premi Nobel de Literatura el 2015, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens un cop tancada la jornada 34 a la primera divisió de futbol. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixa segona i el Girona a 2.
0: I el temps, un dia més, caldrà aprofitar el sol de la primera meitat del dia i també hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia creixeran les nuvolades, aleshores descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins a les muntanyes dels Ports, al Montsià. La tensió bèl·lica al Golf Pèrsic s'ha escalfat aquest dilluns després de setmanes d'una calma relativa per les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que els contactes entre els dos països continuen, el Comandament Central Militar dels Estats Units assegura que han enfonsat 7 naus iranianes. Teheran diu que ha atacat un vaixell de guerra nord-americà després que Donald Trump anunciés que reobrirà el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Trump ha amenaçat l'Iran d'esborrar-los de la faç de la Terra si ataquen la flota militar dels Estats Units desplegada a la zona. Washington afirma que l'anomenat Projecte Llibertat ha permès sortir del Golf 2 vaixells mercants nord-americans. En canvi, un altre vaixell comercial amb bandera sud-coreana situat a l'estret d'Hormuz ha patit una explosió arran d'un atac d'origen desconegut. Aquest mateix dilluns, Teheran ha llançat míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Un dels drons ha caigut sobre una zona industrial petroliera de l'Emirat de Fujairah i ha provocat un gran incendi. 3 treballadors han resultat ferits lleus. Mentrestant, els contactes entre Washington i Teheran continuen, però el portaveu del ministre d'Exteriors iranià declara que les converses van encaminades a aturar la guerra i diu que només quan això s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: L'impacte de l'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic ha fet pujar el preu del petroli un 5% aquest dilluns. Les borses han tancat amb baixades. El principal indicador de Wall Street, l'índex Dow Jones, ha perdut més d'un 1%, i a Europa, l'índex que ha caigut més és l'IBEX 35 espanyol, que ha reculat un 2,39%. La Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi, traslladada de la presó a un hospital aquest cap de setmana, necessita ajuda mèdica urgent, segons diu el seu germà. L'activista va ser ingressada d'urgència després de patir un greu deteriorament de salut amb 2 episodis de pèrdua total de consciència, una crisi cardíaca i fortes fluctuacions de la pressió arterial. Segons ha explicat el seu germà, exiliat a Noruega, la vida de la Premi Nobel està en perill i necessita almenys estar un mes fora de la presó, amb un tractament mèdic adequat. Mohammadi va ser distingida amb aquest Premi Nobel el 2023, quan ja era a la presó, per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort. A principis de febrer la van condemnar a 7 anys i mig de presó per conspiració i propaganda contra la República Islàmica.
1: Trescat Info.
0: Europa i el Canadà s'alineen amb la pau i el dret internacional davant guerres com les de l'Orient Mitjà i Ucraïna. Ha estat Armènia en la 8a reunió de la Comunitat Política Europea, que és la primera en què pren part un país no europeu. Un missatge a favor del multilateralisme, amb una clara referència a Donald Trump i Vladimir Putin. Des d'Europa s'han posat els valors del continent i s'ha subratllat l'amistat i les coincidències amb el Canadà. El seu primer ministre, Mark Carney, ha buscat la complicitat afirmant que són els més europeus dels països no europeus. El president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat una estratègia en defensa pròpia, sense dependències de Washington.
1: Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
0: La cinquantena de líders que hi havia, entre els quals l'ucraïnès Zelensky, han debatut també la desinformació i les amenaces híbrides encarnades per Rússia. Aquest dimarts, a Yerevan mateix, es fa una cimera entre la Unió Europea i Armènia. I aquest dimarts han de passar a disposició judicial els dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts dijous per Israel en aigües internacionals. Un jutge de la ciutat d'Ashkelon ha de decidir si en prorroga la detenció o els deixa en llibertat. Saif Abukeshek, un palestí que viu a Barcelona, i el brasiler Tiago Ávila fa 5 dies que estan en vaga de fam. Les seves defenses, que qualifiquen el procés d'il·legal, denuncien maltractaments, amenaces i abusos. Interrogatoris de 8 hores, cel·les molt fredes i amb llums potents tota l'estona són alguns dels tractes soferts. La dona de Bukeshek, Sali Issa, ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que l'objectiu d'això és dissuadir la resta de vaixells perquè abortin la missió a la franja.
4: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalitzar la solidaritat con el pueblo palestino.
0: La fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, però no ha formulat cap acusació formal. La policia alemanya investiga el motiu que ha dut un home a atropellar diverses persones al centre de la ciutat de Leipzig, a l'est del país. El balanç oficial és de 2 morts, 3 ferits greus i diversos de lleus. Les autoritats de Saxònia han parlat dels possibles problemes mentals de l'autor, però deixant clar que això ho hauran de determinar les forces de seguretat i la fiscalia. Els fets han passat en una zona de vianants. La policia ha detingut el sospitós, un home de 33 anys, que no ha presentat resistència. Els incidents precedents en què s'ha atropellat gent de forma deliberada a Alemanya han fet créixer els temors d'un nou atemptat, però de moment les hipòtesis no van per aquí. I desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta i diversos perfils a les xarxes socials han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial, l'Esplugues d'Habitants de l'Am.
5: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
6: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
5: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
7: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
5: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Espluga s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consulat.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Salt, al Gironès, acusada de matar el seu home. Els fets han passat aquest dilluns al vespre a l'interior d'un garatge al carrer Doctor Ferran d'aquesta població. Segons els primers indicis, la dona hauria atacat la víctima amb una arma blanca i s'hauria entregat als Mossos en una comissaria propera. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. Ha mort als 87 anys l'exlandacari Carlos Garaikoetxea, el primer president d'Euskadi després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 amb el PNB i després va fundar Eusko Alkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau en la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc, com ha destacat en un comunicat el landacari actual. I Manuel Pradales ha remarcat la determinació i lluita de Garaikoetxea per la llibertat del poble basc i l'ha definit com el líder dels temps més difícils, un home pragmàtic, somiador, sensat i valent, del qual, diu, ha sigut un honor aprendre. Carlos Garaikoetxea va condemnar sempre la violència d'ETA i va celebrar que s'abandonés la via armada. S'hi referia així en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio l'any 2011.
8: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Més qüestions. La indústria de defensa podria duplicar el seu pes a Catalunya en els propers 5 anys, segons un informe de la Cambra de Barcelona. Si es complís aquest escenari, l'ENS diu que es podrien crear 10.000 llocs de treball vinculats al sector fins al 2030 i que es podrien moure 1.000 milions d'euros. La Cambra fa aquests càlculs pel potencial que tenen les tecnologies duals, les que poden tenir tant usos civils com militars. El president de la Cambra, Josep Santacreu, diu que s'hi ha d'apostar.
9: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia, d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, hi veu una sortida a l'impacte negatiu que pot tenir la intel·ligència artificial en el mercat laboral.
10: Hi haurà un primer moment de sotrac en la que determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se en d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
0: L'estudi ha identificat 812 empreses que podrien formar part del sector amb tecnologies de doble ús o que tenen potencial per fer-ne servir. I els efectes de la vaga de recollida d'escombraries de Girona comencen a notar amb acumulació de bosses, sobretot al centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament avancen que, si no s'arregla aviat, no descarten reclamar la declaració d'emergència per falta de salubritat. Aquest dilluns hi ha hagut una nova reunió de mediació amb el Departament de Treball que ha acabat sense cap avenç. Girona, Maria Rovira.
11: Ja hi ha brossa acumulada al voltant dels contenidors en zones com el barri Vell en la primera jornada de vaga. A més de la recollida comercial, els serveis mínims només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana i el plàstic un sol dia. Uns serveis mínims insuficients, segons el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot.
12: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
11: L'Associació d'Hostaleria de Girona critica l'impacte que la vaga ja té als bars i restaurants de la zona del barri Vell. Els treballadors reclamen a l'empresa privada que gestiona el servei Girona Més Neta un increment salarial de l'IPC, la regulació adequada dels torns de feina o la incorporació d'una part del personal eventual des de fa anys. Ho explicava el portaveu del comitè, Gregori Soto.
13: L'empresa ens està dient que hem de fer i crear nous horaris que estan fora del conveni. No només això, tenim gairebé 80-100 persones que estan en situació d'eventuals. El que volem és fer una borsa de treball, una llista que reguli el pas a plantilla i que els doti d'estabilitat. L'empresa aquí també s'hi nega, l'empresa es nega amb l'IPC.
11: Si la vaga no s'atura, podria coincidir amb el temps de flors que comença dissabte.
0: I els alcaldes del Pallars Sobirà s'han concentrat aquest dilluns per reclamar la construcció d'un túnel al port de la Bonaigua que garanteixi la connexió amb la Vall d'Aran. Denuncien la inestabilitat del terreny després de l'esllavissada de fa 2 mesos i exigeixen solucions urgents i més informació per part del govern. Port de la Bonaigua, Pau Rovira.
14: Gairebé tots els alcaldes de la comarca s'han concentrat per exigir actuacions immediates davant dels moviments de terra aquí al Port de la Bonaigua. Recorden que a banda de l'esllavissada del febrer hi ha almenys 5 trams afectats a la carretera. Temen que nous despreniments puguin provocar talls prolongats i això deixaria el Pallars Sobirà incomunicat pel nord durant mesos. El president del Consell Comarcal, Carlos Issus, reclama una solució estructural com el túnel.
15: No solament té problemes a l'hivern, que els estem tinguent sempre, sinó sinó que, a més, ara s'ha acumulat un problema també a l'estiu. Vol dir que aquesta comunicació necessita, amb urgència, una millora. Sí que hem d'arreglar el problema que tenim actualment, però la reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua.
14: Els batlles lamenten també la manca d'informació del govern sobre l'estat de les obres i els terminis. Per tot plegat, reclamen més transparència i coordinació i avisen que la mobilitat, els serveis bàsics i l'economia del territori depenen d'aquesta connexió.
0: El temps. Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts tenim ja la conseqüència de les precipitacions de dilluns i es manifesten en bancs de boira presents a primera hora del matí a les planes interiors, des del Pla de Lleida fins a la Catalunya Central. També arriben a punts de l'Empordà. Unes boires que tendiran a esvair-se a mesura que vagi avançant el dia i sobretot vagi pujant d'alçada al sol. Tot i així, s'espera que a partir del migdia, primera hora de la tarda, arribin les primeres precipitacions a punts del prelitoral, al Pirineu Occidental i al Massís dels Ports. I atenció que aquesta tarda, perquè aquestes precipitacions s'intensificaran. Tot i que s'esperen també a punts del Pirineu, les pluges més intenses de dimarts es donaran a les muntanyes del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona fins als ports. I atenció, perquè poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això en un dia en el qual les temperatures reculen una miqueta. Deixem enrere els 24-25 graus de la jornada de dilluns i avui les més altes amb prou feines arribaran als 22-23 graus. Aquesta situació de inestabilitat encara tindrà continuïtat de cara a demà dimecres.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. L'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit reduir en un terç els ingressos a urgències de pacients crònics amb patologies complexes, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. La clau de l'èxit és avançar-se a les descompensacions habituals d'aquests pacients, majoritàriament persones fràgils de més de 80 anys, que prenen entre 10 i 12 medicaments al dia. Des de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord se'n fa un seguiment continu i això permet detectar problemes abans que s'agreugin. El doctor Jordi Acezat, que és metge de família, explica com ho fan.
17: L'èxit d'aquest programa està en la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
0: 4 anys després de la posada en marxa del programa, ha millorat la qualitat de vida dels pacients, especialment en aspectes com el dolor, la mobilitat, l'autonomia i també l'ansietat o la depressió. Més de la meitat dels guardonats amb els Premis Nacionals d'Investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans. Els guardons reconeixen la tasca científica en àmbits tan diversos com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria, les matemàtiques o l'estudi dels ecosistemes. Entre els guardonats catalans hi ha Josep Dalmau, Premi Nacional d'Investigació en Medicina, Carme Rovira i Virgili, en Ciència i Tecnologia Química, o Marcos Fernández, en Ciències i Tecnologies Naturals, que ha aprofitat l'acte per fer una crida als joves.
18: Tenemos unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante.
0: El lliurament dels guardons l'ha presidit el rei Felip VI al Palau de Pedralbes de Barcelona, que ha reivindicat el paper de la ciència per resoldre reptes en un moment de grans transformacions com l'actual. I ho dèiem al sumari, la periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve. En una entrevista al Catalunya Nit, l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge, centrat en el final del règim soviètic, i que apareixia al llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Ara, però, s'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden coses per explicar.
19: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
0: Segons Svetlana Alexievich, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin i acceptin anar a la guerra. En el cas de Bielorússia, l'escriptora té clar que el president Alexander Lukashenko no entregarà el poder sense sang. i ella descarta jugar un paper polític, tot i les propostes que li han fet. Alexievich, juntament amb el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martin Byron, ha rebut aquest dilluns a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País, en reconeixement a la seva trajectòria professional. Tots tres han alertat sobre el perill que corre avui en dia la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges icòniques del poble que cada vegada està més deteriorada. Una part de veïns, sobretot a les xarxes socials, qüestionen que siguin ells els que n'hagin de pagar una part. Girona, Fèlix Martín.
21: Que es pinti l'església de Santa Maria de Cadaqués molt bé, però a l'hora de pagar, Hugo Escotxa, veí de Cadaqués, escriptor i columnista.
22: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
21: D'altres veïns tenen resposta. N'han parlat a 3catinfo, l'Eladi, l'Ester i en Carles.
23: El greu és el que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no? Llavors, que ara es faci alguna cosa és el mínim que s'hauria de fer, però no a través de donacions, sinó ells mateixos, no?
24: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
25: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes. És veritat que és un emblema, no?, l'església de Cadaqués, però el bisbat té suficients, més que suficients diners per fer-ho.
21: El lema de la campanya, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'iglesi.

0: El Cineclub Torroellenc celebra 50 anys. Va néixer just després de la dictadura i a dia d'avui gestionen la sala municipal Cinema Montgrí. I projecten estrenes i també pel·lícules en versió original pels amants del setè art. Actualment tenen més de 150 socis i un repte de futur, atraure públic jove. Torroella, Laia Claret.
1: El Cineclub neix de manera independent després de la dictadura franquista, com explica Josep Colomer, que és membre de la Junta.
2: Es decideix fer un cineclub l'any 76, quan, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, activar el que seria la democràcia.
1: A Torroella hi va arribar a haver tres sales de cinema, qui més qui menys hi tenia vincle. Jordi Bellapart és president del Cineclub.
3: Jo tenia un tio i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine.
4: Projeccionista.
3: Tu has vist la pel·lícula de Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs home, potser una mica més gran, però jo era aquell.
1: La mitjana d'edat dels socis és alta, per tant, lluiten per buscar complicitat amb el públic jove.
2: Aquest és el gran, la qüestió del moment i la feina pendent a fer. No caben tampoc ells de tenir l'hàbit de veure-ho en una sala.
5: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
2: sí,
5: no?
2: Sí, sí. Per exemple, ens van demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
1: Per saber-ne la història, podeu visitar l'exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una obra inèdita d'Elita Cavallut s'exposa des d'aquest dilluns a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on quan era petita va passar hores asseguda a la plaça Universitat. L'artista multidisciplinària, considerada una de les més rellevants del panorama artístic internacional i que viu des de fa anys als Països Baixos, explica la importància del banc exposat.
7: La primera vez que expongo una pieza en una institución física de esta manera, sí. No podría ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me gustaba muchas veces, me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
0: L'obra, titulada Llum, reivindica el paper de la UB com a creadora de llum i coneixement i l'educació com a dret de l'ésser humà.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: L'Espanyol i el Girona han vist alterada la seva situació classificatòria cap a pitjor, un cop tancada la jornada 34 a primera, ja que han perdut dos punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 aquest dilluns fa que l'Espanyol quedi ara 13è a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona és 16è amb 2 punts de marge sobre el descens.
6: 3Cat Info.
8: Pel que fa al Barça, diumenge disputarà el clàssic de Lliga contra el Madrid al Camp Nou amb títol matemàtic per als blaugranes si puntuen. El Madrid, per la seva banda, el lateral francès Mendy té molt complicat poder jugar al partit a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. I en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, s'ha referit a l'interès del Barça pel defensa Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
9: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments, Bastoni és jugador nostre. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
8: L'endemà de la classificació del Barça femení de futbol per disputar la seva sisena final consecutiva de Lliga de Campions, el club l'haurà ofert un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. La final s'ha de jugar a Oslo, a Noruega, el 23 de maig. Contra l'Olímpic de Lió. I el Barça proposa viatjar amb vol xàrter el mateix dia del partit, amb la tornada just després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. Del Barça i la Lliga de Campions femenina passem ara a la masculina.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I és que aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a l'Emirates Stadium de Londres després de l'empat a un gol de l'anada a l'estadi Metropolitano la setmana passada. L'entrenador matalasser Diego Simeone ha subratllat l'experiència en la gestió de les emocions com a factor clau.
4: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
8: Mentrestant, Mikel Arteta, que és el tècnic dels anglesos, veu els seus futbolistes extra motivats. Són declaracions a Movistar.
10: Estamos como aviones. Tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia.
8: L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més futbol. Tornant a primera, el Villarreal ha anunciat que prescindirà de l'entrenador Marcelino García Toral de cara a la temporada que ve. L'anunci del club groguet arriba just després que l'equip s'hagi garantit competir novament a la Lliga de Campions la temporada vinent. I el futbol català, el Reus Redis, disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens de la Primera Federació contra l'Ourense, segons ha deparat el sorteig que s'ha fet aquest dilluns a Madrid. El partit d'anada serà a Reus aquest dissabte a les 7 i el de tornada al cap de setmana del 16 i 17 de maig a Ourense. Dit això, obrim pàgina de Poliesportiva parlant de ciclisme.
6: 3CAT Info.
8: Triomfa a l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina per a la belga Shari Bossuyt, de l'equip AG Insurance. Després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau d'Esvinyes, a Galícia, Bossuyt s'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, de la França DG, que ha estat segona, i de retruc escala el lideratge de la General. Pel que fa a la participació catalana, Paula Blasi és desena, a 16 segons del lideratge, i Mireia Benito, 36ena, a 40 segons del mallot vermell. La neerlandesa Marianne Vos ha hagut d'abandonar abans de la sortida com a conseqüència de la caiguda que va patir en la primera etapa. Aquest dimarts, tercera etapa, 121 quilòmetres de mitja muntanya entre Padrón i La Corunya. I encara en ciclisme, afegim que l'equip Decathlon ha comunicat que el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la propera edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol. Sexas, de 19 anys, serà el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. Del ciclisme al bàsquet.
6: 3CAT Info.
8: El jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir la seva situació de baixa. En un missatge a les xarxes socials, Clyburn assegura que es troba bé i està sa, i que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat des del club blaugrana. El comunicat mèdic del Barça assegurava que Clyburn estaria sense jugar 4 setmanes per un problema de salut, sense concretar-ne els detalls. I en handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que viurà aquesta fase final del 5 al 7 de juny a Alacant.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 7 graus a Sort, 11 a la Bisbal del Penedès i 10 a Santa Coloma de Farners. I continuem també amb temps inestable, ho deia ara l'Eloi. Avui tenim les comarques del sud i l'est del país en alerta per intensitat de pluja a partir del migdia. Mentre creix la tensió a l'Orient Mitjà, oficialment la treva entre els Estats Units i l'Iran continua, però en les últimes hores hi ha hagut diversos intercanvis d'atacs. Tot plegat després de l'anunci de Donald Trump d'escortar els vaixells atrapats a Hormuz. Washington també ha anunciat aquesta matinada que 2 vaixells de guerra han aconseguit arribar al Golf Pèrsic travessant l'estret.
1: They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. We're in Iraq.
0: Trump, que aquesta nit s'ha defensat dels que critiquen, perquè el conflicte s'està allargant. Tot i els atacs, continuen les negociacions.
2: Ma dar in marhale, dar mored hiç chiz digari joz tavaqof khatame kamel jang.
0: El govern iranià aclareix que només s'està parlant d'acabar amb el conflicte i que encara no s'està entrant en detalls, per exemple, del programa nuclear. I avui també posarem la mirada i serem a Esplugues per parlar amb l'alcalde d'Esplugues i també amb un testimoni del crim de dissabte. Ahir es va recordar la noia que va morir apunyalada. Això havia de ser un minut de silenci i, com sentim, hi va haver alguna cridassada. Alguns grups van retreure la presència d'ultres i l'ús polític que havien fet de la tragèdia. De fet, ho denunciava ja al matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por.
0: Avui parlarem d'això i també parlarem del creuer que esperen a les Canàries, que amb un brot d'antanavirus, on han mort 3 passatgers i on viatgen 150 persones. La malaltia es la transmeten bàsicament als ratolins.
4: La transmissió entre persones és complicadíssima, és dificilíssima. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a antivirus en un medio como el nuestro, en Canarias, es prácticamente nula.
0: Avui parlarem d'aquest virus, l'antivirus, i també, que està afectant, per cert, diversos catalans que es troben en aquest creuer. Intentarem també parlar i contactar amb ells, i també de moltes altres coses parlarem amb un dels epidemiòlegs més famosos de l'Estat, una de les persones més seguides durant la pandèmia.
5: Durante la pandèmia hubo propuestas políticas que se pusieron sobre la mesa y que conseguimos.
0: Avui Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, serà avui aquí a partir de les 9 del matí, a quarts de 10, al matí de Catalunya Ràdio. I més tard parlarem també del món rural i d'habitatge, el mateix dia que el govern aprova un decret per respondre a les seves necessitats. Organitzarem els alcaldes de Riner, d'Aspa i Castelló de Farfanya, i també amb el company de Catalunya Ràdio, Eloi Barrera. I a 11:15...
6: La força immaterial.
0: El Gran Teatre del Liceu presenta nova temporada. En parlarem amb el seu director artístic, Víctor García de Gomar, i també Albert Galceran, dels Homes Clàssics de Catalunya Música. A les 11 també nova secció de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem d'innovació i creativitat.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: L'Audiència de Barcelona analitza avui en una vista els recursos contra la presó preventiva dels pares del nadó que tenia indicis de maltractament físic i sexual. Recordem que els dos ho neguen.
0: I a Brussel·les?
2: Ha decidit restringir l'ús de fons comunitaris en projectes d'energia renovables que utilitzin equips xinesos. És una mesura, segons la comissió, davant del risc de ciberatacs. Des de la comissió també recorden que recomanen excloure Huawei, que és xinesa, de les xarxes de telecomunicacions europees. És una recomanació, però dels 27 països de la Unió, 14, entre ells Espanya, ho ignoren.
0: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Amb l'acord entre l'actriu Blake Lively i l'actor i director Justin Baldoni. Ella l'havia acusat d'assetjament i d'engegar una campanya per difamar-la després que tots dos fessin la pel·lícula It Ends With Us, que en castellà es va traduir com a Romper el Círculo. Un tribunal va desestimar l'assetjament, però va mantenir l'acusació de difamació. Ara bé, abans que hagi començat el judici, que estava previst d'aquí a 15 dies, tots dos, com dèiem, han arribat a un acord.
0: I en què diran avui a la Xina?
2: Doncs amb investigació per les causes de l'explosió en una fàbrica de focs artificials que ha deixat com a mínim 21 persones mortes i una seixantena de ferides. Encara no se saben les causes d'aquesta explosió i és per això que el govern xinès ha demanat una investigació per arribar fins al fons.
3: Avui és dimarts 5 de maig, ens despertem amb 6 graus a Campdevànol, 10 graus a Lleida i 14 graus a Mataró. Fa fresca, tenim també molts bancs de boira a les comarques de l'interior. Avui farà sol durant el matí també a moltes altres comarques, però amb inestabilitat i per tant també amb previsió que creixin tempestes. Avui es formaran al voltant del migdia el prelitoral i també el Pirineu i el Prepirineu i a partir d'aquí poden desplaçar-se pràcticament en qualsevol punt de Catalunya. Seran tempestes localment fortes també amb alguna calamarsada i avui en temperatures que no passaran dels 20 a 23 graus.
0: Avui a l'Àgora del matí, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. La treva s'ha tornat a respectar aquesta nit i matinada del Golf Pèrsic després que ahir els Estats Units i l'Iran van tornar a llançar atacs a l'estret d'Hormuz.
5: Aquesta matinada el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units, a la xarxa X, que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè s'ha convertit en una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre havia afirmat que els contactes entre Washington i Teheran tenen l'objectiu d'aturar la guerra i que només quan s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
6: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: Els contactes entre els dos països continuen, però l'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret del trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica.
7: El règim de Teheran va tornar a atacar amb drons i míssils als Emirats Àrabs que van provocar un incendi en una zona industrial petroliera. El règim iranià també assegura que va atacar amb míssils un vaixell de guerra dels Estats Units desplegat a l'estret, una acció no confirmada per la Casa Blanca. De fet, en declaracions a la cadena Fox, fora de micròfon, Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra, en aquest cas, si ataca la flota nord-americana. El Pentàgon, en canvi, afirma que han enfonsat 7 embarcacions lleugeres de la Guàrdia Revolucionària. Pel que fa al resultat del Projecte Llibertat, Washington ha informat que aquesta operació naval ha permès el pas de dos mercants nord-americans, però s'ha sabut que hi ha hagut una explosió a bord d'un altre mercant de bandera sud-coreana.
0: I preocupació per l'estat de salut de la Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi.
5: Està empresonada per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort. El seu germà, exiliat a Noruega, ha explicat que aquest cap de setmana l'han traslladat a un hospital després de tenir una crisi cardíaca i d'haver perdut la consciència fins a dues vegades. Afegeix que la vida de la Premi Nobel està en perill i necessita almenys estar un mes fora de la presó

0: New York Times sobre com les decisions de Trump han beneficiat el seu entorn familiar i polític. I també s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu.
1: Aquest matí la justícia israeliana ha decidit si allibera els dos activistes de la flotilla Global Summit que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies o si, en canvi, en prorroga la detenció.
2: Els advocats defensors de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila denuncien que els maltractaments per part dels oficials de la presó han continuat.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
3: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar Abu Keshek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la fiscalia israeliana que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els dos membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam. Des de Jerusalem, Jordi Brescó pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per el 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte.
0: Zelensky li ha fet una contraproposta que comenci la treva abans, aquesta mitjanit, la de dimarts a dimecres.
1: Moscou, Cristina Solies.
4: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou, però el president ucraïnès diu que no està disposat a aturar la guerra només perquè el president rus pugui celebrar la seva festa en pau i per això vol que la treva comenci aquesta mitjanit.
5: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just.
4: A Rússia hi ha tanta psicosi que el Kremlin no farà desfilar ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos i les companyies de telefonia tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Organització Mundial de Salut eleva fins a 7 els casos d'enterovirus identificats en aquest creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries.
2: En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a les Canàries quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
6: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
2: Cap Verd, que és on havien de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si finalment van a les Canàries.
1: Entre els passatgers hi ha 13 persones de nacionalitat espanyola, 5 de les quals resideixen a Catalunya. I el detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat ha de passar a disposició judicial en les pròximes hores.
0: Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del consistori per condemnar el crim.
1: Esplugues, David Àngela.
7: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
8: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
7: Des d'Esplugues de Llobregat, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, el Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
2: Els fets han passat ahir a la tarda al carrer Doctor Ferran i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressor i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari.
1: O menys serà un 6:45 del matí. Demà, dimecres, el judici del cas de les mascaretes que es fa al Tribunal Suprem quedarà vist per sentència.
0: Ahir va declarar l'últim acusat, l'exministre socialista i suposat cap de la trama, José Luis Ábalos, que va qüestionar els informes de la Guàrdia Civil i es va presentar com la víctima d'un judici mediàtic i polititzat.
1: Madrid, Dani Sanceaja.
9: Ábalos ha deixat clar que no ha cobrat cap comissió de Víctor del Dama. L'acusa de mentir per evitar la presó i assegura que la Guàrdia Civil ha prioritzat les ganes d'imputar-lo quan atribueix un suposat enriquiment.
10: Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué me

0: Ja me sale.
1: De 500 al mes.
2: També lamenta que s'ha convertit en carn de meme en un judici paral·lel sobre la seua vida privada.
3: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
2: L'exministre i la resta d'acusats tindran demà l'últim torn de paraula abans que el tribunal posi punt i final al judici. Des de Madrid, Dani Sainz de AJA pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Després d'escoltar els tres acusats, la fiscalia ha decidit mantenir la seva petició de 24 anys de presó per Ábalos, 19 i mig pel seu exassessor Koldo García i 3 pel comissionista Víctor de Aldama.
5: El PP, que lidera les negociacions populars, ha sol·licitat, en canvi, rebaixar la pena a Aldama menys de 2 anys per haver col·laborat amb la justícia. I les defenses d'Ábalos i Koldo García demanen per ells l'absolució.
4: És curiós que el Partit Popular demani rebaixar la pena a menys de 2 anys, que vol dir que no entraria a la presó per Víctor de Aldama. És, si més no, significatiu. I l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ha negat que aquest organisme espanyol d'intel·ligència formés part de l'anomenada trama Kitchen.
6: Roldán, al judici que es fa a l'Audiència Nacional Espanyola per aquest cas, ha rebutjat que el CNI participés en cap operació per robar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, informació sobre el finançament il·legal del PP.
7: No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
4: I el Partit Popular i Vox hi tornen. Tornen a utilitzar Catalunya per esperonar el seu electorat, ara en el debat de les autonòmiques andaluses del 17 de maig.
5: El candidat de la dreta, el fins ara president Juanma Moreno, i el de l'extrema dreta, Manuel Gaviria, han retret a la candidata del PSOE, l'exministre d'Hisenda María Jesús Montero, un suposat benefici per Catalunya amb el finançament autonòmic. Diuen que el govern de Pedro Sánchez ha ofert un tracte de favor als independentistes catalans i bascos en detriment d'Andalusia per mantenir-se a la Moncloa. Sentirem el popular Moreno i la resposta de la socialista Montero.
8: Para mantener al señor Sánchez en la Moncloa, había que ceder al separatismo y al independentismo.
9: Pero sí presentó el modelo.
8: Se ha privilegiado a Cataluña y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
9: Falso. Señor Moreno, usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700.
4: I primer dia avui dels tres de dol oficial al País Basc per la mort de Carlos Gairacochea, el primer lendakari després de la dictadura franquista.
6: El lendakari Manuel Pradales farà avui al Palau de Jurianea una declaració institucional per la mort de Gairacochea, que tenia 87 anys, i demà s'obrirà la capella ardent. Gairacochea va presidir el govern basc del 1980 al 85 amb el PNB i després va fundar Euskal Erkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau a la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc. Això deia Gairacochea, Catalunya Ràdio, el 2011, després que abandonés la lluita armada.
10: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
4: Ara són les 6:18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
11: Bon dia.
4: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures des del 2009 de prop de 50.000 milions d'euros.
12: Són els càlculs que fa la patronal Foment del Treball, que reclama unitat política a Catalunya per posar-hi solució.
4: Rafael de Ribot.
13: L'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix. No arriba al 60%. El gestor d'infraestructures ferroviàries, a dir, es queda en el 48,5%. L'execució dels ens locals ha estat del 85% i del 89% el de la Generalitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ho posa com a exemple de mala gestió.
14: Que no només no es corregeix, sinó que cada cop és més greu.
13: I només hi veu un camí per posar-hi remei.
14: Sense una posició unitària a Catalunya resulta inviable qualsevol solució.
13: Una crida que arriba després que el Congrés tombés amb els vots de Junts la proposta de crear un consorci d'inversions per Catalunya. Rafael de Ribot pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I la indústria de defensa podria duplicar el seu pes a Catalunya en els pròxims 5 anys.
11: Ho diu un informe de la Cambra de Barcelona.
4: Roger Santaló.
15: Si es compleix aquest escenari, la Cambra diu que es podrien crear 10.000 llocs de treball vinculats al sector fins al 2030 i moure 1.000 milions d'euros. L'ENS fa aquests càlculs pel potencial que tenen les tecnologies duals, les que poden tenir tant usos civils com militars. El president de la Cambra, Josep Santacreu, diu que s'hi ha d'apostar.
16: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia, d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
15: L'estudi ha identificat 812 empreses que podrien formar part del sector amb tecnologies de doble ús o que tenen potencial per fer-ne servir. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha aixecat massa polseguera amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius i insisteix que es tracta només d'una prova.
0: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Niubó defensava ahir que algunes direccions els havien demanat més suport per tractar els conflictes i que ara estudiaran si aquesta mesura pot ser una solució.
17: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent.
0: El departament ha deixat d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla després de la polèmica dels últims dies. Pel que fa a les vagues convocades, la consellera ha demanat desescalar el conflicte i ha estès la mà al sindicat USTEC, tot i deixar clar que no es poden augmentar més els sous si no hi ha pressupostos nous.
4: I els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció de la Infància davant la violència.
12: Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa del menor. Està previst que avui s'aprovi la reforma al Consell de Ministres, que també preveu crear un torn d'ofici especialitzat i ampliar l'assistència jurídica gratuïta. Es prioritzarà que els infants no hagin de declarar la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental en què un dels progenitors manipula el menor per rebutjar l'altre. El Ministeri d'Infància ha treballat amb el de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Riego considera imprescindibles.
18: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
12: La nova llei també impedirà que condemnats per delictes contra la infància treballin amb nens i adolescents.
4: I la Societat Catalana de Pneumologia alerta que més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
19: A Catalunya hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 en forma greu, i els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar-ne el control.
20: Els nous tractaments biològics han suposat un avenç important i en els pròxims anys s'afegirà un fàrmac d'administració semestral que podria facilitar el seguiment dels pacients. Cal, però, ser constant amb el tractament, com recomana Concepció Cañete, coordinadora del grup d'asma de la Societat Catalana de Pneumologia.
21: Alguns són voluntaris perquè el pacient té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
20: L'asma greu també pot anar associada a altres malalties i té un cost que pot superar els 6.000 euros anuals per pacient. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I l'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit reduir a un terç els ingressos a urgències de pacients crònics amb patologies complexes, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. Maria Costa.
22: Per aconseguir-ho, els especialistes del Vall d'Hebron s'ha avançat a les descompensacions habituals d'aquests pacients, majoritàriament persones fràgils de més de 80 anys que prenen entre 10 i 12 medicaments al dia. Amb aquest seguiment continu, els problemes es poden detectar abans que s'agreugin, com explica Jordi Assesat, metge de família.
23: Hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades, via la gestora de casos de complexitat, i l'estratifica amb una de les tres branques que hem consensuat a nivell del territori.
22: En 4 anys de funcionament, el programa ha pogut incidir a temps en aspectes com el dolor, la mobilitat i també l'ansietat o la depressió. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
4: La primera.

0: Aquesta nit hi ha el desconcert d'ICAT. A les 9 del vespre arrenca la sala Apolo la doble celebració, 20 anys d'ICAT i 10 anys també del desconcert. Hi haurà noms com Mamaduixa, Alosa, Dan Peralbo i el Comboi, Lil Dami, Venus o Sidoní. Si no podeu venir, ho podreu seguir des de casa en directe a través d'ICAT.
1: La segona.

0: Avui es posen a la venda les entrades pel festival Camins de Manresa, un festival que es farà del 10 al 18 de juliol i on actuaran artistes com Rosario, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra o Sergio Dalma.
1: I la tercera.

I atenció a això, perquè la Calòrica i TDT Teatre s'uneixen per primera vegada per crear un espectacle conjunt. Es dirà Les dones Piñero, una comèdia generacional sobre les dones obreres dels anys 80. El text el firma Joan Llagol, dirigirà l'Israel Solà i a l'escenari hi haurà tot l'elenc de la Calòrica i també de les TDT Teatre. S'estrenarà el Poliorama el 3 de febrer del 2020.

0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Espanyol i el Girona s'acosten encara més a les posicions de descens a segona divisió.
1: La victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat deixa el Girona només 2 punts del descens i l'Espanyol a 3 punts. Queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte a 4:45 precisament al camp del Sevilla i el Girona rep a jugar a Vallecas dilluns que ve. A les últimes 3 jornades l'Espanyol rep l'Atlètic Club, visita el camp de l'Osasuna i tanca la Lliga a casa amb la Real Societat. El Girona rep la Real Societat, visita el camp de l'Atlètic Club i tanca la Lliga a casa amb l'Elx.
0: Avui coneixerem el primer finalista de la Champions.
1: Arsenal Atlètic de Madrid a partir de les 9, empat a 1 a l'anada. El Cholo Simeone, tècnic de l'equip matalassé.
2: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
1: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid el transmetrem a l'API i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT. A la Premier, el City empata 3 amb l'Everton, deixa l'equip de Guardiola amb un partit menys a 5 punts de lideratge de l'Arsenal. El Barça, que esgota les entrades pel partit de diumenge contra el Madrid, en què es pot proclamar campió de Lliga, només queden seients VIP a preus a partir dels 1.700 euros, mentre que el Villarreal prescindirà del tècnic Marcelino García Toral la pròxima temporada. El Reus, aparellat amb l'Ourense per pujar a primera ref, dissabte a les 7, partit d'anada.
0: Avui a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, una nova teràpia boomer amb Sergi Pàmies per parlar avui de creativitat i innovació. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de ser més curosos amb quina mena d'informació consumim i de quines fonts la traiem. Ahir es va fer públic un informe de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya que alerta de l'auge en l'ús de la IA en la manipulació de processos electorals i que al capdavant d'aquesta mala praxi hi apareixen Vox i Aliança Catalana. La publicació d'aquest estudi ha coincidit casualment amb la difusió per part de la líder d'Aliança Catalana d'una vinculació entre l'assassinat el passat dissabte d'una noia a Esplugues de Llobregat amb el jihadisme, sense cap mena de prova. La democràcia se sustenta en gran part en el nostre dret a una informació veraç i honesta, i per tant els partits que fomenten la desinformació no tenen cap dret a considerar-se demòcrates.

0: I avui cançons sobre l'interrogatori de l'exministre José Luis Ábalos.
1: Que ahir va negar haver rebut diners de l'empresari Aldana. Per això, duets. Alguns dels duets més destacats de la música, Marvin Gaye i Tammy Terrell, en van gravar molts. Evidentment, pel mític estudi de la Motown. Ui, ui. Però cap d'aquests temes ho va petar com aquest, que sobretot s'ha fet famós en diverses pel·lícules.

La col·laboració de la Mariah Carey amb els Boyz II Men va estar 16 setmanes al número 1. Per cert, una de les poquetes cançons que parla molt, molt obertament, ja no només del dol, sinó de la mort i de com afrontar-la.

0: en punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Torna la calma al Golf Pèrsic després d'una jornada d'escalada bèl·lica.
1: Donald Trump adverteix textualment que si l'Iran s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. El portaveu del ministre d'Exteriors iranià insisteix a Washington que no provi de desbloquejar l'estret d'Hormuz per la via militar.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: Israel ha decidit aquest matí si allibera els dos activistes de la flotilla que van detenir en aigües internacionals.
3: Els seus advocats defensors denuncien que els maltractaments infligits pels guàrdies de la presó estan detinguts en continuat.
0: L'OMS eleva a 7 els casos d'antivirus identificats al creuer de luxe que podria arribar a les Canàries.
1: En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones més amb símptomes lleus. Juan Pablo Orcajada, cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar.
4: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: És una de les qüestions que avui parlarem amb Fernando Simón, epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat. I la Fiscalia del cas de les mascaretes manté la petició de penes per Ábalos, Koldo i Aldama.
3: 24 anys de presó per a l'exministre, 19 i mig per al seu assessor i 7 per al comissionista, i Ábalos va declarar.
5: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
3: Demà el judici quedarà vist per sentència.
0: Els Mossos detenen una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
1: Els fets van passar la tarda i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima.
0: Més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
3: N'alerta la Societat Catalana de Pneumologia avui que se celebra el Dia Mundial de l'Asma. A Catalunya, 400.000 adults tenen asma i d'aquests 40.000 de forma greu.
6: Alguns són voluntaris perquè el pacient té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
0: El govern aprova avui un decret per flexibilitzar la normativa urbanística als municipis catalans de menys de 2.000 habitants.
1: Un canvi que beneficiarà 587 pobles que podran destinar a altres usos edificacions infrautilitzades, ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable o simplificar burocràcia.
0: I avui a partir de les 10 ens acostarem a la realitat d'aquests pobles, escoltarem una sèrie d'alcaldes de micropobles de Catalunya. I aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala.
3: Aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa Lauren Sánchez. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: I a les portades de la premsa, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb el que ja us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues al jihadisme.
7: Sí, ens ho deia la consellera Parlon. El periòdico, gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans. El titular, els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues. Aquesta és una cara de la moneda. El que sembla, l'altra, el que es descarta, és el que diu l'Ara. Els Mossos ho desvinculen del terrorisme. La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia l'UCO a trobar el botí, i encara amb la policia sota la lupa, l'Ara titula que Ábalos critica el biaix de la Guàrdia Civil. Altres temes de portada: els 50 anys del diari El País, foto de família a la portada i unes declaracions del rei Felip VI en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures. Per acabar, El Mundo, que explica que l'Atlètic de Madrid vol repetir avui davant l'Arsenal la victòria a la semifinal del 2014 davant del Chelsea.
0: Avui a Tortosa es desperten amb 12 graus, al migdia arribaran els 22, i a Monistrol de Calders, al Moianès, tenen 6 graus amb una màxima prevista de 19. Tindrem un matí tranquil, però hi torna a haver previsió de tempestes a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, el matí serà tranquil, però emboirat o ennuvolat a moltes comarques de l'interior. Tota aquesta boira en general s'anirà aixecant i hi haurà molts llocs que acabarà fent sol, però a partir del migdia es esperen nous ruixats, tempestes que es formaran al Pirineu i al prelitoral, i a partir d'aquí podran arribar en gairebé qualsevol punt.
0: I arran de l'estudi de Foment del Treball sobre el dèficit d'infraestructures a Catalunya, arriba el comentari del dia de Bernat Dedéu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. La patronal Foment del Treball ha fixat el dèficit d'infraestructures de l'Estat a Catalunya dels últims 15 anys en 50.000 milions d'euros. Aquesta és una xifra important, en primer terme, perquè no estem parlant de diners que es van prometre, sinó de partides que es van pressupostar, amb la qual cosa convindrem que Espanya és un estat que incompleix sistemàticament les seves pròpies lleis. Per arreglar aquest robatori, que no el té d'un altre nom, el president de Foment, l'unionista Josep Sánchez Llibre, ha opinat que els partits catalans s'haurien de posar d'acord en una estratègia comuna a Madrid. Però què hi ha de més comú entre els partits i fins i tot Ciutadans, estimat Josep, que l'existència d'aquest dèficit? Què vols que fem, Josep? Que li posem música i ho cantem en vers? Potser Foment, en definitiva, hauria de molestar-se molt més amb l'Estat i no tant amb els nostres representants.

0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
1: Bon dia, avui amb la música del jamaicà Bob Marley, un dels seus grans èxits, Could You Be Love? I és que tal dia com avui, un 5 de maig, però de l'any 1494, Cristòfor Colom va visitar l'illa de Jamaica durant el seu segon viatge al Nou Món. Inicialment la va batejar amb el nom de Santiago, però els taïns, els seus habitants originaris, la coneixien des de feia segles com Xaimaca, la terra de l'aigua i la fusta. Tot i que Colom va reclamar l'illa per a Castella, no s'hi va instal·lar cap assentament permanent fins l'any 1509.
0: I què us ha cridat l'atenció aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, l'entrevista de Sílvia Pérez Cruz al programa La Turra de l'Alba Riera, la cantant ha explicat un somni relacionat amb Rosalia just quan la de Sant Esteve Sesrovires preparava el seu últim disc.
2: Jo vaig somiar que estava gravant un disc amb una orquestra simfònica i li envio un missatge i dic, Rosalia, he tingut un somni preciós. Mira, estaves posant una orquestra simfònica, llavors tenies els baixos electrònics, no sé què. Després vaig tenir un altre somni que hi havia moltes dones molt guapes que anaven passant per un passadís. I diu, no m'ho puc creure. Si jo no m'ho puc creure, és que jo estic gravant una orquestra simfònica fa els últims mesos. I dic, uau, la munició.
1: Alerta, eh?
0: Veus?
1: Somia, pum.
0: Passa.
1: La connexió.
0: Tu et passa això, que somies i passa?
1: I tant, moltes vegades, amb tu sobretot.
0: Quina sort, quina sort.
1: Tu sobretot.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs hem de parlar de dos noms que han passat avui per la Met Gala, que s'ha fet aquesta matinada a Nova York, Bad Bunny i Rihanna. Bad Bunny ha aparegut caracteritzat d'home gran, ha dit que un dia com avui era l'oportunitat perfecta per expressar-se un mateix, però d'una manera diferent, i deia això també.
4: I Benito, ¿cuántas horas para hacer esto?
5: 53 years. 53. Exactly, 53 years. It took a little bit, but it worth it.
3: Quan li han preguntat a Rihanna si ella era l'art o l'artista, no ha tingut cap pudor i ha dit, soc l'art i també l'artista.
1: Ui, ella, ui, ella.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Filiberto Bravo, president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, el barri amb menys renda de Barcelona. El degoteig de desnonaments és una constant en aquesta zona i dijous qui s'hi haurà d'enfrontar és la Monique, una veïna que no ha pogut continuar pagant la seva hipoteca. Bravo recorda que la situació fa anys que dura al barri i insisteix que la majoria de veïns que són desnonats no tenen cap lloc alternatiu en viure.
8: Porque verdaderamente no tiene alternativa. O sea que vamos, no hay opciones, no hay opciones ninguna. O sea, ni que sean de ocupas, ni que sean como en este caso, pues eso viene de una hipoteca. Se está hablando, venga a hablar de lo de la vivienda, pero realmente no están haciendo absolutamente nada.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'escalada de tensió a l'estret d'Hormuz afecta les borses. El preu del barril de petroli de Brent, el de referència a Europa, s'enfila fins als $113. A l'Àsia, el mercat de Hong Kong cau un 1,30%. En canvi, el de Seul creix un 5% gràcies als bons resultats de les tecnològiques. Les borses europees ahir van tenir retallades, l'IBEX lidera les caigudes, va perdre prop d'un 3% i obrirà avui en 17.300 punts. A França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit, les borses van caure entre un 1 i un 2%. I als inversors de Wall Street tampoc els agrada la inestabilitat a Hormuz. Ahir els principals índexs novaiorquesos es van desplomar també més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
12: Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Perfectes desconeguts. Dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
13: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
17: Ah, sí?
16: A veure...
18: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i tu has apuntat, eh?
16: Sí, apuntat. Té matxa?
18: Molt bé.
16: Sí. ous, truita,
17: sí,
16: palmeretes de xocolata,
17: sí,
16: i una galeta de dàtils,
17: sí,
16: que van fer la meva parella. Sí,
17: també
16: sí,
17: poder,
16: sí,
17: si esmorzessin menys coses, original, ens en recordaríem. Sí.
15: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
19: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
20: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
19: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
20: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
19: I sabem celebrar els bons moments.
20: Padapam, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Uau!
19: I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
20: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
0: Que bé.
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: La tarda dona molt de joc.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat ha de passar a disposició judicial en les pròximes hores.
21: Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del consistori per condemnar el crim. L'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha rebutjat atiar l'odi, ja que hi ha grups que ho han relacionat amb un atemptat jihadista.
22: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
0: I també de les últimes hores, els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella.
21: Els fets van passar ahir a la tarda al carrer Doctor Ferran, en un garatge del municipi. Segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressor i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari.
0: L'atenció a l'Orient Mitjà no s'atura, malgrat la treva en les últimes hores hi ha hagut diversos intercanvis d'atacs.
21: L'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret al trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica. En declaracions a la cadena Fox, fora de micròfon, Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra, en aquest cas si ataca la flota nord-americana. Aquesta matinada, el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units per xarxes que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar, però s'ha convertit en una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre ha advertit que només es podrà parlar del programa nuclear iranià quan s'aturi la guerra.
23: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
21: Tot i això, les negociacions segueixen.
0: I l'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic.
21: Va sortir de l'Argentina i podria arribar a les Canàries. En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
24: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
21: Cap Verd és on havien de fer escala, que els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si finalment van a les Canàries.
0: Més notícies. El govern aprovarà un decret que flexibilitza la normativa urbanística als municipis de menys de 2.000 habitants.
21: Afectarà 587 pobles catalans. Fa temps que el món rural reclama mesures per destinar a altres usos edificacions infrautilitzades per poder ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable i simplificar també la burocràcia. Entre d'altres coses, aquestes mesures estan incloses al decret que avui aprova el Consell Executiu.
0: A partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, en parlarem amb l'alcaldessa de Susqueda, amb l'alcalde de Riner, el Solsonès, amb l'alcalde de Castelló de Farfanya, la Noguera,
1: i amb l'alcalde d'Aspa, el Segrià. I la vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries de Girona continua en peu després del fracàs de l'última reunió de mediació.
21: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç, mentre els carrers, especialment del centre, es comencen a acumular bosses i residus. L'Ajuntament s'ho mira amb preocupació perquè la protesta es fa a les portes de Temps de Flors, que atrau milers de persones a la ciutat. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, critica els serveis mínims que s'han degradat i no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
2: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
21: Els treballadors reclamen millores salarials i laborals.
1: A Lleida investiguen la mort d'una interna a la presó de Ponent.
21: S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental.
1: Lleida, Júlia Albacar.
3: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. Una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Més de la meitat dels guardonats amb els premis d'investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans.
21: Aquests guardons reconeixen la tasca científica en àmbits com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria o l'estudi dels ecosistemes. Entre els premiats catalans hi ha Josep Dalmau en medicina, Carme Rovira i Virgili en ciència i tecnologia química o Marcos Fernández en ciències i tecnologies naturals, que ha aprofitat l'acte per fer una crida als joves.
4: Tenemos unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante.
21: Els lliuraments dels guardons, la presidenta del rei Felip VI al Palau de Pedralbes de Barcelona.
1: I campanya de l'Ajuntament de Cadaqués i el Bisbat de Girona per pintar la façana de l'església de la localitat de l'Empordanesa.
21: La façana de l'església, que forma part d'una de les imatges més icòniques del poble, la volen repintar de blanc. Veïns de Cadaqués, especialment a les xarxes socials, han qüestionat que hagin de ser ells els que paguin la part.
5: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
25: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
26: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes.
1: I cultura, aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala. Marta Villar.
27: Aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa. Tot plegat en un moment delicat per l'empresa perquè estan retallant milers de treballadors a les seves empreses. Els mecenes d'aquest any han provocat cancel·lacions com les de Nicki Minaj, Zendaya, Meryl Streep o l'alcalde de Nova York, que no hi han assistit per la catifa vermella. Però sí que hi han passat noms com Bad Bunny, que hi han caracteritzat d'avi, Rihanna, Beyoncé, que aquesta vegada hi ha tornat amb un vestit semitransparent que reproduïa un esquelet, o Madonna, que ha volgut reproduir el quadre La temptació de Sant Antoni de Leonora Carrington. I, Francesc, si t'interessa, hi ha hagut 6 persones que l'han ajudat a desplegar aquest vestit.
1: Déu-n'hi-do, perquè no devia ser fàcil. I atenció a això, perquè dues de les companyies de teatre del moment, la Calòrica i T de Teatre, s'uneixen per primera vegada per crear un espectacle conjunt.
27: L'espectacle es dirà Les dones Piñero, una comèdia generacional sobre família i les dones obreres i sindicalistes dels anys 80. El text el firma Joan Llago, que és el dramaturg de la Calòrica, el dirigirà l'Israel Solà, director de la Calòrica, i els actors i actrius que seran dalt de l'escenari seran Esther López, Júlia Trullol, Xavi Francesc, Aitor Galisteo Recher, Marc Rius, Agatha Roca, Marta Pérez, Mamen Duc i Carme Pla. L'estrena serà el 3 de febrer del 2027 al Teatre Poliorama i les entrades es posen a la venda avui al matí.
1: 10 minuts i la 7, la periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve.
27: En una entrevista al Catalunya Nit, l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge, centrat en el final del règim soviètic, i que apareixia al llibre Temps de segona mà, La fi de l'home roig. Ara, però, s'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden coses per explicar.
28: No, em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
27: Segons l'escriptora, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin i acceptin anar a la guerra.
1: I la pau serà el fil conductor de la programació la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana.
27: La sessió inaugural serà el 28 de setembre. El calendari destaquen els 8 concerts a motiu dels 150 anys del naixement de Pau Casals i els concerts per commemorar els 200 anys de la mort de Beethoven i els 300 anys de l'estrena de l'obra de Bach, La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, que és la directora artística adjunta del Palau de la Música.
6: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva, i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
27: Els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma 212 concerts i més de 157 educatius.
1: I els esports, Robert Prat.
7: El Girona situa només 2 punts del descens, l'Espanyol a 3, després de la victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat, mentre que avui coneixerem el primer finalista de la Champions, Arsenal Atlètic de Madrid, amb empat a 1 a l'anada.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
8: Fa setmanes que per dalt la Lliga té poca història. Tot just saber si el Barça podrà ser campió diumenge davant el Madrid en una situació inèdita a la història de la Lliga. En canvi, per baix, la victòria del Sevilla aquesta nit passada davant la Real Societat ha comprimit la classificació fins al punt que hi ha 7 equips en un marge de 3 punts per evitar el descens. Per l'espectador neutral, una lluita dramàtica i a la vegada interessant de seguir. Pels aficionats d'equips com l'Espanyol o el Girona, que durant setmanes o mesos ni es plantejaven ser-hi, un patiment inesperat que es pot aguditzar aquest cap de setmana. Són a una victòria de respirar, fa setmanes. Tan a prop i a la vegada tan lluny.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: El balcó gastronòmic és un lloc...
11: que bo.
10: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
11: Parella, què us posem per aquí?
10: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Ara mateix fa fred, per exemple, a Planoles, al Ripollès, amb 4 graus. A Igualada tenen 10 graus i molts núvols, i a Calella, al Maresme, 14 graus, aquí amb el cel serè. Avui serà un matí canviant, amb sol, a moltes comarques, però també amb bancs de boira, núvols baixos, a moltes zones de l'interior. La idea és que aquests núvols es vagin trencant, que s'obrin clarianes, però a partir del migdia tornarà a créixer nuvolada, ruixats, tempestes, primer al prelitoral i també al Pirineu i Prepirineu, i a partir d'aquí es desplaçaran cap a l'est i, per tant, podran arribar a molts trams de la costa. Tempestes que poden ser fortes, poden arribar pràcticament en qualsevol punt de Catalunya, i en temperatura avui que quedarà frana de 20 a 23 graus. Demà, tempestes encara, sobretot al terç nord, i temps més tranquil a la resta.
13: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
14: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
13: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
29: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
30: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
31: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
32: Tot costa.
33: La temporada del 10.
34: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
35: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
36: 10 temporades ja.
37: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
29: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
37: Per molts anys i que en feu molts més.
38: Som el dia.
39: Som la nit.
40: Som dos programes amb el mateix objectiu.
38: Saber què està passant.
39: Què ha passat.
40: I també per què ha passat.
38: Tant a casa...
39: com al món.
40: Què ens fa diferents?
38: El ritme.
39: El ritme.
40: El ritme.
38: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
39: Perquè al Catalunya nit som pausa.
40: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
38: A tot hora...
39: i a tot arreu.
29: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. i a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Som diferents.
29: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A 8:45 obrirem l'àgora parlant de sensellarisme. A Barcelona hi ha 8.000 persones sense llar, de les quals 2.000 dormen al carrer. Un equip del programa ha anat a alguns punts de la ciutat on proliferen les tendes de campanya. Ho analitzarem amb l'investigador de l'Institut Metròpoli, Albert Sales.
3: A partir de les 9 anirem fins a Esplugues de Llobregat per parlar amb l'alcalde i amb un testimoni del crim de dissabte quan un home va apunyalar una dona al carrer.
2: I també conversarem amb Fernando Simón, epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, una de les cares més conegudes durant la pandèmia de la Covid-19. A 11:15 parlarem d'habitatge i món rural amb els alcaldes de Riner, Susqueda, Aspa i Castelló de Farfanya.
3: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de creativitat i innovació.
2: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Ahir, després de l'entrevista a la consellera Esther Niubó, el nostre Sergi, que assegura que és mestre, va venir a temes pendents per anunciar noves accions de protesta.
5: Bueno, pues no estem d'acord.
15: En què?
5: Amb res del que ha dit la...
15: Molt bé.
5: Vale? I ens reunirem tots els professors, vale, demà a l'hora del col·le per decidir, doncs, noves accions que puguem fer. Vale? Oh,
16: sí, sí. Ah, hi haurà més accions.
4: Sí. Sí, ja vau anunciar un paquet de vagues nou...
5: Pues molt contundents.
4: Doncs accions més contundents.
5: O sigui que...
4: Com ara...
5: O sigui que... Cuidado.
15: Cuidado què? Què vol dir contundent, Sergi?
5: No vull avançar res.
15: No, perquè no sap res.
5: Però podria estar parlant...
4: De què?
5: De vagues de fam.
15: Home, no
16: obrim aquesta porta.
5: Vaga de fam?
4: Sí.
5: Dels alumnes, eh?
15: Ah, dels alumnes, no. Això no, home, per favor, no, que estan en edat de créixer.
4: No podeu obligar els nens a fer vagues de fam.
5: Que no?
4: Sergi.
5: O se'n fan cas, o deixarem els alumnes sense menjar mentre no s'atenguin
4: a partir de 11:45, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
17: El dia d'avui als Estats Units d'Amèrica es coneix com a 5 de Mayo i recorda una victòria molt concreta, la batalla de Puebla el 1862, quan l'exèrcit mexicà va aconseguir frenar per un dia i contra tot pronòstic les tropes franceses a les ordres de Napoleó III. No va ser el final de la guerra, però va quedar com un símbol de resistència i orgull. És un dia que Mèxic pesa sobretot a Puebla i que els Estats Units d'Amèrica, gràcies al màrqueting, s'ha convertit en la festa dels tacos, la cervesa i les margarites. Ja sigui avui, el 16 de setembre, dia de la independència de Mèxic, realment, o qualsevol altre dia, sempre és un bon moment per celebrar Mèxic. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
1: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oya Sherman.
18: Al grup Minibus Intergalàctic li ha passat una cosa bona. Pedro Sánchez els ha citat a la seva recomanació de cap de setmana a xarxes, la cançó Per sentir-me ple, en concret, del seu nou disc. Recomanats pel PSOE. Què estem fent malament? Es deuen preguntar. No era això, companys, no era això el que es proposaven. Netejar parabrises a mitja asta. Per no fer eco de la recomanació de Pedro Sánchez sense abandonar el minibús, jo us recomano el seu episodi de les Feres de Trescat, on se'ls veu tocar al Museu Dalí, amb cançons com Tots els llocs són lluny. Ànims amb les adversitats, minibús. Gas als fars d'antiboira.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A aquesta hora es comença a veure el sol en molts llocs, però també tenim boira i núvols en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, la boira i els núvols en general s'aniran obrint i tindrem una bona estona de sol, però al migdia tornaran a créixer ruixats i tempestes. Els més forts cauran al Pirineu i, sobretot, al voltant del prelitoral. Des d'aquí s'aniran desplaçant cap al mar i durant la tarda o vespre podrien acabar arribant pràcticament en qualsevol punt de Catalunya.
0: El detingut del crim d'Esplugues passarà a disposició judicial a les pròximes hores. Avui serem en aquest municipi, al matí de Catalunya Ràdio, municipi del Baix Llobregat, per parlar amb l'alcalde i testimonis del crim de dissabte. Ahir es va recordar la noia que va morir apunyalada. En un minut de silenci que, com sentim, va ser amb alguna escridassada. Alguns grups van retreure la presència d'ultres i l'ús polític que havien fet de la tragèdia. Ens ho explicava al matí de Catalunya Ràdio, ja aquell matí, la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por.
0: Avui, com dèiem, anirem cap a Esplugues per sentir en directe testimonis i veïns del que està passant. I també parlarem del creuer que esperen a les Canàries amb un brot d'antanavirus, on han mort 3 passatgers i on viatgen 150 persones. La malaltia la transmeten bàsicament els ratolins.
3: La transmissió entre persones és complicadíssima, és dificilíssima. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a antivirus en un medio como el nuestro, en Canàries, es prácticamente nula.
0: Entre els passatgers hi ha 13 persones de nacionalitat espanyola, entre els quals hi ha 5 que resideixen a Catalunya. Avui parlarem d'aquest virus i de moltes altres coses amb un dels epidemiòlegs més famosos de l'Estat, una de les persones més seguides durant la pandèmia.
4: Durant la pandèmia hubo propuestas políticas...
0: Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, serà avui al matí de Catalunya Ràdio a 9:45. I a l'Orient Mitjà, creix atenció a la tensió. Oficialment, la treva entre els Estats Units i l'Iran continua, però en les últimes hores hi ha hagut diversos intercanvis d'atacs. Tot plegat després de l'anunci de Donald Trump d'escortar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Washington ha anunciat aquesta matinada que 2 vaixells de guerra han aconseguit arribar al Golf Pèrsic travessant el pas.
5: They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years.
0: Trump, que aquesta nit s'ha defensat dels que el critiquen perquè el conflicte s'està allargant. Tot i els atacs, continuen les negociacions. I el govern iranià, que aclareix que només s'està parlant de posar fi al conflicte i que encara no s'està entrant en detalls, com, per exemple, el programa nuclear. Avui hi ha reunions també dels governs català i espanyol. A Palau s'hi aprova un decret per impulsar l'habitatge al món rural i en parlarem també a 11:15 amb diversos alcaldes per saber com estan aquests petits municipis. I a Madrid, atenció, perquè l'atenció se la centra avui, la declaració de José Luis Ábalos.
6: Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios para ello. Ahora, que contraten, tienen que contratar como ellos crean conveniente y como sepan, yo no he contratado jamás.
0: Va negar les acusacions i va atacar la Fiscalia i la Guàrdia Civil. Demà el judici quedarà vist per sentència. Tot això avui que a Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, el sol ha sortit a les 6:43 i a Llardecans el Segrià es pondrà a les 8:59 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Vicenç Sánchez, Sara Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: A disposició judicial.
9: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat ha de passar per davant d'un jutge a les pròximes hores. Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del consistori per condemnar el crim, entre elles la comunitat xinesa d'on era la víctima.
10: Llevaba justo un año. Estaba aprendido castellano y trabajando y tiene plano. Pero ahora no ha tenido nada oportunidad para hacerlo.
11: La investigació continua apuntant a un brot psicòtic de l'atacant, res a veure amb el terrorisme que han anat escampant per les xarxes als partits d'extrema dreta.
12: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
13: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
12: Des d'Esplugues de Llobregat, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Detinguda.
8: Una veïna de Salt, al Gironès, ha estat detinguda acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi. Els fets van passar ahir a la tarda al carrer Doctor Ferran i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat. Agressora i víctima eren parella i no consten antecedents entre ells.
0: Vista.
9: L'Audiència de Barcelona analitza avui els recursos contra la presó preventiva dels pares del nadó que tenia indicis de maltractaments físics i sexuals i que va arribar a estar a la UCI de la Vall d'Hebron. Els dos ho han negat.
0: 7.
11: Són, segons l'Organització Mundial de la Salut, els possibles infectats per antivirus que hi ha al creuer de luxe que es dirigeix a les Canàries. 3 persones han mort, falta confirmar que és per aquest virus. Hi ha una altra persona crítica, una amb símptomes lleus i 2 casos més confirmats.
8: El vaixell va sortir de l'Argentina i porta prop de 150 persones a bord. Segons el Ministeri de Sanitat, 13 d'aquestes són de nacionalitat espanyola i 5 viuen a Catalunya.
9: L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Quan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
14: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: Entre 30 i 45 tones.
11: La Guàrdia Civil investiga el vaixell interceptat el cap de setmana al sud de les Canàries que portaria un dels carregaments de cocaïna més grans interceptats mai al mar. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final.
0: Escalada.
8: A l'Orient Mitjà la treva continua i aquesta matinada no consten incidents importants, però durant el dia d'ahir la tensió no va parar de créixer. En la seva intenció d'alliberar el trànsit per l'estret d'Hormuz, Washington ha anunciat que 2 vaixells de guerra han aconseguit atravessar aquest estret, tot i els atacs rebuts per drons i petites embarcacions iranianes.
9: Hores abans, Trump havia tornat a amenaçar d'esborrar de la faç de la Terra l'Iran si atacava la flota nord-americana. Iran ha respost als moviments dels Estats Units amb atacs, entre d'altres, als Emirats Àrabs.
0: Pulitzer contra Trump.
11: Els prestigiosos guardons de periodisme dels Estats Units han reconegut diversos treballs que han posat en el punt de mira les polítiques de l'administració. El premi més important, el de servei públic, se l'han dut de Washington Post per uns articles sobre els intents caòtics de Trump de reformar la burocràcia i acomiadar milers de funcionaris.
8: El premi d'investigació ha estat per a uns reportatges del New York Times sobre com les decisions de Trump han beneficiat el seu entorn familiar i polític.
0: Decideix.
9: Aquest matí la justícia israeliana ha denunciat si allibera els 2 activistes de la flotilla Global Sumut que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies o si, en canvi, en prorroga la detenció.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
15: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar a Bukeshek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la fiscalia israeliana que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els 2 membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Renuncia.
11: L'advocada Núria González a seguir representant Rosa Peral. La condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana va ser notícia ara fa pocs dies per haver estat traslladada de presó per 5ª vegada.
0: Premiada.
8: La periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, ha rebut aquest dilluns a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement a la seva trajectòria professional.
9: En una entrevista al Catalunya Nit ha explicat que recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve. L'havia donat per amortitzat amb la fi del règim soviètic, però el conflicte d'Ucraïna l'ha fet adonar que encara té corda.
16: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna.

0: del menor. Cira Riego, ministra.
1: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, era imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
2: Ja ha aparegut.
3: Catalunya, la campanya de les eleccions andaluses. Al debat d'aquesta passada nit, PP i Vox han retret a la candidata del PSOE, l'exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, un suposat benefici per a Catalunya amb el finançament autonòmic. Sentim el president popular, Moreno Bonilla, i la resposta de Montero.
4: Para mantener al señor Sánchez, la Moncloa había que ceder al separatismo y al independentismo.
5: Pero si presenta el modelo.
4: Se ha privilegiado a Catalunya y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
5: Señor Moreno, usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700.
2: Recta final.
6: Demà acaba el judici de les mascaretes. Després de la declaració d'Àvalos, la Fiscalia manté la petició de pena de 24 anys de presó per a l'exministre i de 19 per l'exassessor Coldo Rodríguez.
0: L'acusació popular del PP va premiar l'altre acusat, Víctor de Aldama, reduint-li la petició de pena després d'haver estirat la manta. L'ha posat per sota dels 2 anys de presó, de manera que no hagués d'entrar-hi en cas de condemna.
7: Avalós ha deixat clar que no ha cobrat cap comissió de Víctor d'Aldama. L'acusa de mentir per evitar la presó i assegura que la Guàrdia Civil ha prioritzat les ganes d'imputar-lo quan atribueix un suposat enriquiment.
8: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes.
7: També lamenta que s'ha convertit en carn de meme en un judici paral·lel sobre la seua vida privada.
9: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
7: L'exministre i la resta d'acusats tindran demà l'últim torn de paraula abans que el tribunal posi punt i final al judici. Des de Madrid, Dani Sainz de AJA pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Villarejo.
3: El judici de la Kitchen comença a abordar avui els registres que es van fer a l'excomissari de la Policia Nacional. Estem en la cinquena setmana d'aquest judici sobre la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
2: Massa polseguera.
6: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha sobredimensionat la polèmica amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio insisteix que es tracta només d'una prova.
10: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent.
2: Un 29% menys.
0: El Banc Sabadell ha guanyat gairebé un 30% menys el primer trimestre de l'any comparat amb el mateix període de l'any passat. Ha obtingut un benefici de 347 milions d'euros. L'entitat atribueix la caiguda al descens del marge d'interessos en un entorn de tipus més baixos, menors comissions i costos d'un nou pla de prejubilacions.
2: 50.000 milions d'euros.
3: És el dèficit d'inversió pública en infraestructures a Catalunya des del 2009, segons Foment del Treball. La patronal constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix, no arriba al 60%. Josep Sánchez Llebre.
11: Seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
2: 10.000.
6: Són els llocs de treball que podria generar la indústria de defensa de Catalunya fins al 2030. Segons la Cambra de Barcelona, el sector podria duplicar el seu pes a Catalunya en 5 anys. Generaria 1.000 milions d'euros anuals a l'economia catalana. Miquel Samper és el conseller d'Empresa.
12: La robotització, que els processos d'automatització en termes generals i que la intel·ligència artificial modificaran el mercat laboral actual. Hi haurà un primer moment de sotrac a la que determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se amb d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
2: Investiga.
0: La policia alemanya, l'home de 33 anys que hi va matar dues persones i en va ferir una vintena més a la ciutat de Leipzig. L'home va irrompre amb el seu vehicle en una zona de vianants del nucli històric i va embestir durant uns 400 metres i en plena tarda les persones que es va trobar en un dels carrers.
3: La policia el va detenir poc després sense que hi oposés resistència. D'entrada es descarta que es tracti un atemptat de caràcter polític o religiós. S'apunta que l'home seria una persona amb problemes mentals.
2: Bruta.
6: Girona, per la vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries que continua en peu. L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç en l'última reunió, mentre els carrers, especialment del centre, es comencen a acumular bosses i residus.
13: Fatal. Vull dir, pel temps de flors, i ja em diràs les escombraries i una amb les flors. A veure, jo trobo molt malament, es tindria que arribar amb un acord, no ho sé. Jo no culpo tenir

0: ningú. No culpo de les escombriaires, perquè, pues, clar, té un volgué millores salarials.
1: No sé, no sé la manera d'arreglar-ho. No ho sé, no t'ho sé dir.
2: Espero que ho puguin solucionar, eh?
3: Els millors looks. Els que han passat per la Met Gala, l'esdeveniment mundial més important de la moda que s'ha celebrat aquesta matinada a Nova York per la catifa vermella, i han passat noms com Bad Bunny, Rihanna, Beyoncé o Madonna.
4: Aquest any la gala estava marcada per la polèmica perquè els presidents honoraris i mecenes eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez.
3: I avui, desconcert.
5: A les 9 de la vespre arrenca la Sala Apolo la doble celebració 20 anys d'ICAT i 10 anys del desconcert. Hi actuaran noms com Mamaduixa, Losa, Dan Peralbo i El Comboi, Lil Dami, Venus o Sidoní. La gala retransmetrà en directe per ICAT.
3: I en esport, Robert Prat, patiment.
6: El Girona i l'Espanyol, la victòria del Sevilla davant la Real Societat, 1-0, deixa els gironins a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. El Girona juga dilluns que ve a Vallecas i l'Espanyol visita el Sánchez Pizjuán de Sevilla dissabte a la tarda.
3: A la final.
6: Aquest vespre coneixerem el primer finalista de la Champions, Arsenal Atlètic de Madrid, empat a 1 a l'anada, el Cholo Simeone, tècnic, mata la set.
7: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido.
3: Tot això avui, que és dimarts 5 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Jana, quan faltaven 4 minuts per les 3 de la matinada, i la Fàtima, amb 2,875 quilos, totes dues a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curado. Tenim 9 graus a Caldes de Montbui, 11 a Cervelló i 14 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
10: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara tenim les retencions habituals d'aquesta hora. Destaquem d'entrada a Barcelona molt carregades. La Ronda de Dalt des de la Pota Nord fins la Vall d'Hebron i la Litoral des de Sant Adrià fins a la Barceloneta.
9: Primera sessió del judici contra 18 independentistes que van boicotejar un acte de societat civil catalana fa 8 anys a la Universitat de Barcelona.
11: La Fiscalia considera que van actuar discriminant ideològicament els organitzadors i demana per a ells 2 anys i mig de presó.
9: Maria Núria Rebelle.
12: Aquest dilluns tots els testimonis que han declarat membres de l'entitat espanyolista han afirmat que era un acte cultural, no polític. Els advocats dels processats han tornat a demanar que se'ls apliqui l'amnistia, una decisió que el jutge instructor no va estimar i que ara el magistrat que porta el judici determinarà en sentència. La Fiscalia ja s'hi ha manifestat en contra. Berta Ferrer, portaveu d'Alerta Solidària, que porta la defensa dels encausats.
13: És una persecució ideològica quan s'aplica el delicte d'odi en contra d'independentistes.
12: Des de Barcelona, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Més notícies. Al Bages, atenció a la xifra, Manresa passa del 27 al 71% de recollida selectiva amb els contenidors tancats.
5: Un pas de gegant que s'ha aconseguit en tan sols un any. És per això que el consistori parla de salt històric i l'Agència Catalana de Residus el situa com a referència a Catalunya per a altres ciutats.
11: Durant aquests 12 mesos també s'ha instaurat el porta-a-porta a comerços i equipaments. L'Ajuntament s'estalvia 800.000 euros anuals entre cànons i altres conceptes.
9: I encara al Bages, ferit greu un home de 60 anys en una explosió de gas a Manresa.
5: Un incident que també ha obligat a confinar els veïns de l'altre habitatge de l'edifici.
11: A l'habitatge on hi ha hagut l'explosió, una dona ha resultat ferida lleu i una altra persona més n'ha sortit il·lesa.
9: I cultura. Una obra inèdita d'Elita Cavallut s'exposa a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on, quan era petita, va passar hores asseguda a la plaça Universitat Montse Pujol.
14: L'artista multidisciplinària, considerada una de les més rellevants del panorama artístic internacional i que viu des de fa anys als Països Baixos, explica la importància del banc exposat.
15: La primera vez que expongo una pieza en una institució física d'esta manera, sí. No podria ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
11: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I música a Manresa. Avui es posen a la venda les entrades pel Festival Camins. Es farà del 10 al 18 de juliol amb Rosario, Joan Dausà i Luz Casal, entre d'altres. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Al arribar a la residència Los Tilos estava preocupada per deixar casa meva, però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Tilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
17: Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i bastondeoro.com.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui, amb el que avançava ahir, la consellera Núria Parlon al matí de Catalunya Ràdio, i és que els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del jihadisme. El periòdico, hi veiem una gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans i titulen "Els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues". Al diari Ara hi llegim "Els Mossos ho desvinculen del terrorisme". La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia Luco a trobar el botí, i l'Ara titula que Ábalos critica el viatge de la Guàrdia Civil. Altres temes de portada: els 50 anys del diari El País, i veiem una gran foto de família a la portada i unes declaracions del rei Felip VI en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures.
19: Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 celebrat ahir, la data guanyadora ha estat...
20: el 7 de setembre del 1946.
19: I el número de la sort, el...
20: 10.
19: Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: I avui ens volem fixar en les dades sobre seguretat i immigració. Frederic Pincem, bon dia.
1: Bon dia. Arran dels casos d'agressions del cap de setmana, com el d'Esplugues, els de sempre s'han afanyat a assenyalar els immigrants, així que hem anat a mirar les dades. Sí que hi veiem una sobrerepresentació dels estrangers en les estadístiques de condemnats. És la primera cosa important a dir. Un 40% de les persones condemnades per delictes a Catalunya tenen nacionalitat estrangera, quan en el conjunt són el 17% de la població. Ara bé, tots, absolutament tots els estudiosos del tema diuen que això s'ha de posar en context i s'ha de mirar amb molta calma. Primer, hi ha la influència de la desigualtat. Hi ha que molts migrants s'instal·len en barris que ja tenen alts índexs de delinqüència. Hi ha que la majoria de migrants són joves i el gruix dels crims els cometen joves. I hi ha també un biaix de les policies i dels jutges, no només a Catalunya, sinó a tot el món. Però, per exemple, el 2024, pràcticament 3 de cada 10 presos estrangers van rebre presó preventiva, mentre que els espanyols, 1 de cada 10. Posem-hi una mica més de context. A Espanya, el 3 per 1000 dels estrangers han estat condemnats per algun delicte. Insistim, el 3 per 1000, no el 3%. A més, els estudis fets als Estats Units, que estan considerats com els millors, diuen tots aquests estudis que els immigrants tenen menys probabilitats de cometre delictes que la població autòctona. I que els estrangers que sí cometen delictes, el més habitual és que no siguin delictes violents, que siguin robatoris, molt més que no pas agressions sexuals o assassinats. I a Europa, un estudi en 21 països no va trobar cap relació entre els nivells d'immigració i les dades de violacions o homicidis. Per tant, la idea que la immigració fa pujar els delictes no està avalada per les dades ni recents ni antigues, ni tan sols quan aquesta tesi va sortir per primera vegada. Això va ser a principis del segle XX als Estats Units, però els estudis ho han desmentit. Per cert, en aquell cas, als Estats Units, els immigrants que feien molta por eren irlandesos i italians. I encara hi ha un altre factor que és important, eh? Que un delinqüent tingui nacionalitat estrangera no vol dir que sigui un immigrant. Vol dir que no té nacionalitat espanyola. Pot ser fill o net d'immigrant que no tingui nacionalitat espanyola. Els estudis sí que apunten, i això també és veritat, que els immigrants de segona generació, per tant, els fills o els nets d'immigrants, tenen més possibilitats de delinquir que els seus pares, però ja no són immigrants. Ja no s'han vingut de fora. I això també s'ha de posar en context. Encara una dada més que volem donar avui. Un informe d'institucions penitenciàries, publicat el 2022, diu que la taxa de reincidència dels ciutadans és d'un 24,8%, sí. Per tant, un 25%, això dels espanyols. La taxa de reincidència dels estrangers és 3 vegades menys, un 8%.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia les fites més nutritives i la resposta era metes. Les metes són fites, són punts als quals cal arribar, però també són mamelles ben nutritives. Avui dimarts, un Enigmàrius frugívor. Es malmeti una cirera, però quedi moníssima. De 5 lletres. Es malmeti una cirera, però quedi moníssima. 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: Hi ha 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre les paraules de la presentadora Cristina Pardo sobre si és de dretes.
4: Ahir, Cristina Pardo, que en breu tindrà programa Antena 3 i deixarà la Sexta, que vol ja tindre una identitat sense fissures, va dir que ella creu que molta gent deu pensar que és de dretes per estar a l'Hormiguero. A veure, Cristina, serà per el que dius en esa tertúlia, no? I va acabar amb una frase que em va deixar bocabadada. És més fàcil anar contra un govern en actiu. Més fàcil per a què, estimada Cristina? Em pregunté.
3: I a la recomanació del dia, avui que l'actor i músic Kiefer Sutherland actua a la Sala Apolo de Barcelona, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie 24.
5: Una de les millors sèries d'acció de la història, sense discussió, on Sutherland dona vida a Jack Bauer, un agent de la unitat antiterrorista de Los Angeles que ha de salvar el món de diferents atacs i amenaces terroristes i sota les ordres de diferents presidents dels Estats Units segons la temporada. I a banda de ser un personatge extremadament carismàtic, tot i la seva tendència a la violència i la tortura, que ja té mèrit, una de les claus que fa que 24 sigui trepidant i addictiva és que la trama transcorre a temps real i tot és a contrarrellotge. En trobareu les 9 temporades a Prime Video i a Disney Plus.
6: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
8: Bon dia, Fernando Simón.
9: Salir de casa con la mascarilla. El problema es que me he comido una almendra justo antes.
3: Ara li donarem una mica d'aigua.
8: D'aquí un parell d'hores passarà pel matí de Catalunya Ràdio l'epidemiòleg més mediàtic, Fernando Simón, aquell home que durant la pandèmia veiem gairebé cada dia actualitzant les dades sobre els efectes del coronavirus amb aquesta veu i anunciant mesures per combatre'l.
10: Coronavirus.
11: Bona,
3: Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat.
11: Sí, si tinc un moment, després passaré per saludar-ho.
3: Molt bé, president Salvador Illa. Clar, perquè vostè va treballar amb ell quan era ministre de Sanitat durant la pandèmia, no?
11: Correcte, vam treballar cosa amb cosa. Sí, costava sentir-ho. Proyecta o a voz.
8: Irònicament, s'havia de costar molt per sentir-lo i era una mala època per acostar-se.
11: Una mala època, sempre em fotia els capos a la cara.
10: Una mascarilla. Sí, no sé. Entonces, costava un poco escuchar lo que decía.
11: Sí, efectivament, situació molt complexa, com diu el Fernando. I aquell dia que ens va donar un susto quan es va anuegar amb l'ametlla.
8: Ah, sí. Sí, sí, quin patí.
11: Tu segai, on vaig quedar pauit. Pau-me ell. Pau meu tot.
8: Sí, però no va ser res.
3: Per cert, president, felicitats, que avui és el seu aniversari, eh?
8: Oh, per molts anys.
11: Sí, sí, sí. No.
3: Karl Marx i vostè, els dos líders de l'esquerra.
11: No, sí, a veure, avui és el meu aniversari, però... No, Ricard, no. Treu això, música.
3: Què ha passat?
11: No, avui agraeixo, felicito això, però... Avui és dimarts, és un dia guaborapua, hi ha molts problemes per afrontar, jo no estic per festetes.
8: Però està content, no? És un dia impulsat, assenyalat.
11: Clar que estic content i feliç. En algun moment m'ho fareu les espelmes, però això serà el vespre, privat, a casa...
8: Molt bé. 60 anys fa avui.
11: Escolti...
3: 60 anys?
11: Estarem gaire estona més parlant d'això, no m'agrada així...
3: Doncs deixem-ho aquí.
11: Gràcies. A més, Catalunya tradicionalment sempre s'ha celebrat a Usant. No pas l'aniversari.
3: Bueno, les dues coses, no sé.
11: Això és una moda que ve de fora,
8: home. Vostè és de celebrar.
11: Jo soc més de celebrar.
8: Molt bé, doncs ja està.
11: I ningú em va felicitar, per Sant Salvador.
3: Quan és Sant Salvador, president?
11: Miri, ja tenen feina.
3: No ho sap.
11: Ja tenen feina per buscar.
3: No ho sap.
8: Per l'agost.
11: O juliol.
3: Són 8:15. I avui, en temps d'àgora, posarem l'accent a Esplugues de Llobregat. Atenció, perquè parlarem amb l'alcalde i també amb un veí testimoni de l'assassinat d'una jove aquest cap de setmana. El minut de silenci d'ahir davant de l'Ajuntament va acabar amb alguna escridassada. Alguns grups van retreure la presència d'ultres i l'ús polític que havien fet de la tragèdia. També parlarem del creuer que va camí de les Canàries amb un brot d'antanavirus. Han mort 3 passatgers i viatgen 150 persones. La malaltia la transmeten bàsicament els ratolins.
12: La transmissió entre persones és complicadíssima, és dificilíssima. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a antivirus en un medio como el nuestro, en Canàries, es prácticamente nula.
3: Avui parlarem d'aquests virus i de moltes altres coses amb un dels epidemiòlegs més seguits durant la pandèmia. Fernando Simón serà al matí de Catalunya Ràdio. I avui la justícia israeliana ha de decidir si deixa en llibertat els líders de la flotilla interceptats en alta mar la setmana passada. Sobre la flotilla de la tardor, avui a l'Audiència Nacional declara l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i altres activistes després de denunciar haver estat víctimes d'agressions quan eren en aquestes embarcacions. I la notícia econòmica de fa pocs minuts. El Sabadell ha tancat el primer trimestre de l'any amb 347 milions de benefici. Això és un 29% menys que l'any passat. L'entitat ho atribueix a una reducció en les comissions o un pla de prejubilacions. I pel que fa als esports, Robert Prat...
13: El Girona, que situa només 2 punts al descens, l'Espanyol a 3, després de la victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat. Avui coneixerem el primer finalista de la Champions, Arsenal Atlètic de Madrid, empat a 1 a l'anada.
3: El dia en què tindrem a Sergi Pàmies a partir de les 11. I avui, per cert, tingueu el paraigües a mà perquè hi ha previsió d'una nova tongada de tempestes aquesta tarda, l'Eloi Cordomí?
14: Bon dia. Sí, hi ha inestabilitat encara i, per tant, a partir del migdia tornaran a créixer ruixats, tempestes, sobretot Pirineu, Prepirineu i també el prelitoral. Aquí és on naixeran les tempestes i avui segurament es desplaçaran cap al mar i, per tant, podran acabar afectant en qualsevol punt. Segurament les comarques de Ponent, les menys afectades per aquesta tongada de pluja, tempestes que poden ser fortes amb alguna calamarsada. A aquesta hora destaquem també alguns bancs de boira que s'han format a les comarques de l'interior. N'hi ha molts, però s'acabaran aixecant. I de cara a aquests pròxims dies, dimecres i dijous, es repetiran les tempestes, però més concentrades al nord de Catalunya.
3: I mobilitat a aquesta hora, avui marcada per la recuperació del servei ferroviari a les línies R3 i R4. Maria Fernández Noguera, bon dia.
15: Bon dia. A l'R4 avui es recupera el servei complet de trens entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. A l'R3 també es restableix el servei ferroviari fins a Ribes de Freser, però entre la Garriga i Ribes de Freser encara es manté el servei alternatiu d'autobusos perquè hi circulen la meitat dels trens. Renfe informa que tant a l'R3 com a l'R4 el servei s'està restablint amb normalitat, una normalitat que Rodalies vol dir que hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. D'altra banda, a l'estació de Tarragona hi ha mitja hora de retard en 3 trens. Són els que hi han d'arribar des de Lleida Pirineus, Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons.
3: I a les carreteres, retencions habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia, sí. D'entrada a Barcelona, direcció Llobregat, carregades la Ronda de Dalt des de la Pota Nord fins la Vall d'Hebron i la Litoral des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. I trànsit també dens a la B23 i a la 2 al Papiol cap a Barcelona. A la P7 a Barberà, sentit Tarragona, i a la C58 a Ripollet, cap a Sabadell.
3: Avui a l'Àgora del matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades dels diaris. Maiol Roger, pel Forada, bon dia.
17: Bon dia.
3: Avui a les pàgines d'opinió de la premsa hi trobem articles, sobretot del dèficit d'infraestructures de Catalunya i sobre també la declaració d'Ábalos al Suprem.
17: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial a aquest dèficit d'infraestructures a Catalunya arran del càlcul que ha fet Foment del Treball, que xifren 50.000 milions d'euros aquest forat acumulat des del 2009.
18: L'Ara diu que aquest dèficit és crònic perquè el govern espanyol sempre ha volgut esquivar qualsevol acusació d'estar afavorint Catalunya davant d'altres territoris.
17: I afegeix que s'entén poc que un partit catalanista com Junts tombi la proposta de fer un consorci Estat-Generalitat per monitoritzar aquestes inversions.
18: Per la seva banda, La Vanguardia diu que l'embús en l'execució d'obres públiques és un problema greu que s'enquista sense solució.
17: I canviant de tema, la declaració de l'exministre José Luis Ábalos també centra alguns articles d'opinió, com el del director adjunt del periòdico Ferran Boiza.
18: Boiza destaca que Ábalos es va intentar presentar com a víctima d'una maniobra aliena, però l'exministre oblida que el que es jutja és si al voltant de la seva persona es va generar una xarxa de favors.
17: Subratlla que si aquesta xarxa de favors s'acaba demostrant, la responsabilitat penal hi és igualment.
18: També en el cas de les mascaretes va a l'editorial del Mundo, critica la decisió de la fiscal general de l'Estat Teresa Pere Mato d'impedir que Anticorrupció sol·liciti una rebaixa de pena a Víctor d'Aldama per haver col·laborat amb la justícia.
17: El Mundo considera que la declaració d'Aldama va ser essencial per saber la dimensió real de l'organització criminal, diu textualment, que va operar al voltant de l'exministre.
18: I El País, en canvi, l'editorial és per l'estat dels embassaments.
17: El rotatiu del grup Prisa apunta que cal una revisió general de les preses d'aigua per garantir la seguretat a llarg termini, perquè tenen, diu, més de 50 anys i es van dissenyar amb una previsió de pluja que ha quedat obsoleta.
3: I afegim en aquest repàs a la premsa el que ha llegit avui la periodista Olga Viza.
19: Un article al National Geographic diu que 30 minuts al dia d'exercici aeròbic evita l'envelliment prematur del cervell. Cap sorpresa. Però de sobte assenyalen com a eina per frenar el deteriorament cognitiu l'albirament d'aus. Els científics asseguren que l'ornitologia obliga a processar una enorme quantitat de dades i mantenir elevats nivells de concentració i que això té gran impacte en la neuroplasticitat. Així que m'hi poso ja amb el falciot reial, el falcó pelegrí i família.
20: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
21: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
22: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu en viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
23: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
24: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a betravel.com.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un rei espontani.
25: Un jove suís de 31 anys s'ha autoproclamat rei de Suïssa. Llegim a La Vanguardia que el 2019 va organitzar-se fins i tot una coronació en una església amb capa i corona al país. Va pensar aleshores que era una excentricitat, però ara, per un buit legal, s'ha quedat amb 148 parcel·les que sumen més de 117.000 metres quadrats. Es tracta de Jonas Lauiner. Diu que no vol desafiar l'Estat i que és un rei simbòlic.
3: Novetats sobre la Boqueria de Barcelona.
26: El director del mercat vol que els barcelonins que hi compren passin de ser del 15% actual al 50%. Actualment cada dia hi passen més de 80.000 persones. Llegim a BTV que l'Ajuntament descarta fer-hi pagar entrada, com s'havia arribat a plantejar. Els periodistes insisteixen que no són un museu.
3: Uns serveis mínims de màxims.
25: La Generalitat Valenciana proposa que tot el professorat de segon de batxillerat sigui serveis mínims a la vaga al sector de l'educació que comença de manera indefinida la setmana que ve al País Valencià. Argumenta que ho fa pensant en la selectivitat. Els sindicats ja han dit que ni parlar-ne, que és abusiu. Llegim a Punt Mèdia.
3: I alerta al Port de la Bonaigua.
26: Perquè alcaldes de la comarca estan preocupats pel deteriorament de la carretera i pel risc que s'acabi tancant el port. Reclamen a la Generalitat que ho resolgui, ja que consideren que és una via clau per al territori. Llegim al Pallars Digital que la gota que va fer vessar el got ha estat uns moviments de terres al mateix punt on hi va haver una esllavissada al febrer.
3: Un eclipsi solar milionari.
25: L'eclipsi solar de l'agost va camí de deixar més de 360 milions d'euros en lloguers d'apartaments turístics a les zones rurals, des d'on es veurà per l'augment del turisme. És el càlcul que ha fet la consultora AFI per encàrrec d'Airbnb. A les zones on l'eclipsi serà total, les reserves s'han multiplicat per 4 respecte a l'any passat, on es calcula que tindrà més impacte, és el País Valencià.
3: I en temps de descompte?
26: Els plataners de Barcelona, que actualment representen el 30% del total dels arbres de la ciutat. Doncs bé, llegim al Nacional que l'Ajuntament els vol reduir a la meitat i que siguin poc més del 10% dels arbres de Barcelona. La decisió arriba després del debat que van generar per les molèsties a la seva flor el dia de Sant Jordi.
3: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Maiol Roger.
13: L'editorial del Wall Street Journal dona per acabat l'alto el foc a l'Orient Mitjà, responsabilitza l'Iran i assegura que Donald Trump ara té tot el dret del món de tornar les accions militars. El Washington Post, en canvi, parla de perillosa fragilitat. Sobre això, segueix la tensió entre Donald Trump i Giorgia Meloni. Avui, el Corriere de la Sera ressalta que aquest divendres Meloni es reunirà amb el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, per resoldre diferències, però recorda que tot just ahir la primera ministra va respondre a l'amenaça de Donald Trump de retirar les tropes nord-americanes dies
0: dient nosaltres sí complim els nostres compromisos. Mentrestant, continua el neguit per Mythos, l'últim model d'intel·ligència artificial que pot detectar punts febles a programes informàtics. El New York Times apunta que la Casa Blanca està considerant, està valorant, examinar els models d'intel·ligència artificial abans que es facin públics. És un canvi important perquè fins ara l'administració de Donald Trump havia adoptat un enfocament gens intervencionista cap a les noves tecnologies. I dijous hi ha eleccions municipals al Regne Unit, on es preveu una patacada del Partit Laborista. El Times de Londres avança que ja hi ha diputats laboristes que preparen una carta per demanar la dimissió del primer ministre, Keir Starmer. Diuen que s'inspiren en el gest que va fer Gordon Brown amb Tony Blair el 2006.
1: A la premsa econòmica, un nou capítol del serial a Indra. Recordem l'intent de fusió entre l'empresa participada per l'Estat i Escribano Mechanical Engineering, que va acabar amb la dimissió de l'anterior president d'Indra, Ángel Escribano, perquè és la seva empresa familiar. Doncs bé, la fusió no es descarta, està en punt mort, i avui Expansió explica que l'oferta que Indra valorava per la fusió al mes de març era de 2.300 milions d'euros. El conflicte d'interessos va evitar l'oferta i ara, amb Escribano dimitit, s'espera una represa de les converses. I amb la premsa digital fent-se ja ressò dels resultats del Banc Sabadell, un apunt interessant al 5 dies. ISS, una consultora que s'encarrega de recomanar als grans fons d'inversió què voten els diferents consells d'accionistes, avala gairebé tots els punts que el Sabadell posarà sobre la taula demà a la seva Junta General. L'únic, però, el sou de Josep Oliu, que considera excessiu perquè no té funcions executives. El president del Sabadell va cobrar l'any passat 1,84 milions d'euros.
0: I a la premsa esportiva, que destaquem, Robert Prat?
2: Que el vestidor del Madrid està que crema. A Onda Cero expliquen això.
4: Rüdiger le dio un bofetón a Carreras en el vestuario del Real Madrid. Látigo.
5: ¿Qué tal? Sí, un tortazo. Tampoco, escúchame, un tortazo de Rüdiger pica, pero no es una agresión.
2: El Mundo Deportivo parla del Madrid com la casa dels embolics, explica que el vestidor del Madrid és un polvorí, que Mbappé està de vacances amb la nòvia en un iot a Itàlia, sembla que ha lesionat mentre els seus companys estan pringant.

0: Esther Expósito i Mbappé potser no hi seran pel Clàssic, tot i que el periòdic aclareix que Florentino vol Mbappé al Clàssic. Per l'esport, aquestes vacancetes d'Mbappé no han agradat ni al club ni als seus companys de vestidor. El jugador al·ludeix que té molèsties a l'isquio. El diari Marca reconeixen que Mbappé s'ha distanciat de l'equip. El diari es parlen de l'altra cara d'Mbappé amb els seus viatgets a Estocolm, a París, a Càller. I la Vanguardia diu que hi ha desinterès d'Mbappé. Lara explica els perquès de les llàgrimes d'Alexi al Camp Nou. Va plorar perquè es va emocionar en una setmana complicada. En canvi, per la Vanguardia, són llàgrimes amb regust de Déu. El periódico destaca que l'Espanyol i el Girona es troben a l'abisme de segona. La Vanguardia afegeix que l'Espanyol ningú se'n recorda de guanyar. I per l'esport arriba més que un clàssic aquest diumenge. El Mundo Deportivo parla de febrada pel clàssic. No hi ha entrades, només queden tiquets VIP, 1.700 euros. I a OK Diario diuen que Mbappé textualment ha estat un pardillo, però que és un jugador descomunal.
1: Hòstia!
2: La premsa del cor, la fertilitat de Paquirrin, Elisenda Pineda.
3: Fa unes setmanes, Paquirrin va manifestar la seva frustració per no poder donar un fill a Lola García, una mossa amb qui va començar una relació fa només 5 mesos. El mateix Kiko va explicar que en el seu dia s'havia sotmès a una vasectomia i que per bé que la pitxa li funciona, així s'hi refereix ell, ja em sabran perdonar, per les canonades no hi passa cap soldat. Sortosament, Paquirrin s'ha assessorat i es farà desfer el nus de la pitxa, una notícia que Isabel Pantoja ha rebut amb tanta alegria, atès que vol tornar a ser àvia. Aviam si amb el net número 6 aconsegueix fer-ho com Déu mana.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
2: 60.
4: Sí, senyor, també el tenista Carlos Alcaraz.
2: Alcaraz, 37.
4: No, molt més jove.
2: Ah, clar, 25.
4: 23, la cantant Adele.
2: 39.
4: 38 i acabem, home, per la porta grossa amb el cantant Rafael.
2: 89.
4: 83.
2: Sant Oral.
4: Avui és Sant Salvi, Uix i Mira el Peix. Va ser un eclesiàstic. Sant Salvi, Uix i Mira el Peix. Va ser un eclesiàstic i bisbe català, mort durant la Guerra Civil. Ha estat proclamat màrtir i beat per l'Església Catòlica. Quan va esclatar la Guerra Civil, el juliol del 1936, el van portar a la presó de Lleida, d'on va sortir amb una vintena de presoners polítics en una operació de salvament in extremis que havia organitzat la Generalitat. Tanmateix, el vehicle que els conduïa cap a Barcelona va ser interceptat per un escamot incontrolat. El bisbe Uix va ser portat al cementiri de Lleida i allà el van afusellar immediatament juntament amb 20 persones més. A Catalunya hi ha 141 persones que es diuen Salvi.
2: I avui també fa anys la nostra Sara Llobet.
4: Home, 33! Felicitats, Salva! Ai, Salva, Sara!
2: Ai.
5: Com esteu, mare meva?
2: Tanquem el repàs a la premsa avui, que 5 de maig del 2026 seran el quiosc vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 5 de maig de 2006, l'AVE ja fa el viatge a Lleida-Madrid en 2 hores i mitja. El trajecte s'ha reduït en 20 minuts perquè els trens poden circular a 250 km/h. Barcelona encara haurà d'esperar. El tren d'alta velocitat no hi arribarà fins l'any 2008. I ara fa 20 anys, Joan Clos donava molts poders a un dels seus regidors a l'Ajuntament de Barcelona. Jordi Hereu es convertia en tinent d'alcalde i portaveu del govern municipal. El que no sabíem els lectors que aquell dia vam anar al quiosc és que al cap de pocs mesos Clos plegaria abans de final del mandat i deixaria d'alcalde Jordi Hereu. Acabo amb la Vanguardia, que es dedicava a vendre coberts entre els seus lectors. Engegava una promoció ara fa 20 anys d'una coberteria de 24 peces. Els dos primers, forquilla i ganivet, pel preu del diari i 4,95 €.
2: Avui, 5 de maig del 2026, és el 125è dia del calendari. Falten 47 dies per l'estiu, 50 per Sant Joan. I així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: No estem parlant de res més que del final total de la guerra.
9: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 per alliberar Abukeshek i Ávila o allargar la seva estada a presó.
10: Mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación.
11: Ni por acción, ni por omisión, ninguna. Cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal. Y esto lo hubiera sido.
12: Com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis... No va d'això. Va de mediar, en alguns casos, quan és necessari.
13: Molt poc freqüent, molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger.
14: Mem. Contingut de to humorístic que s'escampa per les xarxes socials. Trobem la definició a l'és a dir perquè el diccionari encara no l'inclou. Ens diu que mem és la 13a lletra dels alfabets hebreu i arameu. Avalós deu haver jurat més d'una vegada en arameu en veure com s'ha convertit en un mem, tal com va lamentar ahir el judici pel cas de les mascaretes.
2: Arma blanca.
14: Segons l'Enciclopèdia Catalana, arma de mà que fereix amb la punta o amb el tall, com l'espasa, la daga, el punyal, el sabre, etc. La teoria més estesa és que es diu arma blanca pel reflex de la llum a la fulla, en contrast amb la foscor de les primeres armes de foc. Vingui d'on vingui la paraula, la proliferació de les armes blanques, com la que duia l'assassí d'Esplugues de Llobregat, preocupa els Mossos.
2: Estagflació.
14: Procés d'estagnació econòmica amb inflació. És la definició del diccionari, però s'explica millor dient que és el moment en què l'economia s'estanca i alhora hi ha inflació. Brussel·les va advertir ahir que l'economia europea s'acosta a l'estagflació. El cas més paradigmàtic és la crisi del petroli del 70, però la situació per ara no és tan greu.
2: Posem-hi tres xifres. Marc Jurado. 347 milions.
5: El benefici net del primer trimestre del Banc Sabadell, segons acabem de saber, és un 29% menys interanual, una caiguda motivada pel descens del marge d'interessos en un entorn de tipus més baixos, comissions més baixes i costos no recurrents d'un nou pla de prejubilacions.
2: Gairebé 50.000 milions.
5: El dèficit en infraestructures que arrossega Catalunya després de la falta d'inversió dels últims 15 anys, concretament 49.543 milions d'euros, són xifres de la patronal Foment del Treball que demana un front comú dels partits polítics per revertir la situació.
2: I 10.000?
5: Els llocs de treball de la indústria de defensa que es crearan a Catalunya fins al 2030, ho diu un informe de la Cambra de Barcelona, que sosté que el pes del sector es duplicaria. En aquests 5 anys, el document també assegura que generaran 1.000 milions d'euros anuals a l'economia catalana.
2: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig una platja amb unes quantes barquetes petites a la sorra. Al fons del mar s'hi veu un creuer de 3 o 4 pisos amb la part inferior de color blau.
15: És l'Ondius, el creuer de luxe on s'hi està vivint un infern. Va sortir de l'Argentina i han mort 3 persones per un brot d'antivirus, que és una malaltia que transmeten sobretot les rates. La foto és al port de Praia, ahir al Cap Verd. El creuer havia de fer escala en aquestes illes, però no va rebre permís. Ara es dirigeix cap a les Canàries.
2: A la segona hi veig desenes de comptadors d'electricitat que pengen d'una paret. Hi ha una persona que en manipula un.
15: És l'habitació de comptadors d'un edifici de Sabadell que avui publica el periòdico per il·lustrar la notícia que us avançava ahir al matí de Catalunya Ràdio. Ampli ressò avui a la premsa d'aquesta lluita contra el frau elèctric. Cada dia se'n detecten 3 casos o un de cada 3 a tot l'estat és a Catalunya.
2: I la tercera imatge, des de Girona ens arriba una imatge d'una façana, d'una església. La pintura està com engruguida, amb alguns trossos que veig que estan com caiguts. L'església es troba al capdamunt del poble i el seu color contrasta amb el blanc de les cases de l'entorn. De quina església es tracta, Núria Paraire?
16: Doncs és l'església Santa Maria de Cadaqués, tota una icona del municipi i imatge inconfusible del perfil del poble que es veu des del mar. Hi ha consens entre els veïns que cal pintar-la perquè torni a ser blanca. El desacord arriba a l'hora de decidir qui ha de finançar les obres. L'Ajuntament i la parròquia han anunciat que treballen per impulsar una campanya per recaptar fons, que ha indignat alguns veïns, que reclamen que ho pagui el bisbat, tal com els particulars es paguen les seves obres, diuen. L'últim cop que es va pintar fa uns 30 anys va ser l'empresari Javier de la Rosa, amb Cas del Poble, qui ho va pagar.
17: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
6: Real o fals? Amb Marc Amoró.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una dona escriu un llibre sobre el dol després de la mort del seu marit i ara la declaren culpable del seu assassinat. Marc Amoró, bon dia.
18: Bon dia. La notícia explica que la dona en qüestió ha escrit i publicat un llibre infantil sobre el dol després de la mort del seu marit. El llibre es titula Estàs amb mi? La dona l'ha escrit pensant en els seus 3 fills. Tot i la bona voluntat del llibre, els metges forenses van trobar en el cadàver del marit una dosi de fentanil 5 vegades més alta que una dosi la tal. Això va fer sospitar que la mort no havia estat accidental, sinó un enverinament. I, és clar, totes les sospites van recaure sobre la dona de 35 anys. Per últim, la notícia diu que la dona està acusada d'assassinat premeditat i serà jutjada per aquest crim.
2: I això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Realidad, realidad. Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
18: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una dona escriu un llibre sobre el dol després de la mort del seu marit i ara la declaren culpable del seu assassinat és una notícia real. Ha passat a Utah, als Estats Units. La dona ja ha estat jutjada i condemnada per l'enverinament del seu marit. Diu la sentència que ho va fer per poder cobrar una assegurança de vida. Volia pagar uns deutes milionaris. També diu la notícia que la dona mantenia una altra relació fora del matrimoni.
2: Vaja, gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
21: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
22: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
23: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
24: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 7 minuts per les 8. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Atenció perquè almenys hi ha 8.000 persones sense llar a Barcelona.
25: D'aquestes, gairebé 2.000 dormen al carrer, una xifra que ha crescut un 40% en 2 anys. De seguida us ho expliquem.
2: Amb testimonis, amb dades i amb reportatges i experts. D'aquí a pocs minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, detalls d'aquesta xifra. 8.000 persones sense llar a Barcelona. Esplugues de Llobregat rebutja atiar l'odi davant la mort violenta d'una dona al municipi.
26: Avui el detingut passa a disposició judicial i un centenar de persones es van concentrar a les portes de l'Ajuntament per condemnar el crim. Eduard Sanz, alcalde d'Esplugues.
27: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí ho hem mostrat sempre.
2: I serem en directe avui amb la unitat mòbil, també se parlarem amb l'alcalde i amb un testimoni que va presenciar aquest assassinat. I l'OMS eleva a 7 els casos d'antanavirus identificats al creuer de luxe que podria arribar a les Canàries.
25: En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI, 3 persones amb símptomes lleus. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar.
28: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
25: Al creu hi ha 13 persones de nacionalitat espanyola, 5 de les quals viuen a Catalunya.
2: Notícia d'aquest matí, el Banc Sabadell guanya un 29% menys el primer trimestre d'aquest any.
26: Ha obtingut un benefici de 347 milions d'euros. L'entitat atribueix la caiguda al descens del marge d'interessos en un entorn de tipus d'interès més baixos, menys comissions i el nou pla de prejubilacions.
2: I torna la calma al Golf Pèrsic després d'una jornada d'escalada bèl·lica.
25: Donald Trump adverteix textualment que si l'Iran s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la falç de la Terra. L'Iran insisteix a Washington que no provi de desbloquejar l'estret d'Hormuz per la via militar.
29: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, el dia comença amb sol a molts llocs de Catalunya, però també amb boira i núvols baixos a moltes comarques interiors. Aquests núvols s'aniran obrint, però atenció a les nuvolades, als ruixats i a les tempestes que creixeran a partir del migdia. Creiem que es forma el Pirineu i el prelitoral, aquí és on seran més fortes, i a partir d'aquí es desplaçaran cap al mar. Per tant, entre la tarda i el vespre podran afectar pràcticament qualsevol punt de Catalunya, excepte alguns racons de les comarques de Ponent.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, retencions habituals a aquesta hora, sobretot cap a Barcelona. Clàudia Serra.
31: Sí, trànsit dens a bona part de les principals carreteres que connecten amb la capital, incloses les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, que també van força carregades, sentit Llobregat, i destaquem hores d'ara un accident a la C-17 a Canovella, sentit Vic, que provoca circulació amb congestió, i atenció a la Nacional 260 al Pont de Suert, on un despreniment també provoca circulació més densa del que és habitual.
32: Lluís
0: seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
1: Tuya, tuya.
0: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
1: Sí, tu prima.
3: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
2: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, avui al Matí de Catalunya Ràdio inaugurem un nou espai on reivindicarem els nostres professors.
4: Els nostres professors.
7: La mestra que més em va marcar es diu Maria Puig i és de l'escola Miralles de Salut.
4: Montse Verderi, escriptora.
7: Una de les moltes coses que li agraeixo és que em fes llegir més llibres que els obligatoris. No hi ha cap terme més desafortunat que lectura obligatòria. I alguns, fins i tot, per sobre de la meva edat, com ara Pilar Prim de Narcís Oller. Un bon mestre és això, aquell qui sap trobar dins la ràtio de l'aula cada individu, la possibilitat del camí conjunt i també individual.
8: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
9: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
10: Bon dia, xiriquipis, amb aquest dia preciós
2: que fa. Com estàs, Manu?
10: Estic bé, molt content. Avui és aniversari de la meva mare.
2: Home!
10: Victora fa 75 anys.
2: Per molts anys a la mare del Manu.
10: I tant!
2: I també l'aniversari de la Meritxell, aquí anem a marcar el telèfon i felicitar de part a tota la seva família.
10: Sí, que avui en fa 47. A veure si tenim sort.
11: Quasi com jo, eh?
10: Tu en tens 49.
11: 6. Calla.
10: Manu. Sí. Meritxell.
12: Sí?
10: Meritxell, que truquem de Catalunya Ràdio de part de tota la teva família, que et volen desitjar que tinguis un fantàstic dia d'aniversari, que en fas 47, amb aquesta
12: moltes
10: cançó
12: gràcies.
10: Que et toca en directe, Manu Guix.
12: Moltes gràcies.
13: Tot

0: Molt bon dia, són les 8. I arrenquem titulars amb el trànsit equip viari. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments trànsit dens a bona part de les principals carreteres que connecten amb Barcelona, incloses les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, que també van força carregades, especialment sentit Llobregat. I destaquem hores d'ara també un accident a la C-17 a Canovelles, sentit Vic, que provoca circulació amb congestió i circulació intensa a la Nacional 260 al pont de Suert, on un despreniment també provoca trànsit més dens.
0: El crim d'Esplugues reobre el debat polític sobre la seguretat. El govern defensa que no té cap relació amb el jihadisme, mentre un centenar de persones es van concentrar ahir davant l'Ajuntament del municipi del Baix Llobregat per condemnar l'assassinat. A les pròximes hores, el detingut hauria de passar a disposició judicial. Nit i matinada sense notícia de més atacs dels Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. El ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè ha esdevingut una crisi política. Donald Trump ha amenaçat Teheran d'esborrar-lo de la faç de la Terra si ataca la flota dels Estats Units que pretén reobrir Hormuz. Vladimir Putin declara un alto el foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per als dies 8 i 9 de maig, que vol que serveixi per evitar atacs contra la desfilada militar de dissabte a Moscou. Zelensky li ha fet una contraproposta, un alto el foc que comenci abans, aquesta mitjanit concretament. Israel ha de decidir aquest matí si allibera o prorroga la detenció dels dos activistes de la Global Sumut, que va detenir en aigües internacionals la setmana passada. Els seus advocats defensors denuncien que els maltractaments infligits pels guàrdies de la presó, on estan detinguts, han continuat. Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Està previst que avui s'aprovi la reforma al Consell de Ministres, que també impedirà que condemnats per delictes contra la infància treballin amb menors. Ja són 7 els casos d'antivirus identificats, entre els quals hi ha 3 morts en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria acabar a les Canàries. Al passatge hi ha 14 ciutadans espanyols, 5 dels quals resideixen a Catalunya. La Societat Catalana de Pneumologia alerta que més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada. A Catalunya es calcula que hi ha uns 400.000 adults amb asma i els experts insisteixen que complir el tractament és clau per millorar-ne el control i reduir les complicacions. La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual català. Aquests guardons s'anunciaran oficialment després de la reunió d'avui al Consell Executiu i es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
2: Esports. El Girona i l'Espanyol empitjoren la situació a la Lliga de Futbol. La victòria del Sevilla davant la Reial Societat ahir per 1-0 deixa els gironins a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. El Girona juga dilluns que ve al Camp del Rayo i l'Espanyol visita el Camp del Sevilla dissabte a la tarda. I aquest vespre coneixerem el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Arsenal Atlètic de Madrid amb empat a 1 de l'anada. El partit és a les 9 i el podeu seguir amb la transmissió en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: I el temps, un dia més caldrà aprofitar el sol de la primera meitat del dia. També hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona a partir del migdia. Creixen les nuvolades, aleshores descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu. I les pluges seran localment intenses al prelitoral des de l'Empordà fins a les muntanyes dels Ports, al Montsià.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dimarts 5 de maig i ho fem situats a Esplugues. El crim en aquesta localitat, després d'un cap de setmana amb diferents casos d'agressions amb arma blanca, ha reobert el debat sobre la seguretat. Malgrat que des del govern es nega qualsevol vincle amb el jihadisme, alguns partits no s'han estat d'establir-hi relació i reclamen que el president, Salvador Illa, en doni explicacions al Parlament. Mentre un centenar de persones es van concentrar ahir al vespre a Esplugues per condemnar el crim, a les pròximes hores està previst que el detingut passi a disposició judicial. En paral·lel, avança també la investigació policial. Anem cap a Esplugues de Llobregat. David Àngela.
4: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
5: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
4: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
6: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
4: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consolat.
0: I en les darreres hores, els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar el seu home en un garatge del municipi. Va passar, concretament, ahir a la tarda al carrer Doctor Ferran i, segons els primers indicis, la dona, de 31 anys, hauria atacat la víctima amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria propera. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació, també, i el jutjat de guàrdies ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari.
3: 3CAT Info.
0: La treva s'ha tornat a respectar aquesta nit i matina del Golf Pèrsic després que ahir els Estats Units i l'Iran van tornar a llançar atacs a l'estret d'Hormuz. Aquesta matina, el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units a la xarxa X que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè ha esdevingut una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre havia afirmat que els contactes entre Washington i Teheran tenen l'objectiu d'aturar la guerra i que només quan s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
7: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: Els contactes entre els dos països continuen, però l'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret al trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica. El règim de Teheran va tornar a atacar amb drons i míssils als Emirats Àrabs i va provocar un incendi en una zona industrial petroliera. El règim iranià també assegura que va atacar amb míssils un vaixell de guerra dels Estats Units desplegat a l'estret, una acció no confirmada per la Casa Blanca. De fet, en declaracions a la cadena Fox, fora de micròfon, Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra, en aquest cas, si ataca la flota nord-americana. El Pentàgon, en canvi, afirma que ha enfonsat 7 embarcacions lleugeres de la Guàrdia Revolucionària. Pel que fa al resultat del projecte Llibertat, Washington ha informat que aquesta operació naval ha permès passar dos mercants nord-americans, però s'ha tingut coneixement d'una explosió a bord d'un altre mercant de bandera sud-coreana. De la guerra a Ucraïna, almenys 4 morts en aquest país a Ucraïna per un atac amb drons i míssils de Rússia dies abans de la treva unilateral acordada per Vladimir Putin. El president rus ha decretat un alto al foc per al 8 i el 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li ha fet una contraproposta que comenci la treva abans, aquesta mitjanit, la de dimarts a dimecres. Anem cap a Moscou. Cristina Solias.
8: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou. Però el president ucraïnès diu que no està disposat a aturar la guerra només perquè el president rus pugui celebrar la seva festa en pau i per això vol que la treva comenci aquesta mitjanit.
9: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just.
8: A Rússia hi ha tanta psicosi que el Kremlin no farà desfilar ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos i les companyies de telefonia tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat.
0: I atents aquest matí a la justícia israeliana de decidir si allibera els dos activistes de la flotilla Global Sumut que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies o si, en canvi, en prorroga la detenció. Els advocats defensors de Saif Abukeshek i Tiago Ávila denuncien que els maltractaments per part dels oficials de la presó han continuat. Jerusalem, Jordi Brascó.
10: El Tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar Abukeshek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la Fiscalia israeliana, que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els dos membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de nou. Continuem amb més notícies. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas Mascaretes que jutja al Tribunal Suprem després d'haver escoltat

0: Desmarcat del Dama ha carregat contra els informes de la Guàrdia Civil que l'acusen de cobrar comissions i ha denunciat ser víctima d'una conxorxa mediàtica anant cap a Madrid. Dani Sáenz Beaja.
1: Ábalos ha deixat clar que no ha cobrat cap comissió de Víctor del Dama. L'acusa de mentir per evitar la presó i assegura que la Guàrdia Civil ha prioritzat les ganes d'imputar-lo quan l'atribueix un suposat enriquiment.
2: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes.
1: També lamenta que s'ha convertit en carn de meme en un judici paral·lel sobre la seua vida privada.
3: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
1: L'exministre i la resta d'acusats tindran demà l'últim torn de paraula abans que el tribunal posi punt i final al judici. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I us avançàvem en titulars. Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara, aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa del menor. Està previst que avui s'aprovi la reforma al Consell de Ministres, que també preveu crear un torn d'ofici especialitzat i ampliar l'assistència jurídica gratuïta. Es prioritzarà que els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels progenitors manipula el menor per rebutjar l'altre. El Ministeri d'Infància ha treballat amb el de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
4: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, era imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
0: La nova llei també impedirà que els condemnats per delictes contra la infància treballin amb nens i adolescents. I el govern aprovarà avui un decret per flexibilitzar la normativa urbanística als municipis de menys de 2.000 habitants. Afectaria 587 pobles catalans. Fa temps que el món rural reclama mesures per destinar a altres usos edificacions infrautilitzades, també poder ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable o simplificar la burocràcia. Entre altres coses, aquestes mesures estan incloses en el decret que avui aprova el Consell Executiu. Doncs bé, això també ho aprovarà avui el Consell Executiu. La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva pels 60 anys d'emissió en català i RAC1 el de Comunicació Radiofònica per haver superat el 1 milió d'oients diaris, una fita històrica de la ràdio en català. Altres guardonats són Esther Vera per la consolidació del diari Ara, que dirigeix com una de les capçaleres de referència del país. També el diari de Sabadell per ser una referència del periodisme local català, la docusèrie Hospital de Proximitat, de Televisió de Mataró i la xarxa audiovisual local per com contribueix al prestigi dels serveis públics de salut a tot Catalunya, i el Banc de Sabadell per la campanya de màrqueting i comunicació al llarg del procés d'OPA per part del BBVA. A tot això, el Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Radio Teletaxi, una emissora que també ha funcionat com a eina de cohesió social. Els Premis Nacionals de Comunicació s'anunciaran oficialment després de la reunió d'avui del Consell Executiu del Govern de la Generalitat i es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell. De seguida obrim àrea de serveis, parlem ara precisament de Rodalies, que recupera aquest dimarts el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. També es torna a activar el tren en el tram de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Tot i això, el servei està lluny de normalitzar-se. A l'R15 aquest dilluns s'ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però ho ha fet amb molts problemes. La plataforma Trens Dignes demana que no es cobri el bitllet perquè encara es mantenen moltes limitacions de velocitat enmig de les crítiques dels usuaris al servei que reben.
5: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
6: Bueno, avui ja no he anat puntual.
7: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
0: Recordem que a partir de dissabte Rodalies tornarà a ser de pagament perquè el govern considera que la xarxa va reduint les seves incidències. Doncs a aquesta hora és moment de conèixer com funcionen aquests transports públics, també com tenim les carreteres. Clàudia Serra, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia. A hores d'ara, les principals complicacions pel que fa al trànsit les tenim a la Corona de Barcelona. Destaquem circulació intensa a l'A2 durant prop de 10 quilòmetres del Papiol a Cornellà, a la B23 també des del Papiol cap a Molins de Rei i a la C58 de Terrassa.

0: Sabadell i de Ripollet a Montcada i a la C32 de Gavà cap a Sant Boi. A les rondes de Barcelona s'acumulen uns 9 quilòmetres de trànsit dens des de la ronda de dalt, des de Trinitat fins a Sarrià, direcció Llobregat, i a la litoral també circulació intensa des de Sant Adrià i fins a la Barceloneta, direcció Llobregat. I atenció, perquè a la C17 a Canovelles un accident provoca circulació amb congestió. Estarem atents en aquest accident en direcció Vic, que també està començant a afectar el trànsit direcció cap a Barcelona. I atenció també perquè circulació intensa a la Nacional 260, al pont de Suert, on un despreniment provoca circulació més intensa del que és habitual. Es prohibeix el trànsit dels vehicles de més de 3.500 quilos. És tot, fins ara.
1: El temps.
2: Jofre Genué.
3: Comencem aquest dimarts amb un cel una mica més asserenat, però hi ha moltes boires a tota la depressió central, amb aquestes humitats elevades de les pluges d'ahir que van acumular entre 10, 20, 30 o fins i tot més de 40 en algunes comarques, com és la Conca de Barberà. En general, aquest matí s'espera que els núvols comencin a créixer un altre cop amb força. Per tant, continuem amb aquest temps insegur, inestable, de ruixats i d'algunes tempestes. Amb una matinada que ha sigut més fresca, els termòmetres han baixat entre 1, 2, 3 graus menys respecte ahir. De fet, a l'interior, valors la majoria per sota dels 10, i els valors més alts a la costa, a tocar dels 14, amb aquests 15 a Palamós com a valor més elevat, i amb glaçades a alta muntanya que han tornat amb valors de fins a 3 sota 0 avui, això sí, a la cota 2.500, i també a Ull de Ter 1 sota 0. A les valls del Pirineu també hi ha hagut alguna petita glaçada, ja en valors lleugerament per sobre del 0. És el cas de Ger amb 3 graus positius, o també a Arties o a Prades, fins i tot també a temperatura que ha arribat als 2 graus. Bé, les boires matinals a tota la depressió central aniran donant pas a les nuvolades, que ràpidament al llarg d'aquest matí creixeran, sobretot associades en zones de muntanya, però també a tota la zona de la serra prelitoral, que és on avui podrien ser més actives. Per tant, molta precaució, perquè hi ha avisos d'intensitat de pluja, de nou, a totes les comarques ubicades o associades a tota la serra prelitoral, que és on a partir de mig matí, però sobretot migdia, ja poden començar a aparèixer els primers ruixats o de les primeres tempestes. Tempestes que localment poden donar patacs d'aigua superiors als 20-30 litres per metre quadrat en mitja hora i també acompanyades de calamars. Al llarg de la tarda es poden estendre i afectar molts indrets de les comarques de Barcelona i Girona, fins i tot també arribar a tocar sectors de la mateixa façana litoral. Al Pirineu també s'esperen ruixats i, a més, amb una cota de neu que avui baixarà cap als 2.000 metres, esporàdicament, cap al vessant nord, fins i tot 1.800 metres.
1: Resca Info.
4: Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
5: Doncs el que vostè vulgui.
4: Que bé? Segur?
5: I tant.
4: Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
5: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
4: Sí.
5: Doncs les que vulgui.
6: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Millionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
9: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
10: Se'n va, obligat forçosament, a treballar pels nazis...
9: Hòstia.
10: ...a la zona ocupada.
9: Ostres, això no ho he sabut mai.
11: Quanta guerra... amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: Passant 5 minuts d'un quart de nou, l'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries. En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. Dels passatgers n'hi hauria 5 que resideixen a Catalunya d'un total de 13 que tenen nacionalitat espanyola. També hi hauria un membre de la tripulació espanyol. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, viatjava cap a les Canàries quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Horcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
12: De persona a persona és molt molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no?, i amb molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
2: Cap Verd, que és on havien de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si finalment van cap a les Canàries. La Societat Catalana de Neumologia alerta que més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada. A Catalunya es calcula que hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 la pateixen en estat greu. Els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar el control i reduir complicacions. Concepció Canyete, neumòloga, coordinadora del grup d'asma de la Societat Catalana de Neumologia, ho explica.
13: Es coneixen diferents patrons d'incompliment terapèutic. Alguns són voluntaris, perquè el pacient doncs, no nota una millora o té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
2: A escala mundial, l'asma afecta 363 milions de persones i va causar més de 440.000 morts al 2023. De fet, és la malaltia més prevalent al món i afecta fins a un 10% de la població. Canviem de qüestió. La periodista i escriptora bielorussa, guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve. En una entrevista al Catalunya Nit, l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge, centrat en el final del règim soviètic, i que apareixia al llibre Temps de segona mà. La fi de l'home roig, ara però, se n'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden coses per explicar.
14: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
2: Alexievich, juntament amb el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martin Byron, han rebut aquest dilluns a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement de la seva trajectòria professional. I els Premis Pulitzer premien diverses cobertures informatives crítiques amb Donald Trump. Els prestigiosos guardons de periodisme dels Estats Units han reconegut el diari The Washington Post en la categoria de servei públic per una sèrie d'articles on descrivia els intents caòtics de l'administració Trump de reformar la burocràcia i acomiadar milers de funcionaris. El Pulitzer d'investigació ha distingit els reportatges del New York Times sobre com les decisions de Trump han beneficiat el seu entorn familiar i polític, i també s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. Situats als Estats Units, encara han enfonsat una altra embarcació al Carib. Segons han informat aquesta matina de fonts militars nord-americanes, es tracta d'una narcollanxa que navegava amb un carregament de droga. A l'atac hi ha mort dos ocupants de l'embarcació. L'administració Trump defineix aquests atacs com a operacions contra narcoterroristes, mentre que les organitzacions defensores de drets humans els qualifiquen d'assassinats extrajudicials. I abans dels esports, encara una darrera informació en format breu. La policia alemanya investiga el mòbil de l'home de 33 anys que hi va matar dues persones i en va ferir una vintena més a la ciutat de Leipzig. L'home va irrompre amb el seu vehicle en una zona de vianants del centre històric i va embestir durant uns 400 metres les persones que es van trobar en un dels carrers molt concorreguts a les 5 de la tarda, que és l'hora que es van produir aquests fets. La policia el va poder detenir poc després sense que presentés resistència. Les autoritats de Saxònia descarten en principi que es tracti d'un atemptat de caràcter polític o religiós i apunten que l'home seria una persona amb problemes mentals extrems, però que hauria de determinar encara la investigació. Les víctimes mortals són una dona de 63 anys i un home de 77, i entre els ferits n'hi ha dos de crítics.
1: Esports.
2: Montse Raya, molt bon dia.
15: Hola, bon dia. L'Espanyol i el Girona s'acosten encara més a les posicions de descens a segona divisió. La victòria del Sevilla 1-0 ahir davant la Reial Societat deixa l'equip gironí a només 2 punts del descens i els blanc i blaus a 3 punts quan queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte a 4:45 al camp del Sevilla i el Girona jugarà a Vallecas contra el Rayo dilluns que ve. A les últimes 3 jornades, l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club, visitarà el camp de l'Osasuna i tancarà la Lliga a casa amb la Reial Societat. El Girona rebrà la Reial Societat, visitarà el camp de l'Atlètic de Madrid i tancarà la Lliga a casa amb l'Elx. Pel que fa al Barça, diumenge pot proclamar-se campió de Lliga en el Clàssic contra Madrid al Camp Nou, que aconseguiran si puntuen. A Madrid, el lateral Francesc Mendy té complicat poder jugar partit a causa d'una lesió a la cama dreta. Avui coneixerem el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Es juga l'Arsenal Atlètic de Madrid a partir de les 9 del vespre amb l'empat a 1 de l'anada. Sentim l'entrenador de l'Atlètic, el Cholo Simeone.
16: Bueno, por más que le demos vuelta a nosotros los entrenadores, está claro que el fútbol pasa por los jugadores y nosotros necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, pero sí es calma. Y obviamente la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar mañana.
15: Y Mikel Arteta, técnico del Arsenal a Movistar.
17: Va a haber muchos partidos, más como un rival contra ellos. Vamos a tener que dominar muchos tipos de partidos. Obviamente nosotros tenemos uno en mente y creo que nos beneficia mucho más, pero habrá que navegar, adaptarse, evolucionar y cuando sea necesario cambiarlo también, que la buena noticia es que vamos a tener más jugadores para hacer eso porque hemos recuperado jugadores.
15: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid el podeu seguir en directe amb la transmissió a l'AVI al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Aquesta tarda, rodes de premsa prèvies al Bayern Múnich PSG, l'altra semifinal tornada de la Champions, que es disputarà demà. El resultat és de 5 a 4 a favor de l'equip de Luis Enrique. La final que ja està decidida és la de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió, el 23 de maig a Oslo, Noruega. El Barça ofereix un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. És un vol xàrter al mateix dia del partit amb la tornada després de la final. A prova el viatge és de 571 euros per als socis de Barça i 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. I uns apunts més de futbol per dir que la Premier League, el Manchester City, ha empatat a 3 amb l'Everton i deixa l'equip de Pep Guardiola amb un partit menys a 5 punts del lideratge de l'Arsenal. El Villarreal prescindirà del tècnic Marcelino García Toral la pròxima temporada i el Reus queda aparellat amb l'Ourense a play-off per pujar a primera ref. El dissabte a les 7 es juga el partit d'anada.
1: 3CAT Info.
15: I a l'NBA aquesta matinada han començat els play-offs de semifinals pel títol. Els New York Knicks han guanyat els Philadelphia 76ers per 137-98 al primer partit de les semifinals de la Conferència Est. Al primer partit de les semifinals de la Conferència Oest, Minnesota Timberwolves han superat San Antonio Spurs 102-104 amb rècord del francès Wembanyama amb 12 taps. A l'Eurolliga de bàsquet, avui es juguen els tercers partits del play-off de quarts de final. A les 6 de la tarda, Hapoel Tel Aviv, Madrid a Bulgària amb un 0-2 a favor dels blancs i Mònaco Olympiacos a 7:45 del vespre amb 0-2 favorable per als grecs. I al Barça de bàsquet, el jugador Will Clyburn assegura que es troba bé i que simplement segueix la pauta mèdica que li han donat des del club blaugrana. L'alè nord-americà ha volgut aclarir a les xarxes socials la seva situació després que fa uns dies a Barça publiqués un comunicat mèdic en què assegurava que Clyburn estaria un mes de baixa per un problema de salut sense concretar-ne més detalls.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: A la Copa del Món femenina de waterpolo que es disputa a Rotterdam, als Països Baixos, la selecció espanyola juga avui contra els Estats Units. L'equip dirigit per Jordi Valls, amb només una jugadora de fora de Catalunya, va superar Itàlia per 14-12 en el primer partit de la segona fase i es manté invicta. El Barça d'handbol s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa masculina, que es jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant.

0: 2:15.
1: 3CAT Info.
0: Tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs més enllà de les retencions habituals que encara s'acumulen a aquesta hora a les principals carreteres de la Corona de Barcelona, especialment d'entrada cap a la ciutat, estem pendents d'un accident a la C-17 a Canovelles que està provocant també circulació intensa en sentit sud.
0: Repàs el més destacat aquesta hora. El debat de la seguretat torna a primera línia després de la mort a ganivetades d'una dona en ple carrer als Plugues de Llobregat. Els Mossos desvinculen el cas del jihadisme, tot i la insistència d'alguns partits per establir-hi una relació. La investigació policial continua. Avui està previst que el detingut passi a disposició judicial. Ahir els veïns d'Esplugues es van concentrar per rebutjar l'assassinat. Nit i matinada sense notícia de més atacs dels Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. El ministre d'Afers Estrangers iraní ha advertit als Estats Units que el bloqueig de l'estret d'Hormuz no té una solució militar perquè s'ha convertit ja en una crisi política i Donald Trump ha amenaçat Teheran d'esborrar-lo de la faç de la Terra si ataca la flota dels Estats Units que pretén reobrir el pas. Israel ha de decidir aquest matí si allibera o prorroga la detenció dels dos activistes de la flotilla Global Sumut, que va detenir en aigües internacionals la setmana passada. Els seus advocats defensors denuncien que els maltractaments infligits pels guàrdies de la presó on estan detinguts han continuat. En aquest segon tram de l'informatiu parlarem de la preocupació per la salut de la Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi, empresonada per la seva campanya de defensa dels drets a les dones iranianes. Els seus familiars informen que ha hagut de ser traslladada de la presó a un hospital després d'haver patit una crisi cardíaca i d'haver perdut la consciència. Fa poca estona hem conegut que els principals bancs espanyols obtenen uns beneficis rècord de més de 10.800 milions d'euros en el primer trimestre de l'any. És un 27% més que el mateix període de l'any passat. El Banc Sabadell ha fet públics els seus aquest matí amb uns guanys de 347 milions, un 29% menys. I el País Basc, avui primer dia dels tres de dol oficial per la mort de Carlos Gairekoetxea, el primer lehendakari després de la dictadura franquista. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb quins titulars?
3: El Girona i l'Espanyol empitjoren la situació de la Lliga de Futbol. La victòria del Sevilla davant la Reial Societat 1-0 deixa els gironins a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. I aquest vespre coneixerem un primer finalista de la Champions masculina de futbol, Arsenal Atlètic de Madrid, amb empat a 1 de l'anada a les 9 del vespre.
0: I el temps, un dia més caldrà aprofitar el sol de la primera meitat del dia. També hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona i a partir del migdia creixen les nuvolades. Aleshores, descarregaran ruixats i tempestes, sobretot al Pirineu. Passant gairebé 3 minuts i mig de 9:15, el crim d'Esplugues, després d'un cap de setmana amb diferents casos d'agressions amb arma blanca, ha reobert el debat sobre la seguretat, malgrat que des del govern es nega qualsevol vincle amb el jihadisme. Alguns partits no s'han estat d'establir-hi relació i reclamen que el president Illa en doni explicacions al Parlament. Mentre un centenar de persones es van concentrar ahir al vespre a Esplugues per condemnar aquest crim, a les pròximes hores està previst que el detingut passi a disposició judicial i, en paral·lel, avança la investigació dels Mossos. Esplugues de Llobregat, David Àngela.
4: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
5: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi i de divisió que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
4: Per la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
6: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
4: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consulat.
0: Parlem ara de la guerra al Pròxim Orient. La treva s'ha tornat a respectar aquesta nit i matina del Golf Pèrsic després que ahir els Estats Units i l'Iran van tornar a llançar atacs a l'estret d'Hormuz. Aquesta matinada, el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units a la xarxa X que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè ja ha esdevingut una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre havia afirmat que els contactes entre Washington i Teheran tenen l'objectiu d'aturar la guerra i que només quan s'aconsegueix es podrà parlar del programa nuclear
7: iranià. En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: Els contactes entre els dos països continuen, però l'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret al trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica. El règim de Teheran va tornar a atacar amb drons i míssils als Emirats Àrabs i va provocar un incendi en una zona industrial petroliera. El règim iranià també assegura que va atacar amb míssils un vaixell de guerra dels Estats Units desplegat a l'estret, una acció no confirmada però per la Casa Blanca. De fet, en declaracions a la cadena Fox, fora de micròfon, Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra, en aquest cas, si ataca la flota nord-americana. El Pentàgon, en canvi, afirma que ha enfonsat 7 embarcacions lleugeres de la Guàrdia Revolucionària. Pel que fa al resultat del Projecte Llibertat, Washington ha informat que aquesta operació naval ha permès passar 2 mercants nord-americans, però s'ha tingut coneixement d'una explosió a bord d'un altre mercant de bandera sud-coreana. Us avançàvem en el sumari. Preocupació per l'estat de salut de la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi. Està empresonada per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort. Doncs bé, el seu germà, exiliat a Noruega, ha explicat que aquest cap de setmana l'han traslladat a un hospital després de tenir una crisi cardíaca i d'haver perdut la consciència fins a 2 vegades. Afegeix que la vida de la Premi Nobel està en perill i que necessita almenys estar un mes fora de la presó i rebre tractament mèdic adequat. Avui estem pendents de la justícia israeliana de decidir si allibera els 2 activistes de la flotilla Global Sumud que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies o si en canvi en prorroga la detenció. Els advocats defensors de Saif Abu-Keshek i Tiago Ávila denuncien que els maltractaments per part dels oficials de la presó han continuat. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar Abu-Keshek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la fiscalia israeliana, que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els 2 membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els principals bancs espanyols han obtingut uns beneficis rècord de més de 10.800 milions d'euros en el primer trimestre de l'any. És un 27% més que en el mateix període de l'any passat. Són el Banc Santander, el BBVA, CaixaBank, el Banc Sabadell, Banc Inter i Unicaja. L'última entitat en fer-los públics ha estat aquest mateix matí, el Sabadell. En el primer trimestre ha obtingut uns guanys de 347 milions. És un 29% menys. L'entitat atribueix la caiguda al descens dels ingressos amb menys marge d'interessos per un entorn de tipus més baixos i un descens de les comissions, també per un increment dels costos, per exemple, amb un nou pla de prejubilacions. Primer dia, avui, dels 3 de dol oficial al País Basc per la mort de Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari després de la dictadura franquista. Lehendakari Imanol Pradales farà avui al Palau de Jurianea una declaració institucional per la mort de Garaikoetxea, que tenia 87 anys, i demà s'obrirà la Capella Ardent. Garaikoetxea va presidir el govern basc del 1980 fins al 1985 amb el PNB i després va fundar Euskal Kartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau en la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc. Això deia Garaikoetxea a Catalunya Ràdio el 2011, després que ETA abandonés la lluita armada.
9: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: 5 minuts i arribarem a 9:15. Ara marxem cap a Lleida, on investiguen la mort d'una interna a la presó de Ponent. S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental. Júlia Albacar.
10: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. Una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó.
0: La Guàrdia Civil investiga el vaixell interceptat el cap de setmana passat al sud de les Canàries que portaria entre 30 i 45 tones de cocaïna. És l'estimació que fa el Ministeri de l'Interior i podria ser el carregament de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia, per fer el recompte final. Sentim el ministre Fernando Grande Marlaska.
11: Por las primeras observaciones, es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Las previsiones es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
0: El mercant el van interceptar a les costes del Sàhara Occidental. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari. Primera sessió ahir del judici contra 18 independentistes que van boicotejar un acte de Societat Civil Catalana fa 8 anys a la Universitat de Barcelona. La Fiscalia considera que van actuar discriminant ideològicament els organitzadors i demana per a ells 2 anys i mig de presó. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
12: Aquest dilluns tots els testimonis que han declarat membres de l'entitat espanyolista han afirmat que era un acte cultural, no polític. Els advocats dels processats han tornat a demanar que se'ls apliqui l'amnistia, una decisió que el jutge instructor no va estimar i que ara el magistrat que porta el judici determinarà en sentència. La Fiscalia ja s'hi ha manifestat en contra. Berta Ferrer, portaveu d'Alerta Solidària, que porta la defensa dels encausats.
13: És una persecució ideològica quan s'aplica el delicte d'odi en contra d'independentistes.
12: Els testimonis han parlat de cops, soroll i consignes en contra seu que alguns van llegir com amenaces de mort.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 3Cat en viu reuniran un espectacle musical al Tito, el Mic, els Beta i tots els personatges del Super 3. Serà el cap de setmana del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Durant 2 dies, l'imaginari infantil de referència consolidat amb personatges tan coneguts i estimats pels més petits ocuparà l'escenari principal de la plaça 3Cat en viu amb un espectacle musical. Les invitacions gratuïtes per a tota la programació estaran disponibles a partir de les 10 d'aquest matí. L'espai de la plataforma acollirà tota la programació gratuïta de l'esdeveniment amb propostes que van més enllà de l'univers infantil. 4 escenaris amb espectacles, ràdio i podcast, podcast en directe de l'Univers 3Cat, a més d'activitats per al públic jove i adult. A més de tot això, els assistents adults viure en directe programes clàssics com el Polònia, l'APM, també l'Atrapa'm si pots. També hi haurà activitats relacionades amb el programa Crims o referències a nous formats com la Travessa. I al Palau Sant Jordi, el dissabte 30, hi haurà una edició especial del Foraster. El diumenge 31 se celebrarà el concert d'Eufòria amb les veus de la darrera edició i amb la guanyadora del concurs, l'Aina Machuca. La Pau serà el fil conductor de la programació la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana. La sessió inaugural serà el 28 de setembre. El calendari destaquen els 8 concerts amb motiu dels 150 anys del naixement de Pau Casals, també els concerts per commemorar els 200 anys de la mort de Beethoven i els 300 anys de l'estrena de l'obra de Bach, La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Condes, directora artística adjunta del Palau de la Música.
14: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva, i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
0: Els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma 212 concerts, més de 157 d'aquests educatius. I el Cineclub de Torroella celebra 50 anys. A dia d'avui gestiona el Cinema Municipal Montgrí amb programació continuada i un repte de futur, que és atraure públic jove. Anem fins a Torroella de Montgrí. Laia Claret.
15: El Cineclub neix de manera independent després de la dictadura franquista, com explica Josep Colomer, membre de la Junta.
16: Es decideix fer un cineclub l'any 76, quan, degut a la mort de Franco, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, activar el que seria la democràcia.
15: Jordi Villapart és el president del Cineclub.
17: Jo tenia un tio i em va portar a la cabina de dalt. Tu has vist la pel·lícula de Cinema Paradiso, el nen aquell, doncs home, potser una mica més gran, però jo era aquell.
15: La mitjana d'edat dels socis és alta i treballen per buscar la complicitat amb el públic jove, com explica Colomer.
16: Aquest és el gran, la qüestió del moment i la feina pendent a fer.
15: L'exposició de la història es pot visitar a la capella de Sant Antoni de Torroella.
0: I encara un darrer apunt, Marcel Barrena, el director del 47, ha començat a rodar la sèrie Todo lo necesario. Està inspirada en el segrest de tres cooperants de l'ONG Barcelona Acció Solidària a mans de l'Al-Qaeda l'any 2009. L'ha creat a quatre mans amb Alberto Marini, responsable de sèries com La Unidad i Marbella, i ha compartit la direcció amb Fernando Trullols, el director de Balandrau, Ben Salvatge. David Verdaguer, Enric Auqué i Marina Sales interpretaran els cooperants segrestats. Estats. Albert Vilalta, Roque Pasqual i Alicia Gámez. Està previst que es rodi al Senegal, Barcelona i també a Múrcia, i tindrà tres episodis i s'estrenarà el 2027. Hem arribat a 9:15. Tornem a connectar amb el nostre equip viari i sapiguem com tenim les incidències que hi havia obertes fa tot just un quart d'hora. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs segueixen les complicacions a la Corona de Barcelona per accedir a la capital. Destaquem circulació intensa a l'A2 durant prop de 10 quilòmetres del Papiol a Cornellà, a la B23 també des del Papiol cap a Molins de Rei, a la C58 de Terrassa a Sabadell i de Ripollet a Montcada, i a la C32 de Gavà cap a Sant Boi. A les rondes de Barcelona s'acumulen uns 9 quilòmetres de trànsit dens a la ronda de dalt de Trinitat fins a Sarrià, direcció Llobregat, i a la litoral també circulació intensa des de Sant Adrià i fins a la Barceloneta, també en sentit Llobregat. I atenció, perquè a la C-17 a Canovelles hi ha hagut un accident que encara provoca circulació amb congestió. A la Nacional 260, al pont de Suert, trànsit ha prohibit la circulació de vehicles de més de 3.500 quilos per un despreniment que es va produir ahir a la nit. I pel que fa al transport públic, Renfe acaba d'informar que a causa d'una incidència per assistència mèdica a un viatger, els trens de la línia R1 circulen per via única entre Badalona i Sant Adrià de Besòs i, per tant, poden haver-hi demores que poden superar els 15 minuts. És tot.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
18: Avui ens acabarà de creuar aquest embussament d'aire fred que és el responsable d'aquest temps insegur que estem tenint i d'aquests ruixats i tempestes. Avui tindrem una nova tongada de ruixats a partir, sobretot, d'aquest migdia, sobretot doncs a la serra prelitoral, en punts de muntanya. Pot començar a mig matí, però especialment a partir de migdia ja aniran estenent-se. Hi ha avisos d'intensitat de pluja. Localment, aquests ruixats, aquests xàfecs, poden acompanyar-se de tempesta, calamar-se i donar patacs d'aigua que superin els 20 o 30 litres per metro quadrat en mitja hora. Al llarg de la tarda es poden estendre fins i tot en sectors de la costa, gran part de les comarques de Barcelona i Girona, també cap a la zona dels ports, i en el Pirineu fins i tot amb una cota d'aigua que oscil·larà cap als 2.000 metres, esporàdicament per sota. Bé, les temperatures han baixat aquesta matinada, lleugerament, 2-3 graus menys. Avui les màximes poc per sobre dels 20, i la propera matinada encara pot ser una mica més freda. De fet, els propers dies, els ruixats i les nuvolades encara ens acompanyaran, sobretot al nord del país, potser no tan extensos, però s'entreveu ja un pronòstic de cara a dissabte en què les pluges puguin tornar a ser més generals.
1: Fresca Info. Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe. 012, la millor resposta.
19: Confirmat? M'han robat el mòbil.
20: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
19: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
20: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
19: Tens raó.
21: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
1: Tresca Info.
0: Passen 4 minuts de 9:15.
1: Catalunya al dia.
0: Doncs avui comencem el recorregut per aquest Catalunya al dia en edició Butxaca a Girona. La vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries de la ciutat es manté després del fracàs de l'última reunió de mediació ahir al vespre. Les deixalles orgàniques només es recullen dos dies per setmana i l'Ajuntament ho considera insuficient. Fèlix Martín.
3: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç, mentre els carrers, especialment dels centres, comencen a acumular bosses i residus. És evident avui dimarts, segon dia de vaga. L'Ajuntament de Girona, mentrestant, s'ho mira amb preocupació perquè aquesta protesta es fa a les portes del temps de flors, que a partir del cap de setmana atraurà milers de persones a la ciutat.
5: Fatal, vull dir, pel temps de flors, ja em diràs les escombraries i una amb les flors. A veure, jo trobo molt malament, es tindria que arribar amb un acord, no ho sé. Jo no culpo a ningú, no culpo a les escombriaires, perquè, pues, clar, deu voler millores salarials.
22: No sé la manera d'arreglar-ho, no ho sé.
23: Espero que ho puguin solucionar, eh?
3: El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, critica els serveis mínims, els considera insuficients i no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
24: Per tant, ens posem molt el focus en la fracció orgànica, també doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs, la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
3: Els treballadors de l'empresa Girona Més Neta reclamen millores salarials i laborals.
0: I ara anem a Lleida, que estrenarà el primer pavelló del nou recinte firal d'aquí 4 anys. El nou espai duplicarà els metres quadrats del recinte actual. Tindrà 6 pavellons i un pàrquing soterrat i preveu generar 400 llocs de treball. Lleida, Pere Joan Abrez, el nou recinte s'anirà desenvolupant de forma progressiva.
25: Sí, el que es preveu és que d'aquí 4 anys estigui fet un pavelló i tota la urbanització del recinte, que tindrà 116.000 metres quadrats. Tot seguit i de forma paral·lela s'aniran construint la resta de pavellons. Les obres començaran l'any que ve, tot plegat, representarà una inversió d'uns 100 milions d'euros. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que el nou recinte, que s'ubicarà als terrenys de l'antiga hípica al costat del canal de Serós, impulsa l'economia de Lleida i consolida la segona ciutat firal del país.
26: Un impacte sobre l'activitat econòmica, noves ocupacions, noves oportunitats en el marc de l'emprenedoria.
25: Un cop fet el trasllat a l'antiga ubicació, s'hi construiran habitatges i s'ampliarà la zona verda dels Camps Elisis. D'altra banda, el patronat de la Fira, anomenat el nou director de l'entitat, l'escollit ha estat l'enginyer informàtic Eduard Martín Lineros, que és professor de la Universitat de Lleida i de la UOC i que actualment treballa a la Fundació Mobile World Capital a Barcelona.
0: I Tortosa inicia una modificació del plantejament urbanístic de la ciutat per encabir-hi la futura Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. El Ple Municipal ha aprovat l'ampliació del campus, que inclou també una nova zona verda. Tortosa, Jordi Barranca.
27: La implantació definitiva del grau de Medicina aquí a les Terres de l'Ebre no serà fins al curs 2030-2031, si més no, així són les previsions. La modificació del POUM es tira endavant a petició de la mateixa Universitat Rovira i Virgili. Bàsicament s'ampliarà la superfície de l'actual campus, situat a tocar del pavelló firal i del riu Ebre, per fer viable l'arribada del nou grau. Marella Xàs, l'alcaldessa de Tortosa.
28: És una ampliació en concret de 1.878 metres quadrats per l'equipament universitari. És una ampliació en dos peces de 1.748 metres quadrats per un costat i 130 metres quadrats per un altre, que en realitat ja formen part del mateix campus.
27: La primera promoció de Medicina tindrà 50 estudiants i la seva arribada es veu com un revulsiu a les quatre comarques per fixar població i per consolidar l'actual Hospital Verge de la Cinta Universitari des de fa uns mesos i el futur nou hospital de referència, que també tindrà la mateixa categoria.
0: I acabarem a la Pobla de Segur, que haurà d'invertir uns 600.000 euros per estabilitzar el mur de la Riba després de l'esllavissada del gener, en un punt que no presenta un perill immediat, però sí que és altament vulnerable en cas de noves pluges. L'objectiu és evitar nous despreniments en una zona històricament inestable, a la Pobla de Segur, Pau Rovira.
29: Així ho ha dictaminat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. En el seu informe tècnic proposa una actuació integral per garantir la seguretat. El risc actual és baix, però la vulnerabilitat és elevada perquè el terreny pot tornar a cedir si es repeteixen episodis de precipitacions intenses en un espai que ja ha patit diversos despreniments al llarg dels anys i que requereix actuacions recurrents de manteniment. La proposta passa per construir, doncs, un mur de contenció que costarà uns 600.000 euros. El consistori ja ha contactat amb empreses especialitzades per a l'execució de l'obra i, paral·lelament, busca vies de finançament per assumir una inversió tan elevada, ho explica l'alcalde del municipi, Marc Baró.
4: L'informe diu que el risc no és molt greu, que sí que anirà passant les avisades, però que no corren perill les edificacions que hi ha al voltant, i fer una solució amb un mur d'escollera d'uns 5 metres d'alçada i la resta amb una malla de contenció, amb uns anclatges al mur. Ara que això està valorat amb uns 600.000 euros i que ara buscarem línies de finançament.
29: Baró no descarta aplicar mesures provisionals a curt termini per reforçar la seguretat en un projecte que dependrà en gran part de la disponibilitat econòmica i de l'evolució del terreny en episodis de pluja.
0: Cinc minuts i arribarem a les 9.
6: Cada dia rebem una llau.
1: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. L'Espanyol i el Girona empitjoren la situació a la Lliga de Futbol pel resultat de l'últim partit de la jornada que es va jugar ahir a la nit. La victòria del Sevilla 1-0 davant la Reial Societat deixa l'equip gironí a només 2 punts del descens i els blanc-i-blaus a 3 punts quan queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte a 4:45 al camp del Sevilla i el Girona juga a Vallecas contra el Rayo dilluns que ve. I repassant el camí fins al final de la Lliga dels dos equips, a les últimes 3 jornades l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club, visitarà el camp de l'Osasuna i tancarà la Lliga a casa amb la Reial Societat. El Girona rebrà la Reial Societat, visitarà el camp de l'Atlètic de Madrid i tancarà la Lliga a casa amb l'Elx. Pel que fa al Barça, diumenge pot proclamar-se campió de Lliga en el Clàssic contra Madrid al Camp Nou, que aconseguiran si puntuen. A Madrid, el lateral francès Mendy té complicat poder jugar a partit a causa d'una lesió a la cama dreta. Avui coneixerem el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Es juga l'Arsenal Atlètic de Madrid a partir de les 9 del vespre amb empat a 1 de l'anada. El davanter matalasser Antoine Griezmann explica com afronten aquest últim pas abans de la final.
8: Mi idea era seguir aquí porque sentía que se podía hacer algo increíble y nada, no lo dudé y estamos a un paso, ¿no?, de jugar otra final, que es algo histórico, y yo creo que el equipo lo sabe, se ve que hay mucha tranquilidad, mucha confianza para jugarlo mañana y una confiança absoluta entre tots.
7: I Mikel Arteta, tècnic de l'Arsenal, explica a Movistar com sortiran avui.
9: Estamos como aviones. No tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia, esto, así que mañana es un día que va a ser enorme.
7: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid es juga a les 9 del vespre i el podeu seguir en directe amb la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Aquesta tarda, rodes de premsa prèvies del Bayern de Múnich PSG, la segona semifinal tornada de la Champions de Futbol que es disputarà demà. El resultat és de 5-4 a favor de l'equip de Luis Enrique. La final que ja està decidida és la de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió, el 23 de maig a Oslo, Noruega. El Barça ofereix un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. És un vol xàrter al mateix dia de partit amb la tornada després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis de Barça i 628 per al públic en general, sense entrada inclosa. Uns apunts més de futbol. A Premier League, el Manchester City es complica el títol de Lliga, empat a 3 amb l'Everton i deixa l'equip de Guardiola amb un partit menys a 5 punts del lideratge de l'Arsenal. El Villarreal prescindirà del tècnic Marcelino García Toral la pròxima temporada i el Reus queda aparellat amb l'Ourense al play-off per pujar a primera ref dissabte a les 7, es juga a partit d'anada.
1: 3CAT Info.
7: A l'NBA aquesta matinada han començat els play-offs de semifinals pel títol. Els New York Knicks han guanyat els Philadelphia 76ers per 137-98 al primer partit de les semifinals de l'Est. Al primer de semifinals de la Conferència Oest, Minnesota Timberwolves ha superat San Antonio Spurs 102-104 amb rècord del francès Víctor Wembanyama amb 12 taps. A l'Eurolliga de bàsquet, avui tercers partits del play-off de quarts de final. A les 6 de la tarda, Hapoel Tel Aviv-Madrid a Bulgària amb un 0-2 a favor dels blancs i Mònaco Olympiacos a 7:45 del vespre amb 0-2 favorable per als grecs. El jugador del Barça de bàsquet, Will Clyburn, ha assegura que es troba bé i que simplement segueix la pauta mèdica que li han donat des del Club Blaugrana. L'aler nord-americà ha volgut aclarir a les xarxes socials la seva situació després que fa uns dies a Barça publiqués un comunicat mèdic en què assegurava que Claiborne estaria més de baixar per un problema de salut sense concretar-ne més detalls. A la Copa del Món Femenina de Waterpolo, que es disputa a Rotterdam, als Països Baixos, la selecció espanyola juga avui contra els Estats Units. L'equip dirigit per Jordi Valls, amb només una jugadora de fora de Catalunya, va superar Itàlia per 14-12 en el primer partit de la segona fase i es manté invicta. El Barça d'handbol s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que es disputarà el 5 de juny. A la Can Carlos Ortega, entrenador blaugrana.
2: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que están poniendo un juego más rápido. Un 6-0 alterna en defensa, 6-0, mucho primera defensa 6-0, pero también hace 5-1.
1: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Molt bon dia, doncs, pel que fa al trànsit es mantenen les retencions habituals d'aquesta hora a les principals carreteres de la Corona de Barcelona, especialment d'entrada cap a la ciutat, i pel que fa al transport públic, Renfe informa de demores que poden superar els 15 minuts a les línies R1 i R4.
0: Un nou vaixell ha sortit a l'estret d'Hormuz escortat pels Estats Units. La missió de Washington per intentar reobrir aquest pas estratègic pel comerç del petroli ha generat una escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran que posa en perill la treva. Trump torna a amenaçar Teheran d'esborrar-lo de la faç de la terra. Almenys 5 morts a Ucraïna en atacs de Rússia amb míssils i drons hores després de l'anunci de Putin d'un alto el foc pels dies 8 i 9 de maig. El president rus pretén evitar atacs contra la desfilada militar de dissabte a Moscou. Zelensky ha fet una contraproposta que l'alto el foc comenci aquesta mateixa mitjanit. Israel ha de decidir vaja aquest matí si allibera o prorroga la detenció dels dos activistes de la Global Summit que va detenir en aigües internacionals la setmana passada. Els seus advocats defensors denuncien que els maltractaments infligits pels guàrdies de la presó on estan detinguts han continuat. El crim d'Esplugues reobre el debat polític sobre la seguretat. El govern defensa que no té cap relació amb el jihadisme, mentre un centenar de persones es van concentrar ahir davant l'Ajuntament del municipi del Baix Llobregat per condemnar l'assassinat. Les pròximes hores, el detingut hauria de passar a disposició judicial. Ja són 7 els casos d'antivirus identificats, entre els quals hi ha 3 morts en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria acabar a les Canàries. Al passatge hi ha 14 ciutadans espanyols, 5 dels quals resideixen a Catalunya. Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció de la Infància davant la violència. Està previst que avui s'aprovi la reforma al Consell de Ministres, que també impedirà que condemnats per delictes contra la infància treballin a menors. I la plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Aquests guardons s'anunciaran oficialment després de la reunió d'avui del Consell Executiu i es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Girona i l'Espanyol empitjoren la situació a la Lliga de Futbol. La victòria del Sevilla davant la Real Societat per 1-0 deixa els gironins a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. Aquest vespre coneixerem el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Sortirà de partit Arsenal-Atlètic de Madrid amb empat a 1 de l'anada a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: Un dia més caldrà aprofitar el sol de la primera meitat del dia i també hi haurà bancs de boira des del Segrià i fins a Osona. A partir del migdia creixeran les nuvolades. Aleshores descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i les pluges seran localment intenses al prelitoral des de l'Empordà fins a les muntanyes dels Ports a la comarca del Montsià.
2: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Un nou vaixell ha pogut sortir de l'estret d'Hormuz en les últimes hores escortat pels Estats Units l'endemà d'una jornada d'atacs creuats entre Washington i l'Iran al Golf Pèrsic que posen en perill la treva fràgil en vigor des del 8 d'abril. L'administració Trump té una operació en marxa per reobrir el trànsit marítim a aquest estret clau pel comerç mundial del petroli i el gas. Ahir 2 vaixells van travessar l'estret i avui se n'hi ha sumat un tercer de la naviliera danesa Maersk. La iniciativa dels Estats Units a la zona ha derivat, però, en una escalada bèl·lica. L'Iran ha atacat els Emirats Àrabs i assegura haver disparat míssils contra un vaixell de guerra nord-americà. Washington defensa haver destruït llanxes ràpides iranianes. L'Iran ha advertit als Estats Units que el bloqueig de l'estret d'Hormuz no té una solució militar, sinó política. El portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers reafirma que fins que no s'acabi la guerra no es podrà parlar del programa nuclear iranià, cosa que no agrada gens a Washington.
4: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: A les últimes hores, Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra. En aquest cas, si ataca la flota nord-americana desplegada a l'estret d'Hormuz amb la missió de reobrir el transport marítim.
2: 3CAT Info.
0: Anem ara a Tarragona, de seguida reprendrem la crònica internacional. Abans, però, us hem d'explicar que des de primera hora del matí hi ha aturat un tren avant a Vilafranca del Penedès per una avaria tècnica. Una emergència mèdica d'una passatgera ha acabat de complicar la situació. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, sabem que el tren hauria d'haver arribat a Barcelona, sortia des de Tortosa i havia d'haver arribat a Barcelona a 3:15 del matí, però, com deies, ha quedat aturat molt abans a Vilafranca del Penedès per una avaria tècnica. Els fets han passat a la línia d'alta velocitat, però en una zona amb vies alternatives i, de moment, no interfereix la circulació del corredor ferroviari d'alta velocitat. Segons expliquen els propis usuaris del tren, el maquinista els ha comentat que aviat els faran arribar un tren procedent de Barcelona per fer el transbordament de passatgers. A la zona hi ha bombers i policia local que estan ajudant els passatgers a baixar del tren i, a més, una de les usuàries ha hagut de ser evacuada en una ambulància per un atac d'apendicit i, segons ens expliquen els mateixos usuaris. Aquesta és la situació ara mateix en aquest tren avant a Vilafranca del Penedès, pendent, com deien, de que puguin baixar del tren i traslladar-los per portar-los a Barcelona.
0: Gràcies, Manel. Bon dia.
5: Bon dia.
0: D'altra banda, l'R4, que avui ha recuperat la normalitat entre Terrassa i Manresa, té ara un problema a la infraestructura Montcada que provoca retards de més d'un quart d'hora a la línia. Reprenem la informació internacional. 9:07, almenys 5 morts i una trentena de ferits a Ucraïna per un atac amb drons i míssils de Rússia contra plantes de gas dies abans de la treva unilateral anunciada per Vladimir Putin. El president rus ha declarat un alto el foc pel 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky ha dit que Ucraïna respondrà a l'últim atac. El president ucraïnès havia fet una contraproposta a l'anunci rus de treva perquè comenci aquesta mitjanit, la de dimarts a dimecres. Moscou, Cristina Solías.
6: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou, però el president ucraïnès diu que no està disposat a aturar la guerra només perquè el president rus pugui celebrar la seva festa en pau i per això vol que la treva comenci aquesta mitjanit.
7: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just.
6: A Rússia hi ha tanta psicosi que el Kremlin no farà desfilar ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos i les companyies de telefonia tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat.
0: I aquest matí la justícia israeliana ha de decidir si allibera els dos activistes de la flotilla Global Sumut que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies o si, en canvi, han prorrogat la detenció. Els advocats defensors de Saif Abu Kesek i Tiago Avila denuncien que els maltractaments per part dels oficials de la presó han continuat. Anem cap a Jerusalem, Jordi Oresco.
8: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hora de Catalunya per alliberar Abu Kesek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la fiscalia israeliana, que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els dos membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam.
2: 3CAT Info. Nausica Bonin protagonitza L'autora, dirigida per Anna Serrano.
9: El relat d'una jove escriptora que vol fer la revolució, trobar una manera nova d'explicar una història.
2: No et deixis passar l'oportunitat de veure aquesta obra intel·ligent, provocadora, complexa i combativa de la dramaturga anglesa Ella Hickson.
9: Del 7 de maig al 7 de juny, al Teatre Lliure de Gràcia.
2: 3CAT Info.
0: Més coses al crim d'Esplugues. Després d'un cap de setmana amb diferents casos d'agressions amb arma blanca, reobre el debat sobre la seguretat. Malgrat que des del govern es negui qualsevol vincle amb el jihadisme, des de l'extrema dreta no s'han estat establint-hi relació i el PP reclama que el president Illa en doni explicacions a la cambra catalana. Mentrestant, un centenar de persones es van concentrar ahir al vespre a Esplugues per condemnar el crim i les pròximes hores està previst que el detingut passi a disposició judicial. En paral·lel, avança la investigació investigació policial. Esplugues de Llobregat, David Àngela.
10: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
11: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
10: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
12: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
10: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Espluga s'ha reunit amb una

0: es va entregar en una comissaria pròxima dels Mossos d'Esquadra. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma que l'agressora i la víctima eren parella, però no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. La dona ha passat la primera nit a la comissaria dels Mossos a Girona, a l'espera que el jutge la citi per declarar entre avui i demà.
1: Anem ara cap a Madrid. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó pels tres acusats del cas Mascaretes que jutja el Suprem després d'haver escoltat les seves declaracions. El judici quedarà vist per sentència demà. 24 anys de presó per Ábalos, 19 i mig per al seu exassessor Coldo García i 7 pel comissionat Víctor del Dama. El PP, que lidera les acusacions populars, ha demanat rebaixar la pena al Dama a menys de 2 anys per haver col·laborat amb la justícia. Les defenses d'Ábalos i Coldo en demanen l'absolució. L'últim acusat que ha declarat ha estat l'exministre socialista José Luis Ábalos, que ho va fer ahir dilluns. Es va desmarcar del Dama, va carregar contra els informes de la Guàrdia Civil que l'acusen de cobrar comissions i va denunciar ser víctima d'una conxorxa mediàtica. Dani Sainz de Aja.
2: Ábalos ha deixat clar que no ha cobrat cap comissió de Víctor del Dama. L'acusa de mentir per evitar la presó i assegura que la Guàrdia Civil ha prioritzat les ganes d'imputar-lo quan l'atribueix un suposat enriquiment.
3: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes.
2: També lamenta que s'ha convertit en carn de meme en un judici paral·lel sobre la seua vida privada.
4: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
2: L'exministre i la resta d'acusats tindran demà l'últim torn de paraula abans que el tribunal posi punt i final al judici.
1: Gràcies, Dani. L'OMS eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries. En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts. Un pacient crític a l'UCI, 3 persones amb símptomes lleus. Dels passatgers n'hi hauria 5 que resideixen a Catalunya, d'un total de 13 que tenen nacionalitat espanyola. També hi hauria un membre de la tripulació espanyol. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, l'Argentina, i viatjava cap a les Canàries quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'antivirus es transmet per la inhalació de partícules que provenen de l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
5: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
1: Cap Verd, que és on havien de fer escalada, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si finalment van a les Canàries. Canviem de qüestió. Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa del menor. Està previst que avui s'aprovi la reforma al Consell de Ministres, que també preveu crear un torn d'ofici especialitzat i ampliar l'assistència jurídica gratuïta. Es prioritzarà que els infants no hagin de declarar la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental en què un dels progenitors manipula el menor per rebutjar l'altre. I el govern aprova avui un decret per flexibilitzar la normativa urbanística als municipis de menys de 2.000 habitants. Afectaria 587 pobles catalans. Fa temps que el món rural reclama mesures per destinar altres usos, edificacions infrautilitzades, poder ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable i simplificar la burocràcia. Entre altres coses, aquestes mesures estan incloses en el decret que avui aprovarà el Consell Executiu. 9:15. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic perquè Renfe informa de demores en 2 línies. A la R1 ja s'ha resolt una incidència i els trens tornen a circular per les 2 vies entre Badalona i Sant Adrià, tot i que es mantenen demores que poden superar els 15 minuts. I retards també de més de 15 minuts a l'R4 per una incidència en l'infraestructura a l'estació de Montcada Bifurcació que ja ha estat resolta. I pel que fa a la mobilitat per carretera, segueix el trànsit dens en diversos punts de la corona de Barcelona. Destaquem circulació amb congestió a la Ronda de Dalt des de la Pota Nord fins a Sarrià, direcció Llobregat,

0: i a la litoral des de Santa Coloma fins a la Barceloneta, també direcció Llobregat. Precaució també a la C58 a Terrassa cap a Barcelona, on un accident talla un carril, i a l'AP7 de Mollet a Barberà, sentit Tarragona, per trànsit dens.
1: El temps.
2: Jofre Genué.
3: Avui ens acabarà de creuar aquest embussament d'aire fred que és el responsable d'aquest temps insegur que estem tenint i d'aquests ruixats i tempestes. Avui tindrem una nova tongada de ruixats a partir, sobretot, d'aquest migdia, sobretot doncs a la serra prelitoral, en punts de muntanya. Pot començar a mig matí, però especialment a partir de migdia i aniran estenent-se. Hi ha avisos d'intensitat de pluja. Localment, aquests ruixats, aquests xàfecs, poden acompanyar-se de tempesta, calamar-se i donar patacs d'aigua que superin els 20 o 30 litres per metre quadrat en mitja hora. Al llarg de la tarda es poden estendre fins i tot en sectors de la costa, gran part de les comarques de Barcelona i Girona, també cap a la zona dels ports, i en el Pirineu fins i tot amb una cota de neu que oscil·larà cap als 2.000 metres, esporàdicament per sota. Bé, les temperatures han baixat aquesta matinada, lleugerament, 2-3 graus menys, avui les màximes poc per sobre dels 20, i la propera matinada encara pot ser una mica més freda. De fet, els propers dies, els ruixats i les nuvolades encara ens acompanyaran, sobretot al nord del país, potser no tan extensos, però s'entreveu ja un pronòstic de cara a dissabte en què les pluges puguin tornar a ser més generals.
1: Fresca Info.
4: Mar Mediterrani, octubre de 1985.
5: L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
4: El que havia de ser un creuer de somni...
6: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
4: Es va convertir en un viatge a l'infern.
5: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
7: Aquile Lauro...
4: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
1: 3CAT Info.
2: La Societat Catalana de Pneumologia alerta que més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada. A Catalunya es calcula que hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 la pateixen en estat greu. Els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar el control i reduir complicacions. Concepció Canyete, pneumòloga, coordinadora del grup d'asma de la Societat Catalana de Pneumologia.
8: Es coneixen diferents patrons d'incompliment terapèutic. Alguns són voluntaris, perquè el pacient doncs, no nota una millora o té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
2: Els nous tractaments biològics han suposat un avenç important i han permès millorar el control de la malaltia en molts casos, especialment quan hi ha una bona adherència terapèutica. En els pròxims anys s'incorporarà un nou fàrmac d'administració semestral que podria facilitar el seguiment dels pacients. L'asma greu pot provocar també la presència d'altres malalties associades, fet que en complica el tractament. A més, l'asma greu no controlada té un fort impacte econòmic amb un cost anual que pot superar els 6.000 euros per pacient. A escala mundial, l'asma afecta 363 milions de persones i va fer més de 440.000 morts el 2023. De fet, és la malaltia més prevalent al món i afecta fins a un 10% de la població. A Lleida investiguen la mort d'una interna a la presó de Ponent. S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant aclarir si podria ser una sobredosi accidental. Lleida, Júlia Albacar.
9: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí, una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó.
2: La Guàrdia Civil investiga el vaixell interceptat el cap de setmana passat al sud de les Canàries que portaria entre 30 i 45 tones de cocaïna. És l'estimació que fa el Ministeri de l'Interior i podria ser el carregament de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final. Sentim el ministre Fernando Grande Marlaska.
10: Por las primeras observaciones, es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Las previsiones es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
2: Al Mercant el van interceptar les costes del Sàhara Occidental. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional Espanyola ha ordenat el secret de sumari.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Tortosa inicia una modificació del plantejament urbanístic de la ciutat per encabir-hi una futura facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. El ple municipal ha aprovat l'ampliació del campus, que inclou també una nova zona verda, Tortosa, Jordi Barranca.
7: La implantació definitiva del grau de Medicina aquí a les Terres de l'Ebre no serà fins al curs 2030-2031, si més no, així són les previsions. La modificació del POUM es tira endavant a petició de la mateixa Universitat Rovira i Virgili. Bàsicament s'ampliarà la superfície de l'actual campus, situat a tocar del pavelló Firal i del riu Ebre, per fer viable l'arribada del nou grau. Marella Xàs, l'alcaldessa de Tortosa.
11: És una ampliació en concret de 1.878 metres quadrats per l'equipament universitari. És una ampliació en dos peces de 1.748 metres quadrats per un costat i 130 metres quadrats per un altre, que en realitat ja formen part del mateix campus.
7: La primera promoció de Medicina tindrà 50 estudiants i la seva arribada es veu com un revulsiu a les quatre comarques per fixar població i per consolidar l'actual Hospital Verge de la Cinta universitari des de fa uns mesos i el futur nou hospital de referència, que també tindrà la mateixa categoria.
1: 3CAT Info.
2: La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorgue per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Ràdio Televisió Espanyola Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva pels 60 anys d'emissió en català i RAC1 el de Comunicació Radiofònica per haver superat el milió d'oients diaris, una fita històrica de la ràdio en català. Altres guardonats són Esther Vera per la consolidació del diari Ara, que ella dirigeix com una de les capçaleres de referència del país. El diari de Sabadell pot ser una referència del periodisme local català, la docu-sèrie Hospital de Proximitat de TV Mataró i la xarxa audiovisual local per com contribueix al prestigi dels serveis públics de salut de tot Catalunya. I el Banc de Sabadell per la campanya de màrqueting i comunicació al llarg del procés d'OPA per part del BBVA. A tot això, el Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi, una emissora que també ha funcionat com una eina de cohesió social. Els Premis Nacionals de Comunicació s'anunciaran formalment després de la reunió d'avui del Consell Executiu del Govern de la Generalitat i es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell. I la Pau serà el fil conductor de la programació la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana. La sessió inaugural serà el 28 de setembre. Al calendari destaquen els 8 concerts a motiu dels 150 anys del naixement de Pau Gasol, els concerts per commemorar els 200 anys de la mort de Beethoven i els 300 de l'estrena de l'obra de Bach, La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música.
12: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí dues setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
2: Els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma 212 concerts, més de 157 d'educatius.
1: Esports.
2: Montserrat Raia, bon dia.
13: Hola, bon dia. L'Espanyol i el Girona empitjoren la situació a la Lliga de Futbol pel resultat de l'últim partit de la jornada que es va jugar ahir a la nit. La victòria del Sevilla 1-0 davant la Reial Societat deixa l'equip gironí a només 2 punts del descens i els blanc-i-blaus a 3 punts, quan queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte 4:15 al camp del Sevilla i el Girona jugarà a Vallecas contra el Rayo dilluns que ve. Repassant el camí fins al final de la Lliga dels dos equips a les últimes 3 jornades, l'Espanyol rep l'Atlètic Club, visita el camp de l'Osasuna i tanca la Lliga a casa amb la Reial Societat. El Girona rep la Reial Societat, visita el camp de l'Atlètic de Madrid i tanca la Lliga a casa amb l'Elx. Pel que fa al Barça, diumenge pot proclamar-se campió de Lliga en el Clàssic contra Madrid al Camp Nou, que aconseguiran si puntuen. A Madrid, el lateral Francesc Mendy té complicat poder jugar partit a causa d'una lesió a la cama dreta.
1: 3CAT Info.
13: Avui coneixerem el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Ha jugat l'Arsenal Atlètic de Madrid a partir de les 9 del vespre amb l'empat a 1 de l'anada. El tècnic matalasser, Diego Simeone, explica com afronten aquest últim pas abans de la final.
14: Jugar el partido que se necesita jugar, con la intensidad y la capacidad de entendimiento que pide el partido pide. Ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido, y después obviamente no dependerá de nosotros, seguramente solamente el resultado.
13: I Miquel Arteta, tècnic de l'Arsenal, parla dels futbolistes que ha pogut recuperar, declaracions a Movistar.
15: So, tanto él como Odegaard como Havertz, volver a tenerlos para nosotros es muy, muy importante porque nos dan capacidades o más impredecibles de combinaciones y de situaciones que pueden generarle problemas al rival, y mañana van a estar.
13: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid es juga a les 9 del vespre i el podeu seguir en directe amb la transmissió a l'AVI, al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Aquesta tarda, rodes de premsa prèvies al Bayern de Múnich PSG, la segona semifinal tornada de la Champions de futbol que es disputarà demà. El resultat és de 5-4 a favor de l'equip de Luis Enrique. I pel que fa a la final de la Champions femenina de futbol, el Barça ofereix un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip a la final del 23 de maig a Oslo, Noruega, contra l'Olympique de Lió. És un bo charter al mateix dia del partit amb la tornada després de la final. A prou del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i 628 per a públic en general, sense entrada inclosa. També direm que la Premier League de futbol, el Manchester City es complica la lluita pel títol després d'empatar ja 3 amb l'Everton. L'equip de Guardiola és a 5 punts del lideratge de l'Arsenal amb un partit menys. El Villarreal prescindirà del tècnic Marcelino García Toral la pròxima temporada i el Reus queda aparellat amb l'Ourense a play-off per pujar a primera ref. Dissabte a les 7 es juga a partit de Nadal.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: A l'NBA aquesta matinada han començat els play-offs de semifinals pel títol. Els Knicks han guanyat els Sixers per 137-98 al primer partit de les semifinals de l'Est. A les semifinals de la Conferència Oest, també primer partit, Minnesota Timberwolves ha superat a San Antonio Spurs 102-104 amb rècord de Francesc Wembanyama amb 12 taps. A l'Eurolliga de bàsquet es juguen avui els tercers partits del play-off de quarts de final. A les 6 de la tarda, Hapoel Tel Aviv-Madrid a Bulgària amb un 0-2 a favor dels blancs, i Mònaco Olympiacos a 7:45 del vespre amb 0-2 favorable per als grecs.
1: 3CAT Info.
13: A la Copa del Món femenina de waterpolo que es disputa a Rotterdam, als Països Baixos, la selecció espanyola juga avui contra els Estats Units. L'equip dirigit per Jordi Valls, amb només una jugadora de fora de Catalunya, va superar Itàlia per 14-12 en el primer partit de la segona fase i es manté invicta. I el Barça d'handbol s'enfrontarà a Valladolid als quarts de final de la Copa masculina, que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant. Carlos Ortega, entrenador blaugrana.
16: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que están poniendo un juego más rápido. Un 6-0 alternan defensa 6-0, su primera defensa 6-0, pero también hace 5-1. Y bueno, tenemos el recuerdo reciente que nos ganó el Liga la temporada pasada.
13: Si el Barça vigent campió de la Copa guanyés, l'equip castellà s'enfrontaria a les semifinals al vencedor de l'eliminatòria entre el Nava i el Conca.
2: Dos quarts de 10 del matí, ho acabem de saber. L'atur baixa a Catalunya 9.000 persones al mes d'abril, coincidint amb la Setmana Santa i l'inici de la temporada turística. Ara hi ha 315.000 desocupats. De seguida us ho ampliem. Fins ara us hem explicat que un nou vaixell ha sortit de l'estret d'Hormuz, escortat pels Estats Units, la missió de Washington, per intentar reobrir aquest pas estratègic pel comerç del petroli, ha generat una escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran, que posen en perill la treva. Israel ha de decidir aquest matí si allibera o prorroga la detenció dels dos activistes de la flotilla Global Sumut que va detenir en aigües internacionals la setmana passada. I el crim d'Esplugues reobre el debat polític sobre la seguretat. El govern defensa que no té cap relació amb el jihadisme, mentre un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament del municipi del Baix Llobregat per condemnar aquest assassinat. I a partir d'ara ens farem ressò que a Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar, si sumem les 2.000 persones que dormen al carrer, les que viuen en assentaments, les que hi ha en equipaments públics i les més de 3.000 que han rebut un allotjament temporal d'urgència. I mentrestant, els principals bancs espanyols obtenen uns beneficis rècord de més de 10.800 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 27% més que el mateix període de l'any passat. El Banc Sabadell ha fet públics els seus aquest matí amb uns guanys de 347 milions, un 29% menys. En esports, Montse?
13: El Girona i l'Espanyol empitjoren la situació a la Lliga de Futbol. La victòria del Sevilla davant la Reial Societat 1-0 deixa els gironins a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. I avui Arsenal Atlètic de Madrid, semifinal tornada de Champions, amb empat a 1 de l'anada a les 9 de l'espera.
2: Un dia més caldrà aprofitar el sol de la primera meitat del dia i també hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia creixen les nuvolades. Aleshores descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i les pluges seran localment intenses al prelitoral des de l'Empordà fins a les muntanyes dels Ports, al Montsià. Dos quarts de 10 i 2 minuts, com us dèiem, l'atur baixa a Catalunya 9.000 persones el mes d'abril, coincidint amb la Setmana Santa i també amb l'inici de la temporada turística. De fet, el sector més afavorit per la reducció de l'atur és, de llarg, el sector serveis, seguit per la indústria. Ara hi ha 315.000 desocupats. Les bones dades també reflecteixen en l'afiliació a la Seguretat Social. Catalunya frega els 4 milions d'afiliats amb 38.000 més que el mes de març. Però aquestes dades contrasten amb les de l'enquesta de població activa relatives al primer trimestre, és a dir, abans de la Setmana Santa, on l'atur va arribar al 10%. De fet, si ens fixem amb els zeros dels tres primers mesos de l'any, aquest primer trimestre ha estat el pitjor en una dècada tret de l'any de la pandèmia. De gener a març hi ha hagut un 34% més d'expedients de regulació d'ocupació respecte del mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors. A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar, si sumem les 2.000 persones que dormen al carrer, les que viuen en assentaments, les que estan en un equipament públic i les més de 3.000 que han rebut un allotjament temporal d'urgència. Al matí de Catalunya Ràdio he pogut parlar amb algunes de les persones que viuen en tendes de campanya a tocar de la Ronda Litoral.
17: Estava pagant una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal treballadora.
18: Y al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación, porque no tienes nada. ¿Sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
19: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
2: Algunes de les persones que dormen al carrer fins i tot tenen feina, però tot i això no es poden pagar ni tan sols una habitació.
20: Ara estoy de auxiliar de seguridad. Trabajo en el campo del Español, en el campo de Barcelona, a veces evento. Que es que trabajar, eso va a las horas que yo hago. Ahora llevaré unas 40 horas trabajar, no sé, menos, más o menos, y te sale a eso unos 8 euros la hora.
2: La síndica de Greuges fa mesos que va engegar una taula institucional per a tractar el fenomen del sensellarisme i quantificar-lo a nivell de tot Catalunya, mentre que les entitats socials reclamen aprovar de manera urgent la llei del sensellarisme que està encallada al Parlament des de fa bastants anys. Doncs, mentre coneixem aquestes dades, en coneixem unes altres, és que els principals bancs espanyols han obtingut uns beneficis rècord de més de 10.800 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 27% més que en el mateix període de l'any passat. Són el Banc Santander, el BBVA, CaixaBank, el Banc Sabadell, Banc Inter i Unicaja. L'última entitat en fer-los públic ha estat aquest matí el Sabadell. En el primer trimestre ha obtingut uns guanys de 347 milions, un 29% menys. L'entitat atribueix la caiguda al descens dels ingressos amb menys marge d'interessos per un entorn de tipus més baixos i un descens de les comissions i un increment dels costos, per exemple, amb un nou pla de prejubilacions.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Un nou vaixell ha pogut sortir de l'estret d'Hormuz en les últimes hores, escortat pels Estats Units, l'endeva d'una jornada d'atacs creuats entre Washington i l'Iran al Golf Pèrsic, que posen en perill la fràgil treva en vigor des del 8 d'abril. L'administració Trump té una operació en marxa per reobrir el trànsit marítim a aquest estret, clau pel comerç mundial del petroli i el gas. Ahir dos vaixells van travessar l'estret i avui se n'ha sumat un tercer, de la naviliera danesa Maersk. La iniciativa dels Estats Units a la zona ha derivat, però, en una escalada bèl·lica. L'Iran ha atacat els Emirats Àrabs i assegura haver disparat míssils contra un vaixell de guerra nord-americà i Washington defensa haver destruït llanxes ràpides iranianes. L'Iran ha advertit als Estats Units que el bloqueig de l'estret d'Hormuz no té una solució militar, sinó política. El portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers reafirma que fins que no s'acabi la guerra no es podrà parlar del programa nuclear iranià, cosa que no ha agradat gens a Washington.
0: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
2: Preocupació, mentrestant, per l'estat de salut de la Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi. Està empresonada per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort. El seu germà, exiliat a Noruega, ha explicat que aquest cap de setmana l'han portat a un hospital després de tenir una crisi cardíaca i d'haver perdut la consciència fins a dues vegades. I aquest matí la justícia israeliana ha de decidir si alliberé els dos activistes de la flotilla Global Summit que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies o si en canvi en prorroga la detenció. Els advocats defensors de Saif Abu Kesek i Tiago Avila denuncien que els maltractaments per part dels oficials de la presó han continuat. Jerusalem, Jordi Bresco.
21: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar Abu Kesek i Avila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la fiscalia israeliana, que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els dos membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam.
1: 3Cat Info.
2: El crim d'Esplugues, després d'un cap de setmana amb diferents casos d'agressions amb arma blanca, reobre el debat sobre la seguretat. Malgrat que des del govern es negui qualsevol vincle amb el jihadisme, des de l'extrema dreta no s'han estat d'establir-hi relació i el PP reclama que el president Illa doni explicacions al Parlament. Mentrestant, un centenar de persones es van concentrar ahir al vespre a Esplugues per condemnar el crim i les pròximes hores està previst que el detingut passi a disposició judicial. En paral·lel, va avançant la investigació policial. Esplugues de Llobregat, David Àngela.
22: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
23: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
22: Per la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
24: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
22: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Espluga s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consulat.
2: 5 minuts per 3 quarts de 10, els Estats Units han enfonsat una altra embarcació al Carib. Segons han informat aquesta matinada, fonts militars nord-americanes, es tracta d'una narcollanxa que navegava amb un carregament de droga. A l'atac hi han mort dos ocupants de l'embarcació. L'administració Trump defineix aquests atacs com operacions contra narcoterroristes, mentre que les organitzacions defensores dels drets humans els qualifiquen d'assassinats extrajudicials. Doncs bé, en aquest context, els Premis Pulitzer premien diverses cobertures informatives crítiques amb Donald Trump. Els prestigiosos guardons de periodisme dels Estats Units han reconegut el diari The Washington Post en la categoria de servei públic per una sèrie d'articles on descrivia als intents caòtics de l'administració Trump de reformar la burocràcia i acomiadar milers de funcionaris. El Pulitzer d'Investigació ha distingit els reportatges del New York Times sobre com les decisions de Trump han beneficiat el seu entorn familiar i polític. I també s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. Almenys 21 persones han mort i una seixantena han quedat ferides en una explosió en una fàbrica de focs artificials a la Xina. Segons ha informat la televisió pública xinesa, els fets van passar ahir a la província de Hunan, al centre del país. Els equips d'emergències i els bombers es van desplaçar ràpidament fins al lloc per les tasques de rescat. Les causes de l'incident encara no se saben. El president Xi Jinping ha demanat una investigació exhaustiva dels fets, que es depurin responsabilitats i també que es millorin les mesures de seguretat en aquest tipus d'indústries. Anem ara a Alemanya. La policia d'aquell país investiga el mòbil de l'home de 33 anys que hi va matar dues persones i en va ferir una vintena més a la ciutat de Leipzig. L'home va interrompre amb el seu vehicle en una zona de vianants del centre històric d'aquesta ciutat i va investir durant uns 400 metres les persones que es va trobar en un dels carrers molt concorreguts a les 5 de la tarda, que era l'hora dels fets. La policia el va poder detenir poc després sense que prestés resistència. Les autoritats de Saxònia descarten en principi que es tracte d'un atemptat de caràcter polític o religiós i apunten que l'home seria una persona amb problemes mentals extrem, però que haurà de determinar la investigació. Les víctimes mortals són una dona de 63 anys i un home de 77. Entre els ferits n'hi ha dos que estan crítics.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: PP i Vox tornen a utilitzar Catalunya per esperonar el seu electorat ara en el debat de les autonòmiques andaluses del 17 de maig. El candidat de la dreta, el fins ara president Juanma Moreno, i el de l'extrema dreta, Manuel Gaviria, han retret a la candidata del PSOE, exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, un suposat benefici per Catalunya amb el finançament autonòmic. Diuen que el govern de Pedro Sánchez ha ofert un tracte de favor als independentistes catalans i bascos en detriment d'Andalusia per mantenir-se a la Moncloa. Sentim el popular Moreno i la resposta de Montero.
3: Para mantener al señor Sánchez en la Moncloa había que ceder al separatismo y al independentismo.
4: Pero si presenta el modelo.
3: Se ha privilegiado a Cataluña y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
4: Señor Moreno, usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700.
2: Ha estat un primer debat aspre i ple d'interrupcions entre els cinc candidats participants. El president sortint ha intentat defensar la seva gestió davant les crítiques de l'oposició, que ha carregat per la situació dels serveis públics andalusos, especialment per la mala situació de la sanitat. I avui, primer dia dels tres dies de dol oficial al País Basc per la mort de Carlos Garay Coetxea, el primer lendakari després de la dictadura franquista. El lendakari Manol Pradales farà avui al Palau de Jurianea una declaració institucional per la mort de Garay Coetxea, que tenia 87 anys, i demà s'obrirà la Capella Orden. Garay Coetxea va presidir el govern basc des del 1980 al 85 amb el PNB i després va fundar Eusko Alkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau de la restitució del govern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc. Això deia a Catalunya Ràdio el 2011, després que ETA abandonés la lluita armada.
5: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
6: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
6: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: 3:15. Cop d'ull a la situació del trànsit i al transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs hores d'ara tenim una incidència a la C58 a Terrassa cap a Barcelona, on un accident talla un carril i provoca trànsit més dens. En aquesta mateixa via també tenim circulació densa de Montcada a Ripollet, sentit nord. La circulació més complicada, però la seguim tenint a la corona de Barcelona. Destaquem circulació amb congestió a la Ronda de Dalt des de la Pota Nord fins a Sarrià, direcció Llobregat, i a la litoral des de Santa Coloma fins a la Barceloneta. També n'hi ha la 2 des del Papió Pujol, la B23 des de Sant Feliu i la C31 des de Sant Boi, en tots casos cap a Barcelona, i a l'AP7 de Mollet a Barberà, sentit Tarragona. I pel que fa al transport públic, recordem que hi poden haver demores de més de 15 minuts a l'R1 i l'R4, i problemes també a l'R14, on dos trens circulen amb demores. El que ha sortit a les 8:08 de Sant Vicenç de Calders, direcció Lleida Pirineus, va amb 35 minuts de retard, i el que havia d'arribar a l'estació de França a les 9:38 minuts des de la plana Picamoixons té una demora de 50 minuts. És tot.
1: El temps.
2: Amb el Jofre Genué.
7: Avui ens acabarà de creuar aquest embussament d'aire fred que és el responsable d'aquest temps insegur que estem tenint i d'aquests ruixats i tempestes. Avui tindrem una nova tongada de ruixats a partir, sobretot, d'aquest migdia, sobretot doncs a la serra prelitoral, en punts de muntanya. Pot començar a mig matí, però especialment a partir de migdia i aniran estenent-se. Hi ha avisos d'intensitat de pluja. Localment, aquests ruixats, aquests xàfecs, poden acompanyar-se de tempesta, calamar-se i donar patacs d'aigua que superin els 20 o 30 litres per metre quadrat en mitja hora. Al llarg de la tarda es poden estendre, fins i tot en sectors de la costa, gran part de les comarques de Barcelona i Girona, també cap a la zona dels ports, i en el Pirineu fins i tot amb una cota neu que oscil·larà cap als 2.000 metres, esporàdicament per sota. Bé, les temperatures han baixat aquesta matinada, lleugerament, 2-3 graus menys. Avui les màximes poc per sobre dels 20, i la propera matinada encara pot ser una mica més freda. De fet, els propers dies, els ruixats i les nuvolades encara ens acompanyaran, sobretot al nord del país, potser no tan extensos, però s'entreveu ja un pronòstic de cara a dissabte en què les pluges puguin tornar a ser més generals.
1: Fresca Info. Aquí sentim l'Alibaba i els 40 lladres de les Mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
9: 120.000 euros! Va, que convido jo.
1: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
1: Tresca Info.
2: Valls vol impulsar el comerç al centre històric amb un pla que preveu la reobertura de locals tancats i activitats a la zona. És una de les accions clau per la revitalització del centre i per combatre el despoblament econòmic. Tarragona, Manel Sastre.
12: La Universitat Rovira i Virgili dissenyarà un pla especial urbanístic d'usos i activitats al centre històric de Valls per garantir un desenvolupament equilibrat entre l'activitat comercial, l'habitatge i l'espai públic a la zona, segons explicava Sònia Roca, regidora d'Urbanisme.
25: Que ja s'està treballant des del mes de febrer amb totes les cartografies, la base de dades que hem passat des de l'Ajuntament, amb aquests treballs previs que ja s'havien fet. Ara estem en una fase de recollida de dades i de generar ja cartografies per tal d'endreçar aquests usos dins d'aquest espai.
12: El pla forma part d'un projecte integral de dinamització del comerç al centre històric. Una empresa especialitzada està posant ja en contacte propietaris de locals tancats amb potencials inversors a l'eix comercial del carrer de l'Acord, plaça del Blat i el Pati, on la falta de relleu generacional ha fet abaixar moltes persianes. Rocío Martínez és la regidora de Comerç de Valls.
25: És un cens que ja s'estava treballant des de l'any anterior. Un catàleg de locals disponibles i la seva situació, intenció amb els propietaris, i d'aquesta manera, amb aquesta actualització que ara s'està fent i s'està comunicant aquest projecte i l'explicació a tots els propietaris, doncs els estem facilitant les dades perquè puguin fer la seva feina.
12: El programa Valls Comerç en Marxa s'ha de concretar abans d'aquest estiu.
2: L'emergència climàtica ha fet escurçar la temporada del sector dels musclos al Delta de l'Ebre i han d'acabar abans per reduir-ne la mortalitat. A banda, que la campanya cada cop sigui més curta, es tradueix en el fet que cada cop ho tenen més difícil per poder trobar treballadors. Jordi Barranca.
26: Sí, normalment la campanya l'acabaven a finals del mes de setembre. L'any passat, per exemple, ho van fer a principis del mes de juliol. És la prova que demostra com el sector s'ha d'adaptar a la realitat del canvi climàtic, una emergència que els agreuja la cerca de personal any rere any. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMO de la Federació de Productors de Molús d'aquí del Delta.
27: La gent que té certa experiència, que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina als 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta. Després, afortunadament, pues, resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, està treballant més gent que mai, fan falta gent per tots els llocs i, claro, això pues, tensa el que és la contractació de treballadors.
26: Bàsicament busquen treballadors per fer una primera tria i rentat dels músculs abans d'arribar a la depuradora. Feines molt manuals i amb un sou al voltant dels 1.500 euros.
27: Són feines que són més que res en acollir musos, són feines molt pesades, han de manejar cordes que fan 25-30 quilos, han de manejar 4 o 5.000 quilos, vull dir, de ser jove, aquí no veuràs de ningú més de 50 anys. I han de començar al matí molt pronte, han de començar a les 6 del matí, han d'acabar sobre les 2 o les 3 de la tarda. El que hi ha més últimament són senegalesos, que molts eren pescadors i, bueno, tenen una certa experiència.
26: Una de les alternatives que han trobat és potenciar el cultiu de l'ostra més estructural. A banda, però, els productors veuen com el conflicte a l'Orient Mitjà els ha fet encarir un 20% als combustibles.
2: Lleida estrenarà el primer pavelló del nou recinte firal d'aquí 4 anys. El nou espai duplicarà els metres quadrats del recinte actual, tindrà 6 pavellons i un pàrquing soterrat i preveu generar 400 llocs de treball. El nou recinte s'anirà desenvolupant de forma progressiva. Lleida, per Joan Álvarez.
13: Sí, el que es preveu és que d'aquí 4 anys estigui fet un pavelló i tota la urbanització del recinte, que tindrà 116.000 metres quadrats. Tot seguit i de forma paral·lela s'aniran construint la resta de pavellons. Les obres començaran l'any que ve, tot plegat representarà una inversió d'uns 100 milions d'euros. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que el nou recinte, que s'ubicarà als terrenys de l'antiga hípica al costat del canal de Serós, impulsa l'economia de Lleida i consolida la segona ciutat firal del país.
14: Un impacte sobre l'activitat econòmica, noves ocupacions, noves oportunitats en el marc de l'emprenedoria.
13: Un cop fet el trasllat a l'antiga ubicació, s'hi construiran habitatges i s'ampliarà la zona verda dels Camps Elisis. D'altra banda, el patronat de la fira, anomenat el nou director de l'entitat, l'escollit ha estat l'enginyer informàtic Eduard Martín Lineros, que és professor de la Universitat de Lleida i de la UOC i que actualment treballa a la Fundació Mobile World Capital a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve. En una entrevista al Catalunya Nit, l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge, centrat en el final del règim soviètic, i que apareixia el llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Ara, però, s'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden coses per explicar.
15: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
2: Segons Svetlana Alexievich, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin ni acceptin anar a la guerra. En algues de Bielorússia, l'escriptora té clar que el president Lukashenko no entregarà el poder sense sang i ella descarta jugar un paper polític tot i les propostes que li han fet. Alexievich, juntament amb el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martin Baron, han rebut aquest dilluns a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement a la seva trajectòria professional. Tots tres han alertat sobre el perill que corre avui en dia la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics i la violència que avança a diferents punts del món. En aquest sentit, Alexievich s'ha preguntat en el seu Parlament en quin moment se'ns ha escapat el feixisme de les mans. I encara afegirem que Marcel Barrent, el director del 47, ha començat a rodar la sèrie Todo lo Necesario. Està inspirada en els segrest de tres cooperants de l'ONG Barcelona Acció Solidària abans del caer de l'any 2009. L'ha creat a quatre mans amb Alberto Marini, responsable de sèries com La Unida i Marbella, i ha compartit la direcció amb Fernando Trullols, el director de Balandrau, Ben Salvatge. David Verdaguer, Enric Auqué i Marina Sales interpretaran els cooperants segrestats Albert Vila, Roque Pascual i Alicia Gámez. Està previst que rodi al Senegal, Barcelona i Múrcia. Tindrà tres episodis i s'estrenarà l'any que ve, el 2027.
1: Esports.
2: Montse Raya, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Avui coneixerem el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Juga l'Arsenal Atlètic de Madrid, semifinal tornada a partir de les 9 del vespre i amb empat a 1 de l'anada. A la fase de grups, a l'octubre, l'Atlètic de Madrid va perdre 4-0 al camp de l'Arsenal. Els matalassers han canviat d'hotel de concentració i els periodistes anglesos van preguntar a Simeone, el tècnic de l'Atlètic, per com ha canviat el seu equip en 7 mesos y para el cambio de hotel.
0: Creo que estamos mejor ahora que en octubre. Estábamos mejor ahora que en octubre y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos.
2: L'Atlètic de Madrid no podrà comptar amb Barrios, Jiménez i Nico González. En canvi, a l'expedició matalassera són optimistes amb que juguin Julián Álvarez i Juliano Simeone. I Miquel Arteta, el tècnic de l'Arsenal, explica a Movistar com afrontaran el partit d'avui.
16: Va haver muchos partidos, más como un rival contra ellos. Vamos a tener que dominar muchos tipos de partidos. Obviamente nosotros tenemos uno en mente y creo que nos beneficia mucho más, pero habrá que navegar, adaptarse, evolucionar y cuando sea necesario cambiarlo también, que la bona notícia és que vamos a tener más jugadores para hacer eso porque hemos recuperado jugadores.
2: A l'Arsenal, Saka, Odegaard i Havertz jugaran avui. Timber apunta que no hi serà i s'afegirà la baixa confirmada de Merino. Per cert, que el català David Raya, porter de l'Arsenal, ha guanyat el Guant d'Or de la Premier League per tercera temporada consecutiva. Raya suma 17 porteries a 0 aquesta temporada, 4 més que Gianluigi Donnarumma. Aquest Arsenal Atlètic de Madrid es juga a les 9 del vespre i el podeu seguir en directe amb la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat. L'Espanyol i el Girona empitjoren la situació a la Lliga de Futbol. La victòria del Sevilla 1-0 davant la Reial Societat deixa l'equip gironí a només 2 punts del descens i els blanc-i-blaus a 3, quan queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. La primera cita per a l'Espanyol és aquest dissabte. Juguen a 4:15 i justament al camp del Sevilla. El Girona jugarà a Vallecas contra el Rayo dilluns que ve i el Barça diumenge pot proclamar-se campió de Lliga en el Clàssic contra Madrid al Camp Nou, que aconseguiran si puntuen a Madrid. El lateral Francesc Mendy té complicat poder jugar a partit a causa d'una lesió a la cama dreta.
1: 3Cat Info.
2: L'endemà de la classificació del Barça per la final de la Champions femenina, el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió, el Barça treballa en la logística d'aquesta final. De moment ofereix un pla de viatge d'anada i tornada al mateix dia sense entrada. El club encara no ha confirmat quantes localitats tindrà. És un vol xàrter el mateix dia de partit, amb tornada després de la final, a preu del viatge de 571 euros per a socis de Barça i 628 per al públic en general, sense entrada. Uns apunts més de futbol a la Premier League. El Manchester City es complica la lluita pel títol després d'empatar ahir a 3 amb l'Everton. Els de Guardiola són ara 5 punts de l'Arsenal, que és el líder, amb un partit menys. I el Reus queda aparellat amb l'Ourense a play-off per pujar a primera ref. Dissabte a les 7 es juga a partit d'anada.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la Copa del Món femenina de waterpolo, que es disputa a Rotterdam als Països Baixos, la selecció espanyola juga avui contra els Estats Units. L'equip dirigit per Jordi Valls, amb només una jugadora de fora de Catalunya, va superar Itàlia per 14-12 en el primer partit de la segona fase i es manté invicta. En ciclisme, avui, tercera etapa de la Vuelta a Espanya femenina, 121 quilòmetres de mitja muntanya entre Padrón i La Coruña. L'alemanya Franziska Koch, de la France DG, surt com a nova líder després d'acabar segona i en una etapa que va guanyar la belga Shari Bossuit de l'equip AG Insurance. Les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito són a 16 i 40 segons del mallot vermell. Direm també que a l'NBA aquesta matinada han començat els play-offs de semifinals pel títol. Els Knicks han guanyat els Sixers per 137-98 en aquest primer partit de la conferència Est. I a la conferència West, primer partit de semifinals també, Minnesota Timberwolves han superat San Antonio Spurs 102-104 amb rècord de Francesc Wembanyama amb 12 taps.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. L'atur baixa 9.000 persones a l'abril per la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 38.000 més i es frega els 4 milions d'ocupats. Les bones dades es reflecteixen sobretot al sector serveis. Més de 8.000 persones no tenen llar a Barcelona si comptem les que viuen al carrer, en assentaments, equipaments públics o en un allotjament temporal d'urgència. Les entitats socials reclamen de manera urgent la llei del sensellarisme per frenar aquestes situacions extremes que impacten fins i tot en persones que tenen feina. Els principals bancs espanyols obtenen uns beneficis rècord de més de 10.800 milions d'euros en el primer trimestre de l'any. És un 27% més que el mateix període de l'any passat. El Banc Sabadell ha fet públics els seus aquest matí amb uns guanys de 347 milions, un 29% menys. Crida la calma de l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, davant els missatges alarmistes i d'inseguretat en relació amb la mort a ganivetades d'una veïna del barri de Finestrelles aquest cap de setmana. Avui està previst que passi a disposició judicial el detingut per aquest crim. Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Està previst que avui s'aprovi la reforma al Consell de Ministres, que també impedirà que condemnats per delictes contra la infància treballin amb menors. Un nou vaixell ha sortit de l'estret d'Hormuz, escortat pels Estats Units. La missió de Washington per intentar reobrir aquest pas estratègic per al comerç de petroli ha generat una escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran, que posa en perill la treva. Trump torna a amenaçar Teheran d'esborrar-lo de la faç de la Terra. Israel ha de decidir aquest matí si allibera o prorroga la detenció dels dos activistes de la Global Summit que va detenir en aigües internacionals la setmana passada. Els seus advocats defensors denuncien que els maltractaments infligits pels guàrdies de la presó on estan detinguts han continuat. I almenys 5 morts a Ucraïna en atacs de Rússia amb míssils i drons hores després de l'anunci de Putin d'un alto el foc per als dies 8 i 9 de maig. El president rus pretén evitar atacs contra la desfilada militar de dissabte a Moscou. Zelensky ha fet una contraproposta, que és que l'alto el foc comenci aquesta mitjanit. Ja són 7 els casos de hantavirus identificats, entre els quals hi ha 3 morts en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria acabar a les Canàries. Al passatge hi ha 14 ciutadans espanyols, 5 dels quals resideixen a Catalunya. I la plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual català. Aquests guardons s'anunciaran oficialment després de la reunió d'avui del Consell Executiu i es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
1: Esports. Aquest vespre es decidirà el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Sortida de partit, Arsenal Atlètic de Madrid amb empat a un de la semifinal anada. A partir des de les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. El Girona i l'Espanyol empitjoren la situació a la Lliga de Futbol. La victòria del Sevilla davant la Reial Societat per 1-0 ahir deixa els gironins a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3.
0: I el temps, un dia més caldrà aprofitar el sol de la primera meitat del dia. També hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona i a partir del migdia creixen les nuvolades. Aleshores descarregaran ruixets i tempestes al Pirineu i les pluges seran localment intenses al prelitoral de l'Empordà fins a les muntanyes dels Ports, al Montsià.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem aquest bloc informatiu fent parlant de l'atur, que baixa a Catalunya 9.000 persones al mes d'abril, coincidint amb la Setmana Santa i amb l'inici de la temporada turística. De fet, el sector més afavorit per la reducció de l'atur és de llarg el sector serveis, seguit per la indústria. Ara hi ha 315.000 desocupats. Les bones dades també reflecteixen en l'afiliació a la Seguretat Social. Catalunya frega els 4 milions d'afiliats, amb 38.000 que al mes de març. En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos per saber quina tendència segueix. Fa poc explicàvem les dades de l'enquesta de població activa que recull les xifres del primer trimestre. Tot i que són enquestes diferents, aquestes dades van ser molt dolentes, amb un increment notable de la taxa d'atur, que va superar el 10% per primera vegada des de fa 3 anys. I això, sumat en augment dels zeros en el primer trimestre, n'hi ha hagut un 34% més respecte del mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors. A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar si sumem 2.000 persones que dormen al carrer, les que viuen en assentaments, les que hi ha equipaments públics i també les més de 3.000 que han rebut un allotjament temporal d'urgència. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones que viuen en tendes de campanya a tocar de la Ronda Litoral.
3: Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal, treballadora.
4: I al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación, porque no tienes nada. ¿Sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
5: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
0: Precisament fa un moment parlàvem d'ocupació, doncs algunes de les persones que dormen al carrer fins i tot tenen feina, però tot i això no es poden pagar ni una habitació.
6: Ara estoy de auxiliar de seguridad. Trabajo en el campo del Español, en el campo de Barcelona, a veces evento, que es que trabajar, eso va a las horas que yo hago. Ahora llevaré unas 40 horas trabajar, no sé, menos, más o menos, y te sale a eso unos 8 euros la hora.
0: La síndica de Greuges fa mesos va engegar una taula institucional per tractar el fenomen del sensellarisme i quantificar-lo a nivell de tot Catalunya, mentre que les entitats socials reclamen aprovar de manera urgent la llei del sensellarisme que està encallada al Parlament des de fa anys. I informació de contrast, els principals bancs espanyols han obtingut uns beneficis rècord de més de 10.800 milions d'euros en el primer trimestre d'aquest any. Això és un 27% més que en el mateix període de l'any passat. Són el Banc Santander, el BBVA, CaixaBank, el Banc Sabadell, Banc Inter i Unicaja. L'última entitat en fer-los públics ha estat aquest matí, ha sigut el Sabadell. En el primer trimestre ha obtingut uns guanys de 347 milions, és un 29% menys. L'entitat atribueix la caiguda al descens dels ingressos amb menys marge d'interessos per un entorn de tipus més baixos i un descens de les comissions, també per un increment dels costos, per exemple, amb un nou pla de prejubilacions.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Passen 8 minuts de les 10. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat fa una crida a la calma davant els missatges alarmistes i d'inseguretat en relació al crim d'una veïna del municipi al barri de Finestrelles aquest cap de setmana. D'altra banda, avui ha de passar a disposició judicial el detingut per aquest assassinat. Anem cap a Esplugues de Llobregat. David Àngela.
7: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, admet que el municipi continua consternat però assegura que la ciutat és segura.
8: És evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà, parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets, no?
7: Segons Sanz, els Mossos han notificat només 13 fets delictius des del gener al barri de Finestrelles, bàsicament furs i trencament de vidres.
0: I anem cap a Sal, al Gironès. Els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna acusada de matar el seu home en un garatge del municipi. Ella mateixa es va entregar i va confessar el crim i a les pròximes hores ha de passar a disposició judicial. Fèlix Martín.
9: Els fets van passar ahir la tarda al carrer Doctor Ferran de Sal i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat la víctima amb un ganivet i després, cap a les 4 de la tarda, es va entregar en una comissaria pròxima dels Mossos d'Esquadra. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma que l'agressora i la víctima eren parella, però no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. La dona ha passat la primera nit a la comissaria dels Mossos a Girona, a l'espera que el jutge la citi per declarar entre avui i demà.
0: Més notícies, us ho dèiem en titulars. Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa del menor. Està previst que avui s'aprovi la reforma al Consell de Ministres, que també preveu crear un torn d'ofici especialitzat i ampliar l'assistència jurídica gratuïta. Es prioritzarà que els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què uns dels progenitors manipula el menor per rebutjar l'altre. El Ministeri d'Infància ha treballat amb el de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
10: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible possible ampliar l'alcance, ampliar la mirada.
0: La nova llei també impedirà que els condemnats per delictes contra la infància treballin amb nens i adolescents. En internacional, un nou vaixell ha pogut sortir de l'estret d'Hormuz en les últimes hores escortat pels Estats Units, l'endemà d'una jornada d'atacs creuats entre Washington i l'Iran al Golf Pèrsic, que posen en perill la fràgil treva en vigor des del 8 d'abril. L'administració Trump té una operació en marxa per reobrir el trànsit marítim a aquest estret clau per al comerç mundial de petroli i gas. Ahir dos vaixells van travessar l'estret, avui se n'hi ha sumat un tercer de la naviliera danesa Maersk. La iniciativa dels Estats Units a les ha derivat, però, en una escalada bèl·lica. L'Iran ha atacat els Emirats Àrabs i assegura haver disparat míssils contra un vaixell de guerra nord-americà. Washington defensa haver destruït llanxes ràpides iranianes. L'Iran ha advertit als Estats Units que el bloqueig de l'estret d'Hormuz no té una solució militar, sinó política. El portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers reafirma que fins que no s'acabi la guerra no es podrà parlar de programa nuclear iranià, cosa que no agrada a Washington.
11: Mo dar in marhale...

0: Ucraïna per un atac amb drons i míssils de Rússia contra plantes de gas, dies abans de la treva unilateral anunciada per Vladimir Putin. El president rus ha declarat un alto el foc per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky ha dit que Ucraïna respondrà a aquest últim atac. El president ucraïnès havia fet inicialment una contraproposta a l'anunci rus de treva perquè comenci aquesta mitjanit, la de dimarts a dimecres. Anem cap a Moscou. Cristina Solías.
1: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou, però el president ucraïnès diu que no està disposat a aturar la guerra només perquè el president rus pugui celebrar la seva festa en pau i per això vol que la treva comenci aquesta mitjanit.
2: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just.
1: A Rússia hi ha tanta psicosi que el Kremlin no farà desfilar ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos i les companyies de telefonia tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat.
0: Aquest matí la justícia israeliana ha de decidir si allibera els dos activistes de la flotilla Global Sumut que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies o si, en canvi, en prorroga la seva detenció. Els seus advocats defensors denuncien que els maltractaments per part dels oficials de la presó han continuat. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar Abukeshek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la fiscalia israeliana, que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els dos membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam.
4: 3CAT Info.
0: Tornem a casa nostra. Una avaria en un tren Avant que feia el recorregut Tortosa a Barcelona ha deixat desenes de passatgers aturats més de 2 hores a Vilafranca del Penedès, a l'Alt Penedès. Una emergència mèdica d'una passatgera ha acabat de complicar aquesta situació. Poc abans de les 10 han reprès, però ja, la marxa a Tarragona. Manel Sastre.
5: El tren hauria d'haver arribat a Barcelona a 3:15 del matí, però ha quedat aturat molt abans a Vilafranca del Penedès per una avaria tècnica. Segons explica la Francesca, una de les passatgeres del tren, inicialment l'aturada era per una emergència mèdica.
6: Portem aturats des de les 7:38 aproximadament. Primer s'ha anunciat que hi havia una persona que no es trobava bé, després se'ns ha informat d'una avaria.
5: Finalment, una ambulància ha evacuat una de les usuàries per un cas, sembla, d'apendicitis, mentre la resta esperaven el tren procedent de Barcelona per fer el transbordament. La Cristina és una altra de les passatgeres.
7: Jo just he fet el canvi de tren perquè finalment han vingut bombers, policia local, Mossos, i estan, bueno, estem tots els passatgers passant per una passarel·la que han muntat entre els dos trens i, bueno, ja arribarem en algun moment a Barcelona.
5: Poc abans de les 10 del matí s'ha pogut completar l'operació i ha sortit el tren en direcció Barcelona. Tot plegat ha passat a la línia d'alta velocitat, però en una zona amb vies alternatives i no ha interferit en la circulació del corredor ferroviari.
0: Doncs seguim parlant de mobilitat. Sapiguem com tenim aquesta hora. Carreteres, transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
8: Molt bon dia. Doncs hores d'ara no tenim incidències destacades a la xarxa viària, tret de les retencions habituals que s'arrosseguen des de primera hora del matí. Destaquem circulació densa a la Ronda de Dalt des de la Pota Nord fins a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a la Litoral des de Santa Coloma fins a la Barceloneta. També n'hi ha la 2 des del Papiol, la B23 des de Sant Feliu i la C31 des de l'Hospitalet, tot cap a Barcelona, i a la P7 de Mollet a Barberà, sentit Tarragona. Per cert, que ja s'ha restablert la circulació amb normalitat a la Nacional 260 al Pont de Suert, on aquesta nit hi ha hagut una esllavissada que afectava fins ara la circulació. Trànsit també normalitzat a la C58 a Terrassa cap a Barcelona, on fa una hora aproximadament hi ha hagut un accident que tallava un carril. I pel que fa al transport públic, recordem que hi poden haver demores de més de 15 minuts a l'R1 i l'R4, i a l'R14 el tren que ha sortit de Lleida Pirineus i havia d'arribar a Sant Vicenç de Calders a les 10:23, circula amb 30 minuts de demora.
4: El temps.
0: Jofre Genuer.
9: Avui ens acabarà de creuar aquest embussament d'aire fred que és el responsable d'aquest temps insegur que estem tenint i d'aquests ruixats i tempestes. Avui tindrem una nova tongada de ruixats a partir, sobretot, d'aquest migdia, sobretot doncs a la serra prelitoral, en punts de muntanya. Pot començar a mig matí, però especialment a partir de migdia i aniran estenent-se. Hi ha avisos d'intensitat de pluja

0: Localment, aquests ruixats, aquests xàfecs, poden acompanyar-se de tempesta, calamar-se i donar patacs d'aigua que superin els 20 o 30 litres per metre quadrat en mitja hora. Al llarg de la tarda es poden estendre fins i tot en sectors de la costa, gran part de les comarques de Barcelona i Girona, també cap a la zona dels ports, i en el Pirineu fins i tot amb una cota neu que oscil·larà cap als 2.000 metres, esporàdicament per sota. Bé, les temperatures han baixat aquesta matinada, lleugerament, 2-3 graus menys. Avui les màximes poc per sobre dels 20, i la propera matinada encara pot ser una mica més freda. De fet, els propers dies, els ruixats i les nuvolades encara ens acompanyaran, sobretot al nord del país, potser no tan extensos, però s'entreveu ja un pronòstic de cara a dissabte en què les pluges puguin tornar a ser més generals.
1: Tresca Info.
2: Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
3: Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
2: Quina data tan bona quan ens vingui bé? És justament el dia que em va bé.
3: El dia quan ens vingui bé?
2: Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
3: I a mi?
4: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
7: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
8: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
7: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3Cat Info.
9: Passen 4 minuts d'un quart d'11, continuem amb més notícies. L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos de hantavirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina. En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. Segons l'OMS, en les pròximes hores s'evacuaran 2 persones més del vaixell que tenen símptomes compatibles amb els del hantavirus. Dels passatgers n'hi hauria 5 que resideixen a Catalunya, d'un total de 13 que tenen nacionalitat espanyola. També hi hauria un membre de la tripulació espanyol. El director d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat a Catalunya Ràdio que les autoritats dels països d'origen dels passatgers del creuer s'estan coordinant per anar evacuant fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades. I remarca que el contagi entre persones és molt difícil i, per tant, cal estar tranquils.
10: Lo cierto es que aunque sí que puede transmitirse entre personas, la transmisión entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
9: També ha remarcat que no és clar encara que el creuer, que ara és a Cap Verd, es desviï fins a les Illes Canàries, tal com s'havia dit.
10: Implicado es la posibilidad de que en lugar de parar en Canàries, que és el puerto más, digamos, cercano a Cabo Verde, que vaya directamente a Holanda. Estas decisiones están tomando ahora mismo en estas horas, tenemos dentro de un rato una reunión, y se van tomando a medida que se va teniendo más información sobre la situación del barco.
9: El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a les Canàries quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van acabar morint. De fet, el hantavirus es transmet per la inhalació de partícules o contacte amb l'orina o els excrements de ratolins infectats.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
9: Els Premis Pulitzer premien diverses cobertures informatives crítiques amb Donald Trump. Els prestigiosos guardons de periodisme dels Estats Units han reconegut el diari The Washington Post en la categoria de servei públic per una sèrie d'articles on descrivia els intents caòtics de l'administració Trump de reformar la burocràcia i acomiadar milers de funcionaris. El Pulitzer d'Investigació ha distingit els reportatges del New York Times sobre les decisions de Donald Trump que han beneficiat el seu entorn familiar i polític. I també s'ha premiat l'Agència d'Informació Britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. I aquí a casa nostra, la plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual català. Una fita avalada pels seus més d'1,5 milions d'usuaris registrats i els més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament l'octubre del 2023. A més, la plataforma 3CAT és la tercera més escollida pels catalans, només per darrere de gegants del mercat com són Prime Video o Netflix. Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva pels 60 anys d'emissió en català i RAC1, el de Comunicació Radiofònica, per haver superat el milió d'oients diaris, una fita històrica de la ràdio en català. Altres guardonats són Esther Vera, per la consolidació del diari Ara, que dirigeix com una de les capçaleres de referència del país. També el diari de Sabadell, per ser una referència del periodisme local català, la docusèrie Hospital de Proximitat, de Televisió de Mataró i la xarxa audiovisual local, per com contribueix al prestigi dels serveis públics de salut de tot Catalunya. El Banc Sabadell també serà premiat per la campanya de màrqueting i comunicació al llarg del seu procés d'OPA per part del BBVA. A tot això, el Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Radio Teletaxi, una emissora que també ha funcionat com a eina de cohesió social. Els Premis Nacionals de Comunicació s'anunciaran oficialment després de la reunió d'avui del Consell Executiu del Govern de la Generalitat i es lliuraran el proper 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell. Ara marxem cap a Tortosa, que inicia una modificació del plantejament urbanístic de la ciutat per encabir-hi la futura Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. El ple municipal ha aprovat l'ampliació del campus, que inclou també una nova zona verda. Jordi Barranca.
11: La implantació definitiva del grau de medicina aquí a les Terres de l'Ebre no serà fins al curs 2030-2031, si més no, així són les previsions. La modificació del POUM es tira endavant a petició de la mateixa Universitat Rovira i Virgili. Bàsicament s'ampliarà la superfície de l'actual campus, situat a tocar del pavelló Firal i del riu Ebre, per fer viable l'arribada del nou grau. Marella Xas, l'alcaldessa de Tortosa.
12: És una ampliació en concret de 1.878 metres quadrats per l'equipament universitari. És una ampliació en dos peces de 1.748 metres quadrats per un costat i 130 metres quadrats per un altre, que en realitat ja formen part del mateix campus.
11: La primera promoció de medicina tindrà 50 estudiants i la seva arribada es veu com un revulsiu a les quatre comarques per fixar població i per consolidar l'actual Hospital Verge de la Cinta Universitari des de fa uns mesos i el futur nou hospital de referència, que també tindrà la mateixa categoria.
1: 3CAT Info.
9: 5 minuts mal comptats i arribarem a 11:15.
1: Esports.
9: Montse Raya, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Avui coneixerem el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Es juga a partit Arsenal-Atlètic de Madrid, semifinal tornada, amb empat a un de l'anada. El davanter de l'Atlètic, Antoine Griezmann, explica com afronten aquest últim pas abans de la final.
14: Con muchas más ganas y con muchas más alegría, yo creo, porque al final son momentos que crees que van a volver y no vuelven. Entonces, mañana lo tengo eso con muchísimas ganas, mucha alegría y lo voy a disfrutar y seguramente mis compañeros también, porque jugar una semis de Champions no está dado a cualquiera.
13: L'Atlètic de Madrid no podrà comptar amb Barrios, Jiménez i Nico González. En canvi, l'expedició matalassera són optimistes amb el fet que juguin Julián Álvarez i Juliano Simeone. A l'Arsenal, el tècnic Mikel Arteta recupera Saka, Odegaard i Havertz, que jugaran avui. Arteta a Movistar.
15: Yo, tanto él como Odegaard como Havertz, volver a tenerlos para nosotros es muy, muy importante porque nos dan capacidades, son más impredecibles de combinaciones y de situaciones que pueden generarle problemas al rival y mañana van a estar.
13: Timber apunta que no hi serà avui amb l'Arsenal i s'afegirà a la baixa confirmada de Merino. Per cert, que el català David Raya, porter de l'Arsenal, ha guanyat el Guant d'Or de la Premier League per tercera temporada consecutiva. Raya suma 17 porteries a 0 en 35 jornades, 4 més que Gianluigi Donnarumma, porter del City. Aquest Arsenal Atlètic de Madrid de Champions es juga avui a les 9 del vespre i el podeu seguir en directe amb la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Aquesta tarda, rodes de premsa prèvies, el Bayern de Múnich PSG, la segona semifinal tornada de la Champions de futbol que es disputarà demà. El resultat va ser a l'anada 5-4, favorable a l'equip de Luis Enrique. L'Espanyol i el Girona empitjoren la situació a la Lliga de Futbol. La victòria del Sevilla 1-0 ahir davant la Reial Societat deixa l'equip gironí a només 2 punts del descens i els blanc-i-blaus a 3 punts quan queden 4 jornades perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte a 4:45 de la tarda al camp del Sevilla i el Girona jugarà a Vallecas contra el Rayo dilluns que ve. I pel que fa al camí fins a la final de la Lliga, els dos equips, a les últimes 3 jornades, l'Espanyol rep l'Atlètic Club, visita el camp de l'Osasuna i tanca la Lliga a casa amb la Reial Societat. El Girona rep la Reial Societat, visita el camp de l'Atlètic de Madrid i tanca la Lliga a casa amb l'Elx. Pel que fa al Barça, diumenge pot proclamar-se campió de Lliga en el Clàssic contra Madrid al Camp Nou, que aconseguiran si puntuen.
1: 3CAT Info.
13: El Barça treballa en la logística per a la final de la Champions femenina de futbol que l'equip jugarà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió. De moment, el club ofereix un pla de viatge d'anada i tornada el mateix dia sense entrada. És un vol charter que costa 571 euros per als socis del Barça i 628 per al públic en general sense entrada. El Barça encara no sap quantes localitats tindrà per aquesta final. A la Premier League de futbol, a Manchester City es complica la lluita pel títol després d'empatar ja 3 amb l'Everton. L'equip de Pep Guardiola és a 5 punts del lideratge de l'Arsenal amb un partit menys.
16: La pressió és guanyar els nostres partits. Ara ja no depèn de nosaltres. Si l'Arsenal guanya els partits que els queden, el títol serà per ells. El que hem de fer és guanyar el pròxim partit, recuperar-nos bé i afrontar aquesta sèrie de partits que tenim cada 3 dies. I això és el que hem de fer.
13: Encara en futbol, el Reus queda aparellat amb l'Ourense al play-off per pujar a primera ref. Dissabte a les 7 es juga al partit de Nadal.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Parlem de la Copa del Món Femenina de Waterpolo, que es disputa a Rotterdam, als Països Baixos. La selecció espanyola juga avui contra els Estats Units. L'equip dirigit per Jordi Valls, amb només una jugadora de fora de Catalunya, va superar Itàlia per 14-12 en el primer partit de la segona fase i es manté invicta. El Barça d'en Vol s'enfrontarà a Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. Carlos Ortega, entrenador blaugrana.
17: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que están poniendo un juego más rápido. Un 6-0 alterna en defensa, 6-0, su primera defensa 6-0, pero también hace 5-1. Y bueno, tenemos el recuerdo reciente que nos ganó en Liga la temporada pasada.
13: Si el Barça, vigent campió de la Copa, guanyés l'equip castellà, s'enfrontaria a les semifinals al vencedor de l'eliminatòria entre el Nava i el Conca. En ciclisme, avui, tercera etapa de la Vuelta a Espanya femenina, 121 quilòmetres de mitja muntanya entre Padrón i la Corunya. L'alemanya Franziska Koch, de la France DG, surt com a nova líder després d'acabar segona ahir. Les catalanes Paula Blas i Mireia Benito són a 16 i 40 segons a la general.

0: 3CAT Info.
1: Repàs al més destacat a aquesta hora. Hem arribat a 10:45. L'atur baixa 9.000 persones a l'abril per la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 38.000 i es frega els 4 milions d'ocupats. Les bones dades es reflecteixen sobretot al sector serveis. Crida la calma de l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, davant els missatges alarmistes i d'inseguretat en relació amb la mort a ganivetades d'una veïna del barri de Finestrelles aquest cap de setmana. Avui està previst que passi a disposició judicial el detingut per aquest crim. També us estem explicant que un nou vaixell ha sortit de l'estret d'Hormuz, escortat pels Estats Units. La missió de Washington per intentar reobrir aquest pas estratègic per al comerç de petroli ha generat una escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran, que posa en perill la treva. Trump torna a amenaçar Teheran d'esborrar-lo de la faç de la Terra. Des d'ara fins les 11 també us explicarem que la Societat Catalana de Pneumologia alerta que més del 60% de pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada. A Catalunya es calcula que hi ha uns 400.000 adults amb asma i els experts insisteixen que complir el tractament és clau per millorar-ne el control i reduir les complicacions. I l'emergència climàtica ha fet escurçar la temporada del sector del musclo al Delta de l'Ebre i han d'acabar abans per reduir-ne la mortalitat. A banda, que la campanya cada cop sigui més curta es tradueix en el fet que cada cop ho tenen més difícil per trobar treballadors. I quan faltin 5 minuts per les 11 arribaran els esports. Montserrat Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: Arsenal i Atlètic de Madrid busquen avui l'accés a la final de la Champions de futbol. Juguen a les 9 del vespre amb empat a 1 de l'anada.
1: I al temps, les nuvolades i els ruixats aniran guanyant terreny amb el pas de les hores i seran més probables a les comarques del prelitoral i en zones de muntanya del nord del país, sense descartar alguna tempesta amb calamar-se. Durant la tarda s'estendran a molts indrets del país i les temperatures avui recularan una mica més. Passant 2:30 de 11:45, l'atur baixa a Catalunya en 9.000 persones al mes d'abril, coincidint amb la Setmana Santa i amb l'inici de la temporada turística. De fet, el sector més afavorit per la reducció de l'atur és de llarg el sector serveis, seguit per la indústria. Ara hi ha 315.000 desocupats. Les bones dades també es reflecteixen en l'afiliació a la Seguretat Social. Catalunya frega els 4 milions d'afiliats, 38.000 més que el mes de març. En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos per saber quina tendència segueix. I és que fa poc explicàvem les dades de l'enquesta de població activa que recullen les xifres del primer trimestre. Tot i que són enquestes diferents, aquestes dades van ser molt dolentes, amb un increment notable de la taxa d'atur que va superar el 10% per primera vegada des de fa 3 anys. I això sumat a un augment dels zeros en el primer trimestre. N'hi ha hagut un 34% més respecte del mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% dels treballadors. Derivades de les males condicions econòmiques d'algunes franges de població. A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar. Si sumem les 2.000 persones que dormen al carrer, les que viuen en assentaments, les que hi ha en equipaments públics i les més de 3.000 que han rebut un allotjament temporal d'urgència. Al matí de Catalunya Ràdio he pogut parlar amb algunes d'aquestes persones que viuen en tendes de campanya a tocar de la Ronda Litoral.
3: Vaig pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal, treballadora.
4: Ya quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación, porque no tienes nada, ¿sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
5: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates, però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
1: La síndica de Greuges fa mesos va engegar una taula institucional per tractar el fenomen del sensellarisme i quantificar-lo a nivell de tot Catalunya, mentre que les entitats socials reclamen aprovar de manera urgent la llei del sensellarisme, que està encallada al Parlament des de fa anys. Avui ha de passar a disposició judicial el detingut per l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat dissabte passat. L'alcalde d'aquest municipi ha fet una crida a la calma davant dels missatges alarmistes i d'inseguretat que s'han multiplicat després del crim en el barri de Finestrelles. Esplugues de Llobregat, David Àngelà.
6: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, admet que el municipi continua consternat però assegura que la ciutat és segura.
7: És evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets, no?
6: Segons Sanz, els Mossos han notificat només 13 fets delictius des del gener al barri de Finestrelles, bàsicament furts i trencament de vidres.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Un nou vaixell ha pogut sortir de l'estret d'Hormuz a les últimes hores, escortat pels Estats Units, l'endemà d'una jornada d'atacs creuats entre Washington i l'Iran al Golf Pèrsic, que posen en perill la fràgil treva en vigor des del 8 d'abril. L'administració Trump té una operació en marxa per reobrir el trànsit marítim en aquest estret clau per al comerç mundial de petroli i gas. Ahir dos vaixells van travessar l'estret i avui se n'hi ha sumat un tercer de la naviliera danesa Maersk. La iniciativa dels Estats Units a la zona ha derivat prou en una escalada bèl·lica. L'Iran ha atacat els Emirats Àrabs i assegura haver disparat míssils contra un vaixell de guerra nord-americà. Washington defensa haver destruït de la seva banda llanxes ràpides iranianes. L'Iran ha advertit als Estats Units que el bloqueig de l'estret no té una solució militar sinó política. El portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers reafirma que fins que no s'acabi la guerra no es podrà parlar del programa nuclear iranià, cosa que no agrada a Washington.
8: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
1: En les últimes hores, Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra. En aquest cas, s'hi ataca la flota nord-americana desplegada a l'estret d'Hormuz amb la missió de reobrir el trànsit marítim. Ens situem a Alemanya, allà la policia investiga el mòbil de l'home de 33 anys que hi va matar dues persones i en va ferir una vintena més a la ciutat de Leipzig. L'home va irrompre amb el seu vehicle en una zona de vianants del centre històric i va embestir durant uns 400 metres les persones que es va trobar als carrers, molt concorregut aquella hora, a les 5 de la tarda. La policia el va poder detenir poc després, sense que presentés resistència. Les autoritats de Saxònia descarten en principi que es tracti d'un atemptat de caràcter polític o religiós i apuntant que l'home seria una persona amb problemes mentals extrem, però que encara haurà de determinar la investigació. Les víctimes mortals són una dona de 63 anys i un home de 77, i entre els ferits n'hi ha dos de crítics. 7 minuts i arribarem a 3:15. Canviem de qüestió. La Societat Catalana de Neumologia alerta que més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada. A Catalunya es calcula que hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 la pateixen en estat greu. Els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar el control i per reduir les complicacions. Concepció Canyete, neumòloga, coordinadora del grup d'asma de la Societat Catalana de Neumologia, ho explica.
9: Es coneixen diferents patrons d'incompliment terapèutic. Alguns són voluntaris perquè el pacient doncs, no nota una millora o té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
1: Els nous tractaments biològics han suposat un avenç important i han permès millorar el control de la malaltia en molts casos, especialment quan hi ha una bona adherència terapèutica. En els pròxims anys s'incorporarà un nou fàrmac d'administració semestral que podria facilitar el seguiment dels pacients. L'asma greu pot provocar també la presència d'altres malalties associades, un fet que complica el tractament. A més, l'asma greu no controlada té un fort impacte econòmic, amb un cost anual que pot superar els 6.000 euros per pacient.
9: A dia d'avui no té cura, però sí que sabem que mantenint el tractament antiinflamatori, generalment administrat per via inhalada, la malaltia es manté estable i sense problemes. Si el tractament no es manté, les crisis repetides, la inflamació, duen una cicatrització del teixit pulmonar i una pèrdua de funció pulmonar, que a la llarga doncs, disminueixen la qualitat de vida del pacient.
1: A escala mundial, l'asma afecta 363 milions de persones i va causar més de 440.000 morts el 2023. De fet, és la malaltia més prevalent al món i afecta fins a un 10% de la població. La Guàrdia Civil investiga el vaixell interceptat el cap de setmana passat al sud de les Canàries que portaria entre 30 i 45 tones de cocaïna. És l'estimació que fa el Ministeri de l'Interior i podria ser el carregament de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final. Sentim el ministre Fernando Grande Marlaska.
10: por las primeras observaciones, es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Las previsiones es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
1: El mercat el van interceptar a les costes del Sàhara Occidental. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari. I ara anem cap a Lleida. Cap a Lleida investiguen la mort d'una interna a la presó de Ponent. S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental. Júlia Albacar.
11: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí, una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: I ara una notícia que us avançàvem en el sumari. L'emergència climàtica ha fet escurçar la temporada del sector dels musclos al Delta de l'Ebre i han d'acabar abans per reduir-ne la mortalitat. A banda, que la campanya cada cop sigui més curta, es tradueix també en el fet que cada cop ho tenen més difícil per trobar treballadors. La ràpida Jordi Barranca.
12: Si normalment la campanya l'acabaven a finals del mes de setembre, l'any passat, per exemple, ho van fer a principis del mes de juliol. És la prova que demostra com el sector s'ha d'adaptar a la realitat del canvi climàtic, una emergència que els agreuja la cerca de personal any rere any. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMO de la Federació de Productors de Molús d'aquí del Delta.
13: La gent que té certa experiència, que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina als 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta, després afortunadament pues resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, està treballant més gent que mai, fan falta gent per tots els llocs i claro, això pues tensa el que és la contractació de treballadors.
12: Bàsicament busquen treballadors per fer una primera tria i rentat dels musclos abans d'arribar a la depuradora. Feines molt manuals i amb un sou al voltant dels 1.500 euros.
13: Són feines que són més que res en acollir musclos, són feines molt pesades, han de manejar cordes que fan 25-30 quilos, han de manejar 4 o 5.000 quilos. Vull dir, de ser jove, aquí no veuràs de ningú més de 50 anys. I han de començar al matí molt pronte, han de començar a les 6 del matí, han d'acabar sobre les 2 o les 3 de la tarda. El que hi ha més últimament són senegalesos, que molts eren pescadors i bueno, tenen una certa experiència.
12: Una de les alternatives que han trobat és potenciar el cultiu de l'ostra més estructural. A banda, però, els productors veuen com el conflicte a l'Orient Mitjà els ha fet encarir un 20% als combustibles.
1: I a Girona, la vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries es manté després del fracàs de l'última reunió de mediació ahir al vespre. Les deixalles orgàniques només es recullen 2 dies per setmana i l'Ajuntament ho considera insuficient. Fèlix Martín.
14: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç, mentre els carrers, especialment dels centres, comencen a acumular bosses i residus. És evident avui dimarts, segon dia de vaga. L'Ajuntament de Girona, mentrestant, s'ho mira amb preocupació perquè aquesta protesta es fa a les portes del temps de flors, que a partir del cap de setmana atraurà milers de persones a la ciutat.
15: Fatal, vull dir, pel temps de flors, ja em diràs les escombraries i una amb les flors. A veure, jo trobo molt malament, es tindria que arribar amb un acord, no ho sé. Jo no culpo a ningú, no culpo a les escombriaires, perquè, pues clar, deu molt que millores salarials.
16: No sé la manera d'arreglar-ho, no t'ho sé dir.
17: Espero que ho puguin solucionar, eh?
14: El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, critica els serveis mínims, els considera insuficients i no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
18: Per tant, ens posem molt el focus en la flexió orgànica, també doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs, la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
14: Els treballadors de l'empresa Girona Més Neta reclamen millores salarials i laborals.
1: La Pobla de Segur haurà d'invertir uns 600.000 euros per estabilitzar el mur de la riba després de l'esllavissada del gener en un punt que no representa un perill immediat, però sí que és altament vulnerable en cas de noves pluges. L'objectiu, evitar nous despreniments. La Pobla de Segur, Pau Rovira.
19: Així ho ha dictaminat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. En el seu informe tècnic proposa una actuació integral per garantir la seguretat. El risc actual és baix, però la vulnerabilitat és elevada perquè el terreny pot tornar a cedir si es repeteixen episodis de precipitacions intenses en un espai que ja ha patit diversos despreniments al llarg dels anys i que requereix actuacions recurrents de manteniment. La proposta passa per construir, doncs, un mur de contenció que costarà uns 600.000 euros. El consistori ja ha contactat amb empreses especialitzades per a l'execució de l'obra i, paral·lelament, busca vies de finançament per assumir una inversió tan elevada, ho explica l'alcalde del municipi, Marc Baró.
20: L'informe diu que el risc no és molt greu, que sí que van anirà passant les avisades, però que no corren perill les edificacions que hi ha al voltant i que una solució amb un mur d'escollera d'uns 5 metres d'alçada i la resta amb una malla de contenció, amb uns anclatges al mur. Ara que això està valorat amb uns 600.000 euros i que ara buscarem línies de finançament.
19: Baró no descarta aplicar mesures provisionals a curt termini per reforçar la seguretat en un projecte que dependrà en gran part de la disponibilitat econòmica i de l'evolució del terreny en episodis de pluja.
1: Hem arribat a 3:15 abans d'obrir àrea de servei, però marxem cap a l'Audiència de Barcelona en directe. Tenim una última hora. La Fiscalia reitera la necessitat que continuïn a la presó els pares del nadó suposadament maltractat perquè té indicis molt solvents que van agredir la criatura. Les lesions genitals, afirma, són contundents. A més, hi veu risc de fugida i que puguin influir en els testimonis. Ens ho pot explicar, ens ho pot ampliar, de fet, aquesta hora la Maria Núria Rebelle. Molt bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs aquesta vista que han demanat els advocats dels pares per demanar que els deixin en llibertat sense aquesta presó preventiva i amb mesures cautelars s'ha fet a 9:45 aquí a l'Audiència de Barcelona, fa uns minuts que ha acabat i el que sabem són els arguments d'uns i altres. La Fiscalia assegura que doncs suposa aquesta llibertat perquè podrien alterar els testimonis que encara falten per declarar, és a dir, podrien influir psicològicament en veïns, familiars o amics que encara han de passar davant de la policia i davant del jutge. A més, parla d'indicis inequívocs pel que fa al maltractament d'aquest nadó, que recordem que ja està sota la tutela de la Generalitat i que evoluciona favorablement, per bé que encara no se sap si li quedarà alguna seqüela. Un altre dels arguments que esgrimeix la Fiscalia és que es poden enfrontar a penes molt elevades de presó i, per tant, hi ha risc de fugida precisament per la gravetat del delicte. Reiteren que els indicis que hi ha contra ells són molt solvents i pel que fa a l'informe genètic que ha demanat la defensa dels pares, al·legant que tenien doncs, un problema genètic que provocaria aquests maltractaments, la Fiscalia és rotunda, afirma que els forenses en el primer moment ja van valorar aquest tema i que van descartar aquesta qüestió genètica. Per tant, a l'espera de la decisió de la secció tercera de l'Audiència de Barcelona, que es podria conèixer avui o els propers dies.
1: Perfecte, doncs atents a tot el que ens puguis fer arribar. Maria Núria, gràcies. Fins ara.
21: Bon dia.
1: I ara sí, saludem el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
22: Molt bon dia. Doncs a hores d'ara destaquem que hi ha un carril tallat a la Ronda Litoral a Sant Adrià, direcció cap al Nus de la Trinitat. Precaució en aquest punt on sembla que hi ha un vehicle avariat i una avaria talla també un carril a la B20 cap al Nus del Llobregat. Més enllà d'aquests incidents, però, no hi ha problemes destacats, tret de les retencions habituals d'aquesta hora. Destaquem circulació amb congestió encara a la Ronda Litoral des de Santa Coloma fins a la Barceloneta i a la de dalt des de la Pota Nord fins a Vall d'Hebron, direcció Llobregat. També hi ha trànsit dens a la 2 des de Sant Feliu del Llobregat i a la B23 des d'Esplugues, en tots dos casos direcció cap a Barcelona. I pel que fa al transport públic, recordem que hi poden haver demores de més de 15 minuts a l'R1 i l'R4.
1: El temps. Jofre Genué.
23: Les boires matinals han anat donant pas ràpidament a les nuvolades que ara mateix ja es fan protagonistes en molts indrets. De fet, un ruixadet entre el Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat, ha anat avançant per la costa central amb registres poc significatius, com molt un o dos litres per metre quadrat. Ha passat ràpid, però ja és l'inici doncs, de les noves nuvolades que esperem avui i que ara mateix, doncs, en les immediates hores, començaran també a generar ruixats, sobretot a tota la zona de la serra prelitoral, des del Camp de Tarragona fins a Girona, que és on hi ha avisos d'intensitat de pluja al llarg del dia d'avui, amb un risc moderat. És possible que algun patac d'aigua fàcilment superi els 20 o 30 litres per metre quadrat en mitja hora i, a més, aquests fenòmens acompanyats de tempesta i amb calamar dispersa. De fet, a partir de mitja de la tarda es poden estendre més, afectar sectors de la façana litoral i també de la Catalunya central. Alhora, també el Pirineu, nuvolades amb ruixats aquesta tarda, amb una cota neu baixant cap als 2.000 o 1.800 metres avui, amb unes temperatures que fins i tot poden baixar una miqueta més. Els hi costarà els termòmetres d'arribar als 20 graus. Poden haver alguns sectors del Pla de Lleida, del Camp de Tarragona, que s'arribi als 23 o 24, però no gaire més. Per tant, temperatures que continuen perdent graus i, de fet, la propera matinada també serà més freda encara que l'anterior, amb valors clarament per sota dels 10 a l'interior i glaçades a muntanya. Bé, la previsió demà és que els ruixats tornin a quedar una mica més ubicats al nord del país. A la resta serà més difícil, però no acaba de millorar del tot. De fet, dijous tindrem una nova tongada de ruixats, sobretot a l'interior del país i a la tarda, i sembla que les pluges podrien ser més generals de nou, especialment de cara a dissabte.
0: A 3CAT Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Futbol català al dia.
24: Aquí comença Futbol Català al Dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. El Sabadell torna a cedir el liderat de la primera federació. Els arlequinats van empatar a 2 a casa contra el Murcia i ara són segons igualats amb l'Aldenc. L'Europa es manté en zona de play-off descens després de guanyar per 0-1 l'Alcorcón, mentre que el Nàstic marca la salvació gràcies a la victòria per 2-1 contra el Sevilla Atlètic. A la segona federació s'ha acabat la Lliga. El Reus Redis va guanyar el camp del Terrassa 0-1 i s'ha classificat per jugar al play-off descens. En canvi, el Barça Atlètic n'ha quedat fora després de perdre per 3-1 al camp del penúltim, al Torrent. L'Olot ha salvat la categoria pels pèls després de la victòria per 2-0 contra el València-Mestalla. El Sant Andreu campió va perdre per 0-1 contra el Barbastre, que s'hi jugava la permanència. El filial del Girona, el Terrassa i l'Espanyol B han acabat 7è, 8è i 10è respectivament, mentre que l'Atlètic Lleida 16è perd la categoria. Pel que fa a tercera, Manresa ja campió va perdre per 2-1 al camp del Cornellà, el tercer classificat. El Badalona, segon, va guanyar l'Hospitalet, quart, per 3-2. El Vilanova és 5è, després d'imposar-se el canvi de l'Et 1-0. La Grama va derrotar el Mollerussa per 1-2 i és 6è. A la part baixa, el Vic encara té opcions de salvar-se després de guanyar per 0-1 al camp de la Muntanyesa, i el Cerdanyola va empatar 2 a casa contra el Paralada i se situa a 2 punts de la salvació que marca el canvi de l'Et. A la Lliga Elit continua el frec a falta de 2 jornades entre el Martinenc i el Sant Joan de Montcada, primer i segon, respectivament, empatats a 52 punts. Els del Guinardó van guanyar per 1-0 al Sabadell i els de Montcada van superar per 2-1 al Vilafranca. El Poble Mafumet va empatar 0 al camp del Manlleu i ja s'ha garantit jugar la promoció d'ascens. L'Horta ha sortit de la zona de perill després de golejar el Ciudad Cooperativa per 4-1. En la competició femenina, el Barça B s'ha proclamat campió de la primera federació, tot i empatar a 2 al camp de l'Alba Fundación. L'AEM va perdre 4-2 al camp del València i baixa de categoria, igual que l'Europa. A segona, l'Ona Santa Tria va guanyar per 1-2 al camp del Saragossa en l'anada del play-off d'ascens, i a tercera el Barça C va empatar 2 al camp del Gijón en el primer enfrontament per pujar de categoria.
0: Futbol català a 3CAT Info.
22: I pel que fa a la pròxima jornada, en primera federació, doble duel en la zona alta. El Sabadell visita el camp del tercer, l'Atlètic madrileny, i l'Europa rep el filial del Villarreal, que està just per davant seu, quart, a només 2 punts. El Nàstic, de la seva part, visita el camp del Tarazona, que té just per sota seu a només 1 punt i que és qui marca el descens. En segona federació comencen els play-offs d'ascens. El Reus Redi s'enfrontarà amb l'Ourense. El partit d'anada serà a Reus este cap de setmana i el de tornada el següent a Galícia. En tercera federació es disputa l'última jornada amb play-off d'ascens i la salvació en joc. El Badalona, que es vol assegurar la segona plaça, visita el camp del Vic, que lluita per eixir del descens. El Cornellà juga a l'Hospitalet, que necessita garantir-se el play-off d'ascens. En la part baixa, canvi de l'Et Cerdanyola, en un duel directe per evitar el descens.
6: I en la Lliga Elite, penúltima jornada, el Martinenc rec el poble de Mafumet i si guanya s'assegurarà matemàticament l'ascens, mentre que el Sant Juan de Montcada visita el camp del Sant Mauro, que necessita puntuar per mantenir-se en zona de promoció d'ascens. El Sant Feliuenc Cuer certificarà el descens si no guanya en el camp del Vilafranca. I finalment, pel que fa a la competició femenina, l'Ona Sant Adrià jugarà la tornada del play-off d'ascens a primera ref contra el Saragossa i el Barça C el descens a segona contra el Gijón.
0: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Esports.
1: Ara amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Avui coneixerem el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Es juga el partit Arsenal-Atlètic de Madrid, semifinal tornada, amb empat a un de l'anada. I així ho afronta Diego Simeone, el tècnic de l'Atlètic.
8: La realidad es que tanto los futbolistas como los entrenadores queremos que el partido empiece y se juegue, porque no pasa más que un partido de fútbol, que el que jugará mejor tendrá más posibilidades de ganar. Y en ese espacio, cada uno con sus armas, nos manejamos. Y obviamente nosotros intentamos potenciar la nuestra y seguramente el entrenador del Arsenal intentará potenciar las que tienen ellos.
7: L'Atlètic de Madrid no podrà comptar amb Barrios, Jiménez i Nico González. Confien que sí que estaran a punt Julián Álvarez i Juliano Simeone. A l'Arsenal, el tècnic Mikel Arteta recupera Saka, Odegaard i Havertz, que jugaran avui. En declaracions a Movistar, Arteta explica com viuen aquest últim pas abans de la final.
9: Estamos como aviones. No tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia, es un día que va a ser enorme.
7: Timber apunta que no jugarà amb l'Arsenal i s'afegirà la baixa confirmada de Merino. Per cert, que el català David Raya, porter de l'Arsenal, ha guanyat el Guant d'Or de la Premier League per tercera temporada consecutiva. Raya suma 17 porteries a 0 en 35 jornades, 4 més que Gianluigi Donnarumma, porter del City. Aquest Arsenal Atlètic de Madrid es juga a les 9 del vespre i el podeu seguir en directe amb la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Un Arsenal que és a un pas de la final de la Champions i també a prop de ser campió de la Premier League. I ara una mica més a prop, després que el Manchester City empatés ahir a 3 amb l'Everton. Pep Guardiola, el tècnic del City, sap que s'ho han complicat.
10: La pressió és guanyar els nostres partits. Ara ja no depèn de nosaltres. Si l'Arsenal guanya els partits que els queden, el títol serà per ells. El que hem de fer és guanyar el pròxim partit, recuperar-nos bé i afrontar aquesta sèrie de partits que tenim cada 3 dies. I això és el que hem de fer.
7: El Manchester City és a 5 punts del lideratge de l'Arsenal a la Premier amb un partit menys. I tornant a la Champions de futbol, aquesta tarda rodes de premsa de la segona semifinal tornada Bayern de Múnich-PSG, que es disputarà demà. El resultat és de 5 a 4 a favor de l'equip de Luis Enrique de l'anada. Pel que fa a la Lliga Espanyola de Futbol, l'Espanyol i el Girona empitjoren la seva situació. Això és per la victòria del Sevilla ahir 1-0 davant la Reial Societat, que deixa els gironins a només 2 punts del descens i els blanc i blaus a 3, quan queden 4 jornades per al final. L'Espanyol ha de jugar dissabte, 4:45, justament al camp del Sevilla, i el Girona juga a Vallecas contra el Rayo dilluns que ve. Repassant el camí fins al final de la Lliga dels dos equips, a les últimes 3 jornades, l'Espanyol rep l'Atlètic Club, visita el camp de l'Osasuna i tanca la Lliga a casa amb la Reial Societat. El Girona rep la Reial Societat, visita el camp de l'Atlètic de Madrid i tanca la Lliga a casa amb l'Elx. Pel que fa al Barça, diumenge pot proclamar-se campió de Lliga en el Clàssic contra Madrid al Camp Nou, que aconseguiran si puntuen. El Barça treballa en la logística per a la final de la Champions femenina de futbol, que l'equip jugarà el 23 de maig a Oslo, Noruega, contra l'Olympique de Lió. De moment, el club ofereix un pla de viatge d'anada i tornada el mateix dia, sense entrada. És un vol xàrter que costa 500 71 euros per als socis de Barça i 628 per al públic en general. El Barça encara no sap quantes entrades tindrà per aquesta final. Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que el futbol femení entrarà a la travessa i els seus clubs participaran als seus ingressos, com ja passa a la lliga masculina. Sánchez assegura que la mesura és una aposta per la igualtat dins i fora del camp. Avui el Consell de Ministres aprovarà el Reial Decret Llei en què s'inclouran els partits de futbol de la Lliga F a la travessa.
0: 3CAT Info.
7: A la Copa del Món Femenina de Waterpolo, que es disputa a Rotterdam, als Països Baixos, la selecció espanyola juga avui contra els Estats Units. L'equip dirigit per Jordi Valls, amb només una jugadora de fora de Catalunya, va superar Itàlia 14-12 en el primer partit de la segona fase i es manté invicta. A l'NBA aquesta matinada han començat els play-offs de semifinals pel títol. Els Knicks han guanyat els Sixers 137-98 al primer partit de les semifinals de l'Est. Al primer de la conferència West, Timberwolves han superat Spurs 102-104 amb rècord del francès Wembanyama amb 12 taps.
0: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. La Fiscalia reitera la necessitat que continuïn a la presó els pares del nadó presumptament maltractat perquè té indicis molt sòlids que van agredir la criatura. Les lesions genitals, afirma, són contundents. A més, veu risc de fugida i que puguin influir en els testimonis. A aquesta hora, la justícia israeliana ha de decidir si allibera o arrest dels dos activistes de la flotilla Global Sumud, que va detenir dijous en aigües internacionals. La policia demana 6 dies més per poder continuar l'interrogatori. L'Iran acusa els Estats Units d'haver violat la treva amb les últimes operacions a l'estret d'Hormuz. Després de l'intercanvi d'atacs d'ahir, avui un altre vaixell, escortat per l'armada nord-americana, ha aconseguit sortir per aquest pas estratègic. L'atur baixa 9.000 persones a l'abril per la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 38.000 més i es frega els 4 milions d'ocupats. Això contrasta amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació perquè el primer trimestre de l'any ha estat el pitjor en una dècada tret de l'any de la pandèmia. Més de 8.000 persones no tenen llar a Barcelona si comptem les que viuen al carrer, en assentaments, equipaments públics o en un allotjament temporal d'urgència. Les entitats socials reclamen de forma urgent la llei del sensellarisme per frenar aquestes situacions extremes. Els principals bancs espanyols, mentrestant, obtenen uns beneficis rècord de més de 10.800 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 27% més que el mateix període de l'any passat. El Banc Sabadell ha fet públics els seus aquest matí amb uns guanys de 347 milions, un 29% menys. Crida la calma de l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, davant els missatges alarmistes i d'inseguretat en relació amb la mort a ganivetades d'una veïna del barri de Finestrelles aquest cap de setmana. Avui està previst que passi a disposició judicial el detingut per aquest crim. La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Aquests guardons s'anunciaran oficialment després de la reunió d'avui del Consell Executiu i es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquest vespre es decidirà el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Sortirà de partit Arsenal-Atlètic de Madrid amb empat a un de la semifinal anada. El partit és a les 9 del vespre en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. El Girona i l'Espanyol empitjoren la situació a la Lliga de Futbol. La victòria del Sevilla ahir davant la Reial Societat 1-0 deixa els gironins a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. I els equips de la Lliga Femenina de Futbol entraran a la travessa i els seus clubs participaran als seus ingressos com passa la Lliga Masculina. El Consell de Ministres ho aprovarà avui.
0: Les nuvolades i els ruixats aniran guanyant terreny amb el pas de les hores i seran més probables a les comarques del prelitoral i zones de muntanya del nord del país, sense descartar alguna tempesta amb calamarsa. Durant la tarda s'estendran a molts indrets del país i les temperatures recularan una mica més.
1: Trescat Info.
0: 11:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, la Fiscalia reitera la necessitat que continuïn a la presó els pares de nadó presumptament maltractat perquè té indicis molt sòlids que van agredir la criatura. Les lesions genitals, afirma, són contundents. Els pares els van detenir a Barcelona a mitjans de març, després que el nadó quedés ingressat a cures intensives de l'Hospital Vall d'Hebron. Els magistrats de l'audiència decidiran ara si continuen o no a la presó. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
3: Bon dia. La Fiscalia, a més, veu risc de fugida d'aquesta parella, ja que es poden enfrontar a una hipotètica condemna de molts anys de presó i poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge que investiga el cas. Per la Fiscalia, els indicis de maltractament són inequívocs i el fet que al·leguen les defenses que un gen congènit pugui estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, ja el van descartar descartar els forenses des del primer moment un cop van reconèixer el nadó. Les lesions, inclosa una presumpta agressió sexual, van ser de tal magnitud que l'Hospital de la Vall d'Hebron ho va posar en coneixement dels Mossos i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i està amb una família d'acollida. Abans que la Vall d'Hebron donés l'alta, el nadó ja havia estat atès en diversos centres sanitaris, als quals Salut ha anunciat que sancionarà. Els advocats dels pares han demanat que se'ls deixi en llibertat amb mesures cautelars, com ara un braçalet telemàtic. Asseguren que no hi ha risc de fugida i que no és possible la reiteració delictiva.
0: Maria Núria, gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: La justícia israeliana decideix a aquesta hora si allibera o allarga la detenció de Saif Abu Keshef i Tiago Ávila, els dos activistes de la flotilla Global Summit, que va detenir dijous en aigües internacionals. La policia israeliana ha demanat una pròrroga de 6 dies per continuar l'interrogatori, segons informa la defensa, que denuncia maltractaments i amenaces de mort contra els seus clients. Els dos activistes, un barceloní d'origen palestí i un brasiler, porten 5 dies en vaga de fam. Els acusen de tenir vincles amb Hamas. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, nega amb contundència aquesta acusació. Són declaracions a la televisió espanyola.
4: Todas las alegaciones que me han trasladado las autoridades israelíes, les he dejado claro, uno, que de los informes que yo tengo, nada de eso es cierto. Dos, que si tan seguros están de ello, pongan las pruebas encima de la mesa. Y de aún en el supuesto de que fuera así, e insisto, la información oficial que yo he solicitado lo niega rotundamente, no se asalta un barco en aguas internacionales.
0: El govern espanyol qualifica la detenció d'inacceptable i de completament il·legal. I l'Iran ha acusat els Estats Units de violar la treva i de posar en risc la navegació de l'estret d'Hormuz l'endemà d'una jornada d'atacs creuats entre Washington i l'Iran al Golf Pèrsic. L'alto el foc, que aquesta setmana compleix teòricament un mes, està en perill amb l'escalada bèl·lica que ha provocat l'operació de l'administració Trump per reobrir el trànsit marítim a aquest estret clau per al comerç mundial del petroli i el gas. L'Iran va atacar ahir els Emirats Àrabs Units i Oman. Washington, de la seva banda, ha destruït llances ràpides iranianes. Trump ha tornat amenaçada a esborrar de la faç de la Terra l'Iran. En aquests moments s'hi ataca els seus vaixells desplegats a l'estret d'Hormuz. L'Iran adverteix als Estats Units que el bloqueig de l'estret d'Hormuz no té una solució militar perquè defensa que ha derivat en una crisi política. El portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers reafirma que fins que no s'acabi la guerra no es podrà parlar del programa nuclear iranià, cosa que no agrada gens a Washington.
5: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: La Unió Europea ha condemnat els atacs del règim de Teheran contra objectius civils i ha demanat una desescalada. En les últimes hores, un tercer vaixell ha pogut sortir de l'estret d'Hormuz escortat pels Estats Units. Doncs bé, la Comissió Europea admet la possibilitat que hi hagi problemes de subministrament de combustible per culpa d'aquest bloqueig, sobretot amb el querosè que utilitzen els avions. L'executiu comunitari diu per ara la situació està controlada, però avisa que s'estan preparant pel que pugui passar. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea Miras, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, el comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, assegura que caldrà una resposta política si es redueix el subministrament de querosè. Diu que arribats a aquest punt, els països de la Unió Europea haurien de redistribuir les seves reserves de combustible per als avions per garantir que tothom en tingui prou.
7: Continuem preparant-nos fins i tot per a un escenari amb problemes de seguretat de subministrament. Encara no som en aquest punt, però pot passar, sobretot amb el querosè. Esperem que no passi, però l'esperança no és una estratègia i per això ens intentem preparar el millor possible.
6: La Comissió Europea està confeccionant un paquet d'instruccions per a les aerolínies sobre com fer més eficient l'ús de querosè, d'aquest combustible que utilitzen els avions. Espera tenir-lo llest aquesta setmana, aprofitant que dijous hi ha una reunió del Grup Europeu de Coordinació de Petroli. Entre les mesures que també estudia Brussel·les hi ha l'opció de comprar més querosè als Estats Units. El comissari d'Energia ha admès que la producció de petroli trigarà temps a normalitzar-se a l'Orient Mitjà, perquè diu que les infraestructures ara per ara estan molt malmeses. I diu que en el que portem de guerra, la Unió Europea ja ha gastat 30.000 euros de més per comprar combustibles fòssils.
0: Bruno, gràcies. Fins ara, bon dia.
6: 30.000 milions d'euros, perdó.
0: Sí, senyor. Gràcies, bon dia.
6: Gràcies, bon dia.
0: Encara en clau internacional, almenys 5 morts i una trentena de ferits a Ucraïna per un atac amb drons i míssils de Rússia contra plantes de gas dies abans de la treva unilateral anunciada per Vladimir Putin. El president rus ha declarat un alto el foc pel 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky ha dit que Ucraïna respondrà a l'últim atac. El president ucraïnès havia fet una contraproposta a l'anunci rus de treva perquè comenci aquesta mitjanit. La de dimarts a dimecres. Moscou, Cristina Solías.
8: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou. Però el president ucraïnès diu que no està disposat a aturar la guerra només perquè el president rus pugui celebrar la seva festa en pau i per això vol que la treva comenci aquesta mitjanit.
9: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just.
8: A Rússia hi ha tanta psicosi que el Kremlin no farà desfilar ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos i les companyies de telefonia tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat.
0: Onze i onze minuts, l'atur baixa a Catalunya. 9.000 persones al mes d'abril coincidint amb la Setmana Santa i l'inici de la temporada turística. De fet, el sector més afavorit per la reducció de l'atur és de llarg el sector serveis, seguit per la indústria. Ara hi ha 315.000 desocupats. Les bones dades també reflecteixen en l'afiliació a la Seguretat Social. Catalunya ofereix els 4 milions d'afiliats, 38.000 més que el mes de març. En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos per saber quina és la tendència que segueix. Fa poc explicàvem les dades de l'enquesta de població activa que recullen les xifres del primer trimestre. Tot i que són enquestes

0: temporal d'urgència. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb algunes de les persones que viuen en tendes de campanya a tocar de la Ronda Litoral.
1: Vaig pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal treballadora.
2: Ya quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación porque no tienes nada. Sabes, com vas a treballar?
3: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
0: Algunes de les persones que dormen al carrer fins i tot tenen feina, però tot i això no es poden pagar ni una habitació. I en aquest context, els principals bancs espanyols han obtingut uns beneficis rècords de més de 10.800 milions d'euros en el primer trimestre de l'any. És un 27% més que en el mateix període de l'any passat. Són el Banc Santander, el BBVA, CaixaBank, el Banc Sabadell, Banc Inter i Unicaja. L'última entitat en fer-los públic ha estat aquest matí el Sabadell. En el primer trimestre ha obtingut uns guanys de 347 milions, un 29% menys. L'entitat atribueix la caiguda al descens dels ingressos amb menys marge d'ingressos per un entorn de tipus més baixos i un descens de les comissions i també un increment dels costos, per exemple, amb un nou pla de prejubilacions.
4: Tresca Info. Aquí, la princesa Xerazad, de les Mil i Una Nits.
5: Ara t'explicaré una història.
4: I aquí sentim la Sara.
6: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
4: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE. Let's go! Arriba el nou rasca les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
0: Info. Un quart de 12. Repassem la situació, carreteres i autopistes del país i també el transport públic, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Doncs fins a pocs minuts dues avaries afectaven la circulació tallant un carril a la Corona de Barcelona, una a la Ronda de Dalt a l'alçada de Canyelles, direcció Llobregat, i l'altra a la Ronda Litoral a Santa Coloma, direcció cap al Nus de la Trinitat. Estem pendents perquè sembla que les dues incidències han estat resoltes, ja que està millorant la circulació en aquests dos punts. Més enllà d'aquestes dues incidències, segueix la circulació densa a la Ronda de Dalt, a la Pota Nord, cap al Llobregat i a la Ronda Litoral en diversos trams des de Santa Coloma i fins a la Barceloneta també en sentit Llobregat. És tot.
0: El temps. Amb el Jofre Genué.
11: Amb puntualitat han sorgit les primeres nuvolades amb ruixats des de dins del mar, afectant la zona del Garraf, del Baix Penedès, viatjant cap al Baix Llobregat. De moment amb registres d'un 2 litres per metro quadrat com a molt. Són les primeres nuvolades, però agafaran el relleu les que estan creixent a tota la serra prelitoral, que en les immediates hores començaran també a generar els ruixats i xàfecs que esperem aquesta tarda, que ens aniran estenent, sobretot entre les comarques de Barcelona i Girona, és on poden ser més importants, localment amb tempesta i calamarsa, i en avisos. Densitat de pluja per aquest risc moderat de que aquests patacs d'aigua superin els 20 o 30 litres per metro quadrat a mitja hora des de l'interior del Camp de Tarragona fins al prelitoral gironí, o també no descartem a la Catalunya central com ahir. Per altra banda, també les nuvolades protagonistes al Pirineu i Prepirineu, en aquesta tarda també hi haurà ruixats, i a més amb una cota de neu que pot baixar cap als 2.000 metres o fins i tot 1.800 esporàdicament. Les temperatures més altes cap al Pla de Lleida, potser alguns sectors del Camp de Tarragona on el termòmetre pot caminar cap als 22, 23 o 24 graus a molt estirar, però en general termòmetres frenats poc per sobre, si s'hi arriba, dels 20 graus. La propera matinada especialment freda, els termòmetres tocaran fons i demà encara hi haurà alguns ruixats però més aïllats al nord del país. Tot i així, pels propers dies, els ruixats continuaran sent protagonistes dijous a la tarda a l'interior i dissabte de manera més general.
0: 3CAT Info. Avui passa a disposició judicial.

0: judicial el detingut per l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat dissabte passat. L'alcalde d'aquest municipi ha fet una crida a la calma davant els missatges alarmistes i d'inseguretat que s'han multiplicat després del crim al barri de Finestrelles. Anem cap a Esplugues de Llobregat, David Àngela.
1: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, admet que el municipi continua consternat però assegura que la ciutat és segura.
2: És evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà, parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets. No?
1: Segons Sanz, els Mossos han notificat només 13 fets delictius des del gener al barri de Finestrelles, bàsicament furs i trencament de vidres.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt del Gironès acusada de matar el seu home en un garatge del municipi. Va passar ahir a la tarda al carrer Doctor Ferran i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat la víctima amb una arma blanca i després s'hauria entregat ella mateixa als Mossos en una comissaria propera. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressor i la víctima eren parella i no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. La dona ha passat la primera nit a comissaria a l'espera que el jutge la citi per declarar entre avui i demà. I a Lleida investiguen la mort d'una interna a la presó de Ponent. S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental. Lleida, Júlia Albacar.
3: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. Una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó.
4: 3CAT Info.
0: Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest decret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa del menor. Està previst que avui s'aprovi la reforma al Consell de Ministres, que també preveu crear un torn d'ofici especialitzat i ampliar l'assistència jurídica gratuïta. Es prioritzarà que els infants no hagin de declarar la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental en què un dels progenitors manipula el menor per rebutjar l'altre. El Ministeri d'Infància ha treballat amb el de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
5: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
0: La nova llei també impedirà que els condemnats per delictes contra la infància treballin amb nens i adolescents. Canviem de qüestió. La pluja dels últims dies ha salvat la collita de cereal a bona part del país, on els camps ja notaven la falta d'aigua. Unió de Pagesos parla d'una producció raonable, però amb rendiments inferiors als que tocarien perquè es fan servir menys adobs arran de l'encariment del que són els fertilitzants. Tot això, naturalment, per l'encariment que provoca la guerra al Pròxim Orient. Des del sindicat alerten que el preu dels fertilitzants s'ha triplicat en els darrers mesos. Lleida, està a Busoms.
6: Les últimes pluges són molt benvingudes després d'un abril càlid i sec que posava en perill la viabilitat de la collita del cereal. De fet, segons Unió de Pagesos, en zones de Tarragona i l'Ebre hi ha finques que poca cosa podran aprofitar, però a la resta del país les precipitacions d'aquest mes de maig han arribat en un moment clau. No obstant, la collita també estarà marcada per l'encariment d'adobs com l'urea. Santi Caudevilla és el responsable del sector del sindicat.
7: Les pluges han sigut molt benvingudes. La qüestió és que arriben en un moment clau d'un any normal, creiem que tindrem un any raonable, no tindrem extremadament bo ni exclusivament bo perquè a l'hivern no vam tenir fred i a la vegada també no tindrem gran collita perquè el preu que s'ha ficat als adobats és impossible poder adobar i per això tindrem una davallada de collita segura.
6: Segons Caudevilla, el preu del fertilitzant ha passat de 300 a 1.000 euros la tona de mitjana, sobretot arran de la guerra al Pròxim Orient. Des d'Unió de Pagesos consideren que la normativa actual limita en excés l'adob de les terres en purins i obliga els agricultors a gastar-se molts diners en productes químics.
7: Estem davant d'una paradoxa realment aberrant i el que fa és empobrir molt el nostre país i és que ens fan comprar el que serien adobs químics a 1.000 euros la tona i estem destruint nitrogen a les granges perquè la normativa ens obliga a destruir nitrogen d'origen orgànic quan és molt millor que el químic
6: Santi Codevilla explica que ara mateix fertilitzar una hectàrea de cereal de regadiu pot costar uns 600 euros i el que fan molts pagesos és o no posar-n'hi o reduir-ne la dosi. La recol·lecció es preveu que comenci d'aquí unes 3 o 4 setmanes en funció del lloc i de la meteorologia.
0: Tortosa inicia una modificació del plantejament urbanístic de la ciutat per encabir-hi la futura Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. El ple municipal aprova l'ampliació del campus, que inclou també una nova zona verda. Tortosa, Jordi Barranca.
4: La implantació definitiva del grau de medicina aquí a les Terres de l'Ebre no serà fins al curs 2030-2031, si més no, així són les previsions. La modificació del POUM es tira endavant a petició de la mateixa Universitat Rovira i Virgili. Bàsicament s'ampliarà la superfície de l'actual campus, situat a tocar del pavelló Firal i del riu Ebre, per fer viable l'arribada del nou grau. Marella Xàs, l'alcaldessa de Tortosa.
8: És una ampliació en concret de 1.878 metres quadrats per l'equipament universitari. És una ampliació en dos peces de 1.748 metres quadrats per un costat i 130 metres quadrats per un altre, que en realitat ja formen part del mateix campus.
4: La primera promoció de medicina tindrà 50 estudiants i la seva arribada es veu com un revulsiu a les quatre comarques per fixar població i per consolidar l'actual Hospital Verge de la Cinta Universitari des de fa uns mesos i el futur nou hospital de referència, que també tindrà la mateixa categoria.
0: La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital. És un guardó que se l'atorgue per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita avalada pels seus més de 1,5 milions d'usuaris registrats i els més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament. Va ser l'octubre de l'any 2023. A més, la plataforma 3CAT és la tercera més escollida pels catalans, només per darrere de gegants del mercat com són Prime Video i Netflix. Pel director de TV3, Siegfried Gras, el reconeixement és una mostra de l'èxit del projecte i, a més, una bona notícia pel català.
9: L'aposta per fer continguts nous i exclusius per la plataforma 3CAT és un bon camí. Aquí podem agafar els públics, aquí podem fer una estratègia més àmplia del que tenim ara o que teníem només en TV3 i Catalunya Ràdio, i crec que és una molt bona notícia de cara al català, sobretot.
0: Ràdio Televisió Espanyola Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva pels 60 anys d'emissió en català i RAC1 de Comunicació Radiofònica per haver superat el milió d'oients diaris, una fita històrica de la ràdio en català.
10: Esport.
0: Montse Raya, bon dia.
11: Hola, bon dia. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid busquen avui l'accés a la final de la Champions de futbol masculina. Es decidirà a la semifinal tornada, la primera semifinal tornada de la Champions, que juga a les 9 del vespre i amb empat a 1 de l'anada. I així ho afronta el davanter de l'Atlètic de Madrid, Antoine Griezmann, que parla de gaudir d'aquest moment.
12: Y al final pasarlo bien, porque es un juego y como he dicho, estamos en unas semis de Champions y es algo increíble y podemos hacer historia y seguro que yo como mis compañeros lo haremos todo lo posible para ir a la final y disfrutarlo.
11: L'Atlètic de Madrid no podrà comptar amb Barrios, Jiménez i Nico González. Confien que sí que estaran a punt Julián Álvarez i Juliano Simeone. A l'Arsenal, el tècnic Mikel Arteta recupera per avui Saka, Odegaard i Havertz. En declaracions a Movistar, Arteta explica com afronten aquest partit.
13: Va haver muchos partidos, y más como un rival contra ellos, vamos a tener que dominar muchos tipos de partidos. Obviamente nosotros tenemos uno en mente y creo que nos beneficia mucho más, pero habrá que navegar, adaptarse, evolucionar y cuando sea necesario cambiarlo también, que la buena noticia es que vamos a tener más jugadores para hacer eso porque hemos recuperado jugadores.
11: Timber apunta que no jugarà avui amb l'Arsenal i s'afegirà la baixa confirmada de Merino. Per cert, que el català David Raya, porter de l'Arsenal, ha guanyat el guant d'or de la Premier League per tercera temporada consecutiva. Raya suma 17 porteries a 0 en 35 jornades, 4 més que Gianluigi Donnarumma, el porter del City. Aquest Arsenal Atlètic de Madrid juga avui a les 9 del vespre i el podeu seguir en directe amb la transmissió a la via web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Un Arsenal que és a un pas de la final de la Champions i també a prop de ser campió de la Premier League. I ara encara un xic més a prop després que el Manchester City empatés ahir a 3 amb l'Everton. Pep Guardiola, el tècnic del City, sap que s'ho han complicat.
10: La pressió és guanyar els nostres partits. Ara ja no depèn de nosaltres. Si l'Arsenal guanya els partits que els queden, el títol serà per ells. El que hem de fer és guanyar el pròxim partit, recuperar-nos bé i afrontar aquesta sèrie de partits que tenim cada 3 dies. I això és el que hem de fer.
11: El Manchester City és ara mateix a 5 punts de l'Arsenal, que és el líder, amb un partit menys.
14: 3CAT Info.
11: A la Lliga Espanyola de Futbol, l'Espanyol i el Girona empitjoren la seva situació. La victòria del Sevilla ahir 1-0 davant la Reial Societat deixa l'equip gironí a només 2 punts del descens i els blancs i blaus a 3, quan queden 4 jornades perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte a 4:15 justament al camp del Sevilla i el Girona jugarà al camp del Rayo el dilluns que ve. Repassant el camí fins al final de la Lliga dels dos equips, a les últimes 3 jornades l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club, visitarà el camp de l'Osasuna i tancarà la Lliga a casa amb la Reial Societat. El Girona rebrà la Reial Societat, visitarà el camp de l'Atlètic de Madrid i tancarà la Lliga a casa amb l'Elx. Pel que fa al Barça, diumenge pot proclamar-se campió de Lliga en el Clàssic contra Madrid al Camp Nou, que aconseguiran si puntuen. El Barça treballa en la logística per a la final de la Champions femenina de futbol, que l'equip jugarà el 23 de maig a Oslo, Noruega, contra l'Olympique de Lió. De moment, el club ofereix un pla de viatge d'anada i tornada al mateix dia, sense entrada. És un vol charter que costa 571 euros per als socis del Barça i 628 per al públic en general. El Barça encara no sap quantes entrades tindrà per a la final. Per cert, que el futbol femení entrarà a la travessa i els seus clubs participaran als seus ingressos, com ja passa a la Lliga Masculina de Futbol. Avui el Consell de Ministres aprovarà el Reial Decret Llei en què s'inclouran els partits de futbol de la Lliga F a la travessa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que la mesura és una aposta per la igualtat dins i fora del camp en una piulada a X.
14: 3CAT Info.
11: A la Copa del Món femenina de waterpolo, que es disputa a Rotterdam, als Països Baixos, la selecció espanyola juga avui contra els Estats Units. L'equip dirigit per Jordi Valls, amb només una jugadora de fora de Catalunya, va superar Itàlia 14-12 en el primer partit de la segona fase i es manté invicta. I a aquesta hora, l'organització del Dakar fa públiques les línies mestres de la pròxima edició del Rally per al 2027 en un acte que es transmet en directe des de París. La cursa es farà de l'1 al 15 de gener del 2027. Tindrà 8.400 quilòmetres, dels quals 5.300 seran cronometrats. L'inici i el final del Dakar es farà en una ciutat construïda fa només 20 anys, a la riba del Mar Roig, i que es diu Ciutat de Negocis Rei Abdullah.
0: Dos quarts de 12 del migdia, la justícia israeliana prorroga 6 dies més la detenció del brasiler Thiago Ávila, un dels dos activistes de la flotilla Global Sumud, interceptada en aigües internacionals. Era la petició que havia fet la policia per poder continuar els interrogatoris. En breu sabrem si la decisió és la mateixa pel Saif Abu Keshk, que és israelià, domiciliat a Catalunya, a Barcelona. La Fiscalia reitera la necessitat que continuïn a la presó els pares del nadó suposadament maltractat perquè té indicis molt sòlids que van agredir la criatura. Les lesions genitals, afirma, són contundents. A més, hi veu risc de fugida i que puguin influir en els testimonis. I l'Iran acusa els Estats Units d'haver violat la treva amb les últimes operacions a l'estret d'Hormuz després de l'intercanvi de cops d'ahir. Avui un altre vaixell escortat per l'armada nord-americana ha aconseguit sortir per aquest pas estratègic. A partir d'ara us explicarem que s'aplana el camí perquè els pobles petits puguin generar habitatges. El govern aprovarà avui un decret llei que simplifica els tràmits per destinar altres usos, edificacions infrautilitzades i ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable. L'OMS identifica dins del creuer de luxe neerlandès fins a 7 possibles casos de hantavirus, dos dels quals confirmats. Per ara han mort 3 persones. Al passatge hi ha 14 ciutadans espanyols, 5 dels quals són catalans. Fernando Simón, director d'Alertes Sanitàries del Ministeri de Sanitat, assegura que no és clar que el vaixell s'acabi desviant fins a les Illes Canàries. I a l'espai Mapamundi parlarem de la República Democràtica del Congo i dels anomenats minerals de sang. En esports, Montse, què destaquem?
11: Aquest Arsenal-Atlètic de Madrid. Els dos equips busquen avui l'accés a la final de la Champions. Juguen a les 9 del vespre amb empat a 1 a l'anada i amb transmissió en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: Les nuvolades i els ruixats aniran guanyant terreny. Vostès ho estan veient segur amb el pas de les hores i seran més probables a les comarques del prelitoral i zones de muntanya del nord del país, sense descartar alguna tempesta amb calamarsa. Durant la tarda s'estendran a molts indrets del país i les temperatures recularan una mica més. Dos quarts de 12 i 2 minuts, la justícia israeliana ha prorrogat 6 dies la detenció de l'activista brasiler Tiago Ávila i s'espera que decideixi aviat la sort del seu company barceloní d'origen palestí Saif Aboukeshek. Els dos membres de la flotilla Global Sumud els van detenir fa 5 dies en aigües internacionals acusats de tenir vincles amb Hamas. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, nega l'acusació. Són declaracions a Televisió Espanyola.
15: Todas las alegaciones que me han trasladado las autoridades israelíes les he dejado claro. Uno, que de los informes que yo tengo, nada de eso es cierto. Dos, que si tan seguros están de ello, pongan las pruebas encima de la mesa. Y de aún en el supuesto de que fuera así, e insisto, la información oficial que yo he solicitado lo niega rotundamente, no se asalta un barco en aguas internacionales.
0: El jutge del Tribunal d'Ashkelon ha aprovat aquesta segona pròrroga. Recordem que la primera va ser diumenge, perquè considera que la investigació està sent complicada. La compareixença de Vila ha durat al voltant d'una hora i mitja i tot apunta que el jutge prendrà una decisió semblant amb l'activista català. Els dos homes porten 5 dies amb vaga de fam. I una altra notícia que hem conegut fa molt poca estona, i és que l'Audiència de Barcelona decidirà els pròxims i si deixa o no en llibertat els pares del nadó presumptament hem maltractat. Doncs no és aquesta la informació que els volíem donar. Per tant, de seguida que puguem, us la ampliarem. L'Iran ha acusat els Estats Units de violar la treva i de posar en risc la navegació a l'estret d'Hormuz l'endemà d'una jornada d'atacs creuats entre Washington i l'Iran al Golf Pèrsic. L'alto el foc que aquesta setmana compleix un mes està en perill amb l'escalada bèl·lica que ha provocat l'operació de l'administració Trump per reobrir el trànsit marítim, aquest estret clau pel comerç mundial del petroli i el gas. L'Iran va atacar ahir els Emirats Àrabs Units i Oman. Washington, de la seva banda, ha destruït llanxes ràpides iranianes. Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar de la faç de la terra l'Iran si ataca els seus vaixells desplegats a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha advertit als Estats Units que el bloqueig de l'estret no té una solució militar perquè defensa que ha derivat en una crisi política. El portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers reafirma que fins que no s'acabi la guerra no es podrà parlar del programa nuclear iranià, cosa que no agrada gens a Washington.
16: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: La Unió Europea ha condemnat els atacs del règim de Teheran contra objectius civils i ha demanat una desescalada. A les últimes hores, un tercer vaixell ha pogut sortir de l'estret d'Hormuz escortat pels Estats Units.
14: Info. 012, la millor resposta.
17: Va tot bé?
18: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
17: Això és violència masclista.
19: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
14: 3CAT Info.
0: S'aplana el camí perquè els pobles petits puguin generar habitatges. El govern aprovarà avui un decret llei que simplifica els tràmits per destinar altres usos, edificacions infrautilitzades i ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable. Beneficiarà prop de 600 pobles de menys de 2.000 habitants que fins ara s'havien de regir per la mateixa normativa que grans ciutats com Barcelona o l'Hospitalet. Per Eva Vinyoles, alcaldessa de Susqueda la Selva, s'ha fet un pas endavant, però no suficient, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Fa una simplificació real en el procediment i és un primer pas cap a aquesta flexibilització. Però creiem doncs, que no acaba resolent els problemes de fons, no? Com pot ser l'habitatge o la gestió.
0: Joan Sol, alcalde de Riner al Solsonès, creu que per fi es reconeix que els pobles petits són singulars.
21: Tot habitant que es pugui quedar a viure doncs és sempre benvingut per preservar doncs, la vida, en aquest cas a Riner, però a tots els municipis, els dels micropobles. Quan parlem d'igualtat d'oportunitats o d'equilibri territorial, això no serà possible sense que el país no estigui equilibrat també en les seves normes. No es pot tractar per iguals que som diferents.
0: Però Marco, que alcalde de Castelló de Farfanya, la Noguera, ara cal que tots els grups hi donin suport i millorar, si es pot, aquest decret.
22: Cal reconèixer que el pas que ha fet el govern és un pas valent i, evidentment, doncs, parlarem amb tots els grups polítics per demanar, en primer lloc, que convalidin aquest decret llei i, en segon lloc, doncs, si es pot fer alguna millora, doncs, que presentin millores al decret llei.
0: I lamenta que s'ha tardat massa a modificar la normativa per donar un impuls al repoblament rural. Ara sí, l'Audiència de Barcelona decidirà els propers dies si deixa o no llibertat els pares del nadó presumptament maltractat detinguts a mitjans de març. La Fiscalia no vol que quedin lliures perquè té indicis molt sòlids, assegura que van agredir la criatura. Les lesions genitals, diu, són contundents. El nen va quedar ingressat al març a la unitat de cures intensives de l'Hospital Vall d'Hebron, que va donar l'alerta als Mossos. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
23: La Fiscalia, a més, veu risc de fugida d'aquesta parella, ja que es poden afrontar a una hipotètica condemna de molts anys de presó i poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge que investiga el cas. Per la Fiscalia, els indicis de maltractament són inequívocs i el fet que al·leguen les defenses que un gen congènit pugui estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, ja el van descartar els forenses des del primer moment, un cop van reconèixer el nadó. Les lesions, inclosa una presumpta agressió sexual, van ser de tal magnitud que l'Hospital de la Vall d'Hebron ho va posar en coneixement dels Mossos i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i està amb una família d'acollida. Abans que la Vall d'Hebron donés l'alta, el nadó ja havia estat atès en diversos centres sanitaris, als quals Salut ha anunciat que sancionarà. Els advocats dels pares han demanat que se'ls deixi en llibertat amb mesures cautelars, com ara un braçalet telemàtic. Asseguren que no hi ha risc de fugida i que no és possible la reiteració delictiva.
0: L'OMS eleva fins a 7 els casos de hantavirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina. En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. Segons l'OMS, en les pròximes hores s'evacuaran 2 persones més del vaixell que tenen símptomes compatibles amb els del hantavirus. Dels passatgers n'hi hauria 5 que resideixen a Catalunya, d'un total de 13 que tenen nacionalitat espanyola. També hi hauria un membre de la tripulació espanyol. El director d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat a Catalunya Ràdio que les autoritats dels països d'origen dels passatgers del creuer s'estan coordinant per anar evacuant fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades. I remarca que el contagi entre persones és molt difícil i, per tant, cal estar tranquils.
24: Lo cierto es que, aunque sí que puede transmitir entre personas, la transmisión entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
0: També ha remarcat que no és clar que el creuer, no és clar encara que el creuer que ara és a Cap Verd es despiï fins a les Illes Canàries, tal com s'havia dit en un inici.
24: Los implicados, la posibilidad de que en lugar de parar en Canarias, que es el puerto más, digamos, cercano a Cabo Verde, que vaya directamente a Holanda. Estas decisiones se están tomando ahora mismo en estas horas, tenemos dentro de un rato una reunión, y se van tomando a medida que se va teniendo más información sobre la situación del barco.
0: El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a les Canàries quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. La Societat Catalana de Neumologia alerta que més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada. A Catalunya es calcula que hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 la pateixen en estat greu. Els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar el control i reduir complicacions. Concepció Canyete, neumòloga, coordinadora del grup d'asma de la Societat Catalana de Neumologia.
1: Es coneixen diferents patrons d'incompliment terapèutic. Alguns són voluntaris, perquè el pacient doncs, no nota una millora o té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
0: Els nous tractaments biològics han suposat un avenç important i han permès millorar el control de la malaltia en molts casos, especialment quan hi ha una bona adherència terapèutica. En els pròxims anys s'incorporarà un nou fàrmac d'administració semestral que podria facilitar el seguiment dels pacients. L'asma greu pot provocar també la presència d'altres malalties associades, fet que en compliqui el tractament. A més, l'asma greu no controlada té un fort impacte econòmic amb un cost anual que pot superar els 6.000 euros per pacient.
1: A dia d'avui no té cura, però sí que sabem que mantenint el tractament antiinflamatori generalment administrat per via inhalada, la malaltia es manté estable i sense problemes. Si el tractament no es manté, les crisis repetides, la inflamació, duen una cicatrització del teixit pulmonar i una pèrdua de funció pulmonar, que a la llarga doncs, disminueixen la qualitat de vida del pacient.
0: A escala mundial, l'asma afecta 363 milions de persones i va causar més de 440.000 morts el 2023. De fet, és la malaltia més prevalent al món i afecta fins a un 10% de la població. La policia espanyola ha intervingut més de 200 batuts contra la disfunció erèctil en supermercats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, un producte prohibit a Amèrica del Sud perquè conté sildenafil i tadalafil, dos medicaments que només es poden prendre en prescripció mèdica. Els agents també han intervingut productes que contenien petxina negra i cranc vermell de manglars de l'Equador que contenen alts nivells de metalls pesants. Hi ha dos detinguts i fins a sis persones investigades per un delicte contra la sanitat pública.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: Marcel Barrent, el director del 47, ha començat a rodar la sèrie Todo lo necesario. Està inspirada en els segrets de tres cooperants de l'ONG Barcelona Acció Solidària a mans del CAE de l'any 2009. L'ha creat a quatre mans amb Alberto Marini, responsable de sèries com La Unitat i Marbella, i ha convertit la direcció en Fernando Trullols, el director de Balandrau Ben Salvatge. David Verdaguer, Enric Auqué i Marina Sales interpretaran els cooperants segrestats Albert Vilalta, Roque Pascual i Alicia Gámez. Està previst que rodi al Senegal, Barcelona i Múrcia. Tindrà tres episodis i s'estrenarà l'any 2027. Tres quarts de 12 del migdia. Actualitzem aquesta hora la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que a la Ronda Litoral hi ha un carril tallat des de fa uns minuts entre la Zona Franca i el Port Vell, direcció Trinitat, per l'incendi d'un vehicle. Hi ha 4 quilòmetres de circulació amb congestió degut a aquest incident. Destaquem també que a l'A2, a Abrera, direcció Barcelona, hi ha un altre carril tallat per un accident que provoca també circulació amb congestió, i a la C-17 entre Tagamanent i Figaró-Montmany, un vehicle avariat obliga també a tallar un carril en direcció Vic. Situació molt tranquil·la a la resta de la xarxa viària.
0: El temps. Amb el Jofre Genué.
5: Amb puntualitat han sorgit les primeres nuvolades amb ruixats des de dins del mar, afectant la zona del Garraf, del Baix Penedès, viatjant cap al Baix Llobregat. De moment amb registres d'un 2 litres per metro quadrat com a molt. Són les primeres nuvolades, però agafaran el relleu les que estan creixent a tota la serra prelitoral, que en les immediates hores començaran també a generar els ruixats i xàfecs que esperem aquesta tarda, que es generen estenent, sobretot entre les comarques de Barcelona i Girona, és on poden ser més importants, localment amb tempesta i calamar-se, i en avisos. Intensitat de pluja per aquest risc moderat de que aquests patacs d'aigua superin els 20 o 30 litres per metre quadrat a mitja hora des de l'interior del Camp de Tarragona fins al prelitoral gironí. O també no descartem a la Catalunya Central com ahir. Per altra banda, també les nuvolades protagonistes al Pirineu i Prepirineu, on aquesta tarda també hi haurà ruixats, i a més amb una cota de neu que pot baixar cap als 2.000 metres o fins i tot 1.800 esporàdicament. Les temperatures més altes cap al Pla de Lleida, potser alguns sectors del Camp de Tarragona on el termòmetre pot caminar cap als 22, 23 o 24 graus a molt estirar, però en general termòmetres frenats poc per sobre, si s'hi arriba, dels 20 graus. La propera matinada especialment freda, els termòmetres tocaran fons i demà encara hi haurà alguns ruixats però més aïllats al nord del país. Tot i així, pels propers dies, els ruixats continuaran sent protagonistes dijous a la tarda a l'interior i dissabte de manera més general.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT en viu reunirà en un espectacle musical al Titó, al MIC, als Beta i tots els personatges del Super 3. Serà el cap de setmana 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Durant dos dies, l'imaginari infantil de referència consolidat en personatges tan coneguts i estimats pels més petits ocuparà l'escenari principal de la plaça 3CAT en viu amb un espectacle musical. Les invitacions gratuïtes per tota la programació estaran disponibles a partir de les 10. Estan, de fet, disponibles a partir de les 10 d'aquest matí. L'espai de la plataforma acollirà tota la programació gratuïta de l'esdeveniment amb propostes que van més enllà de l'univers infantil. 4 escenaris amb espectacles, ràdio i podcast en directe de l'univers 3CAT, a més d'activitats per al públic jove i adult. A més, els assistents adults viuran en directe programes clàssics com el Polònia, l'APM o la Trapa amb si pots, activitats relacionades amb el programa Crims o referències a nous formats com la Travessa. I al Palau Sant Jordi, el dissabte 30, hi haurà una edició especial del Foraster i el diumenge 31 se celebrarà el concert d'Eufòria amb les veus de la darrera edició i amb la guanyadora del concurs, l'Aina Machuca.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
4: República Democràtica del Congo. El cos dels minerals de sang.
6: Telèfons mòbils, tauletes, ordinadors, armes, bateries... La gran majoria dels dispositius que ens acompanyen funcionen amb coltan, l'anomenat mineral de sang, per les vides que costa als països d'origen. La República Democràtica del Congo acumula entre el 60 i el 80% de les reserves mundials. Només aquest any, més de 700 persones han mort en l'enfonsament de mines al Congo, la majoria a explotacions artesanals sense seguretat ni supervisió estatal. Són xifres que es repeteixen cada temporada de pluges i que se sumen a un conflicte que en 30 anys ha deixat més de 6 milions de morts.
7: Roland Ngoy, activista congolès, va haver de marxar del seu país perseguit per fer oposició al govern. Ara fa 8 anys que viu a Catalunya.
8: Les condicions d'explotació, d'extracció, no se respeten. La zona d'extracció no està ben assegurada para que si passa algo, que haya un nivell de socorrismo rápido, ¿no? Y en estos movimientos perdemos mucha gente, no es la primera vez. Pero como estas empresas pagan directamente en los bolsillos de los corruptos políticos que tenemos ahí, no hay ningún cambio.
6: La República Democràtica del Congo pateix una crisi econòmica profunda que incentiva l'explotació minera. El Banc Mundial calcula que més del 80% de la població congolesa viu amb menys de 3 dòlars al dia.
7: Carme Altaió, directora de la Fundació Solidaritat Castelldefels Cassando, que dona suport a projectes de cooperació amb el Congo.
9: Per què la gent se'n va a les mines? Per què la gent treballa en aquestes condicions i arrisca la seva vida anar-se'n a una mina on sap que perilla i que no sap si realment podrà sortir d'allà amb el que vol, que són diners, perquè potser els grups armats li prenen el mineral i els recursos que tingui? Perquè és l'única opció que tenen, l'única alternativa que veuen en un país on no hi ha cap altre tipus d'activitat econòmica que els hi permeti. Per tant, els joves se n'han allà arriscant-se i sabent que aquest procés és corrupte i que hi ha els seus mateixos militars, els seus mateixos comerciants els estan explotant, però no hi ha altra manera.
6: L'est del Congo és una de les regions més inestables del món, amb més d'un centenar de grups armats que lluiten pel control del territori i dels seus recursos des de fa 30 anys. Entre un 60 i un 70% de la producció minera surt clandestinament cap a Ruanda, que es converteix així en el principal país exportador de coltan del món. Allà el mineral es refina, se'n canvia l'etiquetatge i es ven a un preu més alt, ja en forma de tàntal, que és el que s'utilitzarà per fabricar els dispositius electrònics.
10: Tots els telèfons mòbils porten condensadors de tàntal i tots probablement porten un percentatge de coltan procedent de l'explotació del Congo. Però això, a partir del moment en el que el coltan mineral es converteix en tàntal, metall, ja no podem saber-ho. Per tant, les empreses, en el moment en què elles compren el tàntal o els components electrònics fabricats amb aquest tàntal, ja no poden certificar de cap manera si això procedeix d'unes mines o d'unes altres.
6: El refinament del coltan és el que realment li dona el valor per treure'n un benefici econòmic, però la manca de control i transparència fa gairebé impossible saber-ne l'origen. Les regulacions nord-americanes i europees no garanteixen la traçabilitat de la cadena. Organitzacions locals i internacionals denuncien una falta de control que alimenta el comerç il·legal i reforça els grups rebels.
10: No es fan les analítiques corresponents. Es podria fer? Sí. Què suposaria això? Inversió per part de les empreses, inversió per part dels governs i una normativa reguladora molt més exigent. No només controlen la part final de la cadena, sinó des de l'inici, i que s'incidís sobre els importadors de matèries primeres, que aquí és on està la clau. I això no s'ha fet perquè no hi ha un interès.
6: L'extracció mineral es concentra a la regió del Kivu, una zona controlada per la milícia M23 que ha anat ocupant la zona oriental amb violència extrema i el finançament il·legal del coltan. El govern congolès acusa Ruanda de donar-li suport, però el seu president ho nega i afirma que només respon a amenaces de les milícies hutus vinculades al genocidi del 94. En aquest context, al desembre es firmava l'acord de pau entre la República Democràtica del Congo i Ruanda, impulsat pels Estats Units. El pacte vol posar fi a les hostilitats entre els dos països i acabar amb el finançament dels grups armats. Així ho anunciava el president nord-americà Donald Trump. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, Republic of the Congo. Un acord que ha generat molta controvèrsia.
11: No podemos firmar un acuerdo con un agresor, 30 años de violencia, de muerto, de asesinato, que nos sentemos sin pensar a las víctimas y hablar de la paz, sin dignidad, sin justicia.
6: El conflicte al Congo és una de les 8 guerres que Trump assegura haver solucionat. L'acord també obre la porta a facilitar l'accés de les empreses nord-americanes als minerals de la regió, un element clau en la competició geopolítica amb la Xina present al sector miner congolès des de fa dècades.
11: Que no és un acord de paz, porque aquí han entrado cada uno para buscarse la vida. El presidente que quiere eternizarse en el poder buscando apoyo de Estados Unidos, el presidente ruandés que siempre ha robado el Congo, que ya lo va a hacer ahora mismo oficialmente, y Estados Unidos que está buscando un liderazgo absoluto en tema de minerales estratégicos.
6: Ara, la població congolesa espera que l'acord de Washington es tradueixi en millores reals. Però, mentrestant, la violència continua. Segons l'ONU, el 70% de les violacions de drets humans les cometen grups armats, sobretot l'M23, i el 30% les forces de seguretat de l'Estat.
4: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Jordi Galvany.
0: Montse, Raia, bon dia.
12: Hola, bon dia. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid busquen avui l'accés a la final de la Champions de futbol masculina. Es decidirà la semifinal tornada, que jugarà a les 9 del vespre i amb l'empat a 1 de l'anada. I així ho afronta el tècnic de l'Atlètic, Diego Simeone.
13: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido. Y después, obviamente, no dependerá de nosotros. Seguramente solamente el resultado.
12: L'Atlètic de Madrid no podrà comptar amb Barrios, Jiménez i Nico González. Confien que sí que estaran a punt, finalment, Julián Álvarez i Juliano Simeone. A l'Arsenal, el tècnic Mikel Arteta recupera per avui Saka, Odegaard i Havertz. En declaracions a Movistar, sentim Arteta.
15: So, tanto él como Odegaard como Havertz, volver a tenerlos para nosotros es muy, muy importante porque nos dan capacidades son más impredecibles de combinaciones y de situaciones que pueden generarle problemas al rival y van a estar.
12: Timber apunta que no jugarà avui amb l'Arsenal i s'afegirà la baixa confirmada de Merino. Per cert, que el català David Raya, el porter de l'Arsenal, ha guanyat el Guant d'Or de la Premier League per tercera temporada consecutiva. Raya suma 17 porteries a 0 en 35 jornades, 4 més que Gianluigi Donnarumma, el porter del City. Aquest Arsenal Atlètic de Madrid es juga a les 9 del vespre i el podeu seguir en directe amb la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
2: 3CAT Info.
12: I pel que fa a la final de la Champions femenina de futbol, el Barça ofereix un pla de viatge d'anada i tornada al mateix dia sense entrada perquè els aficionats acompanyin l'equip. Les blaugranes jugaran el 23 de maig a Oslo, Noruega, contra l'Olympique de Lió. El desplaçament és un vol charter que costa 571 euros per als socis del Barça i 628 per al públic en general. El Barça encara no sap quantes entrades tindrà per a la final. Per cert, que el futbol femení entrarà a la travessa i els seus clubs participaran als seus ingressos com passa a la Lliga masculina. Avui el Consell de Ministres aprovarà el Reial Decret Llei en què s'inclouran els partits de futbol de la Lliga F a la travessa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit en una piulada X que és una aposta per la igualtat dins i fora del camp. A la Lliga Espanyola de Futbol, l'Espanyol i el Girona empitjoren la seva situació. La victòria del Sevilla 1-0 ahir davant la Reial Societat deixa l'equip gironí a només 2 punts del descens i els blanc-i-blaus a 3, quan queden 4 jornades perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte a 4:45 justament al camp del Sevilla i el Girona juga a Vallecas contra el Rayo dilluns que ve. Repassant el camí dels dos equips en aquest tram final de Lliga, a les últimes 3 jornades l'Espanyol rep l'Atlètic Club, visita el camp de l'Osasuna i tanca la Lliga a casa amb la Reial Societat. El Girona rep la Reial Societat, visita el camp de l'Atlètic de Madrid i tanca la Lliga a casa amb l'Elx. I a la Premier League l'Arsenal és una mica més a prop de ser campió de Lliga, després que el Manchester City empatés ahir a 3 amb l'Everton. Pep Guardiola, tècnic del City.
14: La pressió és guanyar els nostres partits. Ara ja no depèn de nosaltres. Si l'Arsenal guanya els partits que els queden, el títol serà per ells. El que hem de fer és guanyar el pròxim partit, recuperar-nos bé i afrontar aquesta sèrie de partits que tenim cada 3 dies. I això és el que hem de fer.
12: A Manchester City és ara mateix a 5 punts de l'Arsenal, líder de la Premier League, amb un partit menys.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: A aquesta hora l'organització del Dakar fa públiques les línies mestres de la pròxima edició del Rally per al 2027 en un acte que es fa a París. La cursa es farà de l'1 al 15 de gener de 2027. Tindrà 8.400 quilòmetres, dels quals 5.300 seran cronometrats. L'inici i el final del Dakar es faran en una ciutat construïda fa 20 anys a la riba del Mar Roig, que es diu Ciutat de Negocis Rei Abdullah. A la Copa del Món Femenina de Waterpolo, que es disputa a Rotterdam, als Països Baixos, la selecció espanyola juga avui contra els Estats Units. L'equip dirigit per Jordi Valls, amb només una jugadora de fora de Catalunya, va superar Itàlia per 14-12 en el primer partit de la segona fase i es manté invicta. A l'NBA aquesta matinada ja han començat els play-offs de semifinals pel títol. Els Knicks han guanyat els Sixers per 137-98 del primer partit de les semifinals de l'Est. Al primer partit de la conferència oest, Minnesota Timberwolves ha superat a San Antonio Spurs 102-104 amb rècord de Francesc Wembanyama amb 12 taps. A la Lliga Europea de Bàsquet, avui tercers partits del play-off de quarts de final a les 6 de la tarda, Hapoel Tel Aviv Madrid a Bulgària amb un 0-2 a favor dels blancs i Mònaco Olympiacos a 7:45 del vespre amb 0-2 favorable per als grecs.
2: Trescat Info.

0: Són les 12. La justícia israeliana allarga fins diumenge la detenció dels activistes Tiago Ávila i Saif Abu Keshek, membres de la flotilla Global Sumut, acusats de vincles amb Hamas. És la segona pròrroga des que els van arrestar dijous passat en aigües internacionals. La Fiscalia creu que hi ha indicis molt contundents perquè els pares del nadó, suposadament maltractat i detinguts al març, continuïn a la presó. Els seus advocats han demanat a l'Audiència de Barcelona que els deixi en llibertat amb mesures cautelars. El nadó, d'un mes, va quedar ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Vall d'Hebron. Crida la calma de l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, davant els missatges alarmistes i d'inseguretat en relació amb la mort a ganivetades d'una veïna del barri de Finestrelles aquest cap de setmana. Avui està previst que passi a disposició judicial el detingut per aquest crim. L'OMS negocia amb l'Estat espanyol que el creuer de luxe amb un brot de hantavirus pugui atracar les Illes Canàries. Hi ha 7 persones que s'haurien infectat, 2 dels quals confirmats i 3 morts. Al passatge hi ha 5 catalans que, segons l'Agència de Salut Pública, es troben bé. Barcelona obrirà un nou espai al pavelló 2 de Montjuïc per donar cita per fer els papers de la regularització extraordinària que va començar fa uns 20 dies i que provoca llargues cues en diferents oficines municipals. Ho ha anunciat l'Ajuntament, que ja ha tramitat més de 94 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. El cap de la diplomàcia de l'Iran viatja avui a la Xina enmig de la incertesa en l'alto el foc amb els Estats Units per l'atenció a l'estret d'Hormuz. Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar de la faç de la Terra l'Iran. La Unió Europea ha demanat una desescalada. L'atur baixa 9.000 persones a l'abril per la Setmana Santa i per l'inici de la campanya turística. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 38 més i es freguen els 4 milions d'ocupats. Això contrasta amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació perquè el primer trimestre de l'any ha estat el pitjor en una dècada, tret de l'any de la pandèmia. La pluja dels últims dies ha salvat la collita de cereal a bona part del país. El preu dels fertilitzants s'ha triplicat en poc temps per la guerra a l'Orient Mitjà i la limitació en l'ús comporta un rendiment inferior de les explotacions. La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual català. Aquests guardons s'anunciaran oficialment d'aquí pocs minuts després de la reunió d'avui del Consell Executiu i es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
1: Esports.
2: Aquest vespre es decidirà el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Sortirà del partit Arsenal-Atlètic de Madrid amb empat a un de l'anada. El partit és a les 9 del vespre amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Girona i l'Espanyol empitjoren la situació a la Lliga de Futbol. La victòria del Sevilla i davant la Reial Societat 1-0 deixa els gironins a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. I els equips de la Lliga Femenina de Futbol entraran a la travessa i els seus clubs participaran dels seus ingressos, com passa a la Lliga Masculina. El Consell de Ministres ho aprovarà avui.
0: I el temps baixa la temperatura 2 o 3 graus respecte d'ahir. Els ruixats sempre irregulars seran més probables a les comarques del prelitoral i zones de muntanya del nord del país, sense descartar alguna tempesta amb calamarsa. Es poden escapar d'aquests sectors i aïlladament afectar algun altre punt.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem amb novetats. La justícia israeliana ha allargat fins diumenge la detenció dels activistes de la flotilla Global Sumut, el brasiler Tiago Ávila i el català d'origen palestí Saif Abu Keshek. El magistrat ha considerat la petició de la policia que necessiten més temps per a la investigació. Els acusen de tenir vincles amb Hamas. Anem cap a Tel Aviv, Jordi Brascó.
4: La segona pròrroga dictaminada pel Tribunal d'Ashkelon és el triple de llarga que la primera, 6 dies més de presó per Tiago Ávila i Saif Abu Keshek, que són, de fet, els dies que havia demanat la Fiscalia per tal de continuar interrogant-los i investigar la seva suposada vinculació amb Hamas. Recordem que, en la primera vista, el jutge només havia concedit 2 dels 4 dies demanats per la Fiscalia. Els advocats defensors, que ja aleshores reclamaven el seu alliberament immediat, es mostren preocupats perquè els dos activistes denuncien haver rebut maltractaments a la presó i ja acumulen 5 dies de vaga de fam.
0: El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, nega amb contundència aquestes acusacions d'Israel. El sentim.
5: No hay ninguna prueba ni ninguna relación sobre lo que las autoridades israelíes dicen, pero no ponen encima de la mesa.
0: Els dos activistes els van detenir dijous passat en aigües internacionals. El govern espanyol va denunciar una detenció inacceptable i completament il·legal. I ara marxem a Madrid perquè, mentrestant, diversos activistes que van participar en la primera de les flotilles que van sortir de Barcelona, entre ells l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han declarat aquest matí davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que ara estudiarà si obre diligències contra Israel. Ho podem ampliar aquesta hora amb el nostre company Cristian Roldán. Cristian, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Àngels. En sí, Colau i els cinc activistes més que declaren just ara en aquests moments a l'interior de l'Audiència Nacional denuncien que van patir agressions i crims contra la humanitat a la interceptació de la flotilla que va fer l'exèrcit israelià la tardor passada. Destaquen que si la Fiscalia ho considerés, Espanya seria el primer estat europeu que obriria accions legals contra Israel per aquests crims i demanen que això senti un precedent. De fet, l'objectiu, ens explicava Jaume Asens, l'advocat que està portant aquesta causa, és que la resta de la Unió Europea també s'assumi i imposi euroordres que impedeixin que els diferents membres del govern Netanyahu assenyalats pels activistes i també els alts càrrecs de l'exèrcit no puguin trepitjar Europa.
0: Cristian, gràcies per aquesta última hora des de Madrid. Molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Fiscalia creu que hi ha indicis molt contundents perquè els pares del nadó suposadament maltractat continuïn a la presó. Avui l'Audiència de Barcelona ha fet una vista on els advocats de la parella han demanat que se'ls deixi en llibertat amb mesures cautelars. Se'ls va detenir al març després que la criatura d'un mes quedés ingressada a la unitat de cures intensives de la Vall d'Hebron. El nadó abans ja havia passat per diversos centres sanitaris arran de diverses lesions. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebetller.
6: La Fiscalia, a més, veu risc de fugida d'aquesta parella, ja que es poden afrontar a una hipotètica condemna de molts anys de presó i poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge que investiga el cas. Per la Fiscalia, els indicis de maltractament són inequívocs i el fet que al·leguen les defenses que un gen congènit pugui estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, ja el van descartar els forenses des del primer moment, un cop van reconèixer el nadó. Les lesions, inclosa una presumpta agressió sexual, van ser de tal magnitud que l'Hospital de la Vall d'Hebron ho va posar en coneixement dels Mossos i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i està amb una família d'acollida. Abans que la Vall d'Hebron donés l'alta, el nadó ja havia estat atès en diversos centres sanitaris als quals Salut ha anunciat que sancionarà. Els advocats dels pares han demanat que se'ls deixi en llibertat amb mesures cautelars, com ara un braçalet telemàtic. Asseguren que no hi ha risc de fugida i que no és possible la reiteració delictiva.
0: I avui ha de passar a disposició judicial el detingut per l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat dissabte passat. L'alcalde d'aquest municipi ha fet una crida a la calma davant els missatges alarmistes i d'inseguretat que s'han multiplicat després d'aquest crim al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat, David Àngela.
7: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, admet que el municipi continua consternat però assegura que la ciutat és segura.
8: És evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà, parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets. No?
7: Segons Sanz, els Mossos han notificat només 13 fets delictius des del gener al barri de Finestrelles, bàsicament furts i trencament de vidres.
0: Més notícies, us ho dèiem en titulars. L'Ajuntament de Barcelona obrirà un nou espai a Montjuïc per donar cita per fer els papers de la regularització extraordinària que va començar fa uns 20 dies i que provoca llargues cues en diferents oficines municipals. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Ampliem-ho amb el nostre company Miquel Jarque. Miquel, molt bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, cada dia, els quatre punts que l'Ajuntament té per demanar documents es fan dues cues, una per obtenir número i l'altra amb els que ja tenen cita prèvia. A partir de demà, en aquesta nau del recinte firal de Montjuïc, es donaran les cites per demanar el certificat d'empadronament i el de vulnerabilitat. Ho ha explicat Raquel Gil, és tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Quin dia i a quina hora podràs fer el tràmit es farà amb aquest pavelló 2 de la fira com a primer pas per anar incorporant allà altres atencions que ens permetin anar desescalant, sobretot les atencions que s'estan fent des de les OACs, però a la vegada també anar guanyant amb la qualitat dels espais d'espera.
9: atencions que a partir de la setmana que ve seran per gestionar els informes de vulnerabilitat de persones que no estan empadronades a la ciutat, però sí que poden justificar la residència a Barcelona, per exemple, amb un rebut d'un gimnàs, amb una atenció mèdica feta abans del termini que marca el procés de regularització. Fins ara ens han explicat que dels 17.000 informes emesos, 7.000 s'han lliurat presencialment.
10: Passem a partir de la setmana que ve també a fer els informes a les persones que són residents a la ciutat de Barcelona i que per tant ho hauran d'acreditar de manera diferent al padró, i necessitem que aquí les persones més expertes, per tant tant el personal del SAIER com Creu Roja, que ens ajudarà, estaran amb nosaltres amb aquest pavelló 2 per a partir de la setmana que ve tramitar també els informes de vulnerabilitat prèvia acreditació d'aquesta residència a la ciutat.
9: Des de l'Ajuntament de Barcelona s'ha explicat que fins ara s'havien prioritzat totes les persones que estaven empadronades i assistides dins del sistema social de l'Ajuntament de Barcelona, i que a partir d'ara s'obre aquesta nova via per persones que estan fora del circuit social i que no estan empadronades.
0: Miquel Jarque, gràcies. Bon dia.
9: Molt bon dia.
0: 4 minuts i arribarem a un quart d'una. Més qüestions. L'OMS negocia amb l'Estat espanyol perquè el creuer de luxe amb un brot de hantavirus atraqui a les Illes Canàries. Per ara, aquest organisme internacional eleva fins a 7 les infeccions per aquest virus que transmeten els rosegadors. En total hi ha 2 casos confirmats, 5 de sospitosos, entre els quals 3 morts, un pacient crític, també a l'UCI, i 3 persones amb símptomes lleus. El director d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'està evacuant fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades, i que si atraca les Canàries la majoria del passatge estarà sa.
11: El riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
0: Dels passatgers n'hi hauria 5 que resideixen a Catalunya, d'un total de 13 que tenen nacionalitat espanyola. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández,

0: El hantavirus es transmet per la inhalació de partícules o contacte amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. 3Cat Info. La Comissió Europea admet la possibilitat que hi hagi problemes de subministrament de combustible per culpa del bloqueig a l'estret d'Hormuz, sobretot amb el querosè que utilitzen els avions. L'executiu comunitari diu que, per ara, la situació està controlada, però avisa que s'estan preparant pel que pugui passar. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
1: El comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, assegura que caldrà una resposta política si minva el subministrament de querosè. Diu que, arribats a aquest punt, els països de la Unió Europea haurien de redistribuir les seves reserves de combustible per als avions, per garantir que tothom en tingui prou.
2: Continuem preparant-nos fins i tot per a un escenari amb problemes de seguretat de subministrament. Encara no som en aquest punt, però pot passar, sobretot amb el querosè. Esperem que no passi, però l'esperança no és una estratègia i per això ens intentem preparar el millor possible.
1: La Comissió Europea està confeccionant un paquet d'instruccions per a les aerolínies sobre com fer més eficient l'ús del querosè. Espera tenir-lo llest aquesta setmana, aprofitant que dijous hi ha una reunió del Grup Europeu de Coordinació de Petroli. Entre les mesures que estudia Brussel·les, també hè l'opció de comprar més querosè als Estats Units. El comissari d'Energia ha admès que la producció de petroli trigarà temps a normalitzar-se a l'Orient Mitjà perquè les infraestructures estan molt malmeses. I diu que la factura energètica de la guerra continua creixent. La Unió Europea ja ha gastat 30.000 milions d'euros de més per comprar combustibles fòssils des que va esclatar el conflicte a l'Iran.
0: Doncs pel que fa a aquest conflicte, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran viatja avui a la Xina. S'ha de reunir amb el seu homòleg enmig d'aquesta incertesa en l'alto el foc amb els Estats Units. Abbas Araghchi suma així una altra trobada amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Putin a Sant Petersburg. La tensió ha esclatat a l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de petroli i gas, arran de l'operació de l'administració Trump per intentar reobrir el trànsit marítim bloquejat des de l'inici de la guerra. L'Iran i els Estats Units van fer ahir nous atacs al règim de Teheran contra els Emirats Àrabs Units i Oman, i Washington va destruir llanxes ràpides iranianes. Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar de la faç de la Terra l'Iran, ara sí ataca els seus vaixells desplegats a l'estret d'Hormuz i pronostica que el preu del petroli caurà quan la guerra acabi.
3: Veig que baixarà molt substancialment quan això s'acabi. Crec que també molt ràpidament, a nivells que mai no s'han vist, perquè hi ha molta energia allà fora, vaixells carregats per tot el món. No hi poden fer gaire perquè els ha segrestat un lloc força malvat, però ens estem encarregant.
0: A les últimes hores, un tercer vaixell ha pogut sortir de l'estret, escortat pels Estats Units. L'Iran ha acusat aquest país, els Estats Units, de posar en risc la navegació i ha amenaçat d'actuar amb més força. La Unió Europea ha condemnat els atacs del règim de Teheran contra objectius civils i ha demanat una desescalada d'aquest conflicte. Passa un minut d'un quart d'una, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Molt bon dia. En aquests moments destaquem que un accident obliga a tallar la carretera C14 a Oliana. Com a alternativa a trànsit, informa que es fan desviaments per dins d'aquesta població. I una altra incidència, en aquest cas a la carretera C17, a l'alçada del Figaró. Hi ha un carril tallat direcció Vic per un vehicle avariat. En tots dos casos sembla que no estan provocant problemes greus de circulació. S'està normalitzant també a poc a poc la circulació a la Ronda Litoral, direcció Besòs, entre la zona franca i la zona portuària, on fa una estona era intensa perquè s'ha hagut de tallar un carril degut a l'incendi d'un vehicle. A la mateixa via, però, sí que segueix la circulació densa d'entrada a Barcelona des de Sant Adrià de Besòs. És tot.
0: El temps. Jofre Genuer.
5: Amb puntualitat han sorgit les primeres nuvolades amb ruixats des de dins del mar, afectant la zona del Garraf, del Baix Penedès, viatjant cap al Baix Llobregat. De moment amb registres d'un 2 litres per metro quadrat com a molt. Són les primeres nuvolades, però agafaran el relleu les que estan creixent a tota la serra prelitoral, que en les immediates hores començaran també a generar els ruixats i xàfecs que esperem aquesta tarda, que ens aniran estenent, sobretot entre les comarques de Barcelona i Girona, és on poden ser més importants, localment amb tempesta i calamar-se, i en avisos d'intensitat de pluja per aquest risc moderat de que aquests patacs d'aigua superin els 20 o 30 litres per metre quadrat a mitja hora des de l'interior del Camp de Tarragona fins al prelitoral gironí, o també no descartem a la Catalunya Central com ahir. Per altra banda, també les nuvolades protagonistes al Pirineu i Prepirineu, en aquesta tarda també hi haurà ruixats, i a més amb una cota de neu que pot baixar cap als 2.000 metres o fins i tot 1.800 esporàdicament. Les temperatures més altes cap al Pla de Lleida, potser alguns sectors del

0: Camp de Tarragona, on el termòmetre pot caminar cap als 22, 23 o 24 graus a molt estirar. Però, en general, termòmetres frenats poc per sobre si s'hi arriba dels 20 graus. La propera matinada especialment freda, els termòmetres tocaran fons i demà encara hi hauran alguns ruixats però més aïllats al nord del país. Tot i així, pels propers dies, els ruixats continuaran sent protagonistes dijous a la tarda a l'interior i dissabte de manera més general.
1: Fresca Info.
2: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
3: I a l'avi, què en saps de la seva història?
4: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
5: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
4: Hòstia.
5: A la zona ocupada.
4: Ostres, això no ho he sabut mai.
6: Quanta guerra. Amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
7: Passen 4 minuts d'un quart d'una. L'atur baixa a Catalunya 9.000 persones al mes d'abril, coincidint amb la Setmana Santa i l'inici de la temporada turística. De fet, el sector més afavorit per la reducció de l'atur és de llarg el sector dels serveis, seguit per la indústria. Ara hi ha 315.000 desocupats. Les bones dades també reflecteixen en l'afiliació a la Seguretat Social. Catalunya frega els 4 milions d'afiliats, 38.000 més que al març. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, està content de les dades del mes d'abril.
8: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, la qual cosa demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
7: En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos per saber quina tendència segueix. Fa poc explicàvem les dades de l'enquesta de població activa que recull les xifres del primer trimestre. Tot i que són enquestes diferents, aquestes dades van ser molt dolentes, amb un increment notable de la taxa d'atur, que va superar el 10% per primera vegada des de feia 3 anys. I això, sumat a un augment dels zeros en el primer trimestre. N'hi ha hagut un 34% més respecte del mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors. Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de la Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa del menor. Està previst que avui s'aprovi aquesta reforma al Consell de Ministres, que també preveu crear un torn d'ofici especialitzat i ampliar l'assistència jurídica gratuïta. Es prioritzarà que els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels progenitors manipula el menor per rebutjar l'altre. El Ministeri d'Infància ha treballat amb el de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
9: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, era imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
7: La nova llei també impedirà que els condemnats per delictes contra la infància treballin amb nens i adolescents. S'aplana el camí perquè els pobles petits puguin generar habitatges. El govern aprovarà avui un decret llei que simplificarà els tràmits per destinar a altres usos edificacions infrautilitzades, també per ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable. Beneficiarà prop de 600 pobles de menys de 2.000 habitants que fins ara s'havien de regir per la mateixa normativa que ciutats com Barcelona o l'Hospitalet. Per Eva Vinyoles, alcaldessa de Susqueda, la Selva, s'ha fet un pas endavant, però no suficient. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
10: Podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Fa una simplificació real en el procediment i és un primer pas cap a aquesta flexibilització. Però creiem que no acaba de resoldre els problemes de fons, no? Com pot ser l'habitatge o la gestió.
7: Joan Solà, alcalde de Riner, al Solsonès, creu que per fi es reconeix que els pobles petits són singulars.
11: Tot habitant que es pugui quedar a viure és sempre benvingut per preservar la vida, en aquest cas a Riner, però a tots els municipis, els micropobles. Quan parlem d'igualtat d'oportunitats o d'equilibri territorial, això no serà possible sense que el país no estigui equilibrat també en les seves normes. No es pot tractar per iguals que som diferents.
7: I ara anem cap a Lleida, on la pluja dels últims dies ha salvat la collita de cereal a bona part del país, on els camps ja notaven la falta d'aigua. Unió de Pagesos parla d'una producció raonable, però amb rendiments inferiors als que tocarien perquè es fan servir menys adobs. Des del sindicat alerten que el preu dels fertilitzants s'ha triplicat en els darrers mesos per la guerra al Pròxim Orient. Lleida, Estela Busoms.
12: Les últimes pluges són molt benvingudes després d'un abril càlid i sec que posava en perill la viabilitat de la collita del cereal. De fet, segons Unió de Pagesos, en zones de Tarragona i l'Ebre hi ha finques que poca cosa podran aprofitar, però a la resta del país les precipitacions d'aquest mes de maig han arribat en un moment clau. No obstant, la collita també estarà marcada per l'encariment d'adobs com l'urea. Santi Caudevilla és el responsable del sector del sindicat.
13: Les pluges han sigut molt benvingudes. La qüestió és que arriben en un moment clau d'un any normal, creient que tindrem un any raonable i no tindrem extremadament bo ni exclusivament bo perquè a l'hivern no vam tenir fred i a la vegada també no tindrem gran collita perquè el preu que s'ha ficat als adobats és impossible poder adobar i per això tindrem una davallada de collita segura.
12: Segons Caudevilla, el preu del fertilitzant ha passat de 300 a 1.000 euros la tona de mitjana, sobretot arran de la guerra al Pròxim Orient. Des d'Unió de Pagesos consideren que la normativa actual limita en excés l'adob de les terres amb purins i obliga els agricultors a gastar-se molts diners en productes químics.
13: Estem davant d'una paradoxa realment aberrant i el que fa és empobrir molt el nostre país i és que ens fan comprar el que serien adobs químics a 1.000 euros la tona i estem destruint nitrogen a les granges perquè la normativa ens obliga a destruir nitrogen d'origen orgànic quan és molt millor que el químic.
12: Santi Caudevilla explica que ara mateix fertilitzar una hectàrea de cereal de regadiu pot costar uns 600 euros i el que fan molts pagesos és o no posar-n'hi o reduir-ne la dosi. La recol·lecció es preveu que comenci d'aquí unes 3 o 4 setmanes en funció del lloc i de la meteorologia.
7: I abans dels esports, una darrera qüestió. La plataforma 3CRAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita avalada pels seus més d'un milió i mig d'usuaris registrats i els més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament l'octubre del 2023. A més, la plataforma és la tercera més escollida pels catalans, només per darrere, de gegants del mercat com són Prime Video o Netflix.
1: Esports.
7: Montserrat, ja molt bon dia.
14: Hola, bon dia. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid busquen avui l'accés a la final de la Champions de futbol masculina. Es decidirà la semifinal tornada, la primera semifinal tornada, que juga avui a les 9 del vespre i amb l'empat a un de l'anada. El davanter matalasser, Antoine Griezmann, confia en fer història abans de marxar del club aquest estiu.
15: Mi idea era seguir aquí porque sentía que se podía hacer algo increíble y no lo dudé y estamos a un paso, ¿no?, de jugar otra final, que es algo histórico, y yo creo que el equipo lo sabe, se ve que hay mucha tranquilidad, mucha confianza para jugarlo, una confianza absoluta entre todos.
14: L'Atlètic de Madrid no podrá contar en Barrios, Jiménez y Nico González. Confían que sí que estarán a punt Julián Álvarez y Juliano Simeone. A l'Arsenal, el tècnic Mikel Arteta recupera per avui Saka, Odegaard i Havertz. En declaracions a Movistar, Arteta explica com sortiran avui al seu camp.
16: Estamos como aviones, no tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia, es un día que va a ser enorme.
14: Timber apunta que no jugarà avui amb l'Arsenal i s'afegirà la baixa confirmada de Merino. I el porter de l'Arsenal, David Raya, el català, ha guanyat el guant d'or de la Premier League per tercera temporada consecutiva. Raya suma 17 porteries a 0 en 35 jornades, 4 més que Gianluigi Donnarumma, porter del City. Aquest Arsenal Atlètic de Madrid es juga a les 9 del vespre i el podeu seguir en directe amb la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Pel que fa a la final de la Champions femenina de futbol, el Barça ofereix un pla de viatge d'anada i tornada mateix dia sense entrada perquè els aficionats acompanyin les jugadores. El Barça jugarà el 23 de maig a Oslo, Noruega, contra l'Olympique de Lió. El desplaçament és un vol charter que costa 571 euros per als socis del Barça i 628 per al públic en general. El Barça encara no sap quantes entrades tindrà per a la final. I el futbol femení entrarà a la travessa i els seus clubs participaran als seus ingressos com passa a la Lliga Masculina de Futbol. Avui el Consell de Ministres aprovarà el Reial Decret Llei en què s'inclouran els partits de futbol de la Lliga F a la travessa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit en una piulada X que és una aposta per la igualtat dins i fora del camp.
1: 3CAT Info.
14: A la Lliga masculina de futbol, l'Espanyol i el Girona empitjoren la seva situació. La victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat deixa l'equip gironí a només 2 punts del descens i els blanc i blaus a 3 punts quan queden 4 jornades perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte a 5:15 PM al camp del Sevilla i el Girona ho farà dilluns que ve a Vallecas contra el Rayo. A la Premier League, l'Arsenal és una mica més a prop de ser campió de Lliga. El Manchester City s'ho ha complicat i força després d'empatar i a 3 amb l'Everton. Pep Guardiola, el tècnic del City, ho explica.
17: La pressió és guanyar els nostres partits. Ara ja no depèn de nosaltres. Si l'Arsenal guanya els partits que els queden, el títol serà per ells. El que hem de fer és guanyar el pròxim partit, recuperar-nos bé i afrontar aquesta sèrie de partits que tenim cada 3 dies. I això és el que hem de fer.
14: El Manchester City és ara mateix a 5 punts de l'Arsenal, el líder, amb un partit menys. I parlem també del Dakar, que avui ha fet públiques les línies mestres de la pròxima edició del Rally per al 2027 en un acte que s'ha fet a París. La cursa es farà de l'1 al 15 de gener, tindrà 8.400 quilòmetres, dels quals 5.300 seran cronometrats. L'inici i el final del Dakar es farà en una ciutat construïda fa 20 anys a la riba del Mar Roig, que es diu Ciutat de Negocis Rei Abdullah. A la Copa del Món Femenina de Waterpolo, que es disputa a Rotterdam, als Països Baixos, la selecció espanyola juga avui contra els Estats Units. L'equip dirigit per Jordi Valls, amb només una jugadora de fora de Catalunya, va superar Itàlia 14-12. I la capitana del Palau, Berta Busquets, deixarà l'hoquei patins després de 15 temporades a l'hoquei Lliga Femenina. Busquets es retira a final de temporada, ha jugat tota la seva carrera al Palau. Va néixer a Palau Solità i Plegamans, juga la 15a temporada a l'hoquei Lliga Femenina amb el club. Ha guanyat 5 lligues, 3 Champions i una Copa de la Reina, entre altres títols.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'una, a aquesta hora estem pendents de la compareixença de la consellera portaveu Sílvia Paneque per donar compte dels acords que s'han pres aquest matí a la reunió de l'executiu. De seguida que comenci ja anirem en directe. Mentrestant, repassem el més destacat. La justícia israeliana allarga fins diumenge la detenció dels activistes Tiago Ávila i Saif Aboukeshek, membres de la flotilla Global Sumut, acusats de vincles amb Hamas. És la segona pròrroga des que els van arrestar dijous passat en aigües internacionals. I la Fiscalia reitera la necessitat que continuïn a la presó els pares del nadó suposadament maltractat perquè té indicis molt sòlids que van agredir la criatura. Les lesions genitals, afirma, són contundents, a més hi veu risc de fugida i que puguin influir en els testimonis. I l'atur baixa 9.000 persones a l'abril per la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 38.000 i es freguen els 4 milions d'ocupats. Això contrasta amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació perquè el primer trimestre de l'any ha estat el pitjor en una dècada, tret de l'any de la pandèmia. També avui hem conegut que l'Iran ha acusat els Estats Units d'haver violat la treva amb les últimes operacions a l'estret d'Hormuz. Després de l'intercanvi d'atacs d'ahir, avui un altre vaixell escortat per l'armada nord-americana ha aconseguit sortir per aquest pas estratègic. I l'OMS negocia amb l'Estat espanyol que el creuer de luxe amb un brot de hantavirus pugui atracar les Illes Canàries. Hi ha 7 persones que s'haurien infectat, 2 dels quals confirmats i 3 morts. Passen 2 minuts de 2:15 i a aquesta hora comença la roda de premsa posterior a la reunió de govern i marxem en directe. Escoltem la portaveu Sílvia Paneque.
2: Permeti'm que comenci amb algunes primeres valoracions abans d'entrar amb els acords de govern. Hem conegut aquest matí, i era una dada que hem comentat al govern i que volíem destacar també, que, en fi, crec que explica també en quin moment ens trobem al país, també a Catalunya, en l'àmbit del progrés, en l'àmbit del creixement econòmic. A Catalunya avui hi ha 11.190 persones menys a l'atur que fa un any. Això és una reducció de la desocupació d'un 3,4%, i per tant vol dir que avui hi ha 314.527 persones en situació d'atur al país, que és la xifra més baixa comparativament des de l'abril del 2008. És una xifra, a més, que es produeix de manera generalitzada a totes les demarcacions, per tant, a Catalunya en el seu conjunt, i que contrasta, per això volia començar també amb aquesta dada, amb qui de manera insistent també vol implementar o vol escampar o intenta instal·lar discursos de desesperança o discursos allunyats de la realitat que vivim en el país. Per tant, són dades que mostren una realitat palpable que apunta la bona direcció que té Catalunya en el seu conjunt i també de les polítiques que s'estan desplegant. Segons, a més, les dades del propi Departament d'Economia i Finances, l'economia catalana, a més, les projeccions són de que continuarà aquest creixement, un creixement de fins al 2,3% el 2026 i, per tant, es manté la tendència positiva dels últims anys. Són dades suficients? No, són dades que apunten que anem en una bona direcció, però ho seran encara més quan puguem assegurar que aquest creixement es reparteixi en el conjunt de la ciutadania a Catalunya i, per tant, que aquesta prosperitat sigui compartida. Aquest és el gran objectiu que saben que tenim com a govern de Catalunya amb el desplegament de diferents polítiques, però si aquest creixement no reverteix en la generació d'oportunitats i en l'increment de drets, com pot ser el dret de l'habitatge, és evident que aquest creixement deixa de tenir sentit. Ara, són dades que indiquen que anem a la bona direcció. La qualitat de vida també té molt a veure amb la seguretat, amb la convivència i amb la cohesió social. I saben que des del primer moment aquest govern ha defensat que les polítiques de convivència, de seguretat, formen part precisament de les polítiques dels partits d'esquerres, de les polítiques de progrés. Voler que les ciutats, voler que els nostres barris, voler que les nostres viles i els nostres pobles siguin espais segurs és una aspiració legítima de la ciutadania i és un objectiu i una responsabilitat absolutament irrenunciable per part d'aquest govern i la resta d'institucions, però en tot cas per part d'aquest govern. I en aquest marc que ara els explicava de polítiques necessàries i que a més el govern ha apuntat des del primer moment com a necessàries, es fa imprescindible avui tornar a traslladar el condol i la solidaritat del govern de Catalunya cap a la família, als amics, ciutadans i ciutadanes d'Esplugues de Llobregat de que ahir el govern també pogués condemnar rotundament uns fets que són injustificables des de qualsevol punt de vista i que va esdevenir, com saben vostès, fa dos dies a Esplugues de Llobregat. Volem també reiterar la confiança del govern amb la feina dels cossos de seguretat i específicament amb els Mossos d'Esquadra, amb les policies locals també de Catalunya, que cada dia treballen per garantir la seguretat a les nostres viles, als nostres carrers i als nostres barris i la convivència. Seguretat i convivència són dues cares d'una mateixa moneda. Per tant, el missatge del govern primer és de condol i solidaritat amb els veïns i veïnes d'Esplugues, la família i els amics. Segon, de tolerància zero amb la violència, amb els delictes i en qualsevol atac que es produeixi a la convivència entre catalans i catalanes. I en aquest sentit treballem, com saben, en tres propòsits essencials. La primera és l'increment de la plantilla de Mossos d'Esquadra a Catalunya, 25.000 agents d'aquí al 2030. Desplegar també les 200 noves unitats judicials amb tot allò que té a veure amb la multireincidència i, per tant, que aquest desplegament ajudi a avançar en aquest àmbit i acompanyat amb el pla de xoc de multireincidència junt amb altres programes que des d'Interior s'estan treballant i que vostès coneixen. Per tant, les dades econòmiques a Catalunya van bé, cal però avançar en la reversió en forma d'oportunitats i de progrés compartit i cal continuar treballant, tot i que les dades en el global saben que són bones respecte a l'any 25, cal continuar treballant en l'àmbit de la seguretat amb aquests elements que ara els detallava. I l'altra pota en drets, amb aquesta prosperitat compartida, aquest progrés compartit, és l'àmbit de l'habitatge. I avui, en el Consell Executiu, i ara entro ja en els acords, hi ha tres acords, tots ells, que fan referència a la millora en l'àmbit de l'habitatge. Un primer, els vàrem avançar la setmana passada, després de la reunió que vàrem tenir amb diferents entitats municipalistes, aquest decret llei de mesures urgents per tal de millorar l'urbanisme i l'habitatge en els municipis rurals, és a dir, aquells municipis de menys de 2.000 habitants. Simplifiquem instruments urbanístics i facilitem la construcció en aquelles peces, en aquelles masies, en aquells elements que en l'àmbit rural doncs, poden tenir sortida d'habitatge o també de dinamització econòmica. I en aquest sentit, aquest decret llei de mesures urgents adapta normativa urbanística, pot afavorir l'arrelament de la població de més de 580 municipis, 587 municipis de menys de 2.000 habitants al nostre país, i com bé deia la setmana passada, finalment no es pot exigir a nivell urbanístic el mateix a una gran ciutat amb un desplegament tècnic important que un municipi de menys de 2.000 habitants on el cost tècnic doncs, està més limitat i per tant és més dificultós. Molt ràpidament, el decret llei estableix el POUM rural, per tant, l'urbanisme rural, un nou instrument de planejament urbanístic que s'adapta al món rural, de manera que es redueixen càrregues administratives, es simplifiquen procediments i s'elimina elements de burocràcia doncs que ho poden fer més àgils. Per posar-los algun exemple, vinculat a les àrees verdes compensatòries o vinculat a la flexibilització d'habitatge protegit quan és nova construcció i és rehabilitació. Per tant, alguns elements o que no s'hagi d'aprovar per la Comissió Territorial General de Catalunya, sinó que es pugui aprovar en les comissions territorials d'urbanisme a nivell de demarcació. Aquests són alguns elements. Per tant, ens permet ordenar el sòl urbà, ens permet preveure creixement sempre que siguin justificats i acotats, si no hauria de ser un POUM ordinari, una planificació ordinària, i com els deia, flexibilitza els elements de reserves d'habitatge protegit sempre que no sigui nova construcció i sigui rehabilitació. I finalment hi ha un tercer element urbanístic, el de normes de planejament, que aquest està reservat per a aquells municipis que no tinguin previst cap tipus de creixement. I per tant, allò que necessitin és ordenar o actuar de manera quirúrgica en espais o en edificis concrets. Per tant, el POUM habitual, quan es planifiqui grans creixements, POUM rural per creixements acotats i normes de planejament quan no hi hagi cap tipus de creixement previst. El decret també introdueix, més enllà de l'agilització urbanística, elements de licitació més àgils, per exemple, redacció i execució de projectes de manera conjunta. També en l'àmbit energètic s'impulsa la transició cap a les energies renovables a través de l'energètica, com un instrument de suport als ens locals, com a mitjà propi. I també s'afegeix en aquest decret llei alguns elements que milloraran els existents vinculats al catàleg de masies. I en aquest sentit es regula el que anomenem veïnats rurals, que són nuclis disseminats o nuclis en aquests municipis rurals que permetran facilitar la rehabilitació o, com deia, també activar negocis i activació econòmica. Fins ara teníem el catàleg de masies, ara tindrem aquest instrument que ens permetrà doncs, més agilització a l'hora d'actuar en els municipis rurals. Una mesura, com vostès saben, proposada i que ens va arribar a través de les entitats municipalistes, sobretot eines de repoblament i micropobles, i que hem pogut atendre a través d'aquest decret llei que haurà de seguir la seva tramitació parlamentària. Segon acord vinculat a l'àmbit de l'habitatge, el concurs de solars. En aquest cas és una publicació, com saben, dels 670 solars que els municipis han posat a disposició per construir el parc d'habitatge. Alguns d'ells venien amb un promotor vinculat, d'altres estaven sense promotor i han format part i aniran formant part d'aquests concursos doncs que el primer, saben vostès, que vàrem poder doncs, saber que no quedava desert i que, per tant, tots els lots quedaven coberts per diferents empreses que volen construir aquest parc d'habitatge i finalment ens quedaven aquells solars de menys de 20 habitatges. I aquí havíem de cercar una fórmula prou flexible per tal de mobilitzar-los, perquè és evident que una promoció d'aquestes dimensions doncs, té menys atractiu a l'hora de construir-la. Són 59 solars en aquesta primera publicació, en 40 municipis diferents, i vostès recordaran que el president va signar amb aquests municipis convenis de col·laboració per tal que aquests solars formin part d'un llistat, de manera que quan un promotor tingui interès per un d'aquests solars concretament, s'obri un període d'un mes perquè quedi obert a l'interès d'altres promotors. Si no hi hagués interès de més promotors, seria una adjudicació directa. Per tant, és una manera molt més àgil d'activar aquests solars de menys de 20 habitatges. I finalment, un altre acord vinculat a l'Incasòl i també en l'àmbit de l'habitatge, hem aprovat que l'Incasòl pugui utilitzar els romanents de tresoreria no afectats, estem parlant de 250 milions d'euros per tal de poder promoure 3.649 habitatges en promoció directa de l'Incasòl. Per tant, tres acords que van en la direcció del que sempre hem dit, activarem tots aquells recursos, tots aquells mecanismes, polítiques innovadores, com la de l'adjudicació directa de solars de menys de 20 habitatges, per tal de construir aquest parc d'habitatge públic a tot Catalunya i arribar al 15% que ens marca el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. I finalment, ara sí, abans de passar a les diferents qüestions que em vulguin traslladar, els Premis Nacionals de Comunicació, que es lliuraran el proper 19 de maig, maig al Teatre Principal de Sabadell. És una proposta també aquesta de descentralització del lliurament i d'aquesta cerimònia, i els puc avançar també que si enguany és a Sabadell, el proper 2027 aquests premis es lliuraran a Lleida. Per tant, tota una voluntat també de descentralitzar arreu del territori. El repasso molt breument, les 7 categories: Premi Nacional de Comunicació d'Honor a Justo Molinero Calero per liderar Ràdio Teletaxi durant 45 anys i dignificar la ràdio popular i convertir-la també en una eina de cohesió social i consolidar també una ràdio popular i un sistema innovador integrant, de fet, generacions senceres de població migrada a Catalunya. El segon, Premi Nacional de Comunicació Publicitària Corporativa al Banc de Sabadell per la campanya de màrqueting vinculada durant 17 mesos al procés d'oferta pública d'adquisició per part del BBVA. Tercer, premi, en aquest cas Exaequo, Premi Nacional de Proximitat al Diari de Sabadell, una capçalera referència al Vallès, i a la docusèrie Hospital de Proximitat, una sèrie elaborada per Televisió de Mataró i que, després de dues temporades, mostra l'activitat des de la proximitat de l'Hospital de Mataró. Premi Nacional de Comunicació Digital a la plataforma 3CAT per consolidar-se com l'eina per ampliar l'abast d'un servei públic audiovisual en català. Més de 1,5 milions d'usuaris registrats i el 43% d'aquests usuaris són menors de 45 anys. I Premi Nacional Radiofònica de Comunicació Radiofònica a RAC1 ha arribat a més d'un milió d'oients diaris en el seu 25è aniversari i ha consolidat un model de comunicació basat en la credibilitat, en la immediatesa i també en la proximitat. I finalment, Premi Nacional de Comunicació Televisiva a Ràdio Televisió Espanyola Catalunya pels més de 60 anys d'activitat des de la seva primera emissió, aquell 27 d'octubre de 1964, i també per la seva defensa sostinguda del català. Premi Nacional de Catalunya, finalment, de premsa, Esther Vera García, per consolidar el diari Ara com una de les capçaleres de referència al país, líder també en premsa digital en català, amb 3,2 milions d'usuaris al setembre del 2017 i una bossa actual de 50.000 subscriptors. Per tant, com veuen, fent un petit resum, dades de creixement econòmic que han de revertir en seguretat, en convivència, amb habitatge i alguns acords que mostren precisament aquesta línia, aquesta prioritat del govern, i finalment doncs, l'anunci dels Premis Nacionals de Comunicació, alguns dels quals vostès estan presents, i ja aprofito doncs, per felicitar-vos per la part que els toca d'aquest reconeixement merescut. I ara sí, passaríem a les diferents qüestions que em vulguin traslladar.
0: Comencem el torn de preguntes des de les cabines de ràdio amb Laia Colomer de RAC1.
3: Hola, bon dia, portaveu. A mi m'agradaria preguntar-li primer de tot si hi ha algun tipus de novetat en la investigació del crim d'Esplugues que abans hi ha fet referència, si des del govern tenen alguna novetat i si es pot confirmar el que ahir apuntava ja la consellera, que l'home podria haver tingut algun tipus de brot. I en relació als successos violents que ja n'ha fet referència i que hi ha hagut els últims dies, m'agradaria saber si el govern té previst algun tipus d'actuació per fer front a la sensació d'inseguretat, perquè sí que des del Departament d'Interior no fan èmfasi que les dades de delinqüència van baixant, però no la sensació de la gent, i m'agradaria saber si el govern té previst alguna actuació sobre això. I també davant dels discursos alarmistes dels últims dies per part d'algunes forces polítiques, m'agradaria saber si el govern creu que Catalunya és un país segur i si tenen previst reunir-se amb els grups, perquè avui també des del Parlament alguns, per exemple el PP, ja va demanar la compareixença del president, Junts també ha demanat per carta més informació a la consellera. Voldria saber si el govern té previst reunir-se amb els grups. I per últim, sobre la prova pilot, ja en vam parlar la setmana passada a alguns instituts amb la presència de Mossos, pràcticament la meitat de centres que hi participaven ja han anunciat la seva voluntat de deixar la prova. M'agradaria saber si això fa replantejar al govern la idoneïtat de fer aquesta prova pilot o, pel contrari, si amb la baixa d'aquests centres n'incorporaran de nous. Gràcies.
2: Sí, respecte a les primeres qüestions vinculades a la investigació del cas d'Esplugues, efectivament ahir la consellera Parlon apuntava quina era la línia principal d'investigació, que és aquest brot psicòtic, i per tant aquesta és la línia principal. Els Mossos en aquests moments estan investigant. Sí que, en fi, volem posar en valor també que la ràpida actuació va permetre poder detenir de manera immediata el presumpte autor i posar-lo com més aviat millor a disposició judicial. Aquesta és la línia que apuntava la consellera, la principal d'investigació per part dels Mossos d'Esquadra, i en tot cas ens felicitem d'aquesta ràpida actuació en la detenció. Vostè em preguntava també sobre les dades, la sensació d'inseguretat i si el govern considera que Catalunya és un país segur. Efectivament, Catalunya és un país segur. Les dades ens mostren que respecte al 2025 les actuacions i les línies que s'han desplegat per part del Departament d'Interior estan donant els seus resultats. Els indicadors, tinc algunes dades, si volen que els puc compartir, són indicadors que evolucionen positivament i per tant ens esperonen, com els deia, primer, a continuar treballant amb aquestes línies de treball, segon, amb ampliar el cos de Mossos d'Esquadra, efectivament, per poder garantir la seguretat i la bona convivència. De fet, des del setembre del 24, per tant, en els primers compassos d'aquest govern, just poques setmanes després, es presentava un impuls i una evolució del Pla d'AGA. Per què? Doncs perquè volíem llançar un missatge, primer, de tolerància zero a les armes blanques, especialment en aquells àmbits, oci nocturn, espai públics determinats, transport, on podia ser especialment de risc la utilització de les armes blanques. Després d'un any i escaig d'implantació del Pla d'AGA, fixi's si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora, i per això l'increment de Mossos d'Esquadra, i per això plans de xoc, i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any, i continuem treballant, i això ens esperona a continuar treballant, perquè la seguretat i la convivència és quelcom fonamental per a aquest govern. Amb els grups parlamentaris, de ben segur que en el debat parlamentari hi haurà ocasió, de fet n'hi ha hagut, en qualsevol cas saben que la consellera Parlon, el president, estem sempre a disposició d'aquelles explicacions que se'n demanin en la fórmula que considerin oportuns els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya. Crec que algun grup ha demanat ja compareixences de la consellera, per tant ho atendrem com sempre hem fet fins ara. Respecte a la prova pilot, insistir en el caràcter voluntari d'aquesta prova pilot, i pensem des del govern que aquest és un bon instrument, sempre, com diem, vist des de la voluntarietat, de l'adhesió al mateix, i per tant ho mantenim com un pla que les direccions de les escoles, instituts, han de voler sumar-se. Per tant, sempre tindrà aquest caràcter voluntari, mentre sigui pilot i si s'implementa com un recurs a disposició dels instituts. I crec que amb això li he donat resposta, oi, a les diferents qüestions.
0: És el torn d'Albert Prat, de Catalunya Ràdio.
4: Què tal? Bon dia, portaveu. M'agradaria preguntar-li, avui a Catalunya Ràdio estem explicant que només a Barcelona ciutat hi ha 8.000 persones sense llar. Si ens fixem en les que dormen al carrer són prop de 2.000, però en total aquestes 8.000 persones sense llar, com a govern m'agradaria saber quina opinió li mereix aquesta xifra, si tenen previst també impulsar alguna mesura de caràcter urgent per rebaixar aquesta xifra. Gràcies.
2: Sí, bé, com vostès saben, el sensellarisme és una competència dels ajuntaments, però no és menys cert, i vostè donava algunes dades, que els ajuntaments necessiten de l'acompanyament també i dels recursos econòmics i a nivell habitacional que el govern també pot posar a disposició dels ajuntaments per avançar. En aquest sentit, el departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals, a través del nou contracte programa, per tant, dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties. Saben també que el pla estratègic de sensellarisme en aquests moments es troba prorrogat, però estem treballant el nou pla estratègic de sensellarisme a partir del 2027. I també és cert que amb els fons Next Generation alguns ajuntaments varen poder destinar el total de fons Next Generation destinats a equipaments per atendre el sensellarisme més de 5 milions d'euros. Per tant, aquí també tindrem una sèrie d'equipaments gràcies a aquests fons que podran estar a disposició juntament amb els pisos d'inclusió i altres recursos per atendre aquesta necessitat. Per tant, activarem recursos i acompanyarem els ajuntaments amb una competència que és seva, però que entenem perfectament que és necessari també l'acompanyament econòmic i a nivell de recursos per part del govern de la Generalitat, aquests 30 milions d'euros.
0: També des de les cabines, Xavier Balló, de Ser Catalunya.
5: Hola, bon dia, consellera. Sobre la qüestió del pla de Mossos d'Esquadra als instituts, no sé quin sentit, si continuen veient-li sentit a continuar amb aquesta prova pilot quan la majoria d'instituts que havien triat inicialment, doncs, com deia la companya, s'estan fent enrere o fins i tot hi ha claustres convocats per avaluar si ho volen fer o no. És una mesura que està topant de moment amb el rebuig de part d'alguns sindicats de mestres, dels seus propis socis. La setmana passada al Parlament algun partit ho comparava o va fer una mena de paral·lelisme amb la qüestió que els va passar amb el tema de les baixes laborals. Aleshores, no sé si creuen, si temen que els hi acabi passant el mateix i hagin acabat, bueno, si descarten d'alguna manera acabar retirant aquest pla o el mantindran de totes i fins quan. I després també m'agradaria preguntar-li si hi ha alguna novetat o tenen alguna previsió en relació a la negociació de pressupostos. La setmana passada, quan estàvem aquí, faltava poc perquè el Congrés dels Diputats tombés un dels projectes que teníem pactats amb Esquerra Republicana, ja se sospitava aleshores, es va acabar confirmant. No sé si estan treballant en alguna mesura alternativa per donar impuls igualment al tema de les inversions o altres acords per poder, doncs, arribar a aquest acord de pressupostos.
2: Perfecte. Sí, respecte a la primera qüestió que em feia, insisteixo en una primera qüestió que ja els he dit, que és el caràcter voluntari. Per tant, podria entendre la reflexió, no? Si fos de caràcter obligatori i hi hagués, doncs, una manifestació, no? de per part de la comunitat educativa massiva de no fer-ho, però el caràcter és voluntari. Però li afegiré un altre element que crec que també és rellevant, i és que aquest projecte, aquest pla pilot, es va treballar també a demanda d'una part de la comunitat educativa. Per tant, sí que hi ha una part de la comunitat educativa o alguns àmbits o alguns instituts que creuen que aquesta pot ser una bona eina. Per tant, insistint en que és voluntari i que es dissenya aquest pla pilot a demanda també de la pròpia comunitat, crec que és oportú, i pel propi convenciment del govern, que aquest pot ser una bona eina, un bon instrument. Això és el que ens fa mantenir l'oferta d'aquest pilot, el propi convenciment, que vingui també per demanda de la comunitat educativa, la voluntarietat, i un quart element, i és que fins i tot quan es converteixi en un recurs més enllà d'un pla pilot, continuarà tinguent el caràcter voluntari. Per tant, jo crec que això fa que, en fi, si algun institut, comunitat educativa, direcció, pensa que aquest no és un recurs adequat en el seu espai educatiu, en el seu institut, com que hi ha caràcter voluntari, doncs no hi ha més que no adherir-s'hi o no voler formar part d'aquest pla pilot. Segona qüestió, pressupostos. Continuem treballant. Efectivament, dimarts passat acabàvem la roda de premsa amb el dubte i lamentablement es va confirmar que no seguia la seva constitució al Consorci d'Inversions. Continuem convençuts que aquesta era una bona eina. En qualsevol cas, certament pot haver-hi altres mecanismes que ens ajudin. Finalment no hem de perdre el focus i l'objectiu. L'objectiu és assegurar el nivell inversor i la capacitat d'execució de les inversions.
1: Doncs estem escoltant en directe la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Hem seguit bona part d'aquesta roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu dels dimarts, on s'han valorat els acords de govern. També ara és el torn de preguntes dels periodistes. Nosaltres però ho hem de deixar aquí, tot el que hagi donat de si aquesta roda de premsa i la resta de notícies ara a partir de la una al Catalunya al dia, amb l'Estel Batet.
6: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
7: La poca herència positiva que ens va deixar la pandèmia de Covid-19 va ser la possibilitat de teletreballar més. L'hàbit que ha arrelat més o menys depèn de l'activitat professional, però en alguns sectors el teletreball és total i, per tant, la llibertat d'escollir on viure també. Una llibertat relativa, perquè pot passar que algú esculli viure en un poble, lluny del rebombori de les grans ciutats, lluny de la gentrificació, de les fileres de creueristes, dels preus desorbitats. Potser per alguns no és una opció, és una obligació, és l'única alternativa per poder optar a un lloc de feina i o permetre's un sostre. I també pot passar que algú, independentment de treballar a través d'una pantalla, vulgui recuperar algun negoci en vies d'extinció, dels d'abans. Un forn, per exemple, un colmado, una perruqueria, un bar. Centres neuràlgics, grans de la vida social en un poble, però que per poder tenir aquesta llibertat d'escollir o aquesta alternativa de vida cal un sostre sota el qual refugiar-se. Doncs bé, avui el govern ha aprovat un decret llei que té en compte la idiosincràsia dels pobles petits perquè no s'hagin de regir pels mateixos cànons que les grans ciutats i que ho tinguin més fàcil per fer tràmits com aquest.
8: Podem convertir un edifici que fins ara era una granja i la podem reconvertir en un habitatge. Fa una simplificació real en el procediment i és un primer pas cap a aquesta flexibilització.
7: Els càlculs del govern són que el decret llei afecti gairebé 600 pobles de menys de 2.000 habitants. Tenir en compte l'especificitat de cada lloc, no aplicar les mateixes normes a l'Hospitalet que a Riner, és contribuir a l'equilibri territorial. I aplicat a l'habitatge és el que recull l'article 137 de l'Estatut de Catalunya.
6: Catalunya al dia.
7: I avui un dia més tractarem una altra de les múltiples conseqüències que té el canvi climàtic i el seu efecte dòmino. Quim Balaguer, bon dia.
9: Bon dia, Estel.
7: Per exemple, la temporada de musclos que s'ha escurçat. La campanya s'ha d'acabar abans perquè, si s'esperen, els musclos es moren.
9: I això repercuteix en els treballadors. Cada vegada costa més trobar-ne.
10: La gent que té certa experiència, que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina els 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc.
7: També us explicarem en quina situació es troba una de les platges més desitjades i encara verge de la Costa Brava. És la platja del Castell, a Palamós.
9: Hi han arribat aigües residuals perquè el temporal Harry del mes de gener va malmetre la depuradora que dona servei a aquesta zona i la brutícia que s'hi aboca ha creat una taca oliosa.
7: I qui s'haurà de rascar molt la butxaca per reparar els danys del temporal del gener és la Pobla de Segur.
9: 600.000 euros li costarà arreglar el mur de la riba perquè sigui prou segur. Ara l'Ajuntament busca com finançar aquesta obra.
7: I millors notícies tenen a Manresa pel que fa a la recollida selectiva. En mig any han passat del 27 al 71% gràcies a la implantació del nou model de contenidors tancats.
9: I l'alcalde presumeix d'aquestes xifres.
11: Ja som la ciutat gran del país que més recicla. Aquesta ha estat una aposta valenta del govern i la ciutadania ja ha respost amb el seu compromís.
7: Ens fixem també en les carreteres. Com tenim el trànsit a aquesta hora? Equip viari, Clàudia Serra.
12: Hola, bon dia. Doncs a l'entorn de Barcelona tenim les retencions habituals. A aquesta hora destaquem prop de 6 quilòmetres de trànsit dens a la Ronda Litoral d'entrada des de Sant Adrià de Besòs. I atenció també, qui hagi de circular per la P7 entre la Granada i Avinyonet del Penedès cap a Barcelona hi ha un carril tallat per obres. A la C-17, al Figaró, cap a Vic, també hi ha un carril tallat, en aquest cas per una avaria, i a la mateixa carretera, però a Tona, sentit Barcelona, un altre carril tallat també per avaria.
7: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, seguim amb el mateix patró que ahir, pluges que poden caure a qualsevol punt del país.
13: Sí, bon dia. Més o menys és aquesta la predicció, és a dir, aquells ruixats de maig, pel maig cada dia un raig. Aquesta tarda els més probables i amb una mica més d'intensitat a la zona prelitoral, també en algun punt del Prepirineu. Això no vol dir, però, que no n'hi hagi en d'altres punts de Catalunya, però la probabilitat seria més baixa. I els propers dies no s'allunya aquesta possibilitat. Matins sempre amb relativa tranquil·litat i tardes amb aquests ruixats o algunes tempestes sempre més probables fora de la línia costanera.
7: Doncs vinga, amb el paraigua sota el braç. I en esports, què prepareu per avui, Montserrat?
14: Doncs avui estem pendents de les proves mèdiques que li han de fer la jugadora del Barça, Caroline Graham, que va acabar amb molèsties diumenge després de la semifinal de Champions. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, confirma rotacions per demà rebre el Llevant a la Lliga F. A la Lliga masculina de futbol, l'Espanyol se situa a 3 punts del descens després de la victòria del Sevilla i 1-0 davant la Real Societat, situació més complicada per al Girona. Es troben a només 2 punts del descens quan fa just un mes en teníem 8. La ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, participa a la Vuelta Femenina de Ciclisme, que avui arriba a la tercera etapa. Benito torna a la competició després de diverses lesions i vol ajudar la líder de la General, la seva companya d'equip, Xari Bossuit. I el Pujol Mollerussa obre el play-off d'ascens a la segona FEB de bàsquet amb una victòria davant del Prat. Defensarà un marge de 6 punts a la tornada.
7: Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotze edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Miquel Jario al control central. És la 1 i pràcticament 6 minuts. Comencem.
6: Catalunya al dia.

0: La Generalitat simplifica els tràmits per acabar amb l'odissea dels plans urbanístics als pobles més petits de Catalunya. Aquest matí el govern ha aplanat el camí perquè aquests municipis ho tinguin molt més fàcil a l'hora de redactar el POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística, i planificar la construcció d'habitatges. Anem-ne doncs a saber tots els detalls d'aquest decret llei que s'ha aprovat avui. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
1: Què tal, Estel? Bon dia.
0: Perquè, clar, fins ara, els tràmits que havien de fer aquests pobles tan petits, els micropobles, eren, al final, els mateixos, tenien les mateixes condicions, les mateixes regulacions que les grans ciutats, com Barcelona o l'Hospitalet.
1: Sí, qualsevol municipi està obligat a redactar un pla d'ordenació urbanística, el famós POUM, per decidir sobre el paper de quina manera i cap a on vol créixer. Aquesta macroplanificació és pels ajuntaments un autèntic viacrucis que dura anys, sobretot pels pobles més petits, perquè han d'encarregar informes, estudis i fer avaluacions de tot tipus. Estan lligats de mans i peus perquè amb la llei a la mà han de seguir els mateixos criteris que les grans ciutats, però ara el govern ha decidit sacsejar la normativa per reduir els terminis als pobles de menys de 2.000 habitants. Sílvia Paneca, consellera portaveu.
2: Simplifiquem instruments urbanístics i facilitem la construcció en aquelles peces, en aquelles masies, en aquells elements que en l'àmbit rural doncs, poden tenir sortida d'habitatge o també de dinamització econòmica.
1: Clar, i què canviarà un cop el Parlament convalidi aquest decret llei? Doncs que els 600 municipis de menys de 2.000 habitants no hauran de redactar com a tal un POUM, amb tots els obstacles legals que això comporta, sinó que podran fer uns estudis urbanístics i ambientals més simples, seran més àgils, però tindran les mateixes garanties legals, de manera que es podran treure de sobre la redacció d'aquest pla amb un màxim de 2 anys, cosa que ara és gairebé inèdita.
0: I com ho veuen els ajuntaments, que en el fons són els que s'han d'arremangar per elaborar aquests plans?
1: Doncs, per exemple, l'alcaldessa de Susqueda, Eva Vinyoles, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio de manera molt gràfica com la nova llei els permetrà construir habitatges on ara no poden.
3: A partir d'ara, no?, doncs la gent podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Doncs per nosaltres això ja és un gran avançament, no?, perquè tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
1: I Joan Solà, l'alcalde de Riner, el Solsonès, i Omar Coca, l'alcalde de Castelló de Farfanya, a la Noguera, coincideixen que per fi es reconeix la seva singularitat.
4: Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment i aquest primer pas nosaltres ho veiem molt positivament. Cal reconèixer que el pas que ha fet el govern doncs és un pas valent.
5: No es pot tractar per iguals, que som diferents. I urbanísticament teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
1: Ara bé, tot i això, avisen tots dos que encara queda molta feina per fer i moltes carpetes té oberta la Generalitat, diuen, per anar simplificant els tràmits dels ajuntaments més petits que viuen ofegats per la burocràcia.
0: Doncs en queden molts, però és un primer pas, sens dubte, aquesta simplificació de tràmits per als micropobles, per als pobles petits, perquè puguin adequar les necessitats d'habitatge, especialment als seus plans urbanístics. Des del Palau de la Generalitat, gràcies, Albert Prat. Bon dia.
1: Que vagi bé, bon dia.
0: Doncs seguint sobre la crisi de l'habitatge, i a Barcelona concretament hi ha més de 8.000 persones sense llar. A banda de les 2.000 que dormen al ras, n'hi ha unes 400 en assentaments i locals ocupats, unes 3.000 en equipaments públics o privats i 3.500 persones més que viuen en allotjaments temporals d'urgència. Mar Riera, bon dia.
6: Bon dia. El matí de Catalunya Ràdio ha actualitzat aquestes dades i ha pogut parlar amb algunes de les persones que viuen en tendes de campanya a tocar de la ronda de litoral de la capital catalana. El perfil és molt heterogeni. Hi ha joves estrangers, molts d'ells algerians, que viuen venint ferralla, però també persones de nacionalitat espanyola que s'han vist abocades a viure al carrer.
7: Estava pagant una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal treballadora.
8: Y al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación, porque no tienes nada. ¿sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
9: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates, però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
6: Algunes de les persones que dormen al carrer fins i tot tenen feina, però tot i això no es poden pagar, com sentíem, una habitació. Des del govern recorda que van impulsar un pla de xoc de 30 milions d'euros per ajudar els ajuntaments a fer front al sensellarisme. Ho acaba d'explicar la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
2: Dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties. Saben també que el pla estratègic de sensellarisme en aquests moments es troba prorrogat, però estem treballant el nou pla estratègic de sensellarisme a partir del 2027.
6: Mentrestant, la llei d'abordatge del sensellarisme continua encallada al Parlament ja des de fa 4 anys.
0: I l'Ajuntament de Barcelona obrirà un nou espai a Montjuïc per donar cita per fer els papers de la regularització extraordinària que va començar fa uns 20 dies i provoca llargues cues a diferents oficines municipals. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Dos dels tràmits que són necessaris per fer aquest procés de regularització. Des de Barcelona, Miquel Jarque, fins ara es feien dues cues a les quatre oficines que té l'Ajuntament per fer aquests tràmits, oi?
10: Hola, bon dia, Estel. Sí, efectivament, ara hi ha dues cues. Una que es fa per obtenir número de cita prèvia, i amb l'altra, els que ja tenen la cita prèvia i la fan cada matí a l'hora que els hi toca, a la franja horària que els hi toca. A partir de demà, aquesta nau del recinte firal de Montjuïc es donaran cites per demanar el certificat d'empadronament i el de vulnerabilitat. Ho ha explicat Raquel Gil, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
11: Un dia i a quina hora podràs fer el tràmit es farà amb aquest pavelló 2 de la fira, com a primer pas per anar incorporant allà a

0: Fins ara, dels 17.000 informes emesos, 7.000 s'han lliurat presencialment.
1: Un minut i mig, haurem arribat a un quart de dues. La Fiscalia creu que hi ha indicis molt contundents perquè els pares del nadó suposadament maltractat continuïn a la presó. Avui l'Audiència de Barcelona ha fet una vista en què els advocats de la parella han demanat que se'ls deixi en llibertat amb mesures cautelars. Se'ls va detenir, recordem-ho, el mes de març, després que la criatura, que aleshores tenia un mes, quedés ingressada a la unitat de cures intensives de la Vall d'Hebron. El nadó abans ja havia passat per diversos centres sanitaris arran de diverses lesions. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I quins són aquests arguments contundents, dèiem, de la Fiscalia?
2: Doncs mira, en primer lloc hi veu risc de fugida, ja que poden enfrontar-se a una hipotètica condemna de molts anys de presó. Després, que poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge, però sobretot, i aquest és l'argument estrella, que els indicis delictius que hi ha en contra d'ells són sòlids i rotunds, fins i tot el de la suposada agressió sexual. El fet que aleguen les defenses que és un gen congènit el que pugui estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic que els metges forenses que van reconèixer el nadó ja ho van descartar. Les lesions van ser de tal magnitud que l'Hospital Vall d'Hebron al març ho va posar en coneixement dels Mossos i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i ara està amb una família d'acollida. Abans que el Vall d'Hebron donés l'alerta, el nadó ja l'havien atès en diversos centres sanitaris, els quals Salut ha anunciat que sancionarà per no haver fet cap alerta. L'Audiència de Barcelona decidirà aquesta setmana si els deixa o no en llibertat.

0: Seguim en crònica judicial. A primera hora del matí ha arribat als jutjats d'Esplugues de Llobregat el detingut per l'assassinat d'una dona a ganivetades aquest dissabte. L'home el van detenir 72 hores, l'han detingut 72 hores en dependències policials fins que aquest matí l'han traslladat a les dependències judicials. David Àngela, se'n sap alguna cosa més d'aquests fets?
1: Hola, bon dia. Doncs deduïm que l'interrogatori judicial deu haver acabat perquè hem vist sortir el seu suposat advocat, que no ha volgut fer declaracions, però encara estem pendents que el jutge instructor, que ha decretat el secret de les actuacions, comuniqui les mesures que ha dictaminat. Mentrestant, l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha demanat calma i tranquil·litat als veïns del municipi. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Sanz ha recordat que la població continua consternada pels fets, però que la ciutat és segura.
2: És evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà, parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets, no?
1: Recordem que a la xarxa s'ha obert un debat sobre les motivacions del crim. Sectors d'extrema dreta el van vincular de seguida amb el terrorisme jihadista, però des del govern es va negar aquesta possibilitat i s'ha apuntat a un brot psicòtic.
0: I mentrestant, la dona de Salt, el gironès, detinguda per matar d'una ganivetada el seu company, continua a comissaria a l'espera que el jutge la citi per declarar. Tots dos vivien, de fa mesos, en un traster sense llum que havien ocupat en un garatge del poble. Fèlix Martín, des de Girona, sabem què va passar?
3: Hola, bon dia. Doncs no n'ha transcendit el motiu, però sí que sabem que la dona de 31 anys va clavar un ganivet a la cama de l'home i això va provocar que es desagnés. Ella mateixa va anar la tarda a la comissaria dels Mossos per explicar-ho i va quedar detinguda. Ha dormit a comissaria a Girona i està pendent que el jutge la citi per declarar. Ocupaven un traster d'un garatge comunitari en el número 17 del carrer Doctor Ferran de Salt, des de fa uns mesos, segons han explicat alguns veïns. El garatge amb la persiana d'accés al carrer oberta fa un any i mig que no té llum. Des de l'Ajuntament de Salt han fet públic un comunicat aquest migdia en el que dona el condol a la família i amistats i els ofereix el suport dels serveis municipals. Es rebutja tota forma de violència i demana prudència i respecte amb la investigació que hi ha en marxa per intentar aclarir els fets. El cas continua sota secret de sumari.

I tornem a l'Audiència de Barcelona quan passen 3 minuts d'un quart de dues. La Fiscalia demana 23 anys de presó per un home al qual jutgen, acusat de matar i esquarterar el seu

0: company de pis a Piera, a la comarca de l'Anoia. Això va passar el 2022. L'acusat avui ha reconegut davant del tribunal que li va clavar diversos cops, però que no tenia intenció de matar-lo, ha dit. Maria Núria Rebellem.
1: Doncs només ha respost el seu advocat i s'ha escudat en el fet que sentia veus a dins del seu cap, ha dit textualment, que el van obligar a continuar agredint la víctima.
2: Me fui a buscar un martillo y empecé a atacarle con el martillo. Quiero decir que yo no tenía ganas de hacer ese tipo de cosas. No estaba bien mentalmente, no estaba bien.
1: Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'home va matar el seu company de pis a cops de martell al cap mentre dormia. Posteriorment, i sempre segons el relat del fiscal, hauria esquarterat el cos i n'hauria abandonat les restes en dos punts diferents propers al domicili que compartia. Això era en una casa ocupada de l'urbanització Bosc de l'Àliga, a Piera. Després hauria intentat cremar aquestes restes de la víctima en combustible per dificultar-ne la identificació. L'encausat tenia 21 anys en el moment del crim. Se l'acusa d'un delicte d'assassinat amb els agreujants de traïdoria i acarnissament i un delicte de profanació de cadàver. També la Fiscalia li demana que indemnitzi la família de la víctima amb 150.000 euros.
0: Maria Núria, gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I demanen 25 anys de presó a l'home acusat de matar ganivetades una jove a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Des de Tarragona, ara Manel Sastre, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: És un judici que ha començat avui a l'audiència per uns fets que van passar el 2023, segons el fiscal, per un deute econòmic.
3: Sí, exacte. Segons el Ministeri Fiscal, víctima i acusat eren amics després d'haver mantingut una relació sentimental anys enrere. El processat va demanar a la noia que sol·licités diversos préstecs que li van provocar un deute de 2.800 euros. Arran d'això, la víctima va exigir-li que li tornés aquests diners, però l'home l'hauria anat a buscar a la feina el març del 2023, li va clavar 50 ganivetades i va deixar el cadàver en un voral de la carretera N420. Després hauria abandonat el vehicle de la víctima en una finca del polígon d'un polígon de Móra la Nova i se'n va anar cap a casa caminant. L'home és a la presó des de la seva detenció, uns dies després d'aquest crim. En el judici que ha començat, com deies avui, amb jurat popular a l'Audiència de Tarragona, la Fiscalia demana, a més d'aquests 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament. També demana la prohibició d'aproximar-se als familiars de la víctima durant 30 anys i més de 700.000 euros en indemnitzacions. La defensa demana que no se l'acusi d'assassinat, sinó d'homicidi, ja que tot apunta que té previst reconèixer part dels fets durant aquest judici. També que li apliquin atenuants per confessió, drogadicció i dilacions indegudes.
4: Catalunya al dia.
0: Anem ara a parlar de notícies més positives. Manresa ha passat del 27 al 71% de recollida selectiva gràcies al nou model de contenidors tancats. És un salt important que es produeix mig any després del canvi de model que ja està implantat a tota la ciutat. L'alcalde, òbviament, ha tret pit d'aquestes xifres que, segons ha dit, situen la capital del Bages entre les que més reciclen del país. Anem, doncs, cap a Manresa. Nàtia Dell, podríem dir que la situació s'ha capgirat com un mitjó?
5: Doncs mira, la veritat és que sí, Estel, realment es nota el canvi d'hàbits dels veïns, hi ha menys rebuig, ha caigut un 30%, i més orgànica, que és la fracció més recollida. Amb el model de contenidors oberts passava al revés, ara el nou sistema combina contenidors intel·ligents per a la recollida domiciliària i el porta-a-porta per a comerços i equipaments. Parlem de 1.300 establiments. Amb el canvi, l'impacte ambiental i econòmic és directe. S'han reduït de forma dràstica les tones que van a l'abocador. S'ha passat de 1.600 a 588. Marc Eloi és alcalde.
6: Aquesta ha estat una aposta valenta del govern i la ciutadania ja ha respost amb el seu compromís. Això no treu que seguirem perseguint els pocs incívics que perjudiquen aquest gran esforç col·lectiu.
5: Cal recordar que a partir d'aquest any ja s'aplicarà una taxa addicional de 88 euros a qui no utilitzi la targeta per obrir aquests contenidors. De moment, ja s'han imposat una quarantena de sancions.
0: Gràcies, Nati. I segon dia de vaga en la recollida d'escombraries de Girona. La mediació del Departament de Treball no ha servit de moment per acostar posicions entre treballadors i empresa. L'acumulació de brosses comença a ser evident, ja hi ha les primeres queixes des de l'associació que plega bars i restaurants. I Fèlix Martín, quin ha parlat concretament?
7: Doncs mireu, ho ha fet amb contundència el president de l'associació d'hostaleria, Xavier García, alerta que no és només una qüestió d'imatge, també de salubritat o males olors, també de negoci, perquè al final els clients optaran per no seure a les terrasses si hi ha bosses d'escombraria al costat o les papereres estan plenes.
8: Bé, això evidentment impacta a la logística, impacta a la ciutat, impacta a la brutícia, a la imatge que estem donant, però evidentment impacta a la nostra imatge i a la nostra caixa, perquè és evident que no pots seure en una terrassa on al costat està la brossa, no? Però bé, ja estem força cansats d'això, s'entreveia que això podia passar, entenem que és una mala gestió, com sempre, de la gestió política davant d'un servei públic que hauria d'estar funcionant.
7: Això avui dimarts, però evidentment l'impacte es pot multiplicar si aquesta vaga continua i coincideix amb el temps de flors a partir de dissabte. N'ha parlat també per al Catalunya al Dia aquest migdia la presidenta de l'Associació de Botiguers Girona Eix Comercial, Mercè Ramírez, de Cartagena.
9: Ja es pot veure des del primer dia que l'efecte és que, clar, que es veu tot Girona brut i això no ajuda gens als comerços i, a més, en uns dies que s'adorna la ciutat i, és clar, es veu més la brutícia que tot el que s'està fent de les flors, no? I això també ens preocupa.
7: Recordem que els treballadors de l'empresa privada que fa aquest servei reclamen millores salarials i també dels torns de feina, a més de la incorporació a la plantilla de personal que fa anys que hi treballa sense contracte fix.
0: Hi ha preocupació pels abocaments d'aigües residuals en una de les últimes platges verges de la Costa Brava, és la del Castell, a Palamós. Això és perquè el temporal Harry del mes de gener va provocar danys importants a la depuradora que dona servei a aquesta zona. Això ho gestionen des del Consorci de la Costa Brava, que depèn de la Diputació, i fa tot just uns minuts han explicat les obres que hi estan fent. I Carla Salopujol, han concretat quan se solucionarà aquest problema?
10: Sí, bon dia. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha dit que serà el mes de juny, per tant, abans del que estava previst.
11: Varen dir, això no estarà reparat totalment fins al mes de juliol. I ara comptem, amb tota la cautela, i ho dic amb tota la cautela, perquè no saps si demà ens passa una altra llevantada o ens passa alguna altra desgràcia. Pensem que a finals de juny l'EDAR podria funcionar amb el tractament complet.
10: Reconeix que és la depuradora que ha tingut els danys més greus de la dotzena que gestionen des del consistori.
11: D'aquestes 11, n'hi ha una que és col·lapse total.
10: La depuradora de Vall-llobrega va caldar colgada d'aigua. El tub que porta les aigües ja depurades mar endins també es va trencar a prop de la platja i això ha fet que hagi aparegut la brutícia. Malgrat les males olors o taques d'oli, han assegurat que les analítiques fan que la platja sigui apta per al bany. La depuradora de Vall-llobrega dona servei a diversos municipis de l'entorn, a més d'aquest poble i de Palamós. També Calonge i Sant Antoni, Mont-ras i Palafrugell. La reparació es calcula que costarà 3 milions i mig d'euros.
0: Doncs aquest episodi de fortes pluges que va haver-hi el mes de gener va provocar danys importants a diferents llocs a Catalunya, on és la Pobla de Segur, que haurà d'invertir uns 600.000 euros per estabilitzar el mur de la Riba. Això després de l'esllavissada que va haver-hi el gener en un punt que no presenta un perill immediat, però sí que és altament vulnerable en cas de més pluges intenses. L'objectiu, per tant, de les obres és evitar nous despreniments en una zona, Pau Rovira, des de la Pobla de Segur, que és històricament inestable.
12: Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, així ho ha dictaminat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. En el seu informe tècnic proposa una actuació integral per garantir la seguretat. El risc actual és baix, però la vulnerabilitat és elevada perquè el terreny pot tornar a cedir si es repeteixen episodis de precipitacions intenses en un espai que ja ha patit diversos despreniments al llarg dels anys i que requereix actuacions recurrents de manteniment. La proposta passa per construir, doncs, un mur de contenció que costarà uns 600.000 euros. El consistori ja ha contactat amb empreses especialitzades per a l'execució de l'obra i, paral·lelament, busca vies de finançament per assumir una inversió tan elevada, ho explica l'alcalde del municipi, Marc Baró.
13: L'informe diu que el risc no és molt greu, que sí que van anar passant les avisades, però que no corren perill les edificacions que hi ha al voltant i que una solució amb un mur d'escollera d'uns 5 metres d'alçada i la resta amb una malla de contenció, amb uns anclatges al mur. Ara que això està valorat amb uns 600.000 euros i que ara buscarem línies de finançament.
12: L'Ajuntament no descarta aplicar mesures provisionals a curt termini per reforçar-ne la seguretat.
4: Catalunya al dia.
0: Dos minuts, haurem arribat a 2:15. Sant Cugat, al Vallès Occidental, construirà el darrer gran barri per on pot créixer, que és Can Ametller. Són 85 hectàrees on es faran 5.500 habitatges, el 60% dels quals de protecció oficial. Serà un ecobarri, en diuen, amb una gran avinguda verda que es guanyarà amb el cobriment de la línia de tren R8. Anem a Sant Cugat del Vallès. Marta Vallès, bon dia.
14: Hola, bon dia, Estel.
0: Per tant, principals objectius d'aquesta transformació d'aquest ecobarri: habitatge assequible i gestió sostenible.
14: Sí, i el primer pas per fer-ho possible és que l'Ajuntament aprovi inicialment la modificació urbanística per poder construir el barri. Dins la primera fase hi ha cobrir la línia de Rodalies R8, que suposarà que Can Ametller tingui un gran eix verd. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
15: La gran avinguda que estructurarà aquest barri. Aquesta és una proposta que aposta per uns alts estàndards ambientals promovent la mobilitat sostenible, gestionant l'aigua de forma racional i amb l'objectiu d'un consum d'energia pràcticament zero.
14: El nou barri s'ordenarà amb un sistema d'ecoïlles, edificacions i equipaments que tindran una alçada controlada i un espai central verd on no hi podran accedir els vehicles. I un altre dels problemes que vindria a resoldre és la falta greu d'habitatge assequible.
15: Prop del 60% de l'habitatge serà de protecció oficial. De cada 1.000 metres, 550 metres quadrats serien zona verda i equipaments, 315 habitatge i 135 activitat econòmica. I dels 315 d'habitatge, pràcticament 190 metres quadrats seria habitatge de protecció oficial, evidentment, per la gent de Sant Cugat.
14: Can Ametller serà autosuficient amb els seus propis serveis i equipaments. Els primers edificis podrien estar a punt el 2030 i es preveu que el projecte estigui acabat el 2050.
0: Doncs amb els senyals horaris de 2:15, us parlem ara de les escoles Bressol i de Música Municipals de Barcelona. Començaran l'estiu amb els sistemes de climatització renovats i actualitzats. Ara mateix estan fent millores en 29 centres, però l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona confia que totes estaran acabades quan comenci l'estiu. Hem anat a una d'aquestes escoles Bressol, és concretament la de Collserola, i ha estat la Nascura. Anna, bon dia.
16: Bon dia. L'any passat, 24 escoles Bressol i 3 escoles de música municipals van tenir avaries en el seu sistema de climatització. En aquell moment es van dur a terme una sèrie d'actuacions d'emergència i l'Ajuntament va tirar endavant una auditoria tècnica. La regidora d'Educació, Sara Belveida, ha explicat que han prioritzat i executat millores en funció de les necessitats de cada centre i n'ha donat alguns exemples.
17: Podem dir que hem millorat 70 centres educatius municipals amb una inversió de 5,5 milions d'euros i sobretot amb un impacte directe sobre 7.000 infants i 1.000 professionals. A més, també hem reforçat el sistema d'aigua calenta i de calefacció de 96 escoles Bressol municipals amb una inversió superior a 1,5 milions d'euros.
16: Els treballs de millora a les instal·lacions de climatització a les escoles Bressol i de música municipals van començar, però, el curs 2022-2023. Des d'aleshores, i comptant les que s'han d'acabar aquest curs, s'hauran fet un total de 109 actuacions en 70 equipaments educatius i s'hi hauran destinat 5,5 milions d'euros.
0: Molt bé, gràcies, Anna. Bon dia.
16: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
4: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I també amb en Marc Vidal per fer un repàs a les notícies més vistes a la web i l'app de 3Cat Info. Marc, bon dia.
18: Què tal? Bon dia.
0: Per on passa avui?
18: Doncs mira, parlem d'infraestructures. Aquest tall de 2 mesos de l'R13 que va començar dilluns. Sí. Recordeu, una circulant trens entre la Plana, Picamoixons i Roda de Barà. Doncs bé, en aquesta informació del 3Cat Info podreu veure com està l'interior d'aquests túnels que ara estan reparant, diguem, perquè hem posat una càmera justament al costat del maquinista del tren i, per tant, podreu veure en quin és l'estat del túnel i, efectivament, com veureu, doncs, que són dos túnels que requereixen doncs, aquestes reparacions.
0: Doncs, si ens plau, també, no? que s'afanyin
18: a reparar-ho. Sí, sí.
0: A veure, una altra de les cites imprescindibles que aplega molts catalans és el temps de flors a Girona.
18: Sí, ja s'acosta, comença aquest divendres, com sabeu, a partir del dia 9, perdó, a partir de dissabte, per tant, sí. I en aquesta informació del 3Cat Info veureu les 5 novetats que no us podeu perdre, no vull fer un spoiler, heu de llegir aquesta informació, però que sapigueu que després de 70 anys d'història, Temps de Flors encara incorpora nous racons, noves temàtiques i noves propostes.
0: I veurem com això casa amb la vaga dels treballadors de la neteja, que és el seu principal temor, que embrutin el Temps de Flors.
18: Encara
0: no?
18: Queden dies, però sí, fins dissabte.
0: I també és una de les notícies més vistes, que ho explicàvem ahir amb en Pau Rovira, que és que el Pallars Sobirà vol solucions, vol aquest túnel per la Bona Aigua per poder connectar-se amb la Vall d'Aran, no?
18: Sí, sí, és aquesta infraestructura, la C-28 en aquest cas, doncs una carretera en la qual hi ha esllavissades, etcètera, etcètera, que obliguen a tallar-la molts cops, especialment durant l'hivern. Doncs bé, els alcaldes ahir es van aplegar, en aquesta informació llegireu, per denunciar aquest deute històric i demanar doncs, que aquesta carretera d'alguna manera doncs, tingui aquest túnel i quedi garantida la mobilitat entre aquestes comarques.
0: Molt bé, i fa un any de què parlàvem?
18: Doncs mira, parlàvem d'una parella de ducs que s'havia instal·lat a les Illes Medes, un cas que és excepcional a Europa perquè aquest mussol, diguem, doncs és una espècie continental, és a dir, que viu bàsicament en terra ferma, però en aquest cas s'havia instal·lat a les Illes Medes, que és per tant un cas excepcional. És un niu que se va trobar aquí a l'arxipèlag. Feia uns anys que ja hi vivien, feia un parell o tres anys, i per tant entenem que encara hi continuen perquè ara just buscàvem el cens dels ducs aquest any i no el tenim encara controlat. Penseu que la cria, el control de les cries va començar a finals de març, principis d'abril, i entenc que encara doncs, no s'han fet els números aquest any.
0: Doncs és un tros d'animal, el duc, eh?
18: Sí, però a les Medes segur que està molt tranquil, diguem.
0: Deu tenir la segona residència.
18: No ho sé, no l'hi he preguntat.
0: Molt bé, Marc, molt bé. Doncs, fins demà.
18: Bon dia.
0: Adéu.
4: Catalunya al dia.

0: L'emergència climàtica ha escurçat temporada al sector dels musclos al Delta de l'Ebre i han d'acabar abans per reduir-ne la mortalitat. A banda que la campanya cada cop sigui més curta, es tradueix en el fet que cada cop també ho tenen més difícil per poder trobar treballadors. Des de la Ràpita, Jordi Barranca, bon dia.
1: Hola, Estela, bon dia.
0: I això, a la pràctica, què el representa que costi tant trobar treballadors?
1: Doncs que han de renovar cada any gairebé la meitat de la plantilla, mentre que els treballadors d'un any a un altre troben més bones opcions. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
2: La gent que té certa experiència, que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina als 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta. Després, afortunadament, pues, resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, està treballant més gent que mai, fan falta gent per tots els llocs i, claro, això pues, tensa el que és la contractació de treballadors.
1: Cada any han de fer entre 150 i 350 noves contractacions. El perfil que busquen és el d'una persona jove i disposada a fer un treball manual. Fa dues dècades sí que hi havia gent de la zona treballant-hi, però ara han d'anar-los a buscar a l'estranger.
2: Són feines que són, més que res, han acollit musos, són feines molt pesades, han de manejar cordes que fan 25-30 quilos, han de manejar 4 o 5.000 quilos, vull dir, de ser jove, aquí no veuràs de ningú més de 50 anys. I han de començar al matí molt pronte, han de començar a les 6 del matí, han d'acabar sobre les 2 o les 3 de la tarda. El que hi ha més últimament són senegalesos, que molts eren pescadors i bueno, tenen una certa experiència.
1: Entre les solucions que estan trobant per fer més llarga la campanya i augmentar la producció d'ostra. I per si no n'hi hagués prou, la guerra a l'Orient Mitjà els ha provocat un encariment d'un 20% dels combustibles.
0: Doncs per totes dues coses, per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, també pel temps n'estan pendents els camps de blat i d'ordi que ja patien per falta d'aigua després d'un abril càlid i sec, i amb les pluges dels últims dies els productors respiren més tranquils. Unió de Pagesos parla d'una producció raonable però amb rendiments inferiors als que tocarien, perquè Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Això s'explica sobretot perquè es fan servir menys adobs.
3: Exacte, perquè són més cars. Des del sindicat alerten que el preu dels fertilitzants s'ha triplicat en els darrers mesos per la guerra al Pròxim Orient. La tona d'urea ha passat de 300 a 1.000 euros de mitjana i el que fan molts productors és o no posar-ne o reduir-ne la dosi. Per tant, les últimes pluges són molt benvingudes perquè han arribat en un moment clau, però la collita estarà condicionada també per l'encariment dels adobs químics. Santi Codivilla és el responsable del sector d'Unió de Pagesos.
4: Creiem que tindrem un any raonable i no el tindrem extremadament bo ni exclusivament bo perquè a l'hivern no vam tenir fred i a la vegada també no tindrem gran collita perquè el preu que s'ha ficat als adobats és impossible poder adobar i per això tindrem una davallada de collita segura.
3: Des d'Unió de Pagesos es reclama poder fer servir més purins i menys químics per adobar les terres.
4: Estem davant d'una paradoxa realment aberrant i el que fa s'empobrir molt el nostre país i és que ens fan comprar el que serien adobs químics a 1.000 euros la tona i estem destruint nitrogen a les granges perquè la normativa ens obliga a destruir nitrogen d'origen orgànic quan és molt millor que el químic.
3: La recol·lecció del cereal es preveu que comenci d'aquí unes 3 o 4 setmanes en funció del lloc i de les condicions meteorològiques.

0: Hi ha preocupació al món rural i agrari per la futura distribució dels fons europeus. Hi ha en marxa la negociació per com es repartiran els diners que venen d'Europa entre els anys 2028 i 2034 i les entitats més familiars o les empreses més artesanes temen sortir-ne perjudicades. Avui, en el marc del Dia d'Europa, que serà dissabte, de fet, 9 de maig, els representants del sector han tingut un espai de debat a Campdevànol, al Ripollès. Hi ha anat la Laia Claret. Laia, per què estan atemorides les petites empreses rurals?
1: Hola, bon dia. Doncs perquè la manera de repartir els fons europeus canviï i es doni poder a cada país perquè pugui ser més intervencionista en on van a parar aquests diners. Ho explica Sergi Méndez, president de l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya.
2: I ara el que s'està proposant és la centralització de la gestió dels fons europeus en mans dels estats, sense que hi hagi garantits uns percentatges mínims en determinades polítiques, de veure cap a on anirà Europa, si serà una Europa forta des dels territoris o cedint també a les pressions de certs grups d'ultradreta que no acaben de creure en el projecte europeu, doncs acabarà passant en mans dels estats.
1: Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, tem que hi hagi més competència entre països i entre el sector.
3: Aquest nou marc el que fa és deixar molta independència als estats perquè decideixin doncs, què volen fer de bona part del finançament. I això ens fa una mica de por. Primer de tot es perd la filosofia inicial de la política agrària comuna. Això pot posar en joc i una competència entre sectors i entre estats. Doncs és evident, no té els mateixos interessos un productor d'oliva d'Andalusia, em poso un exemple, que un ramader doncs, d'aquí al Ripollès. No?
1: Les organitzacions i entitats especifiquen que estan negociant contínuament i en permanent contacte amb Brussel·les.
0: Vinga, 20 minuts i les dues més coses. Tortosa inicia una modificació del plantejament urbanístic de la ciutat per encabir-hi la futura Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. El ple municipal ha aprovat l'ampliació del campus, que inclou també una nova zona verda. Jordi Barranca, quan es posarà en marxa aquest nou grau de medicina aquí?
4: Doncs en principi el curs 2030-2031. La modificació s'ha aprovat per unanimitat. El que es farà és ampliar la superfície de l'actual campus a tocar del pavelló Firal i també del riu Ebre per fer viable l'arribada dels nous estudis. Marella Xas, alcaldessa de Tortosa.
5: És una ampliació en concret de 1.878 metres quadrats per l'equipament universitari. És una ampliació en dos peces de 1.748 metres quadrats per un costat i 130 metres quadrats per una altra, que en realitat ja formen part del mateix campus.
4: 50 estudiants podran estudiar el grau de medicina aquí al campus de la capital labrenca. L'arribada dels estudis es veu com una via per retenir talent i per consolidar serveis sanitaris a l'Hospital Universitari Verge de la Cinta i també al futur hospital de referència a les Terres de l'Ebre.
0: I Valls vol impulsar el comerç al centre històric amb un pla que preveu la reobertura de locals tancats i activitats en aquesta zona. És una de les accions clau per la revitalització del centre i, Manel Sastre, per combatre el despoblament econòmic. Com es farà?
6: Doncs sí, mira, d'entrada la Universitat Rovira i Virgili dissenyarà un pla especial urbanístic d'usos i d'activitats al centre històric de Valls per garantir un desenvolupament equilibrat entre activitat comercial, l'habitatge i l'espai públic a la zona, segons explicava la Sònia Roca, que és regidora d'Urbanisme.
7: Que ja s'està treballant des del mes de febrer amb totes les cartografies, la base de dades que hem passat des de l'Ajuntament, amb aquests treballs previs que ja s'havien fet. Ara estem en una fase de recollida de dades i de generar ja cartografies per tal d'endreçar aquests usos dins d'aquest espai.
6: El pla, de fet, forma part d'un projecte integral de dinamització del comerç al centre històric. Una empresa especialitzada està posant també en contacte propietaris de locals tancats amb potencials inversors a l'eix comercial, sobretot del carrer de l'Acord, la plaça del Blat i el Pati, on la falta de relleu generacional ha fet abaixar moltes persianes. Rocío Martínez és la regidora de Comerç.
8: Un cens que ja s'estava treballant des de l'any anterior, un catàleg de locals disponibles i la seva situació i intenció amb els propietaris, i d'aquesta manera, amb aquesta actualització que ara s'està fent i s'està comunicant aquest projecte i l'explicació a tots els propietaris, doncs els estem facilitant les dades perquè puguin fer la seva feina.
6: El programa Valls Comerç en Marxa ha d'estar enllestit abans d'aquest estiu.
0: L'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats de la ciutat han denunciat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda. I ho han fet arran d'un vídeo on ell diu, literalment, que quan s'avorreix va a caçar moros. Girona, Clara Jordan.
9: Sí, les entitats socials, culturals, sindicals i veïnals de Girona han anat avui a l'audiència per demanar que s'investigui aquest vídeo per un delicte que es pot castigar amb fins a 4 anys de presó. A les imatges difoses en el canal de YouTube d'un altre influenciador, el responsable de Girona Perduda, Travis Gómez, explica que vol caçar moros perquè són els que roben i presumeix que la policia municipal ja el coneix perquè fa temps que ho fa. Zuyer Darawi és un dels portaveus de les entitats.
10: No es pot establir una relació causal entre la població gran i la delinqüència. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores exposar-se a lo que és la violència ultra, la violència tant física com moral.
9: Les entitats demanen a la Fiscalia una intervenció exemplar perquè consideren que els continguts publicats per Girona Perduda i d'altres perfils similars poden tenir conseqüències immediates per la població migrant i les entitats que els ajuden. Ajuntament de Girona i també Generalitat han fet arribar el vídeo a la Fiscalia perquè analitzin el cas i estudiïn si té recorregut judicial.
11: Catalunya al dia.
0: Doncs això potser ho heu reconegut, és el logotip sonor de la plataforma 3CAT que rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital. És un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita avalada pels seus més de 1,5 milió d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament, que va ser l'octubre del 2023. A més, la plataforma 3CAT és la tercera més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i de Netflix. Ens ho explica la Montse Camps.
12: Sí, pel director de TV3, Siegfried Gras, el reconeixement és una mostra de l'èxit del projecte i, a més, és una bona notícia pel català.
13: L'aposta per fer continguts nous i exclusius per la plataforma 3CAT és un bon camí. Aquí podem agafar nous públics, aquí podem fer una estratègia més àmplia de la que tenim ara o que teníem només en TV3 i Catalunya Ràdio, i crec que és una molt bona notícia de cara al català, sobretot.
12: Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva i RAC1 el de Comunicació Radiofònica. El Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els Premis Nacionals de Comunicació s'entregaran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
0: Doncs seguim encara a l'univers del 3CAT. Amb Titó, un dels personatges més estimats del 3CAT, concretament del Super 3, que serà un dels protagonistes del 3CAT en viu, una experiència inèdita per viure tot l'univers 3CAT. Es farà el 30 i 31 de maig, aquell cap de setmana, a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
12: Hi haurà 5 escenaris on es podran veure programes i espectacles en directe, ràdio, podcast i activitats per tots els públics. El plat fort pel públic infantil serà l'espectacle musical amb el Titó, el Mic, els Beta i tots els personatges del Super 3. Al llarg del cap de setmana pujaran fins a 4 cops a l'escenari. Més enllà de l'univers infantil, també es podran viure en directe programes clàssics com el Polònia, l'APM o l'Atrapa'm si pots, activitats relacionades amb el programa Crims o referències a nous formats com la Travessa. Les entrades gratuïtes pel 3CAT en viu estan disponibles des d'avui. A més, al Palau Sant Jordi, dos espectacles més destacats. Dissabte es farà el Foraster amb representants dels 120 pobles per on ha passat Quim Masferrer. I diumenge es farà el concert d'Eufòria amb la guanyadora del concurs, Aina Machuca. En aquest cas, cal comprar les entrades que ja estan disponibles.

0: I una trentena de propostes de teatre, circ, dansa i tallers tradicionals transformaran el poble d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, amb una nova edició de l'Esvaiòlet. És el festival que presenta tres espectacles d'estrena a l'hora de que potencia un model de turisme familiar i sostenible al Pirineu. Aquest migdia s'ha presentat aquest festival a Lleida. Noelia Caselles, gairebé el 40% de les propostes són internacionals, eh?
1: Bon dia, Estel. Sí, perquè des del festival refermen que fer-lo en un petit indret del Pirineu, Esterri té 950 habitants, no vol pas dir que no puguin anar-hi companyies de primer nivell. Això sense deixar de banda el talent de quilòmetre zero i la implicació de la gent del poble. Pere Tico és l'alcalde.
2: És una aposta per la natura, cultura i sobretot respecte pel territori. Això doncs, ens ajuda a consolidar un model de turisme sostenible i sobretot també de qualitat, no?
1: I pel que fa a la programació, doncs, hi trobem tres propostes de pallassos. Una, l'Itàlia Circolaville, presenta l'espectacle Brusco per primer cop a la península. I en dansa, per exemple, una proposta feminista que explica la directora artística Amàlia Matlló.
3: També tindrem les Josianes, que és una companyia francesa de dones feministes que ballen i fan dansa aèria i també a terra. Fan un homenatge a les àvies, un homenatge al passar-s'ho bé des de la feminitat.
1: També hi haurà circ, titelles, instal·lacions artístiques i de jocs tradicionals, espectacles de carrer i tallers de quilòmetre zero. L'Esvaiòlet es farà del 16 al 19 de juliol a Esterri d'Àneu.
0: I ara un altre festival de cinema polític de Catalunya.
4: Les gentes huían alocades al monte en busca de abrigo entre los riscos y cuevas.
5: ¿Qué fue de él?
6: Paulino intenta salir del refugio.
7: Más vale morir disparando.
0: Aquest és un fragment del tràiler de la pel·lícula Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero, que es projectarà al primer festival de cinema polític de Catalunya, que es farà a les Borges Blanques el mes de novembre. S'hi projectaran 36 pel·lícules. Lleida, Pere Joan Álvarez, per què doncs la capital de les Garrigues organitza un festival d'aquesta temàtica de cinema polític?
8: Doncs, segons l'alcalde de les Borges, el republicà Josep Ferran, no és casualitat que l'Ajuntament organitzi el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. Afirma que, des del consistori, volen aprofitar l'estreta vinculació del municipi amb l'expresident Francesc Macià i el seu llegat per impulsar iniciatives d'aquest tipus.
9: Vam expressar la necessitat d'aprofitar la trajectòria vital del president Macià i els seus valors per posar-los al dia. I en aquest sentit també dèiem que calia aprofitar les oportunitats que ens donava el nostre dia a dia per oferir a la ciutadania en general eines d'empoderament.
8: I l'objectiu és clar, Ramon Butxaca, director artístic del festival.
10: Recuperar la memòria i treballar en pos de la memòria i del cinema democràtic per principalment lluitar contra l'auge de l'extrema dreta i les fake news a les xarxes socials. I, per tant, té un caire potent el que fa a cinema educatiu.
8: A més de pel·lícules, també hi haurà debats i exposicions amb sessions especials per a escoles i instituts. El festival es farà del 26 al 29 de novembre.
11: Té de calòrica!
12: Comença l'acte!
11: Té de calòrica! Té de calòrica!
0: Les companyies T de Teatre i La Calòrica s'uneixen per primera vegada en el projecte conjunt Les Dones Pinheiro. Mostra el paper silenciat de les dones en les lluites obreres i sindicals de les últimes dècades. L'obra s'estrenarà el 2027, l'any que ve, per tant, l'han presentada, però, avui a la Nau Bòstic. Barcelona, Òscar Callau.
13: Ambient d'entusiasme i excitació en l'acte de presentació d'aquesta història familiar, de gènere, de classe i d'identitat que afirma la nova companyia T de Calòrica, que de moment és efímera, ja que s'ha constituït només per posar en marxa Les Dones Pinheiro, una història de lluita pels drets de la dona explicada en to de comèdia. Sentim la Carme Pla, de T de Teatre.
14: És un espectacle que parla d'una família, també parla de classe, de gènere, d'identitat, i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80, que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
13: La col·laboració entre T de Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies, nascuda la primera el 1990 i la segona el 2010. Sentim Esther López, de La Calòrica.
7: Bé, aquesta col·laboració creiem que és un esdeveniment a celebrar perquè ens ajuntem dues companyies amb dos equips i això és una cosa, una rara avis, no? Perquè normalment treballem, doncs ens ajuntem, convidem a gent, cadascú amb la seva companyia, però aquí ajuntem dos llenguatges, dos estils.
13: Les Dones Pinheiro veurà el Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027. Les entrades ja són a la venda al web del teatre.
0: I tot a punt per l'edició més gran de Retro Barcelona. És el saló dedicat al videojoc clàssic que se celebrarà el 16 i 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet. A més dels punts de joc, la programació inclou visites destacades del Japó, una nova Game Jam i el rescat d'un videojoc relacionat amb Antoni Gaudí i Montse Mas.
12: Sí, el més destacat d'aquesta 11a edició és l'ampliació de l'espai que ara ocuparà tota la Farga. Seran 8.000 metres quadrats amb 400 punts de joc originals, com explica el director del saló, Carles Garcia.
15: Ja tenim tota la Farga sencera, hem posat més màquines, que al final és el que la gent vol. La gent vol venir a gaudir d'aquella experiència original dels anys 90, a jugar amb les màquines d'arcade, a jugar amb els ordinadors, amb aquell maquinari que, malauradament, moltes mares, i dic mares perquè són les qui els tiraven les màquines, no? I alguns hem de tornar a rescatar.
12: Retro Barcelona també rebrà la visita de dues de les figures més influents de la història de la música per a videojocs, les compositores japoneses Michiru Yamane i Yoko Shimomura. A més, el Game Jam arribarà a la tercera edició amb la participació de desenes d'estudiants que desenvoluparan un prototip jugable i es presentarà Gaudí al vent de Barcelona, que és un videojoc japonès dels anys 90 relacionat amb la figura d'Antoni Gaudí.
0: I serà, com ho dèiem, l'última edició del Saló en el format actual perquè a partir de la tardor es fusionarà amb el Saga i el BSN Game Fest en el Saló de Videojocs més gran del sud d'Europa.
16: Esports.
0: I ara 5 minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: El Barça femení torna demà a la competició mentre gestiona el rumor sobre el futur d'algunes de les seves estrelles. Avui ha parlat el tècnic, en Pere Romeu, en la prèvia del partit de Lliga de demà contra el Llevant.
17: Les llàgrimes d'Alexia Putellas al Camp Nou diumenge contra el Bayern han fet més grans els rumors sobre el futur de la capitana. Alexia té el compromís del club de deixar-la marxar aquest estiu si ella vol, així que la capitana decidirà. Pere Romeu, el tècnic del Barça, es pronuncia sobre la gestió del soroll a l'equip.
18: Els estic gestionant amb total normalitat, sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
17: Avui li faran proves mèdiques a la jugadora del Barça, Caroline Graham, que no s'ha entrenat per molèsties que arrossega des del diumenge. L'extrem noruega s'ha entrenat al marge. Ja amb la Lliga al sac, el Barça rebrà demà el Llevant i celebrarà el títol amb l'afició al Johan Cruyff. Una Lliga F que avui ha aconseguit un avanç històric. I és que alguns partits de la competició entraran a la travessa i, per tant, els clubs de la Lliga F participaran en els seus ingressos, com passa a la Lliga masculina. El Consell de Ministres ho acaba d'aprovar avui mateix. Pel que fa a la final de la Champions femenina, Barça ofereix un pla de viatge d'anada i tornada mateix dia sense entrada perquè els aficionats acompanyin les jugadores. El desplaçament és un vol charter a Oslo, Noruega, que costa 571 euros per als socis del Barça i 628 per al públic en general. El Barça encara no sap quantes entrades tindrà per a la final, que jugarà el dia 23 contra l'Olympique de Lió.
0: I la final de la Champions masculina, en aquest cas de futbol, es començarà a decidir avui amb el partit Arsenal-Atlètic de Madrid amb empat a un de la semifinal d'anada.
17: L'Atlètic de Madrid no pot comptar amb Barrios, Jiménez i Nico González. Confien que sí estaran a punt Julián Álvarez i Juliano Simeone. A l'Arsenal recuperen avui Saka, Odegaard i Havertz, mentre Timber apunta que no jugarà i s'afegirà la baixa confirmada de Merino. I així ho afronta el tècnic de l'Atlètic, Diego Simeone.
19: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido. Y después, obviamente, no dependerá de nosotros. Seguramente solamente el resultado.
17: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid es juga a les 9 del vespre i el podeu seguir en directe amb la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Per cert, el porter de l'Arsenal, David Raya, ha guanyat el guant d'or de la Premier League per tercera temporada consecutiva. El de Corbera suma 17 porteries a 0 en 35 jornades, 4 més que Donnarumma, el porter del City.
0: A la Lliga Espanyola de Futbol, l'Espanyol i el Girona empitjoren la seva situació per la victòria del Sevilla ahir, 1-0 davant de la Reial Societat.
17: L'equip gironí és a només 2 punts del descens i els blanguiblaus a 3 punts quan queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte a 4:15 al camp del Sevilla i el Girona jugarà a Vallecas contra el Rayo el dilluns que ve. Pel que fa a la Premier League, Pep Guardiola es complica el títol de Lliga amb el City. Després d'empatar hi ha 3 amb l'Everton. L'equip dirigit pel tècnic de Santpedor és ara 5 punts de l'Arsenal, el líder, amb un partit menys.
0: I la capitana del Palau d'Hoquei Patins, Berta Busquets, es retira a final de temporada després de 15 anys a l'Hoquei Lliga.
17: Nascuda a Palau, Solità i Plegamans, fa 30 anys Busquets ha jugat tota la seva carrera amb el Palau. El seu palmarès, 5 lligues, 3 Champions, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i amb la selecció espanyola ha conquerit 3 Mundials i 3 Europeus.
16: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport.
17: I acabem dient que ha mort l'exjugador del Barça Bàsquet José Piculín Ortiz, víctima d'un càncer. Als 62 anys va jugar al Barça la temporada 90-91. També ho va fer en altres equips de la Lliga CB com Saragossa, Andorra, Unicaja i Madrid.
20: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
21: La sequera aquesta de merda i l'aigua podrida, els llops ja no en tenen por i cada vegada s'acosten més a la casa. El Javi va sortir sense l'escopeta i ja no va tornar.
0: Altafulla, el Tarragonès, ha començat el seu segon festival de cinema. Aquest any està dedicat a l'aigua, des de la sostenibilitat i la biodiversitat de mars i oceans fins a l'abastament del Ter Llobregat. A més de programar tota classe de pel·lícules per tots els públics, al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla també s'hi fan xerrades amb actors i directors i entitats com Oxfam o institucions com la Universitat de Vic. L'Altafulla International Film Festival es fa fins diumenge. L'última pel·lícula que s'hi podrà veure serà aquesta que sentiu de fons, El rastre del llop, amb Elisabet Casanovas, Carlos Cuevas i Carles Franzino, entre d'altres, en el repartiment. Ho deixem aquí per avui. Tornem demà a la 1 del migdia.
22: Els jutges hauran d'escoltar els menors en qualsevol procediment que els afecti, sense mínim d'edat. Bon dia, són les 2.
23: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
22: La nova llei de protecció de la infància obligarà a escoltar tots els menors sense edat mínima i a posar la seva seguretat i les seves necessitats al centre de qualsevol decisió, Joan Bota.
24: Ho ha aprovat el govern espanyol en una reforma legal que vol garantir que en situacions de violència els drets dels suposats agressors, com una custòdia compartida, no es converteixin en una amenaça per infants i adolescents.
22: Més detalls des de Madrid. Paula Brujats.
25: Sí, la reforma ha de resoldre deficiències de la llei actual i protegir millor els menors. Els jutges hauran d'escoltar sempre els menors, encara que tinguin menys de 12 anys. Es posa límits també a les custòdies compartides i s'endureix el control per a professionals que treballen amb menors d'edat. És un pas endavant, diu la ministra d'Infància, Cira Rego, però a la llei li queden mesos de tramitació per arribar a ser una realitat.
26: La reforma que aprobamos hoy supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha. Durante años se ha dudado de alguna manera de su palabra y se ha señalado, se ha criminalizado a las mamás protectoras.
22: Mentrestant, Israel allarga fins diumenge la detenció dels dos activistes de la flotilla Global Sumud que va capturar la setmana passada en aigües internacionals. Corresponsal Jordi Brascó.
27: El Tribunal d'Esquelon accepta la petició de la Fiscalia de continuar interrogant els activistes basant la seva decisió en proves secretes que ni tan sols els advocats defensors han pogut veure. Per això han decidit presentar recurs.
22: Mentrestant, l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran viu les seves hores més delicades després dels atacs creuats entre les parts ahir mateix.
24: L'operació de Donald Trump per intentar reobrir l'estret d'Hormuz i la resposta iraniana amenacen de provocar la represa de la guerra. El preu del petroli s'en ressent i es manté per sobre dels $110 al barril de Brent.
22: El creuer de luxe amb un brot de hantavirus podria atracar les Illes Canàries, segons que estan negociant l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol.
24: Hi ha 5 catalans a bord. Al matí de Catalunya Ràdio, el director d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que s'està evacuant fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades, i ha llançat aquest missatge de tranquil·litat.
1: Sí, es podría aparecer nuevos casos, no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
22: I la plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com la porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
24: Amb més d'un 1,5 milió d'usuaris registrats, 3CAT és la tercera plataforma més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i Netflix.
22: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
2: Bon dia.
22: L'Espanyol i el Girona es compliquen la permanència.
2: La victòria del Sevilla ahir a la Lliga deixa els dos equips a 3 i 2 punts només del descens, respectivament. A més, l'Espanyol la pròxima jornada juga al camp del Sevilla, partit importantíssim per la salvació. El clàssic del cap de setmana, els preus de les entrades s'estan enfilant moltíssim. Encara hi ha entrades per al públic general, però a partir de 1.000 euros... I avui es decidirà el primer finalista de la Champions, sortirà de l'Arsenal Atlètic de Madrid, l'anada va acabar amb empat a 1, i recordem que podreu seguir aquest partit a la transmissió especial que farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
22: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia. No sé si tenim a punt la comunicació amb la Clàudia Serra per saber com tenim la circulació.
3: La tenim, disculpeu. Bon dia, dèiem que la incidència més destacada en aquests moments és a l'AP7 a Castellbisbal. Hi ha dos carrils tallats direcció Girona per un accident i uns 7 quilòmetres de circulació amb congestió. A la mateixa carretera entre la Granada i Avinyonet del Penedès, atenció perquè unes obres tallen també un carril cap a Barcelona, i a la C-17 dos camions avariats afecten la circulació. Un talla un carril a Tona cap a Barcelona i l'altre al Figaró cap a Vic, sense provocar en els dos casos problemes greus.
22: I ens falta el temps.
20: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
22: Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia.
22: Què ens espera les pròximes hores? A veure...
4: Doncs una miqueta el que estem tenint aquest mes de maig, aquests pocs dies d'aquest mes, típic de pluges i que no falten ni faltaran a la seva cita. De moment, avui, 7 litres per metre quadrat anglès, tot just aquests ruixats i tempestes comencen i ara mateix afecten a diversos indrets, sobretot del prelitoral, des de l'Ebre fins a l'extrem nord, punts del Pirineu i Prepirineu. I aquesta tarda és en aquestes comarques, però especialment les del prelitoral, on poden descarregar localment amb intensitat elevada. Això vol dir força aigua en poca estona, que no vol dir grans quantitats de precipitació. I a destacar que els propers dies continuarem tota la setmana amb aquesta línia. Potser de tots els dies que vindran fins diumenge, el que menys ruixats de tarda portaria, tot i que alguns sí, serà demà dimecres.
22: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Gràcies, Francesc, bon dia.
4: Bon dia.
20: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
22: Les 2:06. El govern espanyol amplia la llei de protecció dels menors i obligarà els jutges a escoltar els menors en qualsevol procediment que els afecti, tinguin l'edat que tinguin. La mesura, que per ser realitat s'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats, pretén corregir els errors i els retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents en casos de violència masclista o sexual. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal, bon dia? Sí, perquè hi ha un clar repunt de la violència contra els menors, l'actual llei es queda curta i si vol posar remei amb aquesta reforma, com a canvi significatiu, com deia, s'obligarà els jutges a tenir en compte sempre la versió dels menors en tots els procediments judicials que els afectin. Això ara no passa, només se'ls escolta a partir dels 12 anys i també s'endureix els criteris per atorgar custòdies compartides si té un impacte negatiu per als nens i nenes. Cira Rego, ministra d'Infància i Joventut.
26: esta reforma, la reforma que aprobamos hoy, supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha. Ya no es una cuestión arbitraria o subjetiva.
25: Una altra novetat de la reforma és que reforcen els controls per als professionals que treballen amb menors per evitar casos de violència i que també es prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental, sense base científica, però que en alguns casos s'utilitza per desacreditar la versió dels menors.
26: Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos, primero, que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias que no tienen en cuenta sus necesidades. Y luego, en segundo lugar, porque es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
25: La llei també obligarà a ampliar l'assistència gratuïta per a tots els menors. És un pas endavant, diu el govern espanyol, important, però recordar que el d'avui és només el primer pas d'aquesta llei, que li queda molt camí per davant. Fins a finals d'any no s'enviarà al Congrés, llavors ja quedaran pocs mesos de legislatura i haurà de trobar al Congrés els suports per aprovar-se del tot i per ser una realitat.
22: Aquesta reforma de la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència preveu que a partir d'ara s'escolti els nens de qualsevol edat en els processos que els afecten, des de la separació dels seus pares, per exemple, a possibles abusos o a la relació amb l'administració que els tutela. Fins ara, aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. Ara serà qualsevol edat. Sovint, les resolucions no tenien en compte el que havien dit els nens i prevalia l'opinió dels adults, Montse Poblet.
0: Sí, Sílvia Jiménez Salinas, presidenta de l'Observatori dels Drets de les Persones del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, valora molt positivament el canvi d'enfocament que comporta aquesta ampliació pel que fa a la protecció de l'interès del menor. A partir d'ara, les interlocutòries o resolucions administratives i judicials hauran de justificar explícitament com s'han valorat els interessos del nen o de la nena de qualsevol edat per prendre decisions relatives a la seva vida.
6: L'opció paternalista, els hem de protegir. Els hem de protegir de la justícia, de l'advocacia, dels jutges, i per tant nosaltres opinem com a adults que és el que millor els convé. Ara és donar-li la volta i dir, no, és que és un tema de dret fonamental. Se'ls ha d'escoltar perquè és la seva vida.
0: La mesura aprovada avui pel Consell de Ministres també estableix que si un menor expressa rebuig a un dels seus progenitors, se n'hauran d'investigar els motius abans de prendre qualsevol decisió i que mai se'ls obligarà a estar amb un agressor o presumpte agressor. La mesura també incorpora que n'hi ha prou amb el consentiment d'un progenitor perquè un menor d'edat víctima de violència pugui accedir a l'atenció psicològica, social o jurídica, i endureix els requisits per exercir feines que impliquin el contacte habitual amb nens i adolescents.
22: Mentrestant, la Fiscalia considera que hi ha indicis molt contundents per tal que els pares del nadó suposadament maltractat i a qui van detenir el mes de març a Barcelona continuïn tots dos a la presó. Els seus advocats han demanat a l'Audiència de Barcelona que els deixin en llibertat amb mesures cautelars. El nadó, de només un mes de vida, va estar ingressat, recordeu, durant 4 setmanes a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron després d'haver passat dies abans per diversos centres sanitaris. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
7: Bon dia. La Fiscalia qualificat de sòlids i rotunds els indicis delictius contra els pares, fins i tot per la suposada agressió sexual. A més, hi veu risc de fugida, ja que poden enfrontar-se a una hipotètica condemna de molts anys a presó. També creu que poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge. El fet que aleguen les defenses que un gen congènit podria estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, és una hipòtesi que ja van descartar els metges forenses des del primer moment, un cop van reconèixer el nadó. Les lesions van ser de tal magnitud que l'Hospital Vall d'Hebron, on treballava d'infermera la mare, ho va posar en coneixement dels Mossos al març, i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i ara està amb una família d'acollida. L'Audiència decidirà aquesta setmana si els deixa o no en llibertat.
22: Passant 11 minuts de les dues, Israel prorroga fins diumenge la detenció dels activistes català Saif Abukashek i brasiler Tiago Ávila, membres tots dos de la flotilla Global Sumut i que estan detinguts des de dijous en aigües internacionals. Un jutge d'Ashkelon ha considerat la petició de Shin Bet de retenir-los uns dies més acusats de vincles amb Hamas. Ho ha seguit des d'Ashkelon mateix el Jordi Brascó. Bon dia.
27: Bon dia. Unes proves secretes a les que els advocats defensors no han tingut accés han convençut el tribunal d'Ashkelon per acceptar la petició de la fiscalia israeliana d'allargar l'empresonament de Tiago Ávila i Saif Abukashek fins diumenge, mentre els serveis secrets israelians els continuen interrogant. Un canvi substancial respecte a l'anterior vista en què el jutge només va concedir la meitat de dies sol·licitats per la Fiscalia. La decisió ha indignat els advocats defensors que immediatament han presentat un recurs per a l'alliberament dels dos activistes. Argumenten que no s'han presentat càrrecs formals i que la llei israeliana no se'ls ha d'aplicar perquè no són ciutadans locals i, a més, se'ls va detenir a més de 1.000 quilòmetres d'aquí. La pròrroga preocupa els advocats per dos motius: pels maltractaments que els activistes denuncien que reben constantment i pel seu estat de salut, tenint en compte que ja porten 5 dies de vaga de fam i els esperen, com a mínim, 5 dies més.
8: I mentrestant, diversos activistes que anaven a la primera flotilla que va sortir de Barcelona i que va interceptar Israel, entre ells l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, declaren aquest matí a l'Audiència Nacional a Madrid. És arran de la denúncia que van presentar contra el govern israelià per delictes contra la comunitat internacional i crims de lesa humanitat. Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
9: Bon dia, Òscar. Doncs sí, en aquests moments les declaracions encara continuen a l'interior de l'Audiència Nacional. De fet, en aquests moments seria l'exalcaldessa de Colau qui està declarant. Pel que ens han explicat abans d'accedir al tribunal, ella i els quatre activistes més que han testificat denuncien haver patit agressions i fets que podrien constituir crims contra la humanitat durant la intercepció de la flotilla per part de l'exèrcit israelià la tardor passada. Arran d'aquests testimonis, la Fiscalia ara decidirà si obre diligències contra Israel per aquests fets. L'exalcaldessa de Barcelona acusa la Unió Europea còmplice i la

0: ministro Benjavir, que es el ministro de Seguridad Nacional, que si recordáis se personó en las cárceles donde estaban los detenidos, humilló a los detenidos.
1: Demà a l'Audiència Nacional seguiran les declaracions d'altres activistes que també viuen en aquesta flotilla interceptada a la tardor, entre ells l'actual regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas.
2: I mentrestant, aprova l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran després dels atacs creuats ahir mateix al Golf Pèrsic. La tensió ha escalat arran de l'operació de l'administració Trump per intentar reobrir el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz, clau pel comerç mundial de gas i petroli i bloquejat des de l'inici de la guerra. L'endemà de disparar míssils contra els Emirats Àrabs Units, l'Iran ha amenaçat ara d'utilitzar més força en el conflicte, Jordi Baró.
3: Més calma avui a l'estret d'Hormuz, tot i que la tensió està en el punt més alt des de l'inici de la treva Arafat. Gairebé un mes, l'Iran va atacar els Emirats Àrabs Units i els Estats Units van destruir llanxes ràpides iranianes. L'alto el foc és fràgil i Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar de la faç de la terra l'Iran. Ara s'hi ataca els seus vaixells desplegats a l'estret d'Hormuz per escortar els vaixells carregats de gas o petroli que ja estan paralitzats. La Unió Europea ha condemnat els atacs de l'Iran contra objectius civils i ha demanat una desescalada. Emmanuel Macron, president francès.
4: Demanem el cessament de qualsevol hostilitat, el retorn de les negociacions diplomàtiques i el de la llibertat de navegació. Qualsevol escalada d'atacs unilaterals contra petroliers, portacontenidors o forces terrestres és un error que alimenta la guerra i conduïx a l'escalada.
3: El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran viatja avui a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg, Abbas Araghchi. Suma així una altra trobada amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Putin a Sant Petersburg.
2: En un altre conflicte que tenim obert, Rússia, de moment, ignora la treva anunciada per Zelensky, que ha de començar a partir d'aquesta mitjanit. Putin manté la seva proposta d'alto el foc només per divendres i dissabte, coincidint amb la desfilada militar del Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. Silenci poc habitual del Kremlin, que no aclareix si aturarà o no els combats aquesta nit, tal com li demana Zelensky. El president ucraïnès ha impulsat aquest alto el foc dos dies abans del que planteja Putin, perquè està convençut que el dirigent rus només vol una treva de poques hores per blindar les celebracions del 9 de maig. Per això Zelensky li respon que si de debò li interessa un alto el foc, el que ha de fer és respectar-lo des d'aquesta mitjanit i demostrar que realment vol aturar la guerra. Però Rússia, per ara, obvia la contraproposta ucraïnesa i ja els ha amenaçat amb un atac massiu amb míssils contra Kiev si dissabte envien nous drons cap a Moscou. Putin ja ha pres mesures per protegir la desfilada, que serà una de les més curtes que recorda, sense tancs ni míssils, i amb la previsió que el president rus estigui exposat al mínim temps possible a la plaça Roja. Aquest matí ja hi ha hagut retards i cancel·lacions a tots els aeroports propers a la capital russa i han començat els talls intermitents d'internet mòbil a la ciutat, que han de durar fins després del Dia de la Victòria.
2: Passen dos minuts d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i després de la publicitat, última hora sobre aquest creuer amb persones afectades de hantavirus.
6: Catalunya migdia.
7: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
8: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
9: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
10: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
11: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig.

0: 3Cat Envio. T'hi esperem.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
3: Tuya, tuya.
2: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
3: Sí, tu prima.
4: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
5: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3Cat i els punts habituals.
6: Catalunya migdia.
7: Passen 20 minuts de les dues. El Ministeri de Sanitat acaba d'informar que aquesta tarda, juntament amb un equip de l'OMS, aniran a revisar el creuer de luxe on hi ha un brot de hantavirus amb un equip d'epidemiòlegs. L'objectiu és comprovar l'estat dels passatgers i prendre una decisió sobre on ha d'atracar el vaixell i si finalment serà o no a les Canàries. De moment, hi ha 7 persones infectades per aquest virus que transmeten, recordeu, els rosegadors, de les quals 3 persones han mort, Mònica Mas.
8: Sí, el director d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'estava quan fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades i que si atraca finalment a les Canàries estan preparats per aquest tipus de brots infecciosos.
9: El riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es a medida que pasan los días es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
8: Dels passatgers n'hi ha 5 de catalans dels 13 que tenen nacionalitat espanyola. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a TV3 que hi han estat en contacte des del primer moment.
10: Hem tingut contacte per correu electrònic i em consta que el Departament d'Exteriors també està pendent d'aquestes persones. Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes, i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
8: El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a Cap Verd quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. El hantavirus es transmet per inhalació de partícules o contacte amb l'orina o els excrements dels ratolins infectats. L'OMS no descarta la possibilitat que el contagi s'hagi produït fora del creuer en un viatge abans de pujar al vaixell d'alguns d'aquests passatgers.
7: El detingut per l'assassinat de la veïna d'Esplugues de Llobregat, després d'haver estat 72 hores sota tutela policial, ha passat tot el matí a les dependències judicials d'aquest municipi del Baix Llobregat. David Àngela, pendents encara de les mesures que pugui decretar el jutge, oi?
11: Doncs encara no se saben les mesures que decreta el jutge, tot i que, segons Mossos d'Esquadra, el detingut ha arribat ben d'hora al matí aquí als jutjats. Mentrestant, l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, assegurava que la seva és una ciutat segura.
12: És evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà. Parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets. No?
11: Recordem que a les xarxes s'ha obert un debat sobre les motivacions del crim. Sectors d'extrema dreta el van vincular de seguida amb el terrorisme jihadista, però des del govern es va negar aquesta possibilitat i s'ha apuntat a un brot psicòtic.
7: Doncs precisament la Generalitat ha deixat clar que aquest brot psicòtic continua sent la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra i ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat. El govern de Salvador Illa manté que, en el que portem d'any, els delictes amb arma blanca han anat a la baixa i per això asseguren que Catalunya és un país segur. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
13: Què tal? Bon dia. Sí, el govern també ha intentat contrarrestar la sensació d'inseguretat que s'ha instal·lat en alguns entorns i amb les dades a la mà, la consellera portaveu ha defensat que els incidents amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets. Per tot això, Sílvia Panic ha dit que cada cop és més segur anar pel carrer.
14: Catalunya avui és un país més segur que fa un any. I continuem treballant, i això ens esperona a continuar treballant, perquè la seguretat i la convivència és quelcom fonamental per a aquest govern.
13: Des de l'oposició, Junts ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior i, en canvi, Esquerra i els Comuns fan costat al govern. Sentim el portaveu de Junts, el Salvador Vergés, i la portaveu d'Esquerra, Esther Capella.
15: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu,
6: i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
15: Ara per ara no creiem que hagi de comparèixer el president de la Generalitat per donar explicacions per uns fets que s'estan investigant, que mirats en conjunt no tenen relació entre ells.
13: D'entrada no serà el president, però el govern ja ha confirmat que la conselleria d'Interior donarà explicacions al Parlament sobre el crim d'Esplugues.
7: I en aquesta mateixa reunió, el Consell Executiu d'avui, el govern també ha aprovat, Albert, una mesura clau pels pobles més petits de Catalunya. A partir d'ara, se simplificaran els tràmits per acabar amb l'odissea dels plans urbanístics i els municipis de menys de 2.000 habitants ho tindran molt més fàcil per poder planificar la construcció d'habitatges.
13: Sí, perquè actualment qualsevol municipi està obligat a redactar un pla d'ordenació urbanística, el famós POUM, per decidir sobre el paper de quina manera i cap a on pot créixer. Redactar aquesta macroplanificació amb informes i estudis de tot tipus és un autèntic calvari pels micropobles perquè han de seguir els mateixos criteris que grans ciutats com, per exemple, Barcelona o l'Hospitalet. Doncs bé, ara el govern ha sacsejat tota la normativa per reduir els terminis a més de 600 pobles de Catalunya, de manera que podran fer les avaluacions molt més ràpides i estalviar-se normes que han de complir ajuntaments més grans. L'alcaldessa de Susqueda, Eva Vinyoles, n'ha posat un exemple gràfic al Matí de Catalunya Ràdio.
16: A partir d'ara, no, doncs la gent podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Doncs per nosaltres això ja és un gran avançament, no? Perquè tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
13: Els alcaldes dels pobles petits aplaudeixen aquesta mesura, però avisen que encara els queda molta feina per fer perquè segueixen ofegats per la burocràcia.
7: Més coses, d'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar. A banda de les prop de 2.000 persones que dormen al ras, n'hi ha unes 400 en assentaments i en locals ocupats, unes 3.000 en equipaments públics o privats i 3.500 persones més que viuen en allotjaments temporals d'urgència a Riera.
17: Al Matí de Catalunya Ràdio ha actualitzat les dades i ha pogut parlar amb algunes de les persones que viuen en tendes de campanya a tocar de la Ronda Litoral. El perfil és molt heterogeni, hi ha joves estrangers, molts d'ells algerians, que sobreviuen venint ferralla, però també persones de nacionalitat espanyola que s'han vist abocats a viure al carrer.
18: Vam pagar una habitació d'alquiler de 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal treballadora.
19: Y al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tan poca habitación, porque no tienes nada. ¿Sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
20: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
17: Algunes fins i tot tenen feina, però tot i això no poden pagar ni una habitació. Des del govern recorden que han impulsat un pla de xoc de 30 milions d'euros per donar suport als ajuntaments, que en tenen les competències. Mentrestant, la llei per fer front al sensellarisme continua encallada al Parlament des de fa ja 4 anys.
7: Generalitat, Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats de la ciutat han portat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, arran d'un vídeo on explica que quan s'avorreix va, textualment, a caçar moros. Aquest compte, que es va obrir fa 7 mesos, té 31.000 seguidors. Girona, Clara Jordan.
21: En el vídeo, el responsable de Girona Perduda, Travis Gómez, conversa amb un altre influenciador d'un perfil similar mentre passegen pel centre de la ciutat.
22: Cuando me aburro, me pongo, como digo yo, a cazar moros. ¿Por qué digo a cazar moros? Porque quien está delinquiendo es moro. La gran
21: Unes
22: mayoría.
21: Expressions intolerables i racistes, segons les entitats, agreujades pels milers de reproduccions que han aconseguit. Joet Darawi és un dels portaveus de les entitats.
23: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores exposar-se a lo que és la violència ultra.
21: Demanen a la Fiscalia una intervenció exemplar perquè consideren que els continguts publicats per Girona Perduda i d'altres perfils similars tenen conseqüències immediates per la població migrant i les entitats que els ajuden. Ajuntament de Girona i també Generalitat han fet arribar el vídeo a la Fiscalia perquè analitzin el cas i estudiïn si té recorregut judicial.
7: L'atur ha baixat aquest mes d'abril a Catalunya en 9.000 persones, coincidint amb la Setmana Santa i amb l'inici de la campanya turística. També és bona la dada d'afiliacions a la Seguretat Social. N'hi ha 38.000 més. Es frega els 4 milions d'ocupats. Però això contrasta amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació, perquè el primer trimestre de l'any ha estat el pitjor en una dècada, tret de l'any de la pandèmia, Mireia Salà.
1: Per sectors on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria, amb el tret de sortida de la campanya turística. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, destaca sobretot l'augment d'afiliats a la Seguretat Social.
2: Molt positives. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra que hem de destacar molt positivament.
1: En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos. La setmana passada se sabien les dades de l'EPA, amb un atur del 10%, el pitjor dels últims 3 anys. I això ha sumat a un augment dels eros en el primer trimestre. N'hi ha hagut un 34% més respecte al mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors.
7: Doncs precisament sobre l'actualitat econòmica, el Banc Sabadell guanya gairebé 350 milions d'euros fins al mes de març. És un 29% menys del que va guanyar el primer trimestre de l'any passat. Una caiguda dels beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. El conseller delegat del banc, César González Bueno, ha explicat que mantenen, però, els objectius de rendibilitat i remuneració dels accionistes en part gràcies a la venda divendres passat de la seva filial britànica, el TSB, al Santander, que diu que amb ells ja no donava més rèdits.
3: Yo recuerdo que cuando llegué al banco lo primero que me dijo el consejo es que vendiese TSB. Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros. Lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios. Y lo hemos vendido muy bien porque el comprador puede llevar esa operación, la puede llevar más lejos integrándola en una estructura mayor.
7: Passa pràcticament un minut de dos quarts, una cosa més abans de la publicitat. La dona de Salt, al Gironès, detinguda per matar d'una ganivetada al seu company, continua a comissaria a l'espera que el jutge la citi per declarar. Tots dos vivien de fa mesos en un traster sense llum que havien ocupat en un garatge del poble. Girona, Fèlix Martín.
4: Avui ha transcendit que la dona de 31 anys va clavar un ganivet a la cama del seu company i això va provocar que es desagnés. Ella mateixa va anar ahir a la tarda a la comissaria dels Mossos de Salt per explicar-ho i va quedar detinguda. No consten antecedents entre els dos. Els veïns han explicat que ocupaven un traster d'un garatge comunitari des de fa uns mesos. Des de l'Ajuntament de Salt han fet públic un comunicat aquest migdia en el que donen el condol a la família i amistats i els ofereixen el suport dels serveis municipals. També es demana prudència i respecte amb la investigació que hi ha en marxa per intentar aclarir els fets que continuen sota secret de sumari.
7: Passant gairebé dos minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
24: Catalunya migdia. 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
25: Per Barcelona.
24: És la cursa al Corte Inglés.
25: Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
24: El 100% del que reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
25: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat.
0: Som 3cat.
1: Catalunya migdia.
2: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
3: Frenar el feixisme espanyol i català.
2: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
4: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
2: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
5: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
2: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola, Anna.
6: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
7: Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
0: Catalunya migdia.
8: Passen gairebé 4 minuts de 2 quarts. La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com la porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita avalada per més d'un 1,5 milió d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament l'any 2023. A més, la plataforma 3CAT és la tercera plataforma més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i de Netflix, Montse Camps.
9: Sí, és un fet que posa en valor Cristina Villà, directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3CAT.
10: 3CAT és el projecte més rellevant del segle XXI per a l'audiovisual en català. Un veritable canvi de paradigma i també el major increment d'inversió al sector dels darrers anys. Això ens ha permès posicionar-nos i competir de tu a tu amb les grans plataformes i ens ha permès també la capacitat d'arribar a nous públics. 3CAT no és només una plataforma, és una eina en clau de país en un moment de canvi radical del consum audiovisual.
9: Ràdio Televisió Espanyola Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva pels 60 anys d'emissió en català i recull de comunicació radiofònica per haver superat el 1 milió d'oients diaris, una fita històrica de la ràdio en català. Altres guardonats són Esther Vera per la consolidació del diari Ara, que dirigeix, com una de les capçaleres de referència del país. El diari de Sabadell per ser una referència del periodisme local català. La docusèrie Hospital de Proximitat de TV Mataró i la xarxa audiovisual local per com contribueix al prestigi dels serveis públics de salut de tot Catalunya. I el Banc de Sabadell per la campanya de màrqueting i comunicació al llarg del procés d'OPA per part del BBVA. A tot això, el Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi, una emissora que també ha funcionat com a eina de cohesió social. Els Premis Nacionals de Comunicació s'anunciaran oficialment després de la reunió d'avui del Consell Executiu del Govern de la Generalitat i es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
8: I no deixem de parlar de nosaltres, de 3CAT. Perquè en Titó i molts més personatges del Super 3 s'afegeixen a 3CAT en viu, una experiència inèdita per viure tot l'univers 3CAT. Es farà els dies 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
9: Serà el plat fort pel públic infantil, un espectacle musical amb el Titó, el Mic, els Beta i molts altres. Al llarg del cap de setmana pujaran fins a 4 cops a l'escenari perquè així puguin arribar tots els supers. A banda dels espectacles, cada programa infantil tindrà un espai propi amb tallers, activitats i jocs. Hi haurà el Titó, el Mic o una mà de conte i pels infants més grans, Fang, Fuet o els Beta. A més, al Super tindran l'oportunitat de conèixer els personatges del Super 3. Més enllà de l'univers infantil, també es podran viure en directe programes clàssics com el Polònia, l'APM o l'Atrapa amb si pots, activitats relacionades amb el programa Crims o referències a nous formats com la Travessa. Les entrades gratuïtes per 3CAT en viu estan disponibles des d'avui. A més, al Palau de Sant Jordi dissabte s'hi farà el Foraster i diumenge s'hi farà el concert d'Eufòria. En aquest cas, cal comprar les entrades que ja estan disponibles.
8: I més coses. Tot a punt per l'edició més gran de Retro Barcelona, el saló dedicat al videojoc clàssic que se celebrarà els dies 16 i 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet. A més dels jocs, dels punts del joc, la programació inclou visites destacades del Japó, una nova Game Jam i el rescat d'un videojoc relacionat amb Gaudí, Montse Mas.
11: El més destacat d'aquesta 11a edició és l'ampliació de l'espai, que ara ocuparà tota la Farga. Seran 8.000 metres quadrats amb 400 punts de joc originals, com explica el director del Saló, Carles Garcia.
12: Ja tenim tota la Farga sencera. Hem posat més màquines, que al final és el que la gent vol. La gent vol venir a gaudir d'aquella experiència original dels anys 90, a jugar amb les màquines d'arcade, a jugar amb els ordinadors, amb aquell maquinari que malauradament, moltes mares, i dic mares perquè són les qui ens tiraven les màquines, no? I alguns hem de tornar a rescatar.
11: Retro Barcelona també rebrà la visita de dues de les figures més influents de la història de la música per a videojocs, les compositores japoneses Michiru Yamane i Yoko Shimomura. A més, el Game Jam arribarà a la tercera edició amb la participació de desenes d'estudiants que desenvoluparan un prototip jugable i es presentarà Gaudí al vent de Barcelona, que és un videojoc japonès dels anys 90 relacionat amb la figura de Gaudí, restaurat i localitzat a Tòquio, que aviat es podrà jugar en català. Aquesta serà l'última edició del Saló en el seu format actual, perquè a partir de la tardor es fusionarà amb el Saga i el BSN Game Fest, en el que serà el Saló de videojocs més gran del sud d'Europa.
8: I acabem amb teatre.
6: Té de calòrica!
13: Comença l'acte!
6: Té de calòrica! Té de calòrica!
8: Perquè dues de les companyies més destacades del panorama català, T de Teatre i La Calòrica, s'uneixen per primera vegada en el projecte conjunt Les Dones Piñeiro, que mostra el paper silenciat de les dones en les lluites obreres i sindicals de les últimes dècades. Barcelona, Òscar Callau.
14: Ambient d'entusiasme i excitació en l'acte de presentació d'aquesta història familiar, de gènere, de classe i d'identitat que afirma la nova companyia T de Calòrica, que de moment és efímera, ja que s'ha constituït només per posar en marxa Les Dones Piñeiro, una història de lluita pels drets de la dona explicada en to de comèdia. Sentim la Carme Pla, de T de Teatre.
15: És un espectacle que parla d'una família i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones, molt silenciada i molt invisibilitzada.
14: La col·laboració entre T de Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies. Sentim Esther López, de La Calòrica.
16: Bé, aquesta col·laboració creiem que és un esdeveniment a celebrar perquè ens ajuntem dues companyies amb dos equips i això és una cosa, una rara avis, no? Aquí ajuntem dos llenguatges, dos estils.
14: Les Dones Piñeiro es veurà al Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027. Les entrades ja són a la venda al web del teatre.
0: Catalunya migdia.
8: Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
8: Amb la complicada situació tant per l'Espanyol com pel Girona a la classificació de primera.
17: Quan falten 4 jornades perquè acabi la Lliga, els dos equips catalans tenen el descens massa a prop.

0: Sevilla va guanyar 1-0 la Real Societat i això complica i molt la situació tant de l'Espanyol com del Girona, que ara mateix són a només 3 i 2 punts respectivament de la zona de descens. Mirem quins calendaris tenen els dos equips, que en el cas de l'Espanyol, el primer maig difícil, a més, serà dissabte, perquè és que juga precisament contra el Sevilla, que és el rival, és un dels rivals directe, vaja, per salvar-se, Jan Ortuzar.
1: L'Espanyol té 4 partits per tancar la permanència, aquest dissabte, com has dit, a Sevilla, i després a casa contra el Athletic Club, el Sadar contra Osasuna, i finalment a casa contra la Reial Societat. Amb aquest panorama i la victòria ahir del Sevilla, el partit de demà a la capital andalusa s'ha convertit en un partit de valor doble, per sumar tu i per deixar tocat a un rival que només té un punt de marge sobre el descens. Abans del derbi del 3 de gener, l'Espanyol era 5è amb 33 punts en 17 jornades, a només 2 punts de la quarta plaça. Ara, 4 mesos després, l'Espanyol té 39 punts i el descens a només 3 punts, 6 punts de 51. Avui l'Espanyol fa jornada de descans i demà al matí reprèn els entrenaments.
0: Doncs l'Espanyol, situació complicada, a 3 punts a la zona de descens, i el Girona, el que dèiem, només a 2 punts, Eduard Solà.
2: Fa just un mes el Girona tenia 8 punts d'avantatge sobre el descens, i tot i els avisos de Michel, la permanència semblava molt a prop. Però les 3 derrotes consecutives davant Betis, València i Mallorca, sobretot aquestes dues últimes davant rivals directes, han fet que el descens ja sigui només un partit. La derrota inesperada davant el Mallorca divendres passat a Montilivi ha deixat el Girona com un dels candidats a evitar la plaça de descens. La plantilla del Girona ha tornat avui als entrenaments després de 2 dies de descans per començar a preparar el pròxim partit de Lliga dilluns de la setmana que ve al camp del Rayo Vallecano. Michel podrà recuperar Àlex Moreno, que contra el Mallorca estava sancionat, però en canvi perdrà Brian Hill pel mateix motiu. Després de jugar aquest dilluns dia 11 de maig al camp del Rayo, al cap de 3 dies rebrà la Real Ciutat a Montilivi i al cap de setmana haurà de jugar al camp de l'Atlètic de Madrid. A l'última jornada, Girona-Elge, Montilivi, on esperen que no sigui un duel a caixa o faixa.
0: Doncs tot això a la part baixa de la classificació. Al capdamunt, diumenge juga el clàssic que pot donar ja la Lliga al Barça. El Madrid arriba enmig d'un gran embolic amb Mbappé, ara en parlem, i el Barça que el prepara, aquest clàssic, amb molta més tranquil·litat. Els jugadors fins demà no tornen a la feina i el club, de fet, el que està treballant és amb les entrades i tota la logística d'aquest partit. Preveuen fer la recaptació més gran del Camp Nou des del retorn a l'estadi. També és normal aquesta previsió si veiem els preus que hi ha ara mateix a les entrades. Per la venda de públic general encara queda alguna entrada que costen entre 1.000 i 1.200 euros per persona veure el clàssic, i si ens fixem en les entrades VIPs, doncs aquí els preus encara s'enfilen moltíssim més, des de 2.500 fins a 12.000 euros és el que costa ara mateix una entrada, les més cares, per veure aquest Barça-Madrid de diumenge. 12.000 euros. Tot i aquests preus, s'espera un sold out, que estigui tot venut per diumenge. I a Madrid creixen els dubtes al voltant d'Mbappé, dubtes sobre si el francès primer podrà arribar al clàssic de diumenge i sobretot dubtes sobre el compromís del francès amb el Madrid. Marcos García, què passa amb Mbappé?
3: Doncs que es defensa de les crítiques que està rebent darrerament. De seguida t'ho explico tot plegat perquè els mitjans de Madrid comencen a posar sobre la taula els dubtes que té la cúpula del Bernabéu sobre el nivell d'implicació de la seva estrella. Per la imatge, sobretot, d'Mbappé aterrant a Barajas després d'unes vacances tot just 12 minuts abans de l'inici de l'Espanyol Madrid a Cornellà. Sentim una petitíssima mostra del que comentaven ahir els companys de Mega, de la sèrie de la COPE.
4: Creo que está pasando algo en el club. Yo creo que ahí dentro está sucediendo algo con Mbappé.
5: Hay un punto de inflexión que es el aterrizaje en Barajas a 12 minutos del inicio del partido.
6: Voy a decir, no he estado listo.
7: Si Mbappé vuelve a jugar minutos con el Real Madrid este año, el clima que sentía Vinicius lo va a sentir Mbappé en contra.
8: Yo creo que ha sido un chasco el poco compromiso de Mbappé y según parece me dicen que nos ha integrado en Madrid.
9: Pide perdón, tío. Pide perdón, macho, que no pasa nada. ¿Pero qué quieres, vender a Mbappé? Claro que sí.
3: Això és el que diuen els companys a Madrid. Doncs l'entorn d'Mbappé acaba de fer un comunicat difós a través d'agents France Press en el que el francès diu que tot plegat és una interpretació excessiva d'elements relacionats amb un període de recuperació estrictament gestionat pel Madrid, pel club. Diu que tot plegat no reflecteix la realitat de la implicació diària de Kylian Mbappé i del seu treball per a l'equip. Els fets quins són? Doncs que Mbappé ha de sotmetre's a una prova mèdica demà. Aquesta prova ens diuen que ajudarà a donar pistes sobre si pot accelerar o no la recuperació de la lesió muscular que té la cuixa esquerra i si pot fins i tot arribar al Barça-Madrid a diumenge. El que també és un fet és que la lateral esquerra del Madrid, Ferland Mendy, no jugarà més aquesta temporada, té una lesió muscular a la cama dreta. No es descarta que Mendy hagi de passar pel quiròfan.
0: I un apunt més encara de la Lliga. L'Atlètic Club ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el nou tècnic de l'equip basc les dues pròximes temporades. Substitueix Ernesto Valverde, té 43 anys i ha entrenat, entre altres equips, el Borussia Dortmund, que va guanyar la Copa Alemanya el 21 i que el 24 va arribar a la final de la Champions. Doncs la Champions precisament està un partit de saber el primer finalista. Aquesta nit a l'Emirates sortirem de dubtes. De moment, Marta García, tot per decidir entre la semifinal, entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid.
6: Després de l'empat a 1 en el Metropolitano, el desenllaç d'esta primera semifinal se preveu intens i a priori molt obert. L'antecedent de la fase Lliga, on l'Atlético va caure per 4-0 en Londres, no tindrà ara res a veure les portes d'una final. L'Arsenal recupera efectius com Odegaard i Havertz i per a un equip que no ha guanyat mai la Champions, l'ocasió és immillorable. Així no ho reconeix el tècnic Mikel Arteta.
10: Estamos como aviones. No tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia. Es un día que va a ser enorme. Va a haber muchos partidos, más como un rival contra ellos. Vamos a tener que dominar muchos tipos de partidos. Obviamente nosotros tenemos uno en mente y creo que nos beneficia mucho más, pero habrá que navegar, adaptarse, evolucionar y cuando sea necesario cambiarlo también.
6: L'equip visitant arriba amb els dubtes de Julián Álvarez, Juliano Simeone i Alexander Sorloth, però l'Atlético té la moral alta i l'ambició de plantar-se en la final. Busquen també la seva primera orelluda. El Cholo Simeone és conscient de tot això.
11: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido. Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
6: Xiula l'alemany Daniel Siebert en un partit que començarà a les 9 i que podreu seguir amb la Champions a Catalunya Ràdio per l'antena digital amb Sergi Andreu, Ricard Torquimada i companyia.
0: I el Barça femení torna demà a la competició mentre gestiona el rumor sobre el futur d'algunes de les seves estrelles, com Alexia. Avui ha parlat el tècnic Pere Romeu a la prèvia del partit de Lliga Marcos de demà contra el Llevant.
3: Sí, les llàgrimes d'Alexia al Camp Nou contra el Bayern han fet més grans el rumor sobre el futur de la capitana. Alexia té el compromís del club de deixar-la marxar aquest estiu si així ella ho vol. Per tant, la capitana decidirà. El Fem Futbol, ja sabeu, la Sònia Gelmà i la Ruth Vilar ens han anat explicant d'Alexia, però també d'altres jugadores com una Batlle o Mapi Lebon, que encara tenen el futur per resoldre. Avui n'ha parlat Pere Romeu sobre aquesta gestió del soroll al seu equip.
12: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
3: La davantera noruega, Graham Hansen, ha estat la gran absència a l'entrenament d'avui. No s'ha exercitat amb el grup, ha fet només treball de gimnàs. Avui li han de fer proves a Hansen per saber com evoluciona de les petites molèsties amb les quals va acabar el partit contra el Bayern. Aquesta tarda tindrem nou capítol del Fem Futbol i, com sempre, amb informacions sucoses.
0: I encara la Lliga F, avui tenim novetats sobre com rebrà el Barça el títol de Lliga i també sobre els partits que sortiran a la travessa a partir de la temporada que ve.
3: Sí, exacte. L'entrega del títol de Lliga es farà demà, després del Barça-Llevant, i serà amb la presència de Rafael Louzán, el president de la Federació Espanyola, Beatriz Álvarez, la presidenta de la Lliga F, i també Rafa Juste, el president del Barça. Pel que fa a la travessa, el que deies, la Lliga F entrarà a la travessa i els seus clubs participaran en els ingressos d'aquesta travessa, com ja passa a la Lliga masculina. Això serà a partir del proper curs. Avui el Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret Llei en què s'inclouen els partits de futbol de la Lliga F a la travessa.
0: Passen gairebé 5 minuts a 3 quarts de 3. Farem una pausa i després... Aquest que sentiu és Pep Guardiola. Parlarem del City, que ahir es va poder deixar mig títol de la Premier.
13: Catalunya migdia. Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
15: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
14: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
16: El suplement, amb Roger Escapa.
14: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
17: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
18: Canvia tu també de tele amb el Renove de MediaMarkt i estalvia 300 euros en un Kinect LG de 75 polzades amb tecnologia mini LED per 899 euros.
19: A què un Renove?
18: MediaMarkt.
20: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
21: D'acord.
20: Quin és l'autèntic operador 100% català?
21: Vera.
20: I el més ben valorat pels usuaris?
21: Vera.
20: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
21: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
20: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
21: Vera.
20: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
22: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
23: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
24: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
25: Ostres.
24: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
25: Uf.
24: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
26: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
27: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
0: Vuit minuts i seran les 3 de la tarda, ho dèiem abans de la pausa. El Manchester City va deixar escapar ahir una oportunitat per acostar-se a l'Arsenal, que podria suposar també gairebé dia 10 el títol de Lliga. Maria Chesena.
29: Sí, els de Pep Guardiola van empatar 3 contra l'Everton i sense sumar els 3 punts s'allunyen d'un Arsenal que ara depèn d'ell mateix per fer-se amb el títol de Lliga. Una Lliga que cada vegada s'ha anat posant més interessant. Tot i que els de Londres van començar la temporada dominant la competició, una mala ratxa i la derrota contra el conjunt de Guardiola a l'Etihad Stadium van reobrir el campionat. En el duel d'ahir, però, el conjunt de Manchester va desaprofitar l'oportunitat de pressionar el líder i només va poder salvar un punt in extremis amb un gran gol de Doku al temps afegit. En acabar el partit, Guardiola va ser molt clar.
30: La pressió és guanyar els nostres partits. Ara ja no depèn de nosaltres. Si l'Arsenal guanya els partits que els queden, el títol serà per ells. El que hem de fer és guanyar el pròxim partit, recuperar-nos bé i afrontar aquesta sèrie de partits que tenim cada 3 dies. I això és el que hem de fer.
29: Ara l'Arsenal lidera amb 76 punts davant el 71 del City amb un partit menys. Si el conjunt de Londres guanya els 3 partits que li queden contra el West Ham, Burnley i Crystal Palace, serà campió de la Premier independentment del que faci l'equip de Guardiola.
0: A Suïssa, en canvi, la situació contrasta totalment amb aquesta que ara ens explicava la Maria a la Premier, perquè un dels equips més modestos de la competició, el Thun, ha aconseguit el miracle. Contra tot pronòstic, Marta s'ha proclamat campió de la Superliga.
6: I a més ho ha fet amb autoritat. Atenció als seus números, 14 punts de diferència sobre el segon classificat. És l'equip que més victòries ha aconseguit i també el que més gols ha marcat i el que menys n'ha encaixat. Per si això no fora prou, ho ha fet en la primera temporada de l'ascens després d'uns quants anys en segona. Fins a dia d'avui, el Thun, club fundat en 1899, tenia en el seu palmarès un subcampionat l'any 2005 com a millor resultat, a més d'haver disputat 2 finals de Copa, però sense premi. Enguany, amb la segona plantilla més econòmica de la Superliga Suïssa, ho ha revolucionat tot. Este èxit s'ha celebrat també en casa de Genís Montolio, un defensa barceloní que ha passat d'estar a punt de la retirada després de passejar-se pels camps de segona B a ser ara campió de Lliga i disputar la Champions la pròxima temporada. Competició que ja coneixen ara fa 20 anys, l'home que dirigeix avui l'equip des de la banqueta, el suís Mauro Lustrinelli, era el golejador d'un equip que va arribar a disputar la màxima competició continental.
0: més a futbol, la temporada dels equips de futbol de la ciutat de Lleida ha estat desastrosa, amb el descens dels tres equips de la ciutat que juguen en categories més altes. Els conflictes fora del terreny de joc han marcat una temporada que esportivament, com dèiem i s'ha vist, ha resultat nefàstic aquí d'alta.
1: Doncs sí, ha estat una temporada pèssima que ja va començar amb un Lleida que havia perdut la categoria als despatxos per culpa dels problemes econòmics i un Atlètic Lleida que va aconseguir l'ascens comprant justament aquesta plaça. El conflicte fora del terreny de joc ha estat sempre present i no ha ajudat a corregir la situació al camp. L'Atlètic Lleida, antepenúltim, ha baixat a tercera federació i el Lleida, últim, i amb el futur del club a l'aire, cau a la Lliga Elit. Els de Jordi Cortés venen de caure golejats en la penúltima jornada.
2: Mira, acaba 4-1 i has de quasi donar gràcies de que no hagi estat pitjor. Els errors puntuals de deixadesa, no sé si deixadesa o faltes de concentració propi d'aquest context de partit que venim a jugar avui aquí. No res, ja hem passat el penúltim, ara últim tràmit.
1: A tot això cal sumar-hi el descens de l'AEM a la segona federació femenina quan ho tenia tot de cara per salvar-se l'última jornada. El tècnic és Rubén López.
4: No em surt una altra cosa que agrair la jugadora al seu esforç aquests mesos, però no ha sigut suficient. Jo per la meva part també demanar disculpes i poc més.
1: Curiosament, Lleida, Atlètic Lleida i AEM han compartit durant bona part de la temporada el camp d'esports, un altre dels motius de discòrdia entre els clubs de la ciutat. Només el Mollerús s'ha salvat just al final de la Lliga a la tercera federació, salva els mobles al futbol de Ponent.
0: I amb motor, avui a París s'ha presentat el Dakar 2027, que tot i el conflicte al Pròxim Orient, es farà a l'Aràbia Saudita, Maria.
29: Sí, malgrat la inestabilitat a la regió, l'organització manté l'aposta pel desert saudita per 8è any consecutiu. Davant d'aquests dubtes sobre la seguretat, el president de la Federació de Motor de l'Aràbia Saudita, Khalid bin Sultan Al-Abdullah, ha assegurat a la presentació que el país és totalment segur.
5: Els darrers esdeveniments a la regió han suscitat preguntes, però alhora han donat respostes. Han demostrat que l'Aràbia Saudita és estable, que els nostres sistemes són forts, que les nostres fronteres són segures i que el nostre enfocament continua on hauria de ser.
7: Exactly where it should be.
29: Aquesta edició 2027 començarà una mica abans del que és habitual i es correrà de l'1 de gener fins al 15 i la seu serà la ciutat de negocis Rei Abdullah, que es va construir fa només 20 anys a la riba del Mar Roig. En aquesta ciutat es farà la sortida i també l'arribada final de la prova. Així en parlava Nani Roma del circuit.
8: El que he vist serà una cursa difícil, com l'any passat. Jo crec que serà dura un altre cop, la segona setmana possiblement més dura que la primera. Hi ha la part de la primera setmana, la part de Hail, que tornem una part al nord-est de Hail, on hi ha el Camel Grass, on hi ha les dunes, on hi ha la sorra, que són etapes molt, molt exigents.
29: I serà un Dakar de rècord perquè concentrarà el quilometratge d'especials més gran des de que el rally es corre a l'Aràbia. 8.400 quilòmetres, dels quals 5.300 seran cronometrats.
0: I altres informacions al dia amb l'Au del Serra. La capitana del Palau d'Hoquei Patins, Berta Busquets, es retira al final d'aquesta temporada.
9: Busquets deixarà l'Hoquei Patins després de 15 temporades a l'Hoquei Lliga Femenina, totes amb la samarreta del Palau i de guanyar tots els títols de la història de l'entitat. Nascuda a Palau Solità i Plegamans, aquesta és la seva 15a temporada amb el club i ha jugat tota la seva carrera amb la samarreta groc i negre, aconseguint l'ascens des de segona catalana fins a l'Hoquei Lliga. Ha guanyat 5 lligues, una Copa de la Reina, 3 Supercopes d'Espanya, 3 lligues catalanes i 3 Champions amb la samarreta del Palau i amb la selecció espanyola, 3 Mundials i 3 Europeus.
0: Déu-n'hi-do la quantitat de títols que ha guanyat Berta Busquets. En bàsquet, ha mort l'exjugador del Barça, José Piculín Ortiz.
9: L'expivot porto-riqueny ha mort víctima d'un càncer als 62 anys, va jugar al Barça la temporada 90-91, però també ho va fer altres equips de la Lliga CB, com el Saragossa, l'Andorra, l'Unicaja o el Madrid. També va jugar a la Lliga Universitària Nord-Americana i a l'NBA amb l'equip dels Utah Jazz.
0: I algun apunt més, Eudald?
9: A l'Euroliga de bàsquet, avui tercers partits del play-off de quarts de final. Són el Hapoel de Tel Aviv Madrid, 2-0 pels blancs, i Mónaco Olympiacos, també 2-0 pels grecs. Això vol dir que si guanyen aquests, ja seran equips de Final Four.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Recordeu, a Catalunya Ràdio Més Esports a partir de les 7 amb el Tot Costa, i avui hi ha la transmissió especial dels partits de Champions a l'antena digital de Catalunya Ràdio a partir de 8:45 amb les semifinals que juga avui entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid. Una transmissió amb el Sergi Andreu i el Ricard Torquemada i altres companys de redacció d'esports. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
3: Són les 3.
7: Catalunya migdia.
3: Encetem la segona hora del Catalunya migdia, després que la primera us hem explicat que els infants de menys de 12 anys també tindran dret a ser escoltats per un jutge en qualsevol procediment que els afecti. Fins ara només els adolescents ho podien fer. És el més destacat de la reforma de la Llei de Protecció de la Infància, que vol posar la seguretat i les necessitats dels menors per damunt de qualsevol altre criteri. També hem contactat amb Israel, que ha allargat fins diumenge la detenció dels dos activistes de la flotilla Global Summit, que va capturar la setmana passada en aigües internacionals. Són un brasiler i un català d'origen palestí. Israel diu que investiga els seus vincles amb Hamas. I ens hem fixat també en el creuer de luxe amb un brot d'antivirus que viatja per l'Atlàntic i que podria atracar a les Illes Canàries, segons que estan negociant l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, i el govern espanyol. En aquest creuer hi ha 5 catalans a bord. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Què més podem afegir ara mateix, Joan Bota?
10: Doncs mira, una notícia d'última hora. Tenim dades sobre el procés de regularització. La Secretaria d'Estat de Migracions, de fet, la Secretaria d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha avançat que 200.000 migrants ja han fet els tràmits per regularitzar-se en aquest procés extraordinari impulsat pel govern espanyol, això quan fa 20 dies de l'arrencada del procés. Ho ha dit des de Barcelona, on s'ha reunit amb el delegat del govern espanyol a Catalunya i també amb representants del govern. Anem cap a Barcelona. José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Sí, valoració positiva de com està anant la regularització. La secretària no ha donat xifres catalanes. Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya, sí que ha indicat quines són les xifres que han aconseguit evacuar d'expedients d'arrelament.
12: Que el Real Decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho, digamos, una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes. Teníamos 46.500 en Cataluña, ya hemos resuelto más de 21.000 en apenas unos pocos días y esperamos como máximo en 7-8 días hábiles hacer el 100%.
11: L'arrelament, que hi ha pendent, calcula que tenen tramitats el 60% d'aquests expedients. Aquí també s'han reunit les conselleries, els consellers de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, el de Política Lingüística, Xavier Vilà, i la d'Igualtat, Eva Menor. Queda pendent d'aquesta reunió la facilitació de les xifres catalanes que, d'un moment, no s'han facilitat. Miquel Jarque, José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Més qüestions. Els comuns demanen al govern que prorrogui la gratuïtat de Rodalies més enllà d'aquest dissabte i Esquerra ho condiciona al bon funcionament del servei. Sentiu Jèssica Albiach i Esther Capella.
13: Els mateixos usuaris ho estan dient. La xarxa continua sent un camp de mines, que està plena d'obres, que van retards. Per tant, fins que no estiga garantit tot el servei en totes les línies, no s'hauria de tornar a cobrar.
15: Si tornem i no funcionen els trens, pues hauran de fer marxa enrere. Bueno, no serà la primera marxa enrere que han de fer.
10: La consellera Sílvia Paneca ha deixat clar, però, que no s'allargarà aquesta gratuïtat dels trens un cop s'ha reprès bona part del servei després de les obres de millora. Divendres serà, doncs, aparentment, l'últim dia que es podrà viatjar de franc a Rodalies. Per cert, ara mateix hi ha retards de més de 20 minuts a l'R1 i l'R4, en tots dos casos per incidències a la infraestructura. La línia del Maresme és entre les estacions de Montgat i el Masnou, i a l'R4, que precisament avui ha recuperat el trànsit habitual entre Terrassa i Manresa, la incidència ja resolta ha passat a l'estació de Montcada Bifurcació. Els Estats Units diuen que l'alto el foc a l'estret d'Hormuz continua actiu malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió de l'Iran. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, adverteix Teheran, però, que si no són prudents hi haurà accions armades contundents de resposta.
16: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
10: I el govern de Pedro Sánchez preveu impulsar 179 normes noves entre lleis i reials decrets l'últim any de legislatura, entre els quals hi ha la llei dels pressupostos generals de l'Estat, la del finançament autonòmic, la de la modernització del sistema financer o la de la violència vicària i el tràfic d'éssers humans. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es compromet a portar al Congrés algunes d'aquestes normatives abans del 30 de juny, però admet que la dels primers pressupostos d'aquesta legislatura encara es farà esperar.
19: Ahora no es el momento, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, que no se les escapa a ustedes cuáles son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso. Pero esta situación pasará y nuestra idea, la voluntad del gobierno es aprobar esa ley de presupuesto general del Estado y llevarla a tramitación parlamentaria.
3: Passen 5 minuts de les 3.
27: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: I amb Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
14: Bona tarda.
3: La Isabel Lleuger, expert de Relacions Institucionals. Bona tarda.
17: Molt bona tarda.
3: I el periodista Marc Bataller. Bona tarda.
18: Bona tarda.
3: Tot bé?
18: Sí.
17: Bé. Tot molt bé.
3: Ui, quin bé més arrossegat ha fet la Neus.
14: No.
3: No pots fer dues coses alhora. I estava responent-me...
14: Jo sí, perquè sóc una dona.
3: No, però s'ha demostrat que no.
18: Ja tirem de tòpics.
3: S'ha demostrat que no. Jo no dubto que les dones ho puguin fer, però tu no, perquè estaves responent-me i regirant a dins del bolso i, clar, les dues coses no les podies fer alhora.
18: Buscaves
14: un boli. Perquè jo escric a mà.
3: Molt bé. Ja t'estàs avançant, t'estàs avançant. Clar, us xivem les coses i després passa el que passa. Gairebé diria que per al·lusions saludem a l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
3: Perquè aquest jo escric a mà de la Neus, ensenya'm un bolígraf i emploma, a més, crec que va per tu una mica, no?
20: Sí, sembla que sí, sembla que sí. Mira, últimament m'he posat a aprendre una cosa i m'adono que quan necessito recordar-la, o sigui, memoritzar-la, si no l'escric, és que em costa molt més, no? De fet, fa dècades ja que estem deixant d'escriure a mà com totalment i això té uns quants inconvenients. Està superdemostrat que quan escrivim a mà s'activen com moltes més zones cerebrals. És a dir, que ens impliquem d'una manera més total que no quan escrivim amb un teclat, que llavors només s'activen algunes parts del cervell. A banda, hi ha molts estudis que conclouen que escriure a mà es potencia l'aprenentatge i la memorització, i on dono fe. Ja sabem també que la memorització últimament està molt mal vista, diguéssim que té molt mala premsa, però jo crec que és bastant fonamental memoritzar unes quantes coses. Però, a més, diuen que escriure a mà també millora la capacitat de concentració, la paciència, i fins i tot hi ha alguns que parlen de que té un valor terapèutic, no?, això d'escriure a mà. Jo, la veritat és que recordo fer exàmens de dues hores a la universitat, que acabaves amb la mà allò destrossada de tant escriure. I ara hi ha un estudi a Alemanya que, ara de fons anys ja, que diu que només un 40% dels alumnes aguanten mitja hora seguida escrivint amb una lletra legible. Vull dir que realment hem perdut com la capacitat d'escriure. Els teclats són molt còmodes, fan que tot sigui molt... es pugui llegir, sigui més intel·ligible, podríem dir, però jo crec que, a més, això d'escriure és que ens connecta amb nosaltres mateixos d'una altra manera, no? Perquè el teclat és com una mena d'interfície externa, no? És com una mena de pròtesi, podríem dir, no? Llavors, aquelles paraules que escrius són teves, però potser no ben bé d'una manera tan íntima com quan les traça la teva pròpia mà, no? Amb tot, jo confesso que no escric gaire a mà. Vull dir que potser és un procés irreversible. Vosaltres escriviu a mà, com ho teniu?
3: Mira, ara t'ho diré, faré de xivato. La Neus porta una llibreta tota escrita, efectivament, a mà amb la ploma. La Isabel Lleuger fa un intermig, perquè ve amb una tablet... però té una mena d'estri, que és com un bolígraf, i el que fa sobre la tablet és escriure a mà. Per tant, pren notes a mà, no
20: amb un teclat. Escriure amb una tablet també val, no?
3: Sí, sí. I el Marc també ve amb una llibreta i un bolígraf. Jo també tinc el bolígraf i fulls. No, sí, sí, però les reunions són dels pocs que encara vaig amb llibreta i amb bolígraf. Per tant, aquí sí. I és que ara estava pensant que ara ens trobarem 5 boomers explicant què bé que ho fem d'escriure a mà i que els més joves es deuen pensar, ja venen aquests avis, a explicar-me que ho hem d'escriure a mà. Però no sé vosaltres com
14: ho
3: veieu.
14: No els més joves. És a dir, jo la redacció... No tampoc descobriré res, no? Però la majoria dels companys de la meva redacció, de la redacció aquí a Barcelona... Per exemple, quan fan una entrevista per un reportatge, no sé, per telèfon, no?, o videoconferència, ells prenen les notes ja directament a l'ordinador o al telèfon. I jo els dic, o sigui, jo seria incapaç, amb això que des de fer dues coses, o sigui, jo, que en fi, ja he fet unes quantes entrevistes a la vida, jo a l'entrevista quan veig una frase que em crida l'atenció, possible titular, possible destacat, m'ho escric, però... sóc incapaç d'estar prenent notes permanentment mentre estic a l'entrevista. I ja no et dic amb un teclat. Per tant, quan es diu que les noves generacions tenen menys capacitat de retenció, penso, bueno, amb algunes coses potser sí, i amb altres no, perquè ells fan coses que jo no sé fer.
18: Sí, mira, l'altre dia el meu fill, que té 12 anys, es queixava que havia de fer un treball a mà. I deia, però és que jo vull fer ordinador. I dic, però per què te'l fan fer a mà i te'l fan deixar a l'escola i l'endemà continuar-lo? I no era perquè escrivís, sinó perquè no fes servir intel·ligència artificial.
2: Aquesta és una altra,
18: sí. I ell m'ho ha reconeixer. Diu, és que clar, no puc fer servir la intel·ligència artificial. Diu.
2: Cada vegada hi ha més professors que demanen treballs a mà perquè no se'n poden refiar que el que s'escriu a ordinador sigui tot collita pròpia.
18: És cert que al final tu pots acabar copiant, perquè ho pots buscar amb l'ordinador sí. i copiar-t'ho, però no és ben bé el mateix.
20: Ja, però segurament si ho copies, saps? Hi ha alguna part d'allò que te'n recordaràs, que si fas un retall i enganxa, que és el que fan, allò no hi ha cap mena d'implicació, no? Amb el contingut. Si ho has de copiar, vulguis que no, te'n recordaràs.
6: Sí, jo recordo que quan, evidentment, me pilla ja molt lejos, però quan jo estudiava la carrera, l'única manera de poder retenir era anar passant els apunts, anar subratllant, anar tornar a fer un resum, etc etc. I per mi era la manera de retenir. Però també és veritat que ara, la meva realitat, com deia l'Òscar, jo tinc una tablet i aquesta tablet m'agrada i estic totalment enganxada perquè puc escriure a mà. És a dir, el pas de... Perquè ja va haver un moment en què no tenia aquesta solució. Si tenia una tablet, havia d'agafar i anar escrivent amb un teclat. I no m'agradava. Llavors he trobat una aplicació dins de la tablet que borro, subratllo, traspasso, torno a escriure, etcètera, etcètera. I per mi és com ciència-ficció. Em sembla que és dintre del progrés és mantenir encara aquell mínim romanticisme que em fa anclar-me en el present i, sobretot, entendre i visualitzar. Perquè a mi em passa una cosa, jo tinc com memòria fotogràfica. Jo necessito veure-ho i llavors ho recordo. És a dir, quan jo penso en una cosa, un número de telèfon, si l'he escrit, sóc capaç de recordar-lo, no? I això em passa en moltes coses. Però també és veritat que, deia la Neus, no? Això de que les noves generacions són capaços de retenir i anar escrivent amb un teclat. I és veritat, és veritat. I també jo entenc que és una manera de retenir que probablement no estem ensenyats nosaltres. És a dir, nosaltres tenim un aprenentatge i unes bases d'aprenentatge, les que siguin, no? I amb aquestes bases d'aprenentatge som les que funcionem. Les noves generacions tenen unes bases d'aprenentatge diferents i, per tant, els hi funciona. És com quan tu tens una memòria gustativa, no? Jo me recordo que anar a un país on les teves referents de paladar no són els mateixos. Clar, no pots acabar sabent si allò és molt bo o no és molt bo, perquè la teva memòria gustativa està amb els pèsols i no està amb un aliment que tu no tens història d'allò. Llavors, jo crec que les noves generacions, no sé si retendran més o menys, però que la seva memòria d'aprenentatge els hi serveix igual del que a nosaltres ens servia l'escriptura.
18: Sí, abans la Carrota comentava que els estudiants, sobretot d'escola o de la universitat, gairebé no es poden passar ni mitja hora escrivint. La setmana passada, fa un parell de setmanes, va haver-hi un informe de la Universitat Autònoma de Barcelona que explicava per què hi havia tant d'absentisme. Mm. És una de les primeres universitats. Mm. I una de les claus que explicava és que deia que hi havia masses classes magistrals
2: sí.
18: i que la gent havia de prendre massa punts i per això els alumnes no hi anaven. No tant per no prendre punts, sinó perquè consideraven que ja se'ls hi podia explicar o ho podien llegir en un llibre.
2: Això,
18: i per tant, recomanaven més classes dinàmiques i menys apunts.
2: Sembla que alguns estudiants el que es queixen és en una classe magistral, tot el que m'expliqui el professor,
18: ho
2: puc trobar en un llibre o buscant d'internet, etcètera, etcètera. Per tant, no em cal anar a classe.
18: Exacte.
2: En canvi, si a classe es fa alguna mena de taller, alguna mena d'activitat, alguna cosa dinàmica en què jo hi hagi de participar, llavors tinc un reclam més per anar a classe, perquè per anar a sentir una classe magistral em puc posar una tech talk a través de YouTube o puc anar a internet, etcètera. Aquestes eren les raons que donaven alguns dels estudiants per justificar sí, sí. a banda de la dificultat d'arribar a l'autònoma, perquè hi ha un desplaçament, o molts que també estaven compaginant els estudis amb una feina, i això li dificultava la possibilitat d'anar a classe. Vull dir que hi havia altres raons. Però aquesta sí que és veritat que era una d'això, que de fet des de la universitat deien que una de les coses que volien fer era canviar les classes i que no fossin tant classes magistrals d'una hora i mitja d'un professor dictant, entre cometes, una lliçó.
14: Però em sembla interessant el debat, és a dir, perquè... Per més que
18: ens hem anat a l'altre tema, perdona, Carlota.
14: No, però per més que tu vulguis mantenir, una mica amb el que deia la Isabel, per més que tu vulguis mantenir el teu sistema, fins i tot el teu sistema a l'hora de donar classes, si ells ja es formen d'una altra manera, has de buscar un equilibri entre com funcionen ells

0: No saben res, mentida, no? Saben unes altres coses.
1: Saben el que volen saber.
0: Exacte, i saben unes altres coses molt millor que nosaltres. Llavors jo crec que precisament en l'àmbit universitari, el tema de les classes magistrals, tots recordem quan a l'Autònoma, precisament, jo vaig estudiar a l'Autònoma, no? Grans professors que tenien una quantitat d'informació espectacular i que eren molt enriquidors. Però clar, la realitat d'avui és diferent. Aquesta informació jo ja la trobo en un altre àmbit. Per tant, el professor no pot encara funcionar amb un mestratge clàssic. Per què? Perquè la realitat és una altra i necessito un altre motiu per anar a classes que em faci pensar, perquè la informació per la informació ja la tenim.
2: Jo crec que un dels problemes és que amb això de les classes magistrals, el que els hi passa, perquè la classe magistral, la gràcia que té és precisament que t'estalvia temps, no? Perquè hi ha algú que sap molt d'allò i que t'ho compendia, t'ho resumeix i et dona moltes coses, de manera que no t'has llegit 300 llibres, bueno, que després te'ls pots llegir o no, sinó que en teoria t'estalvia temps. Però què passa? Que jo crec que com que estan acostumats a veure les coses i a veure vídeos a doble velocitat, clar, una classe magistral no te la pots saltar. I és així, no? I és així. I a més és aquest multitasking, que en això estic totalment d'acord, que el multitasking són més hàbils que nosaltres, però clar, el que requereix el multitasking al final és una memòria a curt termini, no? És retenir el que tinc ara, ho faig servir ara, però després ja no em cal, no? I clar, vull dir que aquí diguéssim que sí que saben moltes coses, jo no dic que siguin idiotes en absolut, però que jo crec que això a la llarga ens atrofia com a espècie.
3: I després sobre les classes magistrals, la Neus i jo que havíem compartit pupitres, diguem-ne, a la Universitat Autònoma a la prehistòria.
4: I havíeu estudiat semiòtica?
2: Jo també soc de l'Autònoma, vull dir que som tots de l'Autònoma.
3: La Neus i jo de la mateixa promoció, vull dir, hi havíem compartit algunes classes i hi havia algunes classes magistrals en què estaves tota la setmana esperant que arribessin perquè les gaudies i d'altres que pensaves, mare meva, vaya tutxana, m'acaben de fotre, que no entès res i que aquest home, sisplau, que canvi. I era el mateix estil de classe, però clar, hi ha professors que hi tenen més gràcia i d'altres que, pobrets, eren més justets. O com a mínim que no s'explicaven igual de bé. Sí. I la classe era el mateix model, però vaja.
4: Si em permets un exemple personal, jo des de fa 3 anys dono classes a l'Autònoma de periodisme polític. I gairebé el primer dia em vaig adonar compte que si, perdona l'expressió, si s'hi foties una xapa, desconnectaven completament, i normal. Potser perquè no en sabia prou jo, era d'aquests que dius que no sabia fer classes magistrals, no ho sé. Però sí que em vaig adonar compte que són alumnes de tercer i quart, que per tant el que volien treballar molt era actualitat, debats, pràctiques, és a dir, i ells mateixos ho agraïen, que no volien que els expliqués la teoria del periodisme polític, sinó més poder treballar el cervell i quan sortissin de la facultat dir, doncs he estat fent aquesta qüestió i aquestes sessions més dinàmiques, i això evidentment requereix molt més esforç que fer una classe magistral, per part del professor, em refereixo, perquè tu pots anar allà i explicar una hora i escolteu, i adeu.
0: Clar,
4: però més també és molt més enriquidor d'una banda i de l'altra.
0: Perquè tu tens el coneixement, i clar, per tant, anar i explicar el teu coneixement
4: és molt fàcil,
0: és molt fàcil perquè per anys, per professió,
4: sí, per experiència, per anècdotes...
0: per el que sigui, en saps molt, però realment el difícil, jo me recordo a la Universitat de Vic, l'any passat vaig anar a donar un parell de classes amb un postgrau que feien sobre temes de reputació i institucions, clar, el marc conceptual els importava un pito. O sigui, quan tu comences a parlar d'exemples, de problemes, crisis, etc, en aquí tenen un
4: és
0: referent
4: això.
0: I això els interessa, els motiva. I després hi ha una altra cosa, jo crec, amb la Carlota ho deia, jo no sé si saben més o menys, jo estic convençuda que saben molt més que nosaltres amb uns altres paràmetres, però molt més que nosaltres. I tenen una capacitat d'informar-se. Jo ho veig, per exemple, saben coses que a mi em sorprenen. Ostres, com pot ser que sàpigues això? Pues perquè, no sé si a través d'un TikTok, de les xarxes, etc, però estan molt informats. D'una informació que no és una informació amb uns canals ortodoxes tal com els entenem nosaltres. És que la nostra ortodoxia jo crec que ja està adequada.
1: El que passa, Isabel, abans citava l'exemple de la universitat, si tu només haguessis fet les assignatures que t'interessaven o haguessis anat a les classes d'aquests professors que deia l'Òscar que et queien millor o ho feien més bé o era més interessant, doncs segurament hi hauria coses que no hauríem après mai perquè no ens interessaven, no? Jo abans feia la broma de la semiòtica perquè, en fi, era un os dur, però també aprenies coses, no? Per tant, el repte és que no només aprenguin allò que els interessa, sinó que coses que no els interessin acabin també tenint-les, no? I per això hi ha escoles, no sé, l'institut del meu fill, això que dèiem dels apunts, i clar,

0: fi, hi havia gent també a la facultat que sabies que eren els millors apunts de la classe, sí, perquè estaven superben fets, bona lletra... No.
1: Aquests els pots demanar.
0: Aquests els pots demanar, L'Òscar i jo encara podríem dir noms. Sí, sí. Però, clar, una de les coses que fan, per exemple, és els hi revisen els apunts en el sentit de que els ajudi a, també a pujar una mica de nota perquè entenguin que han de tenir uns apunts més o menys ben fets. Per què? Perquè com que tot és, com deies tu, no?, buscant a la IA i buscant-ho a través de l'ordinador o de l'iPad, depèn de les escoles, doncs s'ha abandonat totalment la tradició dels apunts, i és una manera també de retenir. I és veritat que en algunes escoles estan tornant a l'escriptura. Ahir o abans d'ahir escoltava a la ràdio que explicaven, crec que era Gran Bretanya, que estan ensenyant a alumnes universitaris a aprendre a llegir llibres llargs, que... Ojo, el que he dit. Alumnes universitaris a aprendre a llegir...
1: Atrofia.
2: Estem atrofiant.
0: Clar, sí, bueno, hi ha llibres, el valor de l'atenció, el canto de les sirenes, n'hi ha molts que a més, com científicament, demostren aquesta capacitat de retenció com ha baixat, també a nosaltres, també als adults. Però jo crec que torno al d'abans, és saber això, trobar l'equilibri entre el nostre món, que com la frase, no tornarà, i el seu.
3: Que tu deies un moment ara una cosa, Neus, allò de l'atenció. Jo no sé si a vosaltres es passa, però a nosaltres, que venim del món...
0: D'antes.
3: De l'antiguitat, del Cro-Magnon, jo em passa que estic veient una sèrie i en lloc de només veure la sèrie, estic també utilitzant el mòbil. I llavors t'has d'imposar de dir... O una pel·lícula, m'és igual,
4: Sí, sí.
1: I els que els agrada el futbol, mira un partit de futbol, sí, i amb el Twitter al costat.
4: Clar, no, dius, per mirar els comentaris.
3: Clar, però sí, sí. I dius, no em dóna la gana. O sigui, t'ho has d'imposar, perquè el que et surt naturalment és... Ah, amb tu em deixaré aquests WhatsApp, a veure aquest Instagram...
0: Perdona, no un partit, i la multipantalla.
1: Sí, sí, sí, tot.
0: Que pots estar veient... Podeu estar veient quatre partits i el telèfon.
4: Però això era divertit, la multipantalla era divertit, quan els partits eren a la mateixa hora, recordo el carrusel, però també prehistòria.
1: T'ha quedat tot molt lluny, tot està parlant del segle passat,
0: La multipantalla no és segle passat,
4: No, però el carrusel deportivo que molts havíem viscut de petits...
1: Sí, clar, xiulet.
0: Estic traumada.
1: En fi, bé, doncs, esperem que no hagi quedat tot molt boomer, però en tot cas la reivindicació de l'escriptura a mà, que també té els seus avantatges, sense renunciar a tota la modernitat. Carlota, gràcies.
0: Vinga,
1: bona tarda.
0: Gràcies.
1: 8 minuts i seran 2:15. Una pausa i de seguida anem amb més coses.
5: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
6: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tant,
7: a Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: I a l'avi, què en saps de la seva història?
9: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
10: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
9: Hòstia.
10: A la zona ocupada.
9: Ostres, això no ho he sabut mai.
11: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Catalunya migdia. Tot costa.
4: La temporada del 10.
12: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
13: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
12: 10 temporades ja.
14: Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
15: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Per molts anys i que en feu molts més.
5: Som 3CAT.
15: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
1: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Isabel Lleuger i el... Ui, com ho fego. I el Marc Bataller. Amb els temes del dia, el govern espanyol ha presentat avui una reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència. La proposta preveu que sempre s'hagi d'escoltar els menors perquè l'objectiu és garantir la seva seguretat. A partir d'ara, si la llei s'aprova, perquè ara ha de passar pel Congrés dels Diputats, el dret dels menors a ser escoltats serà en qualsevol edat. No com fins ara, que només era obligatori escoltar-se'ls a partir dels 12 anys. Ara, en tots els actes i resolucions administratives i judicials, s'haurà de justificar expressament com s'ha valorat l'interès de la criatura perquè la decisió que s'adopti protegeixi millor el seu benestar físic, emocional o psicològic. Aquest aspecte tindrà una especial incidència, per exemple, en les separacions violentes, de manera que l'interès superior pels nens i nenes serà allunyar-los de la persona que els violenta. Mai no podrà estar amb un agressor o presumpte agressor. Per això la llei deixa sense efecte el concepte que fins ara es tenia en compte, l'anomenat síndrome d'alienació parental, que és quan un dels progenitors suposadament manipula la criatura per tal que destrueixi el vincle familiar amb l'altre progenitor. Aquest concepte sovint s'usava contra les mares, ho ha dit la ministra Cira Rego.
2: La reforma que aprobamos hoy supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha. Durante años se ha dudado de alguna manera de su palabra y se ha señalado, se ha criminalizado a las mamás protectoras.
1: Una altra de les novetats de la llei és que n'hi haurà prou amb el consentiment d'un sol progenitor per tal que un menor d'edat víctima de violència pugui accedir a l'atenció psicològica, social o jurídica. D'aquesta manera s'evitarà que l'agressor pugui tenir capacitat de veto sobre el tractament o la reparació. En definitiva, un canvi substancial perquè ara el centre d'interès és el menor i no pas els adults que parlen per boca seva. Sílvia Jiménez Salinas és la presidenta de l'Observatori dels Drets de les Persones del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
16: L'opció paternalista, els hem de protegir, els hem de protegir de la justícia, de l'advocacia, dels jutges, i per tant nosaltres opinem com a adults que és el que millor els convé. Ara és donar-li la volta i dir, no, és que és un tema de drets fonamental, se'ls ha d'escoltar perquè és la seva vida.
1: És un canvi de paradigma, fins ara es tenia en compte l'opinió dels menors a partir dels 12 anys i ara no hi ha el límit d'edat i per tant un nen de 10 anys pot tenir veu i vot, en, per exemple, en el procés de separació dels seus pares sobre qui es queda a la custòdia. No sé com ho veieu, s'entén òbviament la raó per la qual es fa, però també pot generar alguns dubtes.
0: Clar, jo no m'he llegit el text de la llei i tampoc no sóc ni advocada ni psicòloga, no? Amb això que deia ara la Jiménez Salinas. Amb el que s'ha explicat fins ara, a mi no em sona malament, la veritat, perquè crec que això que deia la frase d'aquesta de la Sílvia Jiménez Salinas, que són drets fonamentals dels infants i que és la seva vida, és realment així. És suposar que els tribunals en aquest cas i els experts en psicologia, no?, i en atenció psicològica als infants, doncs faran l'ús correcte de la informació que aportin aquests nens i nenes, no? A mi, d'entrada, escoltar-los no crec que hagi de ser resolent, perquè si és perquè puguin ser manipulats, també ho poden ser ara, no? Per part d'un del pare o de la mare en un procés d'aquests de separacions complexes. Vull dir, ara ja poden manipular-los, no? I de fet el que s'intenta és evitar que no puguin ser tan manipulats, ha arribat el cas, perquè se'ls escoltarà directament i d'una altra manera. Per tant, a mi no a falta de ser una experta no em sembla malament.
4: Sí, sí, en la mateixa opinió, és una llei que fins i tot l'anterior, com heu explicat, anava contra certes dones, contra les mares. I aquí s'adopta aquest canvi de paradigma que fins i tot deia l'Òscar i l'experta, la Jiménez Salinas. Passem de no tant protegir els infants, sinó escoltar-los i que tinguin els seus drets. Evidentment que hauran d'estar acompanyats de psicòlegs, com està passant ara. Com passa ara exactament. Però tota aquella llei que vagi encaminada a protegir els nens i nenes, i en aquest cas menors de 12 anys, la veig bé. Evidentment falta la lletra, però la música a mi em sona bé de moment.
3: Sí, jo també crec que el marc teòric és un marc que no pot desagradar a ningú, en tant que li dones també autoritat en el menor perquè pugui explicar i que pugui ser escoltat amb una mínima, com a mínim, amb una autoritat semblant a la que escolta, a la que s'ha escoltat l'adult. I jo entenc que en el procés d'aquest, en el procés d'acompanyament, hi han d'haver-hi psicòlegs, terapeutes i professionals que vetllin perquè aquesta escolta sigui una escolta veraç, no? I que estigui ponderada, etc. Jo no tampoc conec el text de la llei i jo no sé si això s'emmarca només en un àmbit de la justícia en tant de les separacions o si és una llei que emmarca l'escoltem en els menors amb tot allò que hagin de decidir
1: a
3: de la
1: tot,
3: seva
1: tot,
3: vida.
1: A tot, llavors, no només és separacions, és a tot.
3: Exacte, doncs en aquest sentit, escoltem en els menors amb tot allò que ens hagin de dir, del que pensen, del que volen, de la seva vida, etc. Estic d'acord amb que és positiu, però també hi veig una sèrie d'elements qüestionables. És a dir, la inseguretat, la volubilitat dels propis menors de períodes d'adolescència, presadolescència, que estan en uns profuns canvis que en un moment donat tots els que hem tingut fills, jo els meus estan, ja són absolutament adults, però els que heu tingut...
0: Els que els tenim adolescents.
3: Sabeu que
1: aquí no hi ha canvi, perquè fins ara, a partir dels 12 anys, ja hi teníem paper. El canvi és que ara, fins i tot per sota de 12 anys, també la seva opinió...
3: Vull dir que tots sabem lo volubles que poden ser, lo influenciables que poden ser, i com una decisió que en un moment donat amb un nen amb 10 anys acaba prenent, no és una decisió que amb 14 prendria, no? Llavors jo crec que aquí... està molt bé, però que crec que s'ha de ser molt curós i tenir en compte que aquesta influència que són capaços de que la influència que qualsevol adult pot exercir amb un menor és una influència que el menor després pot minimitzar, pot relativitzar o pot al revés fer-la pròpia i fer-se doncs bandera d'un determinat desig quan no és el seu. I jo crec que a més, i després hi ha una altra cosa, jo crec que el fet de que és com quan, no sé si recordeu que uns menors poden decidir que volen canviar de sexe en una determinada edat, molt i molt quan són molt petits, em sembla que és a partir de 13, 12, 13 anys, no? Crec que hi ha tota una sèrie de qüestions que està molt bé tenir-les sobre la taula, però que s'ha de ser molt escrupolós amb les conseqüències que tenen aquestes decisions, no? I jo crec que també que això, que la volubilitat dels menors no és algo que s'hagi de relativitzar, que s'ha de vigilar molt el que vol dir donar-li la credibilitat absoluta o que se l'escolti com si fos una autoritat absoluta. Que això no vol dir que no se l'hagi d'escoltar i que no tinguin una certa autoritat, però jo crec que s'ha de mirar molt bé com es fa.
4: Sí, però aquí també és on tens la feina dels experts, és a dir, la feina dels psicòlegs, dels educadors socials, de saber si aquesta voluptibilitat afecta o no a la decisió que està prenent. I que és on es posa èmfasi també la llei, perquè la llei també ho diu clarament, com passa fins ara. O sigui, ara el que s'ha canviat és el llindar cap a 12 avall, que totes sèries de decisions, quan hi ha separacions o altres qüestions, sempre han d'estar acompanyats d'aquell psicòleg o aquell expert que digui realment el nen l'acompanyo. És quan a vegades també els menors declaren en judicis, no de separacions, sinó de fets més violents, que també hi ha tota aquesta protecció, en aquest sentit, protecció, no en el mal sentit, sinó protecció amb la seva declaració perquè pugui anar ben encaminada.
0: A mi m'ha cridat l'atenció això que deies, Òscar, de que un dels canvis és que amb que un dels progenitors digui que ok, doncs ja poden tenir l'atenció psicològica a infants que han patit algun tipus de situació...
1: Clar, fins ara calia tots dos, i clar, si hi ha un que està exercint alguna mena de violència sobre el menor, clar, podia vetar i evitar això, que això passés.
0: Això hauria d'estar resolt, fa temps, clar, això... És a dir, un infant que ha patit una situació d'aquestes és que hauria de ser obligatori que tingués atenció psicològica, independentment de si els pares la reclamen o no, però ja no et dic si a més a més es permet que perquè un no vulgui pel que sigui doncs no la pugui rebre. Això jo crec que és una cosa que m'ha sorprès perquè no sabia que era així i realment hi hauria d'estar arreglat.
1: Abans que feia la Isabel referència sobre el canvi de sexe a nivell espanyol, els majors de 16 anys poden sol·licitar el canvi de sexe i de nom al registre civil per si mateixos, entre 14 i 16 anys ho poden sol·licitar-ho assistits pels seus representants legals, pares o tutors, i entre 12 i 14 anys poden sol·licitar un canvi mitjançant un expedient de jurisdicció voluntària requerint l'assistència dels representants legals. Per tant, a partir dels 12, però sempre amb un representant legal, i només a partir dels 16, de manera individual.
0: Sem els pares.
3: Sí, a mi em sembla que això, no?, és molt delicat. És molt i molt delicat. És a dir, i això no minimitzo ni infravaloro la problemàtica personal, emocional i psicològica que ha de viure algú que vol canviar de sexe i que té 12 anys, no? Però crec que és molt, molt, molt delicat i que s'ha de... Bueno, que probablement els professionals ja estan fent bé la seva feina, com perquè en aquest acompanyament realment sigui un acompanyament que la traçabilitat posterior doncs no et faci, no et passi factura, no? I estic d'acord amb una cosa que deia la Neus. A mi em sembla imprescindible que quan un menor ha patit una situació determinada, no necessiti que hi hagin els dos progenitors que donguin el vistiplau per tenir un suport psicològic que l'acompanyi, no? I jo et diria més, jo et diria que el suport psicològic l'hauria de tenir encara que els dos progenitors consideressin que no el necessita, no?
0: Sí, és el que deies, que hauria de ser-hi independentment de que els pares diguin sí o no.
4: Sí, el professional diu s'ha de fer, es fa.
3: Sí, sí, o més igual, un professional ho diu o un menor diu que necessita suport psicològic, també. Al final, quantes vegades no ens hem trobat doncs en situacions amb criatures que pel que sigui venen a casa teva quan eren molt petits, t'expliquen no sé què i es posen a plorar i penses, ostres, aquest, i no ho ha explicat a casa seva, no? I penses, bueno, doncs aquest nen segurament necessitaria que algú l'escoltés i que potser no han de ser els seus pares.
1: Passen 5 minuts de 2:15, avui el govern espanyol ha aprovat aquesta proposta de llei, que ara ha de passar pel Congrés, insistim, s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats, però en tot cas és un canvi de paradigma, veurem si tiren endavant o no amb les majories necessàries al Congrés. Fem una pausa, passen 6 minuts i anem amb un altre dels temes que ha marcat molt l'actualitat de les últimes hores i dies a Barcelona i a Catalunya.

0: Catalunya nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
1: Londres, Quim Olivares, bona nit.
3: Hola, bona nit.
4: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
5: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
1: Washington, Oriol Serra.
6: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Ens allunyem de les estridències.
0: Catalunya nit.
1: Notícies sota la llum de la lluna.
0: Catalunya migdia.
7: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
8: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
7: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
8: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
7: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
9: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
7: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
9: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
10: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
0: Catalunya migdia.
11: La nit dels ignorants és una escola de llengua.
12: Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
11: On es fan reflexions inèdites.
13: Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
11: Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
14: Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
11: Busquem les històries de nit més humanes.
15: Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
11: I on els oients ens regalen les orelles.
16: Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
16: Ets brillant.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
17: D'aquí a 21 minuts seran les 4 de la tarda. El cap de setmana passat hi ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona 3 agressions, dues amb resultat de mort, que han trasbalsat la ciutadania. A l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat, el clim de nit de dissabte a diumenge d'un home al Raval de Barcelona i una agressió al Fòrum de Sant Adrià, ahir s'hi va afegir també un tiroteig sense víctimes a l'Hospitalet relacionada amb el tràfic de drogues. Tot això en 4 dies, que ha provocat que ens preguntem si Catalunya és segura i que la sensació d'inseguretat es genera simplement per la coincidència dels fets en un curt temps, un curt espai de temps. Saludem Montserrat Iglesias Lucía, que és doctora en dret i directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma. Montserrat, bona tarda.
18: Bona tarda.
17: A veure, la sensació, si preguntem a l'opinió pública, segurament ens diran que estem molt pitjor, que hi ha molta més inseguretat, que hi ha molts més incidents violents, però les dades oficials diuen que això no és així. Quina situació tenim a Catalunya amb la inseguretat i amb la violència?
18: Molt bé, acabes de presentar-ho molt bé. És a dir, si analitzem les dades oficials de les que tenim anuals, per exemple, l'any 2025 a Catalunya es van reduir en números globals els delictes convencionals. És a dir, si analitzem, per exemple, quant homicidis van haver-hi consumat, veiem com aquesta xifra va baixar gairebé un 16%. I així, per exemple, també en temes de lesions, no?, que va baixar un 1% gairebé. Quin és el problema? Sí que hi ha uns delictes on ha augmentat aquesta estadística, com serien els delictes contra la llibertat sexual o el tràfic de drogues. Dit això, clar, quin és el problema? Que quan tu ara, si ara mateix, qualsevol de les persones que ens està escoltant, li preguntem, vostè sap quan han baixat els delictes? La resposta seria que no. Per què? Perquè és una informació que no arriba a la ciutadania en el dia a dia. Mm-hmm. En canvi, si els hi preguntem, vostè té coneixement de que hagi passat algun problema de seguretat a Catalunya? Ens diuen, doncs sí, i tant, mira què ha passat aquest cap de setmana a Catalunya. Per què dic això? Perquè en el món de la seguretat hem de jugar amb dues realitats. Una realitat és la seguretat objectiva, que són el que ens diuen les estadístiques i les denúncies que s'interposen, és a dir, els fets que es materialitzen, i amb aquestes hem de gestionar un tipus de seguretat. Però també tenim una altra realitat, que és la seguretat subjectiva, que és la percepció que tenen les persones. I sí que és cert que aquesta percepció de seguretat és diferent per cada persona. Per què? Perquè al final la meva percepció serà diferent a la teva, a les persones que t'estan acompanyant en el plató, perquè tots ens configurem la percepció de la seguretat en base a les nostres experiències personals, que cadascuna és diferent, i en base també a uns inputs externs. Per exemple, quan es tracta molt, quan es parla molt d'inseguretat, el que es fa és crear aquesta alarma social que es tradueix en una percepció més gran d'inseguretat. Aquest és un element extern, però tenim d'altres. Per exemple, tot el que està relacionat amb l'incivisme. Normalment, quan tu vas a un carrer, a un barri, a una ciutat, que no està cuidat, que no està net, és a dir, que hi ha brutícia perquè no han recollit bé les escombraries, que hi ha grafitis, que no hi ha un bon disseny ambiental, que diríem, al final la persona el que percep que allà hi ha un desordre, perquè ningú es fa càrrec. I si ningú es fa càrrec d'aquell espai, tampoc es faran càrrec de mi. I, per tant, augmenta la percepció de vulnerabilitat. I això també fa que augmenti aquesta percepció d'inseguretat. Però ara d'avui, si vostè em pregunta, ostres, han baixat a nivell global els delictes? Sí. Han baixat tant a nivell de Catalunya com molt poquet, a nivell estatal de l'estat espanyol, no? I a més, el que a mi m'agradaria destacar, que delictes que moltes vegades generen aquesta alarma social, com són els homicidis, les lesions, les tentatives d'homicidi, per exemple, els robatoris amb força, els robatoris en domicili, tot això ha baixat. Això què implica? Que els nostres professionals de la seguretat, que han dissenyat unes mesures de seguretat per reduir aquesta delinqüència, sí que produeix el resultat positiu. Que no és tan bo com ens agradaria, perquè a tothom ens agradaria tenir un zero. És a dir, quantes persones moren de manera violenta? A tothom ens encantaria dir zero. Això sí que és una utopia en el món de la seguretat, que lluitem perquè sigui viable, no? Però és difícil d'aconseguir. En canvi, veiem que, per exemple, els delictes contra la llibertat sexual, que sí que han augmentat, moltes vegades el fet que hi hagi més denúncies no sempre comporta que hagi augmentat la criminalitat real, sinó que potser el que hem sensibilitzat i hem donat aquesta confiança a les víctimes perquè denunciïn fets que antigament no es denunciava.
17: No, deia que estem parlant amb Montserrat Iglesias Lucías, doctora en dret i directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, i mentre parlem amb ella, una notícia d'última hora que ens arriba ara des del Tribunal d'Instrucció d'Instància d'Esplugues, en què s'ha acordat la presó provisional sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una dona i altres fets dissabte passat a Esplugues. La causa queda oberta per assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces greus, d'anys, i l'ha investigat, només ha contestat preguntes del seu advocat. Per tant, tenim l'ingrés a presó d'aquesta persona que va matar una persona aquí a Esplugues de Llobregat. Em deia, professora Iglesias Lucía, aquesta diferència entre la percepció i les dades reals, com podem fer arribar a la gent les dades reals i combatre, per tant, aquesta percepció?
18: Hi ha diferents eines. Per lluitar contra la percepció d'inseguretat tindríem mesures operatives, com pot ser això que pot resultar tan fàcil, no? De que quan les persones t'arriben una queixa al teu ajuntament, diuen és que el carrer està brut, portar-lo a terme. És a dir, netejar aquell carrer. Que quan et diuen és que no hi ha prou llum, doncs tornar-lo a executar. És a dir, amb serveis públics que donin resposta a les necessitats de la ciutadania, és a dir, escoltant activament a la ciutadania, i per un altre costat, amb mesures, això seria un exemple. Un altre exemple de mesura operativa seria, per exemple, augmentant la presència policial. Per què? Perquè el fet d'augmentar aquesta presència policial, el que li estem dient a la ciutadania, vostè està segur. És a dir, allò que dèiem abans, noto que ningú controla l'espai, el fet de que hi hagi un policia, el que a mi em dona, el que a mi em transmet, és que si em passa alguna cosa, tindré qui demanar ajuda i em podrà socórrer. I per un altre costat, també tenim mesures que diríem més estratègiques. Quina és aquesta mesura estratègica molt important i que encara li anomenem com si fos una competència blanda, que és la comunicació? És molt important com transmetem la informació a la ciutadania, quins missatges volem que arribi a la ciutadania i utilitzar els canals que consumeixen la ciutadania. Per què dic això? Perquè si ignorem aquesta percepció de la inseguretat, primer, estem dibuixant un escenari que no correspon a la realitat, però a mi també m'agrada parlar sempre que l'escenari és una realitat de seguretat subjectiva. I vostè em podria dir, home, no és una percepció. Què han demostrat les estadístiques? Que hi ha persones que, en base a aquesta percepció d'inseguretat, deixa de fer coses. Per tant, aquesta percepció d'inseguretat té conseqüències molt reals a la ciutadania de les persones. I és obligació de l'administració garantir un entorn segur, però no només des d'un punt de vista objectiu, sinó també des d'un punt de vista subjectiu. Perquè per molt que tu tinguis un espai segur, objectivament parlant, si les persones no se senten segures i deixen de fer coses, doncs no li estem traslladant a l'espai objectiu o subjectiu que es mereixen per ser lliures i poder portar a terme aquells actes que ells voluntàriament volen fer. Mm-hmm. Per tant, al final hauríem de combinar mesures operatives amb mesures estratègiques.
17: Anem a preguntar-li, no només hi ha la percepció, els Mossos d'Esquadra reconeixen, per exemple, que a Catalunya hi ha un problema amb la droga, per exemple, diuen que el narcotràfic s'ha instal·lat a Catalunya i que això també genera molta violència amb tot el negoci que envolta el narcotràfic, o, per exemple, també amb la multireincidència. Són els mateixos Mossos d'Esquadra els que a vegades es queixen que atrapen els lladres i després de seguida els tornen a tenir al carrer i que són els mateixos que repeteixen. Això també ajuda a crear aquesta percepció, perquè aquestes sí que són dades reals.
18: Sí, això són dades reals i també, o sigui, pensem que amb tràfic de drogues Mossos porta molts anys donant senyals d'alerta. Senyals d'alerta de que efectivament el tràfic de drogues, si abans, per exemple, a Catalunya era consumidora, és que ara produïm, exportem, importem, també per com territorialment estem ubicats, no? Que fa que territorialment parlant som un escenari atractiu per portar a terme aquest tipus de delictes. Quin és el problema? Que el tràfic de drogues, que ha augmentat objectivament parlant, gairebé un 11%, és a dir, són dades molt preocupants i entenc la preocupació dels Mossos, no? El problema del tràfic de drogues no només és el tràfic de drogues en si, sinó que es produeix el que nosaltres anomenem la derivació del delicte. Per què? Perquè el tràfic de drogues, que és el delicte originari, et deriva a altres delictes i altres conductes violentes. Moltes vegades, quan parlem, bueno, ara mateix ho acabeu de comentar, no? Els tirotejos normalment no són per sort, a Espanya està prohibit tenir armes de foc a casa, no? I això és una mesura preventiva molt important. Clar, normalment els tirotejos que es donen és perquè darrere hi ha un conflicte de drogues. Aleshores, al final, el problema del tràfic de drogues no és només el delicte en si mateix, que ha augmentat, sinó tots els delictes i conductes violentes que es deriven d'ell. I això implica que ens augmenti la inseguretat objectiva i també la inseguretat subjectiva, perquè al final, escoltar que hi ha hagut un tiroteig, lògicament que a les persones els hi preocupa. I el mateix, per exemple, es passa amb els multireincidents. Això que parlàvem de que, ostres, és que a vegades el problema amb els multireincidents és que el que genera és desconfiança en el sistema, generant el que nosaltres anomenem les portes giratòries. És a dir, m'entra per una porta al jutjat i em surt per la del darrere. I no és només una desconfiança pròpiament de la ciutadania, sinó també una desconfiança dels professionals de la seguretat. I això pot implicar, al final, una desmotivació, que també s'ha de tractar. Per què? Perquè, al final, tens una persona motivada per treballar, per fer la seva feina, finalment diu, però per què serveix la meva feina, no? Si a mi, jo, com la meva tasca policial, és detenir, després que hauria de ser també eficaç el sistema judicial, i veig que el sistema judicial, doncs, per una qüestió normativa, per una qüestió de garanties, per les raons que sigui, no està responent a les necessitats que jo tinc. Per tant, la multireincidència no és només aquesta seguretat objectiva, sinó també que des d'un punt de vista de legitimació i de creure en el sistema fa que es trenqui. I aquesta desconfiança en el sistema ens poden provocar altres problemes, com per exemple que alguna persona digui, miri, que com vostè no farà res, ja ho faig jo. I per tant això també ens poden generar altres escalades de violència a nivell de conflictes interpersonals.
17: És Montserrat Iglesias Lucía, és doctora en dret i directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
18: Gràcies, igualment.
17: No sé com ho veieu.
3: Ara quedarà una mica pilota, però és que m'és igual. Crec que és el que hem escoltat i l'enfoc que s'està fent en aquest programa d'aquest fenomen, crec que és el correcte. És a dir, quan la doctora en drets i professora Montserrat Iglesias parlava de la importància de la comunicació i els canals, que ja sabem que la ràdio convencional és només un dels canals, però n'hi ha altres, i malauradament no tan rigorosos com aquesta, doncs el que fan és contribuir a crear aquesta desconfiança. I hi ha un llibre que ha publicat Arcadia fa poc de la pensadora italiana Donatella di Cesare, que ella explica una cosa que està molt bé, diu com la mobilització de la por col·lectiva porta una obsessió per la inseguretat. I això, hi ha gent que està interessada en que passi. I això no vol dir que no hagis d'abordar el fenomen de la multireincidència, que quan els Mossos expressen la seva preocupació per com s'està proliferant aquí el tema de les drogues, i fins i tot hi ha gent que compara amb Holanda, és a dir, això no treu que no hi hagi problemes. Però explicar les dades oficials de com han baixat els delictes convencionals, els homicidis, les lesions, perquè no sembli que a cada cantonada això estan matant gent, doncs crec que és important i és la feina que cadascú en la seva petita parcel·la ha de fer, i crec que en el cas dels mitjans de comunicació la nostra petita parcel·la és intentar explicar-ho tot i no només una part, no?
19: És el que comentava. Molt de cops els alcaldes són la punta de llança dels problemes i han de lluitar més amb aquesta percepció de la realitat que la pròpia realitat. I poso't un exemple. Jaume Collboni, quan va entrar a l'alcaldia, la segona preocupació del baròmetre dels ciutadans era la neteja. Quin va ser el primer pla de xoc que va fer Collboni, el pla Andreça?
3: Recordeu que... Però també va reunir els contractistes també, a la neteja.
19: També, però va fer el pla Andreça, una supercampanya, sí. Supercampanya de màrqueting, renovat tots els camions, veies camions d'escombraries a tot arreu. Jo no sé si la ciutat era més neta o més bruta. És cert que al cap d'un any el baròmetre va passar de la segona preocupació a la cinquena. Ara torna a estar dalt, per cert, la neteja. Però en aquell moment va lluitar contra aquesta percepció que tenia la ciutadania amb aquestes eines de comunicació, que és el que deia també la persona que m'ha entrevistat abans.
20: Sí, jo estic molt d'acord amb les dues coses que heu apuntat vosaltres ara. A mi em sembla molt important el que la Neus diu, de que tots aquells que tenim una mínima vis pública, en el sentit de poder acotar les coses i poder-ho posar negre sobre blanc i poder-ho verbalitzar, crec que forma part de la nostra responsabilitat. Perquè, si no, sabem que hi ha uns discursos que tendeixen precisament a exponencialment fer portaveus d'una crisi de seguretat, que això va associada amb un procés d'immigració, amb un procés de deixadesa de funcions per part de l'autoritat, de deixadesa de funcions per part del govern, etcètera, etcètera, que el que acaba provocant és precisament, primer, una inseguretat global i després una desvirtualització de lo que és els instruments públics, la justícia, la policia, el govern de la Generalitat, el govern dels municipis, etc, etc. I crec que precisament acotar-ho amb dades, acotar-ho, que no vol dir minimitzar gens en absolut com s'hagin pogut sentir els veïns d'aquesta plaça que van trobar-se un senyor que degollava una senyora. Evidentment, crisis, caos, por, tot això sobre la taula, però també uns banys de realitat. I crec que també és molt important el que ens ha dit aquí avui la professora, perquè una cosa és la realitat objectiva i l'altra és la realitat subjectiva que jo m'acabo sentint i que acaba sent la meva realitat. És a dir, si jo em sento tan insegura i trasllado aquella inseguretat de manera exponencial a tots els que em rodegen, de sobte tindrem una inseguretat que no existeix. Que no existeix o que no la podem generalitzar ni globalitzar. I jo crec que aquí una de les responsabilitats nostres és precisament parlar de dades i parlar de que, en tot cas, no estan exponencialment creixent com alguns pretenen que quedi sobre la taula.
17: Nosaltres podem parlar de dades, però és veritat que les percepcions són molt subjectives i contra això és molt difícil lluitar-hi. Volem agafar un exemple d'una cosa que ha passat avui a Girona. A la primera hora del Catalunya Mitjà hem explicat que l'Ajuntament de Girona, juntament amb la Generalitat i una trentena d'entitats de la ciutat, han denunciat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable d'un perfil d'Instagram que es diu Girona Perduda, per un vídeo en què aquest responsable d'aquest perfil explica que quan s'avorreix va textualment a caçar moros. Aquest perfil, que passa per ser un perfil de denúncia i de queixa ciutadana, ara podria acabar als tribunals per aquesta declaració del seu creador. Carlos Baraibar, responsable de verificació Tescatifo, bona tarda.
21: Què tal, bona tarda.
17: Aquest és un dels perfils, però n'hi ha molts perfils, alguns centrats en un únic municipi, en un únic territori, d'altres més generals, que alguns d'ells van amb tota la bona fe de no, expliquem allò que els mitjans no expliquen, però n'hi ha d'altres que hi ha un interès al darrere i a vegades barrejar-ho tot és una mica complicat, eh? Però n'hi ha molts perfils com aquest.
4: Sí, aquest cas, en aquest perfil de Girona Perduda va començar el novembre i sí que va començar com un perfil doncs, de denúncia del que estava brut a la ciutat, de les coses que podien estar malament i de coses que podria fer arribar a l'Ajuntament i de denúncia ciutadana, no? Al final, doncs, a cada poble, a cada ciutat hi ha, si no el grup de WhatsApp, el grup de Telegram i si no el grup de Facebook, encara n'hi ha molts, i si no també fins i tot perfils d'Instagram, i n'hi ha molts que es dediquen a això, no? Doncs a denunciar els sorolls, a denunciar doncs, a algú que ha tirat no sé què on no havia de tirar, etc etc. El que passa és que hi ha altres perfils que s'assemblen a aquests que ja van una mica més enllà, com en el cas d'aquest de Girona Perduda, la persona que hi havia al darrere doncs, en un moment determinat va sortir de l'anonimat, diguéssim, i entre d'altres coses doncs, va començar a fer aquesta mena de denúncies o de frases, etc etc, i posava fins i tot la cara. En aquest cas és potser el més descarat. Però després hi ha els altres perfils, els que posen, que bàsicament fan servir contingut doncs d'aquest cridaner, no? Baralles, imatges d'un accident, d'un incendi, d'una pica baralla menor, però que també es magnifica i que aprofiten aquests continguts per abocar-los a les xarxes i, evidentment, doncs, amassar molts, molts seguidors. I, a més, ho fan creuant-se entre ells i amb un perfil que t'està denunciant coses de Sabadell, et surten denúncies d'una baralla, mira el que ha passat a Bilbao, m'invento, no? Perquè aquests es van retroalimentant entre ells i el que fan, doncs, és el que es diu, evidentment, els americans sempre li posen un nom, és aquest rage farming, no? Rage és la ràbia, doncs van alimentant i van cultivant aquesta ràbia perquè, evidentment, són continguts que generen doncs aquesta reacció, aquest rebuig, indignació, por, fins i tot, i això és el que ara mateix les xarxes socials estan promovent.
17: Insisteixo que segur que hi ha alguns perfils que neixen des de la bona voluntat de dir, escolta'm, aquí en aquest barri no sortim mai als mitjans perquè som un barri molt allò, a la perifèria, que no ens fan mai cas, etc. Ja ho denunciaré jo. Però després poden ser aquests mateixos utilitzats o bé alguns altres que, remolc d'aquests creats en bona fe, els creïn amb un interès fins i tot a vegades econòmic.
4: Sí, és que, clar, aquí quan parlem de xarxes socials tot és molt opac, però els seguidors de xarxes socials i les visualitzacions es fa això que es diu ara, es monetitzen, és a dir, es guanyen diners, i no sabem exactament quants, però si tens més de 10.000 seguidors, tens unes opcions a Instagram directament que et permeten treure diners, evidentment també tens marques, enmig d'aquests perfils sempre hi ha anuncis, alguns fins i tot tenen una botiga dintre d'Amazon que et porta a comprar doncs, gas pebre i tot el que alimenta aquesta sensació d'inseguretat i tot al final acaba sent un negoci. I com tu deies, clar, el que passa aquí és, hi ha molt aquest discurs, no? De no t'ho diran els mitjans. Clar, aquests perfils el que fan és que s'alimenten del que la gent els envia, no? Clar, si cadascú té un telèfon mòbil que pot gravar, evidentment hi ha notícies infinites que no es poden arribar ni a explicar, ni algunes a confirmar. Això també els hi va als Mossos, que quan evidentment a vegades els atruques per dir, escolta, aquest vídeo que tal, i dius, no sé de què m'estàs parlant, perquè és un vídeo d'un senyor que ha fet en un carrer que un cotxe ha girat i ha tombat un patinet, m'invento, no? I no aniran a verificar o a mirar cada cosa perquè igual no és un delicte, etc etc. I clar, amb aquesta infinitud de continguts, és impossible arribar a dir què és cert i què no, què és important i què no és important, però sí que genera aquesta sensació d'estan passant moltíssimes coses constantment.
17: I algun d'aquests perfils tenen milers de seguidors i per tant, contribueixen molt a aquesta percepció.
4: Sí, i desenes de milers i centenars de milers de visualitzacions un dia rere l'altre. Jo sempre em pregunto què passaria...
17: Que no tot el contingut que hi ha allà té per què ser ni fals ni mentida, ni algú que és cert i que efectivament és un delicte. Ara, una altra cosa és que aquesta caixa de ressonància que fa que tot...
4: Que sembli que estiguem vivint en un context de molta inseguretat. I sempre em pregunto què passaria si tinguéssim tots smartphones als anys 80, no? I poguéssim anar fent fotos de tot el que passava als carrers. Doncs ens hi trobaríem igual.
17: Carlos Baraybar, gràcies i bona tarda.
4: Bona tarda.
17: I també a la Neus Tomàs, Isabel Lleuger i Marc Bataller. Gràcies a tots tres. Fins
21: gràcies,
17: la pròxima.
21: Gràcies. Bona tarda.
17: 30 segons i seran les 4 de la tarda. 30 segons i arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Presó condicional sense fiança, presó provisional sense fiança per al detingut per l'assassinat d'una dona dissabte al mig del carrer Esplugues de Llobregat. L'investiguen per assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i danys. El detingut havia passat aquest matí a disposició judicial i només ha contestat les preguntes del seu advocat. La reforma de la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència, que avui ha aprovat el Consell de Ministres, preveu que a partir d'ara s'escolti els nens de qualsevol edat en els processos que els afecten, des de la separació dels seus pares a possibles abusos o a la relació amb l'administració que els tuteli. La mesura que ha de ratificar el Congrés pretén corregir els errors i retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents. La Fiscalia creu que hi ha indicis delictius molt contundents per mantenir a la presó els pares del nadó que va ingressar a l'Hospital de la Vall d'Hebron per suposades agressions a Barcelona aquest any. Els advocats dels pares demanen a l'Audiència de Barcelona que els deixin en llibertat. El jutge ho haurà de decidir les pròximes hores. La justícia israeliana allarga fins diumenge la detenció dels activistes de la flotilla Global Summit, Tiago Ávila i Shaif Abukashek, acusats de vincles amb Hamas. Els advocats de la defensa recorren la pròrroga i denuncien maltractaments del brasiler i el catalano-palestí, que porten 5 dies en vaga de fam. Els Estats Units diuen que l'alto el foc a l'estret d'Hormuz continua actiu malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió de l'Iran. El Pentàgon alerta, però, que desencadenaran una resposta militar si Teheran no fa ús de la prudència i adverteixen que ara tenen més capacitat militar que a l'inici del conflicte. El govern simplifica els tràmits urbanístics per als pobles més petits del país. L'executiu ha aprovat un decret perquè aquests ajuntaments tinguin més fàcil poder planificar l'urbanisme i la construcció d'habitatges. Fins ara no hi havia diferències entre les grans ciutats i els petits municipis. L'atur baixa en 9.000 persones a l'abril per Setmana Santa i al començament de la campanya turística. L'ocupació bat rècords a Catalunya amb gairebé 4 milions de persones en feina. Les companyies T de Teatre i La Calòrica s'uneixen de manera efímera per posar en marxa el projecte conjunt Les Dones Piñeiro. És una història familiar que mostra el paper silenciat de les dones en les lluites obreres de les últimes dècades. Es veurà al Poliorama l'any que ve.
0: Esports.
2: Aquesta nit l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid seran el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Tots dos s'enfronten al partit de tornada de les semifinals amb l'empat a 1 al partit d'anada disputat la setmana passada. El Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat avui el Reial Decret per incloure els partits de la Lliga Femenina a la travessa. I l'organització del Rally Dakar ha presentat el recorregut de la prova del 2027. Començarà l'1 de gener i s'acabarà el 15 del mateix mes. L'inici i el final es farà a la ciutat de negocis Rei Abdullah.

0: Una altra tarda més amb ruixats que descarregaran el Pirineu i a l'interior del país. Ara bé, les pluges més intenses s'esperen a les comarques de Girona, a la Catalunya central, al prelitoral i a les Terres de l'Ebre. Localment amb calamarsa o pedra. Temperatures sense canvis.
1: 3Cat Info.
0: Passant pràcticament 4 minuts de les 4 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El jutge envia a presó provisional i sense fiança l'home detingut per assassinar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte passat. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa, a banda de lesions i amenaces greus. El detingut ha estat tot el matí davant del jutge i només ha contestat a preguntes del seu advocat. Mentrestant, l'alcalde del municipi, Eduard Sanz, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que la seva ciutat és segura.
2: És evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà, parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets, no?
0: Ahir el govern ja va desvincular totalment el crim d'un mòbil jihadista i s'apunta a un brot psicòtic. I d'altra banda, la Fiscalia considera que hi ha indicis molt contundents perquè els pares del nadó, suposadament maltractat, detinguts al març, continuïn a la presó. Els seus advocats han demanat a l'Audiència de Barcelona que els deixi en llibertat amb mesures cautelars. El nadó d'un mes va estar ingressat durant 4 setmanes a la unitat de cures intensives del Vall d'Hebron, després d'haver passat dies abans per diversos centres sanitaris. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
3: La Fiscalia ha qualificat de sòlids i rotunds els indicis delictius contra els pares fins i tot per la suposada agressió sexual. A més, hi veu risc de fugida, ja que poden enfrontar-se a una hipotètica condemna de molts anys de presó. També creu que poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge. El fet que aleguen les defenses que un gen congènit podria estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, és una hipòtesi que ja van descartar els metges forenses des del primer moment, un cop van reconèixer el nadó. Les lesions van ser de tal magnitud que l'Hospital Vall d'Hebron, on treballava d'infermera, la mare ho va posar en coneixement dels Mossos al març i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i ara està amb una família d'acollida. L'Audiència decidirà aquesta setmana si els deixa o no en llibertat.
0: El govern espanyol amplia la llei de protecció dels menors i obligarà els jutges a escoltar-los en qualsevol procediment que els afecti, tinguin l'edat que tinguin. La mesura, que per ser realitat s'haurà d'aprovar al Congrés, pretén corregir els errors i retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents en casos de violència masclista i sexual. Madrid, Paula Brujats.
4: Hi ha un clar repunt de la violència contra els menors. L'actual llei es queda curta i si vol posar remei amb aquesta reforma, com a canvi significatiu, s'obligarà els jutges a escoltar la versió dels nens i nenes en tots els procediments judicials que els afectin. Ara això no passa, només se'ls escolta si tenen més de 12 anys. És un abans i un després, segons la ministra d'Infància, Cira Rigo.
5: La reforma que aprobamos hoy supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha.
4: Una altra novetat és que en els casos de violència de gènere s'endureix els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor. S'haurà de denegar si es demostra un impacte negatiu per al menor. La reforma també prohibeix fer valer la síndrome d'alienació parental sense base científica, basada en la manipulació del nen o nena per part d'un dels progenitors i que en alguns casos es fa servir per desacreditar la versió del menor.
5: Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos, primero, que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias que no tienen en cuenta sus necesidades. Y luego, en segundo lugar, porque es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
4: També s'endureixen els controls per a professionals que treballen amb menors i es prohibirà fer-ho a tots els condemnats per delictes contra la infància i l'adolescència i també s'amplia l'assistència jurídica gratuïta per a tots els menors. El d'avui és només el primer pas d'aquesta llei, que li queda molt camí per davant. Fins a final d'any no s'enviarà al Congrés, ja quedaran pocs mesos de legislatura i haurà de trobar els suports per aprovar-se del tot i per ser una realitat.
0: Doncs bé, aquesta reforma de la Llei de Protecció Integral de la Infància, que preveu, entre altres coses, que s'escolti els nens a qualsevol edat en els processos que els afecten, parlàvem de separació dels seus pares o fins i tot a possibles abusos o a la relació amb l'administració que els tuteli, fins ara aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. Sovint les resolucions no tenien en compte el que havien dit els nens i prevalia l'opinió dels adults. Sílvia Jiménez Salinas, presidenta de l'Observatori dels Drets de les Persones del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, valora molt positivament el canvi d'enfocament que comporta aquesta ampliació pel que fa a la protecció de l'interès del menor. A partir d'ara, les interlocutòries o resolucions administratives i judicials judicials hauran de justificar explícitament com s'han valorat els interessos del nen o nena de qualsevol edat per prendre decisions relatives a la seva vida.
6: L'opció paternalista, els hem de protegir. Els hem de protegir de la justícia, de l'advocacia, dels jutges, i per tant nosaltres opinem com a adults que és el que millor els hi convé. Ara és donar-li la volta i dir, no, és que és un tema de dret fonamental. Se'ls ha d'escoltar perquè és la seva vida.
0: La mesura aprovada avui pel Consell de Ministres també estableix que si un menor expressa rebuig a un dels seus progenitors, se n'haurà d'investigar els motius abans de prendre qualsevol decisió i que mai se'ls obligarà a estar amb un agressor o presumpte agressor. Si aquesta reforma de la Llei de Protecció de la Infància i l'Adolescència tira endavant, n'hi haurà prou amb el consentiment d'un progenitor perquè un menor d'edat víctima de violència pugui accedir a l'atenció psicològica, social o jurídica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Israel prorroga fins diumenge la detenció dels activistes català Saif Abukasheh, Kir Brasiler, Tiago Ávila, membres de la flotilla Global Sumut, detinguts dijous en aigües internacionals. Un jutge d'Ashkelon ha considerat la petició dels serveis de seguretat de retenir-los 5 dies més acusats de vincles amb Hamas. Ho ha seguit en Jordi Bresco.
7: Unes proves secretes a les que els advocats defensors no han tingut accés han convençut el tribunal d'Ashkelon per acceptar la petició de la fiscalia israeliana d'allargar l'empresonament de Tiago Ávila i Saif Abukasheh fins diumenge, mentre els serveis secrets israelians els continuen interrogant. Un canvi substancial respecte a l'anterior vista en què el jutge només va concedir la meitat de dies sol·licitats per la fiscalia. La decisió ha indignat els advocats defensors que immediatament han presentat un recurs per a l'alliberament dels dos activistes. Argumenten que no s'han presentat càrrecs formals i que la llei israeliana no se'ls ha d'aplicar perquè no són ciutadans locals i, a més, se'ls va detenir a més de 1.000 quilòmetres d'aquí. La pròrroga preocupa els advocats per dos motius: pels maltractaments que els activistes denuncien que reben constantment i pel seu estat de salut, tenint en compte que ja porten 5 dies de vaga de fam i els esperen, com a mínim, 5 dies més.
0: Els Estats Units diuen que l'alto el foc a l'estret d'Hormuz continua actiu malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió de l'Iran. El secretari de la Guerra, Pete Hegseth, adverteix Teheran, però, que si no són prudents hi haurà accions armades contundents de resposta.
8: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
0: El cap de l'estat major de l'exèrcit, el general Dan Kane, deia que les actuals agressions iranianes estan per sota del llindar del que desencadenaria una resposta militar nord-americana.
9: El llindar sobre el qual decidirem atacar és una decisió política. El que puc dir és que ara els atacs són de menys intensitat. Sembla que l'Iran s'està esforçant per mirar de fer alguna cosa al flanc sud.
0: El Pentàgon sosté que l'operació que porten a terme per assistir al trànsit d'embarcacions per l'estret és defensiva, temporal i no busca l'enfrontament amb l'Iran. Per la seva part, el ministre estranger iranià viatja avui a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg. A Basaragatji suma així una altra trobada amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Putin a Sant Petersburg. Doncs bé, Rússia de moment ignora la treva anunciada per Zelensky, que ha de començar a partir d'aquesta mitjanit. Putin manté la seva proposta del toll foc només per divendres i dissabte, coincidint amb la desfilada militar del Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi. Moscou, Cristina Solies.
10: Silenci poc habitual del Kremlin, que no aclareix si aturarà o no els combats aquesta nit, tal com li demana Zelensky. El president ucraïnès ha impulsat aquest alto el foc dos dies abans del que planteja Putin, perquè està convençut que el dirigent rus només vol una treva de poques hores per blindar les celebracions del 9 de maig. Per això Zelensky li respon que si de debò li interessa un alto el foc, el que ha de fer és respectar-lo des d'aquesta mitjanit i demostrar que realment vol aturar la guerra. Però Rússia, per ara, obvia la contraproposta ucraïnesa i ja els ha amenaçat amb un atac massiu amb míssils contra Kiev si dissabte envien nous drons cap a Moscou. Putin ja ha pres mesures per protegir la desfilada, que serà una de les més curtes que recorda, sense tancs ni míssils, i amb la previsió que el president rus estigui exposat al mínim temps possible a la plaça Roja. Aquest matí ja hi ha hagut retards i cancel·lacions a tots els aeroports propers a la capital russa i han començat els talls intermitents d'internet mòbil a la ciutat, que han de durar fins després del Dia de la Victòria.
0: 4 i pràcticament 13 minuts.
1: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat confirma que aquesta tarda, juntament amb un equip de l'OMS, aniran a revisar el creuer de luxe on hi ha un brot d'antivirus amb un equip d'epidemiòlegs. L'objectiu és comprovar l'estat dels passatgers i prendre una decisió sobre on ha d'atracar el vaixell i si finalment serà a les Canàries. De moment, hi ha hagut 7 persones infectades per aquest virus que transmeten els rosegadors, dels quals 3 han mort. El director d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que s'està evacuant fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades i que, si atraca les Canàries, estan preparats per aquest tipus de brots infecciosos.
11: El riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
0: Dels passatgers n'hi ha 5 de catalans, dels 13 que tenen nacionalitat espanyola. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a TV3 que hi han estat en contacte des del primer moment.
12: Hem tingut contacte per correu electrònic i em consta que el Departament d'Exteriors també està pendent d'aquestes persones. Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes, i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
0: El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia a l'Argentina i viatjava cap a Cap Verd quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'antivirus es transmet per la inhalació de partícules o contacte amb l'orina o els excrements dels ratolins infectats. L'OMS no descarta la possibilitat que el contagi s'hagi produït fora del creuer

0: Hola, bona tarda. Alguns punts conflictius i altres que s'estan resolent. Hi ha complicacions a l'enllaç entre l'autovia A2 i l'autopista AP7 a l'altura del Papiol en direcció Girona perquè hi ha hagut un accident que talla un carril i provoca uns 2 quilòmetres de cua en aquest enllaç. També hi ha hagut un altre accident a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès en direcció Girona. Hi havia 2 camions implicats. Ja els han retirat de la calçada, però encara queda circulació lenta des de Castellbisbal, entre Castellbisbal i el Papiol en sentit nord, en direcció Girona. I això afecta de retruc també l'autopista B23 amb lentitud de Molins de Rei al Papiol per enllaçar amb l'autopista AP7. També cua a la mateixa B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. I continua la retenció també al tram inicial de l'avinguda Diagonal fins a la zona universitària. També aturats en aquesta zona a la Ronda a Dalt hi ha aturades entre Esplugues i Pedralbes en sentit Besòs. També a l'altura de Vallcarca i entre Horta i Canyelles. La ronda litoral entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, també a l'altura del Port i a la Barceloneta, en sentit Besòs. Pel que fa als accessos a Barcelona des del nord, la C58 amb cua entre Montcada i Torre Baró en direcció d'entrada. I al Vallès Occidental, l'AP7 entre Bellaterra i Barberà en sentit nord en direcció Girona i de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud direcció Barcelona-Tarragona. D'altra banda, hi ha hagut un accident mortal aquest migdia a l'autopista AP7 a l'altura del Papiol en direcció Girona, segons informa el Servei Català de Trànsit. Ha mort un motorista en una topada amb un camió amb circumstàncies encara per aclarir. És la víctima número 35 d'aquest any a les carreteres catalanes. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps. Néstor Gómez.
2: Una tarda més tornem a parlar de ruixats i de tempestes a punts del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, àrees del prelitoral i també a les Terres de l'Ebre. Unes tempestes que especialment les del prelitoral poden ser fortes, acompanyades de calamars o fins i tot de pedra. Unes pluges que cap al sector d'Osona han deixat fins a 11 litres per metre quadrat a Taradell, a Tona 10 litres per metre quadrat, també al Pantà de Sau 11 litres, destaquem també a Amposta 12 litres per metre quadrat i en el cas de Banyoles, 9 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que continuaran ben vives durant tota la tarda d'avui i pràcticament ens acompanyaran fins al vespre. A partir d'aleshores tendiran ja a diluir-se i marxaran pràcticament cap als vols de mitjanit. Tot això amb una tarda suau pel que fa a la temperatura, gairebé és molt similar a la d'ahir, amb màximes al voltant dels 24 graus a Vinebre, a Torroja del Priorat, 23 graus al Prat del Llobregat o també a Vila-rodona. Una tarda que es presenta, com dèiem, insegura i inestable, amb ruixats i tempestes, sobretot al sector del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona, passant per la Catalunya Central, àrees del prelitoral i a les Terres de l'Ebre. Una tarda inestable que contrastarà una mica amb el temps de demà. Un dimecres molt tranquil a primera hora del matí, amb bancs de boira cap a la Noguera, el Berguedà, Unyà o també cap a l'Empordà. I a la tarda, les precipitacions demà quedaran molt circumscrites a l'àrea del Pirineu i a les comarques de Girona i, en canvi, a la resta del país. Aquest dimecres serà prou plàcid, amb unes temperatures que més o menys seran similars, amb valors de 22 a 23 graus. Tornarem a parlar de ruixats localment intensos, possiblement de cara a dijous.
3: Més qüestions quan són les 4 i 18 minuts. La Generalitat simplifica els tràmits per acabar amb l'odissea dels plans urbanístics dels pobles més petits de Catalunya. Aquest matí el govern ha aplanat el camí perquè aquests municipis ho tinguin molt més fàcil a l'hora de redactar el POUM i planificar la construcció d'habitatges. Fins ara els tràmits s'havien de fer als micropobles i eren els mateixos que les grans ciutats, com Barcelona o l'Hospitalet. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
4: Qualsevol municipi està obligat a redactar un pla d'ordenació urbanística, l'anomenat POUM, per decidir sobre el paper de quina manera i cap a on pot créixer. Redactar aquesta macroplanificació amb informes i estudis de tot tipus és un autèntic calvari pels micropobles, però ara el govern ha sacsejat la normativa per reduir els tràmits a més de 600 pobles de Catalunya, de manera que podran fer les avaluacions molt més ràpides i estalviar-se normes urbanístiques que s'hi han de seguir complint els ajuntaments més grans. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
5: Simplifiquem instruments urbanístics i facilitem la construcció en aquelles peces, en aquelles masies, en aquells elements que en l'àmbit rural doncs poden tenir sortida d'habitatge o també de dinamització econòmica.
4: L'alcaldessa de Susqueda, Eva Vinyoles, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio de manera molt gràfica com la nova llei els permetrà construir habitatges on ara no poden.
6: Podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Doncs per nosaltres això ja és un gran avançament, no? Perquè

0: Tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
1: I Joan Solà, l'alcalde de Riner, el Solsonès, i Omar Coca, de Castelló de Farfanya, a la Noguera, coincideixen que per fi es reconeix la seva singularitat.
2: Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment i aquest primer pas nosaltres ho veiem molt positivament. Cal reconèixer que el pas que ha fet el govern doncs és un pas valent.
3: No es pot tractar per iguals, que som diferents. I urbanísticament teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
1: Ara bé, avisen que encara queda molta feina per fer perquè els ajuntaments més petits segueixen ofegats per la burocràcia.
4: L'atur ha baixat aquest mes d'abril a Catalunya en 9.000 persones, coincidint amb la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. També és bona la dada d'afiliacions a la Seguretat Social. N'hi ha 38.000 més i es frega els 4 milions d'ocupats. Però això contrasta amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació, perquè el primer trimestre d'aquest any ha estat el pitjor en una dècada tret de l'any de la pandèmia. Per sectors on més s'ha reduït l'atur és l'hostaleria. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, destaca sobretot l'augment d'afiliats a la Seguretat Social.
5: Molt positives. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
4: En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos. La setmana passada se sabien les dades de l'EPA, amb un atur del 10%, el pitjor dels últims 3 anys, i això sumat a un augment dels zeros en el primer trimestre. N'hi ha hagut un 34% més respecte al mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors. I a Girona, la Generalitat, també l'Ajuntament i una trentena d'entitats de la ciutat han portat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, arran d'un vídeo on explica que quan s'avorreix va a caçar moros. Aquest compte, que es va obrir fa 7 mesos, té 31.000 seguidors. Girona, Clara Jordan.
6: En el vídeo, el responsable de Girona Perduda, Travis Gómez, conversa amb un altre influenciador d'un perfil similar mentre passegen pel centre de la ciutat.
7: Cuando me aburro, me pongo, como digo yo, a cazar moros. ¿Por qué digo a cazar moros? Porque quien está delinquiendo es moro.
6: La gran unes mayoría. Expressions intolerables i racistes, segons les entitats, agreujades pels milers de reproduccions que han aconseguit. Zoé Darawi és un dels portaveus de les entitats.
8: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores exposar-se a lo que és la violència ultra.
6: Demanen a la Fiscalia una intervenció exemplar perquè consideren que els continguts publicats per Girona Perduda i d'altres perfils similars tenen conseqüències immediates per la població migrant i les entitats que els ajuden. Ajuntament de Girona i també Generalitat han fet arribar el vídeo a la Fiscalia perquè analitzin el cas i estudiïn si té recorregut judicial.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Té de calòrica.
11: Comença l'acte.
10: Té de calòrica.
11: Té de calòrica.
4: Les companyies T de Teatre i La Calòrica s'uneixen per primera vegada en el projecte conjunt Les Dones Pinheiro, que mostra el paper silenciat de les dones en les lluites obreres i sindicals de les últimes dècades. El projecte, que s'estrenarà el 2027, l'han presentat a la nau Bòstic. I ho ha seguit l'Òscar Callau.
8: No es pot establir una relació.
12: Ambient d'entusiasme i excitació en l'acte de presentació d'aquesta història familiar, de gènere, de classe i d'identitat que firma la nova companyia T de Calòrica, que de moment és efímera, ja que s'ha constituït només per posar en marxa Les Dones Pinheiro. Són les mares, filles i esposes de diverses generacions d'una família gallega instal·lada al cinturó industrial de Barcelona. Des d'una fàbrica de calderes narraran lluites com la de l'equiparació salarial durant la transició democràtica o les tancades per acabar amb la discriminació laboral per gènere. Sentim Júlia Trullol, de La Calòrica.
13: Que serà una comèdia de dones que lluiten, de dones que lluiten per un millor salari, per ser millors persones, ser millors mares, ser millors esposes, ser millors companyes, però sobretot intentar no deixar ningú enrere.
12: La col·laboració entre T de Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies, nascuda la primera el 1990 i la segona el 2010. Sentim Àgata Roca, de T de Teatre.
14: Vam fer moltes reunions per decidir quin nom ens posàvem momentàniament en el grup de WhatsApp, perquè un nom que definís bé que no fos un espectacle de T de Teatre o de Calòrica, i precisament vam dir, doncs ens posem T de Calòrica, que és TDK, i perquè vam pensar que unides som més fortes.
12: Les Dones Pinheiro veurà el Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027. Les entrades ja són a la venda al web del teatre.
4: 5 minuts i seran 2:15 de la tarda.
9: Esports.
4: Ricard Isidro, bona tarda.
15: Bona tarda, Marc. Entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es decidirà avui qui dels dos es classifica per la final de la Champions masculina de futbol de Budapest. Els dos conjunts s'enfronten a les 9 del vespre i amb la referència de l'1-1 de l'anada. El davanter matalasser Antoine Griezmann confia a fer història amb el seu equip abans de marxar del club a l'estiu.
16: Mi idea era seguir aquí porque sentía que se podía hacer algo increíble y nada, no lo dudé y estamos a un paso, ¿no?, de jugar otra final, que es algo histórico, y yo creo que el equipo lo sabe, se ve que hay mucha tranquilidad, mucha confianza para jugarlo, una confianza absoluta entre todos.
15: Mientras tanto, a l'Arsenal, el técnico Mikel Arteta explica quin tipus de partit s'espera.
17: Va a haber muchos partidos, más como un rival contra ellos, vamos a tener que dominar muchos tipos de partidos, obviamente nosotros tenemos uno en mente y creo que nos beneficia mucho más, pero habrá que navegar, adaptarse, evolucionar y cuando sea necesario cambiarlo también, que la buena noticia es que vamos a tener más jugadores para hacer eso porque hemos recuperado jugadores.
15: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid es jugarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe amb la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
9: 3CAT Info.
15: El Consell de Ministres espanyol ha aprovat un reial decret llei pel qual s'inclouran els partits de futbol de la Lliga Femenina a la travessa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una piulada a X, diu que és una aposta per la igualtat dins i fora del camp. Comentari que segueix la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports d'Espanya, Milagros Tolón.
18: Hoy celebramos otro paso decisivo en el camino hacia la igualdad plena en el deporte. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que reconoce a la Liga Profesional de Fútbol Femenino como beneficiaria de las apuestas del Estado a través de la quiniela.
15: El Barça femení de futbol, per la seva banda, oferirà demà el títol de la Lliga als seguidors del Johan Cruyff que assisteixin al partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, espera mantenir el to en els propers dos partits previs a la final de la Champions contra l'Olympique de Lió, però també anuncia rotacions.
19: Sí, sí, clarament hi haurà rotacions. Clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui, sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada.
15: Avui li fan proves mèdiques, per cert, a la jugadora del Barça, Caroline Graham, que no s'ha entrenat per molèsties, que arrossega des de diumenge en la semifinal de Champions. L'extrem noruega s'ha entrenat al marge. A la Lliga Masculina, l'Atlètic Club de Bilbao ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el tècnic de l'equip basc per les dues pròximes temporades en substitució d'Ernesto Valverde. Terzic té 43 anys i ha entrenat, entre d'altres equips, el Borussia Dortmund, qui va guanyar la Copa Alemanya el 2021, i el 2024 va arribar a la final de la Champions.
9: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
15: En hoquei patins, el Barça i el Reus Deportiu ja viatgen cap a Coimbra, a Portugal, per disputar la Final Eight de la Champions masculina. Ricard Ares és l'entrenador blaugrana.
20: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. O sigui, és un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa.
15: I Jordi García, el tècnic roig i negre, creu que no tenen pressió de cara al partit de demà contra el Benfica.
21: Evidentment que la pressió la té tota, no? Una mica tota, tot el Benfica. Nosaltres no tenim cap de pressió. Nosaltres, ja et dic, per nosaltres és un premi haver arribat allí.
15: El rival del Barça als quarts de final serà l'Sporting de Portugal. També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, deixarà l'hoquei patins un cop finalitzi aquesta temporada, després de 15 anys a l'hoquei Lliga Femenina. Nascuda a Palau Solità i Plegamans fa 30 anys, juga la seva 15a temporada a l'hoquei Lliga Femenina amb el Palau. I en bàsquet, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Joventut ha proposat el 26 de maig, dimarts, com a data per acabar de disputar el partit de la Lliga CB contra l'Unicaja de Màlaga d'aquest cap de setmana, un duel que es va haver de suspendre per una avaria en el videomarcador. I també en bàsquet, ha mort l'exjugador del Barça de bàsquet, José Piculín Ortiz, víctima d'un càncer als 62 anys.
9: 3CAT Info.

0: 2:45 de la tarda.
1: 3Cat Info.
0: Fem un repàs dels temes principals d'aquesta tarda de dimarts. Presó provisional sense fiança per al detingut per l'assassinat d'una dona dissabte al mig del carrer Esplugues de Llobregat. L'investiguen per assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i danys. El detingut ha passat a disposició aquest matí i només ha contestat a les preguntes del seu advocat. D'altra banda, la reforma de la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència que avui ha aprovat el Consell de Ministres preveu que a partir d'ara s'escolti els nens de qualsevol edat en els processos que els afecten, des de la separació dels seus pares a possibles abusos o a la relació amb l'administració que els tuteli. La mesura que ha de ratificar el Congrés pretén corregir els errors i retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents. En clau internacional, els Estats Units diuen que l'alto el foc a l'estret d'Hormuz continua actiu malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió de l'Iran. El Pentàgon alerta, però, que desencadenaran una resposta militar si Teheran no fa ús de la prudència i adverteixen que ara tenen més capacitat militar que a l'inici del conflicte. La propera mitja hora també us parlarem que la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha avançat que els 200.000 immigrants que ja han fet els tràmits per a la regularització extraordinària només 20 dies després de l'arrencada del procés, ho ha dit des de Barcelona. A Barcelona, on hi ha més de 8.000 persones sense llar, a banda de les prop de 2.000 persones que dormen al ras, n'hi ha unes 400 en assentaments i locals ocupats, unes 3.000 en equipaments públics o privats i 3.500 més que viuen en allotjaments temporals d'urgència. I preocupació dels comerços, bars i restaurants del centre de Girona en el segon dia de vaga en la recollida d'escombraries a la ciutat.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5, Ricard, amb quins temes?
2: Aquesta nit l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid seran el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Tots dos s'enfronten al partit de tornada de les semifinals amb l'empat a 1 com a referència del partit disputat la setmana passada.
0: Una altra tarda més, els ruixats descarregaran el Pirineu i a l'interior del país. Ara bé, les pluges més intenses s'esperen a les comarques de Girona, a la Catalunya central, al prelitoral i a les Terres de l'Ebre, localment amb calamarsa o pedra. Temperatures sense canvis. Passant 2:30 de 4:45 de la tarda, un jutge envia a presó provisional i sense fiança l'home detingut per assassinar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte passat. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa a banda de lesions i amenaces greus. El detingut ha estat tot el matí davant el jutge i només ha contestat a preguntes del seu advocat. Mentrestant, l'alcalde del municipi, Eduard Sanz, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que la seva ciutat és segura.
3: És evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà. Parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets, no?
0: Ahir el govern ja va desvincular totalment el crim d'un mòbil jihadista i s'apunta a un brot psicòtic. El govern de Salvador Illa manté que Catalunya és un país segur per viure i que en el que portem d'any els delictes amb arma blanca han anat a la baixa. Un missatge de tranquil·litat que el govern ha enviat després de les últimes agressions, dues de mortals, com dèiem, que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'àrea metropolitana. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha defensat que els incidents amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets.
4: Catalunya avui és un país més segur que fa un any. I continuem treballant, i això ens esperona a continuar treballant, perquè la seguretat i la convivència és quelcom fonamental per a aquest govern.
0: Des de l'oposició, Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox no ho veuen igual. Creuen que hi ha un problema de seguretat al país. Junts ja ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per abordar-ho. Sentim el seu portaveu al Parlament, Salvador Vergés, Juan Fernández del PP i Joan Garriga del Vox.
5: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
6: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
7: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
0: En canvi, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat calma i que no es faci alarmisme. Sentim la portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, la cap de files dels Comuns, Jéssica Albiach, i el diputat cupaire, Dani Cornellà.
8: Ara per ara no creiem que hagi de comparèixer el president de la Generalitat per donar explicacions per uns fets que s'estan investigant i hem de veure l'abast.
9: Jo lo que demane és tranquil·litat, és prudència, és veure com acabem l'any, quines són veritablement les dades, més enllà de les percepcions i de les sensacions.
10: Cal defugir d'aquests discursos alarmistes i racistes.
0: El govern ha confirmat que la consellera d'Interior donarà explicacions al Parlament sobre el crim d'Esplugues.
1: 3CAT Info.
0: El govern espanyol amplia la llei de protecció dels menors i obligarà els jutges a escoltar-los en qualsevol procediment que els afecti, tingui l'edat que tingui. La mesura, que per ser realitat s'haurà d'aprovar al Congrés, pretén corregir els errors i retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents en casos de violència masclista i sexual. Madrid, Paula Brujats.
11: Hi ha un clar repunt de la violència contra els menors. L'actual llei es queda curta i si vol posar remei amb aquesta reforma, com a canvi significatiu, s'obligarà els jutges a escoltar la versió dels nens i nenes en tots els procediments judicials que els afectin. Ara això no passa, només se'ls escolta si tenen més de 12 anys. És un abans i un després, segons la ministra d'Infància, Cira Rigo.
12: La reforma que aprobamos hoy supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha.
11: Una altra novetat és que en els casos de violència de gènere s'endureix els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor. S'haurà de denegar si es demostra un impacte negatiu per al menor. La reforma també prohibeix fer valer la síndrome d'alienació parental sense base científica, basada en la manipulació del nen o nena per part d'un dels progenitors i que en alguns casos es fa servir per desacreditar la versió del menor.
12: Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos, primero, que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias que no tienen en cuenta sus necesidades. Y luego, en segundo lugar, porque es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
11: També s'endureixen els controls per a professionals que treballen amb menors i es prohibirà fer-ho a tots els condemnats per delictes contra la infància i l'adolescència i també s'amplia l'assistència jurídica gratuïta per a tots els menors. El d'avui és només el primer pas d'aquesta llei, que li queda molt camí per davant. Fins a final d'any no s'enviarà al Congrés, ja quedaran pocs mesos de legislatura i haurà de trobar els suports per aprovar-se del tot i per ser una realitat.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Dos quarts i mig de 5 de la tarda, els Estats Units diuen que l'alto el foc a l'estret d'Hormuz continua actiu malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió de l'Iran. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, adverteix Teheran, però que si no són prudents, hi haurà accions armades contundents de resposta.
13: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
0: El cap de l'estat major de l'exèrcit, el general Dan Kane, deia que les actuals agressions iranianes estan per sota del llindar del que desencadenaria una resposta militar nord-americana.
14: El llindar sobre el qual decidirem atacar és una decisió política. El que puc dir és que ara els atacs són de menys intensitat. Sembla que l'Iran s'està esforçant per mirar de fer alguna cosa al flanc sud.
0: El Pentàgon sosté que l'operació que porten a terme per assistir al trànsit d'embarcacions per l'estret és defensiva, temporal i no busca l'enfrontament amb l'Iran. Per la seva part, el ministre d'Estrangers d'Iranià viatja avui a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg Abbas Araghchi i sumar així una trobada, una altra, amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Putin a Sant Petersburg.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancel, ha avançat que 200.000 immigrants ja han fet els tràmits per la regularització extraordinària 20 dies després de l'arrencada del procés. Ho ha dit des de Barcelona, on s'ha reunit amb el delegat del govern espanyol a Catalunya i representants de l'executiu de Salvador Illa. Barcelona, Miquel Jarque.
15: Valoració positiva de com ha anat la regularització tant de la secretària com del delegat del govern i crida la calma per les persones que volen fer el tràmit fins al 30 de juny. Cancel ha donat la xifra espanyola, però sense concretar quantes sol·licituds s'han fet a Catalunya.
16: La setmana passada rondábamos más de 130.000 solicitudes. Esta semana, pues seguramente nos iremos acercando a una cifra cercana a las 200.000 a nivel estatal.
15: Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya, sí que ha concretat com estan anant els tràmits dels expedients d'arrelament pendents a Catalunya.
17: Que el Real Decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho, digamos, una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes. Teníamos 46.500 en Cataluña, ya hemos resuelto más de 21.000 en apenas unos pocos días y esperamos como máximo 7-8 días hábiles hacer el 100%.
15: En total, calcula que han tramitat ja un 60% d'aquests tipus d'expedients a tot Catalunya.
0: En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que a partir de demà obre un nou espai a Montjuïc com a punt únic per donar cita. Al pavelló 2 de la fira també s'atendran els residents que no estiguin empadronats. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. El govern de Pedro Sánchez preveu impulsar 179 noves normes entre lleis i reials decrets l'últim any de legislatura, entre els quals hi ha la llei de pressupostos generals de l'Estat, la de finançament autonòmic, la de modernització del sistema financer o la de la violència vicària i tràfic d'éssers humans. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es compromet a portar al Congrés algunes d'aquestes normatives abans del 30 de juny, però admet que les dels primers pressupostos d'aquesta legislatura encara es farà esperar.
18: Ahora no es el momento, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, que no se les escapa a ustedes cuáles son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso. Pero esta situación pasará y nuestra idea, la voluntad del gobierno, es aprobar esa ley de presupuesto general del Estado y llevarla a tramitación parlamentaria.
0: El govern espanyol té els pressupostos prorrogats des del 2023, quan es van aprovar els últims comptes. A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar, a banda de les prop de 2.000 persones que dormen al ras. N'hi ha unes 400 en assentaments i locals ocupats, unes 3.000 en equipaments públics o privats i 3.500 persones més que viuen en allotjaments temporals d'urgència. Al Matí de Catalunya Ràdio ha actualitzat les dades i ha pogut parlar amb algunes de les persones que viuen en tendes de campanya a tocar de la Ronda Litoral. El perfil és molt heterogeni, hi ha joves estrangers, molts dels quals algerians, que sobreviuen venent ferralla, però també persones de nacionalitat espanyola que s'han vist abocats a viure al carrer.
19: Vam pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal, treballadora.
20: Y al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación, porque no tienes nada. ¿Sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
21: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
0: Algunes de les persones que dormen al carrer tenen feina, però tot i això no es poden pagar ni una habitació. Des del govern recorden que han impulsat un pla de xoc de 30 milions d'euros per donar suport als ajuntaments, als qui tenen competències sobre el tema. Les entitats socials reclamen que s'aprovi de manera urgent la llei per fer front al sensellarisme, que fa 4 anys que està encallada al Parlament. I un jutjat de l'Hospitalet de Llobregat ha amnistiat un mosso d'esquadra investigat per un cas de suposat espionatge a l'esquerra independentista. L'agent havia de ser jutjat pel presumpte seguiment a l'organització juvenil La Forja el 2020. El jutjat considera que demanaven la defensa i la fiscalia en aquest cas de la llei d'amnistia i té cabuda i ha acordat l'arxivament de la causa contra l'agent. El mosso estava acusat de suplantar la identitat d'un activista per investigar l'organització independentista. És el primer cas de suposat espionatge polític digital en què s'aplica la llei. L'Associació d'Advocats Alerta Solidària ha presentat un recurs contra aquesta decisió. Ha criticat que ahir mateix es denegués l'amnistia a 18 independentistes jutjats per protestar contra un acte de societat civil catalana i que, en canvi, s'atorgui un únic mosso investigat per pràctiques il·legals. En clau econòmica, un apunt, el Banc Sabadell guanya gairebé 350 milions d'euros fins al març, un 29% menys que en el primer trimestre de l'any passat. Una caiguda dels beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. El conseller delegat César González Bueno ha explicat que mantenen però els objectius de rendibilitat i remuneració als accionistes, en part gràcies a la venda divendres passat de la seva filial britànica TSB al Santander, que diu que amb ells ja no donava més rèdits.
22: Yo recuerdo que cuando llegué al banco lo primero que me dijo el consejo que vendiese TSB. Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros, lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios y lo hemos vendido muy bien porque el comprador puede llevar esa operación, la puede llevar más lejos integrándola en una estructura mayor.
23: 3CAT Info.
24: Ambient d'entusiasme i excitació en l'acte de presentació

0: En Titó i molts més personatges del Super 3 s'afegeixen a 3CAT en viu, una experiència inèdita per viure tot l'univers 3CAT. Es farà el 30 i 31 de maig a l'Anilla Olímpica de Montjuïc. Serà el plat fort per al públic infantil, un espectacle musical amb el Titó, el Mic, els Beta i molts altres. Al llarg cap de setmana del 30 i 31 de maig pujaran fins a 4 cops a l'escenari perquè així puguin arribar a tots els súpers. A banda dels espectacles, cada programa infantil tindrà un espai propi amb tallers, activitats i jocs. Hi haurà el Titó, el Mic o una mà de contes, i per als infants més grans, Fang, Fuet o els Beta. A més, els súpers tindran l'oportunitat de conèixer personatges del Super 3. Més enllà de l'univers infantil, també es podrà viure en directe programes clàssics com el Polònia, l'APM o l'Atrapa'm si pots, activitats relacionades amb el programa Quims o referències als nous formats com la Travessa. Les entrades gratuïtes per a 3CAT en viu estan disponibles des d'avui. A més, al Palau Sant Jordi, dissabte s'hi farà el Foraster i diumenge s'hi farà el concert d'Eufòria. En aquest cas, cal comprar les entrades que ja estan disponibles. Amb aquesta informació, en punt, 4:45 de la tarda. Actualitzem la situació del trànsit i els transports públics. Equip viari, Marius García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Pel que fa a incidències, es manté un carril tallat a l'enllaç entre l'autovia A2 i l'autopista AP7 a l'altura del Papiol en direcció Girona a causa d'un accident, cosa que provoca uns 2 quilòmetres de cua en aquest mateix enllaç. També hi ha ara un vehicle avariat a l'autovia A2 a l'altura del Palau d'Anglesola, a la comarca del Pla d'Urgell, en direcció Lleida, que talla un carril i provoca aproximadament 1 quilòmetre de cua. Tornant a l'àrea de Barcelona, cues a l'autopista B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. I és que hi ha un vehicle avariat just a l'inici de la Diagonal en direcció d'entrada. Pel que fa als accessos des del nord, la C58 i la C33, amb retencions al tram final entre Montcada i Reixac i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. També aturats a l'AP7 a l'altura de Bellaterra i fins a Barberà en direcció Girona i de Santa Perpètua a Barberà direcció Tarragona, cosa que afecta també al lateral, la B30. La C60 amb aturades a l'altura d'Argentona en sentit sud direcció Mataró i a les rondes de Barcelona aturats a la ronda a dalt entre Esplugues i Vallcarca i també d'Horta Canyelles en sentit Besòs, la ronda litoral entre Zona Franca i el Port a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma també direcció al Nus de la Trinitat i a l'extrem sud de la Gran Via entre l'Hospitalet i pràcticament plaça Espanya de Barcelona, especialment en direcció d'entrada a la capital catalana. Més informació renovada al punt de les 5.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la inestabilitat. S'esperen ruixats, tempestes, al Pirineu, Prepirineu, alguns punts també de l'interior cap al Pla de Lleida, tot i que no seran aquí gaire intensos, i sobretot els més intensos cap a les comarques de Girona, prelitoral, Catalunya Central i també cap a les Terres de l'Ebre. És a Osona on han caigut ara per ara, fins a primera hora de la tarda aproximadament, els ruixats més intensos. Destaquem, per exemple, els 11 litres a Taradell, 11 litres també al Pantà de Sau o 10 a Tona. Altres precipitacions, a Banyoles, per exemple, en porten recollits ja 9 litres per metre quadrat i cap a l'extrem sud del país, cap a Amposta, 12 litres. Unes precipitacions que, ben segur, aniran pujant a mesura que va avançant la tarda. Inestabilitat marcada, com dèiem, en ruixats, tempestes, que a tot el prelitoral podrien anar acompanyades de calamarsa i puntualment de pedra. Tot això amb una tarda suau, amb màximes que rondaran la xifra dels 23-24 i potser, o no descartem que algun punt arribi als 24 i ara 25 graus. De cara a demà, un matí més plàcid que el d'avui, molt de sol, bancs de boira molt concentrats a les planes interiors i la tarda, en principi, més tranquil·la que la d'avui. Sí que s'esperen ruixats al Pirineu i també cap a les comarques de Girona, però a la resta del país el que tendirà a lluir el sol. Demà tindrem unes temperatures similars a les d'avui.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 12 minuts i arribarem a les 5 de la tarda. Preocupació de comerços, bars i restaurants del centre de Girona en el segon dia de vaga en la recollida d'escombraries a la ciutat i sobretot si la protesta continua el cap de setmana quan començarà el temps de flors. Entenen les reclamacions que fan els treballadors però lamenten que sempre acabin pagant els mateixos. Girona, Fèlix Martín.
4: Preocupació per l'acumulació d'escombraries al carrer que han fet evident Xavier García, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, i Mercè Ramírez de Cartagena, presidenta dels botiguers del centre de la ciutat.
5: Bé, això evidentment impacta a la logística, impacta la ciutat, impacta a la brutícia, a la imatge que estem donant, però evidentment impacta a la nostra imatge i a la nostra caixa, perquè és evident que no pots seure en una terrassa on al costat està la brossa, no? Però bé, ja estem força cansats d'això, s'entreveia que això podia passar, Entenem que és una mala gestió, com sempre, de la gestió política davant d'un servei públic que hauria d'estar funcionant.
6: Ja es pot veure des del primer dia que l'efecte és que, clar, que es veu tot Girona brut i això no ajuda gens als comerços i, a més, en uns dies que s'adorna la ciutat i, és clar, es veu més la brutícia que tot el que s'està fent de les flors, no? I això també ens preocupa.
4: La mediació del Departament de Treball no ha servit de moment per acostar posicions entre els treballadors i l'empresa privada que fa el servei.
0: I de Girona saltem a Tortosa, que inicia una modificació urbanística per encabir la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. El ple municipal ho ha aprovat per unanimitat. El projecte inclou tota una nova zona verda, Jordi Barranca.
7: El grau en Medicina d'arribar aquí al campus Abrenc al curs 2030-2031. El que es vol fer és ampliar la superfície actual del campus situat a tocar del riu i també del pavelló Firal per deixar espai pels nous estudis. El projecte ha tingut en compte que estan en zona inundable. Marilla Xas, alcaldessa de Tortosa.
8: És una ampliació en concret de 1.878 metres quadrats per l'equipament universitari. És una ampliació en dos peces de 1.748 metres quadrats per un costat i 130 metres quadrats per un altre, que en realitat ja formen part del mateix campus.
7: La primera promoció tindrà 50 estudiants. L'arribada del grau en Medicina es veu aquí a Terres de l'Ebre com una forma de retenir talent, en primer lloc, i també de preservar serveis sanitaris en una àrea on ja s'està projectant un nou hospital de referència.
0: I no deixem de parlar d'infraestructures, però ho fem de Barcelona. Les escoles Bressol i de música municipals començaran l'estiu amb els sistemes de climatització renovats i actualitzats. Ara mateix estan fent millores en 29 centres, però l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona confia que totes estaran acabades quan comenci l'estiu en escura.
9: L'any passat, 24 escoles Bressol i 3 escoles de música municipals van tenir avaries en el seu sistema de climatització. En aquell moment es van dur a terme una sèrie d'actuacions d'emergència i l'Ajuntament va tirar endavant una auditoria tècnica. La regidora d'Educació, Sara Belveida, ha explicat que han prioritzat i executat millores en funció de les necessitats de cada centre i n'ha donat alguns exemples.
10: Podem dir que hem millorat 70 centres educatius municipals amb una inversió de 5,5 milions d'euros i sobretot amb un impacte directe sobre 7.000 infants i 1.000 professionals. A més, també hem reforçat el sistema d'aigua calenta i de calefacció de 96 escoles bressol municipals amb una inversió superior a 1,5 milions d'euros.
9: Els treballs de millora a les instal·lacions de climatització a les escoles Bressol i de música municipals van començar, però, el curs 2022-2023. Des d'aleshores, i comptant les que s'han d'acabar aquest curs, s'hauran fet un total de 109 actuacions en 70 equipaments educatius i s'hi hauran destinat 5,5 milions d'euros.
3: 3CAT Info.
0: Una trentena de propostes de teatre, circ, dansa i tallers tradicionals transformaran el poble d'Esterri d'Àneu al Pallars Sobirà amb una nova edició de Les Baiolet. El festival, que es farà el juliol, presenta tres espectacles d'estrena, alhora que potencia un model de turisme familiar i sostenible al Pirineu. El festival s'ha presentat a Lleida i ho ha seguit la Noelia Caselles.
11: Gairebé el 40% de les propostes de Les Baiolet són internacionals perquè des del festival refermen que fer-lo en un petit indret del Pirineu, Esterri té 950 habitants, no vol pas dir que no puguin anar-hi companyies de primer nivell. Això sense deixar de banda el talent de quilòmetre zero i la implicació de la gent del poble. Pere Tico és l'alcalde.
12: És una aposta per la natura, cultura i sobretot respecte pel territori. Això doncs, ens ajuda a consolidar un model de turisme sostenible i sobretot també de qualitat, no?
11: I pel que fa a la programació, doncs hi trobem tres propostes de pallassos. Una, l'Itàlia Circo La Vil, presenta l'espectacle Brusco per primer cop a la península. I en dansa, per exemple, una proposta feminista que explica la directora artística Amàlia Matlló.
13: També tindrem les Josianes, que és una companyia francesa de dones feministes que ballen i fan dansa aèria i també a terra. Fan un homenatge a les àvies, un homenatge al passar-s'ho bé des de la feminitat.
11: També hi haurà circ, titella, instal·lacions artístiques i de jocs tradicionals, espectacles de carrer i tallers de quilòmetre zero. Les Baiolet es farà del 16 al 19 de juliol a Esterri d'Àneu.
0: De seguida als esports, abans us expliquem que la plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita avalada per més d'un milió i mig d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament al 2023. A més, la plataforma 3CAT és la tercera més escollida pels catalans només per darrere de Prime Video i Netflix. Un fet que posa en valor Cristina Villat, directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3CAT.
14: 3CAT és el projecte més rellevant del segle XXI per a l'audiovisual en català. un veritable canvi de paradigma i també el major increment d'inversió al sector dels darrers anys. Això ens ha permès posicionar-nos i competir de tu a tu amb les grans plataformes i ens ha permès també la capacitat d'arribar a nous públics. 3CAT no és només una plataforma, és una eina en clau de país en un moment de canvi radical del consum audiovisual.
0: D'altra banda, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva i RAC1 el de Comunicació Radiofònica. Els altres guardonats són Esther Vera per la consolidació del diari Ara, que dirigeix com una de les capçaleres de referència del país, el diari de Sabadell per ser una referència del periodisme local català, la docu-sèrie Hospital de Proximitat de TV Mataró i la xarxa audiovisual local per com contribueix al prestigi dels serveis públics de salut de tot Catalunya, i el Banc Sabadell per la campanya de màrqueting i comunicació al llarg del procés d'OPA per part del BBVA. El Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els Premis Nacionals de Comunicació s'entregaran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell. 5 minuts i seran les 5.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
15: Bona tarda, Marc. Avui sabrem el primer finalista de la Champions masculina de futbol que s'ha de disputar a Budapest. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid s'enfronten a les 9 del vespre i amb la referència de la 1-1 del partit d'anada a jugar la setmana passada. L'equip matalassà no podrà comptar amb Barrios, Jiménez i Nico González. Confien que sí que seran a punt Julián Álvarez i Giuliano Simeone. Mikel Arteta, l'entrenador gàner, recupera per avui a Saka, Odegaard i Havertz. Timberes, dubte seriós, mentre que hi ha la baixa confirmada de Mikel Merino. Aquest Arsenal Atlètic de Madrid, com diem, es juga a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe amb la transmissió de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
15: El Barça femení de futbol, per la seva banda, oferirà demà el títol de la Lliga als seguidors del Johan Cruyff que assisteixin al partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, espera mantenir el to en els propers dos partits previs a la final de la Champions, però també anuncia rotacions.
16: Sí, sí, clarament hi haurà rotacions, clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui, sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada, però evidentment el diumenge vam tenir un partit que a nivell condicional va ser molt, molt, molt, molt exigent.
15: Avui li fan proves, per cert, a la jugadora Caroline Graham, que no s'ha entrenat per molèsties que arrossega des de diumenge en la semifinal de Champions. Afegir que el Consell de Ministres espanyol ha aprovat un reial decret llei pel qual s'inclouran els partits de futbol de la Lliga Femenina a la Travessa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una piulada a X, diu que és una aposta per la igualtat dins i fora del camp. A la Lliga Masculina, l'Atlètic Club de Bilbao ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el tècnic de l'equip basc per les dues pròximes temporades en substitució d'Ernesto Valverde. Terzic té 43 anys i ha entrenat, entre d'altres equips, el Borussia Dortmund, que va guanyar la Copa Alemanya el 2021 i que el 2024 va arribar a la final de la Champions.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
15: En hoquei patins, el Barça i el Reus Deportius ja viatgen cap a Coimbra per disputar la Final 8 de la Champions masculina. Ricard Taras és l'entrenador blaugrana.
17: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. O sigui, és un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa.
15: Jordi García, el tenis roig i negre, creu que no tenen pressió de cara al partit de demà contra el Benfica.
18: Evidentment que la pressió la té tota, no? Una mica tota, tot el Benfica. Nosaltres no tenim cap de pressió. Nosaltres, ja et dic, per nosaltres és un premi haver arribat allí. I així ho vivim, com una situació xula. El que no fa és que nosaltres vulguem guanyar també i tinguem ganes de passar a semifinals i estem treballant molt perquè així sigui, però...
15: El rival del Barça als quarts de final serà l'Sporting de Portugal. També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, deixarà l'hoquei patins un cop finalitzi la temporada després de 15 anys a l'hoquei Lliga Femenina. Nascuda a Palau Solità i Plegamans, fa 30 anys, juga la seva 15a temporada a l'hoquei Lliga Femenina amb el Palau.
19: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport.
15: I el capità del Pons Lleida, Sergi Duc, ha anunciat que deixa el club a finals de temporada sense especificar si es retira o si fitxa per un altre club.
3: 3CAT Info.
15: En motor, l'organització del Rally Dakar ha fet públiques les línies mestres de l'edició del 2027. La cursa començarà l'1 de gener i acabarà el 15 del mateix mes. L'inici i el final serà al mateix lloc, la ciutat de negocis Rei Abdullah, i tindrà 8.400 quilòmetres, dels quals 5.300 seran cronometrats. La valoració la fa un dels pilots habituals, Nani Roma.
20: Pel que he vist, serà una cursa difícil, com l'any passat. Jo crec que serà dura un altre cop, la segona setmana possiblement més dura que la primera. Hi ha la part de la primera setmana, la part de Hail, que tornem una part al nord-est de Hail, on hi ha el Camel Grass, on hi ha les dunes, on hi ha la sorra, que són etapes molt, molt exigents.
3: Trescat Info.

0: Les 5 en punt. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull al trànsit. Mariluz Garcia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha cues ja a la P7 entre Bellaterra i Barberà, en sentit nord, també de Santa Perpètua a Barberà, en sentit sud, la C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B23 des d'Esplugues fins a l'entrada per la Diagonal i les dues rondes de Barcelona amb cues habituals en sentit Besòs.
0: Presó incondicional per al detingut per l'assassinat d'una dona dissabte al mig del carrer Esplugues de Llobregat. L'investiguen per assassinat, l'homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i danys. El detingut havia passat aquest matí a disposició judicial i només ha contestat les preguntes del seu advocat. La reforma de la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència que avui ha aprovat el Consell de Ministres preveu que a partir d'ara s'escolti els nens de qualsevol edat en els processos que els afecten des de la separació dels seus pares a possibles abusos o la relació amb l'administració que els tuteli. La mesura que ha de rectificar ara el Congrés pretén corregir els errors i retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents. La Fiscalia creu que hi ha indicis delictius molt contundents per mantenir la presó per als pares del nadó que va ingressar a l'Hospital de la Vall d'Hebron per suposades agressions a Barcelona aquest any. Els advocats dels pares demanen a l'Audiència de Barcelona que el deixin en llibertat. El jutge ho haurà de decidir en les pròximes hores. Els Estats Units diuen que l'alto el foc de l'estret d'Hormuz continua actiu malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió l'Iran. El Pentàgon alerta, però, que desencadenaran una resposta militar si Teheran no fa un ús de la prudència i adverteixen que ara tenen més capacitat militar que a l'inici del conflicte. I la justícia israeliana allarga fins diumenge la detenció dels activistes de la flotilla Global Sumo, Tiago Ávila i Saif Abukeshev, acusat de vincles amb Hamas. Els advocats de la defensa recorren la pròrroga i denuncien maltractaments del brasiler i el catalano-palestí, que porten 5 dies en vagues de fam. Els equips de l'OMS i el Ministeri de Sanitat revisen aquesta tarda el creuer de luxe afectat per un brot d'antonavirus per saber com estan els passatgers i determinar si hi ha més contagis. L'objectiu és poder decidir cap on desvien ara el vaixell, que és ara a prop del Cap Verd. Una possibilitat seria les Canàries. Hi ha ara 7 infectats, dels quals 3 han mort.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Txell. Aquesta nit l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid seran el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Tots dos s'enfronten al partit de tornada a les semifinals en l'empat a un del partit d'anada. El Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat avui el Reial Decret Llei per incloure els partits de futbol de la Lliga Femenina a les travesses. I en hoquei patins, el Barça i el Reus Deportiu ja viatgen cap a Coimbra, Portugal, per disputar la Final 8 de la Champions masculina.
0: I només ens falta el temps. Una altra tarda més, els ruixats descarregaran al Pirineu i a l'interior del país. Ara bé, les pluges més intenses s'esperen a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, al prelitoral i a les Terres de l'Ebre, localment amb calamarsa o pedra. Temperatures, de moment, sense canvis.
2: Trescat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 5. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga i us acompanyaré fins les 6 en punt. Comencem.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: El jutge envia a presó provisional i sense fiança l'home detingut per assassinar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte passat. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa, a banda també de lesions i amenaces greus. El detingut ha estat tot el matí davant el jutge i només ha contestat a preguntes del seu advocat. A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar armes blanques de la via pública després dels dos assassinats, recordem, el cap de setmana passat.
4: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública. Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
0: Parlon també ha fet una crida a la convivència.
2: Trescat Info.
0: El govern espanyol amplia la llei de protecció dels menors i obligarà els jutges a escoltar-los en qualsevol procediment que els afecti, tinguin l'edat que tinguin. La mesura, que per ser realitat s'haurà d'aprovar ara al Congrés, pretén corregir els errors i retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents en casos de violència masclista i sexual. Anem doncs fins a Madrid. Paula Brujats.
5: Hi ha un clar repunt de la violència contra els menors. L'actual llei es queda curta i, si vol posar remei amb aquesta reforma, com a canvi significatiu, s'obligarà els jutges a escoltar la versió dels nens i nenes en tots els procediments judicials que els afectin. Ara això no passa, només se'ls escolta si tenen més de 12 anys. És un abans i un després, segons la ministra d'Infància, Cira Rigo.
6: La reforma que aprovamos hoy supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha.
5: Una altra novetat és que en els casos de violència de gènere s'endureix els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor. S'haurà de denegar si es demostra un impacte negatiu per al menor. La reforma també prohibeix fer valer la síndrome d'alienació parental sense base científica, basada en la manipulació del nen o nena per part d'un dels progenitors i que en alguns casos es fa servir per desacreditar la versió del menor.
6: Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos, primero, que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias que no tienen en cuenta sus necesidades. Y luego, en segundo lugar, porque es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
5: També s'endureixen els controls per a professionals que treballen amb menors i es prohibirà fer-ho a tots els condemnats per delictes contra la infància i l'adolescència, i també s'amplia l'assistència jurídica gratuïta per a tots els menors. El d'avui és només el primer pas d'aquesta llei, que li queda molt camí per davant. Fins a final d'any no s'enviarà al Congrés, ja quedaran pocs mesos de legislatura i haurà de trobar els suports per aprovar-se del tot i per ser una realitat.
0: La Fiscalia considera que hi ha indicis molt contundents perquè els pares del nadó, suposadament maltractat, detinguts al mes de març, continuen ara a presó. Els seus advocats han demanat a l'Audiència de Barcelona que els deixi en llibertat amb mesures cautelars. El nadó, d'un mes, va estar ingressat durant 4 setmanes a la unitat de cures intensives de la Vall d'Hebron, després d'haver passat dies abans per diversos centres sanitaris. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebetlle.
7: La Fiscalia ha qualificat de sòlids i rotunds els indicis delictius contra els pares, fins i tot per la suposada agressió sexual. A més, hi veu risc de fugida, ja que poden enfrontar-se a una hipotètica condemna de molts anys de presó. També creu que poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge. El fet que aleguen les defenses que un gen congènit podria estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, és una hipòtesi que ja van descartar els metges forenses des del primer moment, un cop van reconèixer el nadó. Les lesions van ser de tal magnitud que l'hospital al Vall d'Hebron, on treballava d'infermera la mare, ho va posar en coneixement dels Mossos al març, i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i ara està amb una família d'acollida. L'Audiència decidirà aquesta setmana si els deixa o no en llibertat.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional. Almenys 2 morts i 32 ferits en un atac amb drons ucraïnesos a prop de la ciutat russa de Kazan, segons informen agències del país que citen les autoritats locals. Les forces de Kiev també han atacat una refineria de Leningrad, i per la seva part, els atacs russos han fet 6 morts i desenes de ferits en 2 regions ucraïneses. L'intercanvi de foc arriba hores abans que comenci aquesta mateixa mitjanit la treva anunciada per Volodymyr Zelensky, una mesura de pressió de cara a la desfilada militar russa de dissabte, que el Kremlin encara no ha respost. Moscou, Cristina Solias.
8: Silenci poc habitual del Kremlin, que no aclareix si aturarà o no els combats aquesta nit, tal com li demana Zelensky. El president ucraïnès ha impulsat aquest alto el foc 2 dies abans del que planteja Putin, perquè està convençut que el dirigent rus només vol una treva de poques hores per blindar les celebracions del 9 de maig. Per això Zelensky li respon que si de debò li interessa un alto el foc, el que ha de fer és respectar-lo des d'aquesta mitjanit i demostrar que realment vol aturar la guerra. Però Rússia, per ara, obvia la contraproposta ucraïnesa i ja els ha amenaçat amb un atac massiu amb míssils contra Kiev si dissabte envien nous drons cap a Moscou. Putin ja ha pres mesures per protegir la desfilada, que serà una de les més curtes que recorda, sense tancs ni míssils, i amb la previsió que el president rus estigui exposat el mínim temps possible a la plaça Roja. Aquest matí ja hi ha hagut retards i cancel·lacions a tots els aeroports propers a la capital russa i han començat els talls intermitents d'internet mòbil a la ciutat, que han de durar fins després del dia de la victòria.
0: Els Emirats Àrabs Units diuen que han interceptat míssils i drons llançats des de l'Iran per segon dia consecutiu, malgrat el fràgil alto el foc vigent des del 8 d'abril en aquest conflicte. Abu Dhabi sosté que els seus sistemes de defensa aèria s'han activat en resposta a les amenaces provinents de Teheran. Els Estats Units, per la seva banda, diuen que el cessament d'hostilitats continua actiu, malgrat que el que qualifica ara de recents actes d'agressió iranians. El secretari de Guerra, Pete Hegseth, adverteix Teheran, però que si no són prudents hi haurà accions armades contundents de resposta.
9: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
0: I el cap de l'estat major de l'exèrcit, el general Dan Kane, deia que les actuals agressions iranianes estan per sota del llindar del que desencadenaria una resposta ara militar nord-americana.
10: El llindar sobre el qual decidirem atacar és una decisió política. El que puc dir és que ara els atacs són de menys intensitat. Sembla que l'Iran s'està esforçant per mirar de fer alguna cosa al flanc sud.
0: El Pentàgon sosté que l'operació que porten a terme per assistir al trànsit d'embarcacions per l'estret és defensiva, temporal, i de moment no busca l'enfrontament amb l'Iran. I per la seva banda, el ministre d'Afers Estrangers iranià viatja avui a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg. Abbas Araghchi suma així una altra trobada amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Putin a Sant Petersburg. Més qüestions. Israel prorroga fins diumenge la detenció dels activistes català Saif Abukeshev i el brasiler Tiago Ávila, membres de la flotilla Global Summit, detinguts dijous en aigües internacionals. Un jutge d'Eixkelon ha considerat la petició dels serveis de seguretat de retenir-los 5 dies més, acusats ara de vincles amb Hamas. Ho ha seguit des d'Eixkelon, Jordi Brascó.
11: Unes proves secretes a les que els advocats defensors no han tingut accés han convençut el tribunal d'Eixkelon per acceptar la petició de la fiscalia israeliana d'allargar l'empresonament de Tiago Ávila i Saif Abukeshev fins diumenge, mentre els serveis secrets israelians els continuen interrogant. Un canvi substancial respecte a l'anterior vista en què el jutge només va concedir la meitat de dies sol·licitats per la fiscalia. La decisió ha indignat els advocats defensors que immediatament han presentat un recurs per a l'alliberament dels dos activistes. Argumenten que no s'han presentat càrrecs formals i que la llei israeliana no se'ls ha d'aplicar perquè no són ciutadans locals i, a més, se'ls va detenir a més de 1.000 quilòmetres d'aquí. La pròrroga preocupa els advocats per dos motius: pels maltractaments que els activistes denuncien que reben constantment i pel seu estat de salut, tenint en compte que ja porten 5 dies de vaga de fam i els esperen, com a mínim, 5 dies més.
0: I mentrestant, avui ha declarat a l'Audiència Nacional l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i diversos activistes que anaven a la flotilla que va sortir de Barcelona al setembre passat. Tots ells van presentar una denúncia contra el govern israelià per delictes contra la comunitat internacional i crims per la humanitat. Madrid, Cristian Roldán.
12: Les declaracions s'han allargat durant 3 hores i els activistes han denunciat agressions i fets que podrien constituir crims contra la humanitat durant la intercepció de la flotilla per part de l'exèrcit israelià a l'octubre passat. Arran d'aquests testimonis, la Fiscalia decidirà si obre diligències contra Israel pels fets. Seria el primer país europeu en fer-ho. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat l'última en declarar i ha detallat les actuacions dels militars.
13: Nos han pedido aclaraciones o detalles sobre diferentes aspectos que claramente eran sospechosos de violar claramente la legalidad y toda la normativa internacional, y por lo tanto Fiscalía nos ha preguntado detalles sobre esas violaciones de nuestros derechos.
12: L'advocat que porta la causa i també eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, explica que les declaracions dels testimonis han assenyalat diferents als càrrecs de l'exèrcit israelià i, a banda de Netanyahu, també 2 membres del seu govern.
14: El ministro Kars, que és el ministro de Defensa, el ministro Ben-Gavir, que és el ministro de Seguridad Nacional, que, si recordáis, se personó en las cárceles donde estaban los detenidos, humilló a los detenidos.
12: Demà a l'Audiència Nacional seguiran les declaracions d'altres activistes que viatjaven en aquesta primera flotilla interceptada a la tardor, entre ells l'actual regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Corones.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
16: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Pràcticament 1:15 de la tarda, moment per fer un cop d'ull a carreteres, autopistes, també al transport públic.

0: a la Barceloneta en totes dues direccions i de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Besòs. I a l'extrem sud de la Gran Via, aturats als voltants de plaça Cerdà en direcció d'entrada a Barcelona. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I del trànsit al temps.
2: El temps.
1: Tots els detalls amb la previsió que ens en fa en Néstor Gómez.
3: Una tarda més, tornem a parlar de ruixats i de tempestes a punts del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, àrees del prelitoral i també a les Terres de l'Ebre. Unes tempestes que especialment les del prelitoral poden ser fortes, acompanyades de calamarsa o fins i tot de pedra. Unes pluges que cap al sector d'Osona han deixat fins a 11 litres per metre quadrat a Taradell, a Tona 10 litres per metre quadrat, també al Pantà de Sau 11 litres, destaquem també a Amposta 12 litres per metre quadrat i en el cas de Banyoles 9 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que continuaran ben vives durant tota la tarda d'avui i pràcticament ens acompanyaran fins al vespre. A partir d'aleshores tendiran ja a diluir-se i marxaran pràcticament cap als vols de mitjanit. Tot això amb una tarda suau pel que fa a la temperatura, gairebé és molt similar a la d'ahir, amb màximes al voltant dels 24 graus a Vinebre, Torroja del Priorat, 23 graus al Prat del Llobregat o també a Vila-rodona. Una tarda que es presenta, com dèiem, insegura i inestable, amb ruixats i tempestes, sobretot al sector del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona, passant per la Catalunya Central, àrees del prelitoral i a les Terres de l'Ebre. Una tarda inestable que contrastarà una mica amb el temps de demà. Un dimecres molt tranquil a primera hora del matí, amb bancs de boira cap a la Noguera, el Berguedà, Unyà o també cap a l'Empordà. I a la tarda, les precipitacions demà quedaran molt circumscrites a l'àrea del Pirineu i a les comarques de Girona i, en canvi, a la resta del país. Aquest dimecres serà prou plàcid amb unes temperatures que més o menys seran similars, amb valors de 22 a 23 graus. Tornarem a parlar de ruixats localment intensos possiblement de cara a dijous.

0: El govern espanyol proposa que els passatgers a bord del creuer de luxe amb símptomes d'antivirus siguin evacuats a Cap Verd si no hi ha nous contagis i que el vaixell continuï el seu trajecte sense fer escala a les Canàries. Segons l'última actualització, el Ministeri de Sanitat espanyol s'han identificat 6 casos d'infecció per aquest virus que transmeten els rosegadors, 2 dels quals confirmats per laboratori. 3 persones han mort, una està en estat crític a Sud-àfrica i les altres 2 continuen a bord del vaixell. Aquesta tarda, un equip d'epidemiòlegs de l'OMS avaluarà la situació per determinar les mesures a seguir. Entre els 147 ocupants hi ha 14 persones amb nacionalitat espanyola, 13 passatgers i un membre de la tripulació. 5 són catalans. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que hi han estat en contacte des del primer moment.
1: Hem tingut contacte per correu electrònic i em consta que el Departament d'Exteriors també està pendent d'aquestes persones. Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
0: El creuer va sortir a finals del mes de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap al Cap Verd quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'OMS no descarta la possibilitat que el contagi s'hagi produït fora del creuer en un viatge abans de pujar al vaixell d'alguns dels passatgers. Les autoritats insisteixen que totes les decisions es prendran prioritzant la salut dels passatgers, la tripulació i les poblacions dels territoris on pugui atracar ara el vaixell.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La Secretaria d'Estats de Migracions, Pilar Cancela, ha avançat que 200.000 immigrants ja han fet els tràmits per la regularització extraordinària 20 dies després de l'arrencada del procés. Ho ha dit des de Barcelona, on s'ha reunit amb el delegat del govern espanyol a Catalunya i representants també del govern. Barcelona, Miquel Jarque.
3: Valoració positiva de com ha anat la regularització tant de la secretària com del delegat del govern i crida la calma per les persones que volen fer el tràmit fins al 30 de juny. Cancela ha donat la xifra espanyola, però sense concretar quantes sol·licituds s'han fet a Cataluña.
4: Semana pasada rondábamos más de 130.000 solicitudes. Esta semana, pues seguramente nos iremos acercando a una cifra cercana a las 200.000 a nivel estatal.
3: Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya, sí que ha concretat com estan anant els tràmits dels expedients d'arrelament pendents a Catalunya.
5: Que el Real Decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho, digamos, una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes.

0: teníamos 46.500 en Cataluña, ya hemos resuelto más de 21.000 en apenas unos pocos días y esperamos como máximo en 7-8 días hàbils hacer el 100%.
1: En total, calcula que han tramitat ja un 60% d'aquests tipus d'expedients a tot Catalunya.
2: I en paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que a partir de demà obre un nou espai a Montjuïc com a punt únic per donar cita. Al pavelló 2 de la fira també s'atendran els residents que no estiguin empadronats. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Més qüestions. A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar. A banda de les prop de 2.000 que dormen al ras, n'hi ha unes 400 en assentaments i locals ocupats, unes 3.000 en equipaments públics o privats i 3.500 més que viuen en allotjaments temporals d'urgència. Al Matí de Catalunya Ràdio ha actualitzat les dades i ha pogut parlar amb algunes de les persones que viuen en tendes de campanya a tocar de la Ronda del Litoral. El perfil és molt heterogeni. Hi ha joves estrangers, molts dels quals algerians, que sobreviuen venent ferralla, però també persones de nacionalitat espanyola que s'han vist abocats a viure al carrer.
3: Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal, treballadora.
4: Ya quedarte sin trabajo es imposible encontrar tan poca habitación, porque no tienes nada. ¿Sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
5: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
2: Algunes de les persones que dormen al carrer tenen feina, però tot i això no es poden pagar ni una habitació. Des del govern recorden que han impulsat un pla de xoc de 30 milions d'euros per donar suport als ajuntaments, als qui tenen competències sobre aquest tema. Les entitats socials reclamen que s'aprovi de manera urgent la llei per fer front al sensellarisme, que ara fa 4 anys que està encallada al Parlament. I abans de l'actualitat esportiva, una darrera qüestió. Les companyies Té de Teatre i La Calòrica s'uneixen per primera vegada en el projecte Les Dones Piñeiro, una obra sobre el paper silenciat de la dona en les lluites obreres i sindicals de la dècada dels 80. L'obra es podrà veure l'any que ve al Teatre Poliorama de Barcelona. Òscar Callau.
6: Ambient d'entusiasme i excitació en l'acte de presentació d'aquesta història familiar, de gènere, de classe i d'identitat que firma la nova companyia Té de Calòrica, que de moment és efímera, ja que s'ha constituït només per posar en marxa Les Dones Piñeiro. Són les mares, filles i esposes de diverses generacions d'una família gallega instal·lada al cinturó industrial de Barcelona. Des d'una fàbrica de calderes narraran lluites com la de l'equiparació salarial durant la transició democràtica o les tancades per acabar amb la discriminació laboral per gènere. Sentim Júlia Trullol, de La Calòrica.
7: Que serà una comèdia de dones que lluiten, de dones que lluiten per un millor salari, per ser millors persones, ser millors mares, ser millors esposes, ser millors companyes, però sobretot intentar no deixar ningú enrere.
6: La col·laboració entre Té de Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies, nascuda la primera el 1990 i la segona el 2010. Sentim Àgata Roca, de Té de Teatre.
8: Vam fer moltes reunions per decidir quin nom ens posàvem momentàniament en el grup de WhatsApp, perquè un nom que definís bé, que no fos un espectacle de Té de Teatre o de Calòrica, i precisament vam dir, doncs ens posem Té de Calòrica, que és TDK, i perquè vam pensar que unides som més fortes.
6: Les Dones Piñeiro es veurà al Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027. Les entrades ja són a la venda al web del teatre.
2: 5 minuts i seran 6:15, moment pels esports.
9: Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
10: Bona tarda, Txell. Entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es decidirà avui qui dels dos es classifica per la final de la Champions masculina de futbol de Budapest. Els dos conjunts s'enfronten a les 9 del vespre i amb la referència de l'1-1 de l'anada. El tècnic Ganer, Miguel Arteta, explica quin tipus de partit s'espera.
11: Va haver muchos partidos, más como un rival contra ellos. Vamos a tener que dominar muchos tipos de partidos. Obviamente nosotros tenemos uno en mente y creo que nos beneficia mucho más, pero habrá que navegar, adaptarse, evolucionar y cuando sea necesario cambiarlo también, que la buena noticia es que vamos a tener más jugadores para hacer eso porque hemos recuperado jugadores.
10: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid, com diem, es juga a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe amb la transmissió de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Demà torn per al Bayern de Múnich PSG a les 9 del vespre amb els 5-4 favorables francesos del partit d'anada.
9: 3CAT Info.
10: Mentrestant, el Barça femení de futbol oferirà demà el títol de la Lliga als seguidors del Johan Cruyff que assisteixin al partit contra el Llevant, que és pendent de la 27a jornada. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, espera mantenir el to en els propers dos partits previs a la final de la Champions, però també anuncia rotacions.
12: Sí, sí, clarament hi haurà rotacions. Clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui. Sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada.
10: Avui li fan proves mèdiques, per cert, a la jugadora del Barça, Caroline Graham, que no s'ha entrenat per molèsties, que arrossega des de diumenge en la semifinal de Champions. L'extrem noruega s'ha entrenat avui al marge. A tot això, afegir que el Consell de Ministres espanyol ha aprovat un reial decret llei pel qual s'inclouran els partits de futbol de la Lliga Femenina a la travessa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una piulada a X, diu que és una aposta per la igualtat dins i fora del camp. Comentari que segueix la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports d'Espanya, Milagros Tolón.
13: Hoy celebramos otro paso decisivo en el camino hacia la igualdad plena en el deporte. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que reconoce a la Liga Profesional de Fútbol Femenino como beneficiaria de las apuestas del Estado a través de la quiniela.
10: I a la Lliga Masculina de Futbol, l'Atlètic Club de Bilbao ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el tècnic de l'equip basc per les dues pròximes temporades en substitució d'Ernesto Valverde. Terzic, de 43 anys, ha entrenat, entre altres equips, el Borussia de Dortmund, que va guanyar la Copa Alemanya el 2021 i que el 2024 va arribar a la final de la Champions.
9: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
10: En hoquei patins, el Barça i el Reus Deportiu ja viatgen cap a Coimbra, a Portugal, per disputar la Final Eight de la Champions masculina a partir de demà. Ricard Aras és l'entrenador blaugrana.
14: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. O sigui, és un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa.
10: El rival del Barça als quarts de final serà l'Sporting de Portugal, el del Reus Deportiu serà el Benfica. També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, deixarà l'hoquei patins un cop finalitzi la temporada després de 15 temporades a l'hoquei Lliga Femenina. Nascuda a Palau Solità i Plegamans fa 30 anys, juga la seva 15a temporada a l'hoquei Lliga Femenina amb el Palau. Busquets ha guanyat 5 lligues, 3 Champions, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i amb la selecció espanyola ha conquerit 3 Mundials i 3 Europeus. I el capità del Pons Lleida, també d'hoquei patins, Sergi Duc, anuncia que deixa el club a finals de temporada sense especificar si es retira o si fitxa per un altre club.
9: 3CAT Info.
10: En bàsquet, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Joventut ha proposat el 26 de maig com a data per acabar de disputar el partit de la Lliga CB contra l'Unicaja d'aquest cap de setmana, un duel que es va haver de suspendre a mig partit per una avaria en el videomarcador. I també en bàsquet, ha mort l'exjugador del Barça, José Picolín Ortiz, víctima d'un càncer als 62 anys. Va jugar al Barça temporada 90-91, però també ho va fer en equips de la Lliga CB com el Saragossa, l'Andorra, l'Unicaja i el Madrid.

0: Són 6:15 i a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Mariluz García, com ho tenim?
1: Bona tarda, doncs destaquem les cues a l'autovia 2 al Palau d'Anglesola, al Pla d'Urgell en direcció Lleida per un accident. L'AP7 entre Bellaterra i Barberà en sentit nord de Santa Perpètua a Barberà direcció sud, C59 entre Santa Perpètua i Mollet en direcció sud per alguna possible incidència i també llargues cues a les dues rondes de Barcelona sentit Besòs.
0: Més titulars d'aquesta hora. Presó incondicional per al detingut per l'assassinat d'una dona dissabte al mig del carrer d'Esplugues de Llobregat. L'investiguen per assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i danys. El detingut havia passat aquest matí a disposició judicial i només ha contestat les preguntes del seu advocat. La reforma de la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència que avui ha aprovat el Consell de Ministres preveu que, a partir d'ara, s'escolti els nens de qualsevol edat en els processos que els afecten, des de la separació dels seus pares a possibles abusos o en la relació amb l'administració que els tuteli. La mesura que ha de ratificar el Congrés pretén corregir els errors i retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents. Els Estats Units diuen que l'alto al foc a l'estret d'Hormuz continua actiu malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió de l'Iran. El Pentàgon alerta, però, que desencadenaran una resposta militar si Teheran no fa ús de la prudència i adverteixen que ara tenen més capacitat militar que a l'inici del conflicte. I fins a les 6 en punt també us explicarem altres notícies, com que el govern s'ampliarà els tràmits urbanístics per als pobles més petits del país. L'executiu ha aprovat un decret perquè aquests ajuntaments tinguin més fàcil poder planificar l'urbanisme i la construcció d'habitatges. Fins ara no hi havia diferències entre les grans ciutats i els petits municipis. També que l'atur baixa en 9.000 persones a l'abril per la Setmana Santa i al començament de la campanya turística. L'ocupació bat rècords a Catalunya amb gairebé 4 milions de persones en feina. I en esport, Ricard Isidro, què hi posarem?
2: Doncs que aquesta nit l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid serà el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Tots dos s'enfronten al partit de tornada de les semifinals amb l'empat a 1 com a referència del partit d'anada.
0: I el temps, una altra tarda més, els ruixats descarregaran al Pirineu i a l'interior del país. Ara bé, les pluges més intenses s'esperen a les comarques de Girona, la Catalunya central, el prelitoral i a les Terres de l'Ebre, localment amb calamarsa o pedra. Temperatures, de moment, sense canvis. Passant 3 minuts de 6:15, el jutge envia a presó provisional i sense fiança l'home detingut per assassinar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte passat. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa a banda de lesions i amenaces greus. El detingut ha estat tot el matí davant del jutge i només ha contestat a preguntes del seu advocat. A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar armes blanques a la via pública després dels dos assassinats el cap de setmana passat.
3: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
0: Parlon també ha fet una crida ara a la convivència.
4: 3CAT Info.
0: El govern de Salvador Illa manté que Catalunya és un país segur per viure i que, en el que portem d'any, els delictes amb arma blanca han anat a la baixa. Un missatge de tranquil·litat que el govern ha enviat després de les últimes agressions, dues de mortals, que han tingut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'àrea metropolitana. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha defensat que els incidents amb arma blanca s'han produït amb un 30% respecte a l'any passat i els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets.
5: Catalunya avui és un país més segur que fa un any. I continuem treballant i això ens esperona a continuar treballant, perquè la seguretat i la convivència és quelcom fonamental per a aquest govern.
0: Doncs bé, des de l'oposició Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox no ho veuen igual. Creuen que hi ha un problema de seguretat al país. Junts ja ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per abordar-ho. I sentim ara el seu portaveu al Parlament, Salvador Vergés, Juan Fernández, del PP, i Joan Garriga, de Vox.
6: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
7: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Cataluña está descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
8: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Cataluña?
0: En canvi, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat calma i que no es faci alarmisme. Sentim la portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, la cap de files dels Comuns, Jessica Albiach, i el diputat cupaire, Dani Cornellà.
9: Ara per ara no creiem que hagi de comparèixer el president de la Generalitat per donar explicacions per uns fets que s'estan investigant i hem de veure l'abast.
10: Jo el que demane és tranquil·litat, és prudència, és veure com acabem l'any, quines són veritablement les dades, més enllà de les percepcions i de les sensacions.
11: Cal defugir d'aquests discursos alarmistes i racistes.
0: El govern ha confirmat que la consellera d'Interior donarà explicacions al Parlament sobre el crim d'Esplugues.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol amplia la llei de protecció dels menors i obligarà els jutges a escoltar-los en qualsevol procediment que els afecti, tinguin l'edat que tinguin. La mesura, que per ser realitat s'haurà d'aprovar ara al Congrés, pretén corregir els errors i retards comesos durant els anys en la protecció d'infants i adolescents en casos de violència masclista i sexual. Madrid, Paula Brujats.
12: Hi ha un clar repunt de la violència contra els menors. L'actual llei es queda curta i si vol posar remei amb aquesta reforma, com a canvi significatiu, s'obligarà els jutges a escoltar la versió dels nens i nenes en tots els procediments judicials que els afectin. Ara això no passa, només se'ls escolta si tenen més de 12 anys. És un abans i un després, segons la ministra d'Infància, Cira Rego.
13: La reforma que aprobamos hoy supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha.
12: Una altra novetat és que en els casos de violència de gènere s'endureix els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor. S'haurà de denegar si es demostra un impacte negatiu per al menor. La reforma també prohibeix fer valer la síndrome d'alienació parental sense base científica, basada en la manipulació del nen o nena per part d'un dels progenitors i que en alguns casos es fa servir per desacreditar la versió del menor.
13: Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos, primero, que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias que no tienen en cuenta sus necesidades. Y luego, en segundo lugar, porque es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
12: També s'endureixen els controls per a professionals que treballen amb menors i es prohibirà fer-ho a tots els condemnats per delictes contra la infància i l'adolescència i també s'amplia l'assistència jurídica gratuïta per a tots els menors. El d'avui és només el primer pas d'aquesta llei, que li queda molt camí per davant. Fins a final d'any no s'enviarà al Congrés, ja quedaran pocs mesos de legislatura i haurà de trobar els suports per aprovar-se del tot i per ser una realitat.
0: El govern de Pedro Sánchez preveu impulsar 179 noves normes, entre lleis i reials decrets, l'últim any de legislatura, entre els quals hi ha la llei de pressupostos generals de l'Estat, la de finançament autonòmic, la de modernitzar el sistema financer o la violència vicària i tràfic d'éssers humans. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es compromet a portar al Congrés algunes d'aquestes normatives abans del proper 30 de juny, però admet que els primers pressupostos d'aquesta legislatura encara es farà esperar.
14: Ahora no es el moment, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, que no se les escapa a ustedes cuáles son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso. Pero esta situación pasará y nuestra idea, la voluntad del gobierno, es aprobar esa ley de presupuesto general del Estado y llevarla a tramitación parlamentaria.
0: El govern espanyol té els pressupostos prorrogats des del 2023, quan van aprovar els últims.
4: 3CAT Info.
0: La Generalitat simplificarà els tràmits per acabar amb l'odissea dels plans urbanístics als pobles més petits de Catalunya. Aquest matí el govern ha aplanat ja el camí perquè aquests municipis ho tinguin molt més fàcil a l'hora de redactar el POUM i planificar la construcció d'habitatges, perquè fins ara els tràmits que havien de fer els micropobles eren els mateixos que les grans ciutats, com per exemple Barcelona o l'Hospitalet. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
15: Qualsevol municipi està obligat a redactar un pla d'ordenació urbanística, l'anomenat POUM, per decidir sobre el paper de quina manera i cap a on pot créixer. Redactar aquesta macroplanificació amb informes i estudis de tot tipus és un autèntic calvari pels micropobles, però ara el govern ha sacsejat la normativa per reduir els tràmits a més de 600 pobles de Catalunya, de manera que podran fer les avaluacions molt més ràpides i estalviar-se normes urbanístiques que s'hi han de seguir complint els ajuntaments més grans. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
16: Simplifiquem
5: instruments urbanístics i facilitem la construcció en aquelles peces, en aquelles masies, en aquells elements que en l'àmbit rural doncs, poden tenir sortida d'habitatge o també de dinamització econòmica.
15: L'alcaldessa de Susqueda, Eva Vinyoles, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio de manera molt gràfica com la nova llei els permetrà construir habitatges on ara no poden.
16: Podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Doncs per nosaltres això ja és un gran avançament, no? Perquè tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
15: I Joan Solà, l'alcalde de Riner, el Solsonès, i Omar Coca, de Castelló de Farfanya, la Noguera, coincideixen que per fi es reconeix la seva singularitat.
17: Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment i aquest primer pas... Nosaltres ho veiem molt positivament, cal reconèixer que el pas que ha fet el govern doncs és un pas valent.
18: No es pot tractar per iguals, que som diferents. I urbanísticament teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
15: Ara bé, avisen que encara queda molta feina per fer perquè els ajuntaments més petits segueixen ofegats per la burocràcia.
0: Els Emirats Àrabs Units diuen que han interceptat míssils i drons llançats des de l'Iran per segon dia consecutiu, malgrat el fràgil alto al foc vigent des del 8 d'abril en aquest conflicte. Abu Dhabi sosté que els seus sistemes de defensa aèria s'han activat en resposta a les amenaces provinents de Teheran. Els Estats Units, per la seva banda, diuen que el cessament d'hostilitats continua actiu, malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió iranians. El secretari de Guerra, Pete Hegseth, adverteix Teheran, però que si no són prudents, hi haurà accions armades contundents de resposta.
19: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
0: El cap de l'estat major de l'exèrcit, el general Dan Kane, deia que les actuals agressions iranianes estan per sota del llindar del que desencadenaria una resposta militar nord-americana.
20: El llindar sobre el qual decidirem atacar és una decisió política. El que puc dir és que ara els atacs són de menys intensitat. Sembla que l'Iran s'està esforçant per mirar de fer alguna cosa al flanc sud.
0: I el Pentàgon sosté que l'operació que porten a terme per assistir al tràmit d'embarcacions per l'estret de defensa temporal i no busca l'enfrontament amb l'Iran. Per la seva banda, també el ministre d'Afers Estrangers iranià viatja avui a la Xina per tal de reunir-se amb el seu homòleg.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La periodista i filòloga palestina Mariam Borguti denuncia que la percepció sobre Israel hagi canviat entre l'opinió pública internacional, però que això no s'hagi traduït en un augment de la posició pro-palestina. Borguti, que participarà fins al juliol en el programa de residències internacionals del CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, creu que la censura dels mitjans occidentals dificulta traslladar la realitat de l'opressió que viu el poble palestí a mans d'Israel. Al CCCB hi ha anat el nostre company Vicent Mistrut.
21: Mariam Borguti, col·laboradora de diversos mitjans internacionals, diu que els palestins han entès la importància de contar la seva versió malgrat les dificultats i no deixar-la només en mans de corresponsals estrangers.
22: En els dos últims anys s'ha reconegut la importància que més palestins puguin informar en mitjans internacionals, perquè una cosa que Israel ha fet insistentment amb els palestins és aïllar-nos del món, i això significa no permetre'ns l'accés per parlar, per participar i per explicar la nostra història tal com volem.
21: Malgrat això, explica les dificultats per expressar la realitat en els principals mitjans anglosaxons, perquè hi ha paraules prohibides.
22: Neteja ètnica, genocidi, ocupació. No podem dir-ho. No podem dir assentaments israelians il·legals. De vegades simplement diuen israelians, com ells volen. Volen treure la paraula il·legal, cosa que marca la diferència. No puc dir coses com milícies israelianes, que és el que són els grups de colons.
21: A més, diu Borguti, hi ha un altre censura menys evident, la de la confusió.
22: El New York Times, per exemple, va publicar una vegada l'article d'opinió d'un acadèmic que deia que el que està passant aquí és un genocidi. Ben articulat, arguments explicats. Dos dies després publiquen un article dient que no és un genocidi, també ben articulat. I el que fan aquí és confondre el públic, dient, mira, som objectius, mostrem totes les opinions i totes les parts.
21: Mariam Borguti diu que el debat sobre els dos estats no té sentit en un moment que els palestins palestins es juguen la seva existència.
22: La solució d'un estat o dos estats després del genocidi de Gaza és irrellevant. El nostre futur depèn del que passi ara. Els palestins poden ser esborrats o poden ser alliberats. No crec que hi hagi un punt intermedi i sembla que ens estiguin esborrant ara mateix.
21: La residència de Barghouti a Barcelona, coincidint amb la celebració anual del llegat de George Orwell, permetrà reflexionar sobre el periodisme en context de violència.
0: 6:45 en punt. Ens aturem per fer un cop d'ull a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en cues habituals d'hora punta els principals accessos a Barcelona i pel que fa a incidències, aturats a l'autovia 2, al Palau d'Anglesola, a la comarca del Pla d'Urgell, en direcció Lleida, a causa d'un accident que talla un carril, segons informen des de trànsit. D'altra banda, ara hi ha un vehicle avariat a la B20, la Pota Nord, a l'altura de Badalona, en sentit sud, direcció Barcelona, que talla un carril i complica la circulació en aquest punt. A la resta, com dèiem, amb cues habituals d'hora punta a les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i Torre Baró. També a la B23, el tram final entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. Autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en direcció Lleida. La B20, la Pota Sud i la C32 a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels. Autopista AP7 amb cues a l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit nord, també a l'altura de Bellaterra. També aturats a l'altura de Bellaterra en sentit sud, aquí sembla que hi ha alguna incidència. Més amunt també hi ha retencions, aquesta més habitual, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, també direcció Barcelona-Tarragona. A la C59, aturats entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès en sentit sud i a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes. La C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró. I a les rondes, la ronda de l'Amcua entre Esplugues i Vallcarca, també de la Vall d'Hebron a Canyelles, en sentit Besòs, ronda litoral entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. I a l'extrem sud de la Gran Via, aturant-se des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins passat plaça Cerdà en direcció d'entrada a la capital catalana. Més informació renovada al punt de les 6.
4: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la inestabilitat. S'esperen ruixats, tempestes, al Pirineu, Prepirineu, alguns punts també de l'interior cap al Pla de Lleida, tot i que no seran aquí gaire intensos, i sobretot els més intensos cap a les comarques de Girona, prelitoral, Catalunya Central i també cap a les Terres de l'Ebre. És a Osona on han caigut ara per ara, fins a primera hora de la tarda aproximadament, els ruixats més intensos. Destaquem, per exemple, els 11 litres a Taradell, 11 litres també al Pantà de Sau o 10 a Tona. Altres precipitacions. A Banyoles, per exemple, en porten recollits ja 9 litres per metre quadrat i cap a l'extrem sud del país, cap a Amposta, 12 litres. Unes precipitacions que, ben segur, aniran pujant a mesura que va avançant la tarda. Inestabilitat marcada, com dèiem, amb ruixats, tempestes que a tot el prelitoral podrien anar acompanyades de calamarsa i puntualment de pedra. Tot això amb una tarda suau, amb màximes que rondaran la xifra dels 23-24 i potser, o no descartem que algun punt arribi als 24 i ara 25 graus. De cara a demà, un matí més plàcid que el d'avui, molt de sol, amb bancs de boira molt concentrats a les planes interiors i la tarda, en principi, més tranquil·la que la d'avui. Sí que s'esperen ruixats al Pirineu i també cap a les comarques de Girona, però a la resta del país el que tendirà a lluir el sol. Demà tindrem unes temperatures similars a les d'avui.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'atur ha baixat aquest mes d'abril a Catalunya en 9.000 persones, coincidint amb la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. També és bona la dada d'afiliacions a la Seguretat Social. N'hi ha 38.000 més i es frega als 4 milions d'ocupants. Tot i això, contrasta amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació, perquè el primer trimestre de l'any ha estat el pitjor en una dècada tret de l'any de la pandèmia. Per sectors on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, destaca que sobretot l'augment d'afiliats a la Seguretat Social.
3: Molt positives. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
0: En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos. La setmana passada se sabien les dades de l'EPA amb un atur del 10%, el pitjor dels últims 3 anys, i això ha sumat a un augment dels zeros en el primer trimestre. N'hi ha hagut un 34% més respecte al mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors.
4: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fèria d'Abril al Parc del Fòrum de Barcelona. Segons han confirmat fonts policials, l'agressió es va produir aquest dissabte 2 de maig, quan faltaven 10 minuts per la mitjanit. El diari digital Metrópoli ha avançat que la noia va ser agredida per dos joves en un dels lavabos del recinte i que les càmeres de seguretat del recinte van enregistrar el moment en què dos dels agressors sortien dels serveis. La unitat d'investigació del districte de Sant Martí s'ha fet ara càrrec del cas després que la víctima hagi interposat una denúncia. La investigació policial continua oberta i per ara no hi ha detinguts. I canviem ara radicalment de qüestió. Les escoles Bressol i de música municipals de Barcelona començaran l'estiu en els sistemes de climatització renovats i actualitzats. Ara mateix s'estan fent millores en 29 centres, però l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona confia que totes estaran ja acabades quan comenci l'estiu. Anna Escura.
6: L'any passat, 24 escoles Bressol i 3 escoles de música municipals van tenir avaries en el seu sistema de climatització. En aquell moment es van dur a terme una sèrie d'actuacions d'emergència i l'Ajuntament va tirar endavant una auditoria tècnica. La regidora d'Educació, Sara Belveida, ha explicat que han prioritzat i executat millores en funció de les necessitats de cada centre i n'ha donat alguns exemples.
7: Podem dir que hem millorat 70 centres educatius municipals amb una inversió de 5,5 milions d'euros i sobretot amb un impacte directe sobre 7.000 infants i 1.000 professionals. A més, també hem reforçat el sistema d'aigua calenta i de calefacció de 96 escoles bressol municipals amb una inversió superior a 1,5 milions d'euros.
6: Els treballs de millora a les instal·lacions de climatització a les escoles bressol i de música municipals van començar, però, el curs 2022-2023. Des d'aleshores, i comptant les que s'han d'acabar aquest curs, s'hauran fet un total de 109 actuacions en 70 equipaments educatius i s'hi hauran destinat 5,5 milions d'euros.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tot a punt per l'edició més gran de Retro Barcelona, el saló dedicat al videojoc clàssic que se celebrarà el 16 i 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Seran 8.000 metres quadrats amb 400 punts de joc originals, com explica el director del saló, Carles García.
23: Ja tenim tota la Farga sencera. Hem posat més màquines, que al final és el que la gent vol. La gent vol venir a gaudir d'aquella experiència original dels anys 90, a jugar amb les màquines d'arcade, a jugar amb els ordinadors, amb aquell maquinari que... malauradament, moltes mares, i dic mares perquè són les qui els tiraven les màquines, no? I alguns hem de tornar a rescatar.
0: Retro Barcelona també rebrà les visites de dues de les figures més influents de la història de la música per videojocs, les compositores japoneses Michiru Yamane, de la saga Castlevania, i Yoko Shimomura, responsable de la música de Kingdom Hearts, entre d'altres. A més, el Game Jam arribarà a la tercera edició amb la participació de desenes d'estudiants que desenvoluparan un prototip jugable i es presentarà Gaudí al vent de Barcelona, un videojoc japonès dels anys 90 relacionats amb la figura d'Antoni Gaudí, restaurat i localitzat a Tòquio, que aviat es podrà ja jugar en català. Aquesta serà l'última edició del Saló en el seu format actual. A partir de la tardor es fusionarà amb el Saga i el Barcelona Game Fest, en el que serà el Saló de videojocs més gran del sud d'Europa.
24: Las gentes huían alocadas al monte en busca de abrigo entre los riscos y cuevas.
25: ¿Qué fue de él?
26: Paulino intenta salir.
0: Aquest és un fragment del tràiler de la pel·lícula Tres homes que no poden ocultar-se bajo la tapa d'un putxero, que es projectarà al primer Festival de Cinema Polític de Catalunya, Veus, que es farà a les Borges Blanques el mes de novembre. S'hi projectaran 36 pel·lícules i neix amb la voluntat de lluitar contra l'auge de l'extrema dreta i les fake news. Pere Joan Álvarez.
27: Segons l'alcalde de les Borges, el republicà Josep Ferran, no és casualitat que l'Ajuntament organitzi el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. Afirma afirma que des del consistori volen aprofitar l'estreta vinculació del municipi amb l'expresident Francesc Macià i el seu llegat per impulsar iniciatives d'aquest tipus.
5: Vam expressar la necessitat d'aprofitar la trajectòria vital del president Macià i els seus valors per posar-los al dia. I en aquest sentit també dèiem que calia aprofitar les oportunitats que ens donava el nostre dia a dia per oferir a la ciutadania en general eines d'empoderament.
27: I l'objectiu és clar, Ramon Butxaca, director artístic del festival.
8: Recuperar la memòria i treballar en pos de la memòria i del cinema democràtic per principalment lluitar contra l'auge de l'extrema dreta i les fake news a les xarxes socials. I per tant té un caire potent el que fa a cinema educatiu.
27: A més de pel·lícules, també hi haurà debats i exposicions amb sessions especials per a escoles i instituts. Hi haurà activitats a l'Espai Macià o al Pavelló de l'Oli, entre d'altres. Entre les pel·lícules n'hi haurà que són estrenes i d'altres de ja projectades. També s'atorgaran diversos premis. El festival es farà del 26 al 29 de novembre.
0: 5 minuts i seran les 6.
9: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
10: Bona tarda, Txell. Avui sabrem el primer finalista de la Champions masculina de futbol, que jugarà a Budapest el 30 de maig. S'enfronten a les 9 del vespre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid amb la referència de l'1-1 del partit d'anada. Diego Pablo Simeone és l'entrenador matalassé.
11: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido, y después obviamente no dependerá de nosotros, seguramente solamente el resultado.
10: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid, com diem, es juga a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe amb la transmissió que farem a l'app i al web de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT.
9: 3CAT Info.
10: El Barça femení de futbol oferirà demà dimecres el títol de la Lliga als seguidors del Johan Cruyff que assisteixin al partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, espera mantenir el to en els propers dos partits previs a la final de la Champions contra l'Olympique de Lió el 23 de maig, però també ha anunciat rotacions per demà.
12: Sí, sí, clarament hi haurà rotacions, clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui. Sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada.
10: Avui, per cert, li han fet proves mèdiques a la jugadora del Barça, Caroline Graham, que no s'entrena per molèsties, que arrossega des de diumenge en la semifinal de la Champions. Afegir que el Consell de Ministres espanyol ha aprovat un reial decret llei pel qual s'inclouran a partir d'ara els partits de futbol de la Lliga Femenina a la travessa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una pila d'X, diu que és una aposta per la igualtat dins i fora del camp. I a la Lliga Masculina, l'Atlètic Club de Bilbao ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el tècnic de l'equip basc per les dues pròximes temporades en substitució d'Ernesto Valverde. Terzic té 43 anys i ha entrenat, entre altres equips, el Borussia de Dortmund, que va guanyar la Copa Alemanya el 2021 i que el 2024 va arribar a la final de la Champions.
9: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
10: En hoquei patins, el Barça i el Reus Deportiu viatgen cap a Coimbra, al Portugal, per disputar la Final 8 de la Champions masculina. Ricard Aras és l'entrenador blaugrana.
13: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. O sigui, és un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa.
10: El rival del Barça dijous als quarts de final serà l'Sporting de Portugal, mentre que el Jordi García, el tècnic roig i negre, creu que no tenen pressió de cara al partit de demà dimecres contra el Benfica, també als quarts de final.
14: Evidentment que la pressió la té tota, no una mica tota, tot el Benfica. Nosaltres no tenim cap de pressió. Nosaltres, ja et dic, per nosaltres és un premi haver arribat allí i així ho vivim com una situació xula. El que no fa és que nosaltres vulguem guanyar també i tinguem ganes de passar a semifinals i estem treballant molt perquè així sigui.
10: També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, deixarà l'equip l'hoquei patins un cop finalitzi la temporada després de 15 anys a l'hoquei lliga femenina. Nascuda a Palau Solità i Plegamans fa 30 anys, juga la seva 15a temporada a l'hoquei lliga femenina amb el Palau. I el capità del Pons Lleida, Sergi Duc, anuncia que deixa el club a finals de temporada sense especificar si es retira o si fitxa per un altre club.
9: 3CAT Info.
10: En motor, l'organització del Rally Dakar ha fet públiques les línies mestres de l'edició del 2027. La cursa començarà l'1 de gener i acabarà el 15 del mateix mes. L'inici i el final serà al mateix lloc, la ciutat de negocis Rei Abdullah. Tindrà 8.400 quilòmetres en total, dels quals 5.300 seran cronometrats. I en bàsquet, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Joventut ha proposat el 26 de maig com a data per acabar de disputar el partit de la Lliga CB contra l'Unicaja d'aquest cap de setmana.
9: Trescat Info.
15: Bona tarda, són les 6. I el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
1: Les retencions més destacables de l'AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud per alguna possible incidència a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de Trinitat, la C59 entre Santa Perpètua i Mollet en sentit sud i la ronda de l'Amcua entre l'Hospitalet i entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs.
15: Presó incondicional per al detingut per l'assassinat d'una dona dissabte al mig del carrer Esplugues del Llobregat. L'investiguen per assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i danys. El detingut havia passat aquest matí a disposició judicial i només ha contestat les preguntes del seu advocat. La reforma de la Llei de la Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència que avui ha aprovat el Consell de Ministres preveu que a partir d'ara s'escolti els nens de qualsevol edat en els processos que els afecten des de la separació dels seus pares a possibles abusos o a la relació amb l'administració que els tuteli. La mesura que ha de ratificar el Congrés pretén corregir els errors i retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents. La Fiscalia creu que hi ha indicis delictius molt contundents per mantenir a la presó els pares del nadó que va ingressar a l'Hospital de la Vall d'Hebron per suposades agressions de Barcelona aquest any. Els advocats dels pares demanen a l'Audiència de Barcelona que els deixin en llibertat. El jutge ho haurà de decidir les pròximes hores. El Ministeri de Sanitat demana que els passatgers a bord del creuer amb símptomes d'antivirus siguin evacuats a Cap Verd si no hi ha nous contagis i que el vaixell continuï el trajecte sense parar les Canàries. L'OMS avalua aquesta tarda la situació amb 5 catalans a bord, 6 casos detectats i 3 morts. Els Estats Units diuen que l'alto el foc a l'estret d'Hormuz continua actiu malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió de l'Iran. El Pentàgon alerta que pot desencadenar una resposta militar si Teheran no fa un ús de la prudència i adverteixen que ara tenen més capacitat militar que a l'inici del conflicte. L'atur baixa en 9.000 persones a l'abril per Setmana Santa i al començament de la campanya turística. L'ocupació bat rècords a Catalunya amb gairebé 4 milions de persones en feina. I la plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital. Se li atorga per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual català.
9: Esports.
10: Aquesta nit, l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid seran el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Tots dos s'enfronten en el partit de tornada de les semifinals amb l'empat a un del partit d'anada. I en hoquei patins, el Barça i el Reus Deportiu viatgen a Coimbra, Portugal, per disputar la Final 8 de la Champions masculina. També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, ha anunciat la seva retirada un cop finalitzi aquesta temporada.
15: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores continuaran actius fins al vespre, al mateix temps que es desplaçaran cap a les comarques de Girona. Demà, temps més assolellat i els ruixats es concentraran més al Pirineu, a Girona i al massís del Port. Temperatures sense canvis.
9: 3CAT Info.
15: Bona tarda, ara passen 3 minuts de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
15: El jutge envia a presó provisional i sense fiança l'home detingut per assassinar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte passat. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa, a banda de lesions i amenaces greus. El detingut ha estat tot el matí davant el jutge i només ha contestat a preguntes del seu advocat. A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar armes blanques de la via pública després dels dos assassinats del cap de setmana.
2: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
15: Parlon també ha fet una crida a la convivència. Amb tot, el govern de Salvador Illa manté que Catalunya és un país segur per viure i que en el que portem d'any els delictes amb arma blanca han anat a la baixa. Un missatge de tranquil·litat que el govern ha enviat després que les últimes agressions, dues de mortals, que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'àrea metropolitana. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha defensat que els incidents amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets.
16: Catalunya avui és un país més segur que fa un any. I continuem treballant, i això ens esperona a continuar treballant, perquè la seguretat i la convivència és quelcom fonamental per a aquest govern.
15: Des de l'oposició, Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox no ho veuen igual, creuen que hi ha un problema de seguretat al país. Junts ja ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per abordar-ho. Sentim el seu portaveu al Parlament, Salvador Vergés, Juan Fernández, del PP, i Joan Garriga, de Vox.
17: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
18: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
19: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
15: En canvi, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat calma i que no es faci alarmisme. Sentim la portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, la cap de files dels Comuns, Jessica Albiach, i el diputat cupaire, Dani Cornellà.
20: Ara per ara no creiem que hagi de comparèixer el president de la Generalitat per donar explicacions per uns fets que s'estan investigant i hem de veure l'abast.
21: Jo lo que demane és tranquil·litat, és prudència, és veure com acabem l'any, quines són veritablement les dades, més enllà de les percepcions i de les sensacions.
22: Cal defugir d'aquests discursos alarmistes i racistes.
15: El govern ha confirmat que la consellera d'Interior donarà explicacions al Parlament sobre el crim d'Esplugues.
28: 3CAT Info. 3CAT Info.
15: Més temes. Les entitats de defensa dels drets dels infants valoren positivament l'ampliació de la llei de protecció dels menors. Un nou marc legal que obligarà els jutges a escoltar sempre a aquests menors en qualsevol procediment que els afecti en casos com la separació dels seus pares, per exemple, possibles abusos o la relació amb l'administració que els tuteli. Fins ara, aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. Una altra novetat és que els casos de violència de gènere s'endureix els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor, perquè s'haurà de denegar si es demostra un impacte negatiu per al menor. Sílvia Jiménez Salinas, presidenta de l'Observatori dels Drets de les Persones del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, celebra que ara la justícia haurà de justificar de quina manera s'ha tingut en compte els interessos de les criatures.
29: L'opció paternalista, els hem de protegir. Els hem de protegir de la justícia, de l'advocacia, dels jutges, i per tant nosaltres opinem com a adults que és el que millor els hi convé. Ara és donar-li la volta i dir, no, és que és un tema de dret fonamental. Se'ls ha d'escoltar perquè és la seva vida.
15: La mesura aprovada avui pel Consell de Ministres també estableix que si un menor expressa rebuig a un dels seus progenitors, se n'hauran d'investigar els motius abans de prendre qualsevol decisió i que mai se'ls obligarà a estar amb un agressor o presumpte agressor. Si aquesta reforma de la Llei de Protecció de la Infància i l'Adolescència tira endavant, n'hi haurà prou amb el consentiment d'un progenitor perquè un menor d'edat víctima de violència pugui accedir a l'atenció psicològica, social o jurídica. A la Fiscalia considera que hi ha indicis molt contundents perquè els pares del nadó, suposadament maltractat, detinguts al març, continuïn a la presó. Els seus advocats han demanat a l'Audiència de Barcelona que els deixi en llibertat amb mesures cautelars. El nadó, que va estar un mes ingressat, quan tenia 4 setmanes a la unitat de cures intensives de la Vall d'Hebron, va passar per diversos centres sanitaris. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
30: Havíem detectat que l'ampliació... de...
0: La Fiscalia ha qualificat de sòlids i rotunds els indicis delictius contra els pares, fins i tot per la suposada agressió sexual. A més, hi veu risc de fugida, ja que poden enfrontar-se a una hipotètica condemna de molts anys de presó. També creu que poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge. El fet que aleguen les defenses que un gen congènit podria estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, és una hipòtesi que ja van descartar els metges forenses des del primer moment, un cop van reconèixer el nadó. Les lesions van ser de tal magnitud que l'Hospital Vall d'Hebron, on treballava d'infermera la mare, ho va posar en coneixement dels Mossos al març, i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i ara està amb una família d'acollida. L'audiència decidirà aquesta setmana si els deixa o no en llibertat.
15: 6 i 9 minuts.
28: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: El govern espanyol proposa que els passatgers a bord del creuer de luxe amb símptomes d'antivirus siguin evacuats a Cap Verd si no hi ha nous contagis i que el vaixell continuï el trajecte sense fer escala a les Canàries. Segons l'última actualització del Ministeri de Sanitat espanyol, s'han identificat 6 casos d'infecció per aquest virus que transmeten als rosegadors, 2 dels quals confirmats per laboratori. 3 persones han mort, una està en estat crític a Sud-àfrica i els altres 2 continuen a bord del vaixell. Aquesta tarda, un equip d'epidemiòlegs de l'OMS avaluarà la situació per determinar les mesures a seguir. Entre els 147 ocupants, hi ha 14 persones amb nacionalitat espanyola, 13 passatgers i un membre de la tripulació. 5 són catalans. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3CAT Info que hi han estat en contacte des del primer moment.
3: Hem tingut contacte per correu electrònic i em consta que el Departament d'Exteriors també està pendent d'aquestes persones. Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes, i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
15: El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a Cap Verd quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van acabar morint. L'OMS no descarta la possibilitat que el contagi s'hagi produït fora del creuer, un viatge abans de pujar al vaixell d'alguns d'aquests passatgers. Les autoritats insisteixen que totes les decisions es prendran prioritzant la salut dels passatgers, la tripulació i les poblacions dels territoris on pugui atracar el vaixell.
28: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
15: Els Emirats Àrabs Units diuen que han interceptat míssils i drons llançats des de l'Iran per segon dia consecutiu, malgrat el fràgil alto el foc vigent des del 8 d'abril en el conflicte. Abu Dhabi sosté que els seus sistemes de defensa aèria s'han activat en resposta a les amenaces provinents de Teheran. Els Estats Units, per la seva banda, diuen que el cessament d'hostilitats continua actiu, malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió iranians. El secretari de la guerra, Piksekset, adverteix Teheran, però que si no són prudents, hi haurà accions armades contundents de resposta.
4: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
15: El cap de l'estat major de l'exèrcit, el general Dan Kane, deia que les actuals agressions iranianes estan per sota del llindar del que desencadenaria una resposta militar nord-americana.
5: El llindar sobre el qual decidirem atacar és una decisió política. El que puc dir és que ara els atacs són de menys intensitat. Sembla que l'Iran s'està esforçant per mirar de fer alguna cosa al flanc sud.
15: El Pentàgon sosté que l'operació que porten a terme per assistir al trànsit d'embarcacions per a l'estret és defensiva temporal i no busca l'enfrontament amb l'Iran. Per la seva banda, el ministre d'Afers Estrangers iranià viatja avui a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg. Abbas Araghchi suma així una altra trobada amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Putin a Sant Petersburg. Doncs saltem precisament a Rússia, perquè almenys 2 morts i 32 ferits hi ha hagut en un atac amb drons ucraïnesos a prop de la ciutat russa de Kazan, segons informen agències del país que citen les autoritats locals. Les forces de Kiev també han atacat una refineria a Leningrad. Per la seva part, els atacs russos han fet 6 morts i desenes de ferits en 2 regions ucraïneses. L'intercanvi de foc arriba hores abans que comenci aquesta mitjanit la treva anunciada per a Volodymyr Zelensky, una mesura de pressió de cara a la desfilada militar russa de dissabte que el Kremlin encara no ha respost. Moscou, Cristina Solias.
6: Silenci poc habitual del Kremlin, que no aclareix si aturarà o no els combats aquesta nit, tal com li demana Zelensky. El president ucraïnès ha impulsat aquest alto el foc 2 dies abans del que planteja Putin, perquè està convençut que el dirigent rus només vol una treva de poques hores per blindar les celebracions del 9 de maig. Per això Zelensky li respon que si de debò li interessa un alto el foc, el que ha de fer és respectar-lo des d'aquesta mitjanit i demostrar que realment vol aturar la guerra. Però Rússia, per ara, obvia la contraproposta ucraïnesa i ja els ha amenaçat amb un atac massiu amb míssils contra Kiev si dissabte envien nous drons cap a Moscou. Putin ja ha pres mesures per protegir la desfilada, que serà una de les més curtes que recorda, sense tancs ni míssils, i amb la previsió que el president rus estigui exposat al mínim temps possible a la plaça Roja. Aquest matí ja hi ha hagut retards i cancel·lacions a tots els aeroports propers a la capital russa i han començat els talls intermitents d'internet mòbil a la ciutat, que han de durar fins després del Dia de la Victòria.
28: 3CAT Info. 3CAT Info.
15: D'aquí a un minut arribarem a un quart de set de la tarda, moment d'aturar-nos per repassar la situació del trànsit i els transports públics i la previsió meteorològica, però sí que us expliquem que aquest mes d'abril l'atur ha baixat a Catalunya. Ho ha fet de 9.000 persones, coincidint amb la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. També és bona la dada d'afiliacions a la Seguretat Social. N'hi ha 38.000 més i es frega els 4 milions d'ocupats. Però això contrasta, això sí, amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació, perquè el primer trimestre de l'any ha estat el pitjor en una dècada tret de l'any de la pandèmia. Per sectors on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, destaca sobretot l'augment d'afiliats a la Seguretat Social.
7: Molt positives. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra que hem de destacar molt positivament.
15: En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos. La setmana passada se sabien les dades de l'EPA amb un atur del 10%, el pitjor dels últims 3 anys, i això sumat a un augment dels ERTOs en el primer trimestre. N'hi ha hagut un 34% més respecte al mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors. Ara sí, àrea de serveis a 3CAT Info quan és un quart de set de la tarda. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ha augmentat la cua a l'autopista AP7. Ja hi ha retencions des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Bellaterra, una llarga cua en sentit sud, i és que hi ha un accident que talla dos carrils a la circulació, segons informen des de trànsit. Afecta també de retruc la calçada lateral, la B30, amb retencions entre Barberà i Bellaterra en sentit sud. També aturats en sentit nord entre Sant Cugat i Bellaterra. A la C59, cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet en sentit sud, i també de Palau-Solità i Plegamans a Caldes en totes dues direccions. La C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona, C-60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. Ara també es comencen a aturar els vehicles a l'AP-7 a Montornès del Vallès en direcció Girona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. També cues a aquestes habituals d'hora punta en la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat en direcció

0: a la Barceloneta direcció Llobregat i a l'extrem sud de la Gran Via, aturats entre l'Hospitalet i plaça Cerdà en direcció d'entrada a Barcelona. Renovem dades d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps. Néstor Gómez.
2: Tarda de ruixats i de tempestes ben actives a punts del paralitoral que afortunadament passen amb rapidesa, però ja on descarreguen ho fan amb intensitat. Altres ruixats es presenten cap al Pirineu i també cap a les Terres de l'Ebre. Destaquem a Rellinars els 19 litres per metre quadrat, a Banyoles 16, Navata 13, Montserrat 13 i també 13 litres a Amposta. Unes xifres que ben segur anirem ampliant a mesura que tinguem més dades. I tot això amb unes precipitacions que de cara a les properes hores continuaran ben actives a mesura que a la vegada s'aniran desplaçant cap a les comarques de Girona. De fet, a partir del vespre nit, aquestes pluges tendiran ja a anar marxant, tendiran a enfebrir-se i també marxaran mar endins. I tot per deixar pas a un dimecres que es llevarà solellat arreu del país, amb bancs de boira matinals, especialment cap a la Noguera, al Berguedà, a la Vall de l'Unyà o també cap a l'Empordà. Unes boires que es dissiparan amb rapidesa, però en canvi el que tindrem de nou a la tarda és l'aparició de les grans nuvolades. Però demà amb una diferència, estaran molt més concentrades o més restringides al sector del Pirineu i a les comarques de Girona, que és concretament en aquesta zona, entre l'àrea de la Garrotxa, l'Empordà o el Pla de l'Estany, on demà sí que poden ser puntualment intenses, però només en aquest racó del país. A la resta, temps assolellat i també alguns ruixats també s'esperen cap al massís dels ports. Tot això amb unes temperatures que demà seran ben similars a les d'avui, amb unes màximes que tot estirar rondaran la xifra dels 23 o 24 graus.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
3: 11 minuts i ens plantarem a 6:45 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fèria d'Abril al Parc del Fòrum de Barcelona. Segons han confirmat fonts policials, l'agressió es va produir aquest dissabte 2 de maig, quan faltaven 10 minuts per a la mitjanit. El diari digital Metrópoli ha avançat que la noia va ser agredida per dos joves en un dels lavabos del recinte i que les càmeres de seguretat del recinte van enregistrar el moment en què els dos agressors sortien dels serveis. La unitat d'investigació del districte de Sant Martí s'ha fet càrrec del cas de després que la víctima hagi interposat una denúncia. La investigació policial continua oberta i per ara no hi ha detinguts. Generalitat, Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats de la ciutat han portat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda. Ho han fet arran d'un vídeo on explica que quan s'avorreix va a caçar moros. Aquest compte, que es va obrir fa 7 mesos, té 31.000 seguidors. Girona, Clara Jordan.
4: En el vídeo, el responsable de Girona Perduda, Travis Gómez, conversa amb un altre influenciador d'un perfil similar mentre passegen pel centre de la ciutat.
5: Cuando me aburro, me pongo, como digo yo, a cazar moros. ¿Por qué digo a cazar moros? Porque quien está delinquiendo es moro.
4: La gran Unes expressions intolerables i racistes, segons les entitats, agreujades pels milers de reproduccions que han aconseguit. Joet Darawi és un dels portaveus de les entitats.
6: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores exposar-se a lo que és la violència ultra.
4: Demanen a la Fiscalia una intervenció exemplar perquè consideren que els continguts publicats per Girona Perduda i d'altres perfils similars tenen conseqüències immediates per la població migrant i les entitats que els ajuden. Ajuntament de Girona i també Generalitat han fet arribar el vídeo a la Fiscalia perquè analitzin el cas i estudiïn si té recorregut judicial.
3: Canviem de qüestió, entrem en l'àrea cultural, però no abordem els delictes d'odi.
7: Las gentes huían alocadas al monte en busca de abrigo entre los riscos y cuevas.
8: ¿Qué fue de él?
3: Aquest és un fragment del tràiler de la pel·lícula Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un putxero que es projectarà al primer festival de cinema polític de Catalunya Veus, que es farà a les Borges Blanques al novembre. S'hi projectaran 36 pel·lícules i neix amb la voluntat de lluitar contra l'auge de l'extrema dreta i de les fake news. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: Segons l'alcalde de les Borges, el republicà Josep Ferran, no és casualitat que l'Ajuntament organitzi el primer festival internacional de cinema polític i de pensament de Catalunya. Afirma que des del consistori volen aprofitar aprofitar l'estreta vinculació del municipi amb l'expresident Francesc Macià i el seu llegat per impulsar iniciatives d'aquest tipus.
10: Vam expressar la necessitat d'aprofitar la trajectòria vital del president Macià i els seus valors per posar-los al dia. I en aquest sentit també dèiem que calia aprofitar les oportunitats que ens donava el nostre dia a dia per oferir a la ciutadania en general eines d'empoderament.
9: I l'objectiu és clar, Ramon Butxaca, director

0: artístic del festival.
1: A recuperar la memòria i treballant doncs, de la memòria i del cinema democràtic per principalment lluitar contra l'auge de l'extrema dreta i les fake news a les xarxes socials i per tant té un caire potent el que fa a cinema educatiu.
0: A més de pel·lícules, també hi haurà debats i exposicions amb sessions especials per a escoles i instituts. Hi haurà activitats a l'Espai Macià o al Pavelló de l'Oli, entre d'altres. Entre les pel·lícules n'hi haurà que són estrenes i d'altres de ja projectades. També s'atorgaran diversos premis. El festival es farà del 26 al 29 de novembre. 3CAT Info.
2: La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita avalada per més d'un milió i mig d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament al 2023. A més, la plataforma 3CAT és la tercera més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i Netflix. Un fet que posa en valor Cristina Avilla, directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3CAT.
3: 3CAT és el projecte més rellevant del segle XXI per a l'audiovisual en català. Un veritable canvi de paradigma i també el major increment d'inversió al sector dels darrers anys. Això ens ha permès posicionar-nos i competir de tu a tu amb les grans plataformes i ens ha permès també la capacitat d'arribar a nous públics. 3CAT no és només una plataforma, és una eina en clau de país en un moment de canvi radical del consum audiovisual.
2: D'altra banda, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva i RAC1 el de Comunicació Radiofònica. Altres guardons són Esther Vera per la consolidació del diari Ara, que dirigeix com una de les capçaleres de referència del país, el diari de Sabadell per ser una referència del periodisme local català, la docusèrie Hospital de Proximitat de TV Mataró i la xarxa audiovisual local per com contribueix al prestigi dels serveis públics i de salut de tot Catalunya, i el Banc Sabadell per la campanya de màrqueting i comunicació al llarg del procés d'OPA per part del BBVA. El Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els Premis Nacionals de Comunicació s'entregaran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell. I no deixem de parlar d'aquesta casa perquè en Titó i molts més personatges del Super 3 s'afegeixen a 3CAT en viu, una experiència inèdita per viure tot l'univers de 3CAT. Es farà del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Serà el plat fort per al públic infantil, un espectacle musical amb el Titó, el Mic, els Beta i molts altres. Al llarg del cap de setmana pujaran fins a 4 cops a l'escenari perquè així puguin arribar tots els supers. A banda dels espectacles, cada programa infantil tindrà un espai propi amb tallers, activitats i jocs. Hi haurà el Titó, el Mic o una mà de comptes i per als infants més grans, Fang, Fuet o els Beta. A més, al Super 3 tindran l'oportunitat de conèixer els personatges, els supers. Més enllà de l'univers infantil, també es podran viure en directe programes clàssics com el Polònia, l'APM, l'Atrapa'm si pots, activitats relacionades amb el programa Crims o referències a nous formats com La Travessa. Les entrades gratuïtes per al 3CAT en viu estan disponibles des d'avui. A més, al Palau Sant Jordi, dissabte s'hi farà el Foraster i diumenge s'hi farà el concert d'Eufòria. En aquest cas, cal comprar les entrades, que ja estan disponibles. Esports. 5 minuts fins a 6:45. Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. Entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es decidirà avui qui dels dos es classifica per la final de la Champions masculina de futbol de Budapest del 30 de maig. Els dos conjunts s'enfronten a les 9 del vespre i amb la referència de l'1-1 de l'anada. El tècnic Gunner, Mikel Arteta, explica quin tipus de partits espera.
5: Va haber muchos partidos, más como un rival contra ellos, vamos a tener que dominar muchos tipos de partidos, obviamente nosotros tenemos uno en mente y creo que nos beneficia mucho más, pero habrá que navegar, adaptarse, evolucionar y cuando sea necesario cambiarlo también, que la buena noticia es que vamos a tener más jugadores para hacer eso porque hemos recuperado jugadores.
4: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid es juga a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe amb la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Demà, a partir de les 9, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, amb el 5-4 favorable als francesos del partit d'anada. 3CAT Info. El Barça femení de futbol oferirà demà el títol de la Lliga als seguidors del Johan Cruyff que assisteixin al partit contra el Llevant pendent de la 27a jornada. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, espera mantenir el to en els propers dos partits previs a la final de la Champions del 23 de maig contra l'Olympique de Lió, però també ha anunciat rotacions.
6: Sí, sí, clarament hi haurà rotacions, clarament el futbol juguen 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui, sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada.
4: Avui li fan proves mèdiques, per cert, de la jugadora del Barça, Caroline Graham, que no s'ha entrenat per les molèsties que arrossega des de diumenge en la semifinal de la Champions. Afegir que el Consell de Ministres espanyol ha aprovat un reial decret pel qual s'inclouran els partits de futbol de la Lliga Femenina a la travessa. La ministra d'Educació, Formació Professional i Esports d'Espanya, Milagros Tolón, ho celebra.
7: Hoy celebramos otro paso decisivo en el camino hacia la igualdad plena en el deporte. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que reconoce a la Liga Profesional de Fútbol Femenino como beneficiaria de las apuestas del Estado a través de la quiniela.
4: I a la Lliga Masculina de Futbol, l'Atlètic Club de Bilbao ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el tècnic de l'equip basc per les dues pròximes temporades en substitució d'Ernesto Valverde. Terzic té 43 anys i ha entrenat entre altres equips al Borussia de Dortmund.
8: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: En hoquei patins, el Barça i el Reus Deportiu ja viatgen cap a Coimbra, Portugal, per disputar la Final Eight de la Champions masculina. Demà jugarà l'equip reusenc, que s'enfrontarà al Benfica portuguès. També tindrà un rival d'aquest país, el Barça, als quarts de final, que jugarà contra l'Sporting de Portugal. També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, deixarà l'hoquei patins un cop finalitza la temporada després de 15 anys a l'hoquei Lliga femenina. Nascuda a Palau Solità i Plegamans fa 30 anys, juga la seva 15a temporada a l'hoquei Lliga femenina amb el Palau.
9: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport.
4: Busquets ha guanyat 5 lligues, 3 Champions, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i amb la selecció espanyola ha conquerit 3 Mundials i 3 Europeus. I el capità del Pons Lleida, Sergi Duc, anuncia que deixa el club a finals de temporada sense especificar si es retira o si fitxa per un altre club.
8: 3CAT Info.
4: En bàsquet, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Joventut ha proposat el 26 de maig com a data per acabar el partit de la Lliga CB contra l'Unicaja de Màlaga d'aquest cap de setmana, un duel que es va haver de suspendre per una avaria en el vídeo marcador. També en bàsquet ha mort l'exjugador del Barça José Piculín Ortiz, víctima d'un càncer als 62 anys. Va jugar al Barça la temporada 90-91, però també ho va fer en altres equips de la Lliga CB com el Saragossa, l'Andorra, l'Unicaja i el Madrid. També va jugar a la Lliga Universitària Nord-Americana i a l'NBA amb l'equip dels Utah Jazz. I en motor, l'organització del Rally Dakar ha fet públiques les línies mestres de l'edició del 2027. La cursa començarà l'1 de gener i acabarà el 15 del mateix mes. L'inici i el final seran al mateix lloc, la ciutat de negocis Rei Abdullah, i tindrà 8.400 quilòmetres, dels quals 5.300 seran cronometrats.

0: Dos quarts de set de la tarda, sou a 3 Catinfo. Fem un cop d'ull als principals temes més destacats a aquesta hora. Comencem, però, per la situació del trànsit. Equip Viari, endavant. Bona tarda.
1: Bona tarda. Llarga cua a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona per un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. També afecta el lateral la B30 des de Barberà a Bellaterra en sentit sud. Destaquem també les cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona sentit Besòs.
0: Presó incondicional per al detingut per l'assassinat d'una dona dissabte al mig del carrer Esplugues de Llobregat. L'investiguen per assassinat, homicidi en grau, en temptativa, lesions, amenaces i danys. El detingut havia passat aquest matí a disposició judicial i només ha contestat les preguntes del seu advocat. Això el mateix dia que la reforma de la Llei de la Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència ha superat el primer tràmit. Avui l'ha aprovat el Consell de Ministres i preveu que a partir d'ara s'escolti els nens de qualsevol edat en els processos que els afecten, des de la separació dels seus pares a possibles abusos o a la relació amb l'administració que els tuteli. La mesura que ha de ratificar el Congrés pretén corregir els errors i retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents. I el Ministeri de Sanitat demana que els passatgers a bord del creuer amb símptomes d'enantvirus siguin evacuats a Cap Verd si no hi ha nous contagis i que el vaixell continuï el trajecte sense parar a les Canàries. L'OMS avalua aquesta tarda la situació amb 5 catalans a bord, 6 casos detectats i 3 morts. La propera mitja hora, però, també us parlarem d'altres qüestions. Per exemple, que el govern simplifica els tràmits urbanístics per als pobles més petits del país. L'executiu ha aprovat un decret perquè aquests ajuntaments tinguin més fàcil poder planificar l'urbanisme i la construcció d'habitatges. D'altra banda, els caps de blat i ordi ja patien per falta d'aigua després d'un abril càlid i sec, i amb les pluges dels últims dies els productors respiren més tranquils. I anirem al Delta de l'Ebre, perquè el sector dels musclos cada cop els costa més trobar treballadors.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 7. Ricard, quins temes hi posarem?
3: Doncs un partit de futbol, el que jugaran aquesta nit l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid i que decidiran qui serà el primer finalista de Champions masculina de futbol. Tots dos s'enfronten al partit de tornada de les semifinals amb l'empat a 1 com a referent del partit d'anada.
0: 20 minuts mal comptats i els esports. Els ruixats i les tempestes de les darreres hores continuaran actius fins al vespre, al mateix temps que es desplaçaran cap a les comarques de Girona. Demà, temps més assolellat i els ruixats es concentraran al Pirineu, a Girona i al Massís dels Ports. Les temperatures sense canvis. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la tarda. El jutge envia a presó provisional i sense fiança l'home detingut per assassinar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte passat. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa, a banda de lesions i amenaces greus. El detingut ha estat tot el matí davant el jutge i només ha contestat a preguntes del seu advocat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar armes blanques de la via pública després dels dos assassinats el cap de setmana passat.
4: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
0: Parlon també ha fet una crida a la convivència. I d'altra banda, demanen 25 anys de presó a l'home acusat de matar a ganivetades una jove a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, ara fa 3 anys. El judici ha començat avui a l'Audiència de Tarragona per uns fets que, segons el fiscal, tenen un mòbil econòmic. Tarragona, Manel Sastre.
5: Víctima i acusat eren amics de feia anys després d'haver mantingut una relació sentimental. El processat, segons el relat de la fiscalia, va demanar a la noia que sol·licités diversos préstecs personals que li van provocar un deute de 2.800 euros. Arran d'això, la víctima va exigir-li que li tornés els diners, però l'home l'hauria anat a buscar a la feina al març del 2023 i li va clavar 50 punyalades. Va deixar el cadàver després en un voral de la carretera de la N420. Després, l'investigat va abandonar el vehicle de la víctima en una finca del polígon de Móra la Nova i se'n va anar cap a casa caminant. L'home es troba ara en presó provisional des de la detenció uns dies després del crim. En el judici, que ha començat amb jurat popular a l'Audiència de Tarragona, la fiscalia demana 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament. També la prohibició de comunicar-se i d'aproximar-se als pares i la germana de la víctima durant 30 anys i més de 700.000 euros d'indemnitzacions a la família. La defensa demana que no se l'acusi per assassinat, sinó per homicidi, ja que tot apunta que té previst reconèixer part dels fets durant aquest judici i que se li apliquin també atenuants per confessió, drogadicció i dilacions indegudes.
0: La dona de Salt, el gironès, detinguda per matar d'una ganivetada al seu company, continua a comissaria a l'espera del jutge perquè la citi a declarar. Tots dos vivien des de fa mesos en un traster sense llum que havien ocupat en un garatge del poble a Girona, Fèlix Martín.
2: Avui ha transcendit que la dona de 31 anys va clavar un ganivet a la cama del seu company i això va provocar que es desagnés. Ella mateixa va anar ahir la tarda a la comissaria dels Mossos de Salt per explicar-ho i va quedar detinguda. No consten antecedents entre els dos. Els veïns han explicat que ocupaven un traster d'un garatge comunitari des de fa uns mesos. Des de l'Ajuntament de Salt han fet públic un comunicat aquest migdia en el que donen el condol a la família i amistats i els ofereixen el suport dels serveis municipals. També es demana prudència i respecte amb la investigació que hi ha en marxa per intentar aclarir els fets que continuen sota secret de sumari.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Les entitats de defensa dels drets dels infants valoren positivament l'ampliació de la Llei de Protecció dels Menors, un nou marc legal que obligarà els jutges a escoltar sempre aquests menors en qualsevol procediment que els afecti, en casos com la separació dels seus pares, possibles abusos o en la relació amb l'administració que els tuteli. Fins ara, aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. Una altra novetat és que en els casos de violència de gènere s'endureixen els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor, perquè s'haurà de denegar si es demostra un impacte negatiu per al menor. En declaracions a 3Cat Info, la responsable de Polítiques d'Infància a Save the Children a Catalunya, Ona Lorda, celebrava que ara la justícia hagi de justificar de quina manera s'ha tingut en compte la veu de les criatures.
7: Havíem detectat que en la majoria de sentències els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen i, per tant, ara mateix, amb aquesta reforma de la PUBI, nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància en totes les resolucions que els afectin. I això també és una forma de que els jutges i els òrgans judicials posin també una altra vegada al centre als nens i nenes.
0: L'UNICEF, que també ha aplaudit l'ampliació, que considera molt necessària, assegura que encara hi ha serrells que es poden millorar. Ho explica aquesta emissora al Modena Ola Gibel, especialista en protecció infantil d'UNICEF.
8: Que la ampliación de la edad para las pruebas preconstituidas en este momento está solamente para los menores de 14 años y sí que abogamos para que se haga con todos los niños. Esta es la fase de investigación en la que se graba justamente el testimonio del niño para no tener que repetirlo muchas veces, preguntarle por diferentes personas ni que en el momento del juicio tenga que comparecer y sí que abogaríamos para que se ampliara a todos los menores de 18 años.
0: La llei no arribarà al Congrés fins a finals d'any, ja quedaran pocs mesos de legislatura i s'haurà de trobar els suports perquè s'aprovi del tot i sigui una realitat. Precisament, queda un any de legislatura i el govern espanyol ha presentat el full de ruta per aquest últim any, amb la intenció d'aprovar aviat el nou finançament autonòmic i la condonació de part del deute de les comunitats. L'executiu treballa perquè abans de l'estiu el Congrés voti l'avantprojecte de llei que perdonarà a Catalunya 17.100 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic. Félix Bolaño és el ministre de la Presidència.
9: En esta ley todavía no se ha celebrado el debate a la totalidad. Yo creo que lo podremos celebrar en un tiempo razonable y creo que podrá superar ese debate de la enmienda a la totalidad.
0: Una altra de les prioritats de l'executiu de Sánchez és aprovar la llei de pressupostos generals de l'Estat per tenir aprovats aquest 2026 els primers comptes de la legislatura. Malgrat que els actuals estan prorrogats des del 2023, el govern encara trigarà a tenir els nous a punt.
9: Ahora no es el momento, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, que son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso.
0: Pressupostos a banda, entre les 179 mesures que el govern espanyol impulsarà aquest any també hi ha la llei que preveu eliminar l'IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros. La va pactar junts amb l'executiu de Sánchez i podria fer el que els de Puigdemont reconsiderin el seu no a la pròrroga dels lloguers. Però el ministre de la Presidència no s'hi compromet.
9: En esa normativa europea no hay ninguna obligación de, digamos, acordar un determinado importe de facturación para evitar o eximir de tributación a los autónomos. El Ministerio de Hacienda impulsó esta norma y ahora está en tramitación parlamentaria para trabajarla con los grupos.
6: 3Cat Info.
0: 6 minuts i seran 3 quarts de 7 de la tarda. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que evacuarà en les pròximes hores 2 casos sospitosos i un contacte del risc que encara són a bord del creuer afectat pel brot d'antivirus. Els 2 pacients sospitosos seran traslladats als Països Baixos, mentre que el contacte estret viatjarà a Alemanya, tots en avions medicalitzats, per garantir el seu tractament i aïllament. Primer desembarcaran a Cap Verd, on ara hi ha el creuer aturat. El balanç actual és de 3 morts, un pacient crític i 3 de lleus. L'OMS està investigant els 7 casos com a sospitosos, tot i que de moment només n'ha confirmat confirmat 2. Per la seva banda, la companyia del creuer també ha confirmat en un comunicat que treballa en l'evacuació. Mentrestant, el govern espanyol defensa que el vaixell no faci escala a les Illes Canàries si no es detecten nous casos simptomàtics a bord. Fons del Ministeri de Sanitat asseguren que, si no hi ha nous contagis, no hi hauria motiu clínic per permetre l'aturada del creuer a territori canari. Durant tot el dia, el Ministeri de Sanitat i l'OMS han mantingut contactes constants per decidir el futur del vaixell. Tot i que inicialment es valorava la seva arribada a les Canàries, la decisió continua oberta. Entre els 147 ocupants del creuer hi ha 14 persones amb nacionalitat espanyola, 13 passatgers i un membre de la tripulació, 5 són catalans. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que hi han estat en contacte des del primer moment.
10: Hem tingut contacte per correu electrònic i em consta que el Departament d'Exteriors també està pendent d'aquestes persones. Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes, i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
0: El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a Cap Verd quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i finalment van morir. L'OMS no descarta la possibilitat que el contagi s'hagi produït fora del creuer en un viatge abans de pujar al vaixell d'alguns d'aquests passatgers.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat simplifica els tràmits per acabar amb l'odissea dels plans urbanístics als pobles més petits de Catalunya. Aquest matí el govern ha aplanat el camí perquè aquests municipis ho tinguin molt més fàcil a l'hora de redactar el POUM i planificar la construcció d'habitatges. Perquè fins ara els tràmits que havien de fer els micropobles eren els mateixos que les grans ciutats, com Barcelona o l'Hospitalet Albert Prat.
11: Qualsevol municipi està obligat a redactar un pla d'ordenació urbanística, l'anomenat POUM, per decidir sobre el paper de quina manera i cap a on pot créixer. Redactar aquesta macroplanificació amb informes i estudis de tot tipus és un autèntic calvari pels micropobles, però ara el govern ha sacsejat la normativa per reduir els tràmits a més de 600 pobles de Catalunya, de manera que podran fer les avaluacions molt més ràpides i estalviar-se normes urbanístiques que s'hi han de seguir complint els ajuntaments més grans. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
12: Simplifiquem instruments urbanístics i facilitem la construcció en aquelles peces, en aquelles masies, en aquells elements que en l'àmbit rural, doncs poden tenir sortida d'habitatge o també de dinamització econòmica.
11: L'alcaldessa de Susqueda, Eva Vinyoles, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio de manera molt gràfica com la nova llei els permetrà construir habitatges on ara no poden.
13: Podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Doncs per nosaltres això ja és un gran avançament, no? Perquè tenim moltes edificacions en el món rural, doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
11: I Joan Solà, l'alcalde de Riner, el Solsonès, i Omar Coca, de Castelló de Farfanya, la Noguera, coincideixen que per fi es reconeix la seva singularitat.
14: Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment i aquest primer pas, nosaltres ho veiem molt positivament. Cal reconèixer que el pas que ha fet el govern, doncs, és un pas valent.
15: No es pot tractar per iguals, que som diferents. I urbanísticament teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
11: Ara bé, avisen que encara queda molta feina per fer perquè els ajuntaments més petits segueixen ofegats per la burocràcia.
0: Tortosa inicia una modificació urbanística per encabir la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. El ple municipal ho ha aprovat per unanimitat. El projecte inclou tota una nova zona verda. Tortosa, Jordi Barranca.
16: El grau en Medicina d'arribar aquí al campus Abrenc al curs 2030-2031. El que es vol fer és ampliar la superfície actual del campus situat a tocar del riu i també del pavelló Firal per deixar espai pels nous estudis. El projecte ha tingut en compte que estan en zona inundable. Marilla Xas, alcaldessa de Tortosa.
17: És una ampliació en concret de 1.878 metres quadrats per l'equipament universitari. És una ampliació en dos peces de 1.748 metres quadrats per un costat i 130 metres quadrats per un altre, que en realitat ja formen part del mateix campus.
16: La primera promoció tindrà 50 estudiants. L'arribada del grau en Medicina es veu aquí a Terres de l'Ebre com una forma de retenir talent, en primer lloc, i també de preservar serveis sanitaris en una àrea on ja s'està projectant un nou hospital de referència.
0: A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar. A banda de les prop de 2.000 persones que dormen al ras, n'hi ha unes 400 en assentaments i locals ocupats, unes 3.000 en equipaments públics o privats i 3.500 persones més que viuen en allotjaments temporals d'urgència. Al matí de Catalunya Ràdio ha actualitzat les dades i ha pogut parlar amb algunes de les persones que viuen en tendes de campanya tocada a la Ronda Litoral. El perfil és molt heterogeni, hi ha joves estrangers, molts dels quals algerians, que sobreviuen venent ferralla, però també persones de nacionalitat espanyola que s'han vist abocats a viure al carrer.
18: Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo sóc una persona normal treballadora.
19: I al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tan poco habitación, porque no tienes nada. ¿Sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
20: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
0: Algunes de les persones que dormen al carrer tenen feina, però tot i això no es poden pagar ni una habitació. Des del govern recorden que han impulsat un pla de xoc de 30 milions d'euros per donar suport als ajuntaments, als qui tenen competència sobre el tema. Les entitats socials reclamen que s'aprovi de manera urgent la llei per fer front al sensellarisme que fa 4 anys que està encallada al Parlament. Passa mig minut d'un de 3 quarts de 7 de la tarda. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ara ja només un carril tallat a la P7 a l'altura de Bellaterra, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, on hi ha hagut un accident, però hi ha 10 quilòmetres de retenció des de Santa Perpètua de Mogoda. Afecta també el lateral, la B30, amb aturades entre Barberà i Bellaterra en sentit sud. També aturats entre Sant Cugat i Bellaterra en sentit nord, en direcció Girona. També queden encara complicacions a l'autovia 2, encara un carril tallat al Palau d'Anglesola, al Pla d'Urgell en direcció Lleida per un altre accident, però aquí només veiem circulació lenta en aquesta zona. També lentitud a la C-17 entre Canovelles i l'Ametlla del Vallès en sentit nord, on alguns usuaris de les xarxes socials parlen de bassals d'aigua a la calçada. També aturant-se a la C-60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró, la C-59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes en sentit nord, C-58 i C-33 de Montcada a l'entrada a Barcelona una pel Nus de la Trinitat. La mateixa C-58, també amb retencions entre Terrassa Est i Terrassa Centre en direcció Manresa. Compte també per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. I a les rondes de Barcelona, encara aturats a la ronda dalt entre Esplugues i Vallcarca, també a l'altura de Canyelles en sentit Besòs, i la ronda litoral de passeig de la zona franca a Montjuïc, a l'altura de la Barceloneta i de Fòrum a Santa Coloma en sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, encara retencions entre l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins passat plaça Cerdà en direcció d'entrada a Barcelona. Renovem dades al punt de les 7.
0: El temps. Néstor Gómez.
21: Una tarda més tornem a parlar de ruixats i de tempestes. Ahir afectaven punts de l'oest del país, punts també de la Catalunya central. Avui estan descarregant amb força a punts del paralitoral i pràcticament tot ell, des del sector del Pirineu més oriental fins al massís dels Ports. Unes pluges que s'han deixat sentir amb ganes també al sector de les muntanyes del paralitoral. Destaquem, per exemple, a l'entorn de Montserrat, 13 litres a Montserrat, a Rellinars, 19 litres per metre quadrat. Destaquem també a Susqueda, els 20 litres per metre quadrat, a Mer, 18 litres, i una miqueta més cap a les comarques de Tarragona, els 18 litres de l'Illa. Tot això amb una inestabilitat que continuarà activa fins a primera hora de la nit. Les pluges del paralitoral aniran avançant cap a les comarques de Girona i a mesura que vagi avançant el vespre nit, marxaran mar endins a la vegada que tendiran a enfablir-se. I tot per donar pas a una matinada de dimecres que serà prou serena arreu del país, amb algunes boires matinals, les que es presentaran demà al matí a punts de l'interior, i de nou a la tarda tornaran a créixer núvols i tornaran a aparèixer els ruixats, però demà restringits molt al Pirineu i a les comarques de Girona, i s'espera que puntualment cap a la Garrotxa, l'Empordà o també cap al Pla de l'Estany pugui descarregar amb intensitat, fins i tot també amb una mica de calamar-se. A la resta del país el temps serà ben plàcid i només cap al massís dels Ports també s'esperen alguns ruixats. Tot això amb un panorama de temperatures molt suaus, amb unes màximes que rondaran els 22-23 graus a tot estirar.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 minuts i seran les 7. Els camps de blat i ordi ja patien per falta d'aigua després d'un abril càlid i sec, i amb les pluges dels últims dies els productors respiren més tranquils. Unió de Pagesos parla d'una producció raonable però amb rendiments inferiors als que tocarien. Això s'explica sobretot perquè els adobs s'han encarit molt i se'ns fan servir menys. Lleida, Estela Busoms.
3: Des del sindicat alerten que el preu dels fertilitzants s'ha triplicat en els darrers mesos per la guerra al Pròxim Orient. La tona d'urea ha passat de 300 a 1.000 euros de mitjana, i el que fan molts productors és o no posar-ne o reduir-ne la dosi. Per tant, les últimes pluges són molt benvingudes perquè han arribat en un moment clau, però la collita estarà condicionada també per l'encariment dels adobs químics. Santi Codivilla és el responsable del sector d'Unió de Pagesos.
4: Creiem que tindrem un any raonable, no tindrem extremadament bon ni exclusivament bo perquè a l'hivern no van tenir fred, i a la vegada també no tindrem gran collita perquè el preu que s'ha ficat als adobats és impossible poder adobar, i per això tindrem una davallada de collita segura.
3: Des d'Unió de Pagesos es reclama poder fer servir més purins i menys químics per adobar les terres.
4: Estem davant d'una paradoxa realment aberrant, i el que fa s'empobrir molt el nostre país, i és que ens fan comprar el que serien adobs químics a 1.000 euros la tona, i estem destruint nitrogen a les granges perquè la normativa ens obliga a destruir nitrogen d'origen orgànic quan és molt millor que el químic.
3: La recol·lecció del cereal es preveu que comenci d'aquí unes 3 o 4 setmanes en funció del lloc i de les condicions meteorològiques.
0: I el sector dels músculs del Delta de l'Ebre cada cop els costa més trobar treballadors. La situació s'agreuja pel canvi climàtic, que provoca que les campanyes s'hagin escurçat i hagin passat dels 5 als 3 mesos, Jordi Barranca.
16: A la pràctica es tradueix en que cada any han de renovar la meitat de la plantilla, és a dir, entre 150 i 350 nous empleats, el que els suposa haver de fer també formació. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMO de la Federació de Productors de Molús d'aquí del Delta.
22: La gent que té certa experiència, que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc que li donen feina als 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta. Després, afortunadament, pues, resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, estan treballant més gent que mai, fan falta gent per tots els llocs i, claro, això pues, tensa el que és la contractació de treballadors.
16: Per això aposten cada cop més per l'ostre més estructural. La situació s'agreuja pel tipus de feina que requereixen la captura i la selecció del múscul.
22: Són feines que són més que res en acollir musclos, són feines molt pesades, han de manejar cordes que fan 25-30 quilos, han de manejar 4 o 5.000 quilos, vull dir, de ser jove. Bé, aquí no veuràs de ningú més de 50 anys. I han de començar al matí molt pronte, han de començar a les 6 del matí, han d'acabar sobre les 2 o les 3 de la tarda. El que hi ha més últimament són senegalesos.
16: A banda, del sector també ha de fer front a l'encariment d'un 20% de mitjana dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Tot a punt per a l'edició més gran de Retro Barcelona, el saló dedicat al videojoc clàssic, que se celebrarà del 16 al 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Seran 8.000 metres quadrats amb 400 punts de joc originals, com explica el director del saló, Carles Garcia.
23: Ja tenim tota la Farga sencera. Hem posat més màquines, que al final és el que la gent vol. La gent vol venir a gaudir d'aquella experiència original dels anys 90, a jugar amb les màquines d'arcade, a jugar amb els ordinadors, amb aquell maquinari que, malauradament, moltes mares, i dic mares perquè són les qui els tiraven les màquines, no? I alguns hem de tornar a rescatar.
0: Retro Barcelona també rebrà la visita de dues de les figures més influents de la història de la música per a videojocs, les compositores japoneses Michiru Yamane, de la saga Castlevania, i Yoko Shikomura, responsable de la música de Kingdom Hearts, entre d'altres. A més, el Game Jam arribarà a la tercera edició amb la participació de desenes d'estudiants que desenvoluparan un prototip jugable i es presentarà Gaudí al vent de Barcelona, un videojoc japonès als anys 90 relacionat amb la figura d'Antoni Gaudí, restaurat i localitzat a Tòquio, que aviat es podrà jugar en català. Aquesta serà l'última edició del Saló en el seu format actual. A partir de la tardor es fusionarà amb el Saga i el Barcelona Game Fest, en el que serà el Saló de videojocs més gran del sud d'Europa. I els musicals The Lost Boys i Schmigadoon lideren amb 12 candidatures cadascuna a les nominacions de la 79a edició dels Premis Tony. En concret, l'adaptació de la pel·lícula de vampirs per adolescents del 1987 The Lost Boys ha arrasat en l'anunci que s'ha fet avui optant a les categories clau, entre les quals hi ha millor nou musical, millor direcció i millor coreografia, a més de múltiples nominacions en actuació de repartiment. En aquesta carrera dels Tony de teatre nord-americans la segueixen també amb 12 candidatures a Schmigadoon, que adapta una sèrie d'Apple TV que se'n riu subtilment dels musicals de Broadway, i a Monza la reposició de Ragtime. També destaca la nominació a millor actor protagonista per l'obra de teatre Every Brilliant Thing, del britànic Daniel Radcliffe, que va ser famós per interpretar Harry Potter a la icònica saga cinematogràfica.
6: Entén el món que t'envolta en profunditat.
2: El radar de 3CAT Info.
6: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 7 de la tarda.
6: Esports.
0: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda. Mapi León ja ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada. Segons explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la jugadora aragonesa ha avançat al club que aquesta serà la seva última temporada de blaugrana després de 9 anys a l'entitat. Mapi va arribar al Barça el 2017, procedent de l'Atlètic de Madrid, i va renovar per última vegada el desembre del 2023, quan es recuperava d'una operació greu al genoll. L'aragonesa suma 7 títols de Lliga i 3 Champions, de moment amb el Barça, entre d'altres títols. Després de patir una lesió complicada al turmell a principis d'any, Mapi León va tornar a l'equip en l'anada dels quarts de final de la Champions contra el Madrid i des d'aleshores s'ha tornat a convertir en una peça clau de la defensa del Barça.
6: 3CAT Info.
5: Avui sabrem quin és el primer equip finalista de la Champions masculina de futbol de Budapest del 23 de maig. A les 9 del vespre s'enfronten l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid a la tornada de les semifinals i amb l'1-1 de l'anada com a referència. Diego Pablo Simeone és el tècnic matalasser.
7: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido. Y después, obviamente, no dependerá de nosotros. Seguramente solamente el resultado.
5: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid, com diem, es juga a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe amb la transmissió de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Demà serà el torn del Bayern de Múnich PSG amb el 5-4 favorable als francesos de l'anada. Afegir que el Consell de Ministres espanyol ha aprovat un reial decret llei pel qual s'inclouran els partits de futbol de la Lliga Femenina a la travessa. A partir d'ara s'incorporaran permanentment 4 partits de la Lliga F, fet que permetrà als clubs rebre ingressos. A la Lliga Masculina, l'Atlètic Club de Bilbao ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el tècnic de l'equip basc per a les dues pròximes temporades en substitució d'Ernesto Valverde. Terzic té 43 anys i ha entrenat entre altres equips el Borussia Dortmund, que va guanyar la Copa Alemanya el 2021 i que el 2024 va arribar a la final de la Champions.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: En hoquei patins, el Barça i el Reus Deportiu ja viatgen cap a Coimbra, Portugal, per disputar la Final 8 de la Champions masculina. Demà, l'equip roig i negre s'enfrontarà al Benfica, al segon partit de quarts, i dijous, el rival del Barça als quarts de final serà l'Sporting de Portugal. També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, deixarà l'hoquei patins un cop finalitzi la temporada després de 15 anys a l'hoquei Lliga Femenina.
8: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport.
5: Nascuda a Palau Solità i Plegamans fa 30 anys, juga la seva 15a temporada de les 15 que ha jugat a l'hoquei Lliga Femenina amb el Palau. Ha guanyat 5 lligues, 3 Champions, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i amb la selecció espanyola ha conquerit 3 Mundials i 3 Europeus. El capità del Pons Lleida, Sergi Duc, per la seva banda, ha anunciat que deixa el club a finals de temporada sense especificar si es retira o si fitxa per un altre club.
6: 3CAT Info.
5: En motor, l'organització del Rally Dakar ha fet públiques les línies mestres de l'edició del 2027. La cursa començarà l'1 de gener i acabarà el 15 del mateix mes. L'inici i al final serà al mateix lloc, la ciutat de negocis Rei Abdullah, i tindrà 8.400 quilòmetres, dels quals 5.300 seran cronometrats. La valoració sobre aquesta presentació la fa un habitual al Rally Dakar, Nani Roma.
24: Pel que he vist, serà una cursa difícil, com l'any passat. Jo crec que serà dura un altre cop, la segona setmana possiblement més dura que la primera. Hi ha la part de la primera setmana, la part de Ha'il, que tornem una part al nord-est de Ha'il, on hi ha el Camel Gras, on hi ha les dunes, on hi ha la sorra, que són etapes molt, molt exigents.
5: Pel que fa al bàsquet, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Joventut ha proposat el 26 de maig com a data per acabar de disputar el partit de la Lliga CB contra l'Unicaja, que es va haver de suspendre diumenge per una avaria en el videomarcador. També en bàsquet, ha mort l'exjugador del Barça José Piculín Ortiz, víctima d'un càncer als 62 anys. Va jugar al Barça la temporada 90-91, però també ho va fer en altres equips de la Lliga CB, com el Saragossa, l'Andorra, l'Unicaja i el Real Madrid. També va jugar a la Lliga Nord-Americana, Lliga Universitària Nord-Americana i a l'NBA amb l'equip dels Utah Jazz.
6: 3CAT Info.
5: En ciclisme, segons Nació Digital, la segona etapa del Tour de França modificarà el seu recorregut i no passarà per Collserola pel brot de pesta porcina. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que han fet la petició a l'organització de la Ronda Francesa i que aquests ho han acceptat. En els propers dies explicaran com queda l'etapa, però retallaran uns 12 quilòmetres i s'evitarà, per tant, el pas per Collserola. Es manté, però, el circuit final a Montjuïc. D'altra banda, també en ciclisme, triomf per la francesa Cedrin Kerbaol a la tercera etapa de la Vuelta Femenina després dels 121 quilòmetres d'avui entre Padrón i La Coruña.
6: Trescat Info.

0: Són les 7. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Equip Viari, Marilús García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara uns 10 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Bellaterra en sentit sud a causa d'un accident que talla un carril. Afecta també el lateral la B30 amb retencions entre Barberà i Bellaterra direcció Tarragona. També queden cues a la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró. D'entrada a Barcelona, la C60 Argentona direcció Mataró i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
0: L'Organització Mundial de la Salut evacuarà 3 casos vinculats al brot d'antivirus del creuer cap als Països Baixos i Alemanya en les pròximes hores mentre es debat el destí del vaixell. Espanya demana que no faci escala a les Illes Canàries si no apareixen nous casos. Les entitats de defensa dels drets de la infància celebren l'ampliació de la Llei de Protecció dels Menors, que garanteix que se'ls escolti sempre en qualsevol edat i procediment. Asseguren que el nou marc posa les criatures al centre i també aplaudeixen que es prohibeixi la custòdia compartida en casos en què pugui afectar negativament els infants. La mesura, però, encara s'ha de ratificar al Congrés. I presó incondicional per al detingut de l'assassinat d'una dona dissabte al mig del carrer d'Esplugues de Llobregat. L'investiguen per l'assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i danys. El detingut havia passat aquest matí a disposició judicial i només ha contestat les preguntes del seu advocat. Els Estats Units diuen que l'alto al foc de l'estret d'Hormuz continua actiu, malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió de l'Iran. El Pentàgon alerta, però, que desencadenaran una resposta militar si Teheran no fa ús de la prudència i adverteixen que ara tenen més capacitat militar que a l'inici del conflicte. L'atur baixa en 9.000 persones a l'abril per Setmana Santa i al començament de la campanya turística. L'ocupació bat rècords a Catalunya amb gairebé 4 milions de persones en feina. I la plantilla de l'empresa Girona Més Net assegura que compleix de manera escrupolosa els serveis mínims fixats per la Generalitat en la vaga de recollida d'escombraries de la ciutat. Avui s'han reunit amb l'Ajuntament, que els havia traslladat la preocupació per l'aplicació d'aquests serveis mínims.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Txell. Segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fent Futbol, Mapi León ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada després de 9 anys com a blaugrana. També en futbol, l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid seran el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Tots dos s'enfronten a les 9 del vespre al partit de tornada de les semifinals amb l'empat a 1 del partit d'anada com a referència. I en hoquei patins, el Barça i el Reus Deportiu han viatjat cap a Coimbra per disputar la Final Eight de la Champions masculina. També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, ha anunciat la seva retirada un cop finalitzi aquesta temporada.
0: I només ens falta el temps. Els ruixats i les tempestes de les darreres hores continuaran actius fins al vespre, al mateix temps que es desplaçaran ja cap a les comarques de Girona. Demà, temps més assolellat i els ruixats es concentraran més al Pirineu, a Girona i al massís del Port. Temperatures, de moment, sense canvis.
2: Trescat Info.
0: Passen tot just 4 minuts de les 7. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga i us acompanyaré ben bé fins les 8. Comencem. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que evacuarà en les pròximes hores 2 casos sospitosos i un contacte d'alt risc que encara són a bord del creuer afectat pel brot d'antivirus. Els dos pacients sospitosos seran traslladats als Països Baixos, mentre que el contacte estret viatjarà a Alemanya, tots en avions medicalitzats per garantir el seu tractament i aïllament. Primer, però, desembarcaran a Cap Verd, on ara hi ha el creuer aturat. El balanç actual és de 3 morts, un pacient crític, i 3 de lleus. L'OMS està investigant els 7 casos com a sospitosos, tot i que de moment només n'ha confirmat 2. Per la seva banda, la companyia del creuer també ha confirmat en un comunicat que treballa ara en l'evacuació. I mentrestant, el govern espanyol defensa que el vaixell no faci escala a les Illes Canàries si no es tenen nous casos simptomàtics a bord. Fonts del Ministeri de Sanitat asseguren que si no hi ha nous contagis no hi hauria motiu clínic per permetre l'aturada del creuer a territori canari. Durant tot el dia, el Ministeri de Sanitat i l'OMS han mantingut contactes constants per decidir el futur del vaixell, tot i que inicialment es valorava la seva arribada a les Canàries, la decisió continuarà oberta. Entre els 147 ocupants del creuer hi ha 14 persones amb nacionalitat espanyola, 13 passatgers i un membre de la tripulació, 5 són catalans. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que hi han estat en contacte des del primer moment.
4: Hem tingut contacte per correu electrònic i em consta que el Departament d'Exteriors també està pendent d'aquestes persones. Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
0: El creuer va sortir a finals del mes de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a Cap Verd, quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'OMS no descarta la possibilitat que el contagi s'hagi produït fora del creuer, en un viatge abans de pujar al vaixell d'alguns d'aquests passatgers.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 7 i 6 minuts, les entitats de defensa dels drets dels infants valoren positivament l'ampliació de la Llei de Protecció dels Menors, un nou marc legal que obligarà els jutges a escoltar sempre aquests menors en qualsevol dels procediments que els afectin, en casos com, per exemple, la separació dels seus pares, possibles abusos o en la relació amb l'administració que els tuteli. Fins ara, aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. Una altra novetat és que en aquests casos de violència de gènere s'endureixen els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor, perquè s'haurà de denegar si es demostra un impacte negatiu per al menor. En declaracions a aquesta emissora, la responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya, Ona Lorda, celebrava que ara la justícia hagi de justificar de quina manera s'ha tingut en compte la veu de les criatures.
5: Havíem detectat que en la majoria de sentències els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen. Nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància en totes les resolucions que els afectin.
0: L'UNICEF, que també ha aplaudit l'ampliació que considera molt necessària, assegura que encara hi ha serrells que es poden millorar. Ho explica aquesta emissora Almudena Oligüebel, especialista en protecció infantil a l'UNICEF a Espanya.
6: Que l'ampliación de la edad para las pruebas preconstituidas en este momento está solamente para los menores de 14 años. Esta es la fase de investigación en la que se graba justamente el testimonio del niño para no tener que repetirlo muchas veces ni que en el momento del juicio tenga que comparecer. Y sí que abogaríamos para que se ampliara a todos los menores de 18 años.
0: La llei no arribarà al Congrés, però fins a finals d'any ja quedaran pocs mesos de legislatura i s'hauran de trobar els suports perquè s'aprovi del tot i sigui ja una realitat. Seguim repassant més qüestions. El jutge envia a presó provisional i sense fiança l'home detingut per assassinar una veïna d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa, a banda també de lesions i amenaces greus. El detingut ha estat tot el matí davant del jutge i només ha contestat a preguntes del seu advocat. A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar les armes blanques de la via pública després dels 2 assassinats d'aquest cap de setmana.
7: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
0: El govern assegura que els delictes amb arma blanca s'han reduït una 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets durant aquest 2026. Més qüestions. Junts, el Partit Popular i Vox discrepen, però, de l'executiu de Salvador Illa i consideren que hi ha un problema de seguretat al país després dels 2 assassinats que s'han produït durant el cap de setmana a l'àrea metropolitana. Sentim ara els portaveus del Parlament de Junts, Salvador Vergés, del Partit Popular, Juan Fernández i de Vox, Joan Garriga.
8: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
9: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya está descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
10: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
0: En canvi, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat calma i que no es faci alarmisme. Esther Capella és la portaveu dels Republicans, Jessica Albiach és la cap de files dels Comuns i Dani Cornellà és el portaveu dels Anticapitalistes.
11: Ara per ara no creiem que hagi de comparèixer el president de la Generalitat per donar explicacions per uns fets que s'estan investigant i hem de veure l'abast.
12: Jo el que demane és tranquil·litat, és prudència, és veure com acabem l'any, quines són veritablement les dades, més enllà de les percepcions i de les sensacions.
13: Cal defugir d'aquests discursos alarmistes i racistes.
0: Els juntaires ja han demanat una reunió amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per tal d'abordar la qüestió de seguretat. El govern ha confirmat que Parlon donarà explicacions al Parlament també sobre el crim d'Esplugues.
2: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fèria d'Abril al Parc del Fòrum de Barcelona. Segons han confirmat fonts policials, l'agressió es va produir aquest dissabte, 2 de maig, quan faltaven tot just 10 minuts per la mitjanit. El diari digital Metrópoli ha avançat que la noia va ser agredida per dos joves en un dels lavabos del recinte i que les càmeres de seguretat del recinte van enregistrar el moment en què dos d'aquests agressors sortien dels serveis. La unitat d'investigació del districte de Sant Martí s'ha fet ara càrrec del cas després que la víctima hagi interposat ja una denúncia. La investigació policial continua oberta i per ara, de moment, no hi ha detinguts.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Els Emirats Àrabs Units diuen que han interceptat míssils i drons llançats des de l'Iran per segon dia consecutiu, malgrat el fràgil alto el foc vigent des del 8 d'abril en el conflicte. Abu Dhabi sosté que els seus sistemes de defensa aèria s'han activat en resposta a les amenaces provinents de Teheran. Els Estats Units, per la seva banda, diuen que el cessament d'hostilitats continua actiu, malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió iranians. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, adverteix a Teheran, però que si no són prudents hi haurà accions armades contingents de resposta.
14: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
0: El cap de l'estat major de l'exèrcit, el general Dan Kane, deia que les actuals agressions iranianes estan per sota del llindar del que desencadenaria una resposta militar nord-americana.
15: El llindar sobre el qual decidirem atacar és una decisió política. El que puc dir és que ara els atacs són de menys intensitat. Sembla que l'Iran s'està esforçant per mirar de fer alguna cosa al flanc sud.
0: El Pentàgon sosté que l'operació que porten a terme per assistir al trànsit d'embarcacions per l'estret és defensiva, temporal i no busca l'enfrontament amb l'Iran. I per la seva banda, el ministre d'Afers Estrangers iranià viatja avui a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg, Abbas Agarachi. Som així una altra trobada amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Putin a Sant Petersburg. Més qüestions. Israel prorroga fins diumenge la detenció dels activistes catalans Saïf Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila, mentre membres de la flotilla Global Sumut, detinguts, recordem, dijous en aigües internacionals, un jutge d'Ashkelon ha considerat la petició dels serveis de seguretat de retenir-los 5 dies més, acusats de vincles amb Hamas. Ho ha seguit des d'Ashkelon, Jordi Brascó.
16: Unes proves secretes a les que els advocats defensors no han tingut accés han convençut el tribunal d'Ashkelon per acceptar la petició de la fiscalia israeliana d'allargar l'empresonament de Tiago Ávila i Saïf Abukeshek fins diumenge, mentre els serveis secrets israelians els continuen interrogant. Un canvi substancial respecte a l'anterior vista en què el jutge només va concedir la meitat de dies sol·licitats per la fiscalia. La decisió ha indignat els advocats defensors que immediatament han presentat un recurs per a l'alliberament dels dos activistes. Argumenten que no s'han presentat càrrecs formals i que la llei israeliana no se'ls ha d'aplicar perquè no són ciutadans locals i, a més, se'ls va detenir a més de 1.000 quilòmetres d'aquí. La pròrroga preocupa els advocats per dos motius: pels maltractaments que els activistes denuncien que reben constantment i pel seu estat de salut, tenint en compte que ja porten 5 dies de vaga de fam i els esperen, com a mínim, 5 dies més.
0: I abans de l'àrea de servei, una darrera qüestió. Almenys 2 morts i 32 ferits en un atac amb drons ucraïnesos a prop de la ciutat russa de Kazan, segons informen agències del país que citen autoritats locals. Les forces de Kiev també han atacat una refineria a Leningrad. I per la seva banda, els atacs russos han fet 6 morts i desenes de ferits en 2 regions ucraïneses. Moscou, Cristina Solies.
17: Silenci poc habitual del Kremlin que no aclareix si aturarà o no els combats aquesta nit, tal com li demana Zelensky. El president ucraïnès ha impulsat aquest alto el foc dos dies abans del que planteja Putin, perquè està convençut que el dirigent rus només vol una treva de poques hores per blindar les celebracions del 9 de maig. Per això Zelensky li respon que si de debò li interessa un alto el foc, el que ha de fer és respectar-lo des d'aquesta mitjanit i demostrar que realment vol aturar la guerra. Però Rússia, per ara, obvia la contraproposta ucraïnesa i ja els ha amenaçat amb un atac massiu amb míssils contra Kiev si dissabte envien nous drons cap a Moscou. Putin ja ha pres mesures per protegir la desfilada, que serà una de les més curtes que recorda, sense tancs ni míssils, i amb la previsió que el president rus estigui exposat al mínim temps possible a la plaça Roja. Aquest matí ja hi ha hagut retards i cancel·lacions a tots els aeroports propers a la capital russa i han començat els talls intermitents d'internet mòbil a la ciutat, que han de durar fins després del Dia de la Victòria.
0: És un quart de vuit, moment per actualitzar la situació a les carreteres del país. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha un nou accident ara a l'autovia 2 a l'altura del Bruc en direcció Lleida, que talla un carril. Hi ha uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona. En canvi, ja tots els carrils oberts a l'autopista AP7 a l'altura de Bellaterra en sentit sud, direcció Tarragona, on hi ha hagut un accident que ha provocat cues de fins a 10 quilòmetres. Ara encara queda lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, igualment en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona. A la resta, ja poques complicacions. Hi ha petites retencions a la C58 i la C33, al tram final d'entrada a Barcelona entre Montcada i el Nus de la Trinitat, la mateixa C58 a l'altura de Terrassa Centre en direcció Manresa. I pel que fa a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt encara amb congestió entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs i la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc i també a Sant Adrià en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta direcció Llobregat. També queda una petita retenció a la C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud en direcció Mataró fins al punt d'enllaç amb l'autopista de

0: 13 i també 13 litres a Amposta, unes xifres que ben segur anirem ampliant a mesura que tinguem més dades. I tot això amb unes precipitacions que de cara a les properes hores continuaran ben actives a mesura que a la vegada s'aniran desplaçant cap a les comarques de Girona. De fet, a partir del vespre-nit, aquestes pluges tendiran ja a anar marxant, tendiran a enfebrir-se i també marxaran mar endins. I tot per deixar pas a un dimecres que es llevarà assolellat arreu del país, amb bancs de boira matinals, especialment cap a la Noguera, al Berguedà, a la vall de l'Unyà o també cap a l'Empordà. Unes boires que es dissiparan amb rapidesa, però en canvi el que tindrem de nou a la tarda és l'aparició de les grans nuvolades. Però demà amb una diferència, estaran molt més concentrades o més restringides al sector del Pirineu i a les comarques de Girona, que és concretament en aquesta zona entre l'àrea de la Garrotxa, l'Empordà o el Pla de l'Estany, on demà sí que poden ser puntualment intenses, però només en aquest racó del país. A la resta, temps assolellat i també alguns ruixats també s'esperen cap al massís dels ports. Tot això amb unes temperatures que demà seran ben similars a les d'avui, amb unes màximes que tot estirar rondaran la xifra dels 23 o 24 graus.
1: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
2: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
3: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
2: Hòstia.
3: A la zona ocupada.
2: Ostres, això no ho he sabut mai.
4: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Info. 7 i 19 minuts. L'atur ha baixat aquest mes d'abril a Catalunya a 9.000 persones, coincidint amb la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. També és bona la dada d'afiliacions a la Seguretat Social. N'hi ha 38.000 més i es frega els 4 milions d'ocupants. Tot això contrasta amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació, perquè el primer trimestre de l'any ha estat el pitjor en una dècada tret de l'any de la pandèmia. Per sectors on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, destaca sobretot l'augment d'afiliats a la Seguretat Social.
6: Molt positives. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
5: En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos. La setmana passada se sabien les dades de l'EPA amb un atur del 10%, el pitjor dels últims 3 anys, i això s'ha sumat a un augment dels zeros en el primer trimestre. N'hi ha hagut un 34% més respecte al mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors. El sector dels musclos del Delta de l'Ebre cada cop els costa més, però, trobar treballadors. La situació s'agreuja pel canvi climàtic que els provoca que les campanyes s'hagin escurçat i hagin passat dels 5 als 3 mesos. Anem ara fins a la Ràpita. Jordi Barranca.
7: A la pràctica es tradueix en que cada any han de renovar la meitat de la plantilla, és a dir, entre 150 i 350 nous empleats, el que els suposa haver de fer també formació. Gerardo Benet és el gerent de FEPROMO de la Federació de Productors de Molús d'aquí del Delta.
8: La gent que té certa experiència, que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina els 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta, després, afortunadament, pues, resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, ha estat treballant més gent que mai, fan falta gent per tots els llocs i, claro, això pues, tensa el que és la contractació de treballadors.
7: Per això aposten cada cop més per l'ostre més estructural. La situació s'agreuja pel tipus de feina que requereixen la captura i la selecció del múscul.
8: Són feines que són més que res en acollir musclos, són feines molt pesades, han de manejar cordes que fan 25-30 quilos, han de manejar 4 o 5.000 quilos, vull dir, de ser jove. Aquí no veuràs de ningú més de 50 anys. I han de començar al matí molt pronte, han de començar a les 6 del matí, han d'acabar sobre les 2 o les 3 de la tarda. El que hi ha més últimament són senegalesos.
7: A banda, el sector també ha de fer front a l'encariment d'un 20% de mitjana dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà.
5: I la plantilla de l'empresa Girona Més Neta assegura que compleix de manera escrupolosa els serveis mínims fixats per la Generalitat en la vaga de recollida d'escombraries de la ciutat. Avui s'han reunit amb l'Ajuntament, que els havia traslladat la preocupació per l'aplicació d'aquests serveis mínims. Comerços, bars i restaurants també han expressat el malestar per aquesta vaga, sobretot si s'acaba coincidint amb l'inici dissabte del temps de flors. Anem ara doncs, fins a Girona. Maria Rovira.
9: Els treballadors veuen sobredimensionats alguns serveis mínims, però en un comunicat remarquen que compleixen tot el que fixat l'administració catalana i precisen que no faran més serveis si no ho exigeix el Departament de Treball. També asseguren que tant els treballadors com el govern local consideren que actualment

0: Actualment no s'està en una situació que s'aproximi a un possible decret d'estat d'emergència per raons de salubritat. Mentrestant, la preocupació s'evidencien en comerços, bars i restaurants del centre de Girona per l'acumulació d'escombraries al carrer i l'impacte que té en els negocis. Així ho expressaven el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Xavier García, i la presidenta dels botiguers del centre, Mercè Ramírez, de Cartagena.
1: Evidentment impacta a la nostra imatge i a la nostra caixa, perquè és evident que no pots seure en una terrassa on al costat està la brossa, no?
2: Que l'efecte és que, clar, que es veu tot Girona brut i això no ajuda gens als comerços i, a més, en uns dies que s'adorna la ciutat i, és clar, es veu més la brutícia que tot el que s'està fent de les flors, no? I això també ens preocupa.
0: La plantilla de Girona Més Neta apunta que continuen disposats a negociar i que estan a l'espera d'una possible reunió amb l'empresa. Mentrestant, han convocat una manifestació per demà al matí.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Banc Sabadell guanya gairebé 350 milions d'euros fins al mes de març, un 29% menys que el primer trimestre de l'any passat. És una caiguda dels beneficis que s'explica per l'entorn del tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. El conseller delegat César González Bueno ha explicat que mantenen però els objectius de rendibilitat, també de remuneració dels accionistes, en part gràcies a la venda divendres de la seva filial britànica TSB al Santander, que diu que a ells ja no donava més rèdit.
5: Yo recuerdo que cuando llegué al banco lo primero que me dijo el consejo es que vendiese TSB. Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros, lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios y lo hemos vendido muy bien porque el comprador puede llevar esa operación, la puede llevar más lejos integrándola en una estructura mayor.
4: De seguida, tota l'actualitat esportiva. Abans, una darrera qüestió. Els musicals de Lost Boys i Shimigadon lideren amb 12 candidatures cadascuna les nominacions de la 79a edició dels Premis Tony. En concret, l'adaptació de la pel·lícula de vampirs per a adolescents del 1987, de Lost Boys, ha arrasat en l'anunci que s'ha fet avui, obtenint categories claus, entre les quals hi ha millor nou musical, millor direcció i millor coreografia, a més també de múltiples nominacions en actuacions de repartiment. En aquesta carrera dels Tonys, el de teatre nord americans, la segueixen també amb 12 candidatures Shimigadon, que adapta una sèrie d'Apple TV que se'n riu subtilment dels musicals de Broadway, i amb 11 la reposició de Ragtime. També destaca la nominació a millor actor protagonista per l'obra de teatre Every Billion Thing del britànic Daniel Radcliffe, que va ser famós per interpretar, recordem, Harry Potter a la icònica saga cinematogràfica.
3: Esports.
4: Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Txell. Segons explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, Mapi León ja ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada després de 9 anys a l'entitat. Mapi va arribar al Barça el 2017 procedent de l'Atlètic de Madrid i va renovar per última vegada el desembre del 2023, quan es recuperava d'una operació greu al genoll. L'aragonès suma 7 títols de Lliga i 3 Champions, de moment amb el Barça, entre altres títols. Mapi León, per cert, serà una de les jugadores que demà oferiran el títol de la Lliga als seguidors del Johan Cruyff, que assisteixin al partit contra el Llevant pendent de la 27a jornada. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, espera mantenir el to en els propers dos partits previs a la final de la Champions contra l'Olympique de Lió a Oslo, el 23 de maig, però també anuncia rotacions.
7: Hi haurà rotacions, clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui, sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada, però evidentment el diumenge vam tenir un partit que a nivell condicional va ser molt, molt, molt, molt exigent.
6: Avui, per cert, li han fet més proves mèdiques a la jugadora del Barça, Caroline Graham, que no s'entrenarà per unes molèsties que arrossega des de diumenge en la semifinal de la Champions.
3: 3CAT Info.
6: D'altra banda, avui sabrem quin és el primer equip finalista de la Champions masculina de futbol de Budapest del 23 de maig. A les 9 del vespre s'enfronten l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid a la tornada de les semifinals i amb l'1-1 de l'anada com a referència. Aquest Arsenal-Atlètic de Madrid, com diem, es juga a les 9 i el podreu seguir en directe amb la transmissió per l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Demà serà el torn del Bayern de Múnich a Paris Saint-Germain, amb uns 5-4 favorables francesos del partit d'anada. D'altra banda, el Consell de Ministres espanyol ha aprovat un reial decret llei pel qual s'inclouran els partits de futbol de la Lliga Femenina a la travessa. A partir d'ara s'hi incorporaran permanentment 4 partits de la Lliga F, fet que permetrà als clubs rebre ingressos. A la Lliga masculina, l'Athletic Club de Bilbao ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el tècnic de l'equip basc per a les dues pròximes temporades en substitució d'Ernesto Valverde. Terzic té 43 anys i ha entrenat, entre altres equips, el Borussia Dortmund, que va guanyar la Copa Alemanya el 2021 i que el 2024 va arribar a la final de la Champions.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: En hoquei patins, el Barça i el Reus Deportiu ja viatgen cap a Coimbra, Portugal, per disputar la Final 8 de la Champions masculina. Demà, l'equip roig i negre s'enfrontarà al Benfica, el segon partit de quarts, i dijous el rival del Barça als quarts de final serà l'Sporting, també de Portugal. També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, deixarà l'hoquei patins un cop finalitzi la temporada després de 15 temporades a l'hoquei Lliga Femenina. Nascuda a Palau Solità i Plegamans fa 30 anys, juga actualment la seva 15a temporada a l'hoquei Lliga Femenina amb el Palau. Busquets ha guanyat 5 lligues, 3 Champions, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya, i amb la selecció espanyola ha conquerit 3 mundials i 3 europeus. Pel que fa al motor, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau s'ha presentat aquesta tarda al Gran Premi de Motociclisme que es disputarà la setmana vinent al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. I s'hi han anunciat també novetats. Damià Aguilar, bona tarda.
8: Bona tarda. La Fórmula 1 és anglesa, MotoGP és català. És la frase que ha deixat anar Carmelo Ezpeleta, el conseller delegat de Dorna, durant la presentació del Gran Premi de MotoGP que es disputa la setmana que ve al circuit de Barcelona-Catalunya. Ha estat una presentació segurament amb tots els responsables públics i privats imaginables i amb una novetat important, el Fan Festival a la plaça Catalunya, si recordeu. Aquell village o festival d'aficionats a la plaça Catalunya que ja s'està fent habitualment amb la Fórmula 1 a casa nostra, doncs ara s'estrena per primera vegada aquesta experiència en MotoGP. Serà dimecres 13 i dijous 14. En el cas de dimecres 13, amb la presència d'alguns dels pilots de la classe reina, com per exemple els germans Márquez.
6: Moltes gràcies, Damià.
3: 3CAT Info.
6: En bàsquet, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Joventut ha proposat el 26 de maig com a data per acabar de disputar el partit de la Lliga CB contra l'Unicaja de Màlaga, que es va haver de suspendre diumenge per una avaria en el videomarcador.

0: Són 7:45, tocats primers titulars d'aquesta hora. L'Organització Mundial de la Salut evacuarà 3 casos vinculats al brot d'antivirus del creuer cap als Països Baixos i Alemanya en les pròximes hores, mentre es debat el destí del vaixell. Espanya demana que no faci escala a les Illes Canàries si no apareixen nous casos. Les entitats de defensa dels drets de la infància celebren l'ampliació de la Llei de Protecció dels Menors, que garanteix que se'ls escolti sempre en qualsevol edat i procediment. Asseguren que el nou marc posa les criatures al centre i també aplaudeixen que es prohibeixi la custòdia compartida en casos en què pugui afectar negativament els infants. La mesura, però, encara s'ha de ratificar al Congrés. I presó incondicional per al detingut de l'assassinat d'una dona dissabte al mig del carrer Esplugues de Llobregat. L'investiguen per l'assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i danys. El detingut havia passat aquest matí a disposició judicial i només ha contestat les preguntes del seu advocat. I fins al punt de les 8 també us explicarem altres notícies, com la Fiscalia creu que hi ha indicis delictius molt contundents per mantenir a la presó els pares del nadó que va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron per suposades agressions aquest any. Els advocats dels pares demanen a l'Audiència de Barcelona que els deixi en llibertat. El jutge ho haurà de decidir en les pròximes hores. 200.000 immigrants ja han presentat la documentació per regularitzar la seva situació a Espanya 20 dies després que comencés aquest procés extraordinari. Ho ha anunciat a Barcelona la secretària d'Estat de Migracions a Barcelona aquest migdia. I en esport, Ricard Isidro, què hi afegirem?
1: Mira, d'una banda, Txell, que segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio fent futbol, Mapi León ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada després de 9 anys com a blaugrana. I també en futbol, aquesta nit, l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid seran el primer finalista de la Champions masculina. Tots dos s'enfronten al partit de tornada a les semifinals a partir dels 9 del vespre amb l'empat a 1 del partit d'anada com a referència.
0: I el temps, els ruixats i les tempestes de les darreres hores continuaran actius fins al vespre, al mateix temps que es desplaçaran cap a les comarques de Girona. Demà, temps més assolellat i els ruixats es concentraran més cap al Pirineu, a Girona i al massís del Port. Temperatures, de moment, sense canvis. Dos quarts i dos minuts de vuit. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que evacuarà en les pròximes hores 2 casos sospitosos i un contacte d'alt risc que encara són a bord del creuer afectat pel brot d'antivirus. Els 2 pacients sospitosos seran traslladats als Països Baixos, mentre que el contacte estret viatjarà a Alemanya, tots en avions medicalitzats per tal de garantir el seu tractament i aïllament. Primer desembarcaran a Cap Verd, on ara hi ha el creuer aturat. El balanç actual és de 3 morts, un pacient crític i 3 lleus. L'OMS està investigant els 7 casos com a sospitosos, tot i que de moment només n'ha confirmat 2. Per la seva banda, la companyia de creuer també ha confirmat en un comunicat que treballa ara en l'evacuació. I mentrestant, el govern espanyol defensa que el vaixell no faci escala a les Illes Canàries si no es detecten nous casos simptomàtics a bord. Fonts del Ministeri de Sanitat asseguren que si no hi ha nous contagis, no hi hauria motiu clínic per permetre l'aturada del creuer a territori canari. Durant tot el dia, el Ministeri de Sanitat i l'OMS han mantingut contactes constants per decidir el futur del vaixell, tot i que inicialment es valorava la seva arribada a les Canàries. La decisió, de moment, continua oberta. Entre els 147 ocupants del creuer hi ha 14 persones amb nacionalitat espanyola, 13 passatgers i un membre de la tripulació, 5 són catalans. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que hi han estat en contacte des del primer moment.
2: Hem tingut contacte per correu electrònic i em consta que el Departament d'Exteriors també està pendent d'aquestes persones. Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
0: El creuer va sortir a finals del mes de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap al Cap Verd quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'OMS no descarta la possibilitat que el contagi s'hagi produït fora, però del creuer, en un viatge abans de pujar al vaixell d'alguns d'aquests passatgers.
3: 3Cat Info.
0: Les entitats de defensa dels drets dels infants valoren positivament l'ampliació de la Llei de Protecció dels Menors, un nou marc legal que obligarà els jutges a escoltar sempre que aquests menors en qualsevol procediment els afecti, en casos com, per exemple, la separació dels seus pares, possibles abusos o en la relació amb l'administració que els tuteli. Fins ara, aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. I una altra novetat és que en els casos de violència de gènere s'endureixen els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor, perquè s'haurà de negar si es demostra un impacte negatiu per al menor. En declaracions a 3Cat Info, la responsable de polítiques d'infància a Save the Children Catalunya, Ona Lorda, celebrava que ara la justícia hagi de justificar de quina manera s'ha tingut en compte la veu de les criatures.
3: Havíem detectat que en la majoria de sentències els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen. Nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància en totes les resolucions que els afectin.
0: L'UNICEF, que també ha aplaudit l'ampliació, que considera molt necessària, assegura que encara hi ha serrells que es poden millorar. Ho ha explicat aquesta emissora al Modena Olaguibel, especialista en protecció infantil d'UNICEF Espanya.
4: Que la ampliación de la edad para las pruebas preconstituidas en este momento está solamente para los menores de 14 años. Esta es la fase de investigación en la que se graba justamente el testimonio del niño para no tener que repetirlo muchas veces ni que en el momento del juicio tenga que comparecer. Y sí que abogaríamos para que se ampliara a todos los menores de 18 años.
0: La llei, però, no arribarà al Congrés fins a finals d'any, ja quedaran pocs mesos de legislatura i s'hauran de trobar els suports perquè s'aprovi del tot i sigui una realitat. Més qüestions. La Fiscalia considera que hi ha indicis molt contundents perquè els pares del nadó, suposadament maltractat, detinguts al mes de març, continuïn a presó. Els seus advocats han demanat a l'Audiència de Barcelona que els deixi en llibertat amb mesures cautelars. El nadó, d'un mes, va estar ingressat durant 4 setmanes a la unitat de cures intensives del Vall d'Hebron, després d'haver passat dies per diversos centres sanitaris. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebetller.
5: La Fiscalia ha qualificat de sòlids i rotunds els indicis delictius contra els pares, fins i tot per la suposada agressió sexual. A més, hi veu risc de fugida, ja que poden enfrontar-se a una hipotètica condemna de molts anys de presó. També creu que poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge. El fet que aleguen les defenses que un gen congènit podria estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, és una hipòtesi que ja van descartar els metges forenses des del primer moment, un cop van reconèixer el nadó. Les lesions van ser de tal magnitud que l'Hospital Vall d'Hebron, on treballava d'infermera la mare, ho va posar en coneixement dels Mossos al març i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura que evoluciona favorablement i ara està amb una família d'acollida. L'Audiència decidirà aquesta setmana si els deixa o no en llibertat.
0: El jutge envia a presó provisional i sense fiança l'home detingut per assassinar una veïna d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa, a banda també de lesions i amenaces greus. El detingut ha estat tot el matí davant del jutge i només ha contestat a preguntes del seu advocat. A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar les armes blanques de la via pública després dels 2 assassinats del cap de setmana.
6: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
0: El govern assegura que els delictes amb arma blanca s'han reduït una 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets durant aquest 2026.
7: 3Cat Info.
0: 200.000 persones ja han iniciat els tràmits per regularitzar la seva situació a tot l'Estat durant els primers 20 dies des de l'arrencada del procés. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, s'ha reunit aquest migdia amb el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto. Tots dos s'han mostrat satisfets de com estan en el procés i han demanat calma a les persones que s'hi vulguin acollir perquè hi ha temps, recordem, fins al 30 de juny.
8: La setmana passada rondàvamos más de 130.000 solicitudes. Esta semana pues seguramente nos iremos acercando a una cifra cercana a las 200.000 a nivel estatal.
9: Que el Real Decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes. Teníamos 46.500 en Cataluña. Ya hemos resuelto más de 21.000 en apenas unos pocos días y esperamos como máximo en 7-8 días hábiles hacer el 100%.
0: I en paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que a partir de demà obre un nou espai a Montjuïc com a punt únic per donar cita. Al pavelló 2 de la fira també s'atendran els residents que no estiguin empadronats. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Pràcticament 5 minuts i seran 3 quarts de 8. Més qüestions. A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar. A banda de les prop de 2.000 que dormen al ras, n'hi ha unes 400 en assentaments i locals ocupats, unes 3.000 en equipaments públics o privats i 3.500 persones més que viuen en allotjaments temporals d'urgència. Al matí de Catalunya Ràdio ha actualitzat les dades i ha pogut parlar amb algunes de les persones que viuen en tendes de campanya a tocar de la Ronda Litoral. El perfil és molt heterogeni i joves estrangers, molts dels quals argelians, que sobreviuen venent ferralla, però també persones de nacionalitat espanyola, que s'han vist abocats a viure al carrer.
10: Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal, treballadora.
11: I al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación, porque no tienes nada. ¿Sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
12: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
0: Algunes de les persones que dormen al carrer tenen feina, però tot i això no es poden pagar ni una habitació. Des del govern recorden que han impulsat un pla de xoc de 30 milions d'euros per donar suport als ajuntaments, als qui tenen competències sobre aquesta matèria, i les entitats socials reclamen que s'aprovi de manera urgent la llei per fer front al sensellarisme que fa 4 anys que està encallada al Parlament. Més qüestions. El govern adapta els plans urbanístics als municipis rurals per facilitar-los la creació d'habitatges i reduir la burocràcia. L'executiu ha aprovat un decret perquè gairebé 2/3 de les localitats catalanes, les menys habitades, s'estalviïn haver de fer el mateix planejament que les grans ciutats a l'hora de definir de quina manera poden créixer i cap a on. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
13: Simplifiquem instruments urbanístics i facilitem la construcció en aquelles peces, en aquelles masies, en aquells elements que en l'àmbit rural doncs, poden tenir sortida d'habitatge o també de dinamització econòmica.
0: És una reivindicació històrica dels pobles petits que denuncien el calvari administratiu que els suposen les macroplanificacions urbanístiques. Amb la iniciativa del govern, els tràmits seran més ràpids i es facilitaran l'habitació d'espais, com per exemple granges, magatzems abandonats, com a llars noves. Així ho veuen els alcaldes de Susqueda, a la Selva, Riner, al Solsonès, o a Castelló de Farfanya, a la Noguera.
14: Un gran avançament, no?, perquè tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
15: Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment i aquest primer pas nosaltres ho veiem molt positivament. Cal reconèixer que el pas que ha fet el govern doncs és un pas valent.
16: No es pot tractar per iguals que som diferents. I urbanísticament teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
0: Consideren que la mesura pot ser clau per aturar el despoblament.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Alberto Núñez Feijóo defensa obertament la rebaixa de la condemna del PP que demana per l'empresari Víctor de Aldama en el judici pel cas de les mascaretes. El líder dels populars ha carregat contra la fiscalia per no haver fet el mateix i acusa la Moncloa d'estar-hi al darrere.
17: Creo que es un escándalo que la Fiscalía General del Estado intervenga y no le deje actuar conforme a su propia doctrina. Y es que cuando el fiscal anticorrupción ha observado que hay un encausado que está facilitando y colaborando, pues lo lógico es pedir una disminución de la pena.
0: En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha negat pressions cap al Ministeri Públic i ha assenyalat el PP per haver-se conxorxat, assegura, amb el presumpte comissionista de la trama.
18: Ha sido una decisión del Ministerio Fiscal basada en criterios técnicos y quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos.
0: Els populars han rebaixat a poc més de 5 anys de presó la seva petició de pena per Aldama.
7: 3CAT Info.
0: Generalitat, Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats de la ciutat han portat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda arran d'un vídeo on explica que quan s'avorreix va a caçar moros. Aquest compte, que es va obrir ara fa 7 mesos, té 31.000 seguidors. Clara Jordan.
19: En el vídeo, el responsable de Girona Perduda, Travis Gómez, conversa amb un altre influenciador d'un perfil similar mentre passegen pel centre de la ciutat.
20: Cuando me aburro, me pongo, como digo yo, a cazar moros. ¿Por qué digo a cazar moros? Porque quien está delinquiendo es moro.
19: Unes expressions intolerables i racistes, segons les entitats, agreujades pels milers de reproduccions que han aconseguit. Zoé Darawi és un dels portaveus de les entitats.
21: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores exposar-se a lo que és la violència ultra.
19: Demanen a la Fiscalia una intervenció exemplar perquè consideren que els continguts publicats per Girona Perduda i d'altres perfils similars tenen conseqüències immediates per la població migrant i les entitats que els ajuden. Ajuntament de Girona i també Generalitat han fet arribar el vídeo a la Fiscalia perquè analitzin el cas i estudiïn si té recorregut judicial.
0: Ara són tocats 3:15. Ens aturem un moment, fem una pausa per fer un cop d'ull a les carreteres.

0: Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs les carreteres ja força tranquil·les. Només veiem retencions a l'autovia A2 a l'altura del Bruc en direcció Lleida per un accident que talla un carril, i a Barcelona a les rondes petits trams de congestió a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit en Besòs, i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs, i a la Barceloneta direcció Llobregat, mentre que la resta de la xarxa viària la circulació ja força fluida. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El temps. Actualitzem la previsió de Néstor Gómez.
2: Una tarda més tornem a parlar de ruixats i de tempestes. Ahir afectaven punts de l'oest del país, punts també de la Catalunya central. Avui estan descarregant amb força a punts del paralitoral i pràcticament tot ell, des del sector del Pirineu més oriental fins al massís dels Ports. Unes pluges que s'han deixat sentir amb ganes també al sector de les muntanyes del paralitoral. Destaquem, per exemple, a l'entorn de Montserrat, 13 litres a Montserrat, a Rellinars, 19 litres per metre quadrat. Destaquem també a Susqueda, els 20 litres per metre quadrat, a Mer 18 litres, i hi ha una miqueta més cap a les comarques de Tarragona, els 18 litres de l'illa. Tot això amb una inestabilitat que continuarà activa fins a primera hora de la nit. Les pluges del paralitoral aniran avançant cap a les comarques de Girona, i a mesura que vagi avançant el vespre nit, marxaran mar endins a la vegada que tendiran a enfablir-se. I tot per donar pas a una matinada de dimecres que serà prou serena arreu del país, amb algunes boires matinals, les que es presentaran demà al matí a punts de l'interior, i de nou a la tarda tornaran a créixer núvols i tornaran a aparèixer els ruixats, però demà restringits molt al Pirineu i a les comarques de Girona, i s'espera que puntualment cap a la Garrotxa, l'Empordà o també cap al Pla de l'Estany pugui descarregar amb intensitat, fins i tot també amb una mica de calamar-se. A la resta del país el temps serà ben plàcid, i només cap al massís dels Ports també s'esperen alguns ruixats. Tot això amb un panorama de temperatures molt suaus, amb unes màximes que rondaran els 22-23 graus a tot estirar.
3: 3CAT Info. Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
4: Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
3: 3CAT Info.
0: Els camps de blat i ordi ja patien per falta d'aigua després d'un abril càlid i sec, i amb les pluges dels últims dies els productors respiren ara més tranquils. Unió de Pagesos parla d'una producció raonable però amb rendiments inferiors als que tocarien. Això s'explica sobretot perquè els adobs s'han encarit molt i se'n fan servir menys. Anem ara fins a Lleida. Estela Busoms.
5: Des del sindicat alerten que el preu dels fertilitzants s'ha triplicat en els darrers mesos per la guerra al Pròxim Orient. La tona d'urea ha passat de 300 a 1.000 euros de mitjana, i el que fan molts productors és o no posar-ne o reduir-ne la dosi. Per tant, les últimes pluges són molt benvingudes perquè han arribat en un moment clau, però la collita estarà condicionada també per l'encariment dels adobs químics. Santi Caudevilla és el responsable del sector d'Unió de Pagesos.
6: Creiem que tindrem un any raonable, no tindrem extremadament bo ni exclusivament bo perquè a l'hivern no vam tenir fred, i a la vegada també no tindrem gran collita perquè el preu que s'ha ficat als adobats és impossible poder adobar, i per això tindrem una davallada de collita segura.
5: Des d'Unió de Pagesos es reclama poder fer servir més purins i menys químics per adobar les terres.
6: Estem davant d'una paradoxa realment aberrant, i el que fa s'empobrir molt el nostre país, i és que ens fan comprar el que serien adobs químics a 1.000 euros la tona, i estem destruint nitrogen a les granges perquè la normativa ens obliga a destruir nitrogen d'origen orgànic quan és molt millor que el químic.
5: La recol·lecció del cereal es preveu que comenci d'aquí unes 3 o 4 setmanes en funció del lloc i de les condicions meteorològiques.
0: A Barcelona, el Consell Assessor de la Rambla vol recuperar un veïnatge propi i arrelat. En el seu primer informe, l'òrgan consultiu proposa un pla d'habitatge específic a llarg termini per tal que la Rambla sigui un espai habitable i residencial. Per exemple, proposa transformar antics hotels i edificis buits en habitatges socials i crear espais de trobada com mercats temporals o festes populars. Són iniciatives que ja s'han tirat endavant en capitals europees com Amsterdam. Joan Oliveres és el president del Consell Assessor.
7: És habitatge públic i habitatge privat, les dues, perquè proposem pactes amb la propietat per tal d'establir, diguem-ne, complicitats necessàries, perquè amb l'habitatge públic no en tindrem prou, perquè hi ha el que hi ha a la Rambla.
0: Altres punts destacats de l'informe són que la cultura sigui l'eix vertebrador de la nova Rambla, la transformació de l'activitat econòmica, la mobilitat o el paper fonamental de la Boqueria en la construcció del barri.
7: La possibilitat de recuperar el valor de mercat i de mercat, diguem-ne, de producte de la Boqueria ens permet albirar a futur la possibilitat de recuperació de residents i la possibilitat de la transformació comercial de la pròpia Rambla al voltant d'un eix vertebrador important d'impacte colossal, que és la Boqueria amb un funcionament normalitzat.
0: El Consell Assessor de la Rambla és un òrgan consultiu adscrit a l'alcaldia que es va crear ara fa tot just un any. Les companyies T de Teatre i La Calòrica s'uneixen per primera vegada en el projecte Les dones Piñeiro, una obra que s'obre és el paper silenciat de la dona en les lluites obreres i sindicals de la dècada dels anys 80. L'obra es podrà veure l'any que ve al Teatre Poliorama de Barcelona. Òscar Callau.
8: Ambient d'entusiasme i excitació en l'acte de presentació d'aquesta història familiar, de gènere, de classe i d'identitat que firma la nova companyia T de Calòrica, que de moment és efímera, ja que s'ha constituït només per posar en marxa les dones Piñeiro. Són les mares, filles i esposes de diverses generacions d'una família gallega instal·lada al cinturó industrial de Barcelona. Des d'una fàbrica de calderes narraran lluites com la de l'equiparació salarial durant la transició democràtica o les tancades per acabar amb la discriminació laboral per gènere. Sentim Júlia Trullol, de La Calòrica.
9: Que serà una comèdia de dones que lluiten, de dones que lluiten per un millor salari, per ser millors persones, ser millors mares, ser millors esposes, ser millors companyes, però sobretot intentar no deixar ningú enrere.
8: La col·laboració entre T de Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies, nascuda la primera el 1990 i la segona el 2010. Sentim Àgata Roca, de T de Teatre.
10: Vam fer moltes reunions per decidir quin nom ens posàvem momentàniament en el grup de WhatsApp, perquè un nom que definís bé, que no fos un espectacle de T de Teatre o de Calòrica, i precisament vam dir, doncs ens posem T de Calòrica, que és TDK, i perquè vam pensar que unides són més fortes.
8: Les dones Piñeiro es veurà al Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027. Les entrades ja són a la venda al web del teatre.
4: 3CAT Info.

0: Una trentena de propostes de teatre, circ, dansa i tallers tradicionals transformaran el poble d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, amb una nova edició de Les Baiòlets. El festival, que es farà el mes de juliol, presenta tres espectacles d'estrena, alhora que potencia també un model de turisme familiar i sostenible al Pirineu. El festival s'ha presentat a Lleida. Noelia Caselles.
1: Gairebé el 40% de les propostes de Les Baiòlets són internacionals, perquè des del festival refermen que fer-lo en un petit indret del Pirineu, Esterri té 950 habitants, no vol pas dir que no puguin anar-hi companyies de primer nivell. Això sense deixar de banda el talent de quilòmetre zero i la implicació de la gent del poble. Pere Ticó és l'alcalde.
2: És una aposta per la natura, cultura i sobretot respecte pel territori. Això doncs, ens ajuda a consolidar un model de turisme sostenible i sobretot també de qualitat. No?
1: I pel que fa a la programació, doncs, hi trobem tres propostes de pallassos. Una, l'Itàlia Circo La Vil, presenta l'espectacle Brusco per primer cop a la península. I en dansa, per exemple, una proposta feminista que explica la directora artística Amàlia Matlló.
3: També tindrem les Josianes, que és una companyia francesa de dones feministes que ballen i fan dansa aèria i també a terra. Fan un homenatge a les àvies, un homenatge al passar-s'ho bé des de la feminitat.
1: També hi haurà circ, titelles, instal·lacions artístiques i de jocs tradicionals, espectacles de carrer i tallers de quilòmetre zero. Les Baiòlets es farà del 16 al 19 de juliol a Esterri d'Àneu.
0: Esports. 5 minuts i les 8 en punt, moment pels esports. Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Txell. Segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, Mapi León ja ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi aquesta temporada després de 9 anys a l'entitat. Mapi va arribar al Barça el 2017 procedent de l'Atlètic de Madrid i va renovar per última vegada el desembre del 2023 quan es recuperava d'una operació greu al genoll. L'aragonesa suma 7 títols de Lliga i 3 Champions, de moment amb el Barça, entre altres títols. Mapi León, per cert, serà una de les jugadores que demà oferiran el títol de la Lliga als seguidors del Johan Cruyff que assisteixin al partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, espera mantenir el to en els dos partits previs a la final de la Champions, tot i que també anuncia rotacions.
5: Hi haurà rotacions, clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui, sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada, però evidentment el diumenge vam tenir un partit que a nivell condicional va ser molt, molt, molt, molt exigent.
4: Avui, per cert, li han fet més proves mèdiques a la jugadora del Barça, Caroline Graham, que no s'ha entrenat avui per molèsties que arrossega des de diumenge en la semifinal de Champions. D'altra banda, en el partit de demà, el Barça femení estrenarà la samarreta amb el logotip d'Olivia Rodrigo, que durà l'equip masculí al Clàssic, que també durà l'equip masculí al Clàssic de diumenge dins de l'acord amb el patrocinador principal, Spotify.
6: 3CAT Info.
4: Avui sabrem quin és el primer equip finalista de la Champions masculina de futbol de Budapest del 23 de maig. A les 9 del vespre s'enfronten l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid a la tornada de les semifinals i amb l'1-1 de l'anada com a referència. Aquest partit el podreu seguir en directe amb la transmissió de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Demà, a partir de les 9, Bayern de Múnich i Paris Saint-Germain amb el 5-4 favorable als francesos de l'anada. Afegir que el Consell de Ministres espanyol ha aprovat un reial decret llei pel qual s'inclouran els partits de futbol de la Lliga Femenina a la Travessa. A partir d'ara, s'incorporaran permanentment 4 partits a la Lliga F, fet que permetrà als clubs rebre ingressos. A la Lliga Masculina, l'Atlètic Club de Bilbao ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el tècnic de l'equip per a les dues pròximes temporades en substitució d'Ernesto Valverde.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: En hoquei patins, el Barça i el Reus Deportiu viatgen cap a Coimbra, Portugal, per disputar la final a 8 de la Champions masculina. Demà, l'equip roig i negre s'enfrontarà al Benfica en el segon partit de quarts i dijous el rival del Barça en aquesta ronda serà l'Sporting de Portugal. També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, es retirarà un cop finalitzi el curs després de 15 temporades a l'hoquei Lliga Femenina, defensant sempre la samarreta del Palau.
7: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport.
4: Busquets, de 30 anys, ha guanyat 5 lligues, 3 Champions, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i amb la selecció espanyola ha conquerit 3 Mundials i 3 Europeus. I el capità del Pons Lleida, Sergi Duc, anuncia que deixa el club a finals de temporada sense especificar si es retira o si fitxa per un altre club.
6: 3CAT Info.
4: En motor, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau s'ha presentat el Gran Premi de Motociclisme que es disputarà la setmana vinent al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. La novetat més important és que MotoGP instal·larà un fan festival a la plaça Catalunya els dies 13 i 14, dimecres i dijous de la setmana vinent, amb visita dels pilots de la classe reina. Dins de l'actualitat del campionat, el conseller delegat de MotoGP, Carmen Lozpeleta, ha explicat que no té cap dubte que arribaran a un acord amb els equips per al nou període 2027-2031.
8: También en el tema de los fabricantes, la propuesta de futuro es diferente de la que era hasta ahora. Y todos esos cambios llevan tiempo de negociación porque a mí la gente que no discute los contratos no me gusta mucho porque no las piensan cumplir. Y nosotros los contratos los pensamos cumplir y los fabricantes también, por eso discutimos mucho, pero llegaremos a un acuerdo seguro.
4: I en bàsquet, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Joventut ha posat el 26 de maig com a data per acabar de disputar el partit de la LXB contra l'Unicaja.
6: 3CAT Info.
9: Bona tarda, són les 8. L'Organització Mundial de la Salut evacuarà 3 casos vinculats al brot d'antivirus o del creuer cap als Països Baixos i Alemanya en les pròximes hores mentre es debat el destí del vaixell. Espanya demana que no faci escala a les Illes Canàries si no apareixen nous casos. La dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital de Tortosa i va ser víctima d'un feminicidi, segons ha confirmat el Departament d'Igualtat i Feminisme. Es tracta del segon crim masclista registrat a Catalunya aquest 2026. Presó incondicional per al detingut per l'assassinat d'una dona dissabte al mig del carrer Esplugues del Llobregat. L'investiguen per assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i danys. El detingut havia passat aquest matí a disposició judicial i només ha contestat les preguntes del seu advocat. Les entitats de defensa dels drets de la infància celebren l'ampliació de la llei de protecció de menors que garanteix que se'ls escolti sempre en qualsevol edat i procediment. Asseguren que el nou marc posa les criatures al centre i també aplaudeixen que es prohibeixi la custòdia compartida en casos en què pugui afectar negativament els infants. La mesura, però, encara s'ha de ratificar al Congrés. Els Estats Units diuen que l'alto el foc a l'estret d'Hormuz continua actiu malgrat el que qualifica de recents atacs d'agressió de l'Iran. El Pentàgon alerta, però, que desencadenaran una resposta militar si Teheran no fa un ús de la prudència i adverteixen que ara tenen més capacitat militar que a l'inici del conflicte. L'atur baixa en 9.000 persones a l'abril per Setmana Santa i al començament de la campanya turística. L'ocupació bat rècords a Catalunya amb gairebé 4 milions de persones en feina. Tot a punt perquè arrenqui a la Sala Apolo de Barcelona el desconcert dedicat que celebra el desè aniversari. Artistes com Alosa, Dan Peralbo o el Combo i Pastora o Sidoní es combinaran amb una vintena de parelles inèdites.
6: Esports.
4: Segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fent Futbol, Mapi León ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada després de 9 anys com a blaugrana. També en futbol, l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid seran el primer finalista de la Champions masculina de futbol. Tots dos s'enfronten avui, a partir de les 9 del vespre, al partit de tornada de les semifinals amb l'empat a 1 del partit d'anada. I en hoquei patins, el Barça i el Reus Deportiu ja són a Coimbra per disputar a partir de demà la Final 8 de la Champions masculina. També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, anuncia la seva retirada un cop finalitzi la present temporada.
9: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores continuaran actius fins al vespre, al mateix temps que es desplaçaran cap a les comarques de Girona. Demà, temps més assolellat i els ruixats es concentraran més al Pirineu a Girona i al Massís del Port. Temperatures sense canvis.
6: 3CAT Info.
9: Ara passen 3 minuts de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món.
10: Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
9: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que evacuarà en les pròximes hores dos casos sospitosos i un contacte del risc que encara són a bord del creuer afectat pel brot d'antivirus. Els dos pacients sospitosos seran traslladats als Països Baixos, mentre que el contacte estret viatjarà a Alemanya, tots en avions medicalitzats per garantir el seu tractament i aïllament. Primer desembarcaran a Cap Verd, on hi ha el creuer ara aturat. El balanç actual és de 3 morts, un pacient crític i 3 de lleus. L'OMS està investigant els 7 casos com a sospitosos, tot i que de moment només n'ha confirmat 2. Per la seva banda, la companyia del creuer també ha confirmat en un comunicat que treballa en l'evacuació. Mentrestant, el govern espanyol defensa que el vaixell no faci escala a les Illes Canàries si no es detecten nous casos simptomàtics a bord. Fons del Ministeri de Sanitat asseguren que, si no hi ha nous contagis, no hi hauria motiu clínic per permetre l'aturada del creuer en territori canari. Durant tot el dia, el Ministeri de Sanitat i l'OMS han mantingut contactes constants per decidir el futur del vaixell. Tot i que inicialment es valorava la possible arribada a les Canàries, la decisió continua oberta. Entre els 147 ocupants del creuer, hi ha 14 persones amb nacionalitat espanyola, 13 passatgers i un membre de la tripulació. 5 són catalans. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que hi han estat en contacte des del primer moment.
11: Hem tingut contacte per correu electrònic i em consta que el Departament d'Exteriors també està pendent d'aquestes persones. Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes, i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
9: El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a Cap Verd quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'OMS no descarta la possibilitat que el contagi s'hagi produït fora del creuer en un viatge abans de pujar al vaixell d'alguns d'aquests passatgers.
10: 3Cat Info.
9: La dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons han confirmat els Mossos. El Departament d'Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament tortosí han condemnat el segon crim masclista registrat al país aquest 2026. Tarragona, Ricard Buigas.
12: La dona va morir el 17 de març a l'UCI de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on estava ingressada en estat crític. Els fets es remunten al 8 de març, quan els Mossos van tenir constància d'un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. Van detenir l'home de 59 anys, però la denúncia no va ser ratificada i l'individu va quedar en llibertat. El 13 de març, la dona va ingressar a l'hospital. El centre va alertar els Mossos i van tornar a detenir l'home per temptativa d'homicidi. El jutjat va decretar mesures cautelars amb un ordre d'allunyament a 300 metres de la dona i la prohibició de comunicar-s'hi. 4 dies després, la dona va morir a l'hospital. L'última detenció no es va efectuar fins al 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista. El jutge va acordar presó provisional per un delicte d'homicidi dolós consumat. El Departament d'Igualtat i Feminisme i l'Ajuntament de Tortosa han condemnat els fets. El consistori ebrenc ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 davant les portes de l'Ajuntament. Es tracta del segon crim masclista d'enguany a Catalunya i el 161è des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
9: El jutge envia a presó provisional i sense fiança l'home detingut per assassinar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa a banda de lesions i amenaces greus. El detingut ha estat tot el matí davant el jutge i només ha contestat a preguntes del seu advocat. A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar les armes blanques de la via pública després dels dos assassinats d'aquest cap de setmana.
13: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
9: Amb tot, el govern assegura que els delictes amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets durant aquest 2026. Junts, el Partit Popular i Vox discrepen de l'executiu de Salvador Illa i consideren que hi ha un problema de seguretat al país després dels dos assassinats, com dèiem, que s'han produït aquest cap de setmana. Sentim els portaveus del Parlament de Junts, Salvador Vergés, el Partit Popular Juan Fernández, i de Vox, Joan Garriga.
14: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
15: A Salvador Illa se le ha ido Cataluña de las manos. Cataluña está descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
16: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Cataluña?
9: En canvi, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat calma i que no es faci alarmisme. Esther Capella és la portaveu dels Republicans, Jessica Albiach és la cap de files dels Comuns i Dani Cornellà és el portaveu dels anticapitalistes.
17: Ara per ara no creiem que hagi de comparèixer el president de la Generalitat per donar explicacions per uns fets que s'estan investigant i hem de veure l'abast.
18: Jo el que demane és tranquil·litat, és prudència, és veure com acabem l'any, quines són veritablement les dades, més enllà de les percepcions i de les sensacions.
19: Cal defugir d'aquests discursos alarmistes i racistes.
9: Els juntaires ja han demanat una reunió amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per abordar la qüestió de la seguretat. El govern ha confirmat que Parlon donarà explicacions al Parlament sobre el crim d'Esplugues. Les entitats de defensa dels drets dels infants valoren positivament l'ampliació de la Llei de Protecció dels Menors, un nou marc legal que obligarà els jutges a escoltar sempre que aquests menors en qualsevol procediment que els afecti en casos com la separació dels seus pares, possibles abusos o en la relació amb l'administració que els tuteli. Fins ara aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. Una altra novetat és que els casos de violència de gènere s'endureixen els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor, perquè s'haurà de denegar si es demostra un impacte negatiu per al menor. En declaracions a 3Cat Info, la responsable de polítiques d'infància a Save the Children a Catalunya, Ona Lorda, celebrava ara que la justícia hagi de justificar de quina manera s'ha tingut en compte la veu de les criatures.
20: Havíem detectat que en la majoria de sentències els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen. Nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància en totes les resolucions que els afectin.
9: L'UNICEF, que també ha aplaudit l'ampliació perquè la considera molt necessària assegurar, però que encara hi ha serrells a millorar. Ho explica aquesta emissora el Modena Olia Gabel, especialista en protecció infantil d'UNICEF Espanya.
21: Que l'ampliació de l'edat per a les proves preconstituïdes en aquest moment està solament per als menors de 14 anys. Esta és la fase d'investigació en la que se grava justament el testimoni del niño per no tenir que repetir-lo moltes vegades ni que en el moment del juicio tenga que comparecer. I sí que abogaríamos para que se ampliara a todos los menores de 18 años.
9: L'ampliació de la llei també prohibeix fer servir els de la síndrome d'alineació parental sense aval científic. És el nom que rep la manipulació del fill o la filla per part d'un progenitor perquè rebutgi l'altre. En alguns casos, aquest plantejament s'ha utilitzat per posar en dubte el relat del menor. A partir d'ara no es podrà fer servir en judicis ni en tràmits administratius, ho deia la ministra Cira Rego.
22: Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos primero que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias que no tienen en cuenta sus necesidades. Y luego es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
9: La llei no arribarà al Congrés fins a finals d'any. Ja quedaran pocs mesos de legislatura i s'hauran de trobar els suports perquè s'aprovi del tot i sigui una realitat.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
9: Els Emirats Àrabs Units diuen que han interceptat míssils i drons llançats des de l'Iran per segon dia consecutiu, malgrat el fràgil alto al foc vigent des del 8 d'abril en el conflicte. Abu Dhabi sosté que els seus sistemes de defensa aèria s'han activat en resposta a les amenaces provinents de Teheran. Els Estats Units, per la seva banda, diuen que el cessament d'hostilitats continua actiu, malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió iranians. El secretari de la Guerra, Pete Hegseth, adverteix Teheran, però que si no són prudents hi haurà accions armades contundents de resposta.
23: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
9: El cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, el general Dan Kane, deia que les actuals agressions iranianes estan per sota del llindar del que desencadenaria una resposta militar nord-americana.
24: El llindar sobre el qual decidirem atacar és una decisió política. El que puc dir és que ara els atacs són de menys intensitat. Sembla que l'Iran s'està esforçant per mirar de fer alguna cosa al flanc sud.
9: El Pentàgon sosté que l'operació que porten a terme per assistir al trànsit d'embarcacions per l'estret és defensiva temporal i no busca l'enfrontament amb l'Iran. Per la seva banda, el ministre d'Afers Estrangers iranià viatja avui a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg. Abbas Araghchi es suma així a una altra trobada amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Putin a Sant Petersburg. Dijous hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia i de Gal·les i també comicis locals a alguns ajuntaments i districtes d'Anglaterra. A Escòcia, totes les enquestes apunten que el Partit Nacional Escocès al poder des del 2007 tornarà a guanyar. Si és així, prometen celebrar un segon referèndum després que el 2014 el no va guanyar amb un 55% dels vots. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
25: Un dels arguments per fer una segona consulta és el Brexit. Sentim Gordon McIntyre-Kemp, líder de la campanya independentista Believe in Scotland, en declaracions a Catalunya Ràdio.
26: Pel que fa al Brexit, en particular, Escòcia va votar un 62% per quedar-se a la Unió Europea. Ens van arrencar de la UE en contra de la nostra voluntat demòcrata i una vegada i una altra, les decisions preses a Londres no funcionen per a Escòcia.
25: Escòcia és una potència exportadora i la sortida de la Unió Europea els ha perjudicat. Però el 2022 el Tribunal Suprem Britànic va deixar clar al Parlament escocès que si vol un segon referèndum vàlid ha de tenir el permís del govern britànic, i això fins ara no ha passat. Pot canviar d'opinió el govern de Londres? Li hem preguntat a Alan Convery, politòleg de la Universitat d'Edimburg.
0: Aquesta no és una decisió legal al Regne Unit, és política, i si en un moment en el futur el govern britànic està sota molta pressió per celebrar un referèndum d'independència, llavors potser el seu càlcul podria canviar. O si pensen que és més perjudicial per la Unió no celebrar-lo, llavors també podrien canviar el seu càlcul.
25: Els partidaris de la independència volen augmentar aquesta pressió i forçar el govern de tornar a Londres a autoritzar una segona consulta a Escòcia.
6: 3CAT Info.
9: Un minut i arribarem a un quart de nou del vespre. L'atur ha baixat aquest mes d'abril a Catalunya en 9.000 persones, coincidint amb la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. També és bona la dada d'afiliacions a la Seguretat Social. N'hi ha 38.000 més i es frega els 4 milions d'ocupats. Però això contrasta amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació, perquè el primer trimestre de l'any ha estat el pitjor en una dècada, tret de l'any de la pandèmia. Per sectors on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, destaca sobretot l'augment d'afiliats a la Seguretat Social.
1: Molt positives. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
9: En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos. La setmana passada se sabien les dades de l'EPA, amb un atur del 10%, el pitjor dels últims 3 anys, i això sumat a un augment dels ERTOs en el primer trimestre. N'hi ha hagut un 34% més respecte del mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors. En punt, un quart de nou del vespre, àrea de serveis. Equip Viari, Marilús García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ja amb poques complicacions. Això sí, ara hi ha un nou accident, ara a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs, que talla un carril i provoca retencions puntuals, aproximadament un quilòmetre. També una petita retenció a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vallcarca, també en sentit Besòs, aquí sense incidències. I a la resta queda encara un carril tallat a l'autovia A2, a l'altura del Bruc, en direcció Lleida, a causa d'un accident i provoca circulació una mica més lenta en aquesta zona. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
6: El temps.
9: Néstor Gómez.
3: Una tarda més, els ruixats i les tempestes han continuat abraçant Catalunya. En aquest cas, en el cas d'avui, tot el sector del prelitoral, des del massís dels Ports, passant per les muntanyes de Prades, baixant també cap al sector de Montserrat, fins a pràcticament l'Empordà. I això ha fet que, per exemple, recollim registres fins al vespre aproximadament de 31 litres per metre quadrat a Banyoles, a Rellinars 23 litres, Matadepera 22 litres, Montserrat 21 litres, o també a Susqueda 21 litres per metre quadrat. Una tarda de ruixats, de tempestes i fins i tot algunes calamarsades, com ha estat el cas de Terrassa. Aquestes precipitacions marxaran, pràcticament tenen les hores comptades, perquè cap als vols de mitjanit tota aquesta activitat de tempestes haurà pràcticament desaparegut. Quedaran alguns ruixats que marxaran cap al mar per deixar-nos una nit i matinada prou tranquil·la arreu del país. De fet, aquest dimecres ens llevarem amb molt de sol arreu, tret dels sectors on apareixerà la boira, especialment cap a punts de l'interior, sectors de la Noguera, el Berguedà, sectors també de l'Unyà o de l'Empordà. A partir del migdia tornaran a créixer un dia més les nuvolades, sobretot al nord del país, però aquest cop...

0: La plantilla de l'empresa Girona Més Net assegura que compleix de manera escrupolosa els serveis mínims fixats per la Generalitat en la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Avui s'han reunit amb l'Ajuntament, que els havia traslladat la preocupació per l'aplicació d'aquests serveis mínims. Comerços, bars i restaurants també han expressat el malestar per la vaga, sobretot si acaba coincidint amb l'inici dissabte del temps de flors. Girona, Maria Rovira.
1: Els treballadors veuen sobredimensionats alguns serveis mínims, però en un comunicat remarquen que compleixen tot el que ha fixat l'administració catalana i precisen que no faran més serveis si no ho exigeix el Departament de Treball. També asseguren que tant els treballadors com el govern local consideren que actualment no s'està en una situació que s'aproximi a un possible decret d'estat d'emergència per raons de salubritat. Mentrestant, la preocupació s'evidencia en comerços, bars i restaurants del centre de Girona per l'acumulació d'escombraries al carrer i l'impacte que té en els negocis. Així ho expressaven el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Xavier García, i la presidenta dels botiguers del centre, Mercè Ramírez, de Cartagena.
2: Evidentment impacta a la nostra imatge i a la nostra caixa, perquè és evident que no pots seure en una terrassa on al costat està la brossa, no?
3: Que l'efecte és que, clar, que es veu tot Girona brut i això no ajuda gens als comerços i, a més, amb uns dies que s'adorna la ciutat i, és clar, es veu més la brutícia que tot el que s'està fent de les flors, no? I això també ens preocupa.
1: La plantilla de Girona Més Net apunta que continuen disposats a negociar i que estan a l'espera d'una possible reunió amb l'empresa. Mentrestant, han convocat una manifestació per demà al matí.
0: I a Barcelona, el Consell Assessor de la Rambla vol recuperar un veïnatge propi i arrelat. En el seu primer informe, l'òrgan consultiu proposa un pla d'habitatge específic a llarg termini perquè la Rambla sigui un espai habitable i residencial. Per exemple, proposa transformar antics hotels i edificis buits en habitatges socials i crear espais de trobada com mercats, temporals o festes populars. Són iniciatives que ja s'han tirat endavant en capitals europees com Amsterdam. Joan Oliveres és el president del Consell Assessor.
4: És habitatge públic i habitatge privat, les dues, perquè proposem pactes amb la propietat per tal d'establir, diguem-ne, complicitats necessàries, perquè amb l'habitatge públic no en tindrem prou, perquè hi ha el que hi ha a la Rambla.
0: Altres punts destacats de l'informe són que la cultura sigui l'eix vertebrador de la nova Rambla, la transformació de l'activitat econòmica, la mobilitat o el paper fonamental de la boqueria en la construcció del barri.
4: La possibilitat de recuperar el valor de mercat i de mercat, diguem-ne, de producte de la boqueria ens permet albirar a futur la possibilitat de recuperació de residents i la possibilitat de la transformació comercial de la pròpia Rambla al voltant d'un eix vertebrador important d'impacte colossal, que és la boqueria amb un funcionament normalitzat.
0: El Consell Assessor de la Rambla és un òrgan consultiu adscrit a l'alcaldia que es va crear fa un any. I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril al Parc del Fòrum de Barcelona. Segons han confirmat fonts policials, l'agressió es va produir aquest dissabte 2 de maig, quan faltaven 10 minuts a la mitjanit. El diari digital Metrópoli ha avançat que la noia va ser agredida per dos joves en un dels lavabos del recinte i que les càmeres de seguretat van enregistrar el moment en què els dos agressors sortien dels serveis. La unitat d'investigació del districte de Sant Martí s'ha fet càrrec del cas després que la víctima hagi interposat una denúncia. La investigació policial continua oberta i per ara no hi ha detinguts.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ara hi posem música, perquè el desconcert d'ICAT celebra 10 anys a la Sala Apolo de Barcelona. Artistes com Alosa, Dan Peralbo i el Combo Yosidonie es combinaran amb una vintena de parelles inèdites. Barcelona, Mar Ruiz.
6: Ja fa 10 anys que el desconcert d'ICAT crea xocs musicals amb combinacions artístiques inèdites per celebrar la vitalitat de l'escena musical catalana. Aquesta nit veurem sobre l'escenari de l'Apolo Alosa, Sidoní, Ferran Palau, Kelly Zaya, Saxeni, Jules, Venus o Masoni, entre molts d'altres. També hi haurà Pau Gang, que van protagonitzar una de les combinacions més recordades quan van actuar amb Manel. Alosa ja hi van participar l'any passat, però per Irene Romo i Julieta Vidal és una oportunitat enriquidora.
7: Repetir, nosaltres ens ve molt de gust perquè ens va agradar molt participar-hi i significa, doncs, seguir estant en aquesta escena.
8: Sí, a nosaltres ens encanta trobar-nos amb gent i provar coses noves, i el desconcert sempre és una oportunitat per això fer alguna cosa que no faríem normalment, sí. I per tant, doncs, passar-nos-ho bé d'una altra manera damunt de l'escenari.
6: El desconcert també serveix per celebrar els 20 anys d'ICAT.
0: I les companyies T de Teatre i La Calòrica s'uneixen per primera vegada en el projecte Les dones Piñeiro, una obra sobre el paper silenciat de la dona en les lluites obreres i sindicals de la dècada dels 80. L'obra es podrà veure l'any que ve al Teatre Poliorama de Barcelona. Òscar Callau.
9: Ambient d'entusiasme i excitació en l'acte de presentació d'aquesta història familiar, de gènere, de classe i d'identitat que afirma la nova companyia Teda Calòrica, que de moment és efímera, ja que s'ha constituït només per posar en marxa les dones

0: Piñeiro. Són les mares, filles i esposes de diverses generacions d'una família gallega instal·lada al cinturó industrial de Barcelona. Des d'una fàbrica de calderes narraran lluites com la de l'equiparació salarial durant la transició democràtica o les tancades per acabar amb la discriminació laboral per gènere. Sentim Júlia Trullol, de La Calòrica.
1: Que serà una comèdia de dones que lluiten, de dones que lluiten per un millor salari, per ser millors persones, ser millors mares, ser millors esposes, ser millors companyes, però sobretot intentar no deixar ningú enrere.
0: La col·laboració entre Teda Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies, nascuda la primera el 1990 i la segona el 2010. Sentim Àgata Roca, de Teda Teatre.
2: Vam fer moltes reunions per decidir quin nom ens posàvem momentàniament en el grup de WhatsApp, perquè un nom que definís bé, que no fos un espectacle de Teda Teatre o de Calòrica, i precisament vam dir, doncs ens posem T de Calòrica, que és TDK, i perquè vam pensar que unides som més fortes.
0: Les dones Piñeiro veurà el Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027. Les entrades ja són a la venda al web del teatre.
3: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
4: Vols saber què passa al Parlament?
5: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
6: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
4: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
7: Podem dir que està en temps de descompte.
8: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
9: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
10: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
11: La prohibició de les compres especulatives serà...
12: estrepitoso fracaso de la izquierda.
4: Escolta l'Hemicicle.
3: S'aixeca la sessió.
4: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán.
13: 5 minuts i mig i serem a 8:45 del vespre.
4: Esports.
13: Temps pels esports. David Ubach, bona tarda.
14: Bona tarda. Els comencem explicant que, segons s'ha destacat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, Mapi León ja ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada, després de 9 anys a l'entitat i coincidint amb la finalització del seu contracte. Mapi va arribar al Barça el 2017, procedent de l'Atlètic de Madrid, i va renovar per última vegada el desembre del 2023, quan es recuperava d'una operació greu al genoll. L'aragonès suma 7 títols de Lliga i 3 Champions de moment amb el Barça, entre altres títols. Després de patir una lesió complicada al turmell a principis d'any, Mapi León va tornar a jugar amb l'equip al partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Madrid, i des d'aleshores s'ha tornat a convertir en una peça clau de la defensa del Barça. Mapi León serà una de les jugadores que demà oferiran el títol de la Lliga als seguidors que vagin a l'estadi Johan Cruyff per presenciar el partit de Lliga contra el Llevant pendent de la 27a jornada. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, espera mantenir el to en els dos partits previs a la final de la Lliga de Campions, tot i que també anuncia rotacions.
15: Hi haurà rotacions, clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui. Sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada, però evidentment el diumenge vam tenir un partit que a nivell condicional va ser molt, molt, molt, molt exigent.
14: Avui ha passat proves mèdiques l'extrem del Barça, Caroline Graham, que no s'ha entrenat per molèsties que arrossega des de diumenge a la semifinal de la Lliga de Campions contra el Bayern.
4: 3CAT Info.
14: I a la Lliga de Campions masculina, avui sabrem quin és el primer finalista de cara a la final de Budapest del 23 de maig. A les 9 del vespre s'enfronten l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid a la tornada de les semifinals i amb l'1-1 de l'anada com a referència. L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el podreu seguir la transmissió que en farem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Demà jugarà la tornada de l'altra semifinal que enfronta el Bayern de Múnich i el Paris Saint-Germain, amb 5-4 favorable als parisencs de l'anada. A tot això destaquem també un parell de punts encara de futbol. El primer, que el Consell de Ministres espanyol ha aprovat un reial decret llei pel qual s'inclouran els partits de futbol de la Lliga Femenina a la travessa. A partir d'ara s'incorporaran permanentment 4 partits de la Lliga Femenina, un fet que permetrà aleshores als clubs rebre ingressos. I a la Lliga Masculina, l'Atlètic Club de Bilbao ha anunciat que l'alemany Edin Terzic serà el tècnic de l'equip per les dues properes temporades en substitució d'Ernesto Valverde. Terzic té 43 anys i ha entrenat, entre altres equips, el Borussia de Dortmund, que va guanyar la Copa Alemanya el 2021 i que el 2024 va arribar a la final de la Lliga de Campions.
4: 3CAT Info.
14: Parlem de l'àmbit poliesportiu ara. En hoquei patins, el Barça i el Reus ja viatgen cap a Coimbra, a Portugal, per disputar-hi la final a 8 de la Lliga de Campions masculina a partir de demà mateix. L'equip roig i negre s'enfrontarà al Benfica en el segon partit de quarts de final i dijous el rival del Barça als quarts serà l'Sporting de Portugal. També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, es retirarà un cop que s'acabi la temporada després de 15 temporades a l'hoquei Lliga Femenina. Nascuda a Palau Solità i Plegamans fa 30 anys, Berta Busquets juga la seva 15a temporada a l'hoquei Lliga, com dèiem, amb el Palau. I el capità del Pons Lleida, Sergi Duc, mentrestant, parlem ara de l'hoquei Lliga Masculina, anuncia que deixa el club a finals de temporada sense especificar si es retira o bé si fitxa per un altre equip. En motor, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau s'ha presentat al Gran Premi de Motociclisme que es disputarà la setmana vinent al circuit de Barcelona-Catalunya, al traçat de Montmeló. La novetat més important és que MotoGP instal·larà un fan festival a la plaça Catalunya els dies 13 i 14, dimecres i dijous de la setmana que ve, amb visita dels pilots de la categoria reina, la de MotoGP. Dins de l'actualitat del campionat, el conseller delegat de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, ha explicat que no té cap dubte que arribaran a un acord amb els equips per al nou període 2027-2031.
16: También en el tema de los fabricantes, la propuesta de futuro es diferente de la que era hasta ahora. Y todos esos cambios llevan tiempo de negociación porque a mí la gente que no discute los contratos no me gusta mucho porque no las piensan cumplir. Y nosotros los contratos los pensamos cumplir y los fabricantes también, por eso discutimos mucho, pero llegaremos a un acuerdo seguro.
14: En bàsquet, segons ha pogut saber aquesta emissora, el Joventut ha proposat el 26 de maig com a data per acabar de disputar el partit de la Lliga CB contra l'Unicaja, que es va haver de suspendre diumenge per una avaria en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. I afegim que en bàsquet també, derrota del Madrid al tercer partit de la sèrie de quarts de final de l'Euroliga contra la Puebla de Tel Aviv. A Puebla de Tel Aviv 76, Madrid 69. Els blancs però dominen encara la sèrie per un triomf a 2.

0: Hem sentit els senyals horaris de 8:45 del vespre.
1: 3CAT Info.
0: Fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest dimarts que es va acabant. L'Organització Mundial de la Salut ha evacuat 3 casos vinculats al brot d'antivirus del creuer cap als Països Baixos i Alemanya en les pròximes hores, mentre es debat si el vaixell ha de... quin és el seu destí. Espanya demana que no faci escala a les Illes Canàries si no apareixen nous casos. La dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons ha confirmat el Departament d'Igualtat i Feminisme. Es tracta del segon crim masclista registrat a Catalunya aquest 2026. I presó incondicional per al detingut per l'assassinat d'una dona dissabte al mig del carrer Esplugues de Llobregat. L'investiguen per assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i danys. El detingut havia passat aquest matí a disposició judicial i només ha contestat a les preguntes del seu advocat. Qüestions que de seguida ampliem, però els propers 30 minuts en aquest bloc informatiu us parlarem de les 200.000 persones que ja han iniciat els tràmits per regularitzar la seva situació a tot l'Estat durant els primers 20 dies des de l'arrencada del procés. D'altra banda, Generalitat, Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats de la ciutat han portat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, arran d'un vídeo on explica que quan s'avorreix va a caçar moros. I les escoles Bressol i de Música Municipals de Barcelona començaran l'estiu amb els sistemes de climatització renovats i actualitzats.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9. David, què hi posarem?
2: Doncs que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa del Barça, Mapi León, ha comunicat al club blaugrana que marxarà aquest estiu, quan acabi la temporada, per tant, coincidint amb la finalització del seu contracte. Ho farà després de 9 anys vestint la samarreta blaugrana, i en els quals, entre d'altres títols, ha guanyat 7 lligues i 3 lligues de campions.
0: Les pluges d'avui desapareixeran a darrera hora del dia per les comarques de Girona i tindrem una matinada serena. Demà el dia es llevarà amb sol i boires a l'interior i a la tarda hi haurà ruixats concentrats al Pirineu i a Girona, on poden ser localment intensos. Les temperatures sense canvis. Ara passen 2 minuts de 8:45 del vespre. L'Organització Mundial de la Salut evacuarà en les pròximes hores 2 casos sospitosos i un contacte del risc que encara són a bord del creuer afectat pel brot d'antivirus. Els 2 passatgers malalts, de nacionalitat holandesa i britànica, seran traslladats als Països Baixos i el contacte estret viatjarà a Alemanya, tots en avions medicalitzats per garantir-ne el tractament i aïllament. Primer desembarcaran a Cap Verd, on ara hi ha el creuer aturat. Segons ha pogut saber TV3, aquesta evacuació podria produir-se demà al matí. La coordinadora de l'OMS a Cap Verd, Ann Lindstrand, explica quin és l'estat de salut dels casos sospitosos.
3: Per sort, la situació d'aquests 2 pacients simptomàtics és estable i també ho ha estat els últims dies. Els han atès les autoritats sanitàries de Cap Verd. Un equip mèdic equipat ha estat al vaixell diverses vegades, de manera que han pogut ser tractats in situ i ser avaluats per les seves necessitats mèdiques.
0: Entre els 147 ocupants del creuer hi ha 14 espanyols, 13 passatgers i un tripulant, 5 dels quals són catalans. El balanç és de 3 morts, un pacient crític i 3 casos lleus. L'OMS investiga 7 casos sospitosos, però fins ara només n'ha confirmat 2, mentre la companyia treballa en l'evacuació. Mentrestant, el govern espanyol defensa que el vaixell no faci escala a les Canàries si no apareixen nous casos simptomàtics, ja que no hi veuria motius clínics. La decisió, però, continua oberta i en coordinació amb l'OMS. El creuer va sortir d'Ushuaia a finals de març en direcció cap a Cap Verd. Els 3 passatgers morts es van començar a trobar malament durant el trajecte i no es descarta que el contagi es produís abans d'embarcar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons han confirmat els Mossos. El Departament d'Igualtat i Feminisme i l'Ajuntament tortosí han condemnat el segon crim masclista registrat al país aquest 2026. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La dona va morir el 17 de març a l'UCI de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on estava ingressada en estat crític. Els fets es remunten al 8 de març, quan els Mossos van tenir constància d'un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. Van detenir l'home de 59 anys, però la denúncia no va ser ratificada i l'individu va quedar en llibertat. El 13 de març, la dona va ingressar a l'hospital. El centre va alertar els Mossos i van tornar a detenir l'home per temptativa d'homicidi. El jutjat va decretar mesures cautelars amb un ordre d'allunyament a 300 metres de la dona i la prohibició de comunicar-s'hi. 4 dies després, la dona va morir a l'hospital. L'última detenció no es va efectuar fins al 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista. El jutge va acordar presó provisional per un delicte d'homicidi dolós consumat. El Departament d'Igualtat i Feminisme i l'Ajuntament de Tortosa han condemnat els fets. El consistori ebrenc ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 davant les portes de l'Ajuntament. Es tracta del segon crim masclista d'enguany a Catalunya i el 161è des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
0: I el jutge envia a presó provisional i sense fiança l'home detingut per assassinar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa, a banda de lesions i amenaces greus. El detingut ha estat tot el matí davant el jutge i només ha contestat a preguntes del seu advocat. A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar les armes blanques de la via pública després dels dos assassinats del cap de setmana.
5: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
0: El govern assegura que els delictes d'arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets durant aquest 2026. Alberto Núñez Feijóo defensa obertament la rebaixa de la condemna que el Partit Popular demana per a l'empresari Víctor de Aldama en el judici pel cas de les mascaretes. El líder dels populars ha carregat contra la fiscalia per no haver fet el mateix i acusa la Moncloa d'estar-hi al darrere.
6: Lo que es un escándalo que la Fiscalía General del Estado intervenga y no le deje actuar conforme a su propia doctrina. Y es que cuando el fiscal anticorrupción ha observado que hay un encausado que está facilitando y colaborando, pues lo lógico es pedir una disminución de la pena.
0: En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha negat pressions cap al Ministeri Públic i ha assenyalat el PP per haver-se conxorxat a segura amb el presumpte comissionista de la trama.
7: Ha sido una decisión del Ministerio Fiscal basada en criterios técnicos y quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos.
0: Els populars han rebaixat a poc més de 5 anys de presó la seva petició de pena per Aldama. 200.000 persones ja han iniciat els tràmits per regularitzar la seva situació a tot l'Estat durant els primers 20 dies des de l'arrencada del procés. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, s'ha reunit aquest migdia amb el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto. Tots dos s'han mostrat satisfets de com estan en el procés i han demanat calma a les persones que s'hi vulguin acollir perquè hi ha temps fins al 30 de juny.
8: La semana pasada rondábamos más de 130.000 solicitudes. Esta semana pues seguramente nos iremos acercando a una cifra cercana a las 200.000 a nivel estatal.
9: Que el Real Decreto ya permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes. Teníamos 46.500 en Cataluña, ya hemos resuelto más de 21.000 en apenas unos pocos días y esperamos como máximo en 7-8 días hábiles hacer el 100%.
0: En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que a partir de demà obre un nou espai a Montjuïc com a punt únic per donar cita al pavelló. 2 de la fira també s'atendran als residents que no estiguin empadronats. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Amb tot, el govern espanyol ha presentat el full de ruta per a l'últim any de legislatura amb la intenció d'aprovar aviat el nou finançament autonòmic i la condonació de la part del deute de les comunitats. L'executiu treballa perquè abans de l'estiu el Congrés voti el projecte de llei que perdonarà a Catalunya 17.100 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic. Félix Bolaños és el ministre de la Presidència.
7: En esta ley todavía no se ha celebrado el debate a la totalidad. Yo creo que lo podremos celebrar en un tiempo razonable y creo que podrá superar ese debate de la enmienda a la totalidad.
0: Una altra de les prioritats de l'executiu de Sánchez és aprovar la llei de pressupostos generals de l'Estat per tenir aprovats aquests 2026 els primers comptes de la legislatura. Malgrat que els actuals estan prorrogats des del 2023, el govern encara trigarà a tenir els nous.
7: Ahora no es el momento, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, que son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso.
0: Pressupostos a banda, entre les 179 mesures que el govern espanyol impulsarà aquest any també hi ha la llei que preveu eliminar l'IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros. La va pactar junts amb l'executiu de Sánchez i podria fer que els de Puigdemont reconsideressin el seu no a la pròrroga dels lloguers, però el ministre de la Presidència no s'hi compromet.
7: En esa normativa europea no hay ninguna obligación de, digamos, acordar un determinado importe de facturación para evitar o eximir de tributación a los autónomos. El Ministerio de Hacienda impulsó esta norma y ahora está en tramitación parlamentaria para trabajarla con los grupos.
0: 5 minuts i seran 3 quarts de 9 del vespre.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
0: Almenys 2 morts i 32 ferits en un atac amb drons ucraïnesos a prop de la ciutat russa de Kazan, segons informen agències del país que citen les autoritats locals. Les forces de Kiev també han atacat una refineria de Leningrad. Per la seva part, els atacs russos han fet 6 morts i desenes de ferits en 2 regions ucraïneses. L'intercanvi de foc arriba hores abans que comenci aquesta mitjanit la treva anunciada per Volodymyr Zelensky, una mesura de pressió de cara a la desfilada militar russa de dissabte que el Kremlin encara no ha respost. Moscou, Cristina Solias.
10: Silenci poc habitual del Kremlin que no aclareix si aturarà o no els combats aquesta nit, tal com li demana Zelensky. El president ucraïnès ha impulsat aquest alto el foc 2 dies abans del que planteja Putin perquè està convençut que el dirigent rus només vol una treva de poques hores per blindar les celebracions del 9 de maig. Per això Zelensky li respon que si de debò li interessa un alto el foc, el que ha de fer és respectar-lo des d'aquesta mitjanit i demostrar que realment vol aturar la guerra. Però Rússia, per ara, obvia la contraproposta ucraïnesa i ja els ha amenaçat amb un atac massiu amb míssils contra Kiev si dissabte envien nous drons cap a Moscou. Putin ja ha pres mesures per protegir la desfilada, que serà una de les més curtes que recorda, sense tancs ni míssils, i amb la previsió que el president rus estigui exposat al mínim temps possible a la plaça Roja. Aquest matí ja hi ha hagut retards i cancel·lacions a tots els aeroports propers a la capital russa i han començat els talls intermitents d'internet mòbil a la ciutat, que han de durar fins després del Dia de la Victòria.
0: La periodista i filòloga palestina Miriam Bregouti denuncia que la percepció sobre Israel hagi canviat entre l'opinió pública internacional, però que això no s'hagi traduït en un augment de la posició pro-palestina. Bregouti, que participarà fins al juliol en el programa de residències internacionals del Centre Cultural de Contemporània de Barcelona, el CCCB, creu que la censura dels mitjans occidentals dificulta traslladar la realitat de l'opressió que viu el poble palestí a mans d'Israel. Al CCCB hi ha anat en Vicent Mifsud.
11: Miriam Bregouti, col·laboradora de diversos mitjans internacionals, diu que els palestins han entès la importància de contar la seva versió malgrat les dificultats i no deixar-la només en mans de corresponsals estrangers.
12: En els dos últims anys s'ha reconegut la importància que més palestins puguin informar en mitjans internacionals, perquè una cosa que Israel ha fet insistentment amb els palestins és aïllar-nos del món, i això significa no permetre'ns l'accés per parlar, per participar i per explicar la nostra història tal com volem.
11: Malgrat això, explica les dificultats per expressar la realitat en els principals mitjans anglosaxons, perquè hi ha paraules prohibides.
12: Neteja ètnica, genocidi, ocupació. No podem dir-ho. No podem dir assentaments israelians il·legals. De vegades simplement diuen israelians, com ells volen. Volen treure la paraula il·legal, cosa que marca la diferència. No puc dir coses com milícies israelianes, que és el que són els grups de colons.
11: A més, diu Bregouti, hi ha una altra censura menys evident, la de la confusió.
12: El New York Times, per exemple, va publicar una vegada l'article d'opinió d'un acadèmic que deia que el que està passant aquí és un genocidi. Ben articulat, arguments explicats. 2 dies després publiquen un article dient que no és un genocidi, també ben articulat. I el que fan aquí és confondre el públic, dient, mira, som objectius, mostrem totes les opinions i totes les parts.
11: Miriam Bregouti diu que el debat sobre els dos estats no té sentit en un moment que els palestins es juguen la seva existència.
12: La solució d'un estat o dos estats després del genocidi de Gaza és irrellevant. El nostre futur depèn del que passi ara. Els palestins poden ser esborrats o poden ser alliberats. No crec que hi hagi un punt intermedi i sembla que ens estiguin esborrant ara mateix.
11: La residència de Bregouti a Barcelona, coincidint amb la celebració anual del llegat de George Orwell, permetrà reflexionar sobre el periodisme en context de violència.
1: A 3CAT Info,
13: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
14: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
15: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
16: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: I abans de l'àrea de serveis us expliquem que el Banc Sabadell guanya gairebé 350 milions d'euros fins al març, un 29% menys que el primer trimestre de l'any passat. Una caiguda dels beneficis que s'explica per l'entorn del tipus d'interès baix i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. El conseller delegat César González Bueno ha explicat que mantenen però els objectius de rendibilitat i remuneració als accionistes, en part gràcies a la venda divendres passat de la seva filial britànica TSB, el Santander, que diu que amb ells ja no donava més rèdits.
17: Jo recordo recuerdo que cuando llegué al banco lo primero que me dijo el consejo es que vendiese TSB. Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros, lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios y lo hemos vendido muy bien porque el comprador puede llevar esa operación, la puede llevar más lejos integrándola en una estructura mayor.
0: En punt, 3:15 del vespre, àrea de serveis a 3Cat Info. Equip Viari, Marilús García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Circulació ja força tranquil·la, carreteres i autopistes del país. Només un petit tram de lentitud a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, en sentit en Besòs, però ja no queden incidències. Sí que hi ha un carril tallat a l'autovia A2 a l'altura del Bruc en direcció Lleida per un accident, però ja no provoca retencions. I el transport públic sense noves incidències, segons informen les diverses empreses operadores.
0: El temps. Néstor Gómez.
19: L'activitat de ruixats i de tempestes que han tingut aquesta tarda va ja de baixada. Especialment ho farà de cara a aquest vespre nit, quan aquestes precipitacions pràcticament cap als vols de mitjanit hauran desaparegut del tot. Algunes en quedaran, però ja marxaran també mar endins. I tot això ens ha deixat una tarda ben moguda, especialment a tot el prelitoral, des del massís dels Ports, a l'extrem sud del país, fins a l'Empordà, a l'extrem nord. Unes precipitacions que han deixat a Banyoles 31 litres per metre quadrat. A Matadepera destaquem els 22 litres, al Montserrat, per exemple, 21 litres, i a Ulldecona, cap al sud del país, una xifra més modesta, però també 11 litres per metre quadrat. Aquestes precipitacions, com dèiem, tenen les hores comptades, marxarà i ens deixarà un matí de dimecres molt tranquil arreu del país, un matí que serà assolellat, amb bancs de boira a les planes d'interiors, i a partir de mig matí, migdia, començarem a veure créixer els núvols sobre les muntanyes del Pirineu i especialment també cap a les de Girona. I serà en aquest sector que s'espera el creixement de les grans nuvolades i s'espera que arribin els ruixats i les tempestes. Quedaran molt restringides al sector del Pirineu, però ja diem, també abraçaran la Garrotxa, l'Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès. I atenció a aquestes comarques, perquè localment poden ser intenses, acompanyades de calamarsa o puntualment de pedra. Pel que fa a les temperatures de dimecres, seran similars a les d'avui, les més altes al voltant dels 22-23 graus.
0: 3Cat Info. 13 minuts per arribar a les 9 del vespre. Generalitat, Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats de la ciutat han portat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda arran d'un vídeo on explica que quan s'avorreix va a caçar moros. Aquest compte, que es va obrir fa 7 mesos, té 31.000 seguidors. Girona, Clara Jordan.
20: En el vídeo, el responsable de Girona Perduda, Travis Gómez, conversa amb un altre influenciador d'un perfil similar mentre passegen pel centre de la ciutat.
21: Cuando me aburro, me pongo, como digo yo, a cazar moros. ¿Por qué digo a cazar moros? Porque quien está delinquiendo es moro.
20: La gran Unes expressions intolerables i racistes, segons les entitats, agreujades pels milers de reproduccions que han aconseguit. Zoé Darawi és un dels portaveus de les entitats.
22: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores exposar-se a lo que és la violència ultra.
20: Demanen a la Fiscalia una intervenció exemplar perquè consideren que els continguts publicats per Girona Perduda i d'altres perfils similars tenen conseqüències immediates per la població migrant i les entitats que els ajuden. Ajuntament de Girona i també Generalitat han fet arribar el vídeo a la Fiscalia perquè analitzin el cas i estudiïn si té recorregut judicial.
0: Les escoles Bressol i de música municipals de Barcelona començaran a l'estiu amb els sistemes de climatització renovats i actualitzats. Ara mateix s'estan fent millores en 29 centres, però l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona confia que totes estaran acabades quan comenci l'estiu en escura.
23: L'any passat, 24 escoles Bressol i 3 escoles de música municipals van tenir avaries en el seu sistema de climatització. En aquell moment es van dur a terme una sèrie d'actuacions d'emergència i l'Ajuntament va tirar endavant una auditoria tècnica. La regidora d'Educació, Sara Belveida, ha explicat que han prioritzat i executat millores en funció de les necessitats de cada centre i n'ha donat alguns exemples.
24: Podem dir que hem millorat 70 centres educatius municipals amb una inversió de 5,5 milions d'euros i sobretot amb un impacte directe sobre 7.000 infants i 1.000 professionals. A més, també hem reforçat el sistema d'aigua calenta i de calefacció de 96 escoles bressol municipals amb una inversió superior a 1,5 milions d'euros.
23: Els treballs de millora a les instal·lacions de climatització climatització a les escoles bressol i de música municipals van començar, però, el curs 2022-2023. Des d'aleshores, i comptant les que s'han d'acabar aquest curs, s'hauran fet un total de 109 actuacions en 70 equipaments educatius i s'hi hauran destinat 5,5 milions d'euros.
1: 3CAT Info.
0: I ara dues informacions que ens porta el Jordi Barranca i que ens porten fins a Tortosa, perquè aquesta ciutat ha iniciat la modificació urbanística per encabir la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. El ple municipal ho ha aprovat per unanimitat. El projecte inclou tota una nova zona verda, Jordi.
2: El grau en Medicina d'arribar aquí al campus Abrenc al curs 2030-2031. El que es vol fer és ampliar la superfície actual del campus situat a tocar del riu i també del pavelló Firal per deixar espai pels nous estudis. El projecte ha tingut en compte que estan en zona inundable. Marilla Xas, alcaldessa de Tortosa.
3: És una ampliació en concret de 1.878 metres quadrats per l'equipament universitari. És una ampliació en dos peces de 1.748 metres quadrats per un costat i 130 metres quadrats per un altre, que en realitat ja formen part del mateix campus.
2: La primera promoció tindrà 50 estudiants. L'arribada del grau en Medicina es veu aquí a Terres de l'Ebre com una forma de retenir talent en primer lloc, i també de preservar serveis sanitaris en una àrea on ja s'està projectant un nou hospital de referència.
0: I canviem radicalment de tema, Jordi, però el sector dels musclos del Delta de l'Ebre cada cop els costa més trobar treballadors. La situació s'agreuja pel canvi climàtic que provoca que les campanyes s'hagin escurçat i hagin passat dels 5 als 3 mesos.
2: A la pràctica es tradueix en que cada any han de renovar la meitat de la plantilla, és a dir, entre 150 i 350 nous empleats, el que els suposa haver de fer també formació. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMOD en la Federació de Productors de Mol·luscs d'aquí del Delta.
4: La gent que té certa experiència que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc que li donen feina als 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta, després afortunadament pues, resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, està treballant més gent que mai, fan falta gent per tots els llocs i, claro, això pues, tensa el que és la contractació de treballadors.
2: Per això aposten cada cop més per l'ostre més estructural. La situació s'agreuja pel tipus de feina que requereixen la captura i la selecció del múscul.
4: Són feines que són més que res en acollir musclos, són feines molt pesades, han de manejar cordes que fan 25-30 quilos, han de manejar 4 o 5 mil quilos, vull dir, de ser jove, aquí no veuràs de ningú més de 50 anys. I han de començar al matí molt pronte, han de començar a les 6 del matí, han d'acabar sobre les 2 o les 3 de la tarda. El que a més últimament són senegalesos.
2: A banda, el sector també ha de fer front a l'encariment d'un 20% de mitjana dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Una trentena de propostes de teatre, circ, dansa i tallers tradicionals transformaran el poble d'Esterri d'Àneu al Pallars Sobirà amb una nova edició de l'Esbaiòlat. El festival, que es farà el juliol, presenta tres espectacles d'estrena alhora que potencia un model de turisme familiar i sostenible al Pirineu. El festival s'ha presentat a Lleida i ho ha seguit la Noèlia Caselles.
5: Gairebé el 40% de les propostes de l'Esbaiòlat són internacionals perquè des del festival refermen que fer-lo en un petit indret del Pirineu, Esterri té 950 habitants, no vol pas dir que no puguin anar-hi companyies de primer nivell. Això sense deixar de banda el talent de quilòmetre zero i la implicació de la gent del poble. Pere Ticó és l'alcalde.
6: És una aposta per la natura, cultura i sobretot respecte pel territori. Això doncs, ens ajuda a consolidar un model de turisme sostenible i sobretot també de qualitat. No?
5: I pel que fa a la programació, doncs, hi trobem tres propostes de pallassos. Una, l'Itàlia Circo La Vil, presenta l'espectacle Brusco per primer cop a la península. I en dansa, per exemple, una proposta feminista que explica la directora artística Amàlia Matlló.
25: També tindrem les Josianes, que és una companyia francesa de dones feministes que ballen i fan dansa aèria i també a terra. Fan un homenatge a les àvies, un homenatge al passar-s'ho bé des de la feminitat.
5: També hi haurà circ, titelles, instal·lacions artístiques i de jocs tradicionals, espectacles de carrer i tallers de quilòmetre zero. L'Esbaiòlat es farà del 16 al 19 de juliol a Esterri d'Àneu.
0: La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català, una fita avalada per més d'un milió i mig d'usuaris registrats des del seu llançament i més de 600 milions de reproduccions des de l'any 2023 també. A més, la plataforma 3CAT és la tercera més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i Netflix, un fet que posa en valor la directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3CAT, la Cristina Villa.
7: 3CAT és el projecte més rellevant del segle XXI per a l'audiovisual en català, un veritable canvi de paradigma i també el major increment d'inversió al sector dels darrers anys. Això ens ha permès posicionar-nos i competir de tu a tu amb les grans plataformes i ens ha permès també la capacitat d'arribar a nous públics. 3CAT no és només una plataforma, és una eina en clau de país en un moment de canvi radical del consum audiovisual.
0: 5 minuts i seran les 9.
1: Esports.
0: David Tobac, bona tarda.
8: Bona tarda. Arrenquem la informació esportiva aquí a la sintonia de 3CAT Info. 5 minuts per repassar-la. Destacant el partit que ha de començar ara a les 9 a la Lliga de Campions masculina de futbol. I és que avui se sabrà el primer finalista de la competició. Sortirà del duel que enfronta l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid a l'Emirates Stadium de Londres, amb l'eliminatòria empatada a un gol del partit d'anada de la setmana passada al Metropolitano de Madrid. Així doncs, els londinencs i els matalassers que parteixen en igualtat de cara a aquesta semifinal tornada en un partit que transmetem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Això pel que fa al futbol. En bàsquet tenim nova tanda de partits de les eliminatòries de quarts de final de l'Eurolliga masculina. Un marcador definitiu d'avui, el de la derrota del Madrid a la pista de l'Apoel de Tel Aviv, 76-69, el tercer partit de l'eliminatòria. Tot i la derrota, però el conjunt blanc segueix per davant en aquesta sèrie per 2-1. Ara tenim en joc també el tercer duel entre el Mònaco i l'Olympiacos, el primer a Mònaco. Continua manant l'Olympiacos al marcador 50-71 a l'equador del tercer quart, un Olympiacos que arriba a la cita ja amb les dues victòries assolides en els dos primers partits a casa, al Pireu, per tant, el conjunt grec ja doncs, que posa un peu a la final a 4, que precisament es farà a Atenes, però a l'OAC, al pavelló del seu etern rival, el Panathinaikos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: En futbol, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio, Fem Futbol, Mapi León ja ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada després de 9 anys a l'entitat. Mapi va arribar al Barça el 2017, procedent de l'Atlètic de Madrid, i va renovar per última vegada el desembre del 2023, quan es recuperava d'una operació greu al genoll. L'aragonesa suma 7 títols de Lliga i 3 de Lliga de Campions, de moment amb el Barça, entre altres títols. Després de patir una lesió complicada al turmell a principis d'any, Mapi León va tornar a l'equip en l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Madrid i des d'aleshores s'ha tornat a convertir en una peça clau de la defensa del conjunt de Pere Romeu. Mapi León serà una de les jugadores del Barça que demà oferiran el títol de la Lliga als seguidors que vagin a l'estadi Johan Cruyff per veure el Barça Llevant, un partit pendent de la 27a jornada de la Lliga Femenina, amb el Barça ja campió matemàtic i d'aquí doncs que pugui rebre ja demà el trofeu de campiones. Pere Romeu, el preparador blaugrana, espera mantenir el to competitiu en els dos partits de Lliga que són els previs a la final de la Lliga de Campions del 23 de maig a Oslo, tot i que també, això sí, el tècnic del Barça ha anunciat rotacions.
9: Hi haurà rotacions, clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui, sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada, però evidentment el diumenge vam tenir un partit que a nivell condicional va ser molt, molt, molt, molt exigent.
8: Destaquem també en futbol que demà hi haurà l'altra semifinal tornada a la Lliga de Campions masculina, un Bayern de Múnich Paris Saint-Germain amb avantatge per als parisencs de 5-4 del primer enfrontament.
1: L'actualitat esportiva a fons.
8: De l'àmbit poliesportiu, doncs comencem parlant d'hoquei patins, perquè el Barça i el Reus Deportiu són a Coimbra, a Portugal, per disputar-hi la final a 8 de la Lliga de Campions masculina a partir de demà. Demà mateix el Reus s'enfrontarà al Benfica en el segon partit de quarts de final i dijous el rival del Barça, també als quarts, serà l'Sporting de Portugal. Per tant, dos rivals locals per als dos conjunts catalans participants en aquesta final a 4 de la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins que es disputarà simultàniament a la femenina. També en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, es retirarà un cop que s'acabi la temporada després de 15 anys a l'hoquei Lliga Femenina, a les files del Palau. Nascuda precisament a Palau Solità i Plegamans, Berta Busquets té 30 anys. I encara en hoquei patins, el capità del Pons Lleida, Sergi Duc, ha anunciat que deixa el club a final de temporada sense especificar si bé es retira o bé fitxa per un altre club.
1: 3CAT Info.
8: Temps encara per afegir que En ciclisme, segons Nació Digital, la segona etapa del Tour de França modificarà el seu recorregut i no passarà per Collserola pel brot de pesta porcina. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que han fet la petició a l'organització de la Ronda Francesa i que ho han acceptat.
1: Trescat Info.

0: Són les 9. L'Organització Mundial de la Salut evacuarà 3 casos vinculats al brot d'antivirus del creuer cap als Països Baixos i Alemanya en les pròximes hores, mentre es debat el destí del vaixell. Espanya demana que no faci escala a les Illes Canàries si no apareixen nous casos. La dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons ha confirmat el Departament d'Igualtat i Feminisme. Es tracta del segon crim masclista registrat a Catalunya aquest 2026. I presó incondicional per al detingut per l'assassinat d'una dona dissabte al mig del carrer d'Esplugues. L'investiguen per assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i danys. El detingut havia passat aquest matí a disposició judicial i només ha contestat les preguntes del seu advocat. Les entitats de defensa dels drets de la infància celebren l'ampliació de la Llei de Protecció de Menors, que garanteix que se'ls escolti sempre en qualsevol edat i procediment. Asseguren que el nou marc posa les criatures al centre i també aplaudeixen que es prohibeixi la custòdia compartida en casos en què pugui afectar negativament els infants. La mesura, però, encara s'ha de ratificar al Congrés. Els Emirats Àrabs Units intercepten míssils i drons llançats des de l'Iran per segon dia consecutiu, malgrat el fràgil alto al foc vigent des del 8 d'abril. Els Estats Units diuen que el cessament de les hostilitats continua actiu malgrat actes d'accions d'agressió iranians i alerten que respondran militarment si Teheran accedeix. Els treballadors de l'empresa Girona Més Neta asseguren que estan complint de manera escrupolosa els serveis mínims fixats per la Generalitat en la vaga de recollida d'escombraries. Aquest dimarts s'han reunit amb l'Ajuntament, que està preocupat per l'aplicació d'aquests serveis mínims. Comerços, bars i restaurants també han expressat el malestar per l'acumulació de deixalles. I tot a punt perquè arrenqui a la sala Apolo de Barcelona el desconcert d'ICAT, que celebrarà el desè aniversari. Artistes com Alosa, Dan Peralbo i El Comboi, Pastora o Sidoní es combinaran amb una vintena de parelles inèdites.
1: Esports.
0: David Ubach.
2: En joc ja la segona semifinal, tornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, que enfronta l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid. Una eliminatòria que arriba a aquest duel decisiu empatat a 1 de l'anada al Metropolitano. Ara mateix, dos primers minuts de partit, es manté l'empat a 0 al marcador. L'enfrontament l'estem transmetent a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, Mapi León ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada, coincidint amb la finalització del seu contracte i després de 9 anys com a blaugrana. I en hoquei patins, la capitana del Palau, Berta Busquets, ha anunciat la seva retirada als 30 anys, un cop que s'acabi aquesta temporada.
0: I el temps, les pluges d'avui desapareixeran a darrera hora del dia per les comarques de Girona. Tindrem una matinada serena. Demà el dia es llevarà amb sol i boires a l'interior i a la tarda hi haurà ruixats concentrats al Pirineu i a Girona, on poden ser localment intensos. Temperatures, de moment, sense canvis.
1: Trescat Info.
0: Ara passen tot just 4 minuts de les 9. Molt bona nit. Soc la Txell Garriga i us acompanyaré fins al punt de les 10, repassant l'actualitat. Som-hi. L'Organització Mundial de la Salut evacuarà en les pròximes hores 2 casos sospitosos i un contacte d'alt risc que encara són a bord del creuer afectat pel brot d'antivirus. Els dos passatgers malalts, de nacionalitat holandesa i britànica, seran traslladats als Països Baixos i el contacte estret viatjarà a Alemanya, tots en avions medicalitzats per garantir-ne el tractament i l'aïllament. Primer, desembarcaran a Cap Verd, on ara hi ha el creuer aturat. Segons ha pogut saber TV3, aquesta evacuació podria produir-se demà al matí. La coordinadora de l'OMS a Cap Verd, Ann Lindstrand, explica quin és l'estat de salut dels casos sospitosos.
3: Per sort, la situació d'aquests dos pacients simptomàtics és estable i també ho ha estat els últims dies.
4: Els han atès les autoritats sanitàries de Cap Verd. Un equip mèdic equipat ha estat al vaixell diverses vegades, de manera que han pogut ser tractats in situ i ser avaluats per les seves necessitats mèdiques.
0: Entre els 147 ocupants del creuer hi ha 14 espanyols, 13 passatgers i un tripulant, 5 dels quals seran catalans. El balanç és de 3 morts, un pacient crític i 3 casos lleus. L'OMS investiga 7 casos sospitosos, però fins ara només n'ha confirmat 2, mentre la companyia treballa en l'evacuació. I mentrestant, el govern espanyol defensa que el vaixell no faci escala a les Canàries si no apareixen nous casos simptomàtics, ja que no hi veuria motius clínics. La decisió, però, continua oberta i en coordinació també amb l'OMS. El creuer va sortir d'Ushuaia a finals del mes de març en direcció cap a Cap Verd. Els 3 passatgers morts es van començar a trobar malament però durant el trajecte i no es descarta que el contagi es produís abans d'embarcar.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La dona de 60 anys que va morir el mes de març a l'Hospital de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons ha confirmat els Mossos. El Departament d'Igualtat i Feminisme i l'Ajuntament tortosí han condemnat el segon crim masclista registrat al país aquest 2026. Anem, doncs, fins a Tarragona. Ricard Buigas.
5: La dona va morir el 17 de març a l'UCI de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on estava ingressada en estat crític. Els fets es remunten al 8 de març, quan els Mossos van tenir constància d'un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. Van detenir l'home de 59 anys, però la denúncia no va ser ratificada i l'individu va quedar en llibertat. El 13 de març, la dona va ingressar a l'hospital. El centre va alertar els Mossos i van tornar a detenir l'home per temptativa d'homicidi. El jutjat va decretar mesures cautelars amb un ordre d'allunyament a 300 metres de la dona i la prohibició de comunicar-s'hi. 4 dies després, la dona va morir a l'hospital. L'última detenció no es va efectuar fins al 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista. El jutge va acordar presó provisional per un delicte d'homicidi dolós consumat. El Departament d'Igualtat i Feminisme i l'Ajuntament de Tortosa han condemnat els fets. El consistori abrenc ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 davant les portes de l'Ajuntament. Es tracta del segon crim masclista d'enguany a Catalunya i el 161è des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
0: 9 i 7 minuts, el jutge envia a presó provisional i sense fiança l'home detingut per assassinar una veïna d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa, a banda també de lesions i amenaces greus. El detingut ha estat tot el matí davant del jutge i només ha contestat a preguntes del seu advocat. I a tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar les armes blanques de la via pública després dels 2 assassinats del cap de setmana.
6: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
0: El govern assegura que els delictes amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets aquest 2026.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Les entitats de defensa dels drets dels infants valoren positivament l'ampliació de la Llei de Protecció dels Menors, un nou marc legal que obligarà els jutges a escoltar sempre aquests menors en qualsevol procediment que els afecti, en casos com la separació dels seus pares, possibles abusos o en la relació amb l'administració que els tuteli. Fins ara, aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. Una altra novetat és que en els casos, per exemple, de violència de gènere, s'endureixen els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor, perquè s'haurà de denegar si es demostra un impacte negatiu per al menor. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de polítiques d'infància a Save the Children Catalunya, Ona Lorda, celebrava que ara la justícia hagi de justificar de quina manera s'ha tingut en compte la veu de les criatures.
7: Havíem detectat que en la majoria de sentències els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen. Nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància en totes les resolucions que els afectin.
0: L'UNICEF, que també ha aplaudit l'ampliació perquè la considera molt necessària, assegura però que encara hi ha serrells per millorar. I ho explica aquesta emissora, el Modena Ola Gibel, especialista en protecció infantil d'UNICEF Espanya.
8: Que l'ampliació de l'edat per a les proves preconstituïdes en aquest moment està solament per a los menores de 14 años. Esta es la fase de investigación en la que se graba justamente el testimonio del niño para no tener que repetirlo muchas veces ni que en el momento del juicio tenga que comparecer. Y sí que abogaríamos para que se ampliara a todos los menores de 18 años.
0: L'ampliació de la llei també prohibeix fer servir la síndrome d'alienació parental sense aval científic. És el nom que rep la manipulació del fill o filla per part d'un progenitor perquè rebi rebuig de l'altre. En alguns casos, aquest planejament s'ha utilitzat per posar en dubte el relat del menor i a partir d'ara no es podrà fer servir en judicis ni en tràmits administratius. Ho deia la ministra Cira Rigo.
9: Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos primero que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias que no tienen en cuenta sus necesidades. Y luego es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
0: La llei, però, no arribarà al Congrés fins a finals d'any. Ja quedaran pocs mesos de legislatura i s'hauran de trobar els suports perquè s'aprovi del tot i sigui una realitat. mil persones ja han iniciat els tràmits per regularitzar la seva situació a tot l'Estat durant els primers 20 dies des de l'arrencada del procés. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, s'ha reunit aquest migdia amb el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto. Tots dos s'han mostrat satisfets de com estan en el procés i han demanat calma a les persones que s'hi vulguin acollir perquè, recorden, hi ha temps fins al 30 de juny.
10: La setmana passada rondàvamos más de 130.000 solicitudes. Esta semana pues seguramente nos iremos acercando a una cifra cercana a las 200.000 a nivel estatal.
11: Que el Real Decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes. Teníamos 46.500 en Cataluña, ya hemos resuelto más de 21.000 en apenas unos pocos días y esperamos como máximo 7-8 días hábiles hacer el 100%.
0: I en paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que a partir de demà obre un nou espai a Montjuïc com a punt únic per donar cita. Al pavelló 2 de la fira també s'atendran els residents que no estiguin empadronats. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Més qüestions. Obrim plana internacional als Els Emirats Àrabs Units diuen que han interceptat míssils i drons llançats des de l'Iran per segon dia consecutiu, malgrat el fràgil alto al foc vigent des del 8 d'abril en el conflicte. Abu Dhabi sosté que els seus sistemes de defensa aèria s'han activat en resposta a les amenaces provinents de Teheran. Els Estats Units, per la seva banda, però diuen que el cessament d'hostilitats continua actiu, malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió iranians. El secretari de la Guerra, Pete Hegseth, adverteix Teheran, però que si no són prudents, hi haurà accions armades contundents de resposta.
12: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
0: El cap d'estat major de l'exèrcit, el general Dan Kane, deia

0: que les actuals agressions iranianes estan per sota del llindar del que desencadenaria una...
1: Dir és que ara els atacs són de menys intensitat. Sembla que l'Iran s'està esforçant per mirar de fer alguna cosa al flanc sud.
0: El Pentàgon sosté que l'operació que porten a terme per assistir al trànsit d'embarcacions per l'estret és defensiva, temporal i no busca l'enfrontament amb l'Iran. I per la seva banda, el ministre d'Afers Estrangers iranià viatja avui a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg. Abbas Araghchi suma així una altra trobada amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Putin a Sant Petersburg. 3CAT Info. L'atur ha baixat aquest mes d'abril a Catalunya en 9.000 persones, coincidint amb la Setmana Santa i també l'inici de la campanya turística. També és bona la dada d'afiliacions a la Seguretat Social. N'hi ha 38.000 més i es frega als 4 milions d'ocupats. Però això contrasta amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació, perquè el primer trimestre de l'any han estat el pitjor en una dècada tret de l'any de la pandèmia. Per sectors on més s'ha reduït l'atur és l'hostaleria. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, destaca que, sobretot, l'augment d'afiliats a la Seguretat Social.
2: Molt positives. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i, per tant, és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
0: En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos. La setmana passada se sabien les dades de l'EPA amb un atur del 10%, el pitjor dels últims 3 anys, i això sumat a un augment dels zeros en el primer trimestre. N'hi ha hagut un 34% més respecte al mateix període de l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors. I abans de l'àrea de serveis, una darrera qüestió. La plantilla de l'empresa Girona Més Neta assegura que compleix de manera escrupolosa els serveis mínims fixats per la Generalitat en la vaga de recollida d'escombraries de la ciutat. Avui s'han reunit amb l'Ajuntament, que els havia traslladat aquesta preocupació per l'aplicació dels serveis mínims. Girona, Maria Rovira.
3: Els treballadors veuen sobredimensionats alguns serveis mínims, però en un comunicat remarquen que compleixen tot el que ha fixat l'administració catalana i precisen que no faran més serveis si no ho exigeix el Departament de Treball. També asseguren que tant els treballadors com el govern local consideren que actualment no s'està en una situació que s'aproximi a un possible decret d'estat d'emergència per raons de salubritat. Mentrestant, la preocupació s'evidencien en comerços, bars i restaurants del centre de Girona per l'acumulació d'escombraries al carrer i l'impacte que té en els negocis. Així ho expressaven el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Xavier García, i la presidenta dels botiguers del centre, Mercè Ramírez de Cartagena.
4: Evidentment impacta a la nostra imatge i a la nostra caixa, perquè és evident que no pots seure en una terrassa on al costat està la brossa, no?
5: Que l'efecte és que, clar, que es veu tot Girona brut i això no ajuda gens als comerços i, a més, en uns dies que s'adorna la ciutat i, és clar, es veu més la brutícia que tot el que s'està fent de les flors, no? I això també ens preocupa.
3: La plantilla de Girona Més Neta apunta que continuen disposats a negociar i que estan a l'espera d'una possible reunió amb l'empresa. Mentrestant, han convocat una manifestació per demà al matí.
0: Un quart i un minut de 10.
6: El temps.
0: Moment per la previsió meteorològica d'en Néstor Gómez.
7: Una tarda més, els ruixats i les tempestes han continuat abraçant Catalunya. En aquest cas, en el cas d'avui, tot el sector del prelitoral, des del massís dels Ports, passant per les muntanyes de Prades, baixant també cap al sector de Montserrat, fins a pràcticament l'Empordà. I això ha fet que, per exemple, recollim registres fins al vespre aproximadament de 31 litres per metre quadrat a Banyoles, a Rellinars 23 litres, Matadepera 22 litres, Montserrat 21 litres o també a Susqueda 21 litres per metre quadrat. Una tarda de ruixats, de tempestes i fins i tot algunes calamarsades, com ha estat el cas de Terrassa. Aquestes precipitacions marxaran, pràcticament tenen les hores comptades, perquè cap als vols de mitjanit tota aquesta activitat de tempestes haurà pràcticament desaparegut. Quedaran alguns ruixats que marxaran cap al mar per deixar-nos una nit i matinada prou tranquil·la arreu del país. De fet, aquest dimecres ens llevarem amb molt de sol arreu, tret dels sectors on apareixerà la boira, especialment cap a punts de l'interior, als sectors de la Noguera, el Berguedà, sectors també de l'Unya o de l'Empordà. A partir del migdia tornaran a créixer un dia més les nuvolades, sobretot al nord del país, però aquest cop els ruixats quedaran més restringits al sector del Pirineu i a les comarques de Girona. I en aquestes contrades, a les comarques de Girona, des de la Garrotxa, Pla de l'Estany, l'Empordà, el Gironès, s'esperen que puguin ser localment intenses, no només acompanyades de tempestes, sinó també de calamarsa. Tot això en un dimecres en el qual les temperatures

0: La Posta.
1: Doncs avui, amb l'última hora d'aquest brot d'antivirus en un creuer, explicarem què ha de passar les pròximes hores en què Alemanya i els Països Baixos evacuaran 3 persones del vaixell amb aquest contagi i amb el dubte de si el vaixell acabarà fent parada o no a les Canàries. Un cas que genera molts dubtes sobre com és aquest contagi. No s'ha descartat que sigui de persona a persona, per això avui buscarem respostes. Ho farem amb Esteve Fernández, que és secretari de Salut Pública de la Generalitat, i també amb l'infectòleg Oriol Mitjà, que actualment és metge del Consell Europeu de Recerca. Per tant, podrem aclarir algun dels dubtes que ens han generat aquestes últimes hores. Avui també sentirem la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha dit que s'ha de reforçar el pla per retirar les armes blanques de la via pública després dels 2 assassinats que hi ha hagut al cap de setmana. Tot i això, sí que ha deixat clar que els delictes amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat, unes mesures de seguretat que generen divisió política. Sentirem què en diuen uns i altres. Tot això de 10 a 11. A partir de les 11, avui a la segona hora, hip-hop. Aquesta cançó ha estat important per una companyia de dansa de Sant Adrià de Besòs que es diu Dynasty. S'acaben de proclamar campions d'Espanya de ball i això ara els permetrà anar als Estats Units per participar al campionat del món aquest estiu. Tot i això, no tots són flors i violes per ells, perquè ara no tenen els diners per fer aquest viatge i estan a la recerca d'aquests diners. Ens acompanyaran els directors de la companyia, que són l'Ivan Cabrelles i la Lucía Jordán, i també el coreògraf Pau Llimós, que si sou molt joves, no sé si tu, Txell, el coneixes o no, és el Jan dels Beta del Super 3. Crec que també et queden, queden lluny, també se t'escapen. I escolta, a banda de tot això, també passarem pel desconcert d'ICAT, que es fa a la Sala Apolo de Barcelona, 10a edició i 20 anys d'ICAT.
2: Això sí que ho conec més.
1: Doncs escolta, i anirem en directe també al Catalunya Nit a partir de les 11. Allà hi tenim en Marc Ruiz, el nostre company de la secció de Cultura, i a veure quines combinacions faran aquesta vintena de parelles inèdites que veurem a l'escenari de l'Apolo. De moment, artistes com Alosa, Dan Paralbo i el Comboi, Sidoni, en fi, que un cartell que promet.
2: I curiós.
1: I tant.
2: Un concert curiós. Molt bé, us escoltem a partir de les 10. Gràcies, Marc.
1: Bona nit.

0: Catalunya nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
1: Londres, Quim Olivares, bona nit.
3: Hola, bona nit.
4: Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
5: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
1: Washington, Oriol Serra.
6: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elías i Agnès Marquès.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Ens allunyem de les estridències.
0: Catalunya nit.
1: Notícies sota la llum de la lluna. Doncs ens ho avançava el nostre company, en Marc Güell, que a partir de les 10 tindrem tots els detalls del desconcert. De mentre els expliquem que el desconcert que et celebra aquests 10 anys a la Sala Apolo de Barcelona amb artistes com Alosa, Dan Peralbo i El Comboi o Sidoni, i es combinaran també amb una vintena de parelles inèdites. Marc Ruiz.
7: Ja fa 10 anys que el desconcert d'ICAT crea xocs musicals amb combinacions artístiques inèdites per celebrar la vitalitat de l'escena musical catalana. Aquesta nit veurem sobre l'escenari de l'Apolo Alosa, Sidoní, Ferran Palau, Kelisaia, Saxeni, Jules, Venus o Masoni, entre molts d'altres. També hi haurà Pau Gang, que van protagonitzar una de les combinacions més recordades quan van actuar amb Manel. Alosa ja hi van participar l'any passat, però per Irene Romo i Julieta Vidal és una oportunitat enriquidora.
8: Repetir, nosaltres ens ve molt de gust perquè ens va agradar molt participar-hi i significa, doncs, seguir estant en aquesta escena.
9: Sí, a nosaltres ens encanta trobar-nos amb gent i provar coses noves, i el desconcert sempre és una oportunitat per això fer alguna cosa que no faríem normalment, sí. I per tant, doncs, passar-nos-ho bé d'una altra manera damunt de l'escenari.
7: El desconcert també serveix per celebrar els 20 anys d'ICAT.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I les companyies Té de Teatre i La Calòrica s'uneixen per primera vegada en el projecte Les Dones Piñeiro, una obra sobre el paper silenciat de la dona en les lluites obreres i sindicals de la dècada dels anys 80. L'obra es podrà veure l'any que ve al Teatre Poliorama de Barcelona. Anem fins a Barcelona, doncs, Òscar Callau.
10: Ambient d'entusiasme i excitació en l'acte de

0: Presentació d'aquesta història familiar, de gènere, de classe i d'identitat que afirma la nova companyia Teda Calòrica, que de moment és efímera, ja que s'ha constituït només per posar en marxa les dones Piñeiro. Són les mares, filles i esposes de diverses generacions d'una família gallega instal·lada al cinturó industrial de Barcelona. Des d'una fàbrica de calderes narraran lluites com la de l'equiparació salarial durant la transició democràtica o les tancades per acabar amb la discriminació laboral per gènere. Sentim Júlia Trullol, de La Calòrica.
1: Que serà una comèdia de dones que lluiten, de dones que lluiten per un millor salari, per ser millors persones, ser millors mares, ser millors esposes, ser millors companyes, però sobretot intentar no deixar ningú enrere.
0: La col·laboració entre Teda Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies, nascuda la primera el 1990 i la segona el 2010. Sentim Àgata Roca, de Teda Teatre.
2: Vam fer moltes reunions per decidir quin nom ens posàvem momentàniament en el grup de WhatsApp, perquè un nom que definís bé que no fos un espectacle de Teda Teatre o de Calòrica, i precisament vam dir, doncs ens posem Teda Calòrica, que és TDK, i perquè vam pensar que unides som més fortes.
0: Les dones Piñeiro veurà el Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027. Les entrades ja són a la venda al web del teatre.
3: Pràcticament 5 minuts i seran 9:45, moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
4: Esports.
3: David Ubach, bona nit.
5: Bona nit, esports que arrenquem pendents de l'esport en joc aquí a la sintonia de 3CAT Info, començant per la Lliga de Campions masculina de futbol. En dansa la tornada de la primera semifinal, la que enfronta l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid. I ara mateix, sense gols, a l'Emirates Stadium de Londres es manté l'empat a 0 al marcador, ja ha superat tot just l'equador de la primera meitat, minut 25. Això vol dir que aquesta eliminatòria, de mantenir-se aquest empat, es veuria abocada a la pròrroga, ja que tots dos conjunts, la setmana passada el Metropolitano, van empatar, però aleshores a un gol. Aquest Arsenal 0, Atlètic de Madrid 0, l'estem transmetent a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Demà jugarà la tornada de l'altra semifinal, la que enfronta el Bayern i el Paris Saint-Germain amb la tornada a Múnich i un 5-4 favorable als parisencs del primer enfrontament. Això en futbol. En bàsquet tenim en dansa partits de l'Eurolliga de les eliminatòries de quarts de final, amb un partit en joc, un altre ja amb un resultat definitiu. El que hi ha en joc és el Mònaco 79, Olympiacos 97, a 5 minuts perquè s'acabi el partit aproximadament. L'Olympiacos que ja domina aquesta eliminatòria per 2-0 assolides la setmana passada al Pireu, i per tant els grecs ja els líders de la fase regular amb un peu i mig a la final a 4 que es disputarà precisament a Atenes. Abans s'ha jugat l'Apoel de Tel Aviv 76, Madrid 69, derrota blanca que no obstant això manté el domini del Madrid a l'eliminatòria. 1-2, un triomf a 2, guanyant els blancs aquesta sèrie contra el conjunt israelià. Tornant al futbol, destaquem que al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol s'ha explicat que Mapi León ja ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada després de 9 anys a l'entitat. Mapi va arribar al Barça el 2017 procedent de l'Atlètic de Madrid i va renovar per última vegada el desembre del 2023, quan es recuperava d'una operació greu al genoll. L'aragonès suma 7 títols de Lliga i 3 de Lliga de Campions, de moment amb el Barça, entre altres títols. Mapi León serà una de les jugadores del Barça que demà oferiran el títol de Lliga als seguidors que vagin a l'estadi Johan Cruyff per presenciar el Barça-Llevant, partit pendent de la 27a jornada de Lliga. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, espera mantenir el to competitiu en els dos partits de Lliga previs a les finals de Copa i Lliga de Campions, tot i que això sí, també ha anunciat rotacions.
6: Hi haurà rotacions, clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui, sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada, però evidentment el diumenge vam tenir un partit que a nivell condicional va ser molt, molt, molt, molt exigent.
5: També destaquem de la Lliga Femenina de Futbol que la migcampista de l'Espanyol, Anna Torrodà, l'han operada satisfactòriament del trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del seu genoll esquerre, una lesió que Torrodà es va fer divendres passat jugant el partit de Lliga al camp de la Lama de Múrcia.
4: 3CAT Info.
5: Sense deixar el futbol, afegim que el Consell de Ministres espanyol ha aprovat un reial decret llei pel qual s'inclouran els partits de futbol de la Lliga Femenina a la travessa. A partir d'ara, doncs, s'incorporaran permanentment 4 partits de la Lliga F, un fet que permetrà als clubs rebre ingressos. I a la Lliga masculina, l'Atlètic Club de Bilbao ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el tècnic de l'equip per les dues properes temporades en substitució d'Ernesto Valverde. Terzic, de 43 anys, ve de dirigir el Borussia Dortmund alemany.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Del vessant poliesportiu parlem d'hoquei patins amb l'anunci de la capitana del Palau, Berta Busquets, de la seva retirada un cop que s'acabi la temporada i després de 15 temporades a l'hoquei Lliga Femenina a les files del Palau. Així doncs, Berta Busquets ho deixarà amb 30 anys. A l'hoquei Lliga Masculina, el capità del Pons Lleida, Sergi Duc, ha anunciat també que deixa el club lleidatà a finals de temporada, en el seu cas sense especificar si es retira o bé si fitxa per un altre club. En motor, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau s'ha presentat el Gran Premi de Motociclisme, que es farà la setmana vinent al circuit de Barcelona-Catalunya, al traçat de Montmeló. La novetat més important és que MotoGP instal·larà un fan festival a la plaça de Catalunya de Barcelona els dies 13 i 14, dimecres i dijous de la setmana vinent, amb visita dels pilots de la classe reina. Pel que fa a l'actualitat del campionat, el conseller delegat de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, ha explicat que no té cap dubte que arribaran a un acord amb els equips de cara al reglament del nou període 2027-2031.
7: También en el tema de los fabricantes, la propuesta de futuro es diferente de la que era hasta ahora y todos esos cambios llevan tiempo de...

0: Són 9:15, principals titulars d'aquesta hora. Els Països Baixos i Alemanya evacuaran 3 persones del creuer amb contagi d'antivirus. El govern espanyol i canari demanen que el vaixell no faci parada a les Canàries mentre negocien amb l'OMS el seu destí. Aquest brot ja ha provocat 3 morts i dels 147 passatgers, 5 són catalans. La dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons ha confirmat el Departament d'Igualtat i Feminisme. Es tracta del segon crim masclista registrat a Catalunya aquest 2026. I presó incondicional per al detingut de l'assassinat d'una dona dissabte al mig del carrer Esplugues de Llobregat. L'investiguen per assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i danys. El detingut havia passat aquest matí a disposició judicial i només ha contestat les preguntes del seu advocat. I fins al punt de les 10, quan començarà el Catalunya Nit, també us explicarem altres informacions, com que aquest dijous hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia i Gales i també comicis locals en alguns ajuntaments d'Anglaterra. A Escòcia, totes les enquestes apunten que el Partit Nacional Escocès, al poder des del 2007, tornarà a guanyar. Tots els detalls ens els explicarà el nostre company a Edimburg, Quim Olivares. I també que la plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació per haver-se consolidat com a porta d'entrada a nous públics a l'audiovisual en català. És la tercera plataforma més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i Netflix. I en esports, David Ubach, què hi afegirem?
1: Doncs que hi ha en joc la tornada de la primera semifinal de la Lliga de Campions masculina de futbol. S'enfronten Arsenal i Atlètic de Madrid a l'Emirates Stadium de Londres, de moment empat a 0 al llindar de la mitja hora de partit, un resultat que abocaria l'eliminatòria a la pròrroga, ja que a l'anada hi va haver empat a 1 a l'Estadi Metropolitano de Madrid la setmana passada. Aquest Arsenal Atlètic 0-0 l'estem transmetent a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: I només ens falta repassar el temps. Les pluges d'avui desapareixeran a darrera hora del dia per les comarques de Girona i tindrem una matinada serena. Demà el dia es llevarà amb sols i boires a l'interior i a la tarda hi haurà ruixats concentrats al Pirineu i a Girona, o poden ser localment intensos. Temperatures, de moment, sense canvis.

0: l'OMS evacuarà als Països Baixos i Alemanya els dos casos sospitosos i un contacte d'alt risc que encara són a bord del creuer afectat pel brot d'antivirus. Així ho ha confirmat l'organització, mentre encara es desconeix quin destí tindrà el vaixell amb la resta de passatge. Primer, desembarcaran a Cap Verd, on ara hi ha el creuer aturat. El Ministeri de Sanitat espanyol defensa que no hi ha motiu clínic perquè el creuer s'aturi a les Canàries si no hi ha nous casos positius. Una decisió que comparteix el govern canari, com explica el president Fernando Clavijo.
1: Canarias va con la posición clara de entender que si no hay peligro para las personas y están estabilizados, lo razonable es no hacer el barco que haga una etapa más, de Cabo Verde a Canarias, para de Cabo Canarias ir a Holanda.
0: Però la companyia ha confirmat en l'últim comunicat que una vegada hagin evacuat aquests passatgers, posaran rumb a l'arxipèlag. La coordinadora de l'OMS a Cap Verd, Ann Lindstrand, explica quin és l'estat de salut dels casos sospitosos.
2: Per sort, la situació d'aquests dos pacients sintomàtics és estable i també ho ha estat els últims dies. Els han atès les autoritats sanitàries de Cap Verd. Un equip mèdic equipat ha estat al vaixell diverses vegades, de manera que han pogut ser tractats in situ i ser avaluats per les seves necessitats mèdiques.
0: Dels 147 ocupants del creuer, 5 són catalans. El balanç és de 3 morts, un pacient crític i els casos positius. El creuer va sortir d'Ushuaia a finals del mes de març en direcció cap al Cap Verd. Els 3 passatgers morts es van començar a trobar malament durant el trajecte i no es descarta que el contagi es produís abans d'embarcar.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La dona de 60 anys que va morir al mes de març a l'Hospital de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons ha confirmat els Mossos. El Departament d'Igualtat i Feminisme i l'Ajuntament tortosí han condemnat el segon crim masclista registrat en aquest país aquest 2026. Tarragona, Ricard Boigas.
4: La dona va morir el 17 de març a l'UCI de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on estava ingressada en estat crític. Els fets es remunten al 8 de març, quan els Mossos van tenir constància d'un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. Van detenir l'home de 59 anys, però la denúncia no va ser ratificada i l'individu va quedar en llibertat. El 13 de març, la dona va ingressar a l'hospital. El centre va alertar els Mossos i van tornar a detenir l'home per temptativa d'homicidi. El jutjat va decretar mesures cautelars amb un ordre d'allunyament a 300 metres de la dona i la prohibició de comunicar-s'hi. 4 dies després, la dona va morir a l'hospital. L'última detenció no es va efectuar fins al 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista. El jutge va acordar presó provisional per un delicte d'homicidi dolós consumat. El Departament d'Igualtat i Feminisme i l'Ajuntament de Tortosa han condemnat els fets. El consistori ebrenc ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 davant les portes de l'Ajuntament. Es tracta del segon crim masclista d'enguany a Catalunya i el 161è des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
0: El jutge envia a presó provisional i sense fiança l'home detingut per assassinar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa, a banda també de lesions i amenaces greus. El detingut ha estat tot el matí davant del jutge i només ha contestat, però, les preguntes del seu advocat. A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar les armes blanques de la via pública després dels dos assassinats del cap de setmana.
5: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
0: El govern assegura que els delictes amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets durant aquest 2026.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Fiscalia considera que hi ha indicis molt contundents perquè els pares del nadó suposadament maltractat detinguts al mes de març continuïn a la presó. Els seus advocats han demanat a l'Audiència de Barcelona que els deixi en llibertat amb mesures cautelars. El nadó, d'un mes, va estar ingressat durant 4 setmanes a la unitat de cures intensives del Vall d'Hebron després d'haver passat dies abans per diversos centres sanitaris. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebetlle.
6: La Fiscalia ha qualificat de sòlids i rotunds els indicis de delictius contra els pares, fins i tot per la suposada agressió sexual. A més, hi veu risc de fugida, ja que poden enfrontar-se a una hipotètica condemna de molts anys de presó. També creu que poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge. El fet que aleguen les defenses que un gen congènit podria estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, és una hipòtesi que ja van descartar els metges forenses des del primer moment, un cop van reconèixer el nadó. Les lesions van ser de tal magnitud que l'Hospital Vall d'Hebron, on treballava d'infermera la mare, ho va posar en coneixement dels Mossos al març, i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i ara està amb una família d'acollida. L'audiència decidirà aquesta setmana si els deixa o no en llibertat.
0: Les entitats de defensa dels drets dels infants valoren positivament l'ampliació de la Llei de Protecció dels Menors, un nou marc legal que obligarà els jutges a escoltar sempre aquests menors en qualsevol procediment que els afecti en casos com la separació dels seus pares, possibles abusos o en la relació amb l'administració que els tuteli. Fins ara, aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. Una altra novetat és que en els casos de violència de gènere s'endureixen els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor, perquè s'haurà de denegar si es demostra un impacte negatiu per al menor. En declaracions a 3Cat Info, la responsable de polítiques d'infància Save the Children Catalunya, Ona Lorda, celebrava ara que la justícia hagi de justificar de quina manera s'ha tingut en compte la veu de les criatures.
7: Havíem detectat que en la majoria de sentències els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen. Nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància en totes les resolucions que els afectin.
0: L'UNICEF, que també ha aplaudit l'ampliació perquè la considera molt necessària, assegura, però, que encara hi ha serrells per millorar. Ho explica aquesta emissora Almudena Olaguibel, especialista en protecció infantil d'UNICEF Espanya.
8: Que la ampliación de la edad para las pruebas preconstituidas en este momento está solamente para los menores de 14 años. Esta es la fase de investigación en la que se graba justamente el testimonio del niño para no tener que repetirlo muchas veces ni que en el momento del juicio tenga que comparecer. Y sí que abogaríamos para que se ampliara a todos los menores de 18 años.
0: L'ampliació de la llei també prohibeix fer servir la síndrome d'alienació parental sense aval científic, és el nom que rep la manipulació del fill o la filla per part d'un progenitor perquè rebutgi l'altre. En alguns casos, aquest plantejament s'ha utilitzat per posar en dubte el relat del menor. A partir d'ara, no es podrà fer servir en judicis ni en tràmits administratius, ho deia la ministra Cira Rego.
9: Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos, primero, que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencia que no tienen en cuenta sus necesidades, y luego es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
0: La llei no arribarà, però, al Congrés fins a finals d'any. Ja quedaran pocs mesos de legislatura i s'hauran de trobar els suports perquè s'aprovi del tot i sigui una realitat. Almenys 2 morts i 32 ferits en un atac amb drons ucraïnesos a prop de la ciutat russa de Kazan, segons informen agències del país que citen les autoritats locals. Les forces de Kiev també han atacat una refineria de Leningrad. I per la seva part, els atacs russos han fet 6 morts i desenes de ferits en 2 regions ucraïneses. L'intercanvi de foc arriba hores abans que comenci aquesta mateixa mitjanit la treva anunciada per Volodymyr Zelensky, una mesura de pressió de cara a la desfilada militar russa d'aquest dissabte, que el Kremlin encara no ha respost. Moscou, Cristina Solies.
10: Silenci poc habitual del Kremlin, que no aclareix si aturarà o no els combats aquesta nit, tal com li demana Zelensky. El president ucraïnès ha impulsat aquest alto el foc 2 dies abans del que planteja Putin, perquè està convençut que el dirigent rus només vol una treva de poques hores per blindar les celebracions del 9 de maig. Per això Zelensky li respon que si de debò li interessa un alto el foc, el que ha de fer és respectar-lo des d'aquesta mitjanit i demostrar que realment vol aturar la guerra. Però Rússia, per ara, obvia la contraproposta ucraïnesa i ja els ha amenaçat amb un atac massiu amb míssils contra Kiev si dissabte envien nous drons cap a Moscou. Putin ja ha pres mesures per protegir la desfilada, que serà una de les més curtes que recorda, sense tancs ni míssils, i amb la previsió que el president rus estigui exposat al mínim temps possible a la plaça Roja. Aquest matí ja hi ha hagut retards i cancel·lacions a tots els aeroports propers a la capital russa i han començat els talls intermitents d'internet mòbil a la ciutat, que han de durar fins després del dia de la victòria.
0: I us ho avançàvem al sumari. Dijous hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia i de Gales i també comicis locals en alguns ajuntaments i districtes d'Anglaterra. A Escòcia, totes les enquestes apunten que el Partit Nacional Escocès, al poder des del 2007, tornarà a guanyar. Si és així, prometen celebrar un segon referèndum després que el 2014 el no va guanyar amb el 55% dels vots. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
11: Un dels arguments per fer una segona consulta és el Brexit. Sentim Gordon MacIntyre-Kemp, líder de la campanya independentista Believe in Scotland, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Pel que fa al Brexit, en particular, Escòcia va votar un 62% per quedar-se a la Unió Europea. Ens van arrencar de la UE en contra de la nostra voluntat demòcrata i una vegada i una altra, les decisions preses a Londres no funcionen per a Escòcia.
11: Escòcia és una potència exportadora i la sortida de la Unió Europea els ha perjudicat. Però el 2022 el Tribunal Suprem Britànic va deixar clar al Parlament escocès que si vol un segon referèndum vàlid ha de tenir el permís del govern britànic i això fins ara no ha passat. Pot canviar d'opinió el govern de Londres? Li hem preguntat a Alan Convery, politòleg de la Universitat d'Edimburg.
13: Aquesta no és una decisió legal al Regne Unit, és política. I si en un moment en el futur el govern britànic està sota molta pressió per celebrar un referèndum d'independència, llavors potser el seu càlcul podria canviar. O si pensen que és més perjudicial per la Unió no celebrar-lo, llavors també podrien canviar el seu càlcul.
11: Els partidaris de la independència volen augmentar aquesta pressió i forçar el govern de tornar a Londres a autoritzar una segona consulta a Escòcia.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'expresident d'Indra, Ángel Escribano, marxa del tot de la companyia després que ell i el seu germà hagin venut totes les accions que tenien de la multinacional a través de la seva empresa per més de 1.300 milions d'euros. El moviment desbloqueja la possibilitat que Indra es fusioni amb l'empresa dels Escribano, fins ara la segona màxima accionista d'Indra. El govern espanyol, a través de la Societat Estatal de Participacions, considerava que hi havia conflicte d'interessos en aquesta fusió per l'elevada participació que tenia la família dins de la multinacional. Ángel Escribano ja va dimitir de la presidència ara fa tot just un mes. Amb la venda de les accions es calcula que els dos germans han guanyat més de 900 milions d'euros després que entressin en l'accionariat d'Indra fa gairebé 3 anys. I abans de la previsió meteorològica, una darrera qüestió. El Banc de Sabadell guanya gairebé 350 milions d'euros fins al març, un 29% menys que el primer trimestre de l'any passat, una caiguda dels beneficis que s'explica per l'entorn del tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. El conseller delegat César González Bueno ha explicat que mantenen, però, els objectius de rendibilitat i remuneració dels activistes, en part gràcies també a la venda divendres passat de la seva filial britànica del Santander, que diu que amb ells ja no donava més rèdits.
14: Yo recuerdo que cuando llegué al banco lo primero que me dijo el consejo es que vendiese TSB. Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros. Lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios. Y lo hemos vendido muy bien porque el comprador puede llevar esa operación, la puede llevar más lejos integrándola en una estructura mayor.
0: 3:15.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
15: L'activitat de ruixats i de tempestes que han tingut aquesta tarda va ja de baixada. Especialment ho farà de cara a aquest vespre nit, quan aquestes precipitacions pràcticament cap als vols de mitjanit hauran desaparegut del tot. Algunes en quedaran, però ja marxaran també mar endins. I tot això ens ha deixat una tarda ben moguda, especialment a tot el prelitoral, des del massís dels Ports, a l'extrem sud del país, fins a l'Empordà, a l'extrem nord. Unes precipitacions que han deixat a Banyoles 31 litres per metre quadrat. A Matadepera destaquem els 22 litres, a el Montserrat, per exemple, 21 litres, i a Ulldecona, cap al sud del país, una xifra més modesta, però també 11 litres per metre quadrat. Aquestes precipitacions, com dèiem, tenen les hores comptades, marxarà i ens deixarà un matí de dimecres molt tranquil arreu del país. Un matí que serà assolellat, amb bancs de boira a les planes d'interiors, i a partir de mig matí, migdia, començarem a veure créixer els núvols sobre les muntanyes del Pirineu i especialment també cap a les de Girona. I serà en aquest sector que s'espera el creixement de les grans nuvolades i s'espera que arribin els ruixats i les tempestes. Quedaran molt restringides al sector del Pirineu, però ja diem, també abraçaran la Garrotxa, l'Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès. I atenció a aquestes comarques, perquè localment poden ser intenses, acompanyades de calamarsa o puntualment de pedra. Pel que fa a les temperatures de dimecres, seran similars a les d'avui, les més altes al voltant dels 22-23 graus.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El govern adapta els plans urbanístics als municipis rurals per facilitar-los la creació d'habitatges i reduir la burocràcia. L'executiu ha aprovat un decret perquè gairebé dos terços de les localitats catalanes, les menys habitades, s'estalvien haver de fer el mateix planejament de les grans ciutats a l'hora de definir de quina manera poden créixer i cap a on. Sentim a Sílvia Paneque, consellera portaveu.
16: Simplifiquem instruments urbanístics i facilitem la construcció en aquelles peces, en aquelles masies, en aquells elements que en l'àmbit rural doncs, poden tenir sortida d'habitatge o també de dinamització econòmica.
0: És una reivindicació històrica dels pobles petits que denuncien el calvari administratiu que els suposen les macroplanificacions urbanístiques. Amb la iniciativa del govern, els tràmits seran més ràpids i es facilitarà també l'habilitació d'espais com granges i magatzems abandonats com a noves llars. Així ho veuen els alcaldes de Susqueda, a la Selva, Riner, al Solsonès, i Castelló de Farfanya, a la Noguera.
17: Un gran avançament, no? Perquè tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
18: Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment i aquest primer pas nosaltres ho veiem molt positivament. Cal reconèixer que el pas que ha fet el govern doncs, és un pas valent.
19: No es pot tractar per iguals que som diferents. I urbanísticament teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
0: Consideren que la mesura pot ser clau per aturar el despoblament.
3: 3CAT Info.
0: Doncs bé, Tortosa inicia una modificació urbanística per encabir la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. El ple municipal ho ha aprovat per unanimitat. El projecte inclou tota una nova zona verda. Tortosa, Jordi Barranca.
20: El grau en Medicina d'arribar aquí al campus Abrenc al curs 2030-2031. El que es vol fer és ampliar la superfície actual del campus situat a tocar del riu i també del pavelló Firal per deixar espai pels nous estudis. El projecte ha tingut en compte que estan en zona inundable. Marilla Xas, alcaldessa de Tortosa.
21: És una ampliació en concret de 1.878 metres quadrats per l'equipament universitari. És una ampliació en dos peces, de 1.748 metres quadrats per un costat i 130 metres quadrats per un altre, que en realitat ja formen part del mateix campus.
20: La primera promoció tindrà 50 estudiants. L'arribada del grau en Medicina es veu aquí a Terres de l'Ebre com una forma de retenir talent, en primer lloc, i també de preservar serveis sanitaris en una àrea on ja s'està projectant un nou hospital de referència.
0: 10 minuts per les 10.

0: Una trentena de propostes de teatre, circ, dansa i tallers tradicionals transformaran el poble d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, amb una nova edició de Les Baiolet. El festival, que es farà al mes de juliol, presenta tres espectacles d'estrena alhora que potencia un model de turisme familiar i sostenible al Pirineu. El festival s'ha presentat a Lleida. Noelia Caselles.
1: Gairebé el 40% de les propostes de Les Baiolet són internacionals perquè des del festival refermen que fer-lo en un petit indret del Pirineu, Esterri té 950 habitants, no vol pas dir que no puguin anar-hi companyies de primer nivell. Això sense deixar de banda el talent de quilòmetre zero i la implicació de la gent del poble. Pere Tico és l'alcalde.
2: És una aposta per la natura, cultura i sobretot respecte pel territori. Això doncs, ens ajuda a consolidar un model de turisme sostenible i sobretot també de qualitat. No?
1: I pel que fa a la programació, doncs, hi trobem tres propostes de pallassos. Una, l'Itàlia Circo La Vil, presenta l'espectacle Brusco per primer cop a la península. I en dansa, per exemple, una proposta feminista que explica la directora artística Amàlia Matlló.
3: També tindrem les Josianes, que és una companyia francesa de dones feministes que ballen i fan dansa aèria i també a terra. Fan un homenatge a les àvies, un homenatge al passar-s'ho bé des de la feminitat.
1: També hi haurà circ, titelles, instal·lacions artístiques i de jocs tradicionals, espectacles de carrer i tallers de quilòmetre zero. Les Baiolet es farà del 16 al 19 de juliol a Esterri d'Àneu.
0: Més qüestions. La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita avalada per més d'un milió i mig d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament el 2023. A més, la plataforma 3CAT és la tercera més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i Netflix. Un fet que posa en valor Cristina Villà, directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3CAT.
4: 3CAT és el projecte més rellevant del segle XXI per a l'audiovisual en català. Un veritable canvi de paradigma i també el major increment d'inversió al sector dels darrers anys. Això ens ha permès posicionar-nos i competir de tu a tu amb les grans plataformes i ens ha permès també la capacitat d'arribar a nous públics. 3CAT no és només una plataforma, és una eina en clau de país en un moment de canvi radical del consum audiovisual.
0: I d'altra banda, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva i RAC1 el de Comunicació Radiofònica. Altres guardonats són Esther Vera per la consolidació del diari Ara, que dirigeix com una de les capçaleres de referència del país, el diari de Sabadell per ser una referència del periodisme local, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió Mataró i la xarxa audiovisual local, per com contribueix al prestigi dels serveis públics de salut de tot Catalunya, i el Banc Sabadell per la campanya de màrqueting i comunicació al llarg del procés d'OPA per part del BBVA. El Premi d'Honor serà per Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els Premis Nacionals de Comunicació s'entregaran el 19 de maig al Teatre Municipal de Sabadell. En Titó i molts més personatges del Super 3 s'afegeixen a 3CAT en viu, una experiència inèdita per viure tot l'univers 3CAT. Es farà el 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Serà el plat fort per al públic infantil, un espectacle musical amb en Titó, el Mic, els Beta i molts d'altres. Al llarg del cap de setmana pujaran fins a 4 cops a l'escenari perquè així puguin arribar a tots els súpers. I a banda dels espectacles, cada programa infantil tindrà un espai propi amb tallers, activitats i jocs. Hi haurà el Titó, el Mic, una mà de contes i per als infants més grans, Fang, Fuet o els Beta. A més, els súpers tindran l'oportunitat de conèixer els personatges també del Super 3.
5: Esports.
0: Fins les 10, David Tubac, bona nit.
6: Bona nit. Esports, la sintonia de 3CAT Info, que encapçalem fent un repàs dels marcadors en joc i començant sobretot per la Lliga de Campions masculina de futbol. Descans ja a la tornada de la primera semifinal que enfronta l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid, ara amb marcador favorable als anglesos, que guanyen 1-0 amb un gol que ha marcat el seu jugador Bukayo Saka al llindar del descans al minut 44 i que dona la davantera en l'eliminatòria, no només en el partit a l'Arsenal de Mikel Arteta. Així doncs, ara mateix, al final de la primera meitat, qui passaria a la final seria l'Arsenal gràcies a aquest 1-0 que hi ha al marcador. A l'anada, la setmana passada, a l'Estadi Metropolitano de Madrid, recordem-ho, hi va haver un empat a un gol. Aquest Arsenal 1, Atlètic de Madrid 0, al descans, l'estem transmetent a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Demà jugarà el segon assalt entre el Bayern de Múnich i el Paris Saint-Germain amb avantatge dels parisencs per 5 gols a 4. A l'Eurolliga de bàsquet tenim ja un primer equip classificat per a la final a 4. És l'Olympiakos grec, el líder de la fase regular, que ha solventat amb un ràpid 3-0 la seva eliminatòria amb el Mònaco, botxí del Barça a la final de la repesca. Avui, aquest vespre, l'Olympiakos ha guanyat per 92-82, volíem dir, a 105 a la pista del Mònaco al tercer partit de l'eliminatòria. Abans, el Madrid ha vist com a la Puel de Tel Aviv li retalla distàncies amb la victòria dels israelians 76-69 en el primer partit a domicili dels blancs en aquesta eliminatòria, un partit que s'ha jugat, no obstant, a Bulgària. Ara aquesta eliminatòria entre Puel de Tel Aviv i Madrid està amb un 1-2 favorable als blancs, que continuen a una victòria de ser a la final a 4.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Tornant al futbol, el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol ha pogut avançar que Mapi León ja ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada, després de 9 anys a l'entitat. Mapi va arribar al Barça el 2017 procedent de l'Atlètic de Madrid i va renovar per última vegada el desembre del 2023, quan es recuperava d'una operació greu al genoll. L'aragonès ha sumat, entre d'altres títols, 7 lligues i 3 lligues de campions de moment amb el club blaugrana. Mapi León serà una de les jugadores amb la resta de la plantilla que demà oferiran el títol de la Lliga als seguidors que vagin a l'estadi Johan Cruyff a presenciar el Barça Llevant, partit pendent de la 27a jornada de Lliga, amb el Barça ja, doncs, campió matemàtic. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, espera que l'equip mantingui el to competitiu en els dos partits de Lliga previs a disputar les finals de Copa i de Lliga de Campions, tot i que, això sí, també ha anunciat rotacions pel desgast acumulat en els últims partits.
7: Hi haurà rotacions, clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui, sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada, però evidentment el diumenge vam tenir un partit que a nivell condicional va ser molt, molt, molt, molt exigent.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Alguns apunts en clau poliesportiva. En hoquei patins, hores prèvies a acabar-se i Reus, juntament amb el Vila-sana, disputin aquesta setmana les fases finals de les lligues de campions masculina i femenina a Coimbra, a Portugal. El més matiner de debutar serà el Reus, que demà juga partit de quarts de final de la final a 8 masculina contra el Benfica. Dijous tindrem un Barça-Sporting de Portugal, això també en quarts de final. En canvi, la fase final de la Lliga de Campions femenina d'hoquei patins es disputa en format de final a 4 amb les semifinals divendres, on hi tindrem un Vila-sana-Fraga. També es jugarà partit per al Gijón, el representant de la Lliga espanyola en aquesta final a 4. Sense deixar l'hoquei patins, la capitana del Palau, Berta Busquets, ha anunciat que es retirarà un cop que s'acabi la temporada després de 15 anys a les files del Palau, per tant, a l'hoquei Lliga femenina. I a l'hoquei Lliga masculina, mentrestant, el capità del Pons Lleida, Sergi Duc, ha anunciat que deixa el club a final de temporada, però en el seu cas sense concretar si es retira o bé si fitxa per un altre club.
5: 3CAT Info.
6: Mig minut encara per afegir que en bàsquet, segons ha pogut saber aquesta emissora, el Joventut ha proposat el 26 de maig com a data per acabar de disputar el partit de la Lliga CB contra l'Unicaja, que es va haver de suspendre diumenge per una avaria al videomarcador. I a la Volta Ciclista Espanya Femenina triomfa la tercera etapa per a la francesa Cedrine Kerbeol, amb lideratge que manté l'alemanya Francisca Koch.
5: 3CAT Info.

0: L'Organització Mundial de la Salut creu que es podria haver produït una rara transmissió de l'antivirus entre humans que hagin tingut un contacte molt proper al creuer en què han mort 3 persones. Ara s'està pendent de l'evacuació de 3 persones més. 2 d'elles necessiten atenció mèdica urgent i la tercera és un contacte de risc. Els Països Baixos i Alemanya, respectivament, és on serien portades aquestes persones. La coordinadora de l'Organització Mundial de la Salut a Cap Verd, Ann Lindstrand, explica quin és l'estat de salut dels casos sospitosos.
1: Per sort, la situació d'aquests 2 pacients sintomàtics és estable i també ho ha estat els últims dies. Els han atès les autoritats sanitàries de Cap Verd. Un equip mèdic equipat ha estat al vaixell diverses vegades, de manera que han pogut ser tractats in situ i ser avaluats per les seves necessitats mèdiques.
0: Dels 147 ocupants del creuer, 5 són catalans i, segons ha pogut saber TV3, les autoritats espanyoles hi estan en contacte. En parlarem amb el secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, i amb l'infectòleg Oriol Mitjà, actualment metge del Consell Europeu de Recerca.
2: Catalunya nit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar les armes blanques de la via pública després dels 2 assassinats del cap de setmana.
3: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
2: La consellera, que donarà explicacions al Parlament en els pròxims dies, ho ha dit el mateix dia que l'assassí d'Esplugues ha entrat en presó sense fiança.
0: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit aquest vespre a Barcelona que els països de la Unió Europea s'han de reforçar militarment sense complexes. És un debat ben viu entre els països comunitaris davant el context de guerra a l'Orient Mitjà i també a Ucraïna. I amb Donald Trump a la Casa Blanca, el govern nord-americà assegura que manté la treva amb l'Iran.
2: A banda de les 2.000 persones que dormen al carrer a Barcelona, hi ha 6.000 persones més considerades sense llar. Persones que dormen en pensions, pisos d'entitats o bé assentaments en parcs de la ciutat i que agrupen persones de perfil molt heterogeni.
4: Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo sóc una persona normal treballadora.
0: I a partir de les 11 a la segona hora del programa hi posarem molta música.
5: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: tothom fa requetí. Traurem el cap a la festa de celebració dels 20 anys d'ICAT i del 10 anys del concert, el desconcert, més ben dit. Festa grossa avui amb grups com Pastora, Mamaduixa, Ferran Palau o Sidoní. I coneixerem també un grup de hip-hop de Sant Adrià que, com a millor grup de ball d'Espanya, poden participar en el Mundial que es farà als Estats Units. Ara per ara, però, tenen un problema greu. No tenen diners suficients per fer aquest viatge.
1: La tieta amb la gula es passeja buscant pastís i cada solter de la sala buscant amics.
2: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Tres passatgers del vaixell en què s'ha detectat un brot d'antivirus seran evacuats en les pròximes hores. L'embarcació continua ara mateix atracada a les costes de Cap Verd a l'espera que es faci aquesta operació i mentre encara s'està negociant cap a on anirà quan reprengui el rumb. La companyia assegura que vol anar a les Canàries, però el govern espanyol no ho veu clar. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què se'n sap ara mateix de les persones que s'evacuaran?
1: Doncs són dos tripulants que presenten símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les tres víctimes mortals. El trasllat es farà en avions medicalitzats per garantir-ne el tractament i l'aïllament. Primer desembarcaran a Cap Verd, on ara hi ha el creuer aturat, com dèiem, i l'últim comunicat, la companyia Ocean White Expeditions, diu que té la intenció d'atracar a Tenerife o a Gran Canària una vegada s'hagi fet aquesta evacuació. Però el Ministeri de Sanitat espanyol defensa que no hi ha motiu clínic perquè el creuer s'aturi a les Canàries si no hi ha nous casos positius. Una decisió que comparteix el govern canari, com explica el president Fernando Clavijo.
2: Canarias va con la posición clara de entender que si no hay peligro para las personas y está estabilizado, lo razonable es no hacer el barco que haga una etapa más, de Cabo Verde a Canarias, para de Cabo Canarias ir a Holanda.
0: Tot plegat, això mentre es negocia amb l'Organització Mundial de la Salut, quins han de ser els pròxims moviments? Recordem, ho dèiem i ho hem destacat en portada, que l'Organització Mundial de la Salut no descarta que hi hagi hagut una transmissió persona a persona entre algunes de les persones que han tingut un contacte que hauria estat molt estret a bord del vaixell. Però, Cèlia, com dèiem, es negocia, de fet, amb l'organisme, amb l'Organització Mundial de la Salut, quins seran els propers moviments?
1: Sí, exacte. Aquesta tarda, un equip d'epidemiòlegs de l'organització ha pujat a bord per revisar el vaixell i comprovar l'estat de la salut de totes les persones que hi ha a bord. L'objectiu és descartar que hi pugui haver més contagis de risc, però de moment encara no hi ha decisió. La coordinadora de l'OMS a Cap Verd, Ann Lindstrand, explica quin és l'estat de salut de les persones que sí que evacuaran.
3: Per sort, la situació d'aquests dos pacients sintomàtics és estable i també ho ha estat els últims dies. Els han atès les autoritats sanitàries de Cap Verd. Un equip mèdic equipat ha estat al vaixell diverses vegades, de manera que han pogut ser tractats in situ i ser avaluats per les seves necessitats mèdiques.
0: Ara hem de fer una mica de balanç de contagi, Cèlia, perquè estem parlant tot sovint de casos sospitosos. Hem d'explicar que són casos que presenten símptomes però que encara no ha estat confirmats per laboratori. Sabent això, quin és l'últim balanç que s'està donant de contagis?
1: El Ministeri de Sanitat l'ha fet cap a quarts de 5 de la tarda. És de 3 morts, un pacient crític ingressat a Sud-àfrica i dos casos amb símptomes, com deies, que són els que s'evacuaran. Recordem que dels 147 ocupants del creuer, 5 són catalans. El vaixell va sortir d'Ushuaia l'1 d'abril. Els tres passatgers morts es van començar a trobar malament durant el trajecte i no es descarta que aquest contagi es produís ja abans d'embarcar.
0: Gràcies, Cèlia.
4: Doncs són les 10 i 8 minuts. Podem saludar ara a Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat. Senyor Fernández, bona nit.
5: Hola, molt bona nit.
4: D'entrada li volia preguntar si tenen alguna novetat sobre els 5 catalans que hi ha al creuer.
5: El darrer contacte que hem tingut per correu electrònic era que estan bé, amoïnats per la situació que viuen, però tranquils. És a dir, una tranquil·litat dintre d'aquest espai que, evidentment, és una situació complicada, però estan bé de salut i a l'espera de les notícies sobre l'evacuació o no evacuació, l'aturada o no aturada del vaixell a Canàries.
4: Per tant, vostès s'hi comuniquen per correu electrònic, entenc?
5: Exacte, sí. La comunicació per altres vies no ha donat resultat. El govern estem en contacte amb ells i estan continuant confinats i també està coordinat el govern amb el govern d'Espanya per poder garantir la seva seguretat i la repatriació així que sigui possible i les condicions siguin les adequades.
4: Sobre aquesta possibilitat que l'embarcació fos conduïda cap a les Canàries, en tenen algun detall? Això serà així? Finalment no? Què és el que en saben?
5: Les notícies que ens arribaven a nosaltres al migdia i a la tarda era que s'estava estudiant entre els governs de Canàries, del govern espanyol i el de la OMS, amb una posició molt clara de la OMS de necessitat de fer arribar el vaixell fins a Canàries. No? També era un moment que no se sabia si serien evacuats les tres persones que ja han estat evacuades, els dos malalts, que hem de confirmar que siguin per l'antivirus, que no sigui una altra malaltia, i el contacte estret. Des d'un punt de vista pràctic, evidentment s'ha de tenir en compte que molts dies en el vaixell tampoc són el més saludable pels ocupants i evidentment també pels catalans, però evidentment hem de tenir-nos a les decisions que es prenguin des de l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol.
4: Clar, per això mateix que vostè ens acaba de comentar, la sensació d'estar en un lloc tancat o més o menys tancat on ja hi ha hagut algun cas o possible cas, això pot neguitejar aquests cinc catalans com la resta, evidentment, de passatgers. Suposo que ells el que volen és venir cap a Catalunya el més aviat possible. Quan això sigui possible, quan això es pugui fer, quin és el protocol que hi ha previst per aquests cinc passatgers?
5: Sí, el protocol depèn de l'avaluació que s'està fent en aquests moments en allà per part de l'equip d'epidemiòlegs de l'Organització Mundial de la Salut, perquè hem de tenir molt clar quin és el grau de contacte que han tingut les persones, els passatgers, amb els passatgers afectats de la malaltia, no? Amb els casos. En el cas de que no siguin contactes estrets, s'ha de procedir d'una forma més senzilla, que és una evacuació que es pot fer amb vols comercials, amb mascareta i amb les garanties evidents de, no d'aïllament, sinó doncs, això, garantir que es mantenen les mascaretes, i a l'arribada a casa doncs, un aïllament domiciliari i un seguiment estret, una vigilància epidemiològica estreta. Això comptant que no siguin contactes estrets i evidentment que no tinguin símptomes. Si tinguessin símptomes, llavors s'ha de fer un transport medicalitzat i utilitzar les unitats d'aïllament i tractament d'alta seguretat que tenim una a Catalunya, concretament a l'Hospital Clínic, n'hi ha 6 més a la resta de l'estat espanyol. Creiem que això és una possibilitat bastant remota i esperem que els puguem repatriar quan sigui el moment sense les complicacions dels aïllaments aquests.
4: Aquests dies és inevitable que hi hagi gent que no pensi en el que va passar a l'inici de la Covid i d'aquella pandèmia. Per això és molt important donar informació que sigui fiable i segura, perquè també en corre molta que no ho és. I d'entrada li volia preguntar què en sabem de l'antivirus. És a dir, aquests dies llegíem que a Sud-amèrica hi havia hagut alguns casos. A Catalunya s'ha detectat mai algun cas d'antivirus?
5: Sí, l'antivirus és un virus entre persones, això no pot derivar en cap risc.

0: risc real per la població.
1: Doncs això és el que intentem fer, informació rigorosa quan l'anem distribuint, i el que s'acaba d'anunciar ara, mentre parlàvem amb vostè, és que finalment es confirma que el vaixell anirà a les Canàries, que era una de les possibilitats.
0: Doncs és una de les possibilitats que nosaltres també estàvem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers, i amb la qual cosa doncs em dones una bona notícia. Moltes gràcies.
1: Doncs aquesta és la notícia ara mateix que hem pogut confirmar. Estàvem conversant amb Esteve Fernández, que és secretari de Salut Pública de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: aquesta embarcació a les Illes Canàries en compliment del dret internacional i l'esperit humanitari. En aquest moment, aquesta embarcació que es troba a Cap Verd, on ha estat doncs fondejada després de detectar un brot de la infecció de parentavirus. El Centre Europeu per la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència allà mateix, a Cap Verd, com explicàvem. La resta seguiran, per tant, rumb, ara sabem, fins a les Canàries, on esperen poder arribar en un termini de 3 o 4 dies. El port en concret encara no ha estat definit. Una vegada allà, tripulació i passatgers seran convenientment examinats, atesos i traslladats a les seves corresponents països. El procés serà articulat mitjançant un protocol comú de gestió de casos i contactes elaborat per l'OMS i per aquest centre europeu, i comptarà amb totes les garanties de seguretat necessàries. Tant l'atenció mèdica com els trasllats es realitzaran en espais i transports especials habilitats ad hoc per aquesta situació, evitant tot contacte amb la població local i vetllant en tot moment per la seguretat del personal sanitari. Aquesta és la informació que ens acaba d'arribar i que remet a l'Organització Mundial de la Salut. El govern espanyol donarà a conèixer els detalls d'aquest protocol tan aviat com siguin definits també per l'Organització Mundial de la Salut i el Centre Europeu. A aquesta hora podem saludar, com deia Oriol Mitjà. Bona nit i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bona nit.
0: Estàvem llegint aquesta informació d'última hora, per a la qual doncs demanem una primera valoració, no? Com s'haurà de fer aquesta evacuació si s'acaba doncs confirmant aquesta petició que ha fet l'OMS al govern espanyol de que el vaixell pugui atracar a les Canàries?
1: Jo he estat en contacte amb l'OMS i ells estan acabant de fer els estudis per esbrinar quin és el focus. Depenent de quin sigui el focus, els protocols poden variar lleugerament i això ho sabran en les properes hores o dies. I els protocols que acabes de llegir em semblen molt encertats, és a dir, veritablement com desembarquen tots aquests passatgers i com es trien quins són casos perquè ja presenten símptomes, quins són contactes, que en principi ho serà la majoria, i com es fan els trasllats i els espais i transports que s'habilitin, és crític. Per què és crític i per què és tan rellevant en aquesta malaltia? Perquè parlem d'una malaltia molt greu, que en cas de que algú l'agafi, hi ha doncs, una alta probabilitat de morir del 40%. Aleshores, hem de ser encara més precavuts que el que seria amb una grip o fins i tot amb una Covid. No? Només anant un pas enrere, a l'antivirus, hi ha dos grans grups. Un que es produeix a l'Àsia, que fa una malaltia més lleu, però molts casos, sobretot a la Xina, 10.000 casos en zones rurals, entre gent agrícola que doncs, guarda els, hi ha rates als pallers i al moure la palla o el gra d'arròs s'infecten per entrar en contacte amb l'orina i les femtes d'arrossegadors que han estat en els pallers. Després hi ha un segon tipus, que és l'americà, que el secretari de Salut ens deia que és més infreqüent, però molt més letal. Fins al 40% de les persones moren, comença amb aquest contacte amb els fluids del rossegador, els primers dies fa una febre i un mal de cap, i després, a les 3 setmanes, de cop i volta, en un dia, el malalt es desploma, de manera que els vasos sanguinis que travessen els pulmons es tornen més porosos i la sang o els fluids que travessaven pel torrent sanguini comencen a acumular-se dins dels pulmons, de manera que és com una esponja que no permet fer l'oxigenació. I si no hi ha accés a un hospital de primer nivell on li puguis fer respiració o ventilació mecànica, o bé el que se'n diu la ventilació extracorpòria, és a dir, que substitueixes la funció del pulmó i del cor perquè tens un equip d'anestesistes de primera línia, doncs aquest pacient tindria molt mal pronòstic. Per això és que parlem d'una malaltia que és tan delicada i que sí que hi ha pocs casos anuals, però cada cas és greu i és important. I el segon aspecte és la transmissió. Fins ara la transmissió es pensava que era només de l'animal al ser humà. I això és el que continua passant a la Xina. Però, en canvi, a Amèrica, els darrers 5 anys, s'han vist ja diversos brots en els quals hi havia transmissió de la persona a la persona. En concret, va haver-hi un brot de 34 persones a Argentina, que una persona infectava 5, l'altra 10, l'altra 6, i el contacte podia ser de dues maneres. O bé, perquè era la seva parella i tenia un contacte molt estret, de forma que la persona

0: persona infecciosa excretava el virus a través de la seva saliva o les seves genives i amb els petons era contagiós, o fins i tot una persona que estava en un festival i va infectar les persones que s'asseien a costat i costat. És a dir, només per la respiració, amb la tos, els aerosols eren capaços de transmetre a persones que haguessin estat en un contacte molt estret a pocs metres. Això és molt rellevant, i perquè per primera vegada el que ens estem trobant és un virus greu, però que ara té una millor adaptació a la transmissió entre persones i que sembla que l'OMS també confirma que s'ha produït en el creuer, que està doncs, venint cap a Canàries.
1: Sí, de fet, ha estat el nostre titular d'obertura, d'alguna manera, que l'OMS doncs, estudia la possibilitat i que no descarta que això hagi anat d'aquesta manera en aquest cas. No? De tota manera, estem conversant amb Oriol Mitjà. Oriol, de l'experiència del Covid, se suposa que n'hem après moltíssim, és a dir, estem davant d'una operació, en tot cas que s'hagi de fer d'evacuació de les persones d'aquest vaixell, que és una operació, i donada la informació que tu ara ens donaves, doncs és evident que és molt delicada, però tenim experiència, no? És a dir, aquesta evacuació amb els controls que hi ha ara d'infecció i d'aïllament, en principi és una operació que ha d'anar bé.
0: Sí, exactament. És a dir, primer parlem de les mesures que tenim per tractar-lo. Sí. En la variant euroasiàtica hi ha una vacuna i un antiviral, però en la variant americana no tenim cap de les dues eines. Per tant, l'únic que podem fer és aïllaments i quarantenes per evitar que la transmissió passi a altres persones. Aleshores, bàsicament, tot hauria d'acabar bé si s'apliquen les mesures de control necessàries que acabes de llegir, que s'acaben de publicar. El primer que s'ha de fer és identificar els casos amb símptomes. Qualsevol persona amb símptomes s'hauria d'aïllar de forma immediata en una cabina individual amb ventilació independent. Després, quan es faci el desembarcament, hauria de continuar en aïllament. Tots els contactes estrets, que jo crec que s'hauria de considerar tota la resta de passatgers i tripulació, haurien d'anar en quarantena. Quarantena significa que abans de desenvolupar els símptomes els tens en un període d'observació, en principi de 3 fins a 6 setmanes, perquè aquest és el període d'incubació, des de que una persona s'exposa fins que presenta els primers símptomes. On el problema ara serà molt logístic, no? Com gestiones aquestes persones? Hi haurà països com Alemanya, Regne Unit, que sí que podran repatriar els seus passatgers, però hi ha 50 filipins a bord i també ucraïnesos que eren part del staff. Aleshores, aquestes persones, doncs, amb molta probabilitat hauran de reallotjar-se en espais adequats i amb tota seguretat s'haurà d'esperar doncs, aquest temps de quarantena per assegurar-nos que desenvolupen símptomes i, per tant, no infecten la població local.
1: Aquesta quarantena, en aquest cas, de l'antivirus, quan dura? De quants dies és?
0: Sí, de mitjana són de 3 setmanes, però hi ha algunes persones que tarden fins a 6 setmanes en desenvolupar símptomes. Aleshores, la recomanació de l'OMS és 42 dies de quarantena fins a assegurar-te que aquesta persona no ha desenvolupat símptomes. Això habitualment significa que les persones, per exemple, podrien desembarcar, les traslladarien en un centre sociosanitari i romandrien en quarantena, idealment, doncs, aquest període fins que se'ls descarta com a potencials contagiosos. I mentrestant s'utilitzen totes les mesures de protecció per a tot el personal que hagi d'estar en contacte amb aquestes persones, que serà tot el personal portuari que hagi de pujar en el vaixell, també tot el personal sanitari que hagi d'atendre aquests pacients. Aleshores, doncs, això inclouen les proteccions individuals, que són les EPIs, tots aquells vestits que eren impermeables, bates, guants, ulleres, les mascaretes, que han de ser N95, del filtratge, i després la neteja, desinfecció, viticides, assegurar-te que en tot el vaixell no hi ha ratolins ni cap altre rosegador que pugui mantenir la transmissió. I els treballadors de centres sanitaris, doncs també una alerta molt elevada en la utilització de les EPIs i les mascaretes N95, perquè també hi ha hagut casos de transmissió en entorn sanitari.
1: Molt bé, doncs efectivament són hores en què hi ha moviment en tot el que té relació al voltant d'aquest vaixell d'entrada, perquè ja hem dit que l'OMS ha demanat al govern espanyol que el vaixell pugui atracar en un port a les Illes Canàries i que serà així, però a més a 3Cat Info, fonts de 3Cat Info, doncs podem explicar que s'acaba d'evacuar el primer dels passatgers amb símptomes, dels dos passatgers que ja hem explicat que s'havien d'evacuar perquè tenien símptomes, i que és un avió que ha aterrat a Praia, això és a Cap Verd, fa prop d'una hora, i que cap a les 10 i pocs minuts, per tant ara mateix, ha aterrat un segon avió medicalitzat, s'entén que per evacuar l'altra persona amb símptomes. Ja hem explicat que aquest vaixell, per arribar a les costes de les Canàries des de Cap Verd, doncs necessita uns 3 o 4 dies de navegació. Seran 3 o 4 dies, Oriol, en què també veurem, no?, si hi ha més casos o persones amb nous símptomes, i per tant veurem si es redimensiona aquest brot.
0: Exacte, sí, i en això coincideixen els companys de l'OMS. Com que hi ha hagut una cadena de transmissió, es pensa que el primer cas el devia adquirir a terra, mentre encara està a Argentina, alguna de les províncies on hi hagués casos, ell devia estar viatjant amb la seva dona i era dels Països Baixos, cap al 20 de març. Aleshores va embarcar el dia 1 d'abril i va traspassar el dia 11 d'abril. Aquesta persona hauria potencialment infectat a altres 6 persones. I això ho podem començar a dir perquè hi ha 2 setmanes entre la defunció del primer cas i l'aparició dels altres 6 casos, incloent la dona, el pacient de Països Baixos, l'anglès, l'alemany i els 2 tripulants. Aleshores, s'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, de distància social, utilització d'higiene de mans, etc.
1: Gràcies per aquests minuts, per totes aquestes explicacions, Oriol Mitjà, metge i investigador. Digue'm, Oriol.
0: Sí, no, només aquest últim missatge crec que de tranquil·litat, és a dir, la situació és, cal posar-hi el focus, és important que prem atenció a aquestes malalties emergents que cada cop són més freqüents i com els virus també s'adapten a la transmissió de persones a persones. Per tant, sense treure importància a aquest esdeveniment, però per altra banda de, doncs, també explicar que amb les mesures en què estan informant les regulacions internacionals serà molt improbable que això arribi a la població, i també que tenim nous tractaments que s'estan desenvolupant per prevenir els antivirus.
1: Doncs important també subratllar això últim. Gràcies a Oriol Mitjà, que vagi molt bé. Seguirem segurament parlant en els propers dies. Passejar un minut i mig a 2:15 de la nit. Hem de fer una pausa per la publicitat, però a la tornada encara ens queda molt moltes coses de l'actualitat del dia per explicar. D'entrada, com la consellera d'Interior avui ha admès que s'ha de reforçar el pla d'AGA per incautar arma blanca als carrers de la nostra societat. Ara de seguida tornem.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
3: Som 3Cat.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
6: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
7: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
8: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
9: Sí. És una central ja de nova generació.
6: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
3: Base imposable, retencions, percentatges...
12: Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, et portem la solució.
15: Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
14: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
15: 12.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
16: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora sigués tan ben aprofitada.
13: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
8: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Passen 4 minuts i mig de 11:15, el govern ampliarà el Pla d'Aga, que és l'operatiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública. Després que els dos assassinats d'aquest cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que cal sumar més esforços en el control d'aquestes armes. Oriol Pujador.
18: Sí, la consellera ha qualificat de colpidors els dos homicidis del cap de setmana, un a Esplugues, l'altre al barri del Raval, a la ciutat de Barcelona. Parlon ha fet una crida a la convivència, però ha apostat, com deies, per reforçar i per amplificar el pla per retirar armes blanques de la via pública.
19: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
17: Doncs justament sobre el crim d'Esplugues d'aquest cap de setmana, avui hem sabut que el jutge ha enviat a presó comunicada i sense fiança l'home acusat del crim.
18: Sí, al llarg del matí ha declarat davant d'aquest jutge, només ha respost a les preguntes del seu advocat. El magistrat ha decidit enviar-lo a presó comunicada i sense fiança acusat dels delictes d'assassinat, homicidi en grau de temptativa, a banda també de lesions i amenaces greus. Avui també hem sabut que l'home tenia antecedents perquè l'any 2022 el van detenir a Burgos acusat de llançar pedres contra agents policials i provocar desordres públics. Malgrat aquests últims fets, el govern assegura que els delictes amb armes blanques a Catalunya s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos han requisat ja 2.000 punyals i ganivets durant aquest any.
17: Doncs davant d'aquesta dada de la reducció del 30% que porta el govern, Junts, el PP i Vox discrepen de l'executiu de Salvador Illa i creuen que al país hi ha un problema de seguretat. Joan Vilaplana.
20: Sí, els juntaires i els populars són del parer que el govern no té controlada aquesta qüestió i l'extrema dreta reclama més madura. Sentim els portaveus al Parlament de Junts, Salvador Vergés, del Partit Popular, Juan Fernández, i de Vox, Joan Garriga.
21: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
22: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
23: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
20: Els juntaires ja han demanat una reunió sobre seguretat amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. El govern es mostra disposat a donar explicacions sobre el crim d'Esplugues i per la seva banda Esquerra, els Comuns i la CUP demanen calma i aturar l'alarmisme.
17: Doncs davant de tot aquest debat hi posem ara la mirada de l'escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
24: Durant els darrers dies, a l'àrea metropolitana de Barcelona, s'han encadenat successos violents, alguns tràgics, i la majoria d'ells provocats per arma blanca. Sí, de ganivets en determinats ambients se'n porten més que abans. És absurd fer veure que no s'ha produït aquest canvi durant els darrers anys i que en part està connectat amb el repte cívic de gestió de la immigració, del xoc cultural i de la pobresa. Però és paranoic afirmar que estem davant d'una emergència. No és així i el tema és massa sensible per tractar-lo amb ingenuïtat o demagògia o sobretot amb racisme. Negar l'existència de problemes de seguretat és un error polític i a la vegada crear una sensació de pànic social és un tòxic democràtic. I les dues coses estan passant simultàniament. Contra la primera s'hi ha de lluitar i s'hi lluita tractant la ciutadania amb maduresa realista, legislant contra la multireincidència i confiant en les forces d'ordre públic. Els Mossos tenen plans d'acció i les dades evidencien que sistemàticament es decomisen armes blanques. Però la sensació d'inseguretat no sembla que s'apaivagui. Al contrari, la lògica perversa de l'algoritme que s'alimenta de les nostres baixes passions ens vol incrustar al cervell titulars que assimilen una realitat de notabilíssima pau als carrers amb la d'altres contrades del món on la vida, sí, està en risc. Fem-nos el favor de prendre consciència que les nostres ciutats, malgrat els problemes, són, encara, i han de ser molt segures. És la confiança aquesta en la qual es fonamenta una societat.
0: Catalunya nit.
1: La ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, ha defensat aquesta tarda a Barcelona la necessitat d'un exèrcit europeu per no haver de dependre dels Estats Units en matèria de seguretat. Al Fòrum de La Vanguardia, Robles ha dit que la retirada de 5.000 soldats nord-americans de les bases militars que els Estats Units tenen a Alemanya és un toc d'atenció cap a Europa sobre la necessitat de reforçar el seu model de defensa i afegeix que això s'ha de fer sense complexos.
4: Europa tiene que reforzar su autonomía estratégica. Tiene que reforzar sus fuerzas, tiene que reforzar su tecnología, tiene que reforzar su seguridad y algo que para mí es muy importante, no actuar con complejos.
1: Doncs bé, unes paraules de la ministra de Defensa que ressonen en diversos països de la Unió Europea davant l'escenari convuls que hi ha amb les guerres obertes d'Iran i també d'Ucraïna i amb Donald Trump a la Casa Blanca. En aquest sentit, avui els Estats Units han dit que l'alto el foc a l'Iran, per part seva, es manté i que els atacs de les últimes hores contra vaixells nord-americans a l'estret d'Hormuz no tenen la solidesa suficient com per considerar que s'ha trencat aquesta treva. Un alto el foc que Donald Trump, recordem-ho, va establir per negociar sense la pressió d'un calendari. El president dels Estats Units diu que l'Iran sap que què és el que no ha de fer per tal d'evitar represàlies. Ignasi Abad.
5: Sí, Trump insisteix que els negociadors de Teheran diuen una cosa en privat i una altra en públic i que volen un acord de pau. El que no m'agrada de l'Iran és que em parlen amb gran respecte i després surten per televisió i diuen no hem parlat amb el president. És a dir, juguen a fet i amagar. Però us puc dir que volen tancar un tracte. I qui no ho voldria quan el teu exèrcit ha desaparegut i podem fer amb ells el que vulguem?
7: Per la seva banda, el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha advertit avui la República Islàmica que si no són prudents hi haurà accions armades contundents de resposta.
25: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
7: I ara fa poca estona qui n'ha parlat és el secretari d'Estat nord-americà, que ha dit que almenys 10 pescadors han mort d'inanició, s'entén, de gana, per falta d'aliments, a causa d'aquest bloqueig iranià, que ells estan fent una missió en aquests moments defensiva perquè els vaixells surtin, i ha dit literalment que l'operació Fúria Èpica, que és l'ofensiva militar amb la que va començar la guerra als Estats Units el 28 de febrer, ha acabat com a tal, pròpiament. Aquesta operació ofensiva s'ha acabat. És estrany que ho hagi dit el secretari d'Estat nord-americà i no el secretari de Guerra, qui sentíem abans parlar, però realment aquesta és la frase que ha dit i ha estat una mica sorprenent. Per segon dia consecutiu, per cert, enmig de tot això, els Emirats Àrabs Units continuen sent objectiu dels atacs iranians, han llançat diversos míssils contra aquest país aliat dels Estats Units al Golf, que han estat interceptats pels sistemes antiaeris.
1: Molt bé, gràcies, Ignasi.
17: I al Pròxim Orient, la justícia israeliana ha allargat fins diumenge la detenció preventiva dels dos activistes de la flotilla de Gaza, tal com reclamava la fiscalia, que encara no ha presentat els càrrecs. Els dos homes, un dels quals un català d'origen palestí, estan en vaga de fam per denunciar la il·legalitat del procés i els maltractaments que pateixen. Ashkelon, Jordi Brascó.
3: El sol s'ha post rere la presó de Sigma a la zona industrial d'Ashkelon, on Saeva Bokeshek i Tiago Ávila hauran de passar 5 nits més com a mínim. Des de fora és impossible saber què hi passa dins. Els advocats dels activistes, però, parlen de llums intenses enceses a tota hora, d'aïllament absolut, d'amenaces de mort i d'interrogatoris de fins a 8 hores seguides, i tot plegat mentre tots dos fan una vaga de fam. Seguir interrogant-los és precisament el que volen els serveis secrets israelians al Shin Bet, que han convençut el jutge que els indicis que vincularien els activistes amb Hamas són prou sòlids per continuar investigant-los. El jutge els ha concedit tot el temps que han demanat, a diferència del que va passar diumenge, quan només va acceptar una pròrroga de 2 dies, tot i que la petició era de 4. Hadil Abu Salih, l'advocada dels activistes, hi veu una voluntat d'escarment.
6: Veiem això i l'intent de posar-los tots dos davant de sospites criminals, com una manera de difondre la por i de fer que els activistes reconsiderin la seva participació a les flotilles.
3: La defensa ha presentat un recurs d'apel·lació i continua exigint que els activistes siguin alliberats immediatament, ja que, diuen, tot el procediment és il·legal.
1: A la ciutat de Barcelona hi ha 8.000 persones sense llar. Aquesta xifra inclou les persones que malviuen al carrer, però també les que s'han instal·lat en assentaments locals ocupats o bé allotjaments d'urgència. Oriol.
9: Sí, al Matí de Catalunya Ràdio, deia actualitzat les dades. A banda de les prop de 2.000 persones que dormen cada nit al ras, n'hi ha 400 que malviuen en assentaments i locals ocupats, 3.000 que viuen en equipaments públics o privats i 3.500 més que viuen en allotjaments temporals, els d'urgència. Algunes de les persones que dormen al carrer tenen feina, però tot i això no es poden pagar ni una habitació. És el cas d'algunes de les persones que viuen en tendes a tocar de la ronda de litoral. El perfil de gent que hi viu aquí és heterogeni. Hi ha joves estrangers, la majoria algerians, que viuen de vendre ferralla, però també persones de nacionalitat espanyola que s'han vist abocades a viure al carrer.
10: Estava pagant una habitació d'alquiler de 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues, al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal treballadora.
11: I al quedarte sin trabajo es imposible encontrar tan poca habitació, perquè no tienes nada. ¿Sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
12: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates, però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
9: Davant d'aquestes situacions, d'aquesta xifra que dèiem, des del govern recorden que han impulsat un pla de xoc de 30 milions d'euros per donar suport als ajuntaments. Mentrestant, la llei per fer front al sensellarisme continua encallada al Parlament des de fa 4 anys.
17: Doncs després del que acabem d'escoltar, s'entén perfectament l'angoixa que pot suposar perdre la feina. La dada econòmica del dia en relació a això és que baixa l'atur a Catalunya durant l'abril. Ara busquen feina gairebé 314.000 persones, que són 9.000 menys que fa un mes. Això després d'un abril que ha coincidit amb la Setmana Santa i, per tant, amb l'inici de la campanya turística. De fet, on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria. L'altra dada positiva és la xifra d'ocupats, que frega els 4 milions. Però aquestes dades contrasten amb els expedients de regulació d'ocupació que hi ha hagut des de principis d'any. El primer trimestre ha estat el pitjor en una dècada, si no comptem la pandèmia.
1: Doncs bé, justament per mirar d'entendre què passa amb les dades aquestes que hem conegut avui de l'atur i contrastar-les amb les de l'enquesta de població activa que donàvem la setmana passada, hem afegit avui la mirada de Raül Ramos, és catedràtic d'Economia Aplicada de la UB i investigador del grup d'anàlisi quantitativa regional.
26: Tot i que les dades de l'abril de la Seguretat Social mostren un o màxim d'afiliació i l'atur registrat baixa en força gràcies a l'efecte Setmana Santa, les dades de l'enquesta de població activa relatives al primer trimestre de 2026 i que vam conèixer la setmana passada mostren una visió ben diferent. Poc ha durat l'alegria d'haver rebaixat la taxa d'atur del mercat de treball espanyol per sota del 10%. Vam finalitzar el 2025 amb una taxa d'atur del 9,9%, un valor que no s'observava des dels inicis de la gran recessió del 2008. Però les dades més recents mostren com el mercat de treball espanyol i el català estan perdent empenta. La taxa d'atur ja s'ha situat al 2,8%, I si bé és cert que hi ha una part d'aquest augment vinculat amb factors estacionals, sobretot relacionats amb el sector serveis i més concretament amb el comerç, a ningú se li escapa que l'economia espanyola no viu aïllada de la tormenta que s'està produint a nivell global. L'augment dels preus i dels costos de producció, tot i les mesures aprovades pel govern a mitjans de març, però també les interrupcions a les cadenes de subministrament global, comencen a passar factura a les nostres empreses, especialment a les del sector industrial orientades a l'exportació. I de retruc, les incerteses actuals també fan que moltes famílies comencin a veure el futur amb preocupació. Esperem que les tensions geopolítiques existents desapareguin aviat, i no només pels efectes sobre el nostre mercat de treball.
0: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
17: La Fiscalia veu indicis delictius inequívocs per mantenir a la presó els pares del nadó presumptament maltractat. I són des de mitjans de març, quan els van detenir després que el fill d'un mes quedés ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron. L'Audiència de Barcelona decidirà els pròxims dies si els deixa en llibertat amb mesures cautelars, com demanen els seus advocats. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bona nit.
2: Hola, bona nit. La Fiscalia afirma que els tres requisits que preveu la llei per mantenir-los en presó preventiva es compleixen i qualifica de lesions genitals contundents els efectes de la presumpta agressió sexual de què hauria estat objecte el nen amb un mes de vida. Ara com ara se'ls investiga pels delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual. La Fiscalia creu que la gravetat de les penes que se'ls hi podrien atribuir i el fet que puguin influir en diversos testimonis més propers ja són motius per no deixar-los en llibertat. La Generalitat, que té la tutela del nadó, està personada en el cas com a acusació particular i defensa els mateixos arguments que la Fiscalia. Abans d'arribar al Vall d'Hebron, procedent d'una consulta de l'Hospital de Sant Pau pel trencament d'un fèmur, el nadó ja havia passat per diversos centres sanitaris per diverses lesions en 15 dies.
1: Gràcies a Maria Núria, i encara hi afegim una informació més de successos. La dona de 60 anys que va morir el 17 de març a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Els fets es remunten al 8 de març, quan els Mossos van tenir constància d'un cas de maltractament. Van detenir l'home, que tenia 59 anys, però la denúncia no es va ratificar i l'individu va quedar en llibertat. El 13 de març la dona va ingressar a l'hospital i van tornar a detenir l'home per temptativa d'homicidi, però va tornar a quedar en llibertat. La detenció definitiva no es va fer fins al 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista un mes després de la mort de la dona. El jutge va resoldre presó provisional per un delicte d'homicidi dolós consumat. Ara el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat el segon crim masclista registrat al país aquest 2026. L'Ajuntament de Tortosa ha convocat per la seva part un minut de silenci demà a les 12 del migdia. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, als esports.
8: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
15: Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
16: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
19: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor.
16: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
16: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
27: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
28: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
29: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
30: A la República del Mediterrani compartim llengua.
4: però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
5: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
5: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
4: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
18: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
20: Has sentit el que acaba de dir?
5: Que a Mallorca no feu l'amor.
21: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3Cat.
23: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3Cat.
24: Som 3Cat.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
25: Ja passen 20 segons dels 5 minuts que ha dictaminat el senyor Sibert.
30: No s'ha jugat res
25: a l'afegit,
30: eh?
25: No, no s'ha jugat res, home.
31: I molt decebedor l'Atlètic de Madrid.
25: Sí, sí. La roda de premsa serà interessant.
31: Amb atac aquest, tots aquests minuts que no ha plantejat final. Res. Mira, final.
25: Final del partit ara mateix a Londres. Ho celebra Arteta, ho celebra Saka, ho celebra l'afició de l'Arsenal 20 anys després. El conjunt Gunner torna a una final de la Lliga de Campions després d'aquell penal de Riquelme, després d'aquella final de París, on el Barça va remuntar un partit amb un gol final d'Abeletti. L'Arsenal tindrà una segona oportunitat per guanyar la seva primera Lliga de Campions.
17: Aquesta seguim en directe al Catalunya Nit. Ens hem colat, això sí, a la transmissió d'aquesta final, que hem enxampat ben bé al final d'aquesta semifinal. Ara ja sí que tenim un primer finalista. David Obac, bona nit.
32: Bona nit.
17: Serà l'Arsenal.
32: Sí, l'Arsenal, que el dia 17 de maig farà 20 anys que va jugar la seva única final de Champions, la que el Barça li va remuntar a París el 2006, doncs disputarà aquest any la seva segona, serà a Budapest el 30 de maig. S'acaba de classificar el conjunt londinenc en guanyar 1-0 l'Atlètic de Madrid per la mínima, un marcador molt propi dels matalassers, però que avui l'han patit en contra, i l'Arsenal que festeja a l'Emirates, al seu estadi, aquesta classificació. A l'anada hi va haver empat a 1 la setmana passada al Metropolitano, per tant avui l'Arsenal que passa per la mínima amb un gol de Bukayo Saka al llit del descans, al minut 44, que ha estat el bo perquè l'Arsenal d'Arteta passi a la final. I del català David Raya, el porter de l'Arsenal, per cert.
33: Finalista d'aquesta Champions tornarà a jugar una final de la màxima competició 20 anys després.
34: I demà veurem l'altra semifinalíssima, que serà també interessant de veure. Segon document sonor del dia, Pere Romeu, entrenador del Barça femení, a la prèvia del partit de demà contra el Llevant.
35: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant.
32: Pere Romeu parlava així dels rumors. Ha estat a la prèvia d'un Barça-Llevant de demà, un partit pendent de la jornada 27 de Lliga, en què el Barça a l'estadi Johan Cruyff oferirà el títol, que ja té el Sarro matemàticament, al conjunt blaugrana, tres dies després d'assolir l'accés a la final de la Champions, que jugarà contra l'Olímpic de Lió a Oslo. I la notícia del dia, al voltant d'aquests rumors, és ja un fet que ha pogut avançar aquesta casa, Catalunya Ràdio, a través del podcast Fem Futbol, i és el fet que Mapi León, la defensa, ha comunicat ja al club que marxarà de l'equip un cop que s'acabi la temporada després de 9 anys. Mapi León, que tenia damunt de la taula una oferta de renovació a la baixa, l'ha descartada i, per tant, marxarà. No és oficial, insistim, ho ha avançat al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. Mapi, una de les jugadores importants de la dinàmica guanyadora del Barça, amb 7 lligues i 3 títols de Champions en el seu palmarès en concret, doncs que tancarà etapa al Barça després de refusar aquesta oferta de renovació. Un apunt també que té a veure amb la Lliga Femenina, i és que el govern espanyol ha aprovat avui que s'incloguin partits de la Lliga Femenina a les travesses. N'hi haurà 4 a cada jornada. D'aquesta manera els clubs de la Lliga Femenina podran percebre també ingressos en aquest concepte.
17: Molt bé, doncs afegim-hi el tercer i últim document sonor.
36: La segona etapa del Tour modificarà el seu recorregut i no passarà per Collserola. És pel brot de pesta porcina.
32: El 5 de juliol és quan s'ha de disputar aquesta segona etapa del Tour. Amb sortida de Tarragona i arribada a Barcelona, es manté el circuit final a Montjuïc, però havia de pujar per Collserola, per Molins de Rei, fer l'alt de la Creu d'Olorda. S'estalvia aquest recorregut per la pesta porcina, una petició del govern català atesa per els organitzadors del Tour.
17: Molt bé, gràcies, David. Fins demà.
32: Fins demà, adéu-siau.

0: Aquesta tornada diria que hem parlat aquí d'una miqueta de pluja.
1: Feli del rain, no?
0: Jo crec que sí, que la cosa ha d'anar per aquí.
1: Més.
0: A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Doncs sí, és una cançó de Morgan Wallen que es diu Little Rain, perquè demà serà una mica menys, eh? O sigui, no tindrem els ruixats que hem tingut avui. Avui hem tingut tempestes, calamarsades, que han resseguit, doncs, el prelitoral, podríem dir, des del Delta de l'Ebre fins a l'Empordà. Estones ho han fet amb una mica més d'intensitat, amb calamar-se, amb tempesta. Han passat molt ràpid i els registres de precipitació, doncs, han quedat els més elevats, cap als 30 litres per metre quadrat, però sí que estones ho feien amb intensitat i, com dèiem, amb calamar-se. Aquesta setmana anem repetint una mica la mateixa dinàmica de temps. Demà tindrem més sol que ruixats, per tant, aquesta pluja que serà una miqueta més minsa. Al matí amb sol, amb boires, amb un matí una miqueta més fresc. Després, al migdia, tornaran a créixer nuvolades i ruixats, però demà quedarien una miqueta més restringits cap al nord-est, el Pirineu i les comarques gironines. Des de l'Alt Baix Empordà, a punts de la Garrotxa, Pla de l'Estany o Gironès, aquí és on hi ha els avisos on els ruixats i les tempestes poden tornar a ser intenses. Això no vol dir que no hi pugui haver altres llocs, però aquí serien els més significatius. I les temperatures, doncs, no variaran gaire, mantenim aquesta calor força, força continguda.
0: Doncs em sembla bé.
1: Està bé, sí. Comprem.
0: Sí, així podem conviure bé amb aquest temps.
2: Una miqueta de tot.
1: Una mica
2: matins més estables i tardes, doncs, una mica més pendents dels ruixats.
0: Doncs som-hi, a veure com anirà demà. Gràcies, Gemma.
2: Bona nit.

0: Són les 11. El 5 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Dijous hi ha eleccions a Escòcia i el Partit Nacional Escocès apareix com el gran favorit a les enquestes. Si aconseguís una victòria contundent, podria tornar a posar sobre la taula un referèndum d'independència respecte del Regne Unit. Una altra tendència que mostren les enquestes és el creixement de l'extrema dreta de Reform UK. De seguida en parlarem amb el nostre enviat especial a Escòcia, amb el Quim Olivares.
1: Una hora també pel ball i la música. El millor grup de ball de hip-hop de tot Espanya és de Sant Adrià de Besòs. S'acaben de proclamar campions i això vol dir que tenen dret a participar al campionat del món que es fa als Estats Units. Fins aquí la part emocionant. Ara bé, hi ha un problema. Ara mateix no tenen els diners per fer front al viatge que t'han ensomiat. De seguida parlarem amb tres dels responsables del grup, que es diu Dynasty.
0: I serem també el concert més sorprenent que s'està convertint ja en un clàssic, és el Desconcert. La festa d'avui ha sigut especial perquè és la desena edició d'aquesta festa i perquè l'emissora més jove d'aquesta ràdio, ICAT, suma també 20 anys i actuen una vintena de grups com Pastora, Mamaduixa, Ferran Palau o Sidoní. Sabrem quins cantants han actuat junts i quines versions han fet. Ho està seguint el Marc Ruiz.
1: Justament parlant d'aniversaris de mitjans de comunicació, ara fa res, pocs dies, vam celebrar els 50 anys del diari Avui, i avui celebrem els 50 anys del País, i ho farem amb el convidat que tenim avui aquí a l'estudi acompanyant-nos des de les 10. La primera portada del País tenia en portada, a tres columnes, una notícia seva. La va firmar des de Brussel·les i ell firmarà avui la contraportada d'aquest Catalunya Nit. Tindrà l'última paraula del dia el periodista Ramon Vilaró.
0: Doncs som-hi, que ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 5 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
0: Finalment es confirma que el vaixell anirà a les Canàries.
3: És una de les possibilitats que nosaltres també estàvem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
4: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, de distància social, d'utilització d'higiene de mans, etc.
5: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
6: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
7: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya está descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
8: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el president de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
9: Europa tiene que reforzar su autonomía estratégica, tiene que reforzar sus fuerzas, tiene que reforzar su tecnología, tiene que reforzar su seguridad y algo que para mí es muy importante, no actuar con complejos.
10: El que no m'agrada de l'Iran és que en parlen amb gran respecte i després surten per televisió i diuen «No hem parlat amb el president». És a dir, juguen a fer i amagar. Però us puc dir que volen tancar un tracte i qui no ho voldria quan el teu exèrcit ha desaparegut i podem fer amb ells el que vulguem.
11: Veiem això i l'intent de posar-los tots dos davant de sospites criminals, com una manera de difondre la por. i de fer que els activistes reconsiderin la seva participació a les flotilles.
12: Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo sóc una persona normal treballadora.
10: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
13: Final del partit ara mateix a Londres. Ho celebra Arteta, ho celebra Saka, ho celebra l'afició de l'Arsenal 20 anys després. El conjunt Gunner torna a una final de la Lliga de Campions després d'aquell penal de Riquelme, després d'aquella final de París, on el Barça va remuntar un partit amb un gol final d'Abeletti. L'Arsenal tindrà una segona oportunitat per guanyar la seva primera Lliga de Campions. Aquesta la cara, la creu l'Atlètic de Madrid, que no podrà arribar a una final. En poques setmanes ha perdut una final de Copa i l'opció de jugar una final de la Lliga de Campions. Simeone, jo crec que s'hauria de fer mirar

0: Dijous hi ha eleccions als parlaments d'Escòcia i de Gal·les i també hi ha comicis locals en alguns ajuntaments i districtes d'Anglaterra. Per Escòcia, els comicis poden suposar una nova victòria de les forces independentistes que han promès la celebració d'un segon referèndum sobre la independència després que el 2014, recordem-ho, el no va guanyar amb el 55% dels vots. A aquesta hora de la nit, quan passen 8 minuts de les 11, podem saludar l'enviat especial a Edimburg, Quim Olivares. Bona nit, Quim.
1: Bona nit a tothom.
0: Com estan les coses? Què diuen aquí les enquestes?
1: Doncs mira, totes les enquestes apunten que el Partit Nacional Escocès, al poder des del 2007, no només guanyarà aquestes eleccions, les de demà passat, i continuarà governant, sinó que pot superar la majoria i arribar als 65 diputats dels 129 que formen el Parlament Escocès aquí a Edimburg. John Sweeney, que és el cap de llista del Partit Nacional Escocès i actualment primer ministre d'Escòcia, ha promès això durant la campanya electoral.
2: L'endemà del nomenament del nou govern, presentarem una votació del Parlament Escocès per aprovar el desenvolupament d'un ordre de la secció 30 per donar a Escòcia el poder de celebrar un referèndum d'independència.
1: Entre les formacions que es presenten a les eleccions, els Verds també són partidaris de celebrar aquest segon referèndum. Per tant, si el Partit Nacional Escocès no aconsegueix la majoria, podria fer coalició amb els Verds.
0: I amb quins arguments donen els partidaris de la independència ara per celebrar un segon referèndum?
1: Mira, un dels principals és el Brexit. Ens n'havíem oblidat, potser, de parlar del Brexit, oi? La sortida del Regne Unit de la Unió Europea, que es va decidir en referèndum el 2016, per tant, després que es fes el referèndum per Escòcia. Llavors, els partidaris de la independència volen revertir el Brexit amb un altre referèndum. Hem parlat amb Gordon McIntyre-Kemp, que és líder de la campanya independentista Believe in Scotland.
3: Pel que fa al Brexit, en particular, Escòcia va votar un 62% per quedar-se a la Unió Europea. Ens van arrencar de la UE en contra de la nostra voluntat demòcrata i una vegada i una altra, les decisions preses a Londres no funcionen per a Escòcia.
1: Els pro-independència escocesos denuncien l'impacte de la sortida de la Unió Europea, especialment per l'economia escocesa.
3: Escòcia és molt pro-europea i, sobretot avui dia, si mirem a Europa, exportem més per càpita que la resta del Regne Unit. Tenim whisky, menjar i begudes escoceses, etc. Així que som una potència exportadora, de manera que el Brexit ha perjudicat l'economia d'Escòcia més que a qualsevol altre lloc del Regne Unit.
1: I per això volen ser un estat i demanar el reingrés a la Unió Europea. Diuen que a Brussel·les els rebrien amb els braços oberts.
0: El cas és el de sempre, Quim. El govern escocès realment pot convocar una segona consulta sense el vistiplau de l'executiu de Londres?
1: En principi no, eh? El 2022 el Tribunal Suprem Britànic, que és la màxima institució judicial aquí al Regne Unit, va deixar clar al Parlament Escocès que si vol un segon referèndum vàlid, i aquesta és la paraula clau, vàlid, ha de tenir el permís del govern britànic, que fins ara s'hi ha negat. Pot canviar d'opinió el govern de Londres? Aquesta pregunta li vam traslladar a Alan Convery, que és politòleg de la Universitat d'Edimburg.
4: Aquesta no és una decisió legal al Regne Unit, és política. I si en un moment en el futur el govern britànic està sota molta pressió per celebrar un referèndum d'independència, llavors potser el seu càlcul podria canviar. O si pensen que és més perjudicial per la Unió no celebrar-lo, llavors també podrien canviar el seu càlcul. At that point they might
1: change the calculation. Els pro-independència escocesos volen augmentar aquesta pressió. De fet, les enquestes no han canviat gaire respecte al 2014 i els favorables del sí continuarien sent entre un 45 i un 50% de la població escocesa. També hi ha veus que parlen del referèndum de facto. Tornem a sentir el líder de la campanya independentista Believe in Scotland.
3: Perquè al contrari del cas català, la nostra Constitució no ens impedeix marxar ni fer un referèndum. Podem fer-ne un de facto, cosa que significa que el 2029, a les properes eleccions generals del Regne Unit, podrem presentar candidats i si la majoria de diputats escocesos del Parlament de Westminster són independentistes, aleshores això és un referèndum. Podem fer-ho i probablement aquest és el camí que seguirem, a menys que Westminster accepti un referèndum.
1: Els politòlegs apunten que tot això seria una estratègia per pressionar el govern de torn de Londres perquè acabi autoritzant una segona consulta, però lògicament això està per veure.
0: El primer que ha d'arribar són aquestes eleccions dijous. Veurem quins resultats surten d'aquests comicis i aquí que ho explicarem al Catalunya Nit. Gràcies, Quim.
1: Vinga, vosaltres, bona nit.
0: Bona nit. 11 i 12 minuts, fem una pausa per la publicitat i a la tornada ja ens posem del tot molt musicals avui al Catalunya Nit.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
8: 16.338. U6338. Sèrie 5.
7: Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
9: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
10: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
9: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
10: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
9: I sabem celebrar els bons moments.
10: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
9: I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
10: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
4: Que bé.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: La tarda dona molt de joc.
5: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
11: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
5: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
11: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
5: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
12: Grandiós final de festa. Espereu aquí, no us moveu, sisplau. Com que això és el desconcert, que és una festa d'aniversari, endavant les guarres amb el pastís.
13: Que vinguin cap aquí.
12: Bufarem les espelmes.
14: Un quart de 12 d'una nit de celebració és el desconcert d'ICAT, que demostra sempre la gran versalitat de l'escena musical catalana. La festa d'ICAT ha creat parelles impossibles una vegada més, que mesclen gèneres com la música tradicional, l'urbana o el punk.
12: Cita.
14: Edició especial d'aniversari. Anem en directe a la Sala Apolo de Barcelona. Marc Ruiz, bona nit.
15: Bona nit. Quina llàstima que només per uns pocs segons us heu perdut el gran final de festa que estava muntant el Dan Peralbo i el Comboi amb la seva cançó Ai, ai, ai, quin goig, quin goig que fas, que és la que obre el seu darrer disc. Ara mateix ja està, això ja s'està tancant amb aquest pastís d'aniversari on estan celebrant aquests 10 anys del desconcert, 20 anys d'ICAT. I és que ja fa 10 anys que el desconcert d'ICAT crea xocs musicals entre combinacions artístiques inèdites per celebrar la vitalitat de l'escena musical catalana. Un dels primers moments espectaculars de la nit l'han protagonitzat Hipnosi i la Pound Gang. Si la Pound Gang ja va protagonitzar un moment històric amb Manel al desconcert del 2017, doncs aquesta nit han acompanyat la bogeria punk d'Hipnosi, vestits de groc i amb la cara i les mans pintades de vermell, estètica de Divo i so Diggy Pop. Una passada. Una altra de les actuacions més esperades ha estat la de Losa, que l'any passat versionaven la Sèrie G amb Svetlana, i aquest cop han transformat Marieta Cistellera, un hit tradi urban. Just després d'haver versionat Cavall Blanc amb Ferran Palau, que ha passat de ser una cançó tendra a una obra directament d'orfebreria. Deliciosa. L'elegància ha arribat poc després amb Lecoq i Masoni, que han interpretat Parapent. I, a més a més, també han tocat la cançó que més s'ha sonat a ICAT, No tinc temps. El desconcert, però, ja ho veieu, és una festa amb lloc per molta gent. Mamaduixa, per exemple, Kelly Saia, que ha fet un fantàstic duet amb Monique Macon. Però la festa final, ja us ho deia, l'han muntat, alerta, amb aquest trio Saxeni, Sidoní i Dan Peralbo. Una passada per aquest desè aniversari del desconcert.
14: Doncs amb les espelmes ja ben bufades. Gràcies, Marc Ruiz, per aquesta crònica en directe. Una abraçada.
15: A vosaltres, bona nit.
12: Se'ns ha dit que es menja el pastís, eh? Si algú es vol atrevir. Sí.
14: El Marc, aquest
0: el Marc,
14: eh?
0: Provi.
14: Porta'ns alguna cosa, Marc.
12: Gràcies als músics, gràcies a tothom. Ens fem la foto de família.
0: Doncs coincidint amb aquest 20è aniversari d'ICAT i el desè del desconcert, una bona notícia més pel grup, per la plataforma 3CAT, és que rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital. És un guardó que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Valèria Obereda.
16: Una fita que valen més d'un milió i mig d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament el 2023. Pel director de TV3, Siegfried Gras, tot plegat també és una bona notícia per al català.
17: L'aposta per fer continguts nous i exclusius per la plataforma 3CAT és un bon camí. Aquí podem agafar nous públics, aquí podem fer una estratègia més àmplia del que tenim ara o que teníem només en TV3 i Catalunya Ràdio, i crec que és una molt bona notícia de cara al català, sobretot.
16: Ràdio Televisió Espanyola Catalunya rebrà el

0: Barcelona, Montse Pujol.
1: Ambient d'entusiasme avui en l'acte de presentació aquest migdia d'aquesta història familiar de gènere i de classe que firma la nova companyia Teda Calòrica, que de moment és efímera perquè s'ha constituït només per dur a terme aquest nou projecte. Són les mares, filles i esposes de diverses generacions d'una família gallega instal·lada al cinturó industrial de Barcelona. Des d'una fàbrica de calderes narren lluites com la de l'equiparació salarial durant la transició democràtica contra els acomiadaments durant la bombolla immobiliària o les tancades per acabar amb la discriminació laboral per gènere. Una història de lluita pels drets de la dona, segons explica Carme Pla, de Teda Teatre.
2: També parla de classe, de gènere, d'identitat, i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80, que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
1: La col·laboració entre Teda Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professa en les dues companyies. Sentim Esther López, de La Calòrica.
3: Creiem que és un esdeveniment a celebrar perquè ens ajuntem dues companyies en dos equips i això és una cosa, una rara avis, no? Perquè normalment treballem, doncs, ens ajuntem, convidem a gent, cadascú amb la seva companyia, però aquí ajuntem dos llenguatges, dos estils.
1: Les dones Piñeiro es veurà al Poliorama a partir del febrer de l'any que ve.
0: 10 minuts per arribar a 11:45. Farem ara una pausa per la publicitat. I a la tornada ja els tenim aquí, els responsables del millor hip-hop que es balla a Espanya. De seguida en parlem.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
8: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
9: La nit dels ignorants és una escola de llengua.
10: Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
9: On es fan reflexions inèdites.
11: Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
9: Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
12: Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
9: Busquem les històries de nit més humanes.
13: Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
9: I on els oients ens regalen les orelles.
14: Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: Ets brillant.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
4: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Doncs sona aquest tema i tenim aquí tres persones que van ballant, eh? Fa dues setmanes que es va celebrar una nova edició del Hip Hop International d'Espanya, un campionat en què hi participen companyies i grups de hip hop, de dansa urbana de tot Espanya, i el grup guanyador d'aquest torneig ha sigut Dynasty, una companyia de Sant Adrià de Besòs, que ha guanyat, per tant, el campionat d'Espanya, i això els dona dret també a competir al campionat mundial que se celebrarà als Estats Units a finals de juliol, principis d'agost. Arribar fins als Estats Units ha sigut complicat, però encara és complicat perquè es necessiten uns diners que de moment no sabem si poden aconseguir. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres els directors de la companyia, Ivan Cabrelles i Lucía Jordán. Benvinguts.
1: Hola.
0: I també el coreògraf, el Pau Llimós, que si sou molt joves o si teniu algú jove per casa, segur que el coneixereu també, però potser amb un altre nom, eh? Amb el de Jan dels Beta, del Super 3.
2: Efectivament.
0: Intentarem dir-te Pau Llimós. Benvingut també.
2: Bona nit, hola.
0: A veure, d'entrada, per ubicar la gent, anirem avançant allò a poc a poc. Què és Dynasty? Què és aquesta formació?
3: Vale. O sea, és una companyia de dansa que jo vaig crear

0: crear quan tenia els 19 anys, més o menys. Als 17 vaig començar a fer les meves coreografies amb els meus amics i ells mateixos em van dir, Ivan, i si competim? I ho vam fer i va sortir superbé, la gent va començar a tindre molta demanda i moltes ganes de competir amb nosaltres i a dia d'avui som 6 grups i entre ells n'hi han dos que són els que s'han classificat de 40 persones, uns tenint entre 18 i 25 anys i els altres són més petits, tenen entre 13 i 18 i és una alegria per mi poder tindre tanta gent interessada en treballar amb nosaltres.
1: I tant, perquè en total, per tant, si arribeu a ser 6 grups, quan joves esteu allà ballant?
0: Quasi 100, més o menys.
2: Clar, és que
0: és tot un, el diumenge, 7 hores.
3: Un dia sencer ballant. Mm.
0: I n'hi ha molta gent a la sala.
1: Sou de Sant Adrià de Besòs.
0: Sí, o sigui, realment la gent és com de Tarragona, de Platja d'Aro, de Sant Adrià, Badalona, de Vic... És una barreja, però sí. La sala on estem assajant és allà a Sant Adrià del Besòs. Ah.
2: Llavors, sempre a les competicions és com que s'agafa el lloc, en aquest cas s'agafa el lloc de la sala d'on entrenem, i podem dir que el grup és de Sant Adrià del Besòs. Exacte. Ah.
1: Molt bé, aleshores comenceu, això comença com un somni teu, un projecte personal que va creixent fins que fa un parell de setmanes quedeu campions d'Espanya. Com és un campionat d'Espanya de hip-hop? És a dir, com s'ha de ballar, quines regles s'han de seguir?
2: Uau, és fortit així, eh?
0: Sí.
2: Uau. Què?
3: Hi ha moltes regles a seguir, tant de coreografia com de música, com de vestuari, llavors tenim que tenir tot això en compte a l'hora de ballar.
2: Sí, o sigui, amb tots els campionats que anem sempre hi ha com unes normes, però sí que és veritat que en aquest cas la HHI, que és com el campionat on et pots classificar per anar al Mundial, doncs són molt més estrictes. Des del moment que surts de l'escenari tens un temps per arribar a la formació abans de començar a ballar, tens un temps per sortir, no et pots tocar el vestuari, quan acabes t'has d'esperar, perquè després t'entrevisten.
3: No es poden caure coses al terra.
2: No es poden caure coses al terra, exacte. És tot com molt... Si ha de normal estem nerviosos abans de sortir a ballar, fa dues setmanes estàvem, jo almenys estava cagat, eh? Era com, vale, va. I clar, penses, ostres, és que...
0: Les expressions de la cara.
2: Sí.
0: No pots tenir ninguna expressió que sigui molt agressiva o...
2: No pots treure la llengua.
0: Que ells consideren que és sexual, perquè la llengua millor és una cosa que no els agrada. Llavors, ha de tenir com molta cura, perquè tu estàs acostumat a algunes coses i ara són unes altres.
2: Però això mentre vas full out, ballant tot el muntatge musical...
0: Sí, que no és conscient. Estàs ballant,
2: és com que has de ser conscient de moltes coses i alhora passa així, saps? Super ràpid. Llavors és fort, però...
1: I això deuen ser un parell o tres de minuts, no?, de coreografia. Hem vist els vídeos i són realment impressionants. Quan acabi aquesta entrevista els podeu buscar, Dinastia de Sant Adrià de Besòs, i veureu com ballen. Com us heu preparat per aquest campionat d'Espanya? Quantes hores de feina hi ha aquí al darrere? Com us prepareu?
3: Molts mesos, des d'octubre, que vam començar. En veritat, cada grup, pràcticament una hora...
2: Sí, hora i mitja cada diumenge durant tot el curs. Des de l'octubre aproximadament, fins que comencen les competicions, que sempre solen començar...
0: Abril.
2: Finals d'abril, i és tota la temporada, això, maig-juny. Els junys s'acaben.
0: I realment comencem a assajar a l'octubre, però la preparació de la coreografia, que ho fem nosaltres dos, és al setembre, a l'agost, estem tot el dia parlant què hem de fer per aquesta temporada, quines idees tenim, passem moltes hores pensant en la coreografia.
3: Al final el que es veu és una coreografia molt bonica, un escenari, però això implica molt treball darrere dels coreògrafs i de tot.
1: Hi ha molt nivell a Catalunya i a Espanya de hip-hop? O què?
0: Sí, hi ha moltíssim nivell.
3: Ja però... està molt infravalorat aquest nivell.
0: Sí?
3: Sí. Ja, sí.
0: Perquè realment, a la categoria que és classificatòria pel Mundial, n'hi ha molt pocs grups. O sigui, nosaltres vam competir en 8 grups.
2: En 8 grups, sí, exacte.
0: Però el dia següent, que és categoria no classificatòria, n'hi ha, a lo millor, 15, 30 grups.
2: Clar.
0: I és la gent que realment no s'ho pot permetre.
2: És que bàsicament la diferència és aquesta, que el dissabte en aquest cas competeixen només els grups que poden optar a anar al Mundial i són molts pocs grups en comparació al diumenge, perquè és una inversió molt bastant forta que molta gent no es pot permetre. Llavors ja d'entrada no es presenten.
1: Clar. Aquí ja està sortint el tema de la pasta, dels diners. I aquí
2: sí, és que és important.
3: Sí, perquè al final són molts mesos de treball que després és com... va el meu grup i jo no puc anar.
2: Clar.
3: Sobretot amb els nens, que és el somni d'ells, és com una mica...
0: Sí, al final hi ha com molts integrants que no poden vindre perquè no tenen els diners.
2: Clar.
0: I és una pena.
1: Aleshores, quedar campions d'Espanya us dona dret a anar al Mundial, que serà quan i a on?
2: El Mundial serà del 23 de juliol fins al 2 d'agost, aproximadament, a Arizona, al desert d'Arizona, que estarem allà en un resort, tots els ballarins, perquè, clar, no són només nosaltres, òbviament és un Mundial, llavors hi ha més 50. De 50 països, no?
1: Clar.
2: 50 països, tot de ballarins allà junts, i la veritat és que és una experiència molt gratificant.
0: Sí, clar. És el somni de qualsevol ballarí.
2: Sí.
0: Tots volem anar.
2: Sí.
1: Clar, això ho teniu a tocar. I ara el problema és que falten diners, no? Amb què us trobeu? Què necessitaríeu?
2: Clar, són molts diners i són moltes persones. I és complicat.
0: Sí.
3: Estem buscant patrocinis, donacions... No. Qualsevol ajuda...
2: Sí.
0: És agraïda.
2: Clar, per exemple, estar aquí ara mateix nosaltres ja és com...
0: Sí,
2: estem superagraïdes.
3: Poder donar veu a aquest tema és molt guai.
2: Exacte. Dones veu i dius, hòstia, que guai.
1: Doncs sí. Estar aquí us ho mereixiu, independentment de que us faci falta res pel que feu, ja us ho mereixeu, però a més si serveix d'alguna cosa aquesta entrevista...
2: Segur que sí.
3: Clar.
1: Contents que estarem. Aleshores, si algú que ens està escoltant, per exemple, us volgués ajudar, com ho hauria de fer?
0: Vale, o sea, tenim moltes opcions, però al final el més car és el vol. Perquè ara amb tot el que està passant amb el carburant als Estats Units...
1: Sí, a més això és veritat.
0: És molt més car que altres anys en el Mundial. Llavors és el més important. Si ens ajudem si tinguem ajuda amb el vol, ja és moltíssim. El resort també, però... És molt més important el vol.
1: Necessiteu diners per pagar els vols de quanta gent?
0: Som 70.
2: 70.
0: Sí, 70. Som 70.
2: Sí, perquè sí que hi ha...
0: 70-71.
2: Clar, o sigui, són dos grups de 40 persones, però sí que en algun grup es repeteixen, no? Alguna persona repeteix en els dos grups.
1: Clar. Sí, o sigui, unes 70 persones, necessitem aquí bitllets d'avió. Això són molts diners. Aleshores, si algú volgués contribuir, com ho hauria de fer? No sé si teniu alguna pàgina web.
3: Hem creat una pàgina de donacions.
2: Sí, tenim com un crowdfunding d'aquests, que poden donar, poden fer una petita donació o la donació que vulguin.
3: A Instagram l'hem posat, l'enllaç.
2: Sí, tenim l'enllaç i nosaltres, bueno, aquestes setmanes estem com compartint-lo com bojos, però des d'allà ens poden ajudar. La veritat és que és una gran ajuda perquè la mínima... Sí. Com més persones participin, encara que sigui donar molt poc, vulguis o no, tot suma.
1: Clar, perquè això seria molt dolorós, però si no poguéssiu ser 70, que hi ha menys gent, això perjudica la coreografia d'alguna manera, és
0: clar,
1: menys
0: vistosa.
3: Clar, hi ha un mínim de gent que el grup es té que mantenir. Es té que mantenir.
0: O sigui, els que hem ballat aquí a Barcelona, hi ha un mínim que ha d'anar a Arizona, si no ens deixen anar.
2: Més de la meitat, no crec que és?
0: Sí, o sigui, és del 50%.
2: El 50%.
0: O sigui, 20 estem obligats. Si no teníem 20, no podíem anar.
2: Clar.
3: Teníem també aquesta cosa de...
0: Però hi havia aquest handicap.
2: Sí, també és veritat que això ja es planteja a un principi de curs, per dir-ho d'una manera, perquè l'Ivan ja ho va plantejar a principi de curs, de dir, ei, aquest any la companyia vol anar al Mundial. Tothom està disposat, tal, després la gent vota, però sí que és veritat que després de, en aquest cas, guanyar la semifinal aquest passat...
3: No és conscient, passat, de veritat.
2: No, fa dos dissabtes. I després guanyar també la final, clar, vulguis o no, amb dos grups, no només amb un, la gent es va motivar al doble. I llavors molta participació va com augmentar.
0: Sí,
2: perquè
0: clar.
2: Sí que és veritat que a partir de guanyar aquí a nivell, doncs, nacional, molta gent del grup es va animar i va dir com vinga, a per totes.
1: Ara, quan dèieu, ja, esteu parlant com si anéssim ja segur, vol dir que 20 ja els tenim? És a dir, creieu que 20 ja hi sereu
2: Hi som.
1: Que anar al Mundial ja s'hi va.
3: Fa dues setmanes la gent va començar a dir vinga, jo també.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, perquè entenc que no tothom s'ho pot permetre, això.
2: No.
0: I ara n'hi ha uns altres components al grup, perquè al final la gent que ha dit que no pot vindre, doncs hem tingut que buscar unes altres persones. I ara hem de tornar a assajar, que aquesta gent s'ha d'aprendre les posicions i la coreografia de nou, i és com tornar a començar un altre cop.
1: Ah, i quina pena per aquests que s'han preparat no poder venir.
2: Sí, perquè n'hi ha que no, a vegades no és ni tan sols els diners, o sigui, ja tenim un cas que és perquè fa un temps va viatjar, per exemple, a Cuba, que és, i clar...
1: Si I ara no el deixen entrar.
2: No el deixen entrar als Estats Units. Llavors, clar, com et quedes, saps?
3: O també perquè al final són menors, el grup de 40 nens, i hi ha pares que és com el meu nen aún no.
1: Val, doncs ja tenim garantit que anem cap al Mundial a Arizona. I estem parlant de hip-hop. Els que no hi entenem gaire, el hip-hop ens sona molt americà. Dels carrers de, no sé, de Nova York, sí, del Bronx, Harlem, tot això. Que no sé si és ben bé l'origen de la història, però segur que allà hi ha molt nivell, allà hi ha molta diferència o què?
0: Sí, moltíssima. Sí,
2: podríem dir que sí.
0: Sí, és que al final, com que en aquella setmana és com el millor de cada país. Llavors n'hi ha moltíssim nivell. I aquí és el que et dic, aquí n'hi havia 8 grups que tenien més possibilitats de classificar-nos, però allà n'hi ha 60, a lo millor. Mm. Llavors, passar a la semifinal ja és molt complicat.
2: Clar.
0: I a la final ja...
3: Sí, a part, hi ha diferents estils de ball, també. És molt difícil puntuar un grup que fa old school, un altre grup que fa comercial, un altre grup que fa més contemporani. Mm. Llavors, és molt difícil també com...
2: Perquè això és com tot, en plan, s'engloba tot amb el hip-hop, però dintre d'aquest hip-hop, entre cometes, hi ha molts estils i moltes variants. Hip-hop podríem dir que és una mica...
3: General.
2: Sí, més així, global, però dintre d'aquest... És això, el que diu la Lucía. O sigui, tenim old school, tenim popping, tenim locking, tenim comercial...
0: I cada grup és bo en lo seu.
2: Sí.
1: Clar. El vostre en quin s'engloba? Old school?
0: No, nosaltres som més comercial.
2: Nosaltres som més comercial. Sí, que és el que es pot... Ara, si ara el que es porta més a xarxes o el que es pot veure més últimament aquests darrers anys, jo crec que tira una mica més per aquí. Ja, sí. Cada cop és com que el hip-hop potser s'ha anat quedant més doncs en aquesta base més de old school o més dels 2000, tal, i ara es porta més doncs aquest estil més comercial, que crec que és el que ens defineix
0: sí,
2: a nosaltres.
0: Molt més.
1: Heu buscat vídeos dels grups internacionals o això que ballen
0: no.
1: Hip-hop o no?
0: No, és que a mi personalment no m'agrada veure els competidors. Ja. Perquè em poso molt nerviós, començo a pensar, estarà bé el que estic fent, haig de fer més.
2: Et qüestiones.
0: Prefereixo fer la meva cosa i després ja veuré el que ha fet cada persona i ja està.
3: Viure l'experiència.
2: Sí, és que ja només anar allà és fortíssim.
0: Bueno, sí, també que, sí que sé que n'hi ha molts grups que van, que porten anant al Mundial molts anys i jo sóc fan, des de ben petit, jo admiro aquells grups.
2: Sí.
0: I ara poder anar i veure's en persona és molt, molt fort. Per
2: encara ho estem com assimilant, perquè és això que diu l'Ivan. O sigui, des de petits, en plan, jo mateix també posant l'exemple, que he vist vídeos... Saps allò que mires el típic vídeo de YouTube que et surt de moltes visualitzacions, que veus un grup de molta gent a l'escenari i dius, qui són aquests? Tal, i els comences a mirar i comences a fer fan, comences a veure, i realment és que estan aquí, en el Mundial d'Arizona, on nosaltres anirem aquest estiu. I és com...
0: Oh, wow.
1: Que bé. Ja m'ha explicat que el Pau té una altra feina, com a mínim, la d'actor. Ara en parlarem un segon, però sí. No sé si vosaltres, Lucía i Ivan, viviu del ball? És a dir, us dediqueu íntegrament
3: totalment
1: al ball?
0: Sí. Mm. És complicat, però es pot.
1: Com ho feu? Què feu?
0: Al final, a Espanya no està molt valorat el ball. Per això, ara mateix, la dansa urbana no està federada. Per això és molt complicat aconseguir que algú ens pagui el viatge i tot. Però si et mous molt, treballes a moltes escoles, per exemple, Lucía també treballa per les nits fent zancos. Si fas
3: animació,
0: moltes coses relacionades amb el ball i a l'art, pots aconseguir viure del ball. Però has de fer moltíssimes classes,
3: sacrifici,
0: treballar
3: total
0: a mil escoles, treballar per les nits en qualsevol discoteca i al final acabes tindre un bon sou, però has de fer moltes feines a la vegada. Amb una no és suficient.
2: I tot i així costa molt ser ballarí i tenir... Dir, soc ballarí professional i tenir un horari gaire... O sigui,
1: clar,
2: hi ha unes certes coses que és com... És bastant boig pel món del ballarí,
0: no és,
2: en general.
0: No és estable, perquè la gent que a lo millor pot ganar més diners és treballant amb algun artista o fent alguna gira internacional o nacional, però això és un any de la teva vida. Després què?
2: Sí.
0: No n'hi ha més treball. Si no et tornen a cridar, no n'hi ha més treball.
1: Què us agradaria fer? Heu fet això d'anar de gira amb algun artista?
0: No,
1: o això?
0: A mi m'encantaria. A mi m'encantaria ser el coreògraf de la gira. No tant ballar, m'agrada més veure a la gent ballar, però m'agradaria ser més el coreògraf.
3: A mi
0: però
3: també, crec.
0: És molt difícil
1: fer
0: contactar.
1: Fer coreografies de la gira de per exemple...
0: Emília. M'ho he inventat ara mateix, però és el primer que he pensat, no sé.
2: La que l'Ani porta ballarí.
0: Sí, però això és internacional. Ella és USA. O sigui, no arribaré.
1: Però som a Arizona, ara.
0: De moment. Ara he dit alguna més accessible. Mm.
1: Clar. No, és un primer pas. Què sentiu quan balleu?
0: És que és com la connexió amb els companys. És alguna cosa que no sé si se'ls pot explicar. És com... És una sensació que estem ballant i notes com la...
3: Energia.
0: L'energia de les persones.
3: Complicitat.
0: Sí, és molt guai.
2: També... I depèn també del moment, perquè és molt diferent. Clar, ballar en una competició, ballar en un festival o en una exhibició, ballar en una feina, doncs això, amb un concert d'un artista, ballar en una sala perquè has compartit una coreografia... És com que t'aporta moltes coses diferents.
0: Sí.
3: I molt diferent ballar amb algú que no coneixes, amb algú que ja tens aquesta complicitat, perquè t'entens ballant. És com la nostra forma de comunicació.
0: Sí. O sigui, quan portem ja 8 anys, com els meus amics, que porto des dels 8 anys ballant amb ells, és molt fàcil. La complicitat és super, super, super bonic.
1: Quan sortiu de nit amb els amics a una discoteca on sortiu, podeu fer por ballant allà, no? Es deuen fer cercles.
0: No, és tot el contrari. No.
2: Sí, ah, sí, sí.
3: Ja, els ballarins ets ballarina, vinga, balla. I et quedes així.
0: No saps.
3: Sí.
1: Fa vergonya.
2: Sí, és el típic que et penses que per ser ballarí estarem allà com a full i al final és el...
0: No, hi ha gent que sí, hi ha ballarins
3: sí,
0: que
3: sí,
0: s'encanta.
3: Sí, es van ahir al cor.
0: Però normalment els ballarins estem a una esquineta amb la nostra beguda i molt tranquils.
2: Però sí que és veritat que és molt més guai sortir amb ballarins de festa que no pas amb gent que no és ballarina, la veritat.
1: A Sant Adrià de Besòs, l'Ajuntament o això us ha felicitat, us han fet alguna cosa...
0: Estem intentant comunicar. O sigui, amb tots els ajuntaments de la gent que que participa a la companyia i que anem al Mundial, estem intentant comunicar amb tots per...
2: Poc a poc.
0: Sí, per a veure si ens donen algun tipus d'ajuda o donació, el que sigui.
1: Molt bé, doncs esperem que us vagi molt bé el Mundial, si allà ja és tot una fita. Ens farà molt contents que sigueu com més millor, o sigui que tothom que vulgui que s'hagi classificat pugui ser-hi. I ens posem un segon només a la gorra que portes de Jan, ara ja. Això dels beta està funcionant molt bé, no?
2: Està funcionant molt bé, sí, estem molt contents, la veritat és que sí. Ja portem gairebé, aquest serà el quart any, jo crec, si no vaig molt bé.
1: I hi haurà nova temporada o què?
2: Hi haurà nova temporada. Sí, es venen noves aventures dels beta i no parem, perquè com que fem de tot, tenim un beta podcast, tenim llibres, que ja anem pel cinquè llibre, traiem cançons, que també...
1: I tu sempre amb el ball, eh?
2: Jo sempre amb el ball. Sí, jo tinc la sort de que, bueno, dintre de la sèrie, en Jan és el ballarí del grup, però també és veritat que jo, com a Pau Llimós, sóc el coreògraf dels beta i d'altres projectes que sorgeixen del Super 3 i estic molt content en aquest aspecte, perquè puc. El ball també m'ha acompanyat tota la meva vida des que sóc petit i és com que ho puc fer tot en una cosa, saps?
1: Doncs són la Lucía, l'Ivan i el Pau de Dynasty. Moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquesta alegria aquí al Catalunya Nit.
2: A vosaltres per convidar-nos. Merci.

0: 18 minuts i arribarem ja a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència Imprinsa. Allà hi tenim avui un dia més, en Raül Caballol. Bona nit, Raül.
1: Bona nit, Agnès.
0: Què, tens les portades de l'Ara i del periòdico?
1: Sí, totes dues, ja les tenim aquí.
0: Doncs vinga, comencem per la de l'Ara. Què destaquen per demà?
1: Doncs mira, l'Ara destaquen el titular que donen és Espanya accepta rebre el creuer afectat per l'antivirus. Foto principal, el creuer davant les costes del Cap Verd, i diuen l'OMS avaluarà quins passatgers han de desembarcar cap a Cap Verd i després el vaixell posarà rumb a les Canàries. Diuen el metge de bord està en estat greu, que és evacuat d'urgències en avió cap a l'arxipèlag canari. També destaquen que Díaz Ayuso incendia les relacions amb Mèxic elogiant Hernán Cortés. Comenten també que els Estats Units diuen que mantenen l'alto el foc, però Iran ataca els Emirats. I també destaquen Esther Vera, que és la directora de l'Ara, diuen Premi Nacional de Comunicació. La directora de l'Ara ha contribuït a consolidar el diari com una de les capçaleres de referència, segons el jurat.
0: I molt
1: tenim
0: bé.
1: Periódico, l'edició en castellà.
0: Sí, què diu?
1: L'obertura la dediquen al tema del mercat laboral, diuen evolució positiva en los datos del mercado laboral. Catalunya recupera el liderazgo del empleo en España. Foto principal, apareix Madonna posant a la catifa branca de la Met Gala, que és una gala que s'està fent a Nova York, sí. I diuen moda hecha arte. Poder, celebridades y diseños se dan cita en la Met Gala de Nova York, no exenta de polémica por el patrocinio de Bezos. També destacan en portada que el asesino de Esprugues ya fue detenido en 2022 en Burgos por varios incidentes. Comentan que cuatro municipios del Baix Llobregat se suman a las zonas de bajas emisiones y que Barcelona recibirá al Papa con un masivo encuentro en Montjuïc.
0: Molt bé. Per tant, no sé si no, és que no he prestat atenció. No hi ha titular del vaixell de l'antivirus que...
1: Sí, surt en petit, comenten que el crucero MV Ondius atracarà en Canàries tras haver evacuado a los enfermos.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aquesta és la informació més que ha arribat aquí durant el Catalunya Nit. Gràcies, Raül, que vagi molt bé, bona feina.
1: Gràcies.
2: Adéu. Tenim més portades també aquí damunt la nostra taula, Marguell.
3: Sí, doncs precisament aquest tema que ara comentaven és l'obertura del País, que diu que el creuer amb el brot d'antivirus arribarà a les Canàries. També en aquesta portada expliquen que els Escribano es desfan del 14,3% d'Indra, valorat en uns 1.300 milions, i que Villarejo, condemnat a 3 anys i mig per al cas Dina. En aquesta portada també destaquen que l'Atlètic cau derrotat en les semifinals davant un intens Arsenal. I la foto de portada destacada del País és per Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic, notícia que hem sabut de fet fa poca estona. Va ser la primera dona directora del País, també corresponsal a diverses ciutats, a París, Nova York, Brussel·les, Londres i Buenos Aires. Ja mora aquesta nit, ho ha fet públic el País fa poca estona i també li dediquen la portada. I tenim també la portada del Punt Avui, parlen del cas del brot d'antivirus, el virus de la incertesa, titulen, i el tema principal avui el dediquen a les trampes per salvar les abelles. Els apicultors s'afanyen a posar per anys per capturar la vespa asiàtica i denuncien que el pla del govern per combatre-la és insuficient.
0: Molt bé, moltes gràcies, Marc. I a l'antena de Catalunya Ràdio, Joan Rossinyol, bona nit.
4: Bona nit.
0: Demà què hi trobaran els oients?
4: Doncs demà estarem molt pendents d'aquest vaixell i d'aquest recorregut que ha de fer a les properes hores cap a les Canàries, però més enllà d'això, que n'hem parlat molt durant aquestes dues hores, demà també quedarà vist per sentència, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, el judici pel cas de les mascaretes. I la situació de l'empresari Aldama, que sabeu que és un dels protagonistes d'aquest judici, acaba de provocar, ha provocat avui un nou enfrontament entre el PP i el govern espanyol.
5: Lo que hemos hecho es aplicar la teoría en derecho penal, que es aquel que es útil para saber lo que ha pasado, se solicita una disminución de la pena.
6: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
4: Doncs que Feijó, que defensa que Aldama pugui evitar la presó, i el ministre Bolaños, en aquest cas, que acusa els populars de connivència amb el que acusen com el cervell de la trama. Doncs demà aquest judici quedarà vist per sentència. Demà a Catalunya Ràdio també parlarem de la preocupació que hi ha al sud del Solsonès per tres atacs de llop a ramats d'ovelles. Són els primers a la comarca des del 2019. Demà el nostre corresponsal als Pirineus, en Pau Rovira, ens en parlarà. I per acabar, demà al radar, el podcast de 3CAT Info, aquest podcast informatiu informatiu diari, ens parlarà d'una realitat molt interessant i que a vegades no en parlem prou, que és què passa quan perds la feina a partir dels 50-55 anys. Mm. La necessitat de reinventar-se i d'iniciatives, i aquí posarem el focus, per recuperar doncs, aquest valor professional, tota aquesta expertesa que tanta falta ens fa en molts sectors.
0: Doncs moltes coses i molt variades, per tant, interessant demà també escoltar la ràdio. Gràcies, Joan. Bona nit. Gràcies, Marc.
3: Bona nit.
7: És aquella hora tan màgica, 12 minuts per les 12. I 12 minuts que passarem ben acompanyats.
0: Doncs sí, mira, ara fa 50 anys i un dia que va sortir al carrer el número 1 del diari El País i el nostre convidat d'avui n'és part destacada i va escriure la notícia d'obertura. El titular de portada a tres columnes era el següent: El reconocimiento de los partidos políticos, condición esencial para la integración en Europa. Era un document oficial del Parlament Europeu sobre Espanya quan no feia ni 5 mesos que Franco havia mort. El nostre convidat firmava des de Brussel·les, on va treballar de corresponsal. També ha informat des dels Estats Units i Àsia. Per tant, en definitiva, és un periodista, podem dir que autodidacta, corresponsal arreu del món, escriptor i també documentalista. El nostre convidat d'avui és el periodista Ramon Vilaró. Bona nit, Ramon.
8: Bona nit.
0: Gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquestes dues hores, que de fet han coincidit, i ara ho destacàvem i ho llegia en Marc Güell de la portada del País, abans d'entrar, jo diria que en matèria, no, però que és informació de fa poca estona, la mort de la que va ser la primera dona directora del diari, la Soledad Gallego Díaz, una històrica periodista, i que lamentablement hem sabut, doncs, ho comentàvem, no hem tingut ocasió de comentar-ho, ho hem sabut nosaltres ara, però vosaltres ho sabíeu, no, els companys, una estona abans.
8: Sí, des de mitja tarda, més o menys. És una notícia que em xoca, perquè la Sole era una gran periodista, però una bona amiga. En realitat, ella és qui, quan jo vaig deixar la corresponsalia de Brussel·les per anar cap a Washington, va ser ella que va arribar a Brussel·les, sempre vam tenir una bona relació, encara que jo vaig deixar el País, i la trobarem a faltar. La trobarem a faltar com persona, però sobretot també per als seus anàlisis tan punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les planes del País.
0: Mm. És la notícia que hem conegut i que estava bé poder-te preguntar per això abans d'arrencar i de que parlem de tu i de la teva llarga trajectòria. No sé, la primera pregunta que fem sempre amb el Manel, sí, aquí, obligada, és si has après alguna cosa escoltant i veient el Catalunya Nit.
8: Doncs sí, he après moltes coses. Ha set com estar en una taula de redacció, com si ara haguéssim de fer el diari i haguéssim de buscar les notícies. Lo de l'antivirus realment és molt preocupant, ens remet d'alguna manera al Covid, però com periodista jo crec que en aquests moments a les persones, a la gent, ens agrada una mica el morbo d'aquests fets. Segurament en aquests moments hi ha més d'un guionista de Netflix que està preparant alguna sèrie. Ojalà en faci una de paral·lela sobre les pateres. En quant al Pla d'Aga, a mi em sorprèn el viure en una localitat turística ara com és la de Lloret de Mar amb la família, que moltes localitats de la costa segueixin havent-hi tendes on es venen ganivets de manera totalment oberta i sense cap control. Evidentment que es poden adquirir de moltes altres formes, però potser el Pla d'Aga podria comportar també aquest tema. Sobre la Margarita Robles, que hem de reforçar les forces i no actuar con complejos, bé, em sembla una mica agosarat, perquè justament el que caracteritza la Unió Europea és els principis de drets humans, de democràcia, i això no es fa complir reforçant els armaments. Tenim, evidentment, la pressió d'un president tan atípic com és Donald Trump, però vull recordar que darrere de Trump, des de fa més d'una dècada, hi ha una sèrie d'organitzacions als Estats Units, com l'Heritage Foundation, que tenen molt clar que si no reaccionen molt fort, l'imperi americà que jo personalment crec que està ja en decadència, se'n va una mica a Norris. La seva manera de fer és frenar, com sigui, la nova potència que és Xina. Bé, acabaria...
0: Moltes coses, no?
8: Sí, acabaria amb la de les eleccions a Escòcia. Bé, si el 2017 a Escòcia el referèndum hagués guanyat, segurament el referèndum català hagués estat diferent. Podran plantejar un segon referèndum? Tinc els meus dubtes, però esperem primer qui guanya les eleccions i el futur ens dirà a veure què passa. I vull acabar que m'ha agradat molt la intervenció d'aquest grup del hip-hop, Dynasty, perquè segur que quan torni a casa alguna de les meves netes em dirà i per què no t'has fet una foto amb ells?
2: Ah, segur. Això del Jan potser no t'ho perdonaran, eh?
0: Sí, és veritat que sense la foto no som res.
2: Exacte, sí. Anem un moment a aquella primera portada. Com recordes aquell dia? Allò, naixia un diari i tu estaves treballant des de Brussel·les, un diari com El País, i fent ja una notícia que seria històrica perquè, com a mínim, per la història del diari.
8: A veure, diguem que jo a Brussel·les era una mica un gat vell, encara que només tenia 30 anys. Portava ja 7 anys a Brussel·les, coneixia bé les tripes de la Unió Europea i, en realitat, aquesta notícia, les notícies, ho sabeu perfectament, normalment no les trobes, te les donen. Aleshores, hi havia molta expectació per la sortida d'aquest nou diari i em van facilitar aquesta exclusiva. Anàvem fent números zeros des de feia ja uns dies, jo l'exclusiva me la vaig guardar i no la vaig enviar a la redacció fins a mitja tarda, quan el diari ja estava fet. Sabia, tenia l'intuïció, amb la línia europeista del diari i democràcia, que Cebrián la valoraria bé, però la meva gran sorpresa va ser que va fer l'obertura a tres columnes de la primera pàgina. Bueno, i també tinc que dir una petita anècdota que em van reconèixer després els companys, que la notícia era tan curta i tan precisa que varen haver de fer la trampa d'incrementar un pèl al cos de lletra per poder-la encaixar.
2: Gat vell tu i gat vell d'ells.
8: Bueno, sí. Sempre una mica irreverent.
2: Sí, està bé, està bé. Després han sigut corresponsalies per molts llocs. A partir d'aquella primera portada han passat moltes coses. Amb quina de les teves èpoques periodístiques et quedes?
8: A veure, jo crec que totes han aportat coses molt interessants. Per mi, Brussel·les en aquella època tenia un component, sobretot, de periodisme una mica antifranquista, per no dir bastant. Feia un butlletí semiclandestí que es titulava Infor Europa, que el vaig fer durant 5 anys fins que va morir Franco, i Brussel·les una mica la meva plataforma per moure'm. És a dir, des de Brussel·les m'anava a Iran, justament, a cobrir la primera crisi del petroli l'any 73, quan de cop i volta va passar de $2 al barril a 12, però era l'època encara del xa de Pèrsia. I bé, cal dir que en periodisme moltes vegades doncs a les guerres s'hi va amb taxi, amb aire condicionat, sobretot, i d'aquella època tinc record, sobretot, d'haver menjat molt caviar i beure molta vodka. També vaig cobrir la caiguda dels coronels a Grècia, la dictadura, i també vaig cobrir des de Bèlgica, anant a la primera reunió del Fons Monetari Internacional, quan el 1971 Richard Nixon decreta la no convertibilitat del dòlar en or. Des de llavors, molts dels problemes que tenim ara econòmics i de deute s'arrastren des d'aquelles èpoques.
0: És impossible, no? Segurament entendre el món d'avui sense justament tota aquesta mirada d'aquest passat, però que és recent. El que passa és que sembla que hagin canviat molt les coses, no? Però
8: us recordaré moltes anècdotes en el proper llibre que sortirà aquesta tardor, si em permeteu fer una mica d'autobombo. El titularé Crònica sense carnet, perquè sempre he estat una mica típic. Jo vaig entrar al país perquè em van manifestar, però me'n vaig anar del país quan la tornada de les corresponsalies després de 15 anys entre Brussel·les, Washington i Tòquio, el càrrec que m'oferien era important, però havia de ser Madrid. Jo sóc de Vic, mai havia viscut a Barcelona, però tenia molt clar que volia viure prop del mar després de 22 anys de portar la motxilla a l'espatlla, i d'això saps molt bé de què parlo. Aleshores, no ens vam posar d'acord i tal com havia entrat al país, me'n vaig anar. Sempre m'han tingut una bona relació. Vaig tornar a estar amb ells en prisa com director adjunt aquí a Catalunya del diari econòmic Cinco Días, però també, entretant, vaig estar amb la revista Cambio 16, una temporada com a articulista a La Vanguardia i també viatjant molt per Àsia per La Vanguardia. És a dir, i això m'ha donat peu a escriure llibres d'assaig periodístic, algunes novel·les històriques i també descobrir el que les històries es poden explicar amb imatges. I això ha fet el salt a mitja dotzena de documentals, però molt motivats amb coses que m'interessaven. No té més mèrit moltes vegades que l'edat.
2: No, hi ha algun altre mèrit, sí. També. Algun altre mèrit. Like an empty fire.

0: Doncs parlant del poder de la imatge, aquesta cançó ha arribat a tot arreu, sobretot pel seu videoclip. És de Junglin, un raper suec, i es titula Storm 2. I ens serveix per acomiadar el Catalunya Nit i la jornada.
1: L'última paraula del dia avui la tindrà en Ramon Vilaró. Ell és periodista, escriptor, director de documentals també per televisió, autor de la notícia de portada de la primera edició del País. Ahir va fer justos 50 anys. A més, ens ha explicat moltes coses, a més, sintetitzades en un moment de la seva llarga trajectòria periodística i anunciant-nos també que la tardor publica llibre pràcticament de memòries. Recorda'm, Ramon, el títol...
2: Crònica sense carnet.
1: Crònica sense carnet. L'esperarem per la tardor. Gràcies per acompanyar-nos, Ramon. Aquest micròfon és teu perquè acomiadis el dia.
2: Bé, les notícies que m'agradaria escoltar i llegir i fins i tot fer alguna crònica serien: el nou govern d'Israel accepta la creació de l'estat de Palestina. S'acaba la guerra de Rússia contra Ucrània. El president Donald Trump perd la majoria al Congrés i al Senat. S'obre un procés de destitució de Trump per l'escàndol Epstein. El règim cubà s'obre cap a reformes democràtiques. S'acaba la guerra de Somàlia. I, en un àmbit més proper, l'Unió Europea aprova la taxa Sugman del 2% a les grans fortunes. Baixen els preus de la vivenda, baixen els lloguers i els preus de la vivenda, es normalitzen els permisos per persones immigrants. I, en política, els electors frenen les urnes i el nou govern accepta celebrar un referèndum. 3CAT Info.

0: Les Canàries acolliran el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts. El govern espanyol accepta la petició que li havia fet l'OMS per criteris humanitaris i també acollirà en un hospital de l'arxipèlag el metge del vaixell, que està en estat greu. El creuer trigarà 3 o 4 dies a arribar a les Canàries des de Cap Verd, on es troba ara. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que la fase ofensiva de la guerra contra l'Iran s'ha acabat i que els Estats Units estan ara en una fase defensiva per protegir els vaixells que hi ha atrapats a l'estret d'Hormuz. El cap del Pentàgon considera que Teheran no ha trencat l'alto el foc fins ara amb el llançament de míssils i drons els últims 2 dies. Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte en ple carrer. Després del debat obert sobre la inseguretat a Catalunya per aquest crim i un altre a Barcelona, el govern aposta per reforçar el pla DAGA, l'operatiu per retirar armes blanques de la via pública. Tortosa farà aquest dimecres un minut de silenci per condemnar el segon crim masclista de l'any a Catalunya. La víctima és una dona de 60 anys que va morir el mes de març a l'Hospital Verge de la Cinta per les ferides de pallisses que li va provocar la seva parella. Fins ara, però, el govern no ha determinat que la mort d'aquesta dona és un feminicidi. Les entitats de defensa dels drets de la infància aplaudeixen l'ampliació de la llei de protecció de menors, que garanteix que se'ls escolti sempre en qualsevol procediment. També veuen amb bons ulls que es prohibeixi la custòdia compartida en casos en què pugui afectar negativament els infants. La mesura, però, no arribarà al Congrés fins a finals d'any. L'atur ha baixat durant l'abril a Catalunya en 90.000 persones. On més s'ha reduït l'atur és en l'hostaleria, en un mes que ha coincidit amb la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. Les dades contrasten amb la tendència del mercat laboral després que l'EPA situés l'atur a Catalunya per sobre del 10%. La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els guardons es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
1: Esports. La jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte. A la Lliga de Campions masculina de futbol, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada. I la segona etapa del Tour de França, prevista per al 5 de juliol, modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona.
0: I el temps aquest dimecres serà una mica més tranquil, amb un domini ampli del sol i boires durant el matí. A la tarda els ruixats quedaran més restringits al Pirineu i més intensos i afectaran les comarques de Girona, on poden anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les Illes Canàries acolliran el creuer afectat pel brot d'antivirus en què han mort 3 persones. El govern espanyol ha acceptat la petició oficial de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea de permetre el desembarcament a l'arxipèlag del vaixell, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. El vaixell és actualment a Cap Verd, on el Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties analitza la situació per decidir possibles evacuacions urgents. De moment s'ha confirmat l'evacuació de 3 persones, són 2 tripulants que presenten símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals. La companyia ha informat en un comunicat que, com a mínim, 2 de les persones seran evacuades en un avió medicalitzat. cap als Països Baixos i el Ministeri de Sanitat ha confirmat que n'enviarà un altre per portar fins a les Canàries el metge del creuer que està en estat greu. Un cop feta aquesta operació, el creuer farà un viatge de 3 o 4 dies cap a les Canàries, on atracarà a un port encara per determinar. Segons les autoritats espanyoles, una vegada a l'arxipèlag, la tripulació i els passatgers seran examinats, atesos i traslladats als seus països corresponents. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, ha dit al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que és una decisió coherent.
3: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers, i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
0: També en declaracions al Catalunya Nit, el metge i investigador especialitzat en malalties infeccioses, Oriol Mitjà, no ha descartat nous casos positius.
4: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, de distància social, utilització d'higiene de mans, etc.
0: El vaixell va sortir d'Ushuaia l'1 d'abril. Els tres passatgers morts es van començar a trobar malament durant el trajecte i no es descarta que el contagi es produís abans d'embarcar. Per això, l'OMS busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què va viatjar una de les persones mortes per antivirus.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els Estats Units consideren acabada l'ofensiva militar contra l'Iran que es va iniciar el 28 de febrer sota el nom de Fúria Èpica. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat aquest dimarts que ara Washington està més centrat en el projecte Llibertat, una missió defensiva per protegir els vaixells comercials atrapats a l'estret d'Hormuz pel bloqueig naval iranià.
5: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
0: Abans de Rubio ha parlat el secretari de Guerra, Pete Hegseth, que s'ha pronunciat en la mateixa línia, que els Estats Units no volen tornar als combats, però també ha afegit que si els ataquen, s'hi tornaran.
6: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
0: A tot això, l'Iran ha continuat atacant un dels països del Golf Pèrsic, aliat de Washington, els Emirats Àrabs Units. Per segon dia consecutiu hi ha llançat míssils i drons, però el sistema de defensa aèria els ha neutralitzat. I pel que fa al conflicte a Ucraïna, hores abans que comenci la treva anunciada unilateralment per Volodymyr Zelensky a partir d'aquesta mitjanit, Ucraïna i Rússia han intercanviat foc mortal. 22 ucraïnesos han mort en 3 atacs russos, segons fonts oficials, en una de les jornades més sanguinàries des del principi d'aquest any. Les forces de Kiev han llançat drons contra una refineria a Leningrad, un complex militar industrial a prop de la ciutat de Kazan i una ciutat a la península de Crimea, amb un balanç de 7 morts, segons les autoritats russes. Les agressions ucraïneses a 1.500 quilòmetres de distància demostren la capacitat del seu exèrcit de colpejar objectius més lluny de Moscou. El Kremlin manté el silenci sobre l'alt el foc i el govern ucraïnès avisa que si no es respecta, ells tampoc no el respectaran dissabte, dia de la desfilada militar a Moscou per celebrar la victòria sobre l'Alemanya nazi.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
7: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
7: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: Aquí a Catalunya, presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat en ple carrer aquest dissabte. El magistral l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa, a banda de lesions i amenaces greus. L'home té antecedents policials perquè l'any 2022 va ser detingut a Burgos, acusat de desordres públics i de llançar pedres contra agents de la policia local. El crim d'Esplugues, però, també el que es va produir el cap de setmana al barri del Raval de Barcelona, han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apostat per reforçar el Pla d'AGA, l'operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
8: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
0: Malgrat l'anunci, el govern assegura que els delictes amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets durant aquest 2026. I després dels assassinats del cap de setmana passat, Esplugues i el Raval de Barcelona, Junts, el Partit Popular i Vox han discrepat aquest dimarts a l'executiu de Salvador Illa i consideren que a Catalunya sí que hi ha un problema de seguretat. Sentim els portaveus al Parlament de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, dels Populars, Juan Fernández, i del partit d'extrema dreta, Joan Garriga.
9: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
10: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Cataluña está descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
11: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
0: Junts per Catalunya ha demanat una reunió amb el conseller d'Interior, Núria Parlon, per abordar la qüestió de la seguretat, mentre que el govern s'ha mostrat disposat a donar explicacions sobre el crim d'Esplugues als partits de l'oposició. Per la seva banda, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat calma i que no es faci alarmisme. I la dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. L'Ajuntament de Tortosa ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 del migdia per condemnar el segon crim masclista registrat a Catalunya aquest 2026. Tarragona, Ricard Buigas.
12: La dona va morir el 17 de març a l'UCI, on estava ingressada en estat crític, però la detenció que ha dut l'agressor a la presó no es va fer fins la setmana passada. Abans, els Mossos l'havien detingut en dues ocasions. La primera, el 8 de març, després de tenir constància d'un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home, de 59 anys, va quedar en llibertat perquè la denúncia no es va ratificar. Cinc dies després va arribar la segona detenció, quan la dona va ingressar a l'hospital amb malestar. Encara que en un principi no es va relacionar l'afectació amb l'agressió, atenent els antecedents de violència masclista de l'home, els Mossos el van tornar a detenir i va quedar en llibertat amb mesures cautelars per temptativa d'homicidi. Quatre dies després de l'ingrés, la dona va morir. Tot i això, els Mossos no van detenir l'home fins al 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista un mes després de la mort. Ara està en presó provisional per un delicte d'homicidi dolós consumat. El Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat els fets. L'Ajuntament de Tortosa ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 davant les portes del consistori. Es tracta del segon crim masclista d'enguany a Catalunya, el 161è, des que es van començar a recollir les dades oficials l'any 2012.
0: I la Fiscalia veu indicis delictius inequívocs per mantenir a la presó els pares del nadó suposadament maltractat. I són des de mitjans de març, quan els van detenir després que el fill d'un mes quedés ingressat a l'UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron. L'Audiència de Barcelona decidirà ara els pròxims dies si els deixen llibertat amb mesures cautelars com demanen els seus advocats. N'informa Barcelona, Maria Núria Rebella.
13: La Fiscalia afirma que els tres requisits que preveu la llei per mantenir-los en presó preventiva es compleixen i qualifica de lesions genitals contundents els efectes de la presumpta agressió sexual de què hauria estat objecte el nen amb un mes de vida. Ara, com ara, se'ls investiga pels delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual. La Fiscalia considera que la gravetat de les penes que se'ls hi podrien atribuir i el fet que puguin influir en diversos testimonis més propers ja són motius per no deixar-los en llibertat. La Generalitat Margarità, que té la tutela del nadó, està personada en el cas com a acusació particular i defensa els mateixos arguments que el Ministeri Fiscal. Abans d'arribar al Vall d'Hebron, procedent d'una consulta de l'Hospital de Sant Pau pel trencament d'un fèmur, el nadó havia passat per diversos centres sanitaris per diverses lesions en només 15 dies. La mare treballava com a infermera a l'àrea de traumatologia del Vall d'Hebron, hospital on va néixer la criatura el 3 de febrer. El nadó, després d'estar un mes ingressat, ara es recupera amb una família d'acollida.
0: I afegim encara que les entitats de defensa dels drets dels infants celebren l'ampliació de la Llei de Protecció dels Menors, que obligarà els jutges a escoltar sempre els menors en qualsevol procediment que els afecti. El nou marc també endureix els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor en cas de violència de gènere. Ona Lorda és responsable de polítiques d'infància a Save the Children Catalunya en declaracions a 3Cat Info.
14: Havíem detectat que en la majoria de sentències els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen. Nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància en totes les resolucions que els afectin.
0: Per la seva banda, l'especialista en protecció infantil de la UNICEF, Almudena Olagüibel, també ha aplaudit la nova norma, però creu que encara hi ha serrells a millorar.
15: Que la ampliación de la edad para las pruebas preconstituidas en este momento está solamente para los menores de 14 años. Esta es la fase de investigación en la que se graba justamente el testimonio del niño para no tener que repetirlo muchas veces y sí que abogaríamos para que se ampliara a todos los menores de 18 años.
0: L'ampliació de la llei també prohibeix adduir la síndrome d'alienació parental sense aval científic, que en alguns casos es fa servir per posar en dubte el relat del menor. Ho deia la ministra Cira Rego.
16: Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos, primero, que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias que no tienen en cuenta sus necesidades. Y luego es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
0: Aquesta llei, però, no arribarà al Congrés fins a finals d'any.
2: El temps.
0: La previsió és el Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres el temps es lleva amb una situació meteorològica molt estable. Deixem enrere els ruixats de la jornada de dimarts. Avui s'espera un temps molt tranquil, sobretot en aquesta primera meitat del dia, amb un cel pràcticament serè arreu, tret dels sectors amb boira, especialment cap a la Noguera, el Berguedà, Unyà i també cap a l'Empordà. I amb unes temperatures que en algunes contrades es mantenen fresques o fredes. En el cas de la Vall d'Aran, a Viella, la temperatura mínima s'espera que baixi fins a un grau només. I, en canvi, a la resta del país el matí serà prou suau. Tot això canviarà a partir del migdia una miqueta. No hi s'espera ni de bon tros l'activitat de tempestes de dimarts, però sí que en creixeran nuvolades al Pirineu i serà en aquest sector on quedaran restringides les precipitacions des de la Vall d'Aran fins al Ripollès. Però també a les comarques de Girona, a la Garrotxa, l'Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès s'esperen ruixats i tempestes que poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Diem en aquest sector només, a la resta del país el variable i a tot estira també cap al massís dels Ports pot escapar-se alguna feble precipitació. Pel que fa a les temperatures, no variaran gaire respecte a les de dimarts. Les més altes del dia s'esperen cap al Camp de Tarragona o Terres de l'Ebre al voltant dels 23 graus.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: La plataforma 3Cat rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital. El guardó reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita que avalen el més d'un milió i mig d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament el 2023.

0: de cara al català, sobretot.
1: Els Premis Nacionals de Comunicació s'entregaran el dia 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell. I les companyies T de Teatre i La Calòrica s'uneixen per primera vegada en el projecte Les Dones Pinheiro, que mostra el paper silenciat de la dona en les lluites obreres i sindicals de les últimes dècades. L'obra és una història familiar, de gènere i de classe que firma la nova companyia T de Calòrica, que de moment és efímera perquè s'ha constituït només per dur a terme aquest nou projecte. Són les mares, filles i esposes de diverses generacions, una família gallega instal·lada al cinturó industrial de Barcelona. Des d'una fàbrica de calderes narren lluites com la de l'equiparació salarial durant la transició democràtica, contra els acomiadaments durant la bombolla immobiliària o les tancades per acabar amb la discriminació laboral per gènere. Una història de lluita pels drets de la dona, segons assenyala Carme Pla, de T de Teatre.
2: És un espectacle que parla d'una família, també parla de classe, de gènere, d'identitat, i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80, que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
1: La col·laboració entre T de Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies. Sentim Esther López, de La Calòrica.
3: Creiem que és un esdeveniment a celebrar perquè ens ajuntem dues companyies amb dos equips i això és una cosa, un rar avis, no? Perquè normalment treballem, doncs ens ajuntem, convidem a gent, cadascú amb la seva companyia, però aquí ajuntem dos llenguatges, dos estils.
1: Les Dones Pinheiro es veurà al Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027.
4: 3CAT Info.
1: El govern espanyol ha presentat el full de ruta per l'últim any de legislatura amb la intenció d'aprovar aviat el nou finançament autonòmic i la condonació de part del deute de les comunitats. L'executiu treballa perquè abans de l'estiu el Congrés voti el projecte de llei que condonarà a Catalunya 17.100 milions d'euros pel deute del Fons de Liquiditat Autonòmic. Félix Bolaños és el ministre de la Presidència.
5: En esta ley todavía no se ha celebrado el debate a la totalidad. Yo creo que lo podremos celebrar en un tiempo razonable y creo que podrá superar ese debate de la enmienda a la totalidad.
1: Una altra de les prioritats de l'executiu de Pedro Sánchez és aprovar la llei de pressupostos generals de l'Estat per tenir aprovats aquest 2026 els primers comptes de la legislatura. Malgrat que els actuals estan prorrogats des del 2023, l'executiu espanyol encara trigarà a tenir els nous a punt.
5: Ahora no es el momento, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, que son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso.
1: Pressupostos a banda, entre les 179 mesures que l'executiu impulsarà aquest any, també hi ha la llei que preveu eliminar l'IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros. La va pactar Junts per Catalunya amb l'executiu de Pedro Sánchez i podria fer que els de Puigdemont reconsideressin el seu no a la pròrroga de lloguers. Però el ministre de la Presidència no s'hi compromet.
5: En esa normativa europea no hay ninguna obligación de, digamos, acordar un determinado importe de facturación para evitar o eximir de tributación a los autónomos. El Ministerio de Hacienda impulsó esta norma y ahora está en tramitación parlamentaria para trabajarla con los grupos.
1: I com us destacàvem també els titulars, baixa l'atur a Catalunya durant l'abril. Ara busquen feina gairebé 315.000 persones, 9.000 menys que ara fa un mes, després d'un abril que ha coincidit amb la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. De fet, on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria. Aquestes dades contrasten amb la taxa d'atur per sobre del 10% que es publicava fa uns dies amb l'enquesta de població activa. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el catedràtic d'Economia aplicada de la Universitat de Barcelona, Raül Ramos, diu que el mercat de treball català perd empenta pel conflicte a l'Orient Mitjà.
6: L'augment dels preus i dels costos de producció, tot i les mesures aprovades pel govern a mitjans de març, però també les interrupcions a les cadenes de subministrament global, comencen a passar factura a les nostres empreses, especialment a les del sector industrial orientades a l'exportació.
1: En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos.

0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb el David Ubach.
2: La jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte. Mapi León ha refusat la proposta de renovació del Barça, que era a la baixa. La central deixarà l'equip després de 9 temporades i de 7 lligues i 3 lligues de campions, entre altres títols. Sense deixar encara el Barça femení, l'equip de Pere Romeu rebrà aquest dimecres al Llevant en partit pendent de la 27a jornada, ja amb el campionat guanyat. L'entrenador blaugrana ha anunciat rotacions, si bé també ha assegurat que vol mantenir el to competitiu en els dos partits de Lliga que els queden abans de les finals de Copa i de Lliga de Campions.
3: Forma part de la meva feina, mantenir un bon to competitiu, perquè el futbol, a la mínima que et despistes, a la mínima que et relaxes, a la mínima que no estàs endollat com toca, passa factura, i intentarem que l'equip segueixi mantenint allà de tot, seguir fent les coses el millor possible per arribar el millor possible a les dues finals que tenim per davant.
2: En el marc d'aquest Barça-Llevant, l'equip oferirà el títol de Lliga a l'afició present a l'estadi Johan Cruyff. I encara en relació amb la Lliga Femenina de Futbol, un apunt. A la migcampista de l'Espanyol, Anna Turrodà, l'han operada satisfactòriament aquest dimarts del trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. Una lesió que Turrodà es va fer divendres passat en el partit de les blanquiblaves contra la Lama de Múrcia. Parlem ara de la Lliga de Campions masculina.
0: 3CAT Info.
2: L'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada. Sentim declaracions un cop acabat el partit als micròfons de Movistar del porter català de l'Arsenal, David Raya, primer, i després del jugador matalasser Gio Simeone, després.
4: Muy contento, muy feliz, sueño cumplido de poder jugar una final de la Champions y sobre todo de la manera que lo hemos hecho, la campaña que hemos hecho en la Champions League ha sido remarcable, creo yo, no hemos perdido ni un partido y esperemos poder seguir así.
5: Intentamos siempre dar el máximo, pero no pudimos llevarnos el objetivo final que era pasar y bueno, obviamente estamos tristes, jodidos.
2: El gol de Saka al minut 44 ha situat l'Arsenal a la segona final de Champions de la seva història, després de la que li va guanyar el Barça el 2006. Aquest dimecres se sabrà el segon finalista. El Bayern i el Paris Saint-Germain es veuran les cares a Múnich després del 5-4 favorable als parisencs de l'anada. Obrim bloc poliesportiu, dit això, parlant d'handbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la Lliga de Campions, el Barça buscarà aquest dimecres accedir a la final a 4 de Colònia per 8a temporada consecutiva. Els blaugrana rebran el Nantes francès a la tornada dels quarts de final amb una renda favorable de 2 gols de l'anada. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, té ben clar com han d'encarar l'enfrontament.
6: La dinàmica de l'equip és bona, tenim que estar amb confiança que no confiados, no? I hem de jugar davant d'un rival que juga molt bé, que està en un moment de forma molt fi, per nosaltres també.
2: El Barça-Nantes es podrà veure per Esport 3. De l'handbol passem a l'hoquei patins. Aquesta setmana es fan a Coimbra, a Portugal, les fases finals de les lligues de campions masculines i femenines amb 3 representants catalans. En homes, aquest dimecres comença la final a 8. El Reus s'enfrontarà al Benfica en quarts de final, un duel amb favoritisme portuguès, tal com admet el jugador reusenc Martí Casas.
7: No ens enganyarem, al final els números ho demostren, han perdut un partit en tota la temporada fins a dia d'avui, així que al final sabem doncs, que és un dels màxims favorits, dels pressupostos més alts.
2: Abans es jugarà el Porto Liceo i dijous també als quarts el Barça Sporting de Portugal i el Barcelos Trissino. La Lliga de Campions femenina, en canvi, es resoldrà amb una final a 4. Divendres, semifinals, Vilassana-Fraga i Benfica-Gijón. Més hoquei patins. A l'hoquei Lliga Masculina, el capità del Lleida, Sergi Duc, de 24 anys, ha anunciat que deixa el club lleidatà a finals de temporada, però sense especificar si es retira o bé si fitxa per un altre club. I a l'hoquei Lliga Femenina, la capitana del Palau, Berta Busquets, es retirarà un cop finalitzi el curs després de 15 temporades al Palau. Busquets, de 30 anys, ha guanyat 5 lligues i 3 Champions amb el Palau, entre altres títols, i 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. I en ciclisme, afegim que la segona etapa del Tour de França, prevista per al 5 de juliol, modificarà el seu recorregut per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. És una petició del govern que els organitzadors de la ronda francesa han acceptat. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres, però mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona, això sí.
0: 3CAT Info.
1: Són 2:15. Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Les Illes Canàries acolliran el creuer afectat pel brot d'antivirus que ha provocat la mort de 3 persones. D'aquesta manera, el govern espanyol accepta la petició oficial que li havien fet l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio assegura que la fase ofensiva de la guerra contra l'Iran s'ha acabat i que els Estats Units estan ara en una fase defensiva per protegir els vaixells que hi ha atrapats a l'estret d'Hormuz. A partir d'ara també us explicarem que el govern mou fitxa per simplificar la planificació urbanística als pobles petits, amb l'objectiu de facilitar-hi la creació d'habitatges. L'executiu ha aprovat un decret que redueix la burocràcia en aquesta matèria. I que els treballadors de l'empresa Girona Més Neta asseguren que compleixen de manera escrupolosa els serveis mínims fixats per la Generalitat en la vaga de recollida d'escombraries.
0: Esports.
2: La jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte. I a la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest, en superar la tornada de semifinals 1-0 l'Atlètic de Madrid.
1: I el temps. Aquest dimecres la situació meteorològica serà una mica més tranquil·la, amb domini del sol i amb boires durant el matí. A la tarda els ruixats quedaran més restringits al Pirineu. Els xàfecs més intensos afectaran les comarques de Girona, on poden anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis.
0: Trescat Info.
1: Les Illes Canàries acolliran el creuer afectat pel brot d'antivirus que ha mort ja 3 persones. El govern espanyol ha acceptat la petició oficial de l'OMS i la Unió Europea de permetre el desembarcament a l'arxipèlag del vaixell, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. El vaixell és actualment a Cap Verd, on el Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties ha analitzat la situació per decidir possibles evacuacions urgents. De moment s'ha confirmat l'evacuació de 3 persones, són 2 tripulants que presenten símptomes i una altra dona, que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals que hi ha hagut. La companyia ha informat en un comunicat que, com a mínim, 2 de les persones seran evacuades en un avió medicalitzat als Països Baixos i el Ministeri de Sanitat espanyol ha confirmat que n'enviarà un altre per portar fins a les Canàries el metge del creuer, que també està en estat greu. Un cop feta aquesta operació, el creuer farà un viatge de 3 o 4 dies cap a les Canàries, on atracarà a un port encara per determinar. Segons les autoritats espanyoles, una vegada a l'arxipèlag, la tripulació i els passatgers seran examinats, atesos i traslladats als seus països corresponents. Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública de la Generalitat, ha dit al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que és una decisió coherent.
8: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
1: També en declaracions al Catalunya Nit, el metge investigador especialitzat en malalties infeccioses, Oriol Mitjà, no ha descartat nous casos positius.
9: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, de distància social, d'utilització d'higiene de mans, etc.
1: El vaixell va emprendre el viatge el dia 1 d'abril. Els 3 passatgers morts es van començar a trobar malament durant el trajecte i no es descarta que el contagi es produís abans d'embarcar. Per això, l'OMS busca ara més de 80 passatgers d'un vol que amb destí a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què va viatjar una de les persones mortes per antivirus. Els Estats Units consideren acabada l'ofensiva militar contra l'Iran que es va iniciar el 28 de febrer sota el nom de Fúria Èpica. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat ara, aquest dimarts, que Washington està més centrat en el projecte Llibertat, una missió defensiva per protegir els vaixells comercials atrapats a l'estret d'Hormuz pel bloqueig naval iranià.
10: L'operació Furia Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
1: Abans el Rubio ha parlat el secretari de Guerra, Pete Hegseth, que s'ha pronunciat en la mateixa línia, que els Estats Units no volen tornar als combats, però també ha afegit que si els ataquen s'hi tornaran.
11: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
1: L'Iran, mentrestant, ha continuat atacant un dels països del Pèrsic, aliat de Washington, els Emirats Àrabs Units. Per segon dia consecutiu hi ha llançat míssils i drons, però el sistema de defensa aèria els ha neutralitzat, segons han dit fonts d'aquest país. D'altra banda, els dos activistes de la flotilla de Gaza, detinguts dijous passat per l'exèrcit israelià en aigües internacionals, continuaran tancats com a mínim fins diumenge. A petició de la Fiscalia, el jutge ha prorrogat la mesura, tot i que encara no s'han presentat càrrecs contra ells. Les defenses, que presentaran recurs, denuncien tortures psicològiques als dos homes, un dels quals és català d'origen palestí. N'informa Ashkelon, a Israel, Jordi Brascó.
12: El sol s'ha post rere la presó de Sigma a la zona industrial d'Ashkelon, on Saeva Bukeshek i Tiago Ávila hauran de passar 5 nits més com a mínim. Des de fora és impossible saber què hi passa dins. Els advocats dels activistes, però, parlen de llums intenses enceses a tota hora, d'aïllament absolut, d'amenaces de mort i d'interrogatoris de fins a 8 hores seguides, i tot plegat mentre tots dos fan una vaga de fam. Seguir interrogant-los és precisament el que volen els serveis secrets israelians al Shin Bet, que han convençut el jutge que els indicis que vincularien els activistes amb Hamas són prou sòlids per continuar investigant-los. El jutge els ha concedit tot el temps que han demanat, a diferència del que va passar diumenge, quan només va acceptar una pròrroga de 2 dies, tot i que la petició era de 4. Adil Abu Salih, l'advocada dels activistes, hi veu una voluntat d'escarment.
13: Veiem això i l'intent de posar-los tots dos davant de sospites criminals, com una manera de difondre la por i de fer que els activistes reconsiderin la seva participació a les flotilles.
12: La defensa ha presentat un recurs d'apel·lació i continua exigint que els activistes siguin alliberats immediatament, ja que, diuen, tot el procediment és il·legal.
1: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha declarat aquest dimarts a l'Audiència Nacional Espanyola, juntament amb altres activistes de la flotilla en suport a Gaza, que la tardor passada tots ells van presentar una denúncia contra el govern israelià per delictes contra la comunitat internacional i crims de lesa humanitat durant la intercepció de la flotilla per part de l'exèrcit hebreu. Durant la seva declaració, Colau ha detallat les acusacions dels militars.
14: Nos han pedido aclaraciones o detalles sobre diferentes aspectos que claramente eran sospechosos de violar claramente la legalidad y toda la normativa internacional, y por lo tanto Fiscalía nos ha preguntado detalles sobre esas violaciones de nuestros derechos.
1: La periodista i filòloga palestina Maryam Barghouti denuncia que la percepció sobre Israel ha canviat entre l'opinió pública internacional, però que això no s'ha traduït en un augment de la posició pro-palestina. Barghouti, que participarà fins al juliol en el programa de residències internacionals del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, creu que la censura dels mitjans occidentals dificulta traslladar la realitat de l'opressió que viu el poble palestí a mans d'Israel. Una informació de Vicent Mifsud.
15: Maryam Barghouti, col·laboradora de diversos mitjans internacionals, diu que els palestins han entès la importància de contar la seva versió malgrat les dificultats i no deixar-la només en mans de corresponsals estrangers.
16: En els dos últims anys s'ha reconegut la importància que més palestins puguin informar en mitjans internacionals, perquè una cosa que Israel ha fet insistentment amb els palestins és aïllar-nos del món, i això significa no permetre'ns l'accés per parlar, per participar i per explicar la nostra història tal com volem.
17: as we want it.
15: Malgrat això, explica les dificultats per expressar la realitat en els principals mitjans anglosaxons, perquè hi ha paraules prohibides.
17: Ethnic cleansing, genocide, occupation.
18: Neteja ètnica, genocidi, ocupació. No podem dir-ho. No podem dir assentaments israelians il·legals. De vegades simplement diuen israelians, com ells volen. Volen treure la paraula il·legal, cosa que marca la diferència. No puc dir coses com milícies israelianes, que és el que són els grups de colons.
15: Marian Barghouti diu que el debat sobre els dos estats no té sentit en un moment que els palestins es juguen la seva existència.
18: La solució d'un estat o dos estats després del genocidi de Gaza és irrellevant. El nostre futur depèn del que passi ara. Els palestins poden ser esborrats o poden ser alliberats. No crec que hi hagi un punt intermedi i sembla que ens estiguin esborrant ara mateix.
15: La residència de Barghouti a Barcelona, coincidint amb la celebració anual del llegat de George Orwell, permetrà reflexionar sobre el periodisme en context de violència.
1: I encara de la crònica internacional, dijous hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia i de Gal·les i també comicis locals a alguns ajuntaments i districtes d'Anglaterra. A Escòcia, totes les enquestes apunten que el Partit Nacional Escocès, el poder des del 2007, tornarà a guanyar. Si és així, prometen celebrar un segon referèndum d'independència, després que el 2014 el no va guanyar amb el 55% dels vots. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
19: Un dels arguments per fer una segona consulta és el Brexit. Sentim Gordon McIntyre-Kemp, líder de la campanya independentista Believe in Scotland, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Pel que fa al Brexit, en particular, Escòcia va votar un 62% per quedar-se a la Unió Europea. Ens van arrencar de la UE en contra de la nostra voluntat demòcrata i una vegada i una altra, les decisions preses a Londres no funcionen per a Escòcia.
19: Escòcia és una potència exportadora i la sortida de la Unió Europea els ha perjudicat. Però el 2022 el Tribunal Suprem Britànic va deixar clar al Parlament escocès que si vol un segon referèndum vàlid ha de tenir el permís del govern britànic i això fins ara no ha passat. Pot canviar d'opinió el govern de Londres? Li hem preguntat a Alan Convery, politòleg de la Universitat d'Edimburg.
21: Aquesta no és una decisió legal al Regne Unit, és política. I si en un moment en el futur el govern britànic està sota molta pressió per celebrar un referèndum d'independència, llavors potser el seu càlcul podria canviar. O si pensen que és més perjudicial per la Unió no celebrar-lo, llavors també podrien canviar el seu càlcul.
19: Els partidaris de la independència volen augmentar aquesta pressió i forçar el govern de tornar a Londres a autoritzar una segona consulta a Escòcia.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: El govern de la Generalitat adapta els plans urbanístics als municipis rurals per agilitzar-hi la construcció d'habitatges i disminuir-los la càrrega administrativa. El govern ha tirat endavant un decret perquè més de 600 pobles, els menys habitats de Catalunya, deixin de tenir les mateixes exigències que les grans ciutats a l'hora de definir de quina manera poden créixer i cap a on. Sílvia Panec és la consellera portaveu.
22: Simplifiquem instruments urbanístics i facilitem la construcció en aquelles peces, en aquelles masies, en aquells elements que en l'àmbit rural doncs, poden tenir sortida d'habitatge o també de dinamització econòmica.
1: És una reivindicació històrica de les localitats més petites que denuncien el malson burocràtic que els suposen les macroplanificacions urbanístiques. Amb la iniciativa, els tràmits seran més ràpids i es facilitarà l'habilitació d'espais com ara granges i magatzems abandonats com a noves llars. Així ho preveuen els alcaldes de Susqueda, a la Selva, Riner, al Solsonès i Castelló de Farfanya, a la Noguera.
23: Un gran avançament, no? Perquè tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
24: Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment.
25: No es pot tractar per iguals, que som diferents. Teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
1: Apunten que és una mesura necessària, però encara insuficient per revertir el despoblament rural. El Banc Sabadell comença una nova etapa. La Junta General de l'entitat d'aquest dimecres ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que ha liderat la defensa de l'entitat davant l'OPA del BBVA.
2: Pues la verdad es que me voy extraordinariamente satisfecho. No me podía imaginar cuando llegué a finales del año 20, principios del 21, en una situación que en aquel momento se veía como muy compleja, con una rentabilidad muy baja, una cotización muy baja, en pleno COVID. La verdad es que estaba el mundo y el Sabadell estaba bajo un chaparrón, ¿no?
1: Els últims resultats que ha defensat González Bueno han estat els del primer trimestre d'enguany, període en el qual els beneficis han estat de prop de 350 milions d'euros, cosa que significa gairebé un 30% menys que en el mateix període de l'any passat. Una caiguda en els beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilació pactats per l'empresa. El Sabadell va tancar definitivament la setmana passada la venda de la seva filial britànica i, per tant, les plusvàlues de l'operació apareixeran en els resultats del segon trimestre. Aquesta venda permetrà que al final del mes el banc reparteixi un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció.
0: El temps.
1: La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
10: Aquest dimecres el temps es lleva amb una situació meteorològica molt estable. Deixem enrere els ruixats de la jornada de dimarts. Avui s'espera un temps molt tranquil, sobretot en aquesta primera meitat del dia, amb un cel pràcticament serè arreu, tret dels sectors amb boira, especialment cap a la Noguera, el Berguedà, Unyà i també cap a l'Empordà, i amb unes temperatures que en algunes contrades es mantenen fresques o fredes. En el cas de la Vall d'Aran, a Viella, la temperatura mínima s'espera que baixi fins a un grau només, i en canvi a la resta del país el matí serà prou suau. Wow. Tot això canviarà a partir del migdia una miqueta. No hi s'espera ni de bon tros l'activitat de tempestes de dimarts, però sí que en creixeran nuvolades al Pirineu i serà en aquest sector on quedaran restringides les precipitacions des de la Vall d'Aran fins al Ripollès, però també a les comarques de Girona, a la Garrotxa, l'Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès s'esperen ruixats i tempestes que poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Diem en aquest sector només, a la resta del país cel variable i a tot estira també cap al massís dels ports pot escapar-se alguna feble precipitació. Pel que fa a les temperatures, no variaran gaire respecte a les de dimarts. Les més altes del dia s'esperen cap al Camp de Tarragona o Terres de l'Ebre al voltant dels 23 graus.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Una història tremenda. El desconcert d'ICAT demostra la gran versatilitat de l'escena musical catalana. Aquest dimarts la festa d'ICAT ha creat parelles impossibles que mesclen gèneres com la música tradicional, l'urbana o el punk, n'informa Barcelona Marc Ruiz.
3: Ja fa 10 anys que el desconcert d'ICAT crea xocs musicals entre combinacions artístiques inèdites per celebrar la vitalitat de l'escena musical catalana. Un dels primers moments espectaculars de la nit l'han protagonitzat Hipnosi i la Pong Gang. Si la Pong Gang va protagonitzar ja un moment històric amb Manel al desconcert del 2017, doncs aquesta nit han acompanyat la bogeria punk d'Hipnosi, vestits de groc i amb la cara i les mans pintades de vermell, estètica de Divo i so d'Iggy Pop. Una de les actuacions més esperades ha estat la de l'Osa, que l'any passat versionaven la sèrie G amb Svetlana i aquest cop han transformat a Marieta Cistellera en un hit tradiurban. L'elegància ha arribat amb Lecoq i Masoni, que han interpretat Parapent. I la cançó que més ha sonat, iCat, No tinc temps. I és que el desè desconcert d'aquesta nit també celebra el 20è aniversari d'iCat. El seu director, Carles Aledo, explica com han impulsat l'escena musical catalana durant les últimes dues dècades.
4: Li hem donat difusió, li hem donat altaveu, des dels principis que potser doncs, uns Masonis, uns Mishimas, Manel, per exemple, tot això ha anat evolucionant amb escena festiva, amb la nova escena pop urban, i jo diria que tornem enrere una altra vegada amb les guitarres que tornen a estar de moda, no? Doncs els estem acompanyant.
3: Però la festa final l'han muntada Saxeni, Sidoní i Dan Peralbo. Per Sidoní, era el seu primer cop.
5: És un món de ràdio, és la meva escola, em feu molta companyia. Moltes felicitats als meus, diguéssim, pares o déus de l'Olimp musical del rock. Ho sou tot per mi.
3: Un final de festa que, evidentment, no podia acabar d'una altra manera que no fos amb un pastís i amb tota la sala Apolo cantant l'aniversari feliç.
0: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: Continuem. Els treballadors de l'empresa Girona Més Neta asseguren que compleixen de manera escrupolosa els serveis mínims fixats per la Generalitat en la vaga de recollida d'escombraries. Aquest dimarts s'han reunit amb l'Ajuntament, que està preocupat per l'aplicació d'aquests serveis mínims. Comerços, bars i restaurants també han expressat el malestar pels efectes de la vaga, que es manté a pocs dies que comenci el temps de flors. Girona, Maria Rovira.
6: Tot i que la plantilla veu sobredimensionats alguns serveis mínims, en un comunicat remarquen que compleixen tot el que ha fixat l'administració catalana i precisen que no faran més serveis si no ho exigeix el Departament de Treball. També asseguren que coincideixen amb el govern local que actualment no s'està en una situació que s'aproximi a un possible decret d'estat d'emergència per raons de salubritat. Mentrestant, el malestar s'evidencia en comerços, bars i restaurants del centre de Girona. Així ho expressaven el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Xavier García, i la presidenta dels botiguers del centre, Mercè Ramírez, de Cartagena.
7: Evidentment impacta a la nostra imatge i a la nostra caixa, perquè és evident que no pots seure en una terrassa on al costat està la brossa, no?
8: Que l'efecte és que, clar, que es veu tot Girona brut i això no ajuda gens als comerços amb uns dies que s'adorna la ciutat.
6: Els treballadors es mostren disposats a negociar i estan ara a l'espera d'una possible reunió amb l'empresa. Aquest dimecres al matí han convocat una manifestació.
1: Els ruixats dels darrers dies han permès als productors de blat i ordi respirar més tranquils perquè després d'un abril que ha estat força sec començava a faltar aigua als camps. La campanya començarà d'aquí unes setmanes amb una producció raonable segons Unió de Pagesos, però marcada per l'encariment dels adobs. Lleida, Júlia Albacar.
9: El preu dels fertilitzants s'ha triplicat en els darrers mesos per la guerra al Pròxim Orient. Segons alerta, Unió de Pagesos ha passat de 300 a 1.000 euros de mitjana. Això fa que molts productors o no en posin o acabin reduint la dosi i això tindrà un impacte directe en la producció. Les pluges, per tant, han arribat en un moment clau, com explica Santi Caudevilla, responsable de cereals del sindicat.
11: Creiem que tindrem un any raonable i no tindrem extremadament bo ni exclusivament bo perquè a l'hivern no vam tenir fred i a la vegada també no tindrem gran collita perquè el preu que s'ha ficat als adobats és impossible. Possible puga adobar i per això tindrem una davallada de collita segura.
9: I reclama poder fer servir més purins i menys químics per adobar les terres.
11: Estem davant d'una paradoxa realment aberrant i el que fa s'empobrir molt el nostre país i és que ens fan comprar el que serien adobs químics a 1.000 euros la tona i estem destruint nitrogen a les granges perquè la normativa ens obliga a destruir nitrogen d'origen orgànic quan és molt millor que el químic.
9: La sega del cereal es preveu que comenci entre finals de maig i principis de juny.
1: Ofensiva judicial a Girona contra un perfil d'Instagram, Girona Perduda, amb 31.000 seguidors, arran d'un vídeo on el seu responsable explica que quan s'avorreix va a caçar moros. Els últims a presentar denúncia davant la Fiscalia de Delictes d'Odi han estat una trentena d'entitats gironines. N'informa Clara Jordan.
26: En el vídeo, el responsable de Girona Perduda, Travis Gómez, conversa amb un altre influenciador d'un perfil similar mentre passegen pel centre de la ciutat.
27: Cuando me aburro, me pongo, como digo yo, a cazar moros. ¿Por qué digo a cazar moros? Porque quien está delinquiendo es moro. La gran mayoría lo son.
26: Unes expressions intolerables i racistes, segons les entitats, agreujades, diuen, pels milers de reproduccions que han aconseguit. Zuyed Darawi és un dels portaveus d'aquestes entitats.
28: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores.
26: Ara fa 3 setmanes, l'alcalde de Girona va presentar una denúncia al jutjat de Guàrdia per aquest mateix vídeo i la Generalitat també l'ha derivat a la Fiscalia de Delictes d'Odi per veure quin recorregut judicial pot tenir. Les penes previstes a la llei per aquest tipus de delicte poden arribar als 4 anys de presó.
1: Preocupació al sector dels musclos del Delta de l'Ebre perquè cada cop els costa més trobar treballadors. El canvi climàtic ha reduït la campanya dels 5 als 3 mesos i molt poca gent accepta una oferta de feina per tan poc temps. La Ràpita, Jordi Barranca.
29: A la pràctica es tradueix en que cada any han de renovar la meitat de la plantilla, és a dir, entre 150 i 350 nous empleats, el que els suposa haver de fer també formació. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMO de la Federació de Productors de Mol·luscs d'aquí del Delta.
30: La gent que té certa experiència, que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina als 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta. Després, afortunadament, pues, resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, està treballant més gent que mai, fan falta gent per tots els llocs i, claro, això pues, tensa el que és la contractació de treballadors.
29: Per això aposten cada cop més per l'ostre més estructural. La situació s'agreuja pel tipus de feina que requereixen la captura i la selecció del múscul.
30: Són feines que són més que res en acollir mussos, són feines molt pesades, han de manejar cordes que fan 25-30 quilos, han de manejar 4 o 5.000 quilos, vull dir, de ser jove, aquí no veuràs de ningú més de 50 anys. I han de començar al matí molt pront, han de començar a les 6 del matí, han d'acabar sobre les 2 o les 3 de la tarda. El que hi ha més últimament són senegalesos.
29: A banda, el sector també ha de fer front a l'encariment d'un 20% de mitjana dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Esports. Amb el David Ubach.
12: La jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaurana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte. Mapi León ha refusat la proposta de renovació del Barça, que era la baixa. La central deixarà l'equip, doncs, després de 9 temporades i de 7 lligues i 3 lligues de campions, entre altres títols. Sense deixar encara el Barça femení, destaquem també que l'equip de Pere Romeu rebrà aquest dimecres al Llevant en partit pendent de la 27a jornada, ja amb el campionat guanyat. L'entrenador blaurana ha anunciat rotacions, si bé també ha assegurat que vol mantenir el to competitiu en els dos partits de Lliga que els queden abans de les finals de Copa i de Lliga de Campions.
13: Forma part de la meva feina mantenir un bon to competitiu, perquè el futbol, a la mínima que et despistes, a la mínima que et relaxes, a la mínima que no estàs endollat com toca, passa factura i intentarem que l'equip segueixi mantenint allà de tot, seguir fent les coses el millor possible per arribar el millor possible a les dues finals que tenim per davant.
12: En el marc d'aquest Barça-Llevant, l'equip oferirà el títol de Lliga a l'afició present a l'estadi Johan Cruyff. I encara en relació amb la Lliga Femenina de Futbol, un apunt. A la migcampista de l'Espanyola, Natu Rodà, l'han operada satisfactòriament aquest dimarts del trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. Una lesió que Rodà es va fer divendres passat en el partit de les blanquiblaves contra la Lama de Múrcia. Parlem ara de la Lliga de Campions masculina. Perquè l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada. Tot i la decepció, Diego Simeone, el preparador matalassé, ha acabat satisfet amb les prestacions del seu equip.
14: Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma, y creo que lo dimos, absolutamente. Competimos muy bien en el partido de ida, muy bien en el partido de vuelta, muy bien en el partido contra el Barcelona. Hemos llegado a un lugar difícil de llegar.
12: Són declaracions de Simeone a Movistar. El gol de Saka al minut 44 ha situat l'Arsenal a la segona final de Lliga de Campions de la seva història, després de la que li va guanyar el Barça el 2006. Aquest dimecres se sabrà el segon finalista. El Bayern i el Paris Saint-Germain es veuran les cares a Múnich després del 5-4 favorable als parisencs de l'anada. Obrim bloc poliesportiu ara parlant d'handbol.
0: Trescatinfo.
12: A la Lliga de Campions, el Barça buscarà aquest dimecres accedir a la final a 4 de Colònia per 8a temporada consecutiva. Els blaurana rebran el Nantes francès a la tornada dels quarts de final amb una renda favorable de 2 gols. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, té ben clar com han d'encarar l'enfrontament.
15: La dinàmica de l'equip és bona, tenim que estar amb confiança, que no confiados, no? I hem de jugar davant un rival que juga molt bé, que està en un moment de forma molt fi, per nosaltres també.
12: El Barça-Nantes es podrà veure per Esport 3. De l'handbol passem ara a l'hoquei patins.
0: 3CAT Info.
12: Aquesta setmana es fan a Coimbra, a Portugal, les fases finals de les lligues de campions masculines i femenines, amb 3 representants catalans. En homes, aquest dimecres comença la final a 8, en què el Reus s'enfrontarà al Benfica en quarts de final. Un duel amb favoritisme portuguès, tal com admet el jugador reusenc Martí Casas.
16: No ens enganyarem, al final els números ho demostren, han perdut un partit en tota la temporada fins a dia d'avui, així que al final sabem doncs, que és un dels màxims favorits, dels pressupostos més alts.
12: En ciclisme, destaquem també que la segona etapa del Tour de França, prevista per al 5 de juliol, modificarà el seu recorregut per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. És una petició del govern que els organitzadors de la ronda francesa han acceptat. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres, però mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona. Sense deixar el ciclisme, La francesa Cedrine Kerbaol, de l'equip Education First, s'ha imposat a la tercera etapa de la Volta Ciclista Espanya Femenina, de 121 quilòmetres de mitja muntanya entre Padrón i La Corunya. Kerbaol ha entrat 4 segons al davant del grup de favorites. A la general, l'alemanya Franzi Koch manté el mallot vermell, amb l'espluguenca Paola Blasi novena a 18 segons de la líder. Aquest dimecres, quarta etapa, 115 quilòmetres entre Monforte de Lemos i Antas de Ulla. I en motor, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau ha acollit la presentació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es disputarà la setmana vinent al circuit de Barcelona-Catalunya. El conseller delegat de MotoGP, Carmelo Espeleta, ha recordat que l'empresa va néixer a Catalunya, tot subratllant-ne els orígens.
0: 3CAT Info.

0: Les Canàries acolliran el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts. El govern espanyol accepta la petició que li havia fet l'OMS per criteris humanitaris i també acollirà en un hospital de l'arxipèlag el metge del vaixell, que està en estat greu. El creuer trigarà 3 o 4 dies a arribar a les Canàries des de Cap Verd, on es troba ara. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que la fase ofensiva de la guerra contra l'Iran s'ha acabat i que els Estats Units estan ara en una fase defensiva per protegir els vaixells que hi ha atrapats a l'estret d'Hormuz. El cap del Pentàgon considera que Teheran no ha trencat l'alto al foc fins ara amb el llançament de míssils i drons els últims 2 dies. Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte en ple carrer. Després del debat obert sobre la inseguretat a Catalunya per aquest crim i un altre a Barcelona, el govern aposta per reforçar el Pla d'AGA, l'operatiu per retirar armes blanques de la via pública. Tortosa farà aquest dimecres un minut de silenci per condemnar el segon crim masclista de l'any a Catalunya. La víctima és una dona de 60 anys que va morir el mes de març a l'Hospital Verge de la Cinta per les ferides de pallisses que li va provocar la seva parella. Fins ara, però, el govern no ha determinat que la mort d'aquesta dona és un feminicidi. Les entitats de defensa dels drets de la infància aplaudeixen l'ampliació de la llei de protecció de menors, que garanteix que se'ls escolti sempre en qualsevol procediment. També veuen amb bons ulls que es prohibeixi la custòdia compartida en casos en què pugui afectar negativament els infants. La mesura, però, no arribarà al Congrés fins a finals d'any. L'atur ha baixat durant l'abril a Catalunya en 90.000 persones. On més s'ha reduït l'atur és en l'hostaleria, en un mes que ha coincidit amb la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. Les dades contrasten amb la tendència del mercat laboral després que l'EPA situés l'atur a Catalunya per sobre del 10%. La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els guardons es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
1: Esports. La jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte. A la Lliga de Campions masculina de futbol, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada. I la segona etapa del Tour de França, prevista per al 5 de juliol, modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona.
0: I el temps aquest dimecres serà una mica més tranquil, amb un domini ampli del sol i boires durant el matí. A la tarda els ruixats quedaran més restringits al Pirineu i més intensos i afectaran les comarques de Girona, on poden anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Les Illes Canàries acolliran el creuer afectat pel brot d'antivirus en què han mort 3 persones. El govern espanyol ha acceptat la petició oficial de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea de permetre el desembarcament a l'arxipèlag del vaixell, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. El vaixell és actualment a Cap Verd, on el Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties analitza la situació per decidir possibles evacuacions urgents. De moment s'ha confirmat l'evacuació de 3 persones, són 2 tripulants que presenten símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals. La companyia ha informat en un comunicat que, com a mínim, 2 de les persones seran evacuades en un avió medicalitzat cap als Països Baixos, i el Ministeri de Sanitat ha confirmat que n'enviarà un altre per portar fins a les Canàries el metge del creuer, que està en estat greu. Un cop feta aquesta operació, el creuer farà un viatge de 3 o 4 dies cap a les Canàries, on atracarà a un port encara per determinar. Segons les autoritats espanyoles, una vegada a l'arxipèlag, la tripulació i els passatgers seran examinats, atesos i traslladats als seus països corresponents. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, ha dit al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que és una decisió coherent.
3: És una de les possibilitats que nosaltres també estàvem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers, i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
0: També en declaracions al Catalunya Nit, el metge i investigador especialitzat en malalties infeccioses, Oriol Mitjà, no ha descartat nous casos positius.
4: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, de distància social, utilització d'higiene de mans, etc.
0: El vaixell va sortir d'Ushuaia l'1 d'abril. Els tres passatgers morts es van començar a trobar malament durant el trajecte i no es descarta que el contagi es produís abans d'embarcar. Per això, l'OMS busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què va viatjar una de les persones mortes per antivirus.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els Estats Units consideren acabada l'ofensiva militar contra l'Iran, que es va iniciar el 28 de febrer sota el nom de Fúria Èpica. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat aquest dimarts que ara Washington està més centrat en el projecte Llibertat, una missió defensiva per protegir els vaixells comercials atrapats a l'estret d'Hormuz pel bloqueig naval iranià.
5: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
0: Abans de Rubio ha parlat el secretari de Guerra, Pete Hegseth, que s'ha pronunciat en la mateixa línia, que els Estats Units no volen tornar als combats, però també ha afegit que si els ataquen, s'hi tornaran.
6: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
0: A tot això, l'Iran ha continuat atacant un dels països del Golf Pèrsic, aliat de Washington, els Emirats Àrabs Units. Per segon dia consecutiu hi ha llançat míssils i drons, però el sistema de defensa aèria els ha neutralitzat. I pel que fa al conflicte a Ucraïna, hores abans que comenci la treva anunciada unilateralment per Volodymyr Zelensky a partir d'aquesta mitjanit, Ucraïna i Rússia han intercanviat foc mortal. 22 ucraïnesos han mort en 3 atacs russos, segons fonts oficials, en una de les jornades més sanguinàries des del principi d'aquest any. Les forces de Kiev han llançat drons contra una refineria a Leningrad, un complex militar industrial a prop de la ciutat de Kazan i una ciutat a la península de Crimea, amb un balanç de 7 morts, segons les autoritats russes. Les agressions ucraïneses a 1.500 quilòmetres de distància demostren la capacitat del seu exèrcit de colpejar objectius més lluny de Moscou. El Kremlin manté el silenci sobre l'alto el foc i el govern ucraïnès avisa que si no es respecta, ells tampoc no el respectaran dissabte, dia de la desfilada militar a Moscou per celebrar la victòria sobre l'Alemanya nazi.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
7: La poma de Newton, la ciència 3Cat Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
7: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3Cat.
0: Aquí a Catalunya, presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat en ple carrer aquest dissabte. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa, a banda de lesions i amenaces greus. L'home té antecedents policials perquè l'any 2022 va ser detingut a Burgos, acusat de desordres públics i de llançar pedres contra agents de la policia local. El crim d'Esplugues, però, també el que es va produir el cap de setmana al barri del Raval de Barcelona, han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apostat per reforçar el Pla d'AGA, l'operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
8: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
0: Malgrat l'anunci, el govern assegura que els delictes amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets durant aquest 2026. I després dels assassinats del cap de setmana passat a Esplugues i al Raval de Barcelona, Junts, el Partit Popular i Vox han discrepat aquest dimarts a l'executiu de Salvador Illa i consideren que a Catalunya sí que hi ha un problema de seguretat. Sentim els portaveus al Parlament de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, dels Populars, Juan Fernández, i del partit d'extrema dreta, Joan Garriga.
9: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
10: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada quan parlem d'inseguretat.
11: Han passat més de 72 hores i on està el president de la Generalitat, Salvador Illa? On està su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
0: Junts per Catalunya ha demanat una reunió amb el conseller d'Interior, Núria Parlon, per abordar la qüestió de la seguretat, mentre que el govern s'ha mostrat disposat a donar explicacions sobre el crim d'Esplugues als partits de l'oposició. Per la seva banda, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat calma i que no es faci alarmisme. I la dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. L'Ajuntament de Tortosa ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 del migdia per condemnar el segon crim masclista registrat a Catalunya aquest 2026. Tarragona, Ricard Buigas.
12: La dona va morir el 17 de març a l'UCI, on estava ingressada en estat crític, però la detenció que ha dut l'agressor a la presó no es va fer fins la setmana passada. Abans, els Mossos l'havien detingut en dues ocasions. La primera, el 8 de març, després de tenir constància d'un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home, de 59 anys, va quedar en llibertat perquè la denúncia no es va ratificar. Cinc dies després va arribar la segona detenció, quan la dona va ingressar a l'hospital amb malestar. Encara que en un principi no es va relacionar l'afectació amb l'agressió, atenent els antecedents de violència masclista de l'home, els Mossos el van tornar a detenir i va quedar en llibertat amb mesures cautelars per temptativa d'homicidi. Quatre dies després de l'ingrés, la dona va morir. Tot i això, els Mossos no van detenir l'home fins al 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista un mes després de la mort. Ara està en presó provisional per un delicte d'homicidi dolós consumat. El Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat els fets. L'Ajuntament de Tortosa ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 davant les portes del consistori. Es tracta del segon crim masclista d'enguany a Catalunya, el 161è, des que es van començar a recollir les dades oficials l'any 2012.
0: I la Fiscalia veu indicis delictius inequívocs per mantenir a la presó els pares del nadó suposadament maltractat. I són des de mitjans de març, quan els van detenir després que el fill d'un mes quedés ingressat a l'UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron. L'Audiència de Barcelona decidirà ara els pròxims dies si els deixen llibertat amb mesures cautelars, com demanen els seus advocats. N'informa Barcelona, Maria Núria Rebella.
13: La Fiscalia afirma que els tres requisits que preveu la llei per mantenir-los en presó preventiva es compleixen i qualifica de lesions genitals contundents els efectes de la presumpta agressió sexual de què hauria estat objecte el nen amb un mes de vida. Ara, com ara, se'ls investiga pels delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual. La Fiscalia considera que la gravetat de les penes que se'ls hi podrien atribuir i el fet que puguin influir en diversos testimonis més propers ja són motius per no deixar-los en llibertat. La Generalitat Generalitat, que té la tutela del nadó, està personada en el cas com a acusació particular i defensa els mateixos arguments que el Ministeri Fiscal. Abans d'arribar al Vall d'Hebron, procedent d'una consulta de l'Hospital de Sant Pau pel trencament d'un fèmur, el nadó havia passat per diversos centres sanitaris per diverses lesions en només 15 dies. La mare treballava com a infermera a l'àrea de traumatologia del Vall d'Hebron, hospital on va néixer la criatura el 3 de febrer. El nadó, després d'estar un mes ingressat, ara es recupera amb una família d'acollida.
0: I afegim encara que les entitats de defensa dels drets dels infants celebren l'ampliació de la Llei de Protecció dels Menors, que obligarà els jutges a escoltar sempre els menors en qualsevol procediment que els afecti. El nou marc també endureix els criteris per atorgar una custòdia compartida amb el suposat agressor en cas de violència de gènere. Ona Lorda és responsable de polítiques d'infància a Save the Children Catalunya en declaracions a 3Cat Info.
14: Havíem detectat que en la majoria de sentències els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen. Nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància en totes les resolucions que els afectin.
0: Per la seva banda, l'especialista en protecció infantil de la UNICEF, Almudena Olagüibel, també ha aplaudit la nova norma, però creu que encara hi ha serrells a millorar.
15: Que la ampliación de la edad para las pruebas preconstituidas en este momento está solamente para los menores de 14 años. Esta es la fase de investigación en la que se graba justamente el testimonio del niño para no tener que repetirlo muchas veces y sí que abogaríamos para que se ampliara a todos los menores de 18 años.
0: L'ampliació de la llei també prohibeix adduir la síndrome d'alienació parental sense aval científic, que en alguns casos es fa servir per posar en dubte el relat del menor. Ho deia la ministra Cira Rego.
16: Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos, primero, que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias que no tienen en cuenta sus necesidades. Y luego es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
0: Aquesta llei, però, no arribarà al Congrés fins a finals d'any.
2: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres el temps es lleva amb una situació meteorològica molt estable. Deixem enrere els ruixats de la jornada de dimarts. Avui s'espera un temps molt tranquil, sobretot en aquesta primera meitat del dia, amb un cel pràcticament serè arreu, tret dels sectors amb boira, especialment cap a la Noguera, el Berguedà, Unyà i també cap a l'Empordà. I amb unes temperatures que en algunes contrades es mantenen fresques o fredes. En el cas de la Vall d'Aran, a Viella, la temperatura mínima s'espera que baixi fins a un grau només. I, en canvi, a la resta del país el matí serà prou suau. Tot això canviarà a partir del migdia una miqueta. No hi s'espera ni de bon tros l'activitat de tempestes de dimarts, però sí que en creixeran nuvolades al Pirineu i serà en aquest sector on quedaran restringides les precipitacions des de la Vall d'Aran fins al Ripollès, però també a les comarques de Girona. A la Garrotxa, l'Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès s'esperen ruixats i tempestes que poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Diem en aquest sector només, a la resta del país el variable i a tot estira també cap al massís dels ports pot escapar-se alguna feble precipitació. Pel que fa a les temperatures, no variaran gaire respecte a les de dimarts. Les més altes del dia s'esperen cap al Camp de Tarragona o Terres de l'Ebre al voltant dels 23 graus.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: La plataforma 3Cat rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital. El guardó reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita que avalen el més d'un milió i mig d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament el 2023. A més, la plataforma 3Cat és la tercera més escollida pels catalans, només al darrere de Prime Video i Netflix. Pel director de TV3, Siegfried Gras, tot plegat també és una bona notícia per la llengua catalana.
18: L'aposta per fer continguts nous i exclusius per la plataforma 3Cat és un bon camí. Aquí podem agafar nous públics, aquí podem fer una estratègia més àmplia de la que tenim ara o que teníem només en TV3 i Catalunya Ràdio, i crec que és una molt bona notícia de cara al català, sobretot.
0: Els Premis Nacionals de Comunicació s'entregaran el dia 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell. I les companyies Té de Teatre i La Calòrica s'uneixen per primera vegada en el projecte Les Dones Pinheiro, que

0: decisió democràtica contra els acomiadaments durant la bombolla immobiliària o les tancades per acabar amb la discriminació laboral per gènere. Una història de lluita pels drets de la dona, segons assenyala Carme Pla, de T de Teatre.
1: És un espectacle que parla d'una família, també parla de classe, de gènere, d'identitat, i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80, que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
0: La col·laboració entre T de Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies. Sentim Esther López, de La Calòrica.
2: Creiem que és un esdeveniment a celebrar perquè ens ajuntem dues companyies amb dos equips i això és una cosa, una rara avis, no? Perquè normalment treballem, doncs ens ajuntem, convidem a gent, cadascú amb la seva companyia, però aquí ajuntem dos llenguatges, dos estils.
0: Les Dones Pinheiro es veurà al Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027.
3: 3CAT Info.
0: El govern espanyol ha presentat el full de ruta per l'últim any de legislatura amb la intenció d'aprovar aviat el nou finançament autonòmic i la condonació de part del deute de les comunitats. L'executiu treballa perquè abans de l'estiu el Congrés voti el projecte de llei que condonarà a Catalunya 17.100 milions d'euros pel deute del Fons de Liquiditat Autonòmic. Félix Bolaños és el ministre de la Presidència.
4: En esta ley todavía no se ha celebrado el debate a la totalidad. Yo creo que lo podremos celebrar en un tiempo razonable y creo que podrá superar ese debate de la enmienda a la totalidad.
0: Una altra de les prioritats de l'executiu de Pedro Sánchez és aprovar la llei de pressupostos generals de l'Estat per tenir aprovats aquest 2026 els primers comptes de la legislatura. Malgrat que els actuals estan prorrogats des del 2023, l'executiu espanyol encara trigarà a tenir els nous a punt.
4: Ahora no es el momento, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso.
0: Pressupostos a banda, entre les 179 mesures que l'executiu impulsarà aquest any, també hi ha la llei que preveu eliminar l'IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros. La va pactar Junts per Catalunya amb l'executiu de Pedro Sánchez i podria fer que els de Puigdemont reconsideressin el seu no a la pròrroga de lloguers. Però el ministre de la Presidència no s'hi compromet.
4: En esa normativa europea no hay ninguna obligación de, digamos, acordar un determinado importe de facturación para evitar o eximir de tributación a los autónomos. El Ministerio de Hacienda impulsó esta norma y ahora está en tramitación parlamentaria para trabajarla con los grupos.
0: I com us destacàvem també els titulars, baixa l'atur a Catalunya durant l'abril. Ara busquen feina gairebé 315.000 persones, 9.000 menys que ara fa un mes, després d'un abril que ha coincidit amb la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. De fet, on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria. Aquestes dades contrasten amb la taxa d'atur per sobre del 10% que es publicava fa uns dies amb l'enquesta de població activa. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el catedràtic d'Economia aplicada de la Universitat de Barcelona, Raül Ramos, diu que el mercat de treball català perd empenta pel conflicte a l'Orient Mitjà.
5: L'augment dels preus i dels costos de producció, tot i les mesures aprovades pel govern a mitjans de març, però també les interrupcions a les cadenes de subministrament global, comencen a passar factura a les nostres empreses, especialment a les del sector industrial orientades a l'exportació.
0: En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos.
3: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Ubach.
6: La jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte. Mapi León ha refusat la proposta de renovació del Barça, que era a la baixa. La central deixarà l'equip després de 9 temporades i de 7 lligues i 3 lligues de campions, entre altres títols. Sense deixar encara el Barça femení, l'equip de Pere Romeu rebrà aquest dimecres al Llevant en partit pendent de la 27a jornada, ja amb el campionat guanyat. L'entrenador blaugrana ha anunciat rotacions, si bé també ha assegurat que vol mantenir el to competitiu

0: en els dos partits de Lliga que els queden abans de les finals de Copa i de Lliga de Campions.
1: Forma part de la meva feina, mantenir un bon to competitiu, perquè el futbol, a la mínima que et despistes, a la mínima que et relaxes, a la mínima que no estàs endollat com toca, passa factura i intentarem que l'equip segueixi mantenint allà de tot, seguir fent les coses el millor possible per arribar el millor possible a les dues finals que tenim per davant.
0: En el marc d'aquest Barça-Llevant, l'equip oferirà el títol de Lliga a l'afició present a l'estadi Johan Cruyff. I encara en relació amb la Lliga Femenina de Futbol, un apunt. A la migcampista de l'Espanyol, Anna Turrodà, l'han operada satisfactòriament aquest dimarts del trencament de lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. Una lesió que Turrodà es va fer divendres passat en el partit de les blanquiblaves contra l'Alhama de Múrcia. Parlem ara de la Lliga de Campions masculina.
2: 3Cat Info.
0: L'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada. Sentim declaracions un cop acabat el partit als micròfons de Movistar del porter català de l'Arsenal, David Raya, primer, i després del jugador matalasser Gio Simeone, després.
3: Muy contento, muy feliz. Sueño cumplido de poder jugar una final de la Champions y sobre todo de la manera que lo hemos hecho. La campaña que hemos hecho en la Champions League ha sido remarcable, creo yo. No hemos perdido ni un partido y esperemos poder seguir así.
4: Intentamos siempre dar el máximo, pero no pudimos llevarnos el objetivo final, que era pasar. Y bueno, obviamente estamos tristes, jodidos.
0: El gol de Saka al minut 44 ha situat l'Arsenal a la segona final de Champions de la seva història, després de la que li va guanyar el Barça el 2006. Aquest dimecres se sabrà el segon finalista. El Bayern i el Paris Saint-Germain es veuran les cares a Múnich després del 5-4 favorable als parisencs de l'anada. Obrim bloc poliesportiu, dit això, parlant d'handbol.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la Lliga de Campions, el Barça buscarà aquest dimecres accedir a la final a 4 de Colònia per 8a temporada consecutiva. Els blaugranes rebran el Nantes francès a la tornada dels quarts de final amb una renda favorable de 2 gols de l'anada. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, té ben clar com han d'encarar l'enfrontament.
5: La dinàmica de l'equip és bona, tenim que estar amb confiança, que no confiados, no? I hem de jugar davant d'un rival que juga molt bé, que està en un moment de forma molt fi, per nosaltres també.
0: El Barça-Nantes es podrà veure per Esport 3. De l'handbol passem a l'hoquei patins. Aquesta setmana es fan a Coimbra, a Portugal, les fases finals de les lligues de campions masculines i femenines amb 3 representants catalans. En homes, aquest dimecres comença la final a 8. El Reus s'enfrontarà al Benfica en quarts de final, un duel amb favoritisme portuguès, tal com admet el jugador reusenc Martí Casas.
6: No ens enganyarem, al final els números ho demostren, han perdut un partit en tota la temporada fins a dia d'avui, així que al final sabem doncs, que és un dels màxims favorits, dels pressupostos més alts.
0: Abans es jugarà el Porto Liceo i dijous també als quarts el Barça Sporting de Portugal i el Barcelos Trissino. La Lliga de Campions femenina, en canvi, es resoldrà amb una final a 4. Divendres, semifinals, Vilassana Fraga i Benfica Gijón. Més hoquei patins. A l'hoquei Lliga Masculina, el capità del Lleida, Sergi Duc, de 24 anys, ha anunciat que deixa el club lleidatà a finals de temporada, però sense especificar si es retira o bé si fitxa per un altre club. I a l'hoquei Lliga Femenina, la capitana del Palau, Berta Busquets, es retirarà un cop finalitzi el curs, després de 15 temporades al Palau. Busquets, de 30 anys, ha guanyat 5 lligues i 3 Champions amb el Palau, entre altres títols, i 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. I en ciclisme, afegim que la segona etapa del Tour de França, prevista per al 5 de juliol, modificarà el seu recorregut per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. És una petició del govern que els organitzadors de la ronda francesa han acceptat. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres, però mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona, això sí.
2: 3Cat Info. 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.
7: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Les Illes Canàries acolliran el creuer afectat pel brot d'antivirus que ha provocat la mort de 3 persones. D'aquesta manera, el govern espanyol accepta la petició oficial que li havien fet l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio assegura que la fase ofensiva de la guerra contra l'Iran s'ha acabat i que els Estats Units estan ara en una fase defensiva per protegir els vaixells que hi ha atrapats a l'estret d'Hormuz. A partir d'ara també us explicarem que el govern mou fitxa per simplificar la planificació urbanística als pobles petits, amb l'objectiu de facilitar-hi la creació d'habitatges. L'executiu ha aprovat un decret que redueix la burocràcia en aquesta matèria. I que els treballadors de l'empresa Girona Més Neta asseguren que compleixen de manera escrupolosa els serveis mínims fixats per la Generalitat en la vaga de recollida d'escombraries.
2: Esports.
0: La jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte. I a la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest, en superar la tornada de semifinals 1-0 l'Atlètic de Madrid.
7: I el temps. Aquest dimecres la situació meteorològica serà una mica més tranquil·la, amb domini del sol i amb boires durant el matí. A la tarda els ruixats quedaran més restringits al Pirineu. Els xàfecs més intensos afectaran les comarques de Girona, on poden anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: Trescat Info.
7: Les Illes Canàries acolliran el creuer afectat pel brot d'antivirus que ha mort ja 3 persones. El govern espanyol ha acceptat la petició oficial de l'OMS i la Unió Europea de permetre el desembarcament a l'arxipèlag del vaixell, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. El vaixell és actualment a Cap Verd, on el Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties ha analitzat la situació per decidir possibles evacuacions urgents. De moment s'ha confirmat l'evacuació de 3 persones, són 2 tripulants que presenten símptomes i una altra dona, que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals que hi ha hagut. La companyia ha informat en un comunicat que, com a mínim, 2 de les persones seran evacuades en un avió medicalitzat als Països Baixos i el Ministeri de Sanitat espanyol ha confirmat que n'enviarà un altre per portar fins a les Canàries el metge del creuer, que també està en estat greu. Un cop feta aquesta operació, el creuer farà un viatge de 3 o 4 dies cap a les Canàries, on atracarà a un port encara per determinar. Segons les autoritats espanyoles, una vegada a l'arxipèlag, la tripulació i els passatgers seran examinats, atesos i traslladats als seus països corresponents. Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública de la Generalitat, ha dit al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que és una decisió coherent.
8: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
7: També en declaracions al Catalunya Nit, el metge investigador especialitzat en malalties infeccioses, Oriol Mitjà, no ha descartat nous casos positius.
9: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, de distància social, utilització d'higiene de mans, etcètera.
7: El vaixell va emprendre el viatge el dia 1 d'abril. Els 3 passatgers morts es van començar a trobar malament durant el trajecte i no es descarta que el contagi es produís abans d'embarcar. Per això, l'OMS busca ara més de 80 passatgers d'un vol que amb destí a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què va viatjar una de les persones mortes per antivirus. Els Estats Units consideren acabada l'ofensiva militar contra l'Iran que es va iniciar el 28 de febrer sota el nom de Fúria Èpica. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat ara, aquest dimarts, que Washington està més centrat en el projecte Llibertat, una missió defensiva per protegir els vaixells comercials atrapats a l'estret d'Hormuz pel bloqueig naval iranià.
10: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
7: Abans el Rubio ha parlat el secretari de Guerra, Pete Hegseth, que s'ha pronunciat en la mateixa línia, que els Estats Units no volen tornar als combats, però també ha afegit que si els ataquen s'hi tornaran.
11: El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
7: L'Iran, mentrestant, ha continuat atacant un dels països del Pèrsic, aliat de Washington, els Emirats Àrabs Units. Per segon dia consecutiu hi ha llançat míssils i drons, però el sistema de defensa aèria els ha neutralitzat, segons han dit fonts d'aquest país. D'altra banda, els dos activistes de la flotilla de Gaza, detinguts dijous passat per l'exèrcit israelià en aigües internacionals, continuaran tancats com a mínim fins diumenge. A petició de la fiscalia, el jutge ha prorrogat la mesura, tot i que encara no s'han presentat càrrecs contra ells. Les defenses, que presentaran recurs, denuncien tortures psicològiques als dos homes, un dels quals és català d'origen palestí. N'informa Ashkelon, a Israel, Jordi Brascó.
12: El sol s'ha post rere la presó de Sigma a la zona industrial d'Ashkelon, on Saeva Bukeshek i Tiago Ávila hauran de passar 5 nits més com a mínim. Des de fora és impossible saber què hi passa dins. Els advocats dels activistes, però, parlen de llums intenses enceses a tota hora, d'aïllament absolut, d'amenaces de mort i d'interrogatoris de fins a 8 hores seguides, i tot plegat mentre tots dos fan una vaga de fam. Seguir interrogant-los és precisament el que volen els serveis secrets israelians al Shin Bet, que han convençut el jutge que els indicis que vincularien els activistes amb Hamas són prou sòlids per continuar investigant-los. El jutge els ha concedit tot el temps que han demanat, a diferència del que va passar diumenge, quan només va acceptar una pròrroga de 2 dies, tot i que la petició era de 4. Hadil Abu Salih, l'advocada dels activistes, hi veu una voluntat de escarment.
13: Veiem això i l'intent de posar-los tots dos davant de sospites criminals, com una manera de difondre la por i de fer que els activistes reconsiderin la seva participació a les flotilles.
12: La defensa ha presentat un recurs d'apel·lació i continua exigint que els activistes siguin alliberats immediatament, ja que, diuen, tot el procediment és il·legal.
7: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha declarat aquest dimarts a l'Audiència Nacional Espanyola, juntament amb altres activistes de la flotilla en suport a Gaza, que la tardor passada tots ells van presentar una denúncia contra el govern israelià per delictes contra la comunitat internacional i crims de lesa humanitat durant la intercepció de la flotilla per part de l'exèrcit hebreu. Durant la seva declaració, Colau ha detallat les acusacions dels militars.
14: Nos han pedido aclaraciones o detalles sobre diferentes aspectos que claramente eran sospechosos de violar claramente la legalidad y toda la normativa internacional, y por lo tanto Fiscalía nos ha preguntado detalles sobre esas violaciones de nuestros derechos.
7: La periodista i filòloga palestina Maryam Barghouti denuncia que la percepció sobre Israel ha canviat entre l'opinió pública internacional, però que això no s'ha traduït en un augment de la posició pro-palestina. Barghouti, que participarà fins al juliol en el programa de residències internacionals del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, creu que la censura dels mitjans occidentals dificulta traslladar la realitat de l'opressió que viu el poble palestí a mans d'Israel. Una informació de Vicent Mifsud.
15: Maryam Barghouti, col·laboradora de diversos mitjans internacionals, diu que els palestins han entès la importància de contar la seva versió malgrat les dificultats i no deixar-la només en mans de corresponsals estrangers.
16: En els dos últims anys s'ha reconegut la importància que més palestins puguin informar en mitjans internacionals, perquè una cosa que Israel ha fet insistentment amb els palestins és aïllar-nos del món, i això significa no permetre'ns l'accés per parlar, per participar i per explicar la nostra història tal com volem.
17: as we want it.
15: Malgrat això, explica les dificultats per expressar la realitat en els principals mitjans anglosaxons, perquè hi ha paraules prohibides.
17: Ethnic cleansing, genocide, occupation.
16: Neteja ètnica, genocidi, ocupació. No podem dir-ho. No podem dir assentaments israelians il·legals. De vegades simplement diuen israelians, com ells volen. Volen treure la paraula il·legal, cosa que marca la diferència. No puc dir coses com milícies israelianes, que és el que són els grups de colons.
15: Marian Barghouti diu que el debat sobre els dos estats no té sentit en un moment que els palestins es juguen la seva existència.
16: La solució d'un estat o dos estats després del genocidi de Gaza és irrellevant. El nostre futur depèn del que passi ara. Els palestins poden ser esborrats o poden ser alliberats. No crec que hi hagi un punt intermedi i sembla que ens estiguin esborrant ara mateix.
15: La residència de Barghouti a Barcelona, coincidint amb la celebració anual del llegat de George Orwell, permetrà reflexionar sobre el periodisme en context de violència.
7: I encara de la crònica internacional, dijous hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia i de Gal·les i també comicis locals a alguns ajuntaments i districtes d'Anglaterra. A Escòcia, totes les enquestes apunten que el Partit Nacional Escocès, al poder des del 2007, tornarà a guanyar. Si és així, prometen celebrar un segon referèndum d'independència, després que el 2014 el no va guanyar amb el 55% dels vots. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
18: Un dels arguments per fer una segona consulta és el Brexit. Sentim Gordon McIntyre-Kemp, líder de la campanya independentista Believe in Scotland, en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Pel que fa al Brexit, en particular, Escòcia va votar un 62% per quedar-se a la Unió Europea. Ens van arrencar de la UE en contra de la nostra voluntat demòcrata i una vegada i una altra, les decisions preses a Londres no funcionen per a Escòcia.
18: Escòcia és una potència exportadora i la sortida de la Unió Europea els ha perjudicat. Però el 2022 el Tribunal Suprem Britànic va deixar clar al Parlament escocès que si vol un segon referèndum vàlid ha de tenir el permís del govern britànic i això fins ara no ha passat. Pot canviar d'opinió el govern de Londres? Li hem preguntat a Alan Convery, politòleg de la Universitat d'Edimburg.
20: Aquesta no és una decisió legal al Regne Unit, és política. I si en un moment en el futur el govern britànic està sota molta pressió per celebrar un referèndum d'independència, llavors potser el seu càlcul podria canviar. O si pensen que és més perjudicial per la Unió no celebrar-lo, llavors també podrien canviar el seu càlcul.
18: Els partidaris de la independència volen augmentar aquesta pressió i forçar el govern de tornar a Londres a autoritzar una segona consulta a Escòcia.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
7: El govern de la Generalitat adapta els plans urbanístics als municipis rurals per agilitzar-hi la construcció d'habitatges i disminuir-los la càrrega administrativa. El govern ha tirat endavant un decret perquè més de 600 pobles, els menys habitats de Catalunya, deixin de tenir les mateixes exigències que les grans ciutats a l'hora de definir de quina manera poden créixer i cap a on. Sílvia Panec és la consellera portaveu.
21: Simplifiquem instruments urbanístics i facilitem la construcció en aquelles peces, en aquelles masies, en aquells elements que en l'àmbit rural doncs, poden tenir sortida d'habitatge o també de dinamització econòmica.
7: És una reivindicació històrica de les localitats més petites que denuncien el malson burocràtic que els suposen les macroplanificacions urbanístiques. Amb la iniciativa, els tràmits seran més ràpids i es facilitarà l'habilitació d'espais com ara granges i magatzems abandonats com a noves llars. Així ho preveuen els alcaldes de Susqueda, a la Selva, Riner, al Solsonès i Castelló de Farfanya, a la Noguera.
22: Un gran avançament, no? Perquè tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
23: Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment.
24: No es pot tractar per iguals, que som diferents. Teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
7: Apunten que és una mesura necessària, però encara insuficient per revertir el despoblament rural. El Banc Sabadell comença una nova etapa. La Junta General de l'entitat d'aquest dimecres ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que ha liderat la defensa de l'entitat davant l'OPA del BBVA.
1: Pues la verdad es que me voy extraordinariamente satisfecho. No me podía imaginar cuando llegué a finales del año 20, principios del 21, en una situación que en aquel momento se veía como muy compleja, con una rentabilidad muy baja, una cotización muy baja, en pleno COVID. La verdad es que estaba el mundo y el Sabadell estaba bajo un chaparrón, ¿no?
7: Els últims resultats que ha defensat González Bueno han estat els del primer trimestre d'enguany, període en el qual els beneficis han estat de prop de 350 milions d'euros, cosa que significa gairebé un 30% menys que en el mateix període de l'any passat. Una caiguda en els beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilació pactats per l'empresa. El Sabadell va tancar definitivament la setmana passada la venda de la seva filial britànica i, per tant, les plusvàlues de l'operació apareixeran en els resultats del segon trimestre. Aquesta venda permetrà que al final del mes el banc reparteixi un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció.
2: El temps.
7: La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps es lleva amb una situació meteorològica molt estable. Deixem enrere els ruixats de la jornada de dimarts. Avui s'espera un temps molt tranquil, sobretot en aquesta primera meitat del dia, amb un cel pràcticament serè arreu, tret dels sectors amb boira, especialment cap a la Noguera, el Berguedà, Unyà i també cap a l'Empordà, i amb unes temperatures que en algunes contrades es mantenen fresques o fredes. En el cas de la Vall d'Aran, a Viella, la temperatura mínima s'espera que baixi fins a un grau només, i en canvi a la resta del país el matí serà prou suau. Wow. Tot això canviarà a partir del migdia una miqueta. No s'espera ni de bon tros l'activitat de tempestes de dimarts, però sí que en creixeran nuvolades al Pirineu i serà en aquest sector on quedaran restringides les precipitacions des de la Vall d'Aran fins al Ripollès, però també a les comarques de Girona, a la Garrotxa, l'Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès s'esperen ruixats i tempestes que poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Diem en aquest sector només, a la resta del país el variable i a tot estira també cap al massís dels ports pot escapar-se alguna feble precipitació. Pel que fa a les temperatures, no variaran gaire respecte a les de dimarts. Les més altes del dia s'esperen cap al Camp de Tarragona o Terres de l'Ebre al voltant dels 23 graus.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
7: Una història tremenda. El desconcert d'ICAT demostra la gran versatilitat de l'escena musical catalana. Aquest dimarts la festa d'ICAT ha creat parelles impossibles que mesclen gèneres com la música tradicional, l'urbana o el punk, n'informa Barcelona Marc Ruiz.
4: Ja fa 10 anys que el desconcert d'ICAT crea xocs musicals entre combinacions artístiques inèdites per celebrar la vitalitat de l'escena musical catalana. Un dels primers moments espectaculars de la nit l'han protagonitzat Hipnosi i la Pong Gang. Si la Pong Gang va protagonitzar ja un moment històric amb Manel al desconcert del 2017, doncs aquesta nit han acompanyat la bogeria punk d'Hipnosi, vestits de groc i amb la cara i les mans pintades de vermell, estètica de Divo i so d'Iggy Pop. Una de les actuacions més esperades ha estat la de l'Osa, que l'any passat versionaven la CDG amb Svetlana i aquest cop han transformat a Marieta Cistellera en un hit tradi-urban. L'elegància ha arribat amb Lecoq i Masoni, que han interpretat Parapent. I la cançó que més ha sonat, ICAT, No tinc temps. I és que el desè desconcert d'aquesta nit també celebra el 20è aniversari d'ICAT. El seu director, Carles Aledo, explica com han impulsat l'escena musical catalana durant les últimes dues dècades.
5: Li hem donat difusió, li hem donat altaveu, des dels principis que potser doncs, uns Masonis, uns Mishimas, Manel, per exemple, tot això ha anat evolucionant amb escena festiva, amb la nova escena pop urban, i jo diria que tornem enrere una altra vegada amb les guitarres que tornen a estar a la moda, no? Doncs els estem acompanyant.
4: Però la festa final l'han muntada Saxeni, Sidoní i Dan Peralbo. Per Sidoní,
0: era el seu primer cop.
6: Soc molt de ràdio, és la meva escola, em feu molta companyia. Moltes felicitats als meus, diguéssim, pares o déus de l'Olimp musical del rock. Ho sou tot per mi.
0: Un final de festa que, evidentment, no podia acabar d'una altra manera que no fos amb un pastís i amb tota la sala Apolo cantant l'aniversari feliç.
2: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
7: Continuem. Els treballadors de l'empresa Girona Més Neta asseguren que compleixen de manera escrupolosa els serveis mínims fixats per la Generalitat en la vaga de recollida d'escombraries. Aquest dimarts s'han reunit amb l'Ajuntament, que està preocupat per l'aplicació d'aquests serveis mínims. Comerços, bars i restaurants també han expressat el malestar pels efectes de la vaga, que es manté a pocs dies que comenci el temps de flors. Girona, Maria Rovira.
8: Tot i que la plantilla veu sobredimensionats alguns serveis mínims, en un comunicat remarquen que compleixen tot el que ha fixat l'administració catalana i precisen que no faran més serveis si no ho exigeix el Departament de Treball. També asseguren que coincideixen amb el govern local que actualment no s'està en una situació que s'aproximi a un possible decret d'estat d'emergència per raons de salubritat. Mentrestant, el malestar s'evidencia en comerços, bars i restaurants del centre de Girona. Així ho expressaven el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Xavier García, i la presidenta dels botiguers del centre, Mercè Ramírez, de Cartagena.
9: Evidentment impacta a la nostra imatge i a la nostra caixa, perquè és evident que no pots seure en una terrassa on al costat està la brossa, no?
10: Que l'efecte és que, clar, que es veu tot Girona brut i això no ajuda gens als comerços en uns dies que s'adorna la ciutat.
8: Els treballadors es mostren disposats a negociar i estan ara a l'espera d'una possible reunió amb l'empresa. Aquest dimecres al matí han convocat una manifestació.
7: Els ruixats dels darrers dies han permès als productors de blat i ordi respirar més tranquils perquè després d'un abril que ha estat força sec començava a faltar aigua als camps. La campanya començarà d'aquí unes setmanes amb una producció raonable segons Unió de Pagesos, però marcada per l'encariment dels adobs. Lleida, Júlia Albacar.
25: El preu dels fertilitzants s'ha triplicat en els darrers mesos per la guerra al Pròxim Orient. Segons alerta, Unió de Pagesos ha passat de 300 a 1.000 euros de mitjana. Això fa que molts productors o no en posin o acabin reduint la dosi i això tindrà un impacte directe en la producció. Les pluges, per tant, han arribat en un moment clau, com explica Santi Caudevilla, responsable de cereals del sindicat.
26: Creiem que tindrem un any raonable, no tindrem extremadament bo ni exclusivament bo perquè a l'hivern no vam tenir fred i a la vegada també no tindrem gran collita perquè el preu que s'ha ficat als adobats és impossible poder adobar i per això tindrem una davallada de collita segura.
25: I reclama poder fer servir més purins i menys químics per adobar les terres.
26: Estem davant d'una paradoxa realment aberrant i el que fa és empobrir molt el nostre país i és que ens fan comprar el que serien adobs químics a 1.000 euros la tona i estem destruint nitrogen a les granges perquè la normativa ens obliga a destruir nitrogen d'origen orgànic quan és molt millor que el químic.
25: La sega del cereal es preveu que comenci entre finals de maig i principis de juny.
7: Ofensiva judicial a Girona contra un perfil d'Instagram, Girona Perduda, amb 31.000 seguidors, arran d'un vídeo on el seu responsable explica que quan s'avorreix va a caçar moros. Els últims a presentar denúncia davant la Fiscalia de Delictes d'Odi han estat una trentena d'entitats gironines. N'informa Clara Jordan.
27: En el vídeo, el responsable de Girona Perduda, Travis Gómez, conversa amb un altre influenciador d'un perfil similar mentre passegen pel centre de la ciutat.
28: Cuando me aburro, me pongo, como digo yo, a cazar moros. ¿Por qué digo a cazar moros? Porque quien está delinquiendo es moro. La gran mayoría lo son.
27: Unes expressions intolerables i racistes, segons les entitats, agreujades, diuen, pels milers de reproduccions que han aconseguit. Zoyed Darawi és un dels portaveus d'aquestes entitats.
29: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores.
27: Ara fa tres setmanes, l'alcalde de Girona va presentar una denúncia al jutjat de Guàrdia per aquest mateix vídeo i la Generalitat també l'ha derivat a la Fiscalia de Delictes d'Odi per veure quin recorregut judicial pot tenir. Les penes previstes a la llei per aquest tipus de delicte poden arribar als 4 anys de presó.
7: Preocupació al sector dels musclos del Delta de l'Ebre perquè cada cop els costa més trobar treballadors. El canvi climàtic ha reduït la campanya dels 5 als 3 mesos i molt poca gent accepta una oferta de feina per tan poc temps. La Ràpita, Jordi Barranca.
30: A la pràctica es tradueix en que cada any han de renovar la meitat de la plantilla, és a dir, entre 150 i 350 nous empleats, el que els suposa haver de fer també formació. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMOD en la Federació de Productors de Mol·luscs d'aquí del Delta.
31: La gent que té certa experiència, que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina als 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta. Després, afortunadament, pues, resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, està treballant més gent que mai, fan falta gent per tots els llocs i, claro, això pues, tensa el que és la contractació de treballadors.
30: Per això aposten cada cop més per l'ostre més estructural. La situació s'agreuja pel tipus de feina que requereixen la captura i la selecció del múscul.
31: Són feines que són més que res en acollir musos, són feines molt pesades, han de manejar cordes que fan 25-30 quilos, han de manejar 4 o 5.000 quilos, vull dir, de ser jove, aquí no veuràs de ningú més de 50 anys. I han de començar al matí molt pronte, han de començar a les 6 del matí, han d'acabar sobre les 2 o les 3 de la tarda. El que hi ha més últimament són senegalesos.
30: A banda, el sector també ha de fer front a l'encariment d'un 20% de mitjana dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Esports.
7: Amb el David Obac.
11: La jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaurana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte. Mapi León ha refusat la proposta de renovació del Barça, que era la baixa. La central deixarà l'equip, doncs, després de 9 temporades i de 7 lligues i 3 lligues de campions, entre altres títols. Sense deixar encara el Barça femení, destaquem també que l'equip de Pere Romeu rebrà aquest dimecres al Llevant en partit pendent de la 27a jornada, ja amb el campionat guanyat. L'entrenador blaurana ha anunciat rotacions, si bé també ha assegurat que vol mantenir el to competitiu en els dos partits de Lliga que els queden abans de les finals de Copa i de Lliga de Campions.
12: Forma part de la meva feina, mantenir un bon to competitiu, perquè el futbol, a la mínima que et despistes, a la mínima que et relaxes, a la mínima que no estàs endollat com toca, passa factura i intentarem que l'equip la segueixi mantenint. Allà de tot, seguir fent les coses el millor possible per arribar el millor possible a les dues finals que tenim per davant.
11: En el marc d'aquest Barça-Llevant, l'equip oferirà el títol de Lliga a l'afició present a l'estadi Johan Cruyff. I encara en relació amb la Lliga Femenina de Futbol, un apunt. A la migcampista de l'Espanyola, Natu Rodà, l'han operada satisfactòriament aquest dimarts del trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. Una lesió que Rodà es va fer divendres passat en el partit de les blanquiblaves contra la Lama de Múrcia. Parlem ara de la Lliga de Campions masculina. Perquè l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada. Tot i la decepció, Diego Simeone, el preparador matalassé, ha acabat satisfet amb les prestacions del seu equip.
13: Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma, y creo que lo dimos, absolutamente. Competimos muy bien en el partido de ida, muy bien en el partido de vuelta, muy bien en el partido contra el Barcelona. Hemos llegado a un lugar difícil de llegar.
11: Són declaracions de Simeone a Movistar. El gol de Saka al minut 44 ha situat l'Arsenal a la segona final de Lliga de Campions de la seva història després de la que li va guanyar el Barça el 2006. Aquest dimecres se sabrà el segon finalista. El Bayern i el Paris Saint-Germain es veuran les cares a Múnich després del 5-4 favorable als parisencs de l'anada. Obrim bloc poliesportiu ara parlant d'handbol.
2: Trescatinfo.
11: A la Lliga de Campions, el Barça buscarà aquest dimecres accedir a la final a 4 de Colònia per 8a temporada consecutiva. Els blaugranes rebran el Nantes francès a la tornada dels quarts de final amb una renda favorable de 2 gols. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, té ben clar com han d'encarar l'enfrontament.
14: La dinàmica de l'equip és bona, tenim que estar amb confiança, que no confiados, no? I hem de jugar davant un rival que juga molt bé, que està en un moment de forma molt fi, per nosaltres també.
11: El Barça-Nantes es podrà veure per Esport 3. De l'handbol passem ara a l'hoquei patins.
2: 3CAT Info.
11: Aquesta setmana es fan a Coimbra, a Portugal, les fases finals de les lligues de campions masculines i femenines, amb 3 representants catalans. En homes, aquest dimecres comença la final a 8, en què el Reus s'enfrontarà al Benfica en quarts de final. Un duel amb favoritisme portuguès, tal com admet el jugador reusenc Martí Casas.
15: No ens enganyarem, al final els números ho demostren, han perdut un partit en tota la temporada fins a dia d'avui, així que al final sabem doncs, que és un dels màxims favorits, dels pressupostos més alts.
11: En ciclisme, destaquem també que la segona etapa del Tour de França, prevista per al 5 de juliol, modificarà el seu recorregut per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. És una petició del govern que els organitzadors de la ronda francesa han acceptat. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres, però mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona. Sense deixar el ciclisme, La francesa Cedrine Kerbaol, de l'equip Education First, s'ha imposat a la tercera etapa de la Volta Ciclista Espanya Femenina, de 121 quilòmetres de mitja muntanya entre Padrón i La Corunya. Kerbaol ha entrat 4 segons al davant del grup de favorites. A la general, l'alemanya Franzi Koch manté el mallot vermell, amb l'espluguenca Paula Blasi novena a 18 segons de la líder. Aquest dimecres, quarta etapa, 115 quilòmetres entre Monforte de Lemos i Antas de Ulla. I en motor, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau ha acollit la presentació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es disputarà la setmana vinent al circuit de Barcelona-Catalunya. El conseller delegat de MotoGP, Carmelo Espeleta, ha recordat que l'empresa va néixer a Catalunya, tot subratllant-ne els orígens.
2: 3CAT Info.